provoca l'abocament de residus a la terra. Però, i si fem lleis que analitzin l'aigua i la terra abans de seguir endavant? Avui, en clau d'emergència climàtica, la contaminació del sòl per abocaments químics producte de la indústria passada, amb Núria Rassol.

0: segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix, que comencem. La terra que trepitgem també té un passat i, per tant, una motxilla històrica. Deixant de banda els vestigis dels pobladors anteriors a nosaltres, que localitzem quan aixequem l'asfalt, la terra hi continua latent el passat industrial que un dia va existir. Les restes d'aquesta indústria han deixat el seu en forma de substàncies químiques i elements tòxics que no es veuen, no s'oloren i tan sols es coneixen quan una alteració a l'aigua fa saltar les alarmes o, més recentment, un pla d'ampliació i construcció de vivendes. Una llei del 2024 modificava i regulava la gestió dels residus en l'àmbit territorial de Catalunya i introduïa una nova definició de sòl, el sòl alterat, entès com un espai en el que les seves característiques han estat alterades negativament per la presència de components químics de caràcter perillós procedents de l'activitat humana. Es tracta d'una figura potser no tan dràstica com la d'espai degradat, sòl afectat per abocaments incontrolats de residus. Tots els tenim a casa nostra. Un estudi de primers de segle indicava l'existència a Catalunya de 20.000 emplaçaments amb sòls d'aquestes característiques, contaminats. L'any 2015 les xifres van reduir el nombre a 1.200 emplaçaments i d'ells només uns pocs, uns 20, van començar a iniciar el procés de descontaminació. Però els estudis posteriors han anat fent augmentar la xifra de casos i també les zones que començaven a ser descontaminades. La part més afectada és l'àrea metropolitana de Barcelona, però també l'abast petroquímic del Tarragonès i l'afectació de zones properes als rius on s'hi va instal·lar indústries tèxtils, segons els informes de la Universitat Politècnica de Catalunya. La contaminació dels sòls per substàncies químiques té afectacions serioses en la salut de les persones, però també dels ecosistemes. I ara, com es descontaminen aquests sòls? Quins sistemes s'utilitzen per assegurar que retorna la vida a la terra i la qualitat de les aigües subterrànies que es veuen afectades? Avui ho volem saber. Hem convidat tres perfils que viuen aquest problema des de diferents perspectives. Us presento a Núria Resós. Hola, Núria, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Ella, bona tarda.
0: Gràcies a tu per venir. Ella forma part de l'empresa LitoClean, una empresa especialitzada en descontaminació de sòls, precisament. També ens acompanya Xavier Domena. Hola, Xavier.
2: Hola, què tal?
0: Xavier Domena és investigador del CREAF, expert en ecotoxicologia. Per tant, coneixes molt bé quines són les situacions dels nostres sòls. I via telèfon tenim a Mayra Cortés Espriu. Hola, Mayra.
3: Hola, bona tarda a tothom.
0: La Mayra és veïna de Can Roget. Això és el barri de Can Carbasses, a Parets del Vallès. Una zona amb contaminació química al sòl des de fa temps. Ella ens explicarà les peripècies per les que estan passant, Mayra, ara mateix. Però hem de començar per la part científica, Xavier, i demanar-vos i demanar-te si aquesta contaminació de la que parlem, que és una contaminació, atenció, és inolora, és invisible, com la detecteu? Com surten aquestes primeres alarmes de que hi ha un sòl contaminat, Xavier?
2: Doncs això que dius és un tema que explica per què tenim tants sòls contaminats, i és perquè només ens adonem que un sòl està contaminat quan veiem efectes. I això té a veure de que, amb el fet de que no existeix una màquina màgica que posis una mostra de sòl i t'ho analitzi tot, sinó que quan tu has de buscar un contaminant i per tant, per fer-la, has de sospitar que hi és, i si no hi ha una sospita, doncs no ho analitzes i no saps que hi ha un sòl contaminat. Mm. Una mica és aquesta l'explicació de per què ens trobem amb aquesta situació, que tenim tants sòls contaminats i no ho sabem.
0: Una situació, doncs, que és difícil. Mayra, el vostre cas, per exemple, vosaltres viviu en una masia i dels terrenys propers ha vingut aquesta contaminació. Ha estat molt especial tot plegat. Com us vau adonar, vosaltres, que teníeu la terra contaminada, Mayra?
3: Doncs bé, nosaltres no ens vam adonar, sinó que vam venir a picar-nos a la porta i ens ho van venir a dir expressament els que estaven analitzant tot el sòl. Hi havia una fàbrica molt propera, només hi havia un camí que separava aquesta fàbrica de tota la finca nostra i les finques veïnes que també estaven afectades, òbviament. No només afectava Can Roget. I en aquest terreny hi ha un pla urbanístic i

0: I arran d'això, i també de que aquesta fàbrica la van treure, doncs van veure que el sol d'aquesta fàbrica estava contaminat, i després van anar mirant i van veure que les aigües subterrànies havien arribat a contaminar-se. Com que casa meva és una construcció antiga de pedra i calç, no tenen fonaments. Aleshores, van venir a avisar-nos que potser aquests contaminants que havien contaminat els aqüífers podien emetre uns vapors derivats del clor i que podrien estar dins de casa com, diguéssim, una olla a pressió, no? No el quedar-se dintre d'una construcció. I van venir a posar-nos uns aparells que mesuraven l'aire de dins de casa i ens van dir que sí, que efectivament teníem uns nivells molt alts d'aquests vapors dins de casa. I aquí va començar tota la història de, bueno, doncs ara què hem de fer, no? Mm-hmm.
1: Tota la vostra aventura, que ara ens explicarà, sobretot aquests efectes que no en teníeu i que teníeu. Oi, sí que estic cansada, oi, que malament que he dormit, no? I això venia per alguna cosa. Núria, tu com a membre de LitoClean, jo no sé si ara deveu tenir molta feina, ja amb tot això que, pam, s'està destapant. Ara, construccions en un lloc, s'ha d'analitzar la terra, toma, un altre cas de terra contaminada, no? Hi ha una sola manera de descontaminar? Ho teniu així, clar? O cada cas és molt especial?
2: Sí, a veure, la resposta a la primera pregunta és sí, tenim molta feina, o sigui, la veritat és que feina en tenim molta, i cada vegada més, m'atreviria a dir. La veritat és que la legislació que es va fent i que es va aplicant nova doncs també comporta les obligacions que té tothom, i això també fa que es facin molts més estudis. Llavors, la segona pregunta que em deia, sí, hi ha mil maneres de descontaminar. La gràcia una mica és fer un bon diagnòstic inicial del problema, és a dir, un bon estudi del teu subsol, del que tu trobes, perquè clar, això no es veu, diguéssim, s'han de fer molts estudis, prendre moltes mostres, entendre molt bé tot com funciona i saber realment com es mou aquella contaminació i entendre la problemàtica i les analítiques, no?, que deia el Xavier, tenir clar que estàs buscant el que has de buscar i trobar-ho, no?
1: Imagina't que et diguin que a casa teva surten vapors i els estàs respirant. Jo els vapors no els he vist enlloc,
2: no,
1: eh?
2: No,
1: aquest
2: no,
1: és
2: això,
1: el problema.
2: Clar, exacte, no es veu. Llavors, un cop tens aquest bon diagnòstic, diguéssim, doncs penses quina és la millor manera, la millor tècnica, per remediar aquell subsol, no? Però hi ha moltes maneres, vull dir que des de que el dia que comentàvem tu i jo que et parlava de la bioremediació, que és una mica una tècnica més sostenible, no?, que intentes aprofitar l'activitat dels microorganismes del subsol, no?, alimentant-los i fent que que estiguin propiciant la seva activitat, no?, i degraden aquells compostos en compostos no innocus o altres tècniques més actives, des d'extreure vapors, com deia una mica...
1: Aspirar, no?
2: Sí, aspirant, exacte, aquells vapors que tu tens al subsol i que són nocius, o si són les aigües subterrànies, bombejant-les, tractant-les, tornant a injectar-les. Hi ha moltes maneres. O sigui, l'important és entendre bé com funciona, llavors pensar la millor tècnica.
1: Deveu estar sempre pensant com ho farem, això, com ho farem. Javier, perquè podem fer una valoració d'aquesta pressió per contaminació de sol a Catalunya? Tu, com a científic, consideres que és preocupant?
3: Clar, jo ara tampoc us puc donar dades exactes, però el que segur que sabem és que estem veient la punta de l'iceberg, perquè Catalunya és un territori amb molta tradició industrial i com altres territoris d'Europa és bastant probable que tinguem molts, molts, molts sols contaminats. Per tant, segurament el que té l'administració detectat és encara una fracció petita del total. Doncs potser la Núria ho té més al cap aquests números, però vull dir, crec que està subestimat. I això explicaria perquè cada vegada la Núria té més feina, no? Perquè...
2: Sí, exacte. Jo ara mateix tampoc, perquè realment aquests números, l'administració quan a vegades sí que diu tenim tants expedients oberts, sempre t'acaben dient el mateix. O sigui, és els expedients que tenim nosaltres controlats, que això no vol dir la realitat.
3: Sí, sí.
2: I està clar que això és una dada que es desconeix.
3: I sobretot també perquè ningú està orgullós de tenir un sol contaminat.
1: No, jo no ho diria mai.
3: No es fa publicitat, diguem-ne. Llavors, tot i que els números segurament es demanes i te'ls donen, no és una cosa que es vegi.
1: És que només pensar que el trepitges o que hi vius o que hi ets, però està contaminat, penses què m'està passant, no? Maira, per exemple, més preocupant és la vostra situació, que us trobeu, he tingut que canviar de casa, deixar-la, perquè teniu aquestes màquines dins les habitacions que dèiem treballant per eliminar les restes químiques.
0: Bueno, clar, a l'haver de posar, aixecar tot el terra de casa i posar aquestes màquines que fan com el buit i aspiren aquests vapors i es treuen a través d'uns conductes per unes xemeneies, cosa que deixar-ho anar a l'aire lliure no seria un problema, això és el que ens han explicat els tècnics, doncs, clar, implicava que havíem de mudar-nos a casa perquè aquestes obres serien llargues i no es podia fer o serien molt incòmodes visquent i nosaltres. Aleshores vam haver de buscar una casa de lloguer per uns mesos, amb tot el que implica fer una mudança forçada, no? Una mudança forçada amb criatures petites. Jo estava estudiant enmig d'unes oposicions. Vull dir que era com... Tu no t'ho esperaves, allò, en aquell moment, no? Va ser un gran daltabaix.
1: T'ho diràs.
0: A més, nosaltres a casa no només hi vivim, hi vivim i treballem. Tant jo, com, tant la meva família com la meva germana, no? Aleshores, teníem totes les eines, tot el que necessitava el meu marit per treballar ho tenia aquí, i havies de desplaçar-te. A banda, no vam trobar cap lloc de lloguer aquí al poble. Vam haver de mudar-nos de poble, el que implica doncs, l'escola, les extraescolars... Bueno, tota una molèstia que és per una fi bona, perquè finalment et deixaran una casa on després tu tindràs millor qualitat de vida i podràs viure millor o estaràs més tranquil, com a mínim, perquè quan t'ho diuen, en realitat salten totes les alarmes. Mm-hmm. I a més, era un producte que realment no hi ha nivells ni estudis, això els experts que m'ho corregeixin, no? Però era tricloretilè, hiperclorotilè, el que ens van dir que hi havia, i no trobaves uns màxims nivells per viure-hi, sinó que això estava contemplat més amb les empreses unes hores al dia a la màxima exposició a aquest producte, no? I aleshores, de manera casual, com que jo treballo en el món sanitari, una anestesista em va dir que això s'havia utilitzat, un d'aquests, el tricloretilè, com a anestèsic en cirurgies petites o cirurgies de boca, en els anys 30-50. I d'aquí, potser, sabent-ho, vam dir, doncs potser sí que ens notàvem més cansats de lo que estaríem, no?
1: No, però... que Déu, sí que treballo, no? Que sí que treballo, però com és que em canso aquella... tant treballant?
0: Aquella sensació de que 5 minuts més, deixa'm estar una mica més al llit, no? Sí. Ens costava més aixecar-nos. No ho sé si això ja és...
1: La meva o què passa?
0: Sí, no sé si realment, perquè ningú t'ho pot demostrar, si això era per als vapors que inhalàvem o no.
1: Està difícil. Quan el Xavier parla de la punta de l'iceberg és que realment això està així, ara que es comencen a analitzar els sols, ara està passant i ara estem veient on vivim i com vivim i de quina manera. Núria, en el cas de Can Cabasses, Can Cabasses és un barri rodejat de polígons industrials, com la masia de Can Roget en la que es troba la Maira, n'hi ha unes quantes més, eh? Com heu procedit vosaltres amb tota aquella zona de Parets del Vallès?
2: A veure, allà el que passa és que, com explica molt bé la Maira, hi havia una antiga fàbrica. I a veure, això és molt comú, vull dir, antigament les pràctiques ambientals que es feien servir no són com les d'ara mateix. I què passa? Doncs el sol, com que ningú, el que dèiem, com que no es veu, una va estirant allà i allò ja va xupant i desapareix el meu problema, no? I això és el que ens trobem en moltíssims llocs, era una pràctica habitual fa molts anys i aquest tipus de compostos es feien servir molt com a desengreixants, dissolvents, vull dir, era una cosa molt utilitzada, vale?
1: I... Podríem comparar una mica, ara comparo, sí. Perquè ho tenim molt recent amb l'amiant, amb el problema de l'amiant,
2: bueno,
1: i d'aquest material.
2: Clar, és un problema que afecta d'una forma diferent, però sí, abans es feia servir per mil coses, i com que no es coneixien doncs, bueno, els efectes, això actualment també ens passa, està ple de contaminants emergents que actualment sabem la punta de l'iceberg, no, ja diria molt menys, vull dir, que s'estan estudiant ara mateix els efectes que poden tenir, vull dir que al final, i en aquest cas doncs la Maira ho ha explicat molt bé, el que passa és que aquesta contaminació va arribar a les aigües subterrànies i la contaminació doncs es mobilitza, es mou, no?, per sota el terreny, a les aigües, i va arribar a sota de casa seva.
1: I arriba fins allà, Xavier. Dèiem que hi ha molts tipus de contaminants, no? Mm. Però potser els químics, per vosaltres, pels científics, són els més preocupants? O una mica aquesta barreja de tots plegats d'acumulació de contaminants?
3: Sí, una mica aquesta idea que ha donat que Ara, diguem, la gent que ens dediquem a l'ecotoxicologia, hem aconseguit, i a Europa, per exemple, tenim una legislació que és la

0: Rich, que diguem no autoritza l'ús com a ingredient en cap material que es vengui a Europa que no s'hagi fet un estudi de risc ecotoxicològic. Mm. Això diguem que ens protegiria per aquestes substàncies per separat, però ara el gran repte és que molts dels efectes que tenim la població humana i els ecosistemes són la suma d'aquestes petites concentracions i que moltes vegades hi ha fenòmens de potenciació d'un sobre l'altre, és a dir, que dues juntes siguin més tòxiques que les dues per separat sumat l'efecte que tinguessin per separat. Llavors aquest és el gran repte que tenim, no? que diguem tenim milers i milers i milers de substàncies en els productes que consumim o que ens envolten, en els mobles, en la roba, i no sabem ben bé ja no què fan, sinó establir metodologies que ens permetin avaluar el risc de mescles, no? Això és un repte que tenim la gent d'aquest sector, perquè diguem individualment sí que ja hem avançat bastant.
1: Un repte, no? Elevat. Per cert, Maira, que Can Carbasses, que és el barri on hi ha Can Roget, que és casa teva, hem de dir una casa molt important per Parets, perquè allà han nascut dos anteriors alcaldes que van ser molt importants per Parets del Vallès, i tu, és casa teva ara, Maira, i dels teus ancestres. Doncs Can Carbasses, com deia, el barri, hi ha una mina que és Can Berenguer, d'aigua, també molt important, històricament referent, i és un pulmó verd de Parets del Vallès. Com... Jo no sé si la gent de Parets sap la situació i el problema de contaminació.
2: Jo crec que sí, que la gent ho sap, perquè això ja fa molts anys que estan aquí treballant. A més, han fet moltes actuacions amb maquinària gran, fent perforacions i fent molt soroll. I, bueno, ja de pulmó queda poc, perquè això està al costat del riu, el riu Tenes, llavors hi ha el bosc de Ribera, i les masies que teníem al costat ja s'han tirat a terra, perquè aquí hi va una construcció de pisos. Ara mateix només estem resistint a Can Roget, que és una finca d'uns 2.000 metres, on hi ha la masia on visc jo. Tot això no en soc propietària, és el meu pare. Però hi visc jo en la masia i la meva germana viu en una construcció més nova, no? Mm. Que també s'ha vist afectada perquè ella també hi treballa allà. Ella és mestra de música, té una escola de violí de Suzuki i també van trobant allà, i clar, venen alumnes i allò no podia ser que pogués fer unes classes on venen nens petits a tocar, no?, dins d'una aula que podria haver-hi aquests vapors. Aleshores, això sí que és veritat que ens sentim molt cuidats perquè certament estan fent moltes proves, que van mesurant en el sol, mesurant en l'aire, de dins dels interiors de les nostres estances, tant de l'escola com de les cases, no?
1: Sí.
2: I bueno, ella també va patir una mudança perquè li van haver de posar el mateix sistema de mitigació en una aula i també doncs va haver d'estar en un barracó mentre es feien això, no? Amb les incomoditats que pot tenir un barracó quan tens una aula ben feta, no?
1: Com a mínim, però... la seguretat, no?, de que les alumnes i també la teva germana com a professora passaven hores en un barracó que estava descontaminat i sense perill. Això
2: és
1: una situació important de tenir-la en compte, Maira.
2: Al final, el voler construir aquests pisos ens ha destapat tot això i al final hem de buscar la part positiva de tot, no?
1: I tant.
2: I és que s'ha posat remei o s'hi està posant remei encara, perquè encara estan fent actuacions per mitigar-ho.
1: Sí, com ja perquè hi ha feines com les que fa la Núria, eh? La Núria i els seus companys. Amb principals problemes que us trobeu, tal com em li he comentat al Xavier, no?, per les diferents contaminacions, però també aquests contaminants, què situaríem primer? Els que venen dels purins de l'agricultura intensiva, per exemple, la indústria antiga, què és més difícil de regenerar, Núria?
3: Uf, aquesta pregunta és difícil, però sí que és veritat que, clar, es distingeix, o nosaltres distingim una mica el tipus de contaminació, no? Perquè si parlem d'indústries antigues, doncs és algú, es parla d'una contaminació puntual, amb la qual tu tens un focus, no? Saps d'on ve, no? Saps l'origen, pots treballar allà, estudiar-ho. Què passa amb els purins? Els purins és un problema, o sigui, tan complex i ampli, o sigui, a Catalunya la superfície afectada amb això és molt gran, i es parla de contaminació difosa, no? Perquè és O sigui, afecta tanta zona, no està tan controlat, sí que els efectes els coneixem i segur que heu sentit més d'una vegada quan això arriba a l'aigua, perquè arriba als aqüífers i moltes vegades doncs, és aigua que es fa servir per ús de boca, no? I doncs a vegades el que fa és que aquesta aigua no es pugui beure. Però sí que a nivell de sòl contaminat és molt més complex perquè afecta a una superfície molt gran. És molt difícil saber qui ha estat el que m'ha fet aquell problema i demanar-li, escolta, estudia-m'ho i revisa-t'ho tot bé i remediem-ho, que no en els altres casos, no? Això que parlàvem, no? Les indústries, on saps qui és el causant, pots anar-lo a buscar, saps l'origen concret, saps on has d'atacar, saps el que has d'estudiar, és un emplaçament acotat, és molt diferent, diguéssim.
1: Uh-huh. I jo ho veig molt complex, però sort que com a mínim hi ha persones que us dediqueu a intentar trobar la sortida i les solucions a situacions com les que viuen la Mayra i la seva família a Can Roget i a Can Cabasses de Parets del Vallès. Ara, però, Mayra, tu dius que si te passés ara, actuaries diferent. Denunciaries la situació. No la veu denunciar? Per què no ho veu fer?
2: Bueno, aquí em refereixo més a la part dels pous, perquè abans de tot el tema dels gasos o vapors que hi ha a dins de les cases, va venir que ens varen reunir a l'Ajuntament per explicar als veïns, però jo no hi era ja, tot això és més antic, i era el meu avi el que encara vivia en aquesta casa. Aleshores, varen reunir a l'Ajuntament, no sé qui es va reunir, però el lloc va ser aquest, per dir-los que els pous d'aquesta zona que estaven contaminats, que les aigües les tenien contaminades. I aleshores, en aquell moment, el meu avi que va fer és van donar X diners per cada pou i ell simplement va tapiar-ho, va agafar aquests diners i aquí s'ha acabat tot, no? Jo ara, vist en perspectiva, crec que els veïns s'haurien d'haver unit, sí, i buscar el causant d'això i anar més enllà. No només tapiar els pous, perquè penso que l'aigua és riquesa, és un dels béns més preuats i tenir un pou és tenir riquesa. Aleshores, si a tu t'han fet malbé aquest pou, doncs hem de buscar els responsables i almenys doncs, fer que ells intentin arreglar-ho o indemnitzar-ho o el que sigui, no?
1: Ara, i potser això, la fàbrica i aquesta indústria ha desaparegut des d'allà fa anys i vés a buscar-los, no? Aquesta és una altra.
2: Totes aquestes actuacions que ens han fet a dins de casa i a l'aula de la meva germana, tot això, qui està, la part econòmica l'està assumint els propietaris d'aquesta antiga fàbrica. Ells ho estan assumint. No estem pagant nosaltres totes aquestes actuacions perquè serien milionaris, potser, no?
1: Ja, són conscients del que va passar en aquella època quan estaven en actiu. Com a mínim ho són. Ja és algo.
2: Sí. Sí, se n'han fet càrrec del seu error en aquell moment. I bueno, per això ens sentim cuidats, perquè finalment... Però és cert que nosaltres estàvem ja dins d'aquest procés i teníem uns advocats que ens estaven assessorant.
1: Ja.
2: Per tant, jo crec que és molt important tenir algú que sap de lleis i que t'assessori quin és el camí que has d'anar emprenent quan et trobes en una situació així.
1: Tal com t'ho expliques, Mayra, Javier, els científics estaríeu ara a temps per evitar que es contamini encara més el sol i les aigües? És a dir, no? Com deia la Núria, és la punta de l'iceberg, però el que estem fent ara encara ja ho veurem quan passi un temps perquè no podrem. Però llavors això significaria, estem a temps per dir ja prou?
0: Sempre estem a temps d'arreglar-ho tot si ens fan cas els estaments que han de fer això, que són els polítics i que són els que redacten les lleis, etc. Perquè, diguem, els científics d'avui per demà escriuríem l'informe de com solucionar el problema, no? Amb relativa facilitat. És que s'implementi, que aquest coneixement es traslladi a la política i també he de dir que nosaltres tenim això que està passant en aquesta situació, doncs aquesta empresa està obligada legalment, perquè aquí preval el principi de qui contamina paga, no? Que això ha costat moltes dècades que passés, i diguem, en sols tenim un reial decret que diguem, obliga això, de manera que nosaltres, tot i que hi ha reptes, com el que acabo de dir, el de les mesques, etc., sabem quines són les tècniques per remediar aquests sols contaminats, vull dir que ho sabem i hi ha d'haver legislació que ho implementi, que ho obligui a que es faci.
1: Veieu, doncs, és,

0: És a dir, s'han de fer, s'ha d'ampliar el terreny, s'han de construir pisos i vivendes i ara per llei s'analitza el sòl, pum, contaminat. Clar, i aquí surt tot. Però, Xavier, si tu analitzessis qualsevol terreny aleatòriament que s'hagi de fer una ampliació de vivendes en un lloc, creus que hi trobaries contaminació? Hi ha algun lloc que no estigui contaminat?
1: Bé, o sigui, definir-ho com a contaminat o no és en funció de les concentracions de substàncies que trobes. Hi ha substàncies que són naturals, metalls pesants són naturals. El problema és quan sobrepassen uns llindars que són tòxics, i en el cas, per exemple, del tricolor etilè, doncs el nivell acceptable és zero, perquè és una substància de síntesi. Per tant, es declararia com a contaminat si n'hi ha, no? Diguem, des del punt de vista científic, les lleis a vegades no acaben de coincidir. Però sí, vull dir, i segurament és el que dic, a Catalunya trobaríem molts tipus de contaminació industrial. Moltes zones forestals de Catalunya veuríem nivells de coure més elevats del que toca perquè havien sigut vinyes. També s'ha de dir que aquest coure ja està en unes formes que no són tòxiques, és a dir, que el territori, cada pam de terra, allà sí queda registrat el que ja ha fet l'home, no?, en els últims segles.
0: Quan parlàvem de la motxilla de la Terra, ara ja sabeu de què estem parlant, no, Núria?
2: Sí, i tant, totalment, no, però és que jo t'anava a dir, aquí mateix on estem, ara mateix, vull dir, una zona antigament plena de fàbriques, vull dir, jo quan vaig començar a treballar aquí em feia un fart de venir a fer sondejos i agafar mostres, vull dir, perquè tota aquesta zona, vull dir, que vagis, bueno, és una mica el que diu el Xavier, o sigui, sí que, evidentment, zona de Barcelona, àrea metropolitana, on hi havia més activitats industrials, era més clar, però...
0: Som al Poblenou de Barcelona, antiga zona industrial
2: clar,
0: de la ciutat,
2: aquí,
0: la primera indústria.
2: Sí, sí.
0: Ara 22 arroba, amb molts edificis de mitjans de comunicació, i aquí seguim
2: clar,
0: treballant.
2: Clar, aquí s'ha fet molta feina, aquí, en aquesta zona, i tant, a Poblenou.
0: A aquest edifici
2: no,
0: concret.
2: Em refereixo al barri, no, tampoc anem
0: tant. No passa
2: tant.
0: Res, eh? Ja. Ho entendríem perfectament. I parlant d'això, precisament, Núria, abans de que marxeu, jo voldria que em parlessis d'un altre contaminant, extra contaminant, que de moment no es troba cap solució per ell. Jo crec que és el més perillós, que és el residu nuclear, el residu radioactiu. I què es considera? Com no es veu, enterrem-lo a terra. Mira,
2: clar,
0: el mateix
2: bueno,
0: que dèiem.
2: Això, clar, per nosaltres ja canviem, ja no parlem del sol, sinó que parlem d'un residu, que és algo generat ja per la nostra activitat, que què n'hem de fer d'això. Que en aquest cas és un residu perillós, i no perillós, sinó molt perillós, i actualment doncs, les solucions que hi ha és les que dius tu, emmagatzemar-los, vull dir, emmagatzemar-los de forma més o menys definitiva i tirar cap a aquesta banda. Sí que hi ha projectes i a nivell bueno, global, no aquí a Espanya no encara, de fer dipòsits, diguéssim, d'aquests geològics profunds, d'anar a molta profunditat per emmagatzemar-ho de forma definitiva i que vagi baixant la radioactivitat. Però, clar, això és un, bueno, és un problema que del futur, diguéssim, que ja s'ho trobarà, no?, qui vingui, no? Llavors, això...
0: I molt egoista per part nostra.
2: No, totalment, però és que el tema dels residus...
0: Bueno,
2: és
0: exactament
2: això. És un problema.
0: Tota la raó. Jo, la veritat, us agraeixo molt que hagueu estat aquesta estona de ràdio amb nosaltres. Hem entès moltíssimes coses sobre aquesta contaminació del sòl de la que volíem parlar. Maira, que s'arregli aviat la vostra situació i que pugueu trepitjar terra neta. Terra regenerada.
3: Gràcies
0: per estar aquí. També tu, Xavier Domena, per les investigacions que feu des del CREAF, i a la Núria Rosós de l'Itoclin. Gràcies per explicar-ho.
2: Gràcies a vosaltres. Merci.

Aquí teníeu la música de Terrae. És una banda de les Terres de l'Ebre que volen fer un homenatge amb aquest fandango precisament a les seves terres. I per recordar la terra a la que li devem tant, avui continuem a Vida Verda en temes que tenen a veure amb l'ecologia, però també amb les emocions. Ai, ai, ai.

0: Si avui al programa us diem que us parlarem d'ecologia emocional, direu, ai, ai, ara ja m'espanto. No us preocupeu, que no passa res. Les emocions formen part de l'ésser humà. I això la Irene Cervera, que ens acompanya moltes vegades, sempre ens ho diu. Oi que sí, Irene?
1: Oi tant, Pilar.
0: Benvinguda.
1: Moltes
0: Aviam,
1: gràcies.
0: De què parlem quan parlem d'ecologia emocional, que parlarem avui?
1: Bueno, parlem de la... Sí. Clar, la gent pot dir ecologia emocional, les emocions de la natura, no? També parlem de les nostres, no? I com també han d'estar en equilibri. La veritat que o sigui, com vivim les nostres emocions ens afecta també a la nostra relació tant amb les persones com amb el planeta.
0: Tu dius que sempre hi ha una connexió de salut, natura, sostenibilitat emocional molt necessària per trobar l'equilibri.
1: Sí, totalment, totalment, perquè a més, bueno, si nosaltres no estem bé, si estem desordenades, que dic jo, o desgastades, o, bueno, no estem bé, tampoc podrem estar bé ni cuidar el que ens envolta. Totalment.
0: Per això has decidit dur-nos una convidada que sap molt sobre aquest tema, perquè a més ella és la pionera en crear un concepte que parla de tot això.
1: Sí.
0: És la Mercè Conangla. Hola, Mercè.
2: Hola, què tal?
0: Benvinguda.
2: Doncs ben trobades totes dues. Un plaer estar aquí en aquest programa.
0: Sí. Ara explica, Irene, qui és la Mercè?
1: Sí, la Mercè, bueno, és la creadora del model d'ecologia emocional. Ella és psicòloga, és infermera, és escriptora, no? Experta en educació emocional. Ella, bueno, ara col·labora amb universitats, hospitals, institucions, per tant és conferenciant, formadora, etc., i dinamitza també molts grups de treball. I el que és molt important és que porta més de 30 anys investigant sobre com les nostres emocions influeixen en la manera com habitem el món.
0: Això és molt important, Mercè. Significa que, a veure, éssers humans, habitem el món, però la nostra emoció, segons com estiguem, farà que el món sigui millor o pitjor? Això pot anar per aquí?
2: Segur, seguríssim, seguríssim. El món en el que vivim és una creació, una cocreació dels humans al llarg de la història. Sobretot l'espècie humana ha incidit en que el món sigui com és ara. I el que ens belluga als éssers humans, sobretot, són les emocions, les passions, els desitjos. I des d'aquest interior, que pot estar tranquil o pot estar esvalotat, pot estar caòtic, pot estar sa o pot estar malalt, el que portem dintre acaba afectant i construint el món de fora. Per tant, aquesta crisi climàtica que patim en aquest moment no és una cosa que hagi passat perquè sí, sinó que és un resultat d'una crisi emocional interna dels éssers humans que ens hem deixat endur per un seguit de passions i valors destructius.
1: Mm. Tu afirmes que tots formem part d'un ecosistema humà i natural i que les nostres emocions tenen impacte en el clima emocional global. Ens pots explicar?
2: Sí. Dius-te també que sóc cocreadora del model, que ja ho vam cocrear amb Jaume Soler. És a dir, no sóc autora única.
0: Sou dos els creadors.
2: Som dos els creadors del model a l'any 2002. Per tant, ja porta molts anys de recorregut i d'aplicació i sabem resultats, no? Bé, vam començar ja l'any 2002 dient una cosa que en aquell moment no ens van fer massa cas, però dèiem patim més contaminació emocional que atmosfèrica.
0: No m'ho puc creure, sí. Dèieu això, sí, i era veritat?
2: Cert, i empitjorant,
0: Ho puc entendre perquè els humans ens mirem sempre al maliki i pensem que som lo más de l'univers i és totalment el contrari, no? Per tant, no m'estranya que siguem més contaminats que no pas la resta.
2: Bueno, és que la resta la contaminem nosaltres.
0: Ah, també és veritat.
2: És a dir, abans la Irene ha dit una cosa que és una de les metàfores clau del model ecologia emocional, que és aquest art de viure vides ètiques i emocionalment sostenibles. I el que deia la Irene era una metàfora, és una metàfora que nosaltres en diem el taburet de tres potes i diem a la gent, tu imagina't un taburet d'aquests que s'aguanten amb tres potes. Com han d'estar les potes, preguntes? I la gent tothom et diu, equilibrades. I què passa si una fos molt llarga i les altres dues quedarien curtes? No podries seure, no tindries estabilitat, no tindries una bona base. Doncs nosaltres diem que l'ésser humà, la persona, hem de treballar alhora tres potes del taburet. Una, sóc jo mateix. Jo tinc a dintre meu uns espais interiors, unes energies que em mouen, estic construint uns vincles, genero un clima, sóc un ecosistema, que ara deia l'Irene. Per tant, jo m'he de cuidar, he de harmonitzar-me amb aquestes meves emocions, perquè si no ho faig contaminaré a la fora. Però alhora que jo estic cuidant aquest món emocional, tinc persones al voltant. Per tant, jo he de cuidar les meves relacions amb els altres, mirar que no siguin tòxiques, que no siguin de dependència, mirar que siguin amoroses, que siguin tendres, que siguin transparents. Perquè les altres persones també estan afectades per com jo les tracto. I alhora tenim la tercera pota, el planeta, el món. Jo visc en un oikos, la paraula eco d'ecologia és oikos, oikos vol dir casa. Jo visc en una casa, i aquesta casa es diu planeta Terra, que és la casa compartida per tots els humans i no humans, tots els éssers que vivim aquí. I aquest oikos jo n'he de tenir cura, com tinc cura de mi i dels altres, perquè no tinc una casa de recanvi. Perquè de moment, que sapiguem, no tenim un planeta bé. I per tant, és la meva responsabilitat com a ésser humà aparentment intel·ligent respectar i tenir una bona cura d'aquesta casa compartida.
0: Doncs mira, jo, aquest art que dius de viure d'aquesta manera, en conec una, que és la Irene Cervera, que ella sí que ho practica. Ho practiques, Irene?
1: Jo, sí, ho practico. De vegades també m'equivoco, en aquesta pràctica, i torno a començar, però sí, totalment.
0: Ningú no és perfecte, ja ho saps.
1: Totalment. Bueno, ja sempre ho diem, no?, que és molt important poder estar connectades amb la natura per uns beneficis físics, però evidentment també emocionals, no?, i que també quan tu estàs bé, et trobes bé, també et vincules molt millor amb el teu entorn, no?
0: Clar, però ara no dubtaràs que hi ha una certa sensació d'angoixa quan veus que aquella casa que tu dius, Mercè, que compartim, doncs se'n va directament a fer punyetes, no? I tu li has posat un nom, Mercè, en aquest sistema de dir esto se va a la porra, que es diu patida solastàlgia.
2: Bueno, no és un nom que hagi posat jo, aquest nom ja la revista de Lancet, em sembla que va ser el 2015, sí. Ja van atorgar aquest nom amb aquesta mena d'eco. Ara han aparegut un grup que en diem ecoemocions, per tant, emocions que sorgeixen de nosaltres i que tenen relació amb el que està succeint a la nostra casa compartida, al nostre planeta. Aquesta crisi climàtica està desvetllant tot un seguit de síndromes o símptomes

0: que acaben i estan afectant bastant la salut mental dels humans.
1: Això vol dir solastàlgia, el dolor de la pèrdua del món que estimem.
0: Concretament, la solastàlgia. La solastàlgia, fixa que la paraula té com unes arrels llatines de solacium, que vol dir com confort, com consol, i àlgia, que vol dir dolor. Vol dir que no tenim, o ens fa mal, allò que ens consolaria no ho tenim. Llavors, jo diria que és com un compendi, la solastàlgia, que uneix diferents coses. Hi hauria, per exemple, la pèrdua, un sentiment de que estic perdent. Concretament, la solastàlgia fa referència molt als paisatges que formen part de la meva vida. Sento que allò se'n va, que es perd. Després podem parlar-ne més. Un sentiment de nostàlgia, d'enyorament, barrejat també amb tristesa i amb una mica de desesperança. És com si fos un còctel que podríem sacsejar.
1: Sí. Per exemple, posem l'exemple d'aquella persona que de jove ha plantat unes oliveres i ara ja és gran i li arrenquen.
0: Home, aquest seria, hi ha hagut alguna pel·lícula que ha tractat això, però n'hi ha molts més. Per exemple, sabem que és una síndrome que la gent que treballa en medi ambient, que estan molt en contacte amb la natura, són especialment sensibles perquè són els que se'n donen compte primer. També tenim els migrants per temes de climàtics que han hagut de deixar els seus països perquè els incendis ho han arrasat, perquè no queda aigua, perquè s'estan anegant a les illes, per tot un seguit de coses que estan passant ara i estan passant molt fort. I ara faig un parèntesis, fixa que aquesta setmana he sentit un simulacre que fan a Càdiz per si s'hagués d'evacuar tot per inundació de... És a dir, a veure, estan passant moltes coses. Sabem que l'any 2050 hi haurà territoris que ara estan secs, negats. La gent que han hagut de deixar el seu lloc d'origen i han hagut de venir a d'altres països tenen aquest sentiment de solastàlgia, que és els paisatges que han conformat la meva vida, la meva existència, jo els he perdut. Per tant, és una pèrdua. Ho visc amb tristesa. També ho pot sentir algú que ha marxat del seu poble i torna cap d'uns anys i allà on hi havia aquell bosquet que saltava i jugava quan era petit, que anava a buscar les flors, de cop s'hi troba allà un edifici de pisos lleig que dius, Déu meu, on s'ha quedat allò, no? És com si perdessis trossets, fragments de la teva vida. I això realment són pèrdues que encara que ens puguin semblar, no passa res, no, se senten, el sent el nostre cos, el sent la nostra memòria, que queda desposseïda i afecta la nostra salut, pot afectar.
1: Em ve a la memòria una cançó que es deia, cantava en una rumba, i tot això eren vinyes, tot això eren camps, no trobo casa meva. Clar, és això, un test, i ja no hi ha res.
2: Em ha vingut a la memòria, on abans explicava a la Mercè, amb una intervenció que vam fer a la natura, quan vam començar, no?, i vam, preguntem a vegades amb quin element de la natura t'identifiques, i una dona ens va contestar que amb un arbre, i de sobte es va posar com molt trista, no? I ens va explicar que és que a casa seva tenien dos arbres i que un estava malalt i ja feia 30 anys, i que l'havien de tallar, no? I clar, llavors la dona estava molt trista i el que també vaig pensar, ostres, no?, que no es permetia estar trista, deia que era una tonteria, de dir, clar, i com pot ser que pugui estar per un arbre, no? Com... I llavors va ser com, escoltar-la, dir, no, has d'acceptar això, no treguis, no?
0: És que la tristesa, precisament, és el sentiment coherent quan un sent que està perdent o pot perdre alguna cosa. I dient aquesta referència, jo us en dono una altra, la cançó aquella del Serrat que diu, pare, digueu-me què, li han fet el riu que ja no canta.
1: Totalment.
0: Uh-huh. Quan va repassant-ho tot, no? L'hivern ja no tindrem foc, ni... És un lament del que li està passant a la Mare Terra.
1: I mira que aquesta cançó fa anys, que es va compondre.
0: I és molt ecològica, molt actual.
1: I la cantem sempre i com si res, tu.
2: Doncs aquesta... No, en el fons, la cultura i la natura van junts, i amb la música.
1: Pregunta per les erres aquestes, sí, de la Mercè, que és molt interessant, això, jo, Irene.
2: Sí, perquè, amb el món del medi ambient es parla molt de les tres erres, no?
0: I nosaltres en tenim quatre o
2: cinc. I vosaltres en teniu, i a mi em sembla superpotent a nivell també pedagògic, ens ho pots explicar?
0: Aquest model? De fet, amb ecologia emocional, quan el vam crear ja l'any 2002, amb el Jaume el que vam anar fent és... prenent consciència de que el que li passa al planeta ens passa a nosaltres i viceversa.

0: Llavors, una de les coses que fem servir en gestió del medi ambient és el reduir, el reparar, el reciclar, el reutilitzar. Doncs, bueno, nosaltres diem que tot el que podem fer o aplicar al medi ambient també ho apliquem a la persona, perquè l'ésser humà és natura. És a dir, jo voldria fer pedagogia d'això. No és allò de dir, avui he anat a la natura. No, no, és que si vas a la natura has d'anar dintre teu, perquè tu ets part de la natura, tu ets natura. I ho hem oblidat, això. Veiem a la natura com anar a veure els arbres. No, no, és que l'ésser humà ets natura. Llavors, reduir. En el món emocional, què podem, o què hauríem de reduir? Hauríem de reduir contaminants. Contaminants, insults, menysteniments, hauríem de reduir ofenses, hauríem de reduir ferir a les altres persones, hauríem de reduir tòxics emocionals com els ressentiments, com les rancúnies, que això es pot reduir, eh? Es pot reduir.
1: Hauríem... de treballar una mica, no?
0: Oh, hem de treballar. Però reduir. Hi ha emocions que senzillament hem de reduir o ens hem de deixar exposar. Hem de reciclar. Hi ha emocions que, igual tal qual, no ens serveixen, però podem transformar adaptant-les, sí que poden servir-nos. Jo puc, per exemple, agafar la ira, que la ira dius, no, la ira és negativa, destrueix. La ira, si pren el control, és destructiva, però jo puc agafar aquesta energia que quan jo m'enfado com una onada em va pujant, pujant, i que pot sortir com amb un crit, jo puc agafar això i dir, doncs ara aquesta energia, ja que la tinc, en lloc d'orientar-la a destruir, l'orientaré a crear. I, per tant, la utilitzaré per reparar la injustícia que jo acabo de veure. I en lloc de trencar la cara a algú, doncs buscaré la manera de, amb aquesta energia que tinc, miraré com ho soluciono, no?
1: El Joan
0: no serveixes,
1: Carulla,
0: no serveixes.
1: Doncs, mira, el Joan Carulla, doncs, un agricultor ja urbà, que té 102 anys, ja no li deixaven construir el cinquè pis de casa seva i va dir, ah, sí, doncs ara faré un hort, toma. I a partir d'aquí cultiva l'hort.
0: Clar, reparar.
1: A la cinquena planta del seu edifici.
0: Això hem d'aprendre a fer. Reduir, reciclar, reutilitzar. Mireu, de petits, molta gent han sigut gent curiosa, creativa, alegre, que de qualsevol cosa s'entusiasmaven, i a cap d'uns anys estan com atontats, com mig morts. Però nosaltres diem, si ho has tingut, està dintre teu. Llavors és quan hem de reutilitzar. És a dir, allò hi és, busca-ho i torno a posar en joc. Torna a alliberar la creativitat. Torna... I hi ha una R molt important, que és el repara. És a dir, estem en una societat d'un sol ús i ho llancem. No, no, hem de tornar a reparar les coses. Ara es comença a dir, no ho llancem, reparem-ho, no, sorgim-ho, fem alguna cosa. Doncs amb les emocions hem de reparar les ferides. Allò que fem mal amb alguna persona, hem de mirar com jo puc fer un brodat i puc ajudar a curar aquella ferida. Feina.
1: Déu-n'hi-do. Tenim molta feina, perquè a part dius una cosa, dieu una cosa, dieu, amb l'ecologia emocional, quan millora la persona...
0: Millora el món. I agafa,
1: millora el món, sí, diu, evoluciona tot el que l'envolta, cap problema, sí o no?
0: Total, és que no hi, de fet et dic una cosa, no hi ha una altra manera. És a dir, la crisi climàtica actual ja no és una crisi de física, per dir-ho així, és ètica, és una crisi social, és una crisi de salut mental i és una crisi de salut emocional. Llavors, si volem solucionar, que ara sembla que la gent comença a veure el que ens està esperant i sembla que ho hem de fer sincrònicament, és a dir, s'ha acabat, anem a fer educació mediambiental per una banda, educació emocional per l'altra, això no funciona, hem d'ajuntar-ho. És a dir, si jo vull millorar el planeta, he de millorar els valors o el que mou les persones, perquè si algú s'insulta a si mateix, té una autoestima penosa, no s'aguanta, no se suporta, quan sortirà al carrer no tindrà cap problema agafar un arbre acabat de plantar i trencar-lo, perquè estarà furiós i no sabrà orientar la seva ira. Per tant, si jo vull que la nova generació d'humans sigui una generació de cuidadors de vida, que és el que amb el Jaume, amb el llibre Canvi Climàtic, diem, o fem una generació que siguin cuidadors de vida, o no hi haurà una nova generació ni res per cuidar.

0: Aquesta generació, ell, seran els futurs polítics i exacte, els futurs gestors de grans empreses, que és el que
1: els futurs pares i mares, sí, els futurs educadors, és els que tindran el planeta en les seves mans. I jo, que tinc fills, filles i tinc nets, jo vull que siguin persones que quan vinguin aquestes noves pandèmies, incidències climàtiques, problemes que ni tan sols imaginem, siguin forts emocionalment, tinguin fortalesa, tinguin criteri, tinguin capacitat de, si no hi ha solucions, crear-les. I això vol dir educar. Sense educació no ho aconseguirem.
2: Sí, Mercè, bueno, a més m'agrada molt això de cuidadors de vida, perquè al final, bueno, crec que el missatge final també és que si cuidar-nos és una forma de cuidar el planeta.
1: És l'única. No?
2: I que la natura també és la que ens pot ajudar a recuperar l'harmonia.
1: I la natura som nosaltres.
2: Per tant, natura.
1: Comencem harmonitzant-nos, continuem cuidant a les persones que tenim a la vora i no oblidem que el planeta és casa, que casa no és només la meva casa petita, que el carrer és casa, la ciutat és casa i tot el planeta és casa i l'hem de cuidar.
0: Va, doncs fem-li cas a la Mercè Conangle. La Irene Cervera sempre ens porta gent tan interessant. Irene, jo pateixo una mica de solestàlgia, però amb aquests consells que m'ha donat la Mercè superaré tot el que sigui necessari. Gràcies, Mercè, per venir.
1: A vosaltres per aquest programa. Felicitats, perquè és molt avançat unir medi ambient, emocions i ètica. I és el que feu vosaltres. Felicitats a totes dues.
0: Això és mèrit de l'Irene Cervera.
1: Gràcies, Irene.
0: Gràcies, Irene.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.

I aquí el que teniu és el petit de Calaril. Cauen les estrelles, diuen aquest tema. Que caiguin, però que sigui per bé, que les mirem i pensem que cada un és un desig per tornar a escoltar aquest programa en la propera edició, que arriba molt aviat. Fins aleshores.

0: Aquella nit al Tiffany's. Capítol 3.
1: Martí! Vine a la cuina! A berenar! Té, bonic, un got de llet i au. No taquis gaire, que després la mama ha de fer moltes rentadores.
2: Amb xocolata, bravo!
1: Ai, si ara ja és una llima, no me'l vull imaginar amb 18 anys. Ai, és tan maco. Ai, Martinet, aviat tindràs una germaneta per no avorrir-te mai més. Vinga, va, que vols sentir una mica de notícies, senyora periodista i mare soltera. A veure com progressa el món, Alba Mora.
3: ...acusats de terrorisme, entre tots sumen 375 anys de condemna per una baralla de matinada en un bar. Una batussa entre joves bascos...
2: Mama, què és una batussa?
1: Ai, no, Martí, no, espera, que trec la ràdio. Menja, va, menja. Entre l'època d'en Cisco i ara... Hi ha dies que tot sembla que segueixi igual.
2: Batuta!
1: Va, Martí, acaba't el pa també, eh? Aquí no berenem només xocolata. Va, escolta, que voldries fer un dibuix per un amic meu, Martí?
2: Sí, un amic de la mama. Li vull dibuixar un monstre.
1: Ves que, home, així m'agrada. Va, tira, tens retoladors i paper al menjador. Vinga, guapo.
2: Un dibuix.
1: Va, ara sí. La ràdio, coi.
3: Perquè Espanya té diversos fronts judicials que preocupen Europa, com és el cas dels exiliats i les euroordres de detenció o les detencions indiscriminades de membres del CDR.
1: Uf, quin panorama. Però va, han passat els dies. Ets periodista, Alba. Les fonts s'han de cuidar. Va, truca'l.
4: Aquest és el contestador de Francesc Ayats. Ara no us pot atendre. Quan sentiu el senyal, deixeu el vostre missatge, si us plau.
1: Hola, Cisco. Com va? Espero que bé. Res, que volia saber com estaves i que sàpigues que en Martí... Te'n recordes, el meu fill, en Martí? Ara ha acabat de berenar i t'està fent un dibuix. I jo res, que em sap greu si l'altre dia per culpa...

0: Bueno, senyora periodista, suposem que has perdut una font important d'informació. Però la investigació no es pot aturar, va.
1: Martí, la mama se'n va a dutxar, d'acord? Deixo la porta oberta per si m'has de dir res.

0: Mirallet màgic, mirallet màgic. Qui és la dona més trinxada del reialme? Ai, senyora periodista, fas unes ulleres de por. Va, vinga, una dutxa i com nova. No, si ja em dutxaré demà, ja. Segur que és la mare, que no en té mai prou del seu net. És que... collons! Sisko, hola, com estàs?
1: Bé, merci, Alba, merci. Que t'agafo en mal moment.
0: No, si m'estava a punt de dutxar i no. Digues. No, espera, que tanco l'aigua. Ja està, digues.
1: Acabo de sentir el teu missatge. Primer et vull demanar excuses. És que tants dies sense dir-te res, però... és que no està del tot fi.
0: I ara, no. Si jo només volia saber com estaves i si podia fer res per tu.
1: He decidit que t'ho vull explicar tot. Vull parlar de tot, Alba. Però no vull anar de pressa. No m'hi he enfrontat mai d'una manera tan oberta.
0: Ostres, jo? Com?
1: La veritat és la veritat. El primer dia et vaig demanar que no m'enganyessis, recordes?
0: Sí, clar, que me'n recordo.
1: I no m'has enganyat, ni m'has apretat. Jo sé que sóc una peça clau del teu reportatge i que ho sóc perquè, en fi... pel que vaig fer aquella nit d'agost a Tiffany's, la nit que es va aturar en sec la meva edat de la innocència.

Vale, va. Cartutxos. La metge, va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Jo, Cisco, no sé què dir. Ja et vaig proposar que no parlem res de que tu no vulguis, eh? No has de sentir cap compromís.
1: Vols saber alguna cosa, Alba?
0: Digues, Cisco, sisplau.
1: És un exemple, eh? Però no hi ha cap diferència entre els nostres comitès d'acció revolucionària i el CBR que van muntar els catalans per portar i defensar les urnes l'1 d'octubre.
0: Com? No, és que no t'acabo de seguir, Cisco.
1: La lluita contra l'opressió no s'acaba mai. T'ho vull explicar tot. T'ho haig d'explicar tot. Aquest és el meu compromís, Alba, i el de tota la meva vida.
0: Molt bé, doncs entesos. I llavors, com vols que quedem? Si de cas podríem repetir el lloc de sempre, no sé.
1: Tranquil·la, t'anaves a dutxar. A veure, jo havia pensat que... coneixes el restaurant Estres Mall, el més antic de l'Escala? Jo pensava que... No sé, si vols, aquest vespre potser podríem sopar. I pago jo, esclar. Vull dir, si el nen d'allò, si en Martí es pot quedar amb el pare, no serà gaire estona i no vull que et suposi cap problema.
0: Ui, si sóc mare soltera, Cisco.

0: Però la meva mare viu a dues cases del carrer i estarà encantada de poder consentir el seu net preferit.
1: Collons, no sabia que... llavors potser que ho deixem per... que ho canviem per un dinar. Excusa'm, no volia fer safareig.
0: Ni parlar-ne. No passa cada dia que un mite et convidi a sopar. I conec Estresmall, eh?
1: Mite, sí. Un coi de mite. Va bé, a les 8?
0: Horari francès. Allí seré. Fins ara, Cisco.
1: Va bé, fins ara, Alba. Merci.
0: Martí, guapo, avui sopes amb la iaia, sí?
2: Thank you.

0: de nens podrits per tots els estats.
1: Els herois.
2: Uf, em sembla que no sortia a sopar des que va néixer en Martí. Oh, que bé. Mira, quina carta, tu. Oh, i mira quins plats. Uix, piquen una mica, Cisco, eh? Va, anem a mitja.
3: No, no, ni parlar-ne. Jo no sóc mare soltera. Perdona, d'allò. Tria el que vulguis, eh? Jo faré el mateix. En aquí el peix el fan molt bo i és fresc, fresc.
4: Hombre, jo vostès els conec. Ara fa dies que no venen a la taverna, eh?
2: Ostres, senyor, a quants llocs treballa vostè?
4: És estiu i som a la Costa Brava, reina. Se'n diu pluriempleio.
3: No ha canviat res. Però escolta, company, que fas doble jornada o què? Pensa que tenim uns drets laborals que van costar-nos moltes lluites.
4: Drets laborals, diu. El que faria falta són trets, trets laborals. Què volen que els digui? El país es va vendre en esturisme i jo, en fi, jo en visc el doble, si m'ho miro pel costat bo, esclar. Bo, els senyors han triat o volen demanar primer el beure i que els deixi una estoneta més per pensar?
2: Per mi una cervesa sense alcohol. Tria tu, Cisco. Només pensa que tinc gana de llop i mig, eh?
3: Sí, sí, de fet, jo a l'estiu del 68 vaig ser de cambrer aquí al costat. I moltes hores feia, moltes. I llavors ja es veia que el turisme seria la nostra condemna. I a veure, t'agrada el peix, Alba?
2: M'encanta.
3: A veure si farem una amanida de tomata i uns sonsos de primer.
4: Tomata...
3: Vaig bé, Alba?
2: Home,
3: què et sembla? I de segon, de collons. M'he deixat les ulleres a casa i... Sí, mero al forn per dos, eh?
2: Perfecte.
4: Mero al forn per dos. I és peix, mai i julivert o tal com raja?
2: Sense, si no es fa res, que després passo la nit del lloro i... Et sembla bé, Cisco?
3: Impecable.
2: Val, doncs una mica de pa amb tomata.
3: Molt bé, jo voldré vi negre. Si en teniu del país, mig litro, merci.
4: De quin país? Del nostre o del que ens mana? és broma, va. Marchando.
2: Bueno, doncs ja som aquí. Cisco, de veritat que moltíssimes gràcies, eh? I ja tinc la llibreta, tinc el boli, tinc... Ai, perdona, que m'has dit que no volies córrer.
3: Ja vaig córrer prou aquella nit a Tiffany's, la malida nit de l'agost del 69. No, si ja t'ho he dit. Vull parlar de tot. Ha arribat el moment, les coses com siguin.
2: Però potser no és cosa meva, Cisco, però... Què t'ha fet canviar d'opinió? Entén-me, vull dir, quin detonant, què t'ha trasbalsat, si es pot dir així?
3: Avui sentia la ràdio i han parlat d'aquests nanos del Chasso. No sé si saps aquell cas. Ja han parlat dels exiliats, del procés, clar.
2: Sí, sí, avui ho deien per la ràdio, sí.
3: Correcte. I a veure... De cop i volta, ens he vist a mi i els meus amics a finals dels 60, saps?
2: I has lligat caps i has pensat que tot continua igual, perquè és el que jo he pensat.
3: Veto aquí, però no és només això. Jo penso que la lluita continua. Sí que va de pressa aquest nostre cambrer estimat.
4: A veure, una sense alcohol per aquí, la mitja botella de negre pel senyor... Una daiga que posa la casa i unes olivetes per obrir la gana. Listos?
2: Ah, moltes gràcies.
3: Sí, merci. Doncs això, et demano que no te'n riguis de mi, però... Però és que no sé com dir-t'ho. No. Oh! Bon vi, aquest de la casa.
2: Doncs la cervesa sense alcohol no val res, eh? No saps les ganes que tinc de parir i tornar a poder beure cervesa normal, però digues... Parlàvem del detonant.
3: Mira, sí. A veure, no vull que el teu fill creixi en un món oprimit. Ja està, ja ho he dit.
2: Què vols dir, Cisco?
3: Les notícies, segons com tot continuï igual, oi?
2: Sí.
3: I doncs això, no vull que la generació d'en Martí... no vull que el teu fill acabi com jo i la meva peripècia pot ajudar. Vull que se sàpiga, que no es perdi el fil roig... de la història.
2: Que bonic, això que dius, Cisco.
3: Entén-me, la lluita no s'ha acabat, però si fas un bon reportatge pot ser molt instructiu. Es tracta que cap jove més perdi la joventut per uns ideals i alhora es tracta que... És a dir, Alba, jo em vaig equivocar. i m'ha perseguit tota la vida. No hi ha dia que no hi pensi. Creu-me que si pogués oblidar, ho faria.
2: Sisko, a poc, no pateixis.
3: Segur que en Miquel i en Joan et van explicar què vaig fer. Què vaig fer, sí. I a veure, segur que tu, com tanta gent, també deus pensar que tot allò va ser un disbarat.
2: I tant que m'ho han explicat, però no et vaig trucar només per això, que quedi molt clar. I jo ni penso ni deixo de pensar que fos un disbarat, bàsicament perquè no sóc ningú per jutjar-te.
3: No, ho sé, m'has demostrat que no persegueixes la morbositat. Però et falta la meva versió.
2: Sí.
3: I no sé què penses de mi, ni jo mateix tinc clar quina versió és la bona, saps?
4: Come on, come on, una de sonsos i una amanida de tomata. Una mica de pa... Au, vinga, ja ho tenim. Que vagi de gust, senyors.
3: Una pinta, els sonsos.
2: Quina bona olor que fa aquest peixet, per favor.
3: I aquests tomates entren pels ulls. Però, a veure, és el que em deia, Alba. Ni jo mateix sé com ordenar tot allò. I vull que m'ajudis a fer-ho. De fet, ja fa dies que ho fas.
2: M'afalagues, Sisko. No sé, i si continuem com els altres dies, tu m'expliques episodis de l'època. Vull dir, la memòria és una selva, eh?
3: Correcte. Et serveix una mica de tot?
2: Sí, sisplau. Potser el que dic. Tu pots anar traient records i el que vas fer... Va, si surt, surt. I si no surt, doncs no surt, no passa res. No et sembla?
3: És que em passaven de tan grosses, Alba. Per exemple, tu has dit que el pare de Miquel havia estat guàrdia civil.
2: No, coi, que quan el vaig entrevistar, aquest detallet de no res el va passar per alt al Murri. Que no era en Miquel el més, això, el més, diguem-ne, radical, el més ideològic i el més de tot.
3: El Cal Ferrer, ganivet de fusta, noia. El que sents.
2: Sí.
3: I per això el primer curs que vaig ser a Figueres anàvem tots a dinar al menjador de la comandància de la Guàrdia Civil.
2: Què
3: dius? Té collons, no?
2: Però això, això devia ser com anar a la gola del llop.
3: No t'ho pots imaginar. Tota aquella xuleria espanyola, uau. Les bromes sobre dones i homosexuals, el masclisme, la jerarquia, vaja, un fàstic. Però també ens impressionaven els uniformes, aquelles motos lluents i les armes d'allò. Les armes!
2: Hosti, però és que sembla... És com si fóssiu uns infiltrats que aprofitàveu per apuntar moviments i fer plànols i, bueno, salvant les distàncies, que ara m'he flipat jo sola.
3: Sí, és que ens sentíem així. Infiltrats?
2: Sí.
3: Però ara compte, d'aquells dinars entre guàrdies civils a que la Guàrdia Civil et detingui. Si arribo a saber que tot acabaria a trompades, veus? Ja torno a topar amb aquella nit a Tiffany's. No em fuig del cap, Alba.
1: Vale, val. Els cartutxos... Merda. La mitja. Hòstia.
5: Cago en tot, però què fots? Què s'ha agafat?
1: Merda, que m'han vist.
5: Lladres!
1: Merda!
5: Lladres!
1: Hòstia, quiet, tu, quiet! Merda!
5: Quiet, collons! Ajuda!

0: Prou, no! No cridis, no! No! Aquí, aquí! Res, no, no cridis, no cridis!
1: Tot bé per aquí? Va, enduc els plats, a veure els coberts... Merci. I ara mateix surt el mero.
2: Sisko. Sisko, perdona, però és que t'has quedat com absent. Estàs bé?
3: Estic bé, sí. És obsessiu. Em sap greu, Alba. Vaig enviar la meva vida a la merda.
2: Et refereixes a allò que vas fer, oi? Sempre és allò.
3: Exacte. És com un nus. És com si tots els meus desigs s'haguessin ofegat en un pou. Sí, aquella nit d'agost, la pluja de la joventut se'n va assecar.
1: I voilà, all right, un senyonero al forn. Voldran que els el serveixi jo o volen que els el triï?
2: No, gràcies, ja ens apanyem.
1: Val, molt rebé, bon profit.
2: Sisko, a mi em sembla, ho he sentit dir diverses vegades, a mi m'han dit què va passar aquella nit. M'ho han explicat tothom, menys tu. Fins i tot, ja sé, gent que no era ni del vostre nucli dur, per dir-ho d'alguna manera.
3: Vaig engegar per la vora de la meva joventut, Alba. Passaven tantes coses. El collons de viatge de Miquel a Itàlia. Tampoc no té ni a parlar?
2: Sí, no, ell sí, però si ho trobes important, endavant, digues.
3: Massa coses. En Miquel va tornar d'Itàlia... És igual. La meva vida... Tot va canviar. Però sí, fins i tot m'agradava una noia que...
2: Ah, caram.
3: Quin desgavell, Alba.
2: Va, digues, serveixo jo el peix, va bé? Una noia, dius?
3: Es deia... Es diu com tu, Alba. Mm-hmm. De vegades en raonàvem. Oh, els estius, vora mar, els companys perseguint estrangeres, i jo era molt tímid. Mare meva, des que vaig sortir de la presó, que no hi he parlat, això que encara viu aquí, a l'escala, i ja és àvia, Alba. De vegades la veig de lluny. En fi, que la joventut se'm va estroncar de cop.
4: Què fots? Què s'ha agafat?
0: Merda, que m'han vist.
4: Què s'ha agafat? Lladres!
0: Merda!
4: Lladres!
0: Hòstia,
4: tu, quiet!
0: Merda!
4: Quiet, collons! Ajuda!
0: No!
4: Ajuda!
0: No cridis, no! No!
4: Aquí!
0: Que no res, no cridis, no cridis! No cridis!
4: Deixa la bossa, cago!
0: Deixa-me anar! Deixa-me anar! Que no estava fent res!
4: Aquí, aquí!
0: Què fas? No cridis a la policia, que no sóc cap lladre!
4: Deixa la bossa!
0: Deixa-me anar!
4: Tot!
0: Deixa-me anar, que no estava fent res!
5: Puta madre, què cojones passa allà arriba?
4: Un ladrón, aquí, Guardia Civil, aquí!
5: Quietos, que subo! Tu, Juanito, quédate con el perro.
0: No. Hòstia, no!
4: Ei, però què haces?
0: Per on collons surto? Salto!
4: No lo hagas, tío! Que te vas a matar!
0: Hòstia santa! Mal!
5: El hijo de puta se ha tirado al vacío. ¡Manuel, ayúdame!
0: Collons, estic mal! Hòstia! Haig d'arribar a la moto! Collons!
5: Quieto, quieto! Manuel, rápido!
0: Em fas mal! Em fas mal, em fas mal!
6: Contra el suelo, cabrón! Te voy a matar!
5: Dame las esposas!
6: ¡Cállate, hijo de puta! ¡Te estabas robando, eh! ¡La madre que te mató!
5: ¡Manuel, que lo vas a reventar! ¡Cógele la bolsa y déjame a mí! ¡Joder, lo has dejado inconsciente!
6: Vale, joder. Vamos a ver qué se estaba llevando el muy cabrón. ¡Virgen!
5: ¿Qué pasa, Manuel? ¡Ayúdame a llevarlo al coche! ¡Hay que curarle las heridas!
6: ¡Juanito! ¡El Makuto está lleno de dinamita!
5: ¡Me cago en todos sus muertos! Vale, vale, vale. Esto, Manuel, no toques nada de dentro. Cargamos al hijo puta en el coche y pa' cuartelillo.
6: ¡Camina, coño!
5: ¡Joder, cómo pesa el cabrón! ¡Venga, pa' dentro!
6: ¡Te vas a enterar!
3: I aquí és on comença el meu calvari, Alba. En aquest punt de la història és on el meu temps s'atura. La resta... La resta hauria de fer un gran esforç per resumir-la.
7: Vas saltar des d'un terrat?
3: Vaig saltar a un infern. Però fem una cosa, Alba. Un dia que et vagi bé, tu m'acompanyes a un lloc...
7: Oh, i a tres.
3: Merci, Alba.
7: Esclar.
3: Va, que el meu fred no val res.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Oriol Llopart Chia, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Joan Coll, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona, Dani Cortés i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Cunillera Font. Cançó principal I la pluja es va assecar, de Roger Mas, cedida per Satèl·lit EK. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb la xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: tan sols un horitzó.
1: Aquella nit al Tiffany's, capítol 4.
2: Va, Martí, que ja som al casalet, que avui t'ho passaràs molt bé, eh? M'ho promets?
3: Sí, nena, casalet!
2: Va, doncs un petó bonic. Va. I recorda que ben dinat avui et ve a buscar la iaia, eh?
3: Vinga, la iaia em comprarà un gelat.
2: Ai, sí que te la saps llarga, tu. Au, va, que ja us criden. Ves cap dins.
3: Adéu, mama.
2: Adéu. Va, la gran periodista Alba Mora ha quedat amb l'home que volia posar una bomba a la discoteca Tiffany's a la nit del 24 d'agost del 1969. Xun, xun, xun, xun, xun, xun. La gran periodista, que justament ha quedat en una antiga pedrera, Tachan, on aquest home va robar els explosius uns dies abans. Xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan. No es pot dir, no, no es pot dir, Alba, que no tingui sort, sort, molta sort. Prou tonteria. Ubicació al navegador. Check. Tens un preferit a punt? Check. Ulleres de sol. Check. Gas a fondo i cap al Puig Rom de Roses.

0: Verge santa, quin lloc més deixat de la mà de Déu.
1: Ah, mira, ja arriba.
2: Bon dia. I merci per venir, Alba.
0: Sí, ja ho veurem, si és un bon dia. Em sembla que he ratllat tot el sota del cotxe.
2: Oh, els cotxes d'ara ja se sap. En fi, d'allò. Sense tu, Alba, no m'hi hauria vist mai en cor. Pensa que no hi havia tornat mai més.
0: Sa, que no, que gràcies a tu per compartir aquest secret, no, coi, aquesta història. Ai, perdona, és que estic emocionada, Sisko, tu.
2: Sí. Jo aquells dies de 1969 també n'estava d'emocionat.
0: Ja.
2: Collons, tot això ha canviat molt, Venia cap aquí, tot em semblava un altre planeta.
0: Què vols dir, Sisko?
2: És un pla de xalets i hotels i piscines. I aquí al Puig Rom, quina vista sobre la Badia de Roses, Però miris on miris, tot és ciment i més ciment.
0: Sí, ja ho pots ben dir. Però jo, com que sempre ho he vist igual, no sé, les vistes les trobo magnífiques. Imagina't a la teva època, és clar.
2: Un paradís a la Terra, Alba. Un paradís que el desenvolupisme franquista mossegava davant dels nostres ulls i la nostra impotència.
0: És el de sempre, la gallina dels ous d'or, no?
2: Era un saqueig en tota regla, sumat a la subjugació del poble català.
0: Correcte, però amb la connivència d'alguns d'aquí, Molt de negoci turístic es va aixecar així, no?
2: Sí, tens tota la raó, Alba. Per això nosaltres tenim la sensació de lluitar en dos fronts, contra el franquisme i contra els catalans, que ja els estava bé. Florien les discoteques, els sinistres blocs de pisos a primera línia de mar, i els toros i les sevillanes ho empodegaven tot. A tot arreu havies de suportar allò de típic a les tennis shows.
0: I aquí on som, aquí s'hi va produir un fet cabdal, em vas dir l'altra nit sopant. Per què hi has volgut tornar-hi, Sisko?
2: Per què? Em vull enfrontar els meus fantasmes. Ha passat mig segle des d'aquella nit de Tiffany's. El capitalisme autàrquic espanyol s'aguantava gràcies a l'allau de migrants cap aquí, el totxo i el turisme. I nosaltres volíem passar de les pintades alguna cosa més... Més directa.
0: Doncs gràcies de nou, Sisko, per deixar-me enfrontar-t'hi al meu costat.
2: Uf. Estic nerviosa. Sí. Vine, anem, t'ensenyaré on hi havia el cobert de la dinamita.
0: Uf, quina passada, tu. Va, som-hi.
2: Mira, si estic nerviosa, Alba, que et vaig donant indicacions perquè arribessis pel sud i jo he arribat per un altre camí,
0: Sí, és veritat. A mi m'ha tocat el camí xungo, però per què, Sisko?
2: Perquè en el teu reportatge m'ha revingut una barreja de por, o de ràbia i cautela. També per això sempre riu abans quan quedem a la taverna, saps?
3: Tira! Me cago en tu puta madre! Que tira!
4: Feu mal. No puc caminar. No puc caminar.
3: Que camines, coño! Venga, tira pa dentro. Manuel, ponlo en la silla. Tranquilo. Sí.
5: Tranquilo, se va a quedar de las hostias que le voy a dar.
4: Em sembla que tinc el braç trencat.
5: ¡Que te calles, hippie de mierda! ¡Y háblanos en español, coño!
4: Por favor.
3: El tal mate, por el amor de Dios. El médico militar lo tiene que encontrar entero.
5: A este lo curaba yo con su propia medicina. Toma, Juanito, la bolsa de la dinamita. Y aquí está lo que llevaba en los bolsillos. El hijo de su madre.
3: Bien hecho, Manuel. Bien. Pero ahora déjame a mí, ¿vale? Manuel, ¿os traes un poco de agua?
5: ¡Su puta madre! ¡Ahora vuelvo!
4: ¡Qué mal, madre de Dios!
3: Vamos a ver qué tenemos aquí. Un mechero. Correcto, funciona. Y aquí las llaves y los papeles del ahorro. Muy bien. Y esto... parece un papel escrito a mano. Vale. Y ahora vamos a ver el mamuto. A ver. Tenemos una mecha larga. Vaya.
4: Sisplau, no, por favor. Por favor, tengo un brazo trencado. No, mi brazo roto.
3: Caramba, caramba.
4: Señor, señor guardia, por favor, me hace mucho daño.
3: Aquí tenemos dos cartuchos. Cuatro. Y van seis. Vale. Y van ocho. Buah. Ocho cartuchos de dinero. Bien, bien. Y para terminar, vaya, vaya. Pero si aquí tenemos dos fulminantes listos para ser usados. Muy bien, veamos. Señor Francisco Ayats, 18 años recién cumplidos, vecino de la Escala, del despoblado de las Alsinas, ¿verdad?
4: No, yo me des. Yo mismo.
3: Magnífico. ¿Y usted ya sabe dónde estamos, señor Ayats?
4: Sí, es claro. Claro, digo, en la caserna de Playa d'Aro. No.
3: No.
4: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dice?
3: Estamos en el cuartel de la Guardia Civil de Playa de Aro, señor Ayats. Tiene que hablar con propiedad.
4: Esto sí, cuartel, claro, lo que usted diga. Es que tengo la boca bien seca.
3: Y ahora le voy a contar lo que va a pasar a continuación, señor Ayats. Quiero que me escuche con atención, ¿estamos?
4: Sí.
3: Se habrá dado cuenta, señora Yates, que mi compañero Manuel no tiene mi paciencia, ¿verdad?
4: No sé.
3: Habrá visto, no sé, digamos, sí, que es un poco echado para adelante.
4: ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No sé.
3: Pues esto es lo que va a pasar, señora Yates. O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
4: No. Por favor, no, por favor.
3: Entonces, señora Yats, ¿quiere contarme algo?
5: ¡Toma tu agua, cabrón!
3: Gracias, Manuel. ¿Le puedes quitar las esposas, por favor, para que pueda beber?
5: Lo que se merece es un paseillo, Juanito. Tú sabrás lo que haces. ¡Ya está!
3: Gracias, Manuel. Y ahora échate a un lado y apunta para el atestado. Y usted beba, señora Yats. Tenga la bondad. Mejor, señora Yats. Ahora vendrá el médico, pero antes vamos a tener una pequeña charla. Manuel, ponle otra vez las esposas. ¿Dispuesto a colaborar?
2: I aquí, veus els rastres de les parets? Hi havia la caseta on guardaven els explosius de la pedrera. Veu que en Déu sembla una cosa ahir.
0: Però és que no ho entenc. Tu sol vas forçar la porta i vas robar la dinamita? Això devia estar vigilat.
2: Això, jo sol. En fi, és igual. I de vigilar res, Alba. Hi havia un guàrdia dormint la mona allí on hem aparcat. I aquí era tot a les fosques i ni sabia què collons estava replegant.
0: Ja. Esclar, però ara pel que a mi m'explicaves la detenció i em deies que també tenies uns fulminants, o com es diguin, i una metxa, no? És pel rigor.
2: Els maleïts fulminants no els vaig treure d'aquí. La història dels fulminants és més enrevessada, Alba.
0: Doncs perquè ara també em deies que la Guàrdia Civil estava tan o més nerviosa que tu.
2: Ja t'hi pots posar de peus. Van fer venir no sé quantes patrulles. Jo duia prou material per posar una bomba, eh?
0: Cisco, m'has explicat que no sabies ni per on començar a armar-la.
2: Esclar que no. Però això la Guàrdia Civil aquella nit no s'ho creia. Finals dels 60, eh? A veure, a Espanya es congriaven diversos grups partidaris de l'acció directa, com aquí. O, per exemple, a Galícia i a les Canàries.
0: L'antifranquisme agafava volada.
2: Un tipus d'antifranquisme. En part, ETA ens marcava el camí. És per dir-ho de pressa, Alba, és un dir.
0: Sí, ja t'entenc. Llavors, per fer-me el croquis, Cisco, tu robes la dinamita i, en paral·lel, algú t'aconsegueix altres coses.
2: Espera, Alba, és més complex.
0: Val, sí, perdona.
2: T'ho explicaré tot, però per favor, ara marxem d'aquí, sisplau. Aquest lloc em fa esgarrifances.
0: D'acord. Tornem als cotxes. No, tu manes.
2: Saps què? La nit que vam robar la dinamita, van venir uns quants a Roses, la colla, i les primeres noies que ens feien cas.
0: Ah, molt bé.
2: I havien fet una excursió, hi havia l'Alba. I al vespre alguns nois ens vam quedar a les discoteques.
0: Ai, les primeres noies.
2: Les noies, sí. Si arribo a saber el temps que em quedava, jo, potser m'hauria afanyat més amb l'Alba.
0: T'agradava molt, eh?
2: Sí. Bo, parlant de temps, Alba, podríem anar al passeig de Roses a fer una canya. No he acabat d'explicar-te l'interrogatori.
0: Oh, i dues de canyes, però sense alcohol. No hi ha més remei.
6: Esta es su letra, señora Yats. Llevaba este papel en el bolsillo.
7: Ya se lo he dicho mil veces, por favor. Sí.
6: Aquí dice, a ver, sí. Dice, Revolución Social Española. El combate continúa. Vaya, y dice, Poder Popular y Lucha Permanente. Y más abajo, sí. Viva la Revolución Socialista de los Pueblos Ibéricos.
7: No lo sé.
6: Bueno, me va a reconocer, señora Yats, que todo esto es mucho trabajo para un joven sin apoyos, ¿no? ¿Me cuenta ya si hay otros?
7: Ya se lo he dicho. Lo hice yo solo. Necesito un mecha. ¿Dónde habrás? ¿Cuántas horas hacen que estamos aquí?
6: El médico entrará cuando yo lo diga. Señora Yats, llevamos casi 5 horas y ¿sabe una cosa? Todavía no le creo. Volvamos a la dinamita. ¿Quién se la proporciona?
5: ¡Déjamelo a mí, Juanito! ¡Estoy hasta los cojones!
6: Quieto y sigue apuntando, Manuel. ¡Recoge la carpeta, coño!
7: Por favor. No puedo más.
6: Pues está en sus manos, señora Yats.
5: ¡Iremos a tu casa! ¡Tus padres, tu novia! ¡Iremos a por tu novia!
7: No, por favor, no. Mis padres no. Por favor.
5: ¿A qué organización perteneces, hijo de puta? ¡Van a caer todos!
6: Manuel, estamos. Ya lo ves, señora Yats. Le conviene colaborar. Tenga en cuenta que usted está cansado, pero nosotros también. Fuera, hay 4 patrullas esperando. Imagino que tendrán tantas ganas de arrancarle los huevos como mi compañero Manuel. No sé si...
7: ¡El Pepe! Fue el Pepe que me dio la dinamita.
6: Vaya, bien. Manuel, ve apuntando. Prosiga, señora Yats.
7: El Pepe, sí, sí. Sea alto y rubio. Y con acento francés. Sí, claro, tenía 2 caballos con matrícula francesa.
6: Bien. Desarrolle, adelante.
7: Tengo la boca muy seca. Un poco más de agua, por favor.
5: ¡Que sigas, coño!
6: El agua luego. Lo está haciendo muy bien, señora Yats. Pronto terminaremos.
7: Pues el Pepe vivía en Figueras, en la calle de San Pau.
6: Prosiga.
7: Y pues a veces venía a la taberna del Port de Nanterris, donde nos reuníamos la colla y charlábamos de todo, no sé, y de política también.
6: Entonces, el tal Pepe y usted y sus amigos forman parte de una organización. Apunta, Manuel. ¿De qué organización se trata, señora Yats? ¿Nacional o internacional?
7: No, mis amigos no. No, Pepe me dio los explosivos hace 8 días, pero no sé nada más de él ni él de mí. Es una táctica de seguridad.
6: Por si cae uno que no sepa nada de los demás. Formación. Interesante.
7: Sí. Y de aquí 8 días más, el Pepe me tenía que donar el dinero.
6: ¿El dinero?
7: 5.000 pesetas. Nos tenemos que encontrar en la taberna. Ya se lo he dicho mil veces y yo actuaba solo.
6: ¿Y el texto manuscrito que llevaba en el bolsillo?
7: Pues el Pepe. Esto. Él me reclutó y me entrenó. Mis amigos no sabían nada.
6: No le he preguntado por sus amigos, señora Yats.
7: Sí, claro. Pues esto. Quería dejar el papel en el lugar después de la acción. Sí. Atacar el turismo es visibilidad. Es por contra el franquismo opresor. A favor de la justicia social que el pueblo demanda.
6: Muy bien, señora Yats, muy bien. Lo dejamos aquí. Manuel, ¿tienes todo?
5: Todo. Listo para firmar.
6: Dame el atestado, Manuel. Gracias. Señora Yats puede leer el atestado. Le recomiendo que lo firme.
7: No puedo más. Sí. Ah, o sea, no, ah.
4: No puedo más. No puedo más. Sí, sí, sí. Que usted vulgui. Que usted diga para.
6: Manuel, quítale las esposas y dale el bolígrafo. Anda, por favor.
5: ¡Hala, cabronazo! ¡Firma, firma! Que luego te llevo a tu habitación de hotel. Vas a estar de puta madre. ¡Te lo prometo!
4: ¡Alba!
6: Manuel, camino del calabozo, no hagas ninguna tontería. ¿Estamos?
0: Feia temps que no venia Roses, eh? Quina gentada. Vols dir, Sisko, que trobarem taula? És que tinc molta gana.
2: Costa Brava, estiu i taula lliure... Fa de molt mal dir. Si vols, mirem el passeig marítim. No és gaire llarg. I si no trobem res, anem als carrers de més cap endí,
0: no? Sí, sí, sí, però continua, va, sisplau. Del que et van fer durant l'interrogatori, se'n diu tortura.
2: Sí, tortura, és evident. Però és que estaven molt atabalats, eh? No paraven de dir-me que hauria pogut matar molta gent.
0: Tornem-hi. No sabies muntar la bomba.
2: No havia vist mai cap tipus d'armes, ni artefactes explosius. Ja ho veus. La meva gran acció directa.
0: Home, va ser entre valent i temerari?
2: Tot era molt improvisat. Però passar a l'acció directa era el concepte que hi havia damunt la taula.
0: Damunt la taula?
2: En parlava molt amb en Miquel, amb en Joan, no tant. Perquè m'entenguis, hi havia la idea molt estesa que la dictadura només es podia enderrocar a través de la lluita armada.
0: Sí, el meu avi sempre ho explica així, però també éreu una mica hippies, no? Això m'ha quedat...
2: A l'època dels fets, Alba, pacifisme, feminisme o ecologisme no eren termes que estiguessin a l'ordre del dia. Parlo dels comarques de Girona, eh? No ens deien pacifistes, però t'asseguro que jo n'era, i encara en sóc.
0: No en tinc cap dubte, Sisko. L'altre dia dèiem que l'ambient us hi empenyia.
2: Crèiem... que una acció espectacular serviria per obrir un debat i per la creació d'una organització, fos quina fos.
0: Una època convulsa.
2: Collons, finals dels 60. Mira, revoltes estudiantils a França i Mèxic. Guerres d'alliberament colonial a l'Àfrica, no sé, eh? Hi havia hagut la revolució cubana, la mort del Che, la guerra de Vietnam.
0: Sí, sí, mig món lluitant per la llibertat.
2: Vull la sang, més de pensar-hi, Alba.
0: Sí.
2: Alguns ens va polititzar molt de pressa. L'edat et fa ser més atrevit i la barreja d'impaciència i d'ignorància hi fan la resta.
0: Sí, la lluita del poble català, em vas dir.
2: És que, clar, mira, a començaments del 69 es va declarar l'estat d'excepció a tot Espanya. I a l'institut discutíem què carai era això. La dictadura era pura misèria política.
0: Però llavors, i perdona, per què t'hi fanís?
2: Ai, filla, perdó, això, Alba. Abans d'aquella nit... No hi havia estat mai. I després tampoc. En fi, es tractava de fer una acció d'impacte. I el Tiffany's era un símbol. Tocar el cor del turisme, vull dir. Però tot plegat va ser una bestiesa.
0: Perdona, Sisko, que potser t'he preguntat a sac.
2: No hi fa res, Alba. Vaig decidir que t'ho diria tot. Però encara no m'ha set la pregunta del milió.
0: Ostres! Quina pregunta?
2: No m'has demanat si me'n vaig penedir. I sé que vols saber-ho.
0: Ostres, sisplau, no t'enfadis, Sisko. No sé.
2: Només estic enfadat a mi mateix, Alba.
0: Em sap greu, Sisko. No sé què dir.
2: L'endemà al calabús em va caure el món a sobre. Vaig adonar-me que era un objectiu equivocat. Però mal ja estava fet. I se'n va acabar el temps.
0: No m'ho puc ni imaginar.
2: És la ferida, Alba. Un sentiment de culpa que m'ha perseguit, que m'ha erosionat tota la vida.
0: Però tothom té dret a equivocar-se. Al final no vas fer mal a ningú.
2: Depèn. Allò va marcar la vida d'algunes persones.
0: Però si a l'interrogatori no vas dir noms.
2: Sí, però després tot va ser pitjor. Oh! L'endemà em van traslladar a la caserna de Girona. Allí em vaig enfonsar. Em vaig contradir i vaig acabar involucrant els amics.
0: Però només tenies 18 anys, Sisko.
2: 18, sí.
0: Sí.
2: Sí. Els havia fet una setmana abans. El meu pobre pare i la mare. I la meva estimada Alba.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Miquel 40 Conillera i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció

Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Conillera Font. Cançó principal Flors i Violes d'Adrià Puntí, cedida per Picap Discogràfica. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per a Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, la propera setmana serà Sant Jordi, per tant, la literatura escrita per autors sèniors, com a expressió de maduresa recreativa o creativa, valor, sentit i centralitat en la cultura contemporània. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Avui dissabte, 8 del matí, també aquest programa, el diumenge a les 22 hores, i al llarg de tot el dia a la web de i a la plataforma de RN Ràdio 4. Per tant, tothom benvingut a tota hora. Carme Soler Vendrell, 80 anys, això no ho diem, però ho diem. Il·lustradora, pintora, escultora, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional d'Il·lustració, Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts, Premi Nacional de Cultura, en fi. Una infinitat de guardons i d'honor tenir-la aquí al nostre costat. Carme Soler Vendrell. Moltes gràcies, Carme.
2: A tu.
0: A mi? A tots, a la ràdio. A la ràdio, sí. Jo sé que t'agrada molt Ràdio 4, eh?
2: Sí, jo l'escolto molt.
0: L'escoltes molt, gràcies. Vicenç Llorca, Berrocal. Prop de 61 anys o 60 o quants?
3: 61.
0: Ah, 61, 61. Ell és poeta, és un, de la, és un dels poetes que serà segurament referent, ja ho és, però en el temps arribarà a quotes que ara no ens imaginem. Però l'estimo molt, és escriptor, és doctor en comunicació social, llicenciat en filosofia, filologia, Premi Salvador Espriu, i molts guardons i molts llibres. Avui en parlarem d'un que és Entenguem-nos per amor, que és, diríem, una expressió de maduresa que ell explicarà d'aquí una estona i ara no vull pas descobrir tan ràpid. Però, en fi, Entenguem-nos per amor és un diàleg, diríem, místic amb Ramon Llull. Joaquim Callavet. Joaquim, bon dia per ser aquí amb nosaltres.
4: Bon dia.
0: Si s'acosta al micròfon, l'agrairé, perquè així l'escolti tothom.
4: Molt bé.
0: És doctor en medicina, científic, humanista, autor de 20 llibres de ciència i humanitats, pertany a l'Acadèmia de Barcelona, Saragossa i Madrid i membre

0: de la Reial Acadèmia de les Nobles i de les Belles Arts de Sant Lluís de Saragossa. Em sembla que avui, o abans d'ahir, havia una data. 450, 400 i escaig articles ja escrits a La Vanguardia. És correcte, això?
1: Sí, és correcte.
0: És correcte. Sí. I t'has atrevit a escriure Les mirades de Goya

0: És un plaer tenir-te aquí també. També Premi Albert Jovals, Premi Eduard 23 Jocs Florals del Camp de Cartagena, i fin, també teniu un sinfí de guardons, tots els que esteu aquí avui, no? Jacob Viñas és un fet tan diferencial. Ell és director d'orquestra, és violoncel·lista i autor de Dioses i Dimonis. Avui, Jacob, benvingut, eh?
1: Gràcies a tu.
0: Tocaràs el violoncel·lo o parlaràs del llibre? O faràs les dues coses?
1: Si és possible, les dues coses, clar.
0: Les dues coses. Ara un altre, una mica entranyable, que també avui està, no únicament com a habitual, Antonio Martínez de Loyo és el president de la Comissió Sèniors, no està únicament avui com a... Avui Antonio és diferent, perquè avui és autor o coautor.
2: Coautor.
0: Coautor de la Guerra Civil Espanyola contada por los que nos la contaron, no? El llibre el tens aquí, el tenim aquí davant. Després ens faràs una explicació. Antonio, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a tu, Manel.
0: Lourdes Charles, la nostra psicòloga i presidenta de l'associació Som Sènior. No sé si tindràs, Lourdes, avui molt de temps de lluitar contra l'edatisme, o sí?
3: Avui estic aquí per aprendre.
0: I per dir alguna cosa, segurament.
3: Alguna cosa.
0: Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UGT. Manel, avui com a historiador o com a moviment social?
4: Avui com a Manel Becerra, que ja és prou complicat, i per escoltar i aprendre molt de vosaltres i tocar reflectir una mica la relació de les persones grans a la literatura.
0: José Ángel Martos, que està molt enfeinat perquè ell és periodista, és el CEO de Diàresis, està a 4 dies o 5 dies de Sant Jordi, i m'imagino que per un editorial això és molta feina.
5: Bueno, sí, és el dia més complex i també el més bonic de l'any, Manel.
0: Et faig una pregunta?
5: Sí,
0: no toca, clar, però te la faig.
5: Bueno,
0: és el Sant Jordi, és el dia dels escriptors, el dia del llibre, el dia de les editorials, què és?
5: Bueno, és el dia del llibre, no? Que al voltant del llibre hi ha tot un ecosistema, hi ha tot un món que agafa, evidentment, els escriptors, els editors, els llibreters i potser més important encara, els lectors.
0: Els lectors. Valentina, tens micròfon, no?
6: Sí.
0: Tot bé?
6: Molt bé.
0: Valentina Martos és la més jove, no?
6: Avui com a lectora, no? No
0: avui,
6: com a advocada.
0: Avui ves com a lectora. El Sant Jordi és per tu quelcom diferent? És, què
6: a és mi és el meu dia preferit de l'any.
0: És el dia preferit a Montserrat? Barcelona també?
7: També.
0: També? Per què?
7: És un dia molt especial i avui en l'estudi, més a més, ja estem vivint aquesta prèvia a Sant Jordi. Olorem aquestes roses que ens ha pintat la nostra il·lustradora i ha portat aquí l'estudi. Molt especial el dia, molt contents d'estar aquí.
0: Sí, Carme, tu has portat, Carme Soler Vendell, com dèiem, has portat roses per identificar la teva obra, que no és únicament escriptura, sinó també és literatura, dic que també és dibuix, també és escultura, totes les arts, no?
8: Sí, una mica de tot he fet.
0: Una mica de tot, i fas,
8: sí,
0: i fas.
8: Sí, i faig.
0: I fas. Per tant, la literatura sènior com a què? Com a expressió de maduresa creativa i valor cultural. És el que tractem avui, no? Jo diria que l'augment de l'esperança de vida, que ja sabem, redefineix no només l'estructura social, sinó també els espais de producció cultural a totes les arts, no? La literatura sènior emergeix com una resposta natural a aquesta nova realitat demogràfica. Montserrat, Barcelona.
7: A veure, Manel, si l'esperança de vida, repetim reiteradament, que ens està mirant tot el món aquí al nostre país, per les dones és de 86,7 anys, vol dir que ampliem el període de vida activa, reflexiva i creativa. Les persones grans deixem de ser un grup marginal per convertir-nos en un dels principals subjectes socials i culturals. Porto un llistat tremendo, que no l'acabaré, d'autors que han començat a editar i escriure quan ja han estat a la vida sènior. La Nobel de Canadà, Alice Munro, va escriure Estimada vida als 81 anys. José Saramago, als 58, va començar a tenir èxit, Premi Nobel de Literatura. No sé si heu llegit Les cendres d'Àngela, de Frank McCourt, professor tota la seva vida i als 66 anys va escriure la seva obra biogràfica i va ser un premi Pulitzer. Isabel Allende, Violeta, als 80 anys. I no acabaria, Manel.
0: Aquí continuem, doncs. Per tant, diem que parlem de què? Parlem d'una literatura produïda per autors a partir dels 60 anys, més o menys, però sobretot d'una escriptura, com diríem, marcada per la maduresa.

0: És vital, la consciència del temps i la voluntat d'un sentit literari per tal de donar llum a històries que mai han sigut contades, explicades. La Guerra Civil Espanyola contada per los que no es la contaron. Antonio Martínez del Hoyo.
1: El que acabas de citar, Manel, La Guerra Civil Espanyola contada por los que no la contaron, és el títol d'un llibre en el qual he col·laborat formant part d'un projecte que es diu Memorial de les veus ocultes. És el volum segon de que finalment serà una trilogia. És un llibre que recull històries que mai abans havien estat contades. Els autors, sènios, han volgut posar en negre sobre blanc els testimonis que havien sentit a les seves cases, a les seves famílies, convençuts de que si no hi hagués fet així, no deixarien constància escrita d'aquestes històries i s'haurien perdut amb el pas d'un parell de generacions. El seu valor no és tant contribuir a la realitat històrica com expressar els sentiments, les vivències, les emocions sentides, viscudes, sempre sofertes en la guerra civil nostra. I per això el missatge final del llibre és concloent. Aquest llibre no devia ser escrit nunca.
0: Ruptura amb el paradigma de la joventut, també. Això que has dit té per un programa. El sistema cultural ha donat privilegi històricament a la precocitat. La literatura sènior qüestiona aquest paradigma, el posa davant de la taula, davant de la societat, no? I amplia la noció del talent i la creativitat com una eina contra, sempre, contra l'edatisme. Lourdes Charles.
2: Efectivament, vivim en una cultura, en una societat que patim cronofòbia. Ens fa por el pas del temps. Hem donat per fet que l'edat té data de caducitat. Les persones caduquem, no? Per tant, és important la literatura sènior perquè és una eina poderosa contra l'edatisme, perquè trenca el mite de que la creativitat neix d'aquesta pulsió juvenil solament, no? Per tant, defendre la maduresa narrativa, el que posa en valor és la perspectiva que solament la porta el temps, per tant, solament la pot tenir les persones sèniors. La literatura sènior diríem que no és ni nostàlgia ni un passatemps, allò per fer alguna cosa, no? per omplir les hores,
0: evident.
2: Diríem, no? Sinó que és una eina social que ens diu que la ment no té arrugues i ens diu que ens posa en evidència que la neuroplasticitat i la creativitat no caduca amb l'edat.
0: No caduca. Si parlem amb els biòlegs, diuen que el cervell van millor estar actiu és a partir dels 80-85 anys i escaig. Per tant, tranquils. Parlem de què? Del saber viscut com a matèria literària. L'experiència acumulada no és accessòria. És el nucli de l'escriptura. La vida viscuda ens transforma en estructura narrativa i en profunditat conceptual. Entenguem-nos per amor. Es planteja amb un, diríem, apassionant viatge d'enfrontament amorós amb el llibre d'amic i amat, L'home i Déu, 1283, Ramon Llull. Entre l'experiència acumulada de l'autor, el valor sènior del poeta, davant Ramon Llull, és el nostre amic Vicenç, només l'experiència de l'autor permet, jo diria, un enfrontament d'assaig líric entre l'ésser humà i la divinitat i la figura gegantina de Llull. El saber viscut com a matèria literària, insisteixo, el saber viscut com a matèria literària. Un jove escriptor, pregunto, un jove escriptor es pot enfrontar a 750 anys d'història d'aquest llibre? Ho ha fet Vicenç Llorca. A l'assaig líric de 365 versicles, sense l'experiència sènior, seria possible? Vicenç.
3: Bé, l'experiència sènior és fonamental perquè d'alguna manera el que fas és acumular el teu gruix de lectures i d'escriptura de manera que això cristal·litza en una obra de maduresa. Al darrere, clar, d'aquest repte hi ha moltes coses, perquè establir un diàleg amb un clàssic, a més fundador de la literatura catalana, que ens està remetent a un món, com has dit tu molt bé, de fa 750 anys, no és poca cosa. Has de sentir-te com molt fort, agafar una motxilla forta i posar-te a caminar. S'ha de dir que el llibre no planteja un estudi de Ramon Llull. El que fa és un diàleg amb Ramon Llull des de la perspectiva d'un escriptor del segle XXI. És a dir, quan ell deixa uns pensaments en el segle XIII sobre l'amor, la vida, Déu, etc. Molt bé, això com ho entomem nosaltres des de la nostra perspectiva? I aquí ve, diguem-ne, el repte majúscul, que és estar parlant de tu a tu amb un sènior com és Ramon Llull,
0: sí, sí, molt sènior,
3: que a més
0: molt
3: va sènior, arribar a ser molt gran d'edat per la seva època, i 750 anys més tard.
0: Per tant, estem davant de què? D'una nova relació amb el temps. Sí?
3: Sí.
0: Amb el temps. Els autors sèniors escriuen sense urgència, diríem, no? La saviesa la tenen sense urgència. El temps deixa de ser pressió i esdevé perspectiva, criteri i capacitat de síntesi. Manel Becerra.
4: Sí, realment és una nova relació amb el temps, però jo en molts anys ja que porto relacionant-me amb el món o l'hemisferi, el planeta de les persones grans, he trobat de manera sorprenent que moltíssimes persones grans, sobretot dones, sempre han tingut una relació quasi episòdica o ocasional i quasi que diria semiclandestina,
0: sí,
4: amb la literatura, no? Anotant petits escrits amb reflexions, sensacions, experiències, desitjos, somnis, i són persones grans de diferents orígens, diferents professions, diferent formació, i realment són sorpreses, que te trobes quotidianament. I, bueno, ho guarden com un petit tresor, i ara, en aquest moment, o quan s'han jubilat, l'han trobat que l'han volgut donar forma a aquest tipus de tresoret que ells han guardat de la seva vida, no? I com diu el Manel Domínguez, la literatura de les persones grans no és per demostrar, sinó per aprendre. Que jo afegiria també que és per comprendre's a si mateixos, no? I la seva experiència i la seva vida. Diria que és com una mena de destilat de memòria, identitat, testimoni vital i llibertat i expressió d'una situació de final de ruta.
0: Per tant, estem davant d'un homenatge. Això que acabes de dir m'agrada molt. Com ho has dit? Per conèixer un mateix?
4: Sí, conèixer a un mateix i entendre la seva experiència i la seva interpretació de la seva experiència.
0: Per tant, és un
4: homenatge molt subtil.
0: És un homenatge a la llibertat creativa i autenticitat de les persones sèniors, en capacitat d'escriure, com diu la, com estava dient ara la Lourdes, on la plasticitat del cervell és infinita. I per tant, no fem medatisme autoinfligido, de no podem o no sabem. Això no hi cau en aquesta taula. Alliberats, doncs, de la necessitat de validació, dirien que molts autors desenvolupen una escritura, com tots ho intenten, honesta, menys condicionada pels moderns, per les modes o expectatives externes. L'escritura sènior és molt millor que tot això. Les mirades de Goya en la infància és un treball també extraordinari. És l'exemple d'un autor sènior, d'un savi, que trasllada la seva mirada a un romanticisme d'un ampli espectre social. Què vol dir? Com Goya, crec jo, veu la realesa, la pobresa, el maltractament des de la infantesa. Com Goya i la infantesa fa una foto de l'ambient social de l'època, que és el, crec que és el que trasllada el nostre autor, Joaquim Callebet. Des d'una figura, com va dir Baudelaire, allò que referent a Goya, un dels fars que ha il·luminat el món. Es pot escriure aquesta obra en 30 anys, Joaquim Callebet?
5: Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per la teva invitació aquí a Ràdio 4 a parlar una mica de Goya. Bé, Goya té dos mirades. La meva aportació, la mi aportació per al llibre, tiene dos mirades. Una, l'acadèmica, en la que intento descriure ese Goya que ja tiene un padre que a los 12 años ve que tiene habilidades artísticas y como dorador de retablos ya va con él, le busca las mejores escuelas en Zaragoza, con Valleu, se está construyendo el Pilar y tiene una gran conexión con todos los italianos y primeras figuras que se acercan. Y en ese momento Goya acepta el academicismo, se forma bien y intenta entrar en San Fernando. No puede, en Madrid, se va a Italia. En Italia ve los aires de Tiepolo, de Giaquinto, de Piazzetta, ve el neoclasicismo, ve el rococó, se va impregnando de esta pintura. Vuelve aquí y, de momento, es fiel a estos sistemas. Va haciendo sus cartones para dibujos al casarse con la hermana de Valleu, entra también con Carlos III y está con cuatro reyes, muchas habilidades sociales. Y luego ya de ese neoclasicismo ya pasa a ser el mismo llegando a un romanticismo y a una expresión donde los niños son unos grandes protagonistas.
0: I la pregunta, una pregunta, doctor Callavet, aquesta obra, només sí o no, eh? O no, això és molt, molt quirúrgic, la pot escriure un jove?
5: Jo crec que no.
0: Creo que no, deixem-ho aquí. Innovació des de la maduresa, ara ve la jove, no sé pas què dirà, però en qualsevol cas no estava provocant un debat, no estava provocant un diàleg, provocava el diàleg, no passa el debat, no? Innovació des de la maduresa jove, no sé ben bé què vol dir això, però ho dic perquè em sembla que queda bé, no? En principi, contràriament al tòpic de la maduresa, no implica, la maduresa no implica immobilisme, no? Diríem. Molts autors sèniors experimenten amb formats, llenguatges i suports ampliant els límits de la literatura. Ella és jove, Valentina Martos, doncs és molt jove, 24 anys i escaig, tant se val. Valentina, quina és la teva sempre interessant i poderosa reflexió?
6: Jo primer volia destacar que, com estem escoltant avui, molts lectors i autors sèniors no només mantenen l'hàbit lector, sinó que continuen explorant noves formes d'expressió i de lectura. De fet, segons el baròmetre d'hàbits de lectura de l'any 2025, cada cop més sèniors incorporen la tecnologia a la lectura, llegint en format e-book o mitjançant tablets, i al mateix temps, els joves tampoc vivim allunyats de la literatura, sinó que llegim tants clàssics com autors contemporanis. De fet, ara hi ha una tendència a xarxes socials, no sé si ho heu vist, de tornar a llegir els clàssics. Jo els últims mesos, de fet, he pogut llegir Crimen i Castigo de Dostoyevsky o Cumbres borrascoses d'Emily Bronte, i això mostra que també la literatura té aquesta capacitat de connectar generacions, fins i tot compartir lectures amb els teus pares, els teus avis, fa aquesta continuïtat cultural. I jo crec que no cal recórrer tampoc necessàriament al format digital. De fet, jo prefereixo llegir en format en paper, i crec que la majoria de joves. I també, per últim, dic que la majoria de dades, de fet hi ha una molt recent de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, que diu que els joves entre 14 i 24, un 76,9% continua llegint per oci. Així que sí que llegim.
0: Bueno, no sabia que jo estava, que estava de moda, perquè com que estic llegint l'Iliada d'Homero, sí? Malgrat Homero no ha existit o ha deixat d'existir, però mira, ara me'n dones un ensurt positiu. La memòria com a reconstrucció crítica. La literatura en sènior, amb aquest homenatge que estem fent avui, abans de Sant Jordi, no es limita a recordar, a reinterpretar el passat des del present, no? Generant potser nous significats o significants, no? I noves lectures de l'experiència, la complicitat de les condicions humanes. Per exemple, amb l'Abat de los Locos, explora una època marcada per la Inquisició, però sobretot aprofundeix en la fragilitat humana i en les zones més complexes de l'ànima, tot amb una maduresa narrativa evident. L'edat cronològica, la maduresa i el talent viatgen, em sembla a mi, en el mateix vaixell. Montserrat Rico.
7: Pues creo que sí, porque, a ver, cuando comenzamos a escribir, lo que nos permite generar una obra es la intuición. Y a medida que va avanzando el tiempo, esa intuición se va perdiendo y se cambia por experiencia. Es lo que ha sostenido desde el principio de los tiempos a la raza humana. Decían los filósofos medievales que cualquier libro que se escribía era una reescritura, era realmente una copia del libro sagrado, y realmente es eso. Entonces, maduramos cuando tenemos esa capacidad de encontrar en ese libro sagrado los arquetipos de la actualidad. O sea, en todos los tiempos tenemos Judas Iscariotes, tenemos María Magdalenas, tenemos los que arrastran la cruz y Poncios Pilatos. Entonces, lo único que ha cambiado en la humanidad es la tecnología, el avance tecnológico, pero todos los arquetipos, no hemos inventado nada, o sea, es lo mismo. Yo no sé si mis compañeros han tenido esa percepción, incluso que creo que nos repetimos, igual que se repiten las conductas, nos repetimos genéticamente. A mí me encanta ir a las pinacotecas porque siempre encuentro en los cuadros que encuentro algún parecido con una persona actual, aunque el cuadro está escrito hace 400 años. Entonces, bueno, pues todas las pautas se repiten igual. Yo creo que hay unos arquetipos creados que estarán aquí en el siglo XXI, estuvieron en el siglo XV y estarán en el siglo XXII. Y casualmente maduramos cuando somos capaces de poder hacer ese análisis psicológico de los personajes para traspasar a todos esos arquetipos a la nostra
0: això novel·la. Acabes de dir ara, quan jo abans hi pronunciar la Ilíada. Si un comença a llegir la Ilíada o l'Odissea, tant se val, estàs trobant el mateix que estàs dient ara, els mateixos arquetips fa milers d'anys. Per tant, aquest és una realitat. Jo no sé, sembla que de profunditat i complexitat temàtica i d'idees, no? Temes com el pas del temps, la pèrdua, la identitat o la transcendència són abordats amb una densitat i una complexitat que requereix, doncs, un tracte vital. L'obra, Deses o Dioses i Demonios, fa valer la música pròpia com una part estructural del relat. És un llibre que porta música, porta música feta pel mateix autor, que ell és director d'orquestra i compositor de violoncello. Per tant, el relat s'amplia, no? Vol ampliar l'experiència lectora. En un món dividit per deesses i dimonis, com deia, on el poder és moneda de canvi. Això sona bastant ara mateix. Aquesta proposta trenca el tòpic d'una maduresa estàtica i demostra que la innovació pot intensificar-se amb el temps. Tot és el resultat d'una experiència vital d'anys de vida. Literatura, escritura, pensament, creativitat, música. Jacob Vinyes.
8: Dioses i demonios. Primer de tot us hauré de demanar disculpes. Ara ho escoltareu per què. A Daulatdia, a Bangladesh, hi ha un bordell amb milers de dones i de nenes. Moltes hi neixen allà. És una cosa que està passant ara mateix, mentre estem parlant. I Dioses i Demonios parteix d'aquest fet real per crear una ficció simbòlica de denúncia on veiem què és el que passa quan el poder, el món, controla les persones. Ara bé, Dioses i Demonios és, abans que tot, una intensa història d'amor, paradoxalment amb erotisme, que no és gratuït, i fins i tot amb violència. Un amor que crema des de la primera pàgina, però que només al final de tot arriba a consumar-se. A Dioses i Demonios, els protagonistes es revoltaran, trobaran llibres prohibits sobre el desig, la sexualitat, la seducció, i lluitaran, i al final venceran. I bé, com has dit tu, he aprofitat per posar-hi una banda sonora.
0: Creada per tu?
8: Sí, composta per mi. Cuidado, no és una... Si la gent espera unes grans melodies, no. És com una música per una pel·lícula que la trobes a sota, però si la treus...
0: L'escoltarem d'aquí una estona. Et sembla?
8: I tant, com tu vulguis.
0: D'aquí una estona. Per tant, amb tot això que ens estava dient ara, jo crec que la literatura, la creativitat total... Què vol dir això de la creativitat total? La saviesa total o la creativitat total es configura com una expressió central de la maduresa creativa, és el cas de Carme Soler, Vendrell, fonamentada en el saber viscut, la densitat dels temps i la llibertat intel·lectual. Lluny de representar una etapa final, constitueix, jo diria que un nou inici, un inici permanent, a les arts orientat a la comprensió, no? I no a la demostració. El dibuix, la pintura, la paraula escrita... adquireix amb l'escultura també així una gravetat i una precisió que no només es produeix en el recorregut vital per conferir, que és l'ànima de la Carme. Autors com Carme Soler Vendrell són un exemple d'aquesta mirada on la infantesa esdevé també arrel de la seva creació una síntesi profunda de vida i d'expressió. Carme.
9: És que trobo que després de tot el que heu estat parlant, la meva manera d'expressar-me potser és pintant o dibuixant. He escrit alguns contes, això sí, però sempre molt breu, perquè és la meva... Soc molt sintètic amb tot. Jo crec que la creativitat, amb la maduresa, si tu no t'apalanques fent allò que demanen de tu, que això en el meu cas he hagut de trencar amb molts esquemes i amb moltes editorials amb les que jo volia treballar, però que em deien que si volia treballar amb ells, jo he anat molt a les fires de Bolònia i Frankfurt, doncs havia de dibuixar doncs, com un dels meus llibres més emblemàtics, que és La lluna d'en Joan, que és un llibre que parla doncs, d'un nen que busca en el mar respostes amb la, i la lluna l'acompanya. No? Aquest llibre, quan el vaig fer per una editorial anglesa, i aleshores aquestes editorials en les que jo volia treballar, que eren una italiana i una de sueca, em van dir sí, però has de seguir treballant així. I jo vaig dir que no, perquè per mi era un final d'etapa, jo m'hagués mort, m'hagués avorrit, hagués deixat d'il·lustrar. Sempre he buscat la llibertat a dintre, la llibertat i la pau, són dues coses que he buscat a dintre i a fora. I és, la pau és molt difícil. La llibertat l'he trobada més pintant. Per exemple, vaig començar a pintar nens de guerres, expressar aquesta... A mi se'm va morir la mare quan era petita i jo vaig estudiar dibuix i pintura a l'Escola Massana, als 15 anys vaig començar. Si no, jo hagués fet teatre, perquè vaig néixer en un teatre i és la meva passió. Però ella deia, li agradaria que la Carme aprengués a dibuixar. I és un... Aquest llibre, Imitama, la cançó del mar, que és el mateix, però amb més capítols, hi ha l'Espriu pel mig, en fi, és un llibre doncs, que amb el que jo he pogut treballar amb la llibertat que he buscat i que l'he trobat pintant, per exemple. No? I volia dir això que dèieu abans, no? Que la maduresa el que et dona és molta capacitat, molta més que no pas quan ets jove i estàs buscant. I l'experiència que vas agafant de la vida i del propi treball et dona una capacitat que jo em sorprenc a mi mateixa moltes vegades. No? I després una cosa que volia dir, referent al que heu dit dels llibres, que un bon llibre no passa mai. O sigui, sempre, encara que estigui escrit fa 200 anys o fa 150 anys, perquè parla del ser humà. I el ser humà sempre és el mateix, el que dèiem abans, no? Som els mateixos, i quan un llibre parla d'aquest, com un Shakespeare o com un Chekhov, o com és, tants llibres, que tothom s'hi sent representat, perquè essencialment és el mateix.
0: En tot el que està dient ara la Carme Soler, l'impacte, aquest impacte en el sistema cultural i creatiu, per tant, la incorporació... insisteixo, el nostre programa avui és un crit a la literatura sènior, a la creativitat sènior. No tant com parlar de llibres, que sí, sinó com dir, com transformar la societat amb aquest pensament. La incorporació de veus sèniors, incorporem crits sèniors o veu d'escriptors sèniors, també amb la veu de Valentina, amb aquest exemple intergeneracional, no? Que enriqueix el panorama literari, amplia el cànon i introdueix, doncs, perspectives, jo diria que necessàries, en una cultura sovint centrada en la immediatesa, com deia al principi. Una literatura estructural no marginal. La literatura sènior no és perifèrica, no és residual i pot transformar la societat, no importa l'edat de l'autor. És una expressió central de la cultura contemporània, capaç d'aportar sentit, profunditat i continuïtat en un món accelerat. José Ángel Martos.
10: No és perifèrica, ni marginal, ni residual la literatura sènior, ni tampoc ho són els sèniors mateixos, perquè els sèniors han pres un lloc, no sé si central, però cada cop més central a la nostra societat. I això ha estat possible gràcies a un llibre. Un llibre escrit pel presentador d'aquest programa, Sènior, la vida que no cessa, de Manel Domínguez. I l'esmento ara, a tall d'exemple, perquè el llibre és el gran generador de noves idees, de noves tendències. Si us hi fixeu, la majoria de debats, la majoria de tendències socials, la majoria de sèries, la majoria de pel·lícules, abans n'hi ha un llibre. O sigui, el llibre fa avançar la societat i té una gran capacitat, diria, de detonant de nous moviments, i, bueno, i en el programa que ens ocupa és un cas claríssim, i jo crec que un dia com avui, abans de Sant Jordi, l'hem de celebrar.
0: A Aquesta nova longevitat ens convida a canviar la mirada. A Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RNE, un no aturar-se de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar què? A projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú hi sobra, un compromís, diríem, al servei de la Ràdio Pública Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
11: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: És l'hora de parlar de tots plegats, dels nostres llibres i del que pensem tot. Però jo voldria començar amb una música, un to. La música del llibre de Dioses i Demonis, no? Dioses i Demonios, Deses i Demonis. Li vas posar música, ho has dit abans. Anem a escoltar-la. És el llibre que tu proposes que les persones escoltin quan t'estan llegint?
8: Sí.
0: Per què?
8: Perquè, bé, molta gent que jo conec, amics, posen música mentre llegeixen.
0: També ja sona, ja està sonant, sí. És això?
8: Sí.
0: Què ens, què ens estàs dient ara?
8: Aquest és un capítol... és un capítol trist.
0: On ens porta?
8: Uf, ens porta cap a la mort d'un personatge important.
0: Un moment. Deses i Dimonis, Desitjos Prohibits. On estem ara? On estem? La música? Sí. A on ens porta?
8: Ens porta això. Una persona, una nena, orfa, que en realitat en un moment determinat troba una persona que se la vol per fer com a pare, val? Perquè aquesta persona també va perdre una germana que li van... que van a parar amb un prostíbul, directament.
0: Sí.
8: I just quan ella, la nena, comença a sentir-se bé, el que ocorre és que li maten el seu futur pare.
0: Tu parles de que el poder és moneda de canvi, no? Sí. Dius que és el desig és poder i el poder és moneda de canvi. Un dimoni, una deessa, què passa? Per què aquest títol?
8: A veure, això és, és una ficció simbòlica. Evidentment, les deesses aquí són les dones. Representen les dones de tot el món. I els dimonis representen els homes de tot el món que... Cuidado, no tots. Però, en general, t'haig de dir una cosa. El 95%, si no estic equivocat, dels actes amb violència física, assassinats, etc., són perpetrats per homes. Us suposo que això és una dada... bastant constatable, no
0: ara,
8: per dones.
0: Ara, d'aquí una estona, et demanaré quelcom. Tens el violoncel·lo a prop, oi?
8: Sí.
0: Li posaràs música, després, al final, li demanaré a Vicenç Llorca que pugui llegir una part de la lírica, del poema líric de Ramon Llull. Ho faràs? Podem fer això?
8: Sí.
0: Ho podem fer amb música d'ell?
8: Sí, sí.
0: Gravem
8: sí.
0: Amb música d'ell?
8: Perfecte. D'acord.
0: Però abans, el que deies tu del tema del poder... Doctor Callavet, sí. La mirada de Goya també està mirant el poder, el maltractament a les persones, als nois, que està mirant Goya?
5: Goya, con su dominio de la forma, sabe llegar al corazón de las personas. Sabe aplicar la dulzura más exacta a los niños y sabe buscar la ironía más perversa en las personas que están delante de él. Dominando la forma, domina la emoción, domina la expresión. Esta es una característica de Goya que es para muy pocas personas. Ahora, como descriptor de la infancia, no hay una galería de arte más fina y más delicada que la de Goya. Puede ser, hablo un poco como pediatra, que la pérdida de 6 hijos... solo le sobrevivió uno, que le dio este nieto, Marianito. Esto es el cuadro de Saturno devorando a sus hijos. Muy probablemente, subconscientemente, este estas desgracias que tuvo le hicieron que el pincel fuera todo ternura con los niños.
0: Una vegada acabat el seu llibre, doctor Callavet, quin sentiment li ha quedat de les mirades de Goya?
5: Un gran hombre que ha sabido no solo pintar los niños, sino que con los aires de la ilustración, con Locke, con Hume, con Voltaire, con Rousseau, ha sabido aplicar a la infancia todo lo que la ilustración hizo por ellos. Entonces, el maltrato, la enfermedad, las carencias educativas y la guerra están todo Goya está allí.
0: Des del punt humà, jo estic aquí, cadascú de nosaltres pot preguntar el que vulgui i ens podem interpel·lar, eh? Però el treball que hem parlat abans de Entenguem-nos per amor, no? De Vicenç Llorca, que és un exercici, com diria jo, a l'home i Déu, no? A l'home i Déu. Ja saben vostès que Llorca és una veu sòlida, no? És una veu sòlida, culta i refinada de la poesia catalana contemporània. Quan vas escriure, que et vas enfrontar amb aquests 365, poemes de l'autor, tu has fet 65. Però és un enfrontament, és una obra que t'enfronta un gegant, que és com és Ramon Llull. A l'autor, que t'he dit al principi, no només es pot fer des de la maduresa i des de l'edat, però què va passar amb tu? Ha transformat quelcom?
3: Sí, totalment. De fet, en el pròleg del llibre parlo de les lectures transformadores. És a dir, hi ha lectures bones, dolentes, mitjanes, però n'hi ha unes que són transformadores. Aquelles que les recordem tota la vida i van amb nosaltres i que ens fan rellegir. I això és el que a mi em va passar quan era estudiant universitari amb el llibre de Mike Amat de Ramon Llull. Em va deixar impactadíssim. De manera que, fixeu-vos, anys més tard, quan tinc l'oportunitat de fer un llibre d'acord amb l'editorial Barcino, de tensar els clàssics a la nostra gent des d'una perspectiva contemporània, és que em ve com una il·luminació de dir què us sembla si parlo del llibre de Mike Amat de Ramon Llull, perquè a mi em va transformar i tinc ganes d'explicar aquesta transformació, perquè el text lulià és potentíssim. I així va néixer aquesta aventura de llançar-se precisament a aquest anar en el fons del missatge lulià, un missatge on l'amor és fonamental. De fet, el que aquí ens estan explicant els companys, fixeu-vos, que és la manca de pietat i la necessitat de pietat. I la pietat només és possible amb l'amor. De manera que aquest és un dels continguts forts que hi ha en Llull i que he intentat traslladar en la meva reflexió.
0: Puc preguntar-te, des de que vas presentar el llibre has fet moltes presentacions. La pregunta és, què t'ha dit el pensament poètic de Catalunya? Què t'han dit els poetes? Què t'ha dit la literatura sobre aquest enfrontament gigantí en Llull? És a dir, el teu, Llorca i Llull, què t'han dit?
3: Dues coses, per resumir-ho molt, eh? Per una banda, em trobo amb gent molt contenta perquè em diuen ens has fet proper Ramon Llull. Abans el tenia lluny, aquest joc entre Llull i Lluny me l'ha fet molta gent. Per tant, és una manera suau, una manera agradable, transparent, d'entrar un món molt, molt complex com el de Ramon Llull. I això també va unit, per tant, aquest amor a la literatura i als nostres clàssics, va unit a un altre aspecte, que és el de l'espiritualitat. Hi ha gent que m'ha dit, m'agrada molt el teu llibre, perquè independentment de si ets creient, no ets creient, i si ets creient en el que creguis, vull dir, aquest és un llibre que ens parla d'espiritualitat i ens va en el fons, no? I això constato que és un tema important en aquest segle XXI, que abans parlàvem de noves tendències, no?, de llegir els clàssics, també el de l'espiritualitat.
0: Per tant, anem a veure què ens diu Montserrat Rico. Ella és, com hem dit, guanyadora del Premi Nobel Històrica de Vallirana, El Abad de los Locos, d'Editorial Diaresis. Montserrat, tu també parles del teu llibre d'una època, d'un moment de trànsit, no? És correcte?
7: Sí, i de poder, i de Piedad, que són...
0: Per això ho deia, que ara havia les... una certa relació,
7: sí, sí,
0: no?
7: Les... Sí, aparte también con todos los que han comentado los compañeros sobre el poder, o sea, se están repitiendo ciertas palabras que de alguna manera también reflejan el argumento de este libro, ¿no? Aquí en este caso era el poder de la Santa Inquisición. A la que, por ejemplo, Goya también le dedicó... Y Goya, de hecho, estuvo también bajo las patas por la maja desnuda, ¿no?
5: Sí, sí, le perdonaron.
7: Y le perdonaron gracias a la intervención del cardenal Luis de Borbón. Entonces, bueno, pues aquí es un poco la... la

0: La Inquisición, la Santa Inquisición. Pero es curioso que también conecta un poco con lo que nos ha comentado aquí Jacob, porque la Inquisición también tenía sus prioridades a la hora de castigar. Al hombre lo castigaba de una mujer de una manera y a la mujer de otra. El hombre, si se salía de la pauta, pervertía el dogma, era un hereje. Si lo hacía la mujer a través de ciertos actos, era una bruja. Entonces eras y se castigaba más a la bruja, porque había mucha más bruja, porque una señora que, por ejemplo, era capaz de intentar con la orina descubrir una enfermedad que no era más que el comienzo de la experimentación científica, ya era una bruja y se iba directamente a la hoguera. Entonces, el poder siempre fue el que de alguna manera dibujó a todos los personajes de la historia, o bien por oposición o bien por proximidad al poder, pero es el que lo dibujó todo.
1: Antonio Martín, la Guerra Civil Española contada por los que nos la contaron, has hecho una reflexión al principio, has fet una reflexió al principi de tot plegat, no? Però què preteneu? Què escriviu? El que no sabem? El que estava amagat, el que ningú vol dir, què expliqueu?
2: Una mica de tot, però fonamentalment la constatació de que en un parell de generacions la memòria es perd. La memòria, ens han dit aquí els neuròlegs, recordo la presència del doctor Oriol Grau, que ens deia que la memòria no és un mecanisme per reflectir d'una forma fidedigna les coses que han ocorregut, sinó una eina moderada, per bilions d'anys d'evolució per adaptar-nos al mitjà. Aquesta obra el que pretén és que no es perdi no la veritat, sinó el relat que han sentit a casa. De tal manera que aquest relat tan dur, per això és el final del llibre que podria semblar paradoxal. Diu, aquest llibre no devia ser escrit nunca, però s'ha escrit perquè si no s'hauria perdut aquesta memòria. I aquestes memòries, com s'acaba de dir, poden arribar a transformar, perquè el meu capítol, el que jo he escrit, el que diu al final és els pares, el que deia, mai més, que no torni a passar mai més. Aquesta visió transformadora de la lectura a la que s'ha fet referència és el que en el fons pretén, que no torni a passar. És meravellós com que en aquesta referència que es feia a la literatura que es transforma, no un llibre, una poesia, en un moment molt especial de la meva vida, apareix un moment màgic en el que jo estic en una crisi personal important, vaig a una llibreria, la meva mà se'n va sola amb un prestatge, agafa un llibre, d'un centenar, agafa el llibre, l'obra, i apareix una poesia que ha sigut un lema per la meva vida, que és una poesia de León Felipe i que es diu Romero Solo, que jo de tant en tant me la torno a recitar perquè m'encanta. Per enterrar els muertos cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. No s'han de fer les coses per ofici, s'han de fer amb passió. I això m'encanta als meus 76 anys i espero que molts més.
1: Carme Soler ha vingut avui amb els seus llibres, com sempre, com tots, Hem parlat de la lluna d'en Joan, de Mitama, la seva història, però ha vingut amb roses. Roses dibuixades per Carme Soler Vendrell. Aquestes roses que portes podrien fer una cosa, et proposo una cosa. Ja que les tens aquí davant, les mirem. Les estem mirant tots. Els nostres oïdors que se l'imaginen una rosa pintada per Carme Soler Vendrell, no? Però li he dit ara al nostre compositor que agafi el violoncello i fem un homenatge a les dones i als homes sèniors que escriuen, que pinten, que fan escultura. Què els hi diries tu? Li poses tu veu aquest missatge teu? Què els hi diries? I el Jacob li posa música.
3: Jo abans només volia dir una cosa. El mai més, jo me'l vaig dir als 9 anys, quan la meva mare es va morir. Mai més, mama. Vull dir que el mai més també pot tenir una altra connotació. No només una cosa que no passi mai més, sinó una que no passarà mai més i... no sé si m'explico... Però per mi és... El mai més era molt dur.
1: El mai més?
3: Era molt dur.
1: Era molt dur. El nostre homenatge aquí, a les dones i als homes sèniors que escriuen, que fan escultura.
3: El violoncel no deixa parlar, és preciós, ja parla ell.
1: Ja parla ell?
3: Ell.
1: Li diem que parli? Li deixem, el deixem que parli.
3: Sí, jo voldria dir una cosa abans d'acabar.
1: Digues.
3: Que... he fet un cartell del dia del llibre del libro, del llibre, amb tots els idiomes de l'estat espanyol, sobre unes paraules del Gonzalo Celorio que diu: si físicamente somos lo que comemos, espiritualmente somos lo que leemos.

0: Jacob, excel·lent, no? Ha estat uns minuts, no arriba a uns minuts, arriba a un final. Anem a posar música, també. Anem a exaurir el nostre programa. Jo, aquest programa hauria de durar, pues, jo què sé, quant de temps i quants dies per poder agrair la vostra presència a tots plegats en aquest estudi. Hem fet un reconeixement, estem fent un reconeixement a la literatura sènior, que només faltaria. No podem pas oblidar el nostre programa. Carme, gràcies per ser aquí, pels teus llibres, pel Dia del Llibre, per les teves roses, per Mitama. Vicenç Llorca, ara acabes tu el programa amb una part de Ramon Llull i la música del nostre compositor. Per tant, gràcies a tots, gràcies de tot cor com mai. Joaquim, doctor Callavet, hem parlat poc de Goya, però hem fet el seu missatge,
1: sí.
0: I l'hem escoltat, que era el que valia, la seva veu, el poder de la seva saviesa, sí. Doctor Callavet. Montserrat Rico, gràcies per ser aquí, per gaudir amb nosaltres el teu premi com a escriptora en la novel·la històrica de Vallirana, de Diàresis. Gràcies per compartir-lo. Estic donant gràcies a Montserrat Barceló. Avui Montserrat ha parlat el que ha parlat, Jacob Vinyes ha tocat la música, ha parlat d'eses i dimonis, Antoni Martínez de Loyo de la seva llibre sobre la Guerra Civil, Valentina Martos el seu reflexió, la Lourdes Charles, el Manel Becerra i el José Ángel Martos. Jo acabaria ara amb Vicenç i Ramon Llull. Una part. El número? Quin número és el número?
2: El 12.
0: El 12. Endavant.
2: Diu Ramon Llull: cantava l'ocell dins el jardí de l'amat. Arribà l'amic i li digué a l'ocell: si no ens entenem per llenguatge, entenguem-nos per amor, perquè en el teu cant es representa als meus ulls l'amat. I jo li responc: el cant de l'ocell transporta una harmonia celestial. És un llenguatge misteriós que condueix a la mateixa presència divina. Quan l'amic es dirigeix al jardí de l'amat on canta l'ocell, té clar que, tot i parlar llenguatges diferents, l'entesa és possible gràcies al llenguatge de l'amor, que està per sobre dels altres codis comunicatius. Sant Agustí havia afirmat en contundència: estima i fes el que vulguis. Si calles, callaràs amb amor. Si crides, cridaràs amb amor. Si perdones, perdonaràs amb amor. Si tens l'amor ben arrelat en tu, cap altra cosa, excepte l'amor, serà el teu fruit. Llull sembla afegir complementàriament: parla amb amor i ens entendrem sempre. La raó és visionària. En els cants apareix als ulls de l'amic l'amat. La música és un llenguatge diví, perquè crea una forma de l'amat en l'ésser humà. El fa present, l'art divinitza la visió humana. Segles més tard, es constata aquesta necessitat d'apagar el volum de la tecnologia i tornar a sentir els sons de la natura. Tornar a apreciar en el cant dels ocells la màxima alteritat, l'amat. Com ressona en aquestes línies la cançó popular catalana, el cant dels ocells i el so prodigiós del violoncel de Pau Casals. Llull i Casals, dos genis que en segles diferents, en contextos diferents, van tenir clar que el llenguatge de l'amor crea l'entesa de la humanitat. Valentenguem-nos per amor lulià i a l'himne de les Nacions Unides, que va compondre Casals a partir de la lletra del poeta Oden i que va estrenar a la mateixa seu de la institució el 24 d'octubre de 1971, data en què se li va lliurar la medalla de la pau. Foll per amor. No hi havia les Nacions Unides, però en ple segle XIII

XIII, vas defensar la pau des de la trobada de l'amic amb l'amat, des de l'harmonia còsmica d'un llenguatge universal, l'amor. I vas escriure com el cant dels ocells era missatger d'aquesta força divina en la terra. I potser, qui sap, ara estàs compartint la medalla de la pau amb el mestre Pau Casals.

El nostre comiat. Avui ens acomiadem de forma diferent. Amb el cor a la mà, l'ànima a l'altra mà, els sentiments per davant de tot, i el nostre homenatge a les dones i als homes sèniors, a les dones i als homes sèniors que escriuen, que fan coses, i també aquells als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Amb l'autoritat del temps, esportistes, entrenadors, sèniors, mestres de la vida. Salutacions de José Gil a la realització. A la taula de so, Carina, que m'està veient mitjançant el Sempre Riu, sempre és encantadora. Recordem, sentit de viure, també el poden escoltar a qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat, amb entranyable agraïment, Manel Domínguez.

escolteu. El pot d'abans. Molava més. Amb Roger Gascon. Ràdio 4.

família, com va tot? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més, avui dedicat a un grup dels anys 80 format íntegrament per dones. I no em refereixo a un grup tipus Bananarama o Destiny's Child, en què les dones bàsicament cantaven, ballaven i posaven la cara a un projecte amb molts homes darrere, sinó que em refereixo a allò tan atípic fa uns quants anys, una banda en què tot el poder requeia a les dones. I és que les nostres protagonistes d'avui composen, toquen els instruments, són dues guitarristes, una baixista i una bateria, i és clar, també canten. Van començar l'any 1981 a partir d'uns anuncis de Músic Busca Banda, i d'una manera ben curiosa. La guitarrista Susanna Hoffs va respondre a un anunci trucant al telèfon que hi havia escrit, però en lloc de respondre a la noia que havia escrit l'anunci, s'hi va posar la companya de pis, la també guitarrista Vicky Peterson, i la conversa va anar tan bé i van coincidir tant en gustos que van acabar formant una banda elles dues juntament amb la germana de Vicky Peterson, la bateria Debbie Peterson. Quan la baixista Annette Zielinska es va respondre a un altre anunci posat per Susanna Hoffs a la mateixa revista, la banda ja estava completa. Sota el nom de The Bangs, van publicar el seu primer single l'any 1981, una cançó titulada Getting Out of Hand.

quan veient que la seva música li recordava molt a la dels Beatles, va proposar que les Bangs passessin a ser les Bangles. I ja està, problema resolt, ja podien arrencar. O no, ja que després d'un altre single que no va entrar a les llistes, la discogràfica va tancar i, per si no fos prou, la baixista Annette Zielinska va deixar el grup per centrar-se en un projecte propi i la va suplir la també baixista Susan Thomas, musicalment coneguda com a Michael Steele. Quina cosa més curiosa. Finalment, l'any 1984, les Bangles van publicar el seu primer àlbum i sota el gran segell Columbia Records, un disc titulat All Over the Place, que tenia com a primera carta de presentació aquesta Hero Tale.

Aquesta, Hero Takes a Fall, el tercer single de les Bangles, no va entrar a les llistes del seu país, Estats Units, però sí que va entrar a les britàniques. Força avall, això sí, el número 96. El següent single, el segon extret del disc All Over the Place, va tenir una mica més d'èxit, ja que va ser número 79 al Regne Unit, 42 a Nova Zelanda i 48 a Països Baixos, en part gràcies al seu videoclip, en què hi apareix Leonard Nimoy, el famós doctor Spock de Star Trek, ja que la seva família era molt amiga de la família de la cantant del grup. Es tracta d'una de les dues úniques cançons del disc no compostes per les pròpies Bangles. En aquest cas, és una versió d'una cançó de Katrina and the Waves, composta per Kimberly Rue i titulada Going Down to Liverpool.

Going Down to Liverpool, interpretada per les Bangles amb la veu principal de la seva baterista Debbie Peterson, inclòs al seu disc de 1984, All Over the Place, un disc amb un so força directe, amb protagonisme de les guitarres elèctriques, amb un toc retro i inspiració dels anys 60 que no va tenir un èxit comercial enorme, però tampoc va passar desapercebut. Va arribar fins al lloc 80 de les llistes Billboard d'Estats Units. Es va vendre prou bé i va sonar amb força a les ràdios universitàries del país. Aquest ressò va cridar l'atenció d'artistes d'èxit com Cyndi Lauper i Huey Lewis and the News, que se les van endur de gira com a teloneres. No només això, sinó que també van cridar l'atenció de Prince, que va contactar amb les Bangles per felicitar-les i per dir-los que tenia dues cançons per elles. Una d'elles era un tema que havia escrit 2 anys abans per a la banda Apollonia 6, que finalment no van publicar aquest grup, i en canvi va ser el primer single del segon disc de les Bangles, aquesta Manic Monday. We'll be right back.

Manic Monday, publicada el gener de 1986 i escrita per Prince sota el pseudònim Christopher, va ser el primer gran èxit de les Bangles. Va arribar al número 2 als Estats Units, Regne Unit, Irlanda, Canadà, Alemanya i Àustria, i va ser top 5 a 4 països més. Impulsat per l'èxit d'aquest single, l'àlbum de què formava part, titulat Different Light, i publicat també el gener de 1986, va ser número 2 als Estats Units i Austràlia, número 3 al Regne Unit i va entrar a les llistes de molts altres països. Un disc que ja no tenia un so tan inspirat en els anys 60, sinó més de l'època dels anys 80, amb més ús de sintetitzadors, però tampoc sense passar-se. Una cosa sorprenent és que, tot i que la majoria de les cançons del disc estan escrites per components de la banda, els tres primers singles els van escriure persones externes al grup. El segon d'ells és una versió d'una cançó escrita i publicada l'any anterior pel cantautor Jules Shear. De la seva versió original se'n va fer un single promocional per a les ràdios, però veient que no sonava gaires emissores, es va cancel·lar la seva sortida com a single i fins i tot la gira de promoció del disc de Jules Shear. En canvi, la versió de les Bangles va tenir molt més èxit, ja que va ser top 40 a 10 països, això sí, sense passar del número 17. Es tracta de If She Knew What She Wants.

If She Knew What She Wants, aquesta cançó de Jules Shear que les Bangles van portar al seu terreny, canviant-ne una mica l'estructura i l'arranjament i fins i tot passant la lletra de primera a tercera persona, i així la van convertir en un èxit moderat. La que no va ser un èxit moderat va ser el següent single de la banda. No vull dir que no fos un èxit, sinó que de moderat, res. Va ser un èxit absolut internacionalment, ja que va encapçalar les llistes setmanals de 8 països, inclosos Estats Units, Regne Unit i Espanya, i tot i publicar-se el setembre de 1986, Estats Units va ser el single més venut de l'any 1987. Una cançó escrita també per un compositor extern al grup, en aquest cas Liam Sternberg, que un dia viatjant per un ferri pel canal de la Mànega va veure una imatge ben curiosa. En un moment en què el vaixell va passar per aigües agitades, els passatgers van començar a moure els braços per mantenir l'equilibri. Us podeu imaginar el panorama, no? Això a l'autor de la cançó li va recordar els típics dibuixos de figures humanes de les tombes egípcies. Immediatament va escriure a la seva llibreta que havia de composar una cançó titulada «Camina com un egipci». No va trigar a tenir-la acabada i després d'oferir-la a dos cantants i que no funcionés, finalment va anar a parar a mans de les Bangles, que van petar-ho ben fort amb aquesta «Walk like an Egyptian».

Walk Like an Egyptian, aquest número 1 internacional de les Bangles, que segurament haureu notat que està cantada per diferents components de la banda segons l'estrofa. La primera estrofa la canta Vicky Peterson, la segona Michael Steele i la tercera Susanna Hoffs, tota una raresa dins el repertori de les Bangles. No pas perquè no es repartissin les tasques vocals, al contrari, totes elles cantaven almenys una cançó en aquest disc, però cada cançó tenia una sola veu principal, no pas tres com en aquest cas. Però trobo que és un encert, no només perquè dona varietat a la cançó, dissimulant una mica el fet que la melodia és potser un palet repetitiva, sinó també perquè m'agrada que la cançó més famosa de la banda cantin tres de les quatre components. Així, totes tenen el seu protagonisme. Bé, excepte la baterista Debbie Peterson, que tenia una veu que no agradava gaire al productor de la cançó i aquí es va haver de conformar en cantar segones veus. Però és que, a més, tampoc toca la bateria en aquesta cançó, ja que el productor va preferir programar una caixa de ritmes. Això va causar una mica de tensió, però no va anar més. El següent single després d'aquest Walk Like an Egyptian tenia un títol força semblant, amb quatre paraules i el mateix verb davant de tot. Una cançó composta en part ara sí per una component dels Bangles, Susanna Hoffs, i titulada Walking Down Your Street.

en què hi surten l'actor Randy Quaid i el cantant Little Richard, i era el quart single extret del disc Different Light, un disc del qual m'agradaria destacar una altra cançó que m'encanta. És la versió que les Bangles van fer del grandíssim tema de Big Star titulat September Girls.

September Girls, The Big Star, versionada a la perfecció per les Bangles, que no només feien grans cançons, sinó que se'ls donava especialment bé versionar-ne d'altres artistes i portar-les al seu terreny. Això ho van fer de meravella el seu següent single, una cançó que no figura a cap àlbum del grup, i és que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Less Than Zero, que consta bàsicament d'artistes com Aerosmith, Roy Orbison, Joan Jett and the Blackhearts o Public Enemy interpretant majoritàriament cançons d'altres artistes. Les Bangles van triar una cançó de Simon & Garfunkel, que sota la producció de Rick Rubin va adoptar un perfil molt rocker. No us deixeu enganyar per aquesta introducció amb teclats i harmonies vocals, que les Bangles van omplir d'energia aquesta Hazy Shade of Winter.

Hazy Shade of Winter, aquesta cançó de Simon & Garfunkel versionada per les Bangles, que té la curiositat que aquí canten les quatre alhora durant pràcticament tota la cançó, cosa que crea un contrast curiós entre les boniques harmonies vocals i la potència de la bateria i de les guitarres. Un contrast que funciona, com ho demostra el fet que sona a diverses pel·lícules i sèries, com per exemple Stranger Things o Lucifer, i que al seu dia el single va arribar al número 2 als Estats Units, al 3 a Canadà, al 7 a Austràlia, el 8 a Irlanda i el 11 al Regne Unit. El següent single de les Bangles també va ser un èxit, ja que es va enfilar fins al número 5 als Estats Units. Es tracta de In Your Room.

In Your Room, aquesta cançó composta en part i cantada per Susan Hoffs, va ser el primer single extret de l'àlbum Everything, un disc publicat l'octubre de 1988 i que va ser un èxit internacional, situat a posicions ben altes a les llistes d'un munt de països, en part gràcies al segon single extret del disc, una balada com una catedral, ensucrada, com aquelles que triomfen de tant en tant i que tant d'èxit tenien als anys 80. No vindria a ser la meva cançó preferida de les Bangles. De fet, si fos per mi, segurament no la posaria, però entenc que un programa sobre les Bangles estaria incomplet sense aquesta Eternal Flame.

It's All No Flame, una cançó sorgida en una visita de les Bangles a Graceland, la mansió d'Elvis Presley, en què es veu que hi ha una flama eterna i que el dia en què hi van anar elles s'havia apagat perquè plovia. Molt eterna no la veig. Doncs aquesta balada, que tan poc m'agrada, tot i que la melodia reconec que està molt ben aconseguida, tot s'ha de dir, va ser el single de més èxit internacional de les Bangles, número 1 a 9 països, i de fet és el single més exitós de tots els temps d'una banda formada íntegrament per dones. Però una mica en la línia del que em passa a mi, no sé si a vosaltres us passa també, el productor no volia gravar-la, ja que no era de l'estil de les Bangles. Alguns crítics van escriure que semblava més una cançó de Whitney Houston que de les Bangles. Molt cert. I el mànager Miles Copeland tampoc n'era gaire fan i trobava a faltar ritme, una bateria. I sí, l'èxit internacional d'aquesta balada tan poc Bangles va tenir un impacte negatiu al grup, no només per la decepció de molts dels fans de les Bangles més canyers, sinó també perquè va generar la impressió que les Bangles eren una simple banda d'acompanyament per a Susanna Hoffs. Potser per compensar això, el següent single, el tercer extret del disc Everything, va ser una cançó composta en part i cantada per la bateria Debbie Peterson. Aquesta, Be With You.

Aquesta Be With You, en contrast amb l'èxit internacional de Eternal Flame, no va arribar al top 10 de cap país. La premsa seguia parlant exclusivament de Susanna Hoffs com a la cantant solista de les Bangles, que, com heu pogut veure, era un grup on les quatre components cantaven i componien, i això va anar creant cada cop més friccions dins la banda, fins que l'octubre de 1989 van decidir separar-se. Com a comiat, la banda va publicar un quart single extret del seu tercer disc, Everything. Aquesta cançó, composta també en part per Susanna Hoffs i cantada per ella mateixa, titulada I'll Set You Free.

Després de la publicació d'aquesta I'll Set You Free, Susanna Hoffs va encetar la seva carrera en solitari, una carrera molt interessant, tot i que sense l'èxit comercial que havien tingut les Bangles. Les altres components es van unir a diversos projectes amb resultats variables, fins que l'any 1998 les Bangles van decidir tornar. Des de llavors han anat tocant esporàdicament, fent gires i fins i tot gravant dos àlbums als anys 2003 i 2011. L'any 2005 la baixista Michael Steele va deixar la banda i després d'uns anys amb Abby Travis com a baixista de directe, l'any 2014 Annette Zielinskas, la primera baixista del grup, va reincorporar-se a la banda més de 30 anys després d'haver-la deixat. Les Bangles, per tant, tornaven a la mateixa formació dels seus inicis, i així segueixen encara avui dia. Acabem el programa d'avui amb un single publicat l'any 1990, mesos després d'haver-se separat. Es tracta d'una cançó gravada l'any 1988 dins les sessions del seu últim disc Everything, però que havia quedat fora de l'àlbum. Quan a finals de 1990 es va publicar el recopilatori Greatest Hits, a Europa i Austràlia va sortir com a single aquesta cançó inèdita fins llavors, titulada Everything I Wanted. I amb Everything I Wanted acabem el programa d'avui del pop d'abans molava més dedicat a les Bangles. Ens veiem la setmana que ve amb més bona música i anècdotes. Fins llavors, moltes gràcies.

És dimarts 25 d'agost del 2026 i després d'un dilluns marcat per les tempestes, la pedra i les fortes ratxes de vent, avui el temps sembla que es tranquil·litza a bona part de Catalunya. La jornada comença amb alguns últims ruixats al litoral, però ràpidament estan desapareixent i el sol sembla que començarà a guanyar terreny. El cel quedarà força serè i no s'esperen noves tempestes de tarda. Les temperatures pujaran de manera notable, especialment al litoral i prelitoral, amb màximes que arribaran a fregar els 35 graus també a les comarques de Girona. La calma que arriba després d'un episodi de temps violent que va afectar sobretot a Tarragona, a Ponent i al Pirineu. Al sud, la pedra i el vent van provocar danys en finestres i tendals, mentre que a Falset van caure pedres de més de 2 centímetres. També hi ha hagut afectacions als cultius de fruita del Segrià, tot seguit en parlarem. Després d'aquest episodi, avui torna a tocar mirar cap al cel i cap al sol. Avui serà un dia plenament estiuenc, estable, mentre que demà dimecres augmentaran els núvols i hi haurà alguns ruixats amb temperatures que baixaran també a la costa. És dimarts 25 d'agost, això és el matí de Ràdio 4, edició estiu. T'expliquem què passa a les properes 4 hores de ràdio.

D'aquí uns minuts, cap a 9:15 del matí, parlarem sobre els migrants, en relació a tota la crisi que hi ha a Ceuta, i ho farem amb Víctor Columba, que és membre de Regularización Ya i Caminando Fronteras. Repassarem l'agenda cultural del dia i cap a 9:00 del matí amb el Vicenç Clemente. Avui parlarem d'una zona que moltes vegades també sembla que l'hem oblidat. Parlarem de l'Iran i ho farem amb una dona iranesa que ens acompanyarà aquí a l'estudi. També parlarem de longevitat. Cada vegada vivim més anys. Com és que cada vegada vivim més anys i de quina manera podem fer-ho, però estant el millor possible? Ho farem amb en José Augusto García Navarro. Ell és llicenciat en Medicina i president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Cap a 10:00 del matí ens endinsarem en el mar. Parlarem també dels taurons. Ho farem amb un biòleg marí i li preguntarem sobre tota la biodiversitat que tenim a casa nostra i com podem fer encara aquests dies d'estiu que anem a la platja per mantenir-la i cada cop doncs millorar i fer de millors persones quan anem en aquest entorn natural. Cap a 11:15 del matí ens acompanyarà la nostra col·laboradora, la Judit González. Amb ella parlem de tecnologia i tendències i parlarem de l'esport a les xarxes socials. També tindrem amb nosaltres un cantant que ho està petant moltíssim, que ha tret disc fa molt poc, és el Mamaduixa. I ja cap a 11:00 del matí agafarem la màquina del temps. Avui viatjarem cap al 1990 i acabarem el programa amb la Clara Massons. Ordenarem la casa i posarem ordre a tot plegat. Avui acabarem de parlar d'aquesta càrrega mental que vam comentar ja fa unes setmanes i també posarem ordre a tot el que va ser la sala d'estar, aquella zona que a vegades doncs, és més complicada. Són les 8:03. Informació ara de serveis.

0: Coneguem quin temps farà avui des de l'AEMET. Jordi Oriós, bon dia.
1: Bon dia. Avui a Catalunya les temperatures màximes pugen a tot el territori excepte a l'Empordà, on hi haurà pocs canvis. Atenció al litoral i al prelitoral central, perquè es podran assolir valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Girona, 34 a Barcelona, 33 de màxima a Tarragona, 32 a Lleida. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb temps estable i intervals de núvols alts. Pel que fa al vent, fluix de component d'oest amb augments ocasionals d'intensitat al prelitoral de la meitat sud durant les hores centrals, tendint a la tarda a bufar de sud-oest moderat al litoral sud de Tarragona i Barcelona. És una informació d'AEMET.
0: I coneguem també l'estat de les carreteres a aquesta hora des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que pel que fa a les inundacions, per les pluges ahir, encara la A7 a Vilaseca està tallada a la sortida de

0: Després, amb afectació a alguns vehicles, ha arrencat tendals i produït inundacions. Ho explica Sònia Ors, regidora de Protecció Civil.
1: Tenim moltes carreteres tallades, molts arbres caiguts, danys al mobiliari a tota la ciutat, parts tancats, però sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important.
0: Les pluges han deixat 88 litres en 3 hores a Vinyols i als Arts i 77 en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. Els bombers han rebut 402 avisos al Camp de Tarragona, 224 dels quals a Tarragona Ciutat, 23 a Torredembarra, 20 a Cambrils i 14 a Salou i Reus. Paral·lelament, la circulació ferroviària ha quedat interrompuda per l'aigua entre Reus i Tarragona a la línia R14, entre Móra la Nova i Tarragona a l'R15, entre Cambrils i Tarragona a l'R16 i entre Salou, Port Aventura i Tarragona a l'R17. S'ha gestionat servei alternatiu per carretera. També s'ha tallat un carril de l'AP7 en sentit nord a Tarragona, que ha generat 5 quilòmetres de cues. El SEM ha rebut 22 alertes amb 19 persones afectades. 3 han estat ateses i traslladades, cap d'elles de greu.
2: Un temporal que també ha afectat el Pirineu i a Ponent. La pedra que ha caigut i que ha arribat a ser de 5 centímetres de diàmetre en alguns punts ha malmès alguns cultius de fruita. Pepa Sant Genís.
3: Aquest matí ja podran començar a valorar millor els danys de la pedregada d'ahir a la tarda, que ha afectat diversos cultius de fruita a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i a l'Horta de Lleida Ciutat. L'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent destaca que aquesta és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. Segons el sindicat agrari Assaig, l'afectació més important es podria donar amb pera i poma i també amb varietats de fruita de pinyol més tardana. Tot i així, ha destacat que més del 70% de la producció de pera ja estaria acollida i més del 85% de la fruita de pinyol també. Pere Roquer, president d'Assaig a Lleida.
4: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades.
3: Els pagesos confien que l'assegurança agrària pugui iniciar el més aviat possible les peritacions per determinar l'abast dels danys.
2: I la gestió de les pluges torrencials també és un dels temes que està sobre la taula del govern aquest dimarts, que celebra la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu. Maria Rubio, bon dia.
5: Bon dia. Sí. També altres temes relacionats amb les infraestructures, com el traspàs de la R1 o la vaga convocada en l'inici de curs escolar. Amb tot, a hores d'ara, la polèmica política gira al voltant de l'actuació de la Policia Nacional en la prèvia del partit entre l'Elx i el Barça. El president del Parlament, Josep Rull, juntament amb Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, han demanat explicacions a l'interior al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Denuncien l'ús desproporcionat de la força i reclamen investigar les càrregues policials i la requisa d'estelades a l'afició. Núria Alcalà.
6: Aficionats del Barça van denunciar que la policia els va requisar estelades i alguns agents van acabar colpejant un dels assistents amb la porra fins a reduir-lo a terra. Esquerra Republicana ha registrat aquest dilluns al Congrés la petició de compareixença del ministre Fernando Grande Marlaska per donar explicacions i reclama una investigació immediata, mentre Junts per Catalunya ha presentat a la Cambra Baixa una bateria de preguntes perquè el govern aclareixi les circumstàncies dels incidents i si l'actuació dels agents va ser proporcional o bé un abús policial, com sostenen els de Puigdemont. De fet, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha reclamat a les xarxes que el govern central sancioni els agents que participaven en el dispositiu. Des dels comuns reclamen al Ministeri de l'Interior una investigació adequada. El portaveu al Parlament, Andrés García Berrio, ha denunciat a X que la retirada d'estelades suposa una greu vulneració de drets. El Barça, per part seva, ha condemnat públicament en un comunicat un ús desproporcionat de la força i es reserva el dret a emprendre noves accions.
5: De fet, el grup d'advocats Acció Cassandra ha denunciat penalment les càrregues policials de la prèvia del partit de Lliga entre el Barça i l'Elx d'aquest diumenge. L'entitat ha presentat una denúncia davant un jutjat d'Elx i la Fiscalia d'Alacant i demana que els fets s'investiguin com a possibles delictes de lesions contra la integritat moral i contra l'exercici dels drets fonamentals.
2: I el president del govern, Pedro Sánchez, presideix aquest dimarts a les 9 del matí, d'aquí menys d'una hora, el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi migratòria i de seguretat que viu Ceuta després de l'entrada de migrants a finals de juliol.
5: El Consell té com a principal funció coordinar la resposta de l'Estat davant la situació de crisi. En aquest cas, l'objectiu és unir esforços entre els diferents ministeris i administracions per recuperar la normalitat a la ciutat com més aviat millor. La reunió arriba després de setmanes de pressió sobre els serveis sanitaris, la seguretat i els serveis d'acollida. Ara el focus se centra en la recuperació i en reforçar la coordinació per fer front a les conseqüències de la crisi.
2: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, obre també avui la ronda de compareixences extraordinàries de 8 ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta.
5: Robles compareix a partir de

0: dos quarts d'una després de no acudir la setmana passada al Senat i haurà d'explicar l'actuació de defensa i el desplegament de l'exèrcit a la ciutat. Les forces armades van intervenir després de l'entrada de migrants a finals de juliol, amb militars controlant la zona del Tarajal i instal·lant campaments temporals pels migrants. Les compareixences continuaran durant aquesta setmana amb altres ministres implicats en la gestió de la crisi.
1: I a partir d'avui, les persones amb discapacitat que necessiten productes o serveis de suport per millorar la seva autonomia ja poden sol·licitar els ajuts PUA a la Generalitat.
0: El programa preveu arribar a 5.500 persones després de 3 anys de retard. Laura Hurtado.
2: En aquesta convocatòria es podran incloure factures de 2024, 2025 i 2026. La prestació cobreix una part de les despeses i es podrà sol·licitar fins al 2 d'octubre. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
3: Estem parlant doncs, des d'elements de per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials.
2: Entre els requisits, tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i trobar-se en situació de necessitat econòmica. Els ajuts es poden sol·licitar de manera telemàtica o presencialment a una oficina d'atenció ciutadana.
1: L'Hospital Germans Trias lidera un projecte europeu per implementar accions que contribueixen a reduir en les persones grans fràgils la iatrogènia, les complicacions o els efectes adversos no intencionats derivats de l'hospitalització. Ana Banyeres.
4: En l'objectiu d'evitar que les persones grans fràgils pateixin iatrogènia, és a dir, perdin les seves capacitats funcionals o es desorientin com a conseqüència d'un ingrés hospitalari o una medicació, s'ha desenvolupat un programa en el que geriatres i farmàcia treballen conjuntament amb els pacients i els seus cuidadors per a prevenir l'aparició d'uns danys que el malalt abans no tenia i millorar així la transició de l'hospital al domicili. Doctor Miquel Mas.
5: Ens ha de millorar, reduir esdeveniments adversos, com puguin ser caigudes, aparició de delírium o limitacions funcionals relacionades amb l'estada hospitalària. I en aquest sentit ha de ser com el full de ruta per fer un model d'atenció que sigui més adaptat a les persones grans fràgils i en el qual hi hagi una proactivitat i una participació dels propis pacients i cuidadors en l'atenció.
4: Un pas endavant cap a la medicina geriàtrica personalitzada per preservar la funcionalitat, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones grans fràgils.
0: Per cert, que en només una setmana l'Hospital de Bellvitge ha realitzat 4 transplantaments de cor i ha implantat 4 assistències ventriculars amb la intervenció d'una trentena de professionals.
1: I un dels greuges que es troben sovint els usuaris de cadires de rodes és una acció aparentment tan assequible, Cristina Marín, com demanar un taxi. Associacions de taxis i usuaris denuncien els vehicles adaptats a les persones amb mobilitat reduïda i diuen que són molt més cars.
6: Fins a 40 euros per trajecte és l'import mínim que algunes emissores de taxis demanen per reservar un vehicle adaptat. Poden cobrar-los, però associacions de taxistes com Elite ho veuen desproporcionat. Oliver Contel és el seu portaveu.
7: És legal. Lo que pasa es que no es justo. Claro, no es justo que una persona de mobilitat reducida tenga que pagar semejante cantidad.
6: Una de les causes que hi ha darrere és l'elevat preu del vehicle, que es pot enfilar fins als 90.000 euros.
7: Antes aún había alguna subvención y se conseguían algunos taxis más o menos subvencionados, pero es que ahora ese coste lo paga el taxista, íntegramente.
6: Des del Comitè de Persones amb Discapacitat demanen que ho paguin les administracions. Frederic Crespo, president.
8: L'Ajuntament o el Govern o la comunitat autònoma se'n tindrien que fer càrrec dels taxis, de l'adaptació dels taxis i després passarien a formar part de la flota de taxis.
6: A banda, tant les associacions de taxistes com de persones amb mobilitat reduïda reclamen que el sobrecost per reservar aquests vehicles també l'assumeixin les administracions.
1: I la mitgera d'un edifici del barri del Born de Barcelona s'ha convertit en el suport de l'escultura anomenada l'Escletxa.
0: Una esquerda feta amb mirall on estan gravats els noms de víctimes de feminicidi. Un projecte artístic creat pel col·lectiu Ilium de la Plataforma contra les Violències de Gènere. Marga Esparza.
9: En aquesta escultura encastada en una paret entre edificis del carrer Pescateria del barri del Born es poden llegir els noms de dones, nens i nenes i dones trans, totes víctimes de la violència de gènere. Coral Vicent, membre del col·lectiu Ilium.
10: I en el que veiem dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida. I un dels conceptes també que té l'escletxa era que quan el sol reflexa també a l'escletxa, el mirall, es poguessin reflectir aquests noms a l'espai públic, que poguessin també interpel·lar el vianant d'una altra manera.
9: Una obra que l'Ajuntament vol dedicar a la memòria de les víctimes. L'escletxa forma part del projecte del consistori per rehabilitar les parets mitgeres de la ciutat que queden visibles en l'espai públic per tal d'aconseguir una integració arquitectònica.
1: En plena internacional

0: El president sirià Ahmed al-Shara ha agraït a Donald Trump la decisió dels Estats Units de retirar Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on figurava des del 1979.
1: La mesura anunciada pel secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, arriba després de la represa de les relacions entre Washington i Damasc i del progressiu aixecament de les sancions contra Síria. Rubio ha destacat els esforços del govern sirià per combatre el terrorisme, inclosa la seva adhesió a la coalició internacional contra l'Estat Islàmic. Washington també ha eliminat Hayat Tahrir al-Sham, l'antiga organització liderada per al-Shara, de la llista d'organitzacions terroristes.
0: I els Estats Units, que han anunciat noves sancions contra l'Iran i han advertit als països que mantinguin relacions amb Teheran, que també poden ser castigats. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat mesures contra 60 persones, entitats i embarcacions vinculades al règim iranià.
1: Les sancions afecten sectors com els actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim, i Washington assegura que busca aïllar econòmicament l'Iran. Bessent ha advertit que ningú està fora de l'abast, inclosa la Xina. Donald Trump, per la seva banda, ha assegurat que l'Iran s'està enfonsant completament. Teheran diu estar preparat per afrontar les sancions i adverteix que la col·laboració amb els Estats Units podria ser considerada una declaració de guerra.
0: Almenys 47 persones han mort i 22 han resultat ferides en un atac nocturn de bandes armades a Kenskov, un barri situat a prop de la capital d'Haití, Port-au-Prince.
1: L'atac ha provocat la indignació dels veïns, que reclamen la dimissió del cap de la policia local perquè consideren que els agents no van protegir la població. Diverses cases han estat incendiades i milers de persones han hagut de fugir de la zona. La violència de les bandes continua sent un dels principals problemes del país. Només en els primers 5 mesos de l'any, els atacs han causat més de 2.300 morts. La situació també posa en dubte la capacitat d'Haití per celebrar les eleccions al desembre, les primeres en una dècada.
0: I es compleixen 9 anys del genocidi dels Rohingyas, a la minoria musulmana perseguida a Myanmar. El 2017, l'exèrcit birmà va llançar una ofensiva contra aquesta comunitat que va provocar milers de morts i l'exili de prop de 700.000 persones cap a Bangladesh.
1: Avui, uns 1,2 milions de rohingyes viuen al camp de refugiats de Cochbazar, un dels més grans del món i on aproximadament la meitat de refugiats són infants. Organitzacions com Oxfam denuncien que la situació als camps continua sent molt precària, amb problemes d'accés a l'aigua, sanejament, higiene i alimentació. A més, alerten que la falta de finançament internacional posa en risc l'ajuda humanitària. 9 anys després, els rohingyes continuen sense poder tornar amb garanties a Myanmar, mentre la violència i la persecució contra aquesta comunitat persisteix.
0: I en esports parlem del Barça, perquè la lesió de Gavi ha quedat en un ensurt i el migcampista blaugrana podrà tornar als entrenaments aviat.
1: A banda, el club ha emès un comunicat condemnat als fets que van tenir lloc a Elx. Més detalls, Jorge Agüero, bon dia.
2: Bon dia. El migcampista de Los Palacios, afortunadament, no pateix res greu i només té una contusió al genoll dret. Per tant, es reincorporarà als entrenaments en un termini breu, com ahir ja ho va fer Rodri, el capità de la selecció espanyola, amb la vista posada en el duel de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Per cert, que en referència als fets que van ocórrer a les rodalies del Martínez Valero d'Elx, el club ha emès un comunicat lamentant i condemnant un ús excessiu de la força per part de la policia en la detenció d'aficionats blaugranes que portaven estelades. Un símbol legal especifica el comunicat del Barça, que no incita a l'odi o a la violència, i fins i tot el club s'ha posat a disposició del soci detingut i de la seva família pel que puguin necessitar. Fora del futbol, la secció de bàsquet ja és oficialment centenària des d'ahir a la tarda. En aquest any, però, s'espera un recull d'activitats i homenatges al llarg d'una temporada que ja han començat a preparar els homes d'Alexander Sekulic, amb la vista posada en la Supercopa d'Espanya a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre, primer títol en joc per al nou projecte culer.
0: I de la segona divisió de futbol, el Sabadell ha arribat a un acord amb Carlos Alemany i Lluís Esteve per rescindir els seus respectius contractes.
1: El lateral i el migcampista queden, per tant, com a agents lliures. Tots dos jugadors de 21 anys posen fi a la seva etapa curta a l'equip.
0: I pel que fa al ciclisme, les pluges han obligat a cancel·lar la tercera etapa de la Vuelta, sense guanyador ni podi aquest dilluns.
1: A poc més de 15 quilòmetres de la línia de meta, els ciclistes han hagut de refugiar-se per la forta calamarsada a la zona. L'etapa 3 de la competició, de 174 quilòmetres, i el primer contacte amb l'alta muntanya havia de finalitzar a Font-Romeu, al sud de França. Avui es disputa la quarta a Andorra.
0: I en plana cultural, Girona es converteix des d'avui en un gran escenari pel teatre d'aficionats amb el seu Festival Internacional Amateur de Teatre, el FITAC.
1: Una vintena de companyies de tot el món presenten fins diumenge els seus espectacles en aquest punt de trobada.

0: guada pels amants de les arts escèniques que arriba a la seva 26a edició. Marta Orquín.
1: El musical Dins del bosc, una adaptació en català del clàssic de Stephen Sondheim a càrrec de la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern, inaugura avui una edició del FITAC que combina propostes internacionals, locals, del conjunt de Catalunya i de l'Estat espanyol.
2: Non vou abrir lo pano per alegrar lo público.
1: La programació reflecteix la diversitat i riquesa del teatre amateur amb espectacles que van de clàssics com una Antígona amb l'Estudio Mónaco a comèdia sin títol, una obra inclusiva interpretada per invidents de Set Estrello Teatro, al teatre d'objectes de Bukowski, que portarà al Teatre Nacional de Titelles d'Armènia, la reflexió sobre l'esclerosi múltiple dels meus dimonis i jo, dels mallorquins Les Mil Cares, o un altre musical, Marat Sade, dels saragossans Locos por Actuar, amb 24 intèrprets en escena. Una edició amb 23 companyies que enceta una nova etapa de 4 anys a càrrec de l'actual equip organitzador, Xavier Valentí, director artístic del FITAC.
3: Mantenir el nivell en què el FITAC ha arribat en aquesta 26a edició, si podem dur-lo, doncs això, 4 anys més endavant, a través sempre d'una bona selecció d'espectacles, demostrar que el teatre amateur no és necessàriament menys bo que el teatre professional.
1: Amb el lema FITAC Connection, el festival vol enfortir vincles i celebra de forma col·lectiva l'amor pel teatre. Les funcions es repartiran en diferents escenaris de la ciutat i els municipis gironins adherits a la xarxa FITAC.
4: I acabem aquesta part informativa del programa amb la música de la Shakira, perquè Madrid ja es prepara per rebre l'artista colombiana, que oferirà 12 concerts. El recinte Iberdrola Music ja s'està construint a Mundo Macondo, una mena de ciutat inspirada en l'univers de Gabriel García Márquez i Cien Años de Soledad.
0: Sí, hi haurà 8 pavellons dedicats a la gastronomia, a la moda, a la música, a l'art i la literatura, a més d'espais pels fans i pels més petits. Tot estarà connectat al voltant d'una plaça central amb l'arbre de Macondo. El muntatge ha d'estar acabat a mitjans de setembre.
4: Doncs acabem amb la música de la Shakira. Maria, moltes gràcies. Fins ara.
0: Gràcies, bon dia.

0: I amb la Shakira hem arribat a les 8 i gairebé 26 minuts. I és moment per informar-nos i per analitzar algun aspecte de l'actualitat, i justament aquest estiu l'actualitat ve marcada per l'entrada de persones a Ceuta, que ha generat una crisi humanitària a la ciutat autònoma. Malauradament, en aquesta ocasió també s'han hagut de lamentar morts. 88 cossos ja han estat enterrats al cementiri musulmà de Ceuta. La situació és inhumana, ja que el Marroc no ha volgut admetre aquests cossos i les autoritats espanyoles els han enterrat en estat avançat de descomposició. Només 9 dels cossos han estat identificats. Però aquesta no és l'única història que hem de lamentar, perquè comptar morts en els camins migratoris és, malauradament, una tasca habitual. Segons el col·lectiu Caminando Fronteras, en el que portem de 2026, més de 1.300 persones han mort en alguna de les rutes d'entrada a la península Ibèrica. I per analitzar-ho, volem parlar amb la Victoria Columba. Ella és membre de la plataforma Regularización Ya. Victoria, bon dia.
1: Bon dia, Maria.
0: Només 9 persones, ara ho dèiem, d'aquestes 88 han estat identificades a Ceuta, aquestes víctimes. És habitual no identificar les persones que moren migrant?
1: Sí, lamentablement sí. És habitual i ho hem normalitzat perquè no són persones d'aquí, perquè si fossin persones d'aquí això seria un escàndol. Però bueno, estem acostumades a veure que la gent... està morint al mar, a tot arreu i a les fronteres, i no hi ha manera d'humanitzar aquest conflicte, aquest drama.
0: Clar, estem parlant que hi ha moltes rutes d'entrada migratòries, no? Quina és la ruta més perillosa? Quina és aquella on, perquè ens fem una idea, on malauradament moren més persones?
1: Bueno, malauradament, la ruta atlàntica ha estat l'estrella Michelin, diguem, de les morts últimament, perquè és una ruta que s'ha explorat després d'haver tancat totes les rutes del Mediterrani i després de veure com tanca tras tanca, no? Com la de Melilla, la de Ceuta, creixen no només del costat d'Espanya, sinó també del Marroc. Doncs la gent arribarà igualment, o sigui, es jugarà la vida, perquè si ara mateix estem veient que la gent no torna al Marroc ni torna als seus països, és perquè no poden ni volen i que és molt pitjor. Aquesta fantasia que tenia el govern espanyol de pensar que la gent tornaria a casa seva perquè sí, forma part d'un imaginari i una subestimació del que veritablement són les migracions, no? Ara mateix, que són fugides de territoris, són... la mort, les guerres i la fam són les protagonistes del dia a dia d'aquestes famílies, no? Moltes vegades són dones, i ara mateix a la ruta atlàntica es veia moltíssima gent, mares amb nens molt petits i dones embarassades.
0: I de totes maneres, amb tot això que estem dient, a més deu ser molt difícil fer el recompte perquè moltes persones moren al mar, no? I justament en el cas de Ceuta hem vist com cap de les autoritats, ni les espanyoles ni les marroquines, es volien fer càrrec dels cossos, no? Quina responsabilitat té Espanya també amb aquestes persones i amb aquestes famílies?
1: Tota la responsabilitat, perquè han mort d'aquesta banda del territori. Tota la responsabilitat, i ho hem vist també a la tragèdia del Tarajal fa anys amb el PP, quan van disparar a persones que arribaven per la costa nadant, i

0: i que mai les famílies van poder fer justícia amb un fet tan greu com, com aquesta situació, no? Que és no tenir com demanar justícia perquè no poden arribar al territori. O sigui, aquesta gent ha volgut fer judicis, ha volgut reconèixer els seus familiars i no ha pogut, i no lo han de, i aquestes famílies no l'han deixat ni el PP ni el PSOE. I ara mateix hi ha molta gent al costat de la frontera demanant per l'aparició en vida dels seus familiars i tampoc tenen com. O sigui, és un territori de frontera i no es prevé que puguin passar aquestes qüestions, no? Que alguna persona pugui morir i que no tingui la possibilitat de demanar justícia o de poder, no sé, acomiadar els seus familiars com és degut, no?
1: Perquè ens fem una idea, perquè les persones que ens estan escoltant a aquesta hora, a les 8:31 del matí, conversant amb la Victòria Columba, membre de la plataforma Regularització Ja, perquè ens fem una idea com és la frontera a Ceuta, quins perills es troben les persones que proven, que intenten migrar cap a aquesta zona.
0: Bueno, primer de tot han atravessat una altra frontera, que és una tanca molt més alta que la que veiem al costat de Tarajal. O sigui, són quilòmetres de fronteres, han travessat un bosc on viuen molts mesos hacinats, han travessat també un desert moltes vegades caminant des dels seus països. O sigui, aquests viatges no són un viatge del Cort Inglés, o sigui, és un viatge que comença pagant com creuar fronteres al desert, com tornar moltes vegades al territori i tenir que agafar una altra i, a més, trobar-se amb una policia pagada amb diners públics, no només espanyols, sinó també de tota Europa, no? Perquè el Marroc fa de matón de discoteca moltes vegades, fent aquest tapón, no? Perquè la gent no pugui avançar, no pugui arribar a territori espanyol. Doncs això passa amb Líbia, passa amb Turquia, ha passat i seguirà passant perquè el PEMA, el Pacte Europeu de Migració i Asil, ho permet. Està dissenyat intencionadament perquè això passi. Doncs és molt difícil que la gent pugui trobar un post a la frontera per demanar asil o refugi. No existeixen. Els CETIs són els centres d'estància temporal d'immigrants. Fa anys que estan, són inadequats per acollir famílies i són inadequats i no són suficients ni... Hola?
1: Sí, sí, sí, l'estic escoltant.
0: Sí que sento una música molt forta. Mm. I res, que aquesta gent no pot arribar al territori sense violència institucional, policial, sense passar fam o caure en mans de màfies, veritablement, que no es conformen perquè sí, sinó perquè hi ha estats que fan tot el possible perquè aquesta gent pugui cobrar un viatge de 300 euros que paga un europeu per arribar a Senegal, 9.000 o més per arribar jugant-se la vida. Doncs això és molt injust perquè això parla d'algunes fronteres prèvies, no? Com és els visats que no s'otorguen als territoris i no s'otorguen intencionadament perquè no arribin. Doncs que la gent pugui jugar-se la vida també implica que posar en marxa tota una maquinària de guerra a la frontera i, a més, una indústria del rescat que creix com la de la guerra, com la Creu Roja o tantes altres que fan una feina de, bueno, de neteja de cara d'un sistema racista i absolutament colonial, no? Perquè tota aquesta gent que ve d'Àfrica són excolònies i hauríem de tenir una mica de memòria del que fan els països del nord global fa anys sobre aquests territoris, no només invasió, no només extractivisme, també aquesta imposició de no poder sortir perquè no hi ha visats, perquè no... Bueno, perquè militaritzen aquests països perquè no puguin arribar a aquestes persones que estan fugint moltes vegades de causes LGTBIQ+, o tantes altres, no? Violències masclistes, polítiques, no concordar políticament amb un règim, doncs també és una qüestió de protecció internacional que no s'està tenint en compte.
1: Mm-hmm. Clar, perquè abans parlava d'aquestes policies, d'aquests cossos de seguretat que hi ha a la frontera. Com són? Com ens hem d'imaginar aquests cossos de seguretat?
0: Bueno, o sigui, millor no tenir aquesta policia, per exemple, al costat d'un bosc que moltes vegades li cremen a la gent, cremen les seves pertinences. Són policies que tenen, bueno, presons que són inhumanes i, a més, moltes vegades, i ho han documentat, no només... Working Borders, Caminando Fronteras, sinó també moltes altres entitats que estan al costat de la gent en aquests llocs, que li tiren directament al desert, o sigui, gent que es mor de fam, de set, de tot, de calor o de fred, al desert, o sigui, que no és una policia que tramite un paperet per tornar-te al teu país. És una policia que reprima la gent que està pagada perquè aquesta gent no pugui sobreviure i que es llance a la mar sense... Bueno, tenim més por de la terra que del mar, no? I això és el problema. No és una policia... bueno, ho hem vist el 2021, quan van arribar els nanos que van ser deportats per Marlaska, també, oi? O sigui, hi havia una policia que es va ocupar de rebre nens sense cap garantia de drets humans, de drets de la infància, o sigui, com si fossin paquets de Temu. Sí, una vergonya que hem normalitzat perquè no passa aquí al costat. Hi ha molta gent que prefereix mirar per una altra banda, també, això és veritat, i trobar aquesta situació com una invasió a la integritat del territori nacional, com ha dit també, no només la dreta i l'ultradreta, perquè ara ens posem, bueno... nervioses perquè hi ha un Europa, un Save Europa... però això ho va dir Pedro Sánchez al segon dia de l'arribada de migrants a Ceuta, o sigui, va parlar d'una invasió al territori flagrant, no? O sigui que tenim un problema amb la narrativa que hem de deconstruir amb urgència, perquè si no tenim aquí el problema que, bueno, que la gent està fent una invasió a un país, o sigui, desarmada i passant gana a la platja del trampolín perquè vol i no perquè l'Estat està ausent i no ha fet res. Després de 20 dies, 25 dies, va posar unes tendes de campanya sota el cement, o sigui que veritablement, o sigui, podria haver fet una altra cosa. A més que som un territori de frontera i hauríem de tenir unes polítiques d'acollida molt diferents a les que està plantejant ara mateix el Pacte Europeu de Migració i Asil, el PEMA, que a més d'externalitzar bueno, la vigilància de fronteres permet que hi hagi presons per nanos amb famílies, amb cunites per bebès, o sigui...

0: No podemos deshumanizar a un tema tan actual como es la migración y con base al proper science, perquè hi ha crisis climàtiques, hi ha fets de guerra i persecució, hi ha dictadures, i això és protecció internacional. Si vam fer o vam escriure els drets humans per només per sortir de l'última guerra mundial, la segona guerra, doncs, bueno, trenquem aquests documents i passem a una altra política internacional, com és el PEMA i com és l'AIS, però jo crec que un estat democràtic no hauria de tenir aquestes polítiques d'amor a les fronteres, hauria de tenir una oficina d'atenció a la gent que pugui arribar a demanar asil i protecció internacional si ho necessita, i distingir que no som bèsties, que som persones. No podem tractar a la gent dormint al carrer com està fent ara mateix el govern espanyol a Ceuta fa 25, 26, 26 dies avui. O sigui, ha arribat tard, mal i tard, com ha arribat també mal i tard a la regularització i tantes altres coses. Doncs moltes vegades deim que el PP i el PSOE tenen polítiques migratòries molt semblants i que això és un problema perquè en altres coses volen diferenciar-se, però amb aquesta situació de fronteres moltes vegades no passa el mateix. Doncs ara mateix tenim un mando único a càrrec d'un ministre que té una mica d'humanitat. Esperem que no intervingui Marlaska, que ja sabem com resol les situacions, no? Deportacions, i ho han dit tots, o sigui, amb la boca petita i amb la boca gran, que tota aquesta gent hauria d'anar-se als seus països, i sense saber quina és la situació de cadascú. I estem parlant de nens i nenes.
1: Perquè, Victòria, per acabar, des de Regularización Ya i també altres col·lectius del moviment antiracista i migrant, demaneu vies segures per migrar. A què us referiu quan parlem de vies segures per migrar?
0: Bueno, nosaltres particularment no parlem de vies segures, parlem de llibertat de mobilitat, o sigui, que la gent pugui tornar a repetir aquesta paraula, no? O sigui, tenir la llibertat de mobilitat que tenen totes les persones del nord global, també les persones del sud global, perquè vies segures, quan tu vas de vacances ara mateix, te'n vas no sé, a Turquia, tu no vas al mostrador i compres una via segura, compres un passatge. Doncs volem que la gent pugui pagar un passatge al preu que té, que pugui arribar a un territori i pugui demanar o veure si vol quedar-se o vol anar-se, quina és la realitat veritablement d'aquest territori, que pugui elegir quina vida vol tenir, quin futur vol tenir per si mateixa i per als seus fills. O sigui, nosaltres deim que no només es necessiten polítiques migratòries des d'una perspectiva i un canvi de paradigma, no?, en aquestes polítiques migratòries de frontera, sinó també polítiques públiques, perquè ara mateix estem veient com la sanitat no està a l'alçada d'aquesta situació. Ara mateix estan donant vacunes per la gent. O sigui, són totes les administracions les que haurien de posar-se amb aquesta feina de recuperar aquesta paraula que és la llibertat de mobilitat, la llibertat de moviment, que les persones puguin travessar fronteres sense tota aquesta securitització i policialitat amb la que ens reben en alguns territoris. Doncs necessitem retornar a aquestes paraules, un canvi de narrativa, un canvi de polítiques públiques i també migratòries, on la gent es posi al centre i la humanitat es posi al centre, i no només les polítiques d'exclusió, les polítiques de mort que planteja ara mateix el Pacte Europeu de Migració i Asil, que el nord global assumeix una vegada per totes que ha fet molt malament la seva feina en altres territoris.

0: saquejant, no? Els mars, com passa al Senegal, molts vaixells estan buidant el mar de Senegal i molta gent està utilitzant aquestes, aquests cayucos, aquestes pasteres per arribar a Espanya perquè ja no poden extraure peixos del mar. Doncs fer-nos càrrec de que Europa està fent una feina de buidar els recursos als altres territoris, de perseguir defensores de la terra a Amèrica Llatina i a tants altres territoris, i que hauria de tenir una política de humanitària per rebre aquesta gent amb dignitat. I això és el que plantegem, i que si estem en un territori de fronteres hauria d'haver una resposta més ràpida quan passen aquestes qüestions. Aquesta és excepcional, sí, però hi ha moltes, i tot el temps hi ha persones, ara mateix a Balears, que estan al carrer dormint perquè no hi ha ni llocs on posar-les, i és gent que ha arribat amb pasteres i les tornen amb Frontex com si fossin mercancies. La gent hauria de poder passar territoris com les mercancies, sense tant control, no? Policial, però sí humanitari.
1: Victoria Columba, membre de la plataforma de regularització ja, moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Les 8:47 minuts, moment per repassar ara l'agenda cultural. I val la pena aprofitar aquests darrers dies d'estiu perquè hi ha moltes activitats, no, Maria?
2: Exacte, sí. Continuem, de fet, sobretot amb la programació de festes majors. I una de les grosses d'aquests dies és, doncs, la Festa de Sants de Barcelona. Avui a la nit els concerts es faran al Parc de l'Espanya Industrial, que és un dels epicentres de les celebracions del barri, i actuaran juny del 99, Mala Vida, i després hi haurà un set de punxadiscos de PDs.
1: El que passa és que a Sants hi ha molts programes de festes, perquè cada plaça, cada carrer té una programació molt farcida d'espectacles, com passa a Gràcia, també, no?
2: Exacte, sí. Amb aquestes festes majors de barri, doncs que cada barri i cada carrer s'organitza, no? Llavors, a banda d'aquesta programació de l'Espanya Industrial, també trobem, doncs, el que fan els castellers de Sants, els borinots, que es troben, doncs, a la plaça de Can Climent. I avui és torn del concert de Préssecs.

0: Sí, com sentíeu, és una versió rumbera de Pocahontas, de Disney. És un grup de terrassencs, que són uns habituals de festes majors, de fet, i que es dediquen a fer versions rumberes, doncs això, de temes coneguts per tothom, com pot ser, doncs, música de pel·lícules Disney o música, doncs, de sèries com Bola de Drac.
1: Això, a Sants, i molt a prop de Barcelona, hi ha un altre municipi que també té una gran festa major, protagonitzada per aquesta rivalitat entre els blancs i els blaus.
0: Exacte, qui coneixeu, qui ho són, i ja sabeu que estem a Granollers, són les festes majors de Granollers. Des d'aquest cap de setmana, que els del Vallès Oriental fan festa i compten amb una programació, doncs, ben farcida també, cada dia, moltíssimes activitats. I a destacar, avui hi trobariu l'actuació de Oc Déu.

0: Sí, doncs sentíem ara Ogdeu. És aquest grup format pel duet Birs i Peter Party, que combina groove amb R&B, pop i que tenen molta personalitat. I, a més, després de la seva actuació a Granollers, també hi haurà DJ Tiwi i una sessió de hits del 2000 per gaudir d'aquest Flow 2000 i de l'electro latino.
1: Molt bona programació avui a Granollers. Mira, llàstima que tinguem programa.
0: Molta demà festa, matí, exacte.
1: Que jo ho tinc a prop, podria anar a Granollers. I ens movem cap a Girona, perquè comença també el festival 15 metres quadrats.
0: Exacte, es tracta d'un festival de dansa de petit format en espais singulars. I l'edició d'enguany parla de memòria, que sempre tenen un tema rector del festival de dansa. I atenció, perquè és un festival itinerant. Enguany es farà al municipi de Riudaura, a la Garrotxa. I avui, de 18 a de 6 de la tarda a 8:45, es farà la sessió inaugural al Centre Cívic.
1: I a Girona també s'inaugura avui un altre festival, i és aquesta vegada, n'hem parlat ara al final de l'informatiu, de teatre.
0: Exacte, és de teatre amateur. Es tracta del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, que arriba a la seva 26a edició. Des d'avui i fins al 30 de

0: Us podreu gaudir del teatre de 23 companyies amb molt talent emergent i, a més, d'arreu del món. Avui les obres inaugurals són Dins del Bosc, al Teatre Municipal, a les 6 de la tarda, i Eles, al pati de la Casa de Cultura, a 2:15 de la nit.
1: I tornem a la música, aquest cop amb el grup que ho va canviar tot a la història de la música.

0: Doncs sí, malauradament per tu, Maria, no estem ni anunciant que John Lennon o George Harrison ressusciten, perquè tu ets una gran fan, no?
1: M'agraden molt els Beatles, m'agraden molt. És el meu grup preferit, però aquí no li agraden els Beatles.
0: No, exacte, és una cosa universal, jo crec, sí, totalment. Però bueno, si no podem ressuscitar els seus integrants, doncs tenim una altra opció pels més fans. Es tracta de la banda de Sgt. Pepper's Duo, ara ho he dit bé, no, Maria?
1: Sí.
0: El talentós tribut català dels Beatles que actuaran avui al Mediterranean Guitar Festival de Castelló d'Empúries. El concert serà avui a les 9 de la nit a la Basílica de Sant Pere i té un preu de 15 euros.
1: I avui, què tenim per Ponent? Què tenim per Lleida?
0: Doncs tenim més festa major, en concret a Massalcoreig, que arriben a l'últim dia amb un sopar popular al carrer, i a Penelles, que just comencen avui les seves festes.
1: I més cap al Pirineu, també hi ha programació cultural.
0: Sí, correcte, perquè a la Seu d'Urgell se celebra la 5a edició del Pirineu Terra de Versos. És un festival de poesia i música a la muntanya, coorganitzat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, la darrera de Ripoll. I al municipi d'Isona, doncs, hi trobareu més festa major, amb unes habaneres per obrir la llauna de la mà del grup de Mar Blava.
1: I anem ja cap al sud, cap al Penedès, perquè comença la festa major de Sant Bartomeu a Sitges.
0: Exacte, sí, ja porten uns dies i avui a la nit hi haurà habaneres amb les anxovetes a la plaça de la Torreta. Va,

0: Crec que m'has guanyat ja, Maria, amb els Beatles i Habaneres.
1: Avui si estava pensant.
0: Si em poses el Bisbal i Julio Iglesias...
1: Jo tindríem, ja no? Mira, doncs ja per demà potser ja ens ho farem venir bé. Doncs sí, aquestes anxovetes que ja parlàvem ahir, perquè han passat per totes les festes majors de Catalunya, ben bé. I aquest grup d'Habaneres, doncs, que veiem que això, que no han parat durant tot l'estiu i que són un grup, doncs, tot fet de... O sigui, que actuen només dones i que canten habaneres tan boniques com aquesta.
0: Totalment, sonen molt bé les anxovetes. I també en honor a Sant Bartomeu hi ha la festa major de Roda de Barà.
1: Sí, avui ja arriben a la seva fi i ho faran amb un espectacle piromusical a la zona esportiva Nou Ronda a les 7 de la tarda i amb DJ Reika per acabar la festa.
0: I per acabar també un concert de guitarra flamenca.

Sí, perquè al Mediterranean Guitar Festival podrem gaudir de Mar Segura i el seu tribut al gran Paco de Lucía, que pels amants de la guitarra flamenca doncs ja sabem que Paco de Lucía és un indispensable. Un homenatge inolvidable de la gran llegenda del flamenc. A més, el concert té una ubicació millorable també, l'església de Sant Ramon Nonat a Coma-ruga.

0: Fantàstica aquesta guitarra flamenca al Mediterranean Guitar Festival, aquest homenatge, aquest tribut de Marc Segura a Paco de Lucía. Bé, agenda cultural molt farcida, avui sí, perquè a vegades diem no hi ha grans coses. Sí,
1: avui,
0: sí,
1: tenim teca.
0: Tenim molta teca. I si tot això no us ha semblat prou, el que podeu fer també és visitar algun dels racons misteriosos que ens proposa la Lorena Amo, aquestes històries que ella ens està presentant durant tots els dies d'estiu sobre algun punt de Catalunya, alguna llegenda, algun lloc que està associat al misteri, i això és el que ens explica avui la Lorena.
2: Salutacions d'estiu. La Seu d'Urgell és coneguda per la seva catedral romànica i per ser la porta d'entrada a Andorra. Però les llegendes més antigues asseguren que molt abans dels romans,

aquestes muntanyes estaven habitades per una raça de gegants. Els avis dels Pirineus explicaven que aquells gegants eren bondadosos, però immensament forts. Arrencaven avets amb una sola mà per utilitzar-los com a bastons. També deien que les serralades i els pics no eren obra de la natura, sinó les pedres que els gegants es llançaven mentre jugaven durant les tempestes. Alguns, assegura la llegenda, encara dormen sota muntanyes tan emblemàtiques com el Cadí. Quan els antics pastors trobaven dòlmens i grans monuments megalítics, els era impossible imaginar que els haguessin construït persones normals. Per això atribueixen aquestes obres als gegants del Pirineu. Si aquest estiu contemples la Serra del Cadí des de la Seu d'Urgell, juga a buscar perfils humans entre les seves crestes. Potser descobriràs la silueta d'un gegant adormit sota el sol.

I amb Giants del grup Take That, que ens ha proposat la Lorena Amo per acompanyar aquest racó misteriós de la seu que ens ha explicat avui, arribem ja al butlletí informatiu de les 9. Després, actualitat internacional amb el Vicenç Anclemente. Avui parlarem de l'Iran i també moltes més coses. No marxeu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, dos cites importants.

0: importants avui en una jornada clau en la resposta del govern espanyol a la crisi de Ceuta. A aquesta hora, al Palau de la Moncloa, el president del govern es reuneix de forma extraordinària al Consell de Seguretat Nacional, primera trobada d'aquest òrgan des de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 de juliol. En una hora, a les 10 del matí, es reuneix el Consell de Ministres, que aprovarà la constitució d'un comandament únic per coordinar la resposta a Ceuta, i l'encapçalarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Segons el vicepresident, primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, aquest comandament únic ha de permetre millorar la gestió de l'emergència.
1: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible.
0: Accelerar la devolució dels migrants i els expedients d'asil és un dels motius principals pels quals s'activa aquest comandament únic, una iniciativa que el govern saudí fa setmanes que demana i que arriba 26 dies després de l'entrada massiva. L'executiu justifica que s'hagi pres ara la decisió perquè s'ha passat d'una fase centrada en la seguretat a una altra, on és fonamental coordinar millor a totes les administracions per actuar més ràpid. Per al Partit Popular, la decisió arriba tard i recorden que aquesta era una de les seves exigències. Aquest primer Consell de Ministres, després de les vacances, també està previst que el govern aprovi una partida extraordinària de 25 milions d'euros per reforçar l'atenció als menors migrants a la ciutat autònoma. Al Congrés dels Diputats comença la ronda de compareixences dels ministres per explicar com han actuat els seus departaments en aquesta crisi. La primera serà la ministra de Defensa, Margarita Robles, a 1:15. Explicarà el paper de les Forces Armades i, previsiblement, també posarà en valor la feina dels serveis d'intel·ligència. Després d'ella, fins al proper dilluns, passaran altres 7 ministres per la cambra baixa. Tot plegat en una jornada on també estem pendents de les conseqüències del temporal de pluja, vent i pedra d'aquest dilluns a la tarda. A Tarragona ha causat danys i afectacions a la xarxa viària i ferroviària. No hi ha hagut, però, cap ferit greu. Tarragona, Pilar Ribas.
2: Ja des de primera hora els operaris s'afanyen per esborrar els efectes del temporal a la ciutat de Tarragona, el municipi més afectat, on principalment ha trencat rames, caigut arbres, amb afectació a alguns vehicles, ha arrencat tendals i produït inundacions. Ho explica Sònia Ors, regidora de Protecció Civil.
3: Tenim moltes carreteres tallades, molts arbres caiguts, danys al mobiliari a tota la ciutat, parcs tancats, però sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important.
2: També desenes de coloms han aparegut morts a la confraria de pescadors a causa de la pedregada. A més, ha caigut pedra a punts de la Ribera d'Ebre. A Móra la Nova ha afectat cotxes i teulades. Les pluges han deixat 88 litres en 3 hores a Vinyols i als Arts i 77 a Tarragona. Els bombers han rebut 402 avisos al Camp de Tarragona, 224 dels quals a la ciutat de Tarragona, 23 a Torredembarra, 20 a Cambrils i 14 a Salou i Reus. Paral·lelament, la circulació ferroviària ha quedat interrompuda per l'aigua entre Reus i Tarragona a la línia R14, entre Móra la Nova i Tarragona a l'R15, entre Cambrils i Tarragona a l'R16 i entre Salou, Port Aventura i Tarragona a l'R17. S'ha gestionat servei alternatiu per carretera. També s'ha tallat un carril de l'AP7 en sentit nord a Tarragona que ha generat 5 quilòmetres de cues. El SEM ha rebut 22 alertes. 3 persones han estat ateses i traslladades, cap d'elles de greu.
0: El temporal també ha afectat el Pirineu i Ponent. La pedra que ha caigut, que ha arribat a ser de 5 centímetres de diàmetre en alguns punts, ha malmès alguns cultius de fruita. Lleida, Pepa Sant Genís.
4: Els pagesos comencen a avaluar aquest matí els danys de la pedregada que va caure ahir a la tarda al sud de Lleida i que ha afectat diversos cultius de fruita a municipis del Segrià, com el Menac, Orbits i el Batàrrec, i també a l'horta de la ciutat de Lleida. L'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent destaca que és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. Segons el sindicat agrari Assaja, l'afectació més important es podria donar amb pera i poma i també varietats de fruita de pinyol més tard. Tardanes. Hores d'ara, més del 70% de la producció de pera ja estaria collida i més del 85% de la fruita de pinyol també. Pere Roquer, president d'Assaja Lleida.
5: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades.
4: També al Pirineu hi van haver tempestes ahir a la tarda que van provocar inundacions dels baixos d'algunes cases i d'alguns municipis com Llavorsí.
0: Doncs és tot per ara. Més informació en aquesta sintonia en 55 minuts. Bon dia.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4. Edició estiu. Amb Maria García Coll.

0: crear l'abril del 1979, s'havia enderrocat el règim del Xa, aquell mateix any es va aprovar també una constitució teocràtica, Vicenç.
1: Sí, des d'aleshores s'han anat reproduint episodis sistemàtics de control i de repressió, no? El 16 de setembre del 2022 comença una gran repressió a l'Iran després de la mort de la jove kurda Mahsa Amini, sota la custòdia de la policia de la moralitat. Les protestes es van estendre durant mesos i van suposar la protesta més massiva amb el lema de Dona, Vida i Llibertat contra el règim dels ayatolàs. El 28 de desembre del 25, a causa d'una forta crisi econòmica i la caiguda de la moneda nacional, s'intensifiquen les protestes i la resposta repressiva del règim. Aquest 8 i 9 de gener, aquest mateix any, les forces de seguretat van cometre homicidis il·lícits sense precedents, segons Amnistia Internacional. El 21 de gener, el Consell Suprem de Seguretat Nacional emet una declaració segons la qual 3.117 persones havien perdut la vida. La relatora especial de la ONU sobre l'Iran, Mai Sato, ha dit que les forces de seguretat havien matat més de 5.000 persones.
0: I mentrestant, Washington veu l'oportunitat de neutralitzar un enemic històric. Marco Rubio, abans del discurs de la nació, es va reunir amb la banda dels vuit, els líders demòcrates i republicans al Congrés i al Senat, explicant que s'atacaria a l'Iran. Només van haver-hi algunes objeccions dels demòcrates que advertien que la Constitució indica que els actes de guerra s'han de votar al Congrés. Es veu que l'anterior visita de Netanyahu a Washington cap al 10 de desembre va ser decisiva per convèncer de la intervenció. I al mateix temps, el cap iranià Khamenei va preparar els procediments, volíem dir, de la seva successió, Vicenç.
1: Sí, en teoria Washington volia destruir, 1, volia destruir el sistema de defensa, 2, destruir el programa d'armes nuclears, i 3, més enllà, provocar un canvi de règim. Cosa difícil quan ja hi havia tota una xarxa de successió i podia augmentar la repressió. I així ha estat. Els atacs dels Estats Units i Israel del 28 de febrer han multiplicat la repressió contra la dissidència, amb la consideració d'estat de guerra. Almenys han estat executades 44 persones i moltes més estan en perill d'execució.
0: I les converses per aconseguir un memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units de l'abril no parlava dels drets humans, justícia o de reparacions. A la vegada, Donald Trump veia baixar el seu grau d'aprovació a les enquestes del 37% al 30%, també en parlàvem els últims dies. Tant Trump com Netanyahu tenen eleccions al seu país a la tardor. Parlem d'aquestes eleccions de midterm en el cas dels Estats Units, no?
1: Sí, sí, sí. El règim de l'Iran, mentrestant, ha viscut una transformació dràstica arran de la mort de l'ayatolà Ali Khamenei. Ha passat a Mahatma Khamenei com a nou líder suprem, consolidant un poder militar dominant de facto de la Guàrdia Revolucionària. S'ha produït també una profunda reorganització de la cúpula de comandament de la Guàrdia Revolucionària, reforçant el pes de l'aparell de la seguretat nacional. Ningú ja parla, sembla, de canvi de règim amb l'esfera internacional.
0: Sí que es parla, però, de l'estret d'Hormuz últimament, perquè s'ha convertit en la peça clau de la guerra i de les negociacions. Tot i que Washington i Teheran van signar una treva a l'abril, continuen els enfrontaments esporàdics i la tensió al voltant d'Hormuz, i ara és l'arma que ha descobert l'Iran per tensionar i fer xantatge a Occident, no, Vicenç?
1: Sí, i amb tot això, ara per fi, un col·lectiu d'homes i dones iranianes contràries al règim a Barcelona van anar convocant manifestacions des del mes de febrer cada dissabte a la plaça Universitat. Al principi, amb eufòria natural, i entre les assistents, i allà ens vam conèixer, a la nostra convidada d'avui, Nat Kazamipour.
2: Hola, buenos días. Bon dia.
1: Sof Bekeir? Com es diu bon dia?
2: Sof Bekeir.
1: Sof Bekeir.
0: Yes. Bon dia. Tres Vicenç, ho busques tot, eh?
1: No, ma. I espera't, escoltem un moment. Natka, què és aquesta cançó que es diu Cançó de la vida?
2: Su nombre es Mehdi Yarahi. Y está bajo arresto domiciliario por sus canciones en apoyo del pueblo de Irán. Y ahora no puede trabajar en Irán, no puede cantar y está encarcelado en su casa. Mehdi Yarahi.
1: Es el cantante, es el que lo está interpretando.
2: Sí, el nombre de canción es Canzola de la Vida. ¿Por qué? El pueblo de Irán solo quería una vida normal como todo el mundo.
1: ¿Cómo estás? Després d'aquest repàs històric que hem fet, Natkar, aquest últim any, podries explicar-nos, al principi d'aquest any, tu què vas sentir quan els carrers de l'Iran i va haver aquella revolta popular. Quan

0: aquest himne de la vida de l'Iran i tot això que està passant, aquest règim que ens ha explicat la Natka i que ha sigut molt i molt interessant. Les 9 i 34 minuts, gairebé. Sempre preguntem a aquesta hora, després de parlar amb el Lluís Sens, a alguna persona d'aquesta casa, quina és la seva cançó de l'estiu i a què li recorda. I avui, com que la tenim aquí, doncs hem dit, preguntem-li a la Maria, Maria Rubio.
1: Exacte, bon
0: quina
1: dia.
0: Quina és la teva cançó de l'estiu?
1: Doncs mira, la meva cançó de l'estiu és la d'una diva italiana mítica per això, per la música italiana. Sí, aquesta cançó es diu Se telefonando, és de la Mina, que és una cantant molt important per la història de la Itàlia dels anys 60. I, de fet, aquesta música doncs, també la va fer, aquesta cançó la va fer amb l'Ennio Morricone. I a mi em recorda doncs, a un viatge que he pogut fer aquest estiu amb la meva parella, amb l'Elisenda, amb cotxe per Sicília, i tot parlant de tota aquesta intensitat italiana i amb aquests paisatges xulíssims de Sicília, del mar Mediterrani, i aquesta cançó doncs, parla d'un desamor de manera italiana que ens tenen acostumats, que és amb tota aquesta intensitat.
0: No me l'esperava, aquesta, m'ha sorprès.
1: Mira, doncs anava una mica dels anys 60, que t'esperaves amb una mica de Bad Bunny, no? Una
0: sí,
1: mica de reggaeton.
0: No sé per què.
1: Doncs escolta, ens posem intensos tots plegats.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Les 9 i 37 minuts, vivim més anys que mai, ara mateix. Però d'això d'entrada és una molt bona notícia, tot i que la gran pregunta ja no és quants anys podem arribar a viure, sinó sobretot en quines condicions ho fem. Jubilar-se no significa necessàriament entrar a l'última etapa de la vida, perquè amb 65 anys podem tenir idees per viatjar, per estudiar, per començar nous projectes o per reinventar-nos completament. Aquesta longevitat també ens planteja un repte molt gran, aconseguir que aquests anys de vida, aquests últims anys de vida, siguin anys amb salut, amb autonomia i amb qualitat. Aquí entren en joc els hàbits, però també factors que van més enllà de cadascú, les soledat no desitjada, també la discriminació pel simple fet de fer-nos grans. I per parlar-ne de tot això, saludem a aquesta hora el doctor José Augusto García Navarro. Ell és soci del Women Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. La va presidir entre el 2019 i l'any passat, el 2025. Doctor García Navarro, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Ara ho dèiem, quan parlem d'envelliment saludable, de què estem parlant? Perquè ara ja no és l'objectiu tenir molts anys, fer-nos més grans, sinó que és mantenint aquesta autonomia, no?
2: Aquest és el tema. El tema és que hem de distingir molt bé l'envelliment, que diem l'envelliment cronològic, no? L'edat que tenim, la que marca el nostre document nacional d'identitat, per dir-ho d'alguna manera fàcil, de lo que és l'envelliment biològic, no? Que és aquell els anys que van acumulant els nostres òrgans, els nostres sistemes, i que fan que nosaltres estiguéssim millor o pitjor des del punt de vista funcional. De manera que el que hem de perseguir és complir molts anys, però fer-lo de forma saludable, és a dir, amb molta salut. I si tenim alguna malaltia, tenir-la molt controlada perquè no evolucioni.
1: Clar, vostè ha dit moltes vegades que l'objectiu no és ser gran durant més anys, sinó ser jove durant més temps, que em sembla molt interessant.
2: Aquest és el tema. Aquest és un concepte molt important. És a dir, el concepte d'envelliment saludable és aquest, precisament. Nosaltres hem d'intentar que la nostra joventut es perllongui més temps durant la nostra vida. Miri, vostè ara comentava a l'inici de la introducció d'aquest espai que quan ens jubilem encara podem fer molta vida. I així és. És a dir, en aquest moment, una dona catalana, quan es jubila, li queda encara, té una esperança de vida superior a 23 anys. Mm-hmm. 23 anys, eh? I un home està lleugerament per damunt de 20 anys, en el moment clàssic de la jubilació, que era aquell que dèiem abans, de 65 anys. És clar, en aquest període de temps tan llarg, una persona pot fer molts altres objectius que no havia fet prèviament en la seva vida. Per exemple, pot estudiar una nova carrera, o aquell que no és doctor pot fer un doctorat, o aquell que té una afició la pot desenvolupar o pot introduir-se en una nova afició. Per què? Perquè és un temps enorme el que ens queda de vida. Ara, hem de procurar que aquest temps sigui un temps viscut d'una manera saludable, d'una manera placentera, i que les persones estiguin en una situació de benestar físic i de benestar emocional molt important. Per què dic això? Ho dic perquè nosaltres sabem ara que d'aquest gran període de temps, de més de 20 anys, més o menys la meitat d'aquest període de temps, en aquest moment, quan les preguntes a les persones, elles et diuen que tenen una sensació de que la salut ja no va tan bé com anava prèviament. I, per tant, hem de lluitar perquè aquests anys siguin els menys possibles. I com ho fem això? Pues lo fem estimulant l'envelliment saludable, que bàsicament se basa en tres grans pilars. Un primer pilar, que és un pilar físic, és a dir, hem de mantenir en la mesura de lo possible l'activitat física. Hem d'incrementar la nostra, el que diem, massa magra, la nostra massa muscular. Hem de mantenir-nos actius des del punt de vista físic. A més, hem de tenir una bona alimentació. Alimentació saludable. Aquí lo tenim molt fàcil, a Catalunya. Per què? Perquè necessitem una alimentació mediterrània, la que nosaltres fem aquí. Per tant, una alimentació molt rica en verdures, en fruites, molt rica en peix, i que tingui menys quantitat de carn, i que a més tingui llegums, no? Que és el que nosaltres, pues, en fi, és el que diem dieta mediterrània. I el tercer gran pilar és mantenir la ment activa. I la ment activa es manté fent relacions socials i forma part d'aquella ment activa i sana el fet també de tenir poc estrès, el fet de tenir alegria, i cada vegada més sabem que també influeix molt en la longitud de la vida, en la longevitat, el fet de tenir un propòsit vital. No pot ser que la gent quan es retiri, quan es jubili, no pensi en res, no tingui objectius, no tingui un motiu per aixecar-se cada dia del llit a fer un impacte real en el seu entorn, els seus amics, en la seva família, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquests tres pilars els hem de cultivar durant tota la nostra vida i també en edats molt avançades.
1: Clar, perquè hem de començar a canviar la idea de que tenir 65, 70 o fins i tot 80 anys és la idea que teníem abans al cap. O sigui, hem de canviar la idea del que significa tenir aquesta edat, no?
2: És clar, això lliga molt també en un concepte que han comentat abans, és l'edadisme, no?
1: Exacte, nosaltres hem de, és molt important això també.
2: Clar, és bàsic. Nosaltres, l'edadisme és aquella idea negativa que tenim de les persones grans. I això es basa té també tres manifestacions. Una manifestació que és l'estereotip que pensem nosaltres que és una persona gran, no? I hem de desterrar aquella idea que tenim de que les persones a partir d'una certa edat tenen menys agilitat mental, o tenen més capacitat física, o no se les pot encarregar feines que són feines molt complexes, o són persones que van carregades d'una visió negativa de la vida, o que tenen molta tendència a tenir depressió, etcètera, etcètera, no? Per tant, hem de desterrar, hem de canviar els estereotips que tenim, els pensaments de que la gent gran és gent de segon nivell, des del punt de vista físic, psíquic i social. També hem de desterrar els sentiments que tenim. Moltes vegades tenim aquell sentiment de dir, home, una persona gran és aquella persona que ve amb nosaltres i com que fa les coses més lentes, jo aniré també més lent. O com que resulta que comença a tenir actituds repetitives i repeteix molt les coses, no s'avorrirà. No, no,
1: o quan això els infantilitzem, també, no?
2: O els infantilitzem, no? És a dir, les estem, d'alguna manera, restant importància des del punt de vista social i personal. I això ho hem de lluitar de forma directa. Com ho lluitem? Primer, hem de fer una educació activa directa en els nens des de que són molt petits i van a l'escola, i hem de començar a introduir aquest concepte de que ser gran és un èxit i que ser gran i saludable és un èxit vital, que això és un tema realment molt important. I en segon lloc, hem de potenciar les interaccions entre generacions. És molt important que la gent jove i els nens des de molt petits interaccionen amb la gent de molta edat, en els seus avis, en els seus veïns, en les persones que es troben pel carrer, en el parc. I això és molt important perquè ells entenguin i aprenguin i entenguin que són persones absolutament equiparables a les persones d'edat adulta o a les persones d'edat jove i que, per tant, no hi ha cap diferència amb elles. Aquest contacte intergeneracional és, jo crec, que un dels objectius que nosaltres ens hem de marcar com a societat per començar a lluitar de forma decidida i directa en contra de l'edatisme.
1: I quan hauríem de començar a preparar-nos per un bon envelliment? A quina edat seria la correcta? Perquè l'envelliment saludable es pot explicar amb una metàfora, no? que vostè ha explicat moltes vegades, molt senzilla, i és que un cotxe necessita motor, combustible i algú que el condueixi. El motor seria, no? Moure's, el combustible, l'alimentació i el conductor, el nostre cervell. I per tot això ens hem de començar a preparar ja quan comencem a fer anys.
2: Miri, l'envelliment comença en el moment en el que una persona neix, fins i tot abans, quan està dins del ventre de la seva mare. Ja comença l'envelliment celular. Per tant, la lluita contra l'envelliment i l'esforç per tenir un envelliment saludable comença en la infància, en el moment de néixer. I a partir d'aquí ja hem de començar a posar en marxa aquest exemple que posava del cotxe, no? Hem de començar a tenir una dieta saludable, hem de començar a fer exercici físic i hem de començar a tenir la ment activa. I per tant, i la manera més fàcil de tenir la ment activa és tenir relacions socials. Per què? Perquè això t'obliga a parlar amb les persones que tens davant, a veure què t'has de posar per vestir, a recordar què li has dit el dia anterior, etcètera, etcètera, no? I aquests tres pilars, mantenir-los des que són molt joves. joves i durant tota la vida. Més o menys, perquè ens féssim una idea, l'espècie humana, els humans, de 0 a 3 anys, el que fem és adquirir molta potència, molta capacitat, molta funcionalitat. Per tant, posem a tope les funcions del nostre cervell, dels nostres ronyons, del nostre cor, del nostre cos en general, dels nostres muscles, etcètera, etcètera, no? Des de los 30 a los 50 anys hem de lluitar per mantenir aquest nivell de funció que hem pogut adquirir fins als 30 anys. I a partir dels 50 anys hem de continuar fent aquestes tres pilars: envelliment, exercici físic contra l'envelliment, dieta saludable i relacions socials i activitat mental, perquè la disminució a partir dels 50 anys sigui el més lenta possible. I, per tant, el problema que va associat a les persones de més edat, com són els problemes de fragilitat i de dependència, apareguin el més tard possible. I ja sabem que és molt possible mantenir nivells d'activitat física, mental i social enormes en aquest moment moltes persones de fins i tot més de 100 anys d'edat. I, per tant, hem de començar a aplicar les polítiques a tota la societat, des de que neixem.
1: És molt important també mantenir la ment activa, no? Ho diem perquè mantenir aquesta ment activa, llegir, estudiar, aprendre coses noves, això protegeix el cervell, però també relacionar-nos amb les altres persones, perquè és molt important, en parlem molt, d'aquesta soledat no desitjada que tenen a vegades les persones grans, sobretot la relació amb altres persones i moure el cervell, això és el que més ajuda, no? Mantenir la ment activa.
2: Efectivament, un dels grans pilars, mantenir la ment activa. Lo comentava, important llegir, important anar al teatre, important anar al cinema, però l'exercici més accessible per mantenir la ment activa és mantenir relacions socials amb amics, amb la família, amb veïns, amb companys d'aficions esportives, de qualsevol altre tipus d'afició. Per què? Perquè la interacció social ens obliga a canviar el règim o el codi del llenguatge, si estàs parlant a una persona més culta o menys culta, que t'entengui o no t'entengui. En moltes ocasions has d'utilitzar un altre llenguatge si parles amb una persona que no parla la teva llengua. A més, t'obliga a mantenir un vestit adequat al lloc on vas i a recordar el que tu li has dit a aquella persona prèviament. De manera que és un exercici potentíssim de manteniment de l'activitat mental, no? La relació social. I també, com vostè diu, molt important per evitar un dels elements més negatius que tenim en l'envelliment saludable, que és la soledat no desitjada. La soledat no desitjada, en aquest moment, sabem que és un problema molt important de salut pública, que afecta a dos grups de la població. Població adolescent i al voltant dels 20 anys d'edat, una miqueta més gran que l'adolescent, i la població de més edat. I sabem que és un factor que va lligat directament amb l'aparició i el descontrol, aparició precoç i el descontrol de malalties cròniques, com és el cas de la cardiopatia isquèmica, de la hipertensió arterial, de l'obesitat, de la depressió, de la demència. Això ja està demostrat i, a més, és un factor directe que incrementa la mortalitat. Els estudis més avançats diuen que la soledat no desitjada incrementa fins a un 30% la probabilitat de mortalitat prematura. I això vendria a ser equivalent, perquè ens entenguéssim i per posar-lo en valor, vendria a ser equivalent a fumar unes 15 cigarretes al dia o beure, el risc que representa beure entre 4 i 5 begudes alcohòliques al dia. De manera que poca broma, estem parlant d'un factor de risc d'enorme importància en la nostra

0: qualitat de vida i, a més, en la nostra quantitat de vida, en la, perquè la mortalitat també està afectada.
1: Mm-hmm. Clar, perquè vostè ha parlat d'aquesta soledat no desitjada, ho estem comentant, no? Però com la detectem? Perquè si una persona gran es troba en aquesta situació, quina és la resposta? Com podem tractar-ho? Perquè moltes vegades una persona pot viure sola i no sentir-se sola, no? I una altra vegada potser pot estar envoltada de gent i tenir soledat no desitjada.
0: Aquesta és la clau, no? La clau, nosaltres aquí en soledat no desitjada distinguim dos conceptes. Un concepte és el de l'aïllament social i un altre concepte és el de la soledat no desitjada. Aïllament social simplement significa que una persona té menys contactes amb la societat i, per tant, contacta menys amb veïns, amb famílies, amb amics, que la mitjana per a aquest grup d'edat. I això cada vegada ho veurem més en la nostra societat perquè cada vegada tenim més hogars que són unifamiliars de forma voluntària, en persones ja que són molt joves, no? I que evidentment s'incrementa molt en població més avançada perquè moltes persones pues, són vídues i per tant viuen soles, no? Això és l'aïllament social i en canvi la soledat és la sensació subjectiva que una persona té de sentir-se sola i que a més no li agrada. Això és la soledat no desitjada. Ara dirà vostè, escolti'm, i aquell senyor que vol una soledat desitjada, clar, senyora, això té alguna influència en la salut? No, uh-huh. Això no té cap influència en la salut. Si un voluntàriament vol estar sol i vol viure sol, està complint el seu desig vital i, per tant, això no té influència negativa en la salut, en tot cas, fins i tot positiva. És aquella persona que no vol viure, sentir-se sola i se sent sola, la que realment pues, té les coses complicades. Uh-huh. Com se pot detectar? Preguntant-li. És a dir, hem de fer identificar-les, aquestes persones, i fer-les aquesta pregunta, si realment elles se senten soles. I darrere d'aquella pregunta de sentir-se soles, a vegades n'hi ha diagnòstics com pot ser una depressió, o com pot ser un diagnòstic d'insomni, o com pot ser un diagnòstic d'ansietat. I d'agitació en les persones, no? O podem descobrir com algunes d'aquestes persones tenen un consum excessiu d'alcohol o de medicació per anar a dormir i per dormir tranquil·lament a la nit, etcètera, etcètera. De manera que és important interaccionar amb elles i preguntar-les. Igual que quan un va a un metge i el metge li pregunta, escolti, vostè fuma o no fuma, beu o no beu, si té li pren l'atenció si la té alta o no alta, també qualsevol equip en aquest moment de medicina, i afortunadament això passa cada cop més, pregunta si realment les persones se senten soles o no per activar pues contactes socials per evitar aquesta sensació.
1: I ja per acabar, doctor, no sé si ens hauríem de replantejar també el concepte de jubilació, perquè en aquesta societat on vivim cada vegada més anys, no sé si tindria sentit poder decidir amb una mica més de flexibilitat si volem continuar treballant, reduir la jornada o començar potser una altra etapa professional, no?
0: Bueno, yo aquí le faré no le faré la lectura clásica, que la lectura clásica que siempre posan en los diarios es si tendré incapacidad o no capacidad económica de pagar pensiones, etcétera, etcétera, porque eso es un tema básicamente económico. Le faré la lectura de la geriatría, la lectura, digamos, desde el ámbito de la salud, ¿no?, de las personas. Mire, si una persona que está trabajando es una persona que está a gusto en el trabajo y está en un trabajo creativo que le crea satisfacción, i a més, a certes edats, és capaç de transmetre coneixement, de transmetre experiència, de transmetre una orientació dels problemes que és pròpia de persones que ja tenen una edat avançada i que moltes vegades és diferent a les persones més joves, jo crec que el treball és una font de salut molt important. Per què? Perquè d'aquelles tres potes que dèiem d'exercici físic, alimentació i activitat mental, normalment el treball va associat a fer algun tipus de desplaçament o exercici físic, en molts casos, com a mínim desplaçament al lloc de treball, excepte aquell que faci teletreball, i des de luego, i per suposat, activitat mental, no? I per tant, tu estàs aquí ja contribuint a aquest exercici actiu. A més, si és un treball en el qual tu te sents realitzat, tens major quota de benestar emocional i, per tant, també tindràs un envelliment molt més saludable. I també t'introduiràs en un ritme, que és el ritme del treball, que després l'alteres en ritmes de més oci i de més esport i de més descans, que també contribueix a mantenir un ritme al llarg del dia adequat per un envelliment saludable. Ara bé, jo crec que s'ha de fer adequat a les capacitats que té cada persona i, per

0: tant, demanar-li si realment volen continuar treballant o no treballant, si ha de ser a temps parcial i no podem facilitar-lo, i per suposat que estiguin a gust en el treball. No? Si el treball és una pesada càrrega o a més té un impacte físic enorme o emocional enorme, el millor és buscar que no existeix aquest impacte i per tant deixar de treballar. Però en general sí, en general buscar fórmules de noves jubilacions i de noves formes de treballar en edat avançada jo crec que és molt, molt, molt positiu per les persones des del punt de vista de la seva salut i molt positiu per la societat per no desperdiciar un capital enorme que atesoren les persones grans i que l'han atesorat i l'han fet créixer al llarg de tota la seva vida.
1: Doctor José Augusto García Navarro, soci de WeMind Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt interessant també sentir-lo.
0: Gràcies a vostès i animar-los a tots a lluitar per un envelliment saludable des del començament de la vida.
1: Molt important, totalment. Moltes gràcies. Són les 9 i pràcticament 57 minuts i arribem al butlletí informatiu ja de les 10. Després del butlletí, no marxeu perquè encara tenim 2 hores per endavant. Parlarem del mar, parlarem de l'ecosistema marí, dels taurons, perquè ho farem amb un biòleg marí expert en taurons, que ja ha vingut algunes vegades a la ràdio. Després, amb la Judit González, també parlarem de tecnologia, de l'esport, de les xarxes, de les tendències relacionades amb l'esport i molt més, aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Butlletí i tornem. No marxeu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A aquesta hora comença la reunió del Consell de Ministres que aprovarà la constitució d'un comandament únic per coordinar la resposta a Ceuta i l'encapçalarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Una iniciativa que el govern ceutí fa setmanes que demana i que arriba 26 dies després de l'entrada massiva a la ciutat autònoma. La portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero, reconeix en declaracions a Ràdio Nacional que cal més contundència per respondre a la crisi humanitària, però acusa el Partit Popular d'haver estat obstaculitzant.
2: Pedimos impulso a esta cuestión, por supuesto, pero rechazamos el maniqueísmo que se está produciendo usando a las personas y a sus derechos para generar simplemente, fabricar miedo y odio en la población.
0: Barbero insisteix en que la prioritat és una resposta als migrants. Per això està precisament en marxa l'enviament de 25.000 vacunes, el que va acordar el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes ahir. Personal de l'àrea de vacunes de la Direcció General de Salut Pública ja hi viatja avui per treballar conjuntament amb el personal ceutí. Ho ha explicat Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, qui també ha recordat que la vacunació és un procediment preventiu. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Tenemos una bolsa de población posiblemente no bien vacunada, incompletamente vacunada o no vacunada, en la cual lo responsable es vacunarles. Y ese es el elemento fundamental para prevenir, ¿no? Entonces no es tanto para controlar algo que ocurra, sino para prevenir que nada ocurra.
0: Del total de vacunes que enviarà el Ministeri, 15.000 seran de triple vírica, mentre que n'hi haurà 10.000 de la difteria tètanus, 10.000 més de la varicela i també 10.000 de la polio. Padilla ha apuntat que Ceuta ja disposa d'algunes dosis pròpies. El Congrés dels Diputats comença la ronda de compareixences dels ministres per explicar com han actuat els seus departaments en aquesta crisi. La primera serà la ministra de Defensa, Margarita Robles, a 1:15. Explicarà el paper de les Forces Armades i previsiblement també posarà en valor la feina dels serveis d'intel·ligència. Després d'ella, fins al proper dilluns, passaran altres 7 ministres per la Cambra Baixa. L'Hospital de Bellvitge ha realitzat 4 trasplantaments de cor i ha implantat 4 cors artificials en una setmana, una fita participada per més de 30 professionals mèdics i d'infermeria que referma el lideratge d'aquest hospital barceloní en la donació i trasplantament de cor. Més detalls, Anna Banyeres.
4: Entre els dies 10 i 16 d'agost, 8 persones amb greus insuficiències cardíaques van ser intervingudes als quiròfans de l'Hospital de Bellvitge. 4 d'elles van rebre un trasplantament de cor, 3 procedien d'un donant en asistòlia controlada, un procediment que realitza des de l'any 2021, i a les altres 4 persones se'ls va fer una assistència ventricular, un trasplantament de cor artificial. Fins ara, l'Hospital de Bellvitge no s'havia trobat amb una concentració semblant d'intervencions cardíaques no programades i urgents en tan pocs dies, pel que ha estat capdalt el treball coordinat i l'expertesa de més d'una trentena de professionals dels serveis mèdics i d'infermeria, de cirurgia cardíaca, cardiologia, anestesiologia, medicina intensiva i coordinació de trasplantaments de l'hospital, més tenint en compte que s'ha produït a la setmana del 15 d'agost. El 2025, Bellvitge és on es van fer més trasplantaments cardíacs a Catalunya, un total de 31 i fins a 11 implants de cors artificials. De moment, enguany, un total de 23 persones han rebut un trasplantament de cor i a d'altres 27 se'ls ha col·locat un dispositiu d'assistència ventricular.
0: I anem cap a Lleida, on el dispositiu de seguretat al Parc de les Vies, que es va posar en marxa arran dels aldarulls del cap de setmana del 15 i 16 d'agost, es mantindrà de forma preventiva, ens ho explica la Pepa Santgenís.
5: Així s'ha acordat a la reunió que ha mantingut l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, amb els comandaments de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra per fer balanç d'aquest operatiu conjunt. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies. A més, continua oberta la investigació per identificar els implicats en els enfrontaments, així com els contactes i la mediació amb les diferents comunitats per garantir l'ordre públic. Els Mossos van detenir dijous passat un jove relacionat amb els aldarulls que hauria participat en l'atac a una botiga del carrer Girona de Lleida disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint 2 persones. A més, estaria fent proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia. S'han fet en total 13 detinguts per aquest episodi del daruig a Lleida.
0: I fem un darrer punt pel que fa al trànsit. Un accident entre diversos vehicles a l'AP7 a Freginals en sentit Barcelona provoca que hi hagi una via tallada. També precaució a la Nacional 260 entre Fontanals de Cerdanya i Ger per la presència de bancs de boira espessos. És tot per ara. Més informació en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
7: I a les vies de sol, a Mònica Ridurejo i el Gorka Delgado, a la producció, la Cèlia Pérez i el David Alcalde, i a la redacció, la Maria Rubio, que també la sentiu aquí, al meu costat. Les 10 i 5 minuts, tercera hora del matí de Ràdio 4 d'avui, i parlem del mar. N'hem parlat ja diverses vegades, perquè aquest estiu les platges ens han deixat imatges poc habituals. Taurons que s'acosten també a les zones de bany, menys meduses, potser, en alguns punts, i del que parlem, sobretot, és d'aquest escalfament de la temperatura del mar. N'estem parlant aquests últims dies i us estem donant dades també. En parlem de tot plegat amb un biòleg marí expert en taurons i que ja ha vingut diverses vegades aquí a Ràdio 4.

0: oceans, aleshores és com una finestra al futur, al present nostre, és el que els hi pot passar a altres zones en un futur pròxim, no?
1: Clar, i això també té a veure amb les espècies, no?
0: Sí, definitivament, clar, aquí el mar Mediterrani és un mar temperat, no és ni fred ni calent, evidentment a l'hivern està més fred, a l'estiu més calent, però bàsicament ara té un fenomen de tropicalització i les espècies que es poden moure doncs han de buscar altres zones més fresques. Per exemple, els verats que ens els mengem doncs estan desapareixent també o se'n van a aigües més profundes, però hi ha altres espècies com, que no es poden moure, com la posidònia, no? Que s'estan estressant molt, de manera molt forta tèrmicament i bé, a poc a poc tenen certa resiliència, però hi haurà un punt que començaran a veure's afectades les poblacions, sí.
1: I també podem, sobretot el que deies ara, deixar d'arribar a veure algunes espècies que ara considerem típiques del Mediterrani, del nostre litoral. Parlaves de la posidònia, que també, amb l'efecte dels vaixells, crec que està en una posició complicada, no?
0: Sí, bàsicament és una planta, és una fanerògama marina que triga, bàsicament, són 100 anys per créixer, i on venen els turistes, no se'ls dona informació, i tirant les àncores, i a l'hora de llevar les àncores, doncs arrenquen, quan ho podríem perfectament evitar amb boies ecològiques o tirant l'àncora en zones de sorrals, per exemple, no? Se'ls ha d'informar.
1: Mm-hmm. Hi ha prou informació, en general, sobre aquest tema?
0: No, jo crec que no, perquè, vull dir, i més, per exemple, sobretot a les Balears o a la Costa Brava, qualsevol persona, jo crec que vingués a passar unes vacances aquí, ja sigui jugant o viatjant, donar-los un tríptic d'informació, senzillament és que és molt important. Senzillament jo crec que és falta de voluntat. Després, evidentment, hi ha un tant per cent de la gent que li dones la informació i no en fa cas, però això ja no ho pots controlar tu.
1: Clar, també això ja està començant a afectar algunes espècies. Estem veient que a Catalunya potser aquest estiu hi ha alguns punts menys meduses que altres anys, i això pot semblar una bona notícia pels banyistes, però realment no sé si ho és també per l'ecosistema.
0: Bueno, les meduses són animals que es reprodueixen per polsos, no? Segurament amb aquest estrès tèrmic o aquest desfase tèrmic han tingut el seu primer bloom més d'hora, i ara potser comença a tenir el segon, no? Cap a finals de l'estiu, quan normalment tenien el bloom a mitjans d'estiu, no? Però com que hem tingut aquests fenòmens d'onades de calor internes, doncs això els està afectant.
1: Uh-huh. Per tant, l'aigua més calenta significa sempre més meduses o menys? O és molt més complex, suposo, no?
0: És més complex, però normalment, si en aigües calentes, és com un senyal per elles per començar-se a reproduir. El que passa, doncs, que et dic que van per polsos. No sé, no estan tota l'estona, sinó que tenen un pols, creixen tal, i llavors tenen un segon pols, i així és el que està passant.
1: Perquè estem parlant de temperatures de gairebé 28 graus en alguns punts. A les Balears aquest estiu s'ha arribat a registrar 33 graus a
0: sí,
1: principis d'agost.
0: A Sa Dragonera, la boia Sa Dragonera, així és. Això és... vull dir, jo que he estudiat fora, de regions subtropicals i tropicals, vull dir, no és normal. I el que està passant és que hem tingut dos registres d'onades internes aquest estiu, i doncs què passa? Que entre la primera i la segona no s'ha arribat a refredar prou, i ens ha fet un efecte termo, perquè a diferència de l'atmosfera, el mar té una calor específica. Això vol dir que reté molt més la temperatura, i si no li dones temps o hi ha algun fenomen de vents que barregi l'aigua, i doncs la del fons, que està molt més freda, ve a dalt i doncs ho refresca tot. Si no hi ha hagut això, doncs el que fa és acoplar-se un fenomen d'ona interna de calor amb el següent, i encara és pitjor.
1: I si parlàvem de meduses, aquest estiu també hi ha hagut en algunes costes la caravel·la portuguesa, no? Ja fa anys que la veiem, però no és exactament una medusa. Què és exactament? Explica'ns.
0: Bueno, és una colònia. És una colònia de meduses, i estan organitzades de tal manera que unes tenen diferents funcions allà. Elles, bàsicament, naveguen amb el vent, vale? I el que passa és que, bueno, depèn del patró de vents, doncs sí, estan entrant més a la Mediterrània. Abans no era tan comú, però, per exemple, jo que estudiava a Cádiz també ja si era prou comú trobar-te a l'Espària. De fet, es diu caravel·la portuguesa, no? Uh-huh. Perquè era d'aquelles zones.
1: El Cantàbric, suposo.
0: Estan per tot l'Atlàntic i altres zones també.
1: Clar, per què estan apareixent o per, amb tanta quantitat o per què sorprèn?

0: ara, últimament, perquè potser abans no es trobaven també a les costes, i ara sí que ens les estem trobant, suposo que és per l'escalfament del mar, o...
1: Sí, com et dic, aquests canvis a nivell ecosistèmic tenen un efecte reproductiu en aquests animals que depenen tant d'aquests factors. Són animals que, diguéssim, que no poden moure's altres, depenen molt de les condicions locals perquè ells van a mercè dels vents, de les corrents. La temperatura sempre és un factor molt important per, diguéssim, catalitzar la reproducció. I també, evidentment, doncs, amb aquests canvis atmosfèrics, etc., doncs, segurament amb el patró de vents és el que està també... si hi ha un patró de vents que al final està canviant i girant i afavoreix més l'entrada o la navegació d'aquests animals a certes zones, doncs és el que estem veient, no?
0: I què és el que hem de fer si en trobem una? Perquè hi ha gent, clar, això és un moment de, també, no? Que no sap ben bé què fer, apartar-la, tornar-la al mar, no l'hem de tocar, perquè entenc que també té una picada complicada, no?
1: No, mira, el concepte aquest d'invasió de meduses ja és incorrecte, perquè ets tu qui vas a casa seu,
0: clar,
1: no? Llavors, ets tu que estàs envaint sempre a la seva casa. Ara, que hi ha una proliferació, això és una altra història, però no estan envaint a ningú, que estan al seu medi, no? En el cas de la... Mira, aquesta, l'escarabela portuguesa, el que passa és que tenen els tentacles que normalment els tenen com rinxolats i recollits, però quan els estiren, que és quan es posen a pescar, poden arribar a fer 30 metres de llarg. I realment fa molt, molt, molt de mal. No, si la veus, el que has de fer és definitivament sortir de l'aigua i allunyar-te d'allà, perquè sí que fa prou de mal. Si ets una persona gran, un nen molt petit, doncs podria ser encara més perillós. Conec gent que els han picat i tal, i bueno, és que si necessites com a mínim a vegades anar a l'hospital segurament que facin un tractament, perquè no és una picada, diguéssim, de qualsevol medusa, no? És important.
0: Fa unes setmanes també llegíem que s'havia trobat a l'Estartit el primer niu de tortuga careta de la temporada a la costa catalana, també les tortugues babaues que comencen a créixer ara. Sí que estem protegint aquestes espècies, però no sé si ho fem prou, això.
1: Bé, el que passa és que les tortugues també depenen molt dels hàbitats, i en aquest cas de les platges, pel seu sistema reproductiu, no? Uh-huh. Aleshores, com tenim les platges? Doncs molt, molt malmeses, no? Bé, jo que sóc del Maresme, es feien, quan antigament el cram estava allà, el torna a casa, no? Que eren quan deixaven anar les tortugues que havien rescatat i les havien tingut al centre, que estava a Premià de Mar... Pues, no sé si un cop a l'any o així, les que estan recuperades les deixaven anar. I elles, doncs, d'alguna manera fan aquest imprinting, no? Com que s'imprimeixen de les propietats físico-químiques d'aquella zona, inclús magnètiques potser, i doncs es va donar el cas que alguna va tornar a premiar doncs, uns anys després i va fer una posta d'ous. Clar, i la posta d'ous en platges que estan en recessió, que passen aquests tractors que netegen les platges, doncs van començar a sortir les tortugues de sota una toallola d'una banyista. I doncs, clar, és com... Clar, la mortalitat és més grossa, tal, llavors elles necessiten... El seu cicle reproductiu és molt important, les platges i també l'augment de temperatura. Contra la temperatura més elevada també canvia la proporció de sexes i això és important. I també, sobretot, estan, el que més ens preocupa de les tortugues és el tema dels plàstics en el mar. Això m'ha tocat molt veure quan vaig estar a Mallorca i moltíssimes tortugues arriben amb les aletes mig amputades, etc. I és una llàstima perquè són animals molt resilients, molt forts, i exactament això els hi fa passar per un via crucis, perquè ells poden aguantar aquest dolor. I doncs és molt cruel. No? Potser una altra peça es mor en seguida, però elles no, elles aguanten, i és un gran problema, aquesta brossa marina que està flotant. Sí.
0: Parlaves de l'estat de les platges, i deies que estan molt malament ara mateix, no? Com veus les platges del litoral català?
1: Bé, de fet, hi ha hagut llocs que ja, com si no recordo malament, a Calafell, i llocs així que havien dit ja que ha hagut aquests efectes de canvi climàtic, etc., doncs que ja no volen invertir més diners en regenerar els passeigs marítims i tal, sinó que realment el que hem de fer, la millor defensa és unes platges, un sistema inclús de dunar que hi havia antigament, posar plantes autòctones, perquè són la primera defensa més efectiva, no? contra aquest canvi climàtic, aquest nivell del mar que va pujant a poc a poc. Aleshores, és bàsicament tornar a renaturalitzar

0: tant les platges com, per exemple, el sistema de rieres tan important, que està ple de canyís, està ple de vegetació, i el que fa és retenir els sediments i no deixa que arribin a les platges. No? Realment és... Al final és tornar a l'original, perquè el millor enginyer sempre és la natura, no? Uh-huh. És ajudar-la.
1: Sembla que no s'està fent prou manteniment, no? A vegades...
0: Bueno, és que no és... Clar, les rieres tenen quilòmetres, o sigui, no és... I passen per diferents municipis, clar. I clar, i això qui ho paga? Això no... Bueno, però és ens va... Clar, una riera sanejada també, l'aigua passa més de pressa per allà, llavors potser no és tan fàcil que se surti l'aigua en aquests fenòmens de pluges que aquest any, malauradament, té pinta que seran prou forts, no?, amb això de l'any niño i tot això que està...
1: Parlem de taurons, que és com el teu àmbit, no? Però abans vull que expliquis una vegada més, per la gent que no ho sàpiga, que no t'hagi sentit mai, com et vas interessar per aquest món del mar i per aquest món dels taurons.
0: Bueno, jo, pues, bàsicament des de petit, no sé, sentia, escoltava, parlava amb els meus cosins, amb els meus veïns, i jo era quasi, no, una ombra, que un tauró, que no sé què, després la pel·lícula, no?
1: En comptes de fer-me por... Clar, va venir per aquesta pel·lícula que estem sentint ara, la banda sonora, no?
0: Sí, sí, no, allò va ser... Bé, clar, et fixes amb l'investigador, amb el Cooper, no?, que és el que va allà a investigar els taurons, tal, i dius, uau. No, llavors, no sé, et dona aquesta sensació de que vols saber-ne més perquè se'n parla molt, però se'n sabia bastant poc, i dius, ui, llavors et vas interessant, em vaig comprar un llibre, me'n recordo, amb 7 anyets vaig trencar la Guardiola, i des d'aleshores, pues, vaig assistir a cursos, tal, quan ja en sabia una miqueta... Ja vaig començar a poder donar jo ponències i tal, i al final ja, doncs, bueno, vaig haver de sortir d'aquí i anar-me'n a l'estranger per aprendre més i treballar més, no?
1: Clar, perquè aquí, a casa nostra, cada estiu apareix alguna tinturera a prop de la costa, sembla que això sigui un fenomen extraordinari, però realment no és estrany trobar taurons al Mediterrani, no?
0: No, bueno, de fet, els primers taurons es van descriure aquí al Mediterrani, no? El tauró blanc famós està aquí des de tota la vida. Vull dir, al final és el solraig, la tinturera, tot això, bueno, són taurons pelàgics. Tenim 45 espècies de taurons aquí al Mediterrani. I malauradament, més de la meitat, un 53%, estan en perill crític d'extinció, segons la llista vermella de conservació. I bé, estem... De què? Doncs degut a la sobrepesca històrica. Ara ja s'ha frenat, val? Però clar, són animals que els hi costa... Són depredadors. Per exemple, a la sabana africana no pot haver-hi més lleons que zebres, no? Llavors, els taurons són animals que tenen que haver-hi pocs en l'equilibri ecosistèmic. I són animals que triguen molt a madurar sexualment. Poden trigar els camells, la tinturera, per exemple, per això n'hi ha tantes, 4 o 5 anys, no? I tenen bastantes cries, tenen entre 50 i 90, per això se'n veuen tantes. Però, en canvi, els solraig, que també abans n'hi havia molt, ja triga 10 o 15 anys a madurar sexualment i tenen 5-10 cries. I el tauró blanc, otro tanto, i el peix guilla, que és el zorro, aquest que té la cua tan llarga, tan bonic, també. Vull dir, el que passa és que no, molts cops són pescats sense haver tingut l'oportunitat ni de reproduir-se una sola vegada. I avui en dia al Mediterrà, pràcticament, la pesca és incidental, no els volen pescar, perquè amb prou feines tenen valor. Però, bueno, hi ha arts de pesca més selectius, altres menys selectius, i a poc a poc es va treballant amb això. De fet, la tendència de sobrepesca al Mediterrani s'ha anat frenant els últims 5-8 anys. Això vol dir que realment, si combinem la ciència i ens relacionem i anem de la mà amb els pescadors, podem aconseguir que millorar les coses a poc a poc, no?
1: Clar, llegíem a principis d'estiu que s'havia gravat per primera vegada un tauró blanc adult al Mediterrani i que això, doncs, era una gran fita, però, com deies tu, fa més d'un milió i mig d'anys que hi ha taurons blancs al Mediterrani, no?
0: Sí, bueno, diuen... Bueno, van aparèixer abans que els arbres i tot, no? Abans que els arbres i els arbres abans que els dinosaures, no? Sí, sí, definitivament porten molts anys aquí, per tant, com que els ecosistemes marins i en els terrestres també, tot és un equilibri aconseguit durant milions d'anys. Si tu treus una part d'aquest ecosistema, doncs poden haver-hi efectes a vegades en cascada, que, doncs, bueno, si ells no hi són, doncs són substituïts per un altre, o realment hi ha un efecte que es nota, no? I ara és molt important, a més... La presència de taurons és molt bona per nosaltres perquè és un animal gran, un animal

0: que necessita aliment. Si tu veus taurons i que estan bé, estan sans, vol dir que l'ecosistema està sa. Són bioindicadors, no?
1: Mm. Bueno. Abans parlàvem, també fora de micròfon, no, d'algunes zones, sobretot doncs, del sud-est asiàtic, que s'estan massificant molt pel tema turístic i que doncs, sembla que gairebé tothom vol anar a fer busseig, que gairebé tothom vol anar a nedar amb el tauró balena i que això s'està convertint doncs, en activitats turístiques. I realment fer això és molt perillós, perquè estem parlant d'animals, estem parlant d'ecosistemes i que tot això, massificar-se, té un efecte molt complicat, no?
0: Sí, en aquest cas pels animals es pot fer l'activitat i es pot fer bé, però s'ha de ser regulacions molt estrictes. Jo quan estava allà a La Paz, a Baixa Califòrnia Sud, doncs sempre hi ha hagut turisme amb tauró balena, per exemple, i al començament sí hi havia una quota, poc a poc es va anar instaurant la capacitat de càrrega, que es diu, no? Quantes barquetes poden estar al mateix temps amb un animal, no? Perquè al final, i també es cansa, s'estressa, deixa de fer, si està nedant i filtrant, doncs potser deixa de fer i l'únic que vol és fugir, no? Llavors, tantes barques, i a més no totes a la vegada, sinó per torns, no? Llavors la gent ara, per exemple, ja no pot bussejar per sota el tauró balena perquè li estressa. Has d'anar o amb un neoprè o amb un xaleco salvavides perquè vagis per dalt i que es senti més segur. Vull dir, hi ha altres jocs que, ni de broma, vaig anar a Maldives també, 2023, i me'n recordo, pobre tauró balena, que era 30 persones per sobre i fent amnea, i altres tantos que estaven per sota, no?, bussejant. Llavors, pobret, l'únic que feia era buscar com fugir. I això amb un tauró que no fa res. Imagina't amb taurons que si es senten amenaçats, doncs és que al final ets tu. Això seria un atac provocat. Clar. Perquè tu estàs envaint el seu espai vital, tu l'estàs estressant, tu... I llavors aquí és quan... I, bueno, sempre se la carreguen ells, però... Mm-hmm. No, però el diner mana, de moment. Clar.
1: I també doncs, cursos de busseig, no?, que prometen que en 2 o 3 dies doncs, que pots bussejar fins a 30, 40 metres. Clar, tot això, a més de ser complicat, és perillós també per les persones que ho fan. O sigui, bussejar requereix doncs, uns coneixements i una experiència.
0: Sí, sí, definitivament. El busseig és un esport bastant segur, però perquè està molt estudiat i cada any està sota mesures de millora, etc. Llavors, per això estan els cursos, no? Tu pots anar a fer un bateig, però amb un bateig no et ficaran mai a 30 metres, saps? Però en aquests llocs, mentre paguis, no hi ha cap problema. Clar, són aigües calentes, no sé què, la gent s'envalentona, però definitivament no pot ser. I després també el mateix guia no pot portar un sol guia 12 persones. És que no saps ni què estan fent. Vull dir, poc passa per com s'estan duent les coses a llocs així com a Tailàndia i aquests jocs que s'estan massificant tant i estan fent realment les mesures de seguretat a l'art olímpic se l'estan passant. Mm-hmm. Sí.
1: Clar, clar, i el que dèiem, no? Doncs que poc passa, no? Que és complicat i que podria haver-hi moltes més accidents dels que estem veient, no? Abans parlaves d'aquests atacs provocats, de que si estem nosaltres doncs, allà amb el tauró, estressant-lo, posant-lo en una situació difícil, doncs que al final són depredadors, no? I si se senten amenaçats, doncs poden atacar, però no sé si encara hi ha aquesta idea dels atacs de taurons, perquè els taurons no ataquen sinó que se senten doncs, amenaçats o en una situació de perill, no?
0: Sí, bueno, a vegades també doncs, hi ha el tema que depèn com et comportis, depèn les condicions de l'aigua, si està més o menys tèrbol, etc. Si estàs a prop de, no sé, depèn l'espècie de tauró, de colònies d'on hi ha llops marins, foques, etc. Mm-hmm. Els surfistes, per exemple, què els hi passa? Doncs que estan en llocs on acostumen a haver-hi aquests animals, les seves preses, i des de sota, amb l'aigua mig tèrbola, doncs pot semblar-te, no? Llavors ell va i prova, però és que la prova és aquesta, que no sé, deuen haver-hi uns 7 a 10 atacs en promig al món de taurons. La majoria és mossegar i deixar anar. O sigui, molt pocs cops, crec que és menys d'un 1% de vegades, realment acaba amb tu, se't menja, no? I llavors aquesta és la prova. No hem evolucionat en el mar, per tant, no ens consideren com una presa. Jo que he nedat amb ells, inclús amb tauró blanc, això no... Et veuen com algú... És com, ostres, no sé si és perillós o no. Sobretot els grans, no? Aprenen a mesurar-se, saps? A dir, bueno, a veure, saps? I el teu comportament també implica... Si et comportes com una presa, si tu ets un ratolí i veus un gat i te'n vas corrent, què et passarà? Però si estàs allà, el gat et farà ui.
1: Crida l'atenció, jo que no en tinc absolutament ni idea, que veus vídeos que a vegades, quan algú està nedant i li ve un tauró de cara, li agafa el cap i el gira. Clar, això, des de, jo que no en tinc ni idea, per què ho fan?
0: Bueno, això és la immobilització tònica, que es diu. Bàsicament, els taurons tenen, sobretot concentrada a la zona del musell, unes ampolles, diuen ampolles de Lorenzini, que estan plenes d'un gel, i això els hi ajuda a navegar i detectar preses, ¿vale? Perquè els ajuda a captar el camp electromagnètic de la Terra i també el que poden desprendre les preses, no? Amb el batec del corpus generarem electricitat també, no? Què passa? Que tu els hi poses la mà allà, no funciona amb tot. O sigui, si els hi produeix pues com a mínim algun moment de petit stop, però hi ha altres que tu realment, doncs, per exemple, o sigui, inclús taurons grans com el tauró tigre, doncs es veuen, no? A Bahamas, com els posen en el palmell de la mà i tal. Però, per exemple, s'ha intentat amb tauró blanc i si bé respon com que es queda una mica letargat, no han arribat, que jo sàpiga, perquè s'ha intentat realment a deixar-lo com totalment... els primers taurons amb què feien això eren amb els silkis, els taurons sedosos, que es diu, i els retorçaven la cua i brup, els hi feien la volta, i al moment que els hi fas la volta, doncs perden aquest... perden també aquesta capacitat, aquest equilibri, aquesta capacitat de propiocepció en la columna d'aigua i es queden desorientats, no? I res, doncs per què es fa? Bueno, doncs pot estar molt bé perquè hi ha una noia a Bahamas, sembla que és la Sara Andreotti, que ho feia per extreure-li els hams a taurons, no? Fent aquesta tècnica. Però clar, ho feia amb un tratge de malla, de cota de malla, com els guants del carnisser, doncs tot el cos amb això, per exemple, no? Pot estar, però... fer-ho per fer-ho, doncs estem al mateix. Per què ho has de fer? S'ha de deixar l'estar, si no cal. Si...
1: Hi ha molta desinformació, no, encara, sobre taurons, sobre l'ecosistema marí en general.
0: Hi ha molta desinformació. O sigui, l'única part positiva d'això és que, clar, en el moment que tu pots accedir a veure de manera més o menys fàcil aquest animal, comences a aprendre més d'ell o a interessar-te més per ell... i aleshores ja ets més sensible al que li pugui passar, no? Diguéssim que a nivell de consciència podria ser millor, teòricament, que a la gent li interessés més el que li passa amb els oceans, no? O sigui, ara, avui en dia estem vivint més de cara al mar que abans, no? Tot i que cara ens costa molt. I viure cara al mar no és només fer esports d'aigua i tal, és també conèixer la nostra cultura marinera, la història de la navegació i, sobretot, respectar la cultura d'intentar anar al mar o a les platges i deixar-ho sempre millor que com l'has trobat, recollir plàstics, encara que no siguin teus. Intentem-ho.
1: Jo crec que quedar-se amb aquest missatge és molt important, perquè sempre que ho repetim sempre, però encara no en som prou conscients, no? De deixar-ho igual o millor, sobretot millor, de lo que ho hem trobat. I tenir cultura, que, del que dius, no? Cultura marinera, saber d'on venim, no només posar-nos al mar i gaudir del que veiem o dels animals que ens trobem, no?
0: Sí, totalment. Vull dir, a més que tota aquesta brossa triga anys en descompondre's. A vegades centenars d'anys, inclús a vegades més. No és el seu lloc. I ja sé que a vegades inclús no és ni de la població, perquè això, la brossa va navegant, no? Els plàstics, després són microplàstics i també els contaminants ja a nivell molecular, orgànics, inorgànics, tot això, al final passa per tothom perquè va navegant. Però igual que passa en el mar, passa a la muntanya. No costa res, si veus brossa, doncs agafar-la i deixar allò en millors condicions, perquè és que al final tot ens agrada gaudir de la natura, però de debò que fas una millora molt grossa recollint quatre coses i ja canvia el panorama. Si ho heu intentat, veuràs quatre llaunes aquí, de cop i volta les treus i dius, ostres, quin canvi, no? I quan vas nedant, igual, si veus algun plàstic per allà, doncs treu-lo, que això sí que s'ho poden menjar els dofins i les tortugues, i realment els suposa un problema digestiu i a vegades poden morir d'això.
1: Molt important quedar-nos amb aquest missatge. Marc, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I molts ànims, perquè m'has dit abans que ja estàs acabant el doctorat.
0: Per fi, per fi. Ja al setembre, octubre, ja podré defensar i seré una mica més lliure.
1: Enhorabona. moltes gràcies. Merci. Nosaltres seguim aquí al matí de Ràdio 4, després música i després la Judit, la nostra col·laboradora, que ja està a punt d'arribar aquí als estudis.

0: I així és com sona el nou disc del Mama Duixa, Tothom té raó, un treball de 9 cançons que parla d'amor, de nostàlgia, del pas del temps, també té crítica social i també parla de les pròpies contradiccions. Un disc que neix d'un procés molt col·lectiu i amb la idea de construir un projecte que no depengui de l'èxit d'un únic single, sinó de tot allò que explica. Mama Duixa, què tal? Bon dia!
1: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. Com estàs vivint l'arribada d'aquest Tothom té raó que va sortir fa poquet?
1: Pues la veritat és que molt content, perquè fins ara sí que, o sigui, com anàvem més a singles i tal i qual, i el single pues, es pagava potser una mica a ràdios, veies els concerts que la gent es coneixia aquell single, no? Una cosa que estic veient amb el disc és que s'està creant una fanbase petiteta i a cada cop més gran que ve als concerts i es canten tots els temes. I clar, això em dona la vida. Brutal, brutal.
0: Encara et preocupa com ho rep el públic? Perquè ara deies, no?, aquests singles petitets, però quan han rebut doncs, el projecte sencer, has vist que també doncs, que té molt bona acollida.
1: Bé, és que al final jo crec que per qualsevol músic et pateixes per com ho rep el públic, no? Al final és la teva obra, la teva persona, la que exposes al món i vols que la rebin bé. Jo et dic, em pilles un punt, ara no estic content, que als concerts sempre veus un sèquit de persones que estan allà vibrant-se tots els temes, saps? I això és increïble.
0: També dius que volies construir un projecte que no depengués de l'èxit de cap single. Per què tenies també aquesta necessitat?
1: Bueno, perquè per mi, almenys com jo ho concebeixo els projectes, aquests projectes sòlids, aquests projectes amb pes, i almenys els que a mi m'entusiasmen, és quan és una obra completa que gira entorn de l'artista i veus que és una cosa sòlida, no? Vull dir, no, ai, tiro una cançó així fresquita perquè tal, sinó que hi hagi algú amb cap i peus.
0: Expliques també que el disc ha funcionat més a foc lent, que la gent potser no escolta una cançó i prou, sinó que està pensat per escoltar diverses cançons seguides, no? Era la manera, exacte, també pensaves que rebés això, que s'escoltés així.
1: Bueno, jo ja sabia que això anava a ser algo lent, però també patia per si la gent li arribaria o no, i com tu bé dius, el que veus és que cada cop cada persona escolta més cançons de Mama Duixa, saps? Que és una mica el que buscava. No que tinguin una cançó que es fica en una playlist, sinó que la gent s'encandili i s'enamori del projecte, no d'aquella cançó que has tret allà, saps?
0: I el disc neix justament, volíem dir, d'un procés molt col·lectiu, no? Tancats durant setmanes, entenc, en una casa a Osca. Què passa quan ajuntes a 5 persones amb una única premissa, que és fer música? Com es viu tot això?
1: Home, jo ho vaig viure com dels millors processos de la meva vida, o sigui, espectacular, o sigui, jo que sóc un flipat i m'encanta fer música i el procés creatiu, jo, o sigui, espectacular, i més que quines 5 persones, no? Tota la gent que estava allà estava remant a favor del procés artístic, no? Vull dir, la gent deixava els egos de banda, ningú volia imposar res, era com tu, anem a intentar fer la millor música que sabem, no?
0: Que entenc que és complicat també a vegades en aquest món deixar els egos de banda.
1: Sí, és complicat, la veritat, vull dir, perquè hi són. Però el que et dic, justament, aquestes 5 persones que estàvem allà, tots enteníem que allà no anava de, aviam, qui ho fa millor, la meva idea prevalgui, no, sinó com pot ser que la cançó sigui més xula, no?
0: El títol, Tothom té raó, també parla d'aquestes opinions externes que rebem, no? I moltes vegades, doncs, tu fent música també entenc que reps. T'afecta molt el que diu la gent sobre la teva feina?
1: Sí i no. O sigui, en certa manera, estic pendent del que diu la gent. Evidentment, vull saber què diuen el meu projecte, però quan tu fas alguna cosa sincer i que realment t'hi deixes la pell i tots els teus recursos i treballes el que no està escrit, hi ha un punt que estàs tranquil, perquè dius, al final jo sóc això i m'estic deixant la pell. Si t'agrada, guai, si no, cap problema. Vull dir, no estic intentant enganyar ningú, saps?
0: Les lletres del disc també són molt personals i parlen, no?, sobre això que dèiem, sobre l'amor, sobre les relacions, sobre com aquestes opinions externes. Escriure sobre coses que t'han passat fa que sigui més teu el disc, entenc, no?
1: Bueno, clar, al final jo, és el que et dic, jo sóc un apassionat de l'art, intento avançar, intento ser millor artista cada dia, no? I això passa perquè crec que cada cop ser més sincer. I escrivint lletres és el lloc on més ho pots plasmar, i a vegades costa més. I jo amb aquest disc buscava realment intentar escriure coses 100% que jo visc o he viscut o que jo diria en el dia a dia, saps? Mm-hmm.
0: També hi ha un espai per la crítica, no?, en el disc, amb cançons com Contactless o Malparit. També és important, no?, amagar aquestes emocions, o sigui, no amagar aquestes emocions, que a vegades són més agradables i menys agradables, que no ensenyaríem.
1: Exacte. Sí, de fet, és una cosa que jo dic als concerts.

0: certs, no? Quan faig malparit, dic, no, com podem veure, algun malparit m'he trobat a la vida. I dic, i qui no s'hagi trobat un, crec que seria estrany, saps? Mm. O sigui, no podem negar que això que forma part del dia a dia. Mm.
1: I tot això arriba també justament del teu pas per Eufòria, com a jurat. Mm. Com ho vas viure?
0: Ai, doncs m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Em va agradar molt l'experiència, va ser molt divertida. De veritat, o sigui, m'ho vaig passar molt bé. Crec que, com una mica em passa amb el disc, estic tranquil perquè jo al final intentava tot el rato ser sincer i dir el que realment creia. Jo crec que això et dona una cobertura a estar tranquil i ho vaig gaudir molt amb tot el rotllo del directe, el show business. Al final és un programa molt, molt currat i molt, molt treballat i amb molt equip i amb molta cosa, saps?
1: Mm-hmm. Clar, i suposo que veure també gent que comença, que vol fer-se un lloc en el món de la música, també et sents identificat en algun punt, no?
0: Sí, de fet, jo no em cansava de dir-los del rotllo, penya, que no us penseu que això és la vida real, que el que esteu vivint és una espècie de miratge barra somni, que quan sortiu d'aquí us costarà trobar un micro inalàmbric, saps? Que això és una oportunitat que teniu, però que aquí s'ha de remar i currar el que no està escrit.
1: Mm-hmm. I això és el que has fet també per aquest disc, no? Que ara ja ha sortit i que, com deies, ara l'estàs presentant en concert. On et podem veure? Com estàs vivint aquests concerts?
0: La veritat és que és el que et deia, que ara que ja tenim el concert rodat, perquè ens hem currat el concert de la mateixa manera que ens hem currat el disco, hi ha molt esforç en aquest directe. Portem 4 concerts ara que noto que ja tot està rodat, tot va sobre rodes, i el que et dic, noto alguna cosa en el públic que no notava abans, que m'està agradant molt. Cada cop hi ha més gent i cada cop hi ha més gent connectada amb les cançons senceres, saps? Mm-hmm. I doncs, com ens podem veure? Setmana que ve, 6 de setembre, tenim cada dia. No em sé l'ordre, però diré Sant Celoni, Viladecans i... Bueno, que poden trobar el meu Instagram o la web.
1: Et seguim també per veure aquestes festes majors, aquests llocs on hi ha concerts. Sí. També parles en el disc d'aquesta tendència a donar-li voltes a les coses, a posposar decisions per no equivocar-nos, a evitar, no, el problema.
0: Sí.
1: Encara t'ho penses tot massa?
0: No, per sort estic ara una miqueta més estable. La cançó he pensat parlar d'una època no tan llunyana de la meva vida, però per sort ara tinc tot més o menys equilibrat i tot apuesto i evidentment m'atrapo en coses, però no tan exageradament com abans.
1: Mm-hmm. A més, a principis d'estiu vas treure una col·laboració amb el Joan Dausà, que jo crec que és una de les cançons de l'estiu, que és aquest Papi posa-la al disc, no? I que estem sentint tant també aquests últims dies. Com heu rebut també amb el Joan aquesta col·laboració?
0: Clar, jo, o sigui, el Joan és un projecte que admiro. Al final és un projecte que, ha fet Palau Sant Jordi, és aquest home. Saps què vull dir? És un projecte molt bèstia i amb la música tan personal que fa, em sembla extremadament admirable. I doncs quan em va dir de fer la cançó, no m'ho vaig pensar 2 vegades, i va ser com tu, anem a provar-ho. I doncs jo endavant, encantadíssim treballar amb el Joan i molt content de la rebuda que està tenint. Al final, no deixa de ser una cançó seva en la que jo he ficat el meu granet de sorra. Però igualment també les alegries me les sento una mica meves.
1: Mm-hmm. Clar, perquè em van dir que fa poc ha sigut pare.
0: Sí, correcte.
1: I que justament i curiosament la cançó que parla d'una de les filles del Joan Dausà, no?, que es diu Julieta,
0: sí.
1: Clar, el teu fill es diu Romeu.
0: Sí, correcte, sí. Aquestes coses de la vida que dius o casualitat o és que algú ja, sí.
1: Enhorabona, eh?
0: Gràcies.
1: Clar, és el que dèiem, no? Les lletres del teu disc que són molt personals i que parles de tot això que t'ha passat. Entenc que tot aquest projecte, doncs, quan parles de coses teves, encara acaba tenint més sentit, no? Tot plegat. No sé si et fa molta por exposar-te.
0: Bueno, intento superar aquesta por. Penso que l'artista de veritat és aquell que s'exposa, és aquell que diu les veritats, i és el que intento fer. Al final, sí, fa por, però crec que és el que s'ha de fer. És el que et dic, jo si tinc l'oportunitat de fer música, intentaré fer música sincera.
1: I com es treballa col·lectivament, d'aquesta manera que has dit, que heu fet abans, no?, en una casa, tots deixant els egos de banda, treballant per això, per la música, en un disc que tu mateix dius que és, doncs, molt personal?
0: Bueno, al final és, o sigui, jo crec que juntant-te amb la penya, que entengui el codi, que el codi és anem tots a treballar, però ells sabien on situar-me a mi, saps? Vull dir, en el terreny de... O sigui, tothom ja portava allà, no hi havia una jerarquia, no manava jo sobre els altres, però ells deixaven espai a que les últimes decisions fossin meves, perquè al final no deixaven de ser cançons per mamaduixa, saps? I jo que sé, en el terreny lletres, em deixaven moltíssim espai, no? Del rotllo, vale, aquesta cançó està sonant així, Bruno, de què voldràs parlar o com creus que anirà? I jo, pues per aquí, per allà, no sé què. Mm-hmm.
1: Bruno, mamaduixa, et veiem per les xarxes socials, t'escoltem a molts concerts, moltes gràcies.
0: Perfecte.
1: Per acompanyar-nos.
0: No, Gràcies a vosaltres.
1: Molta sort amb aquest Tothom té raó. I amb quina cançó del disc t'agradaria acabar?
0: Mira, pues pots acabar amb... Va, et diré... La millor gent del planeta, que és una cançó que la gent ha rebut molt bé.
1: Doncs la deixem, escoltem aquesta, La millor gent del planeta, i moltes gràcies, Bruno, una abraçada.
0: Gràcies a tu, adéu.

0: Les 10 i 49 minuts, moment per parlar de xarxes, per parlar d'esport, perquè no sé si realment sabem tot el que implica parlar d'esport i tot el que s'està posant de moda ara mateix a les xarxes per desconnectar i per connectar alhora, perquè hi ha moltes persones que ja el que fan és donar-li una volta a tot plegat i fer esport, però també fer-ho a través de les xarxes socials. I tot això ho farem amb la Judit González. Judit, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, com estàs?
1: Doncs molt bé, ja tornant de vacances.
0: Ara que ja estem a finals d'agost, també tu ja has tornat de vacances, molta gent ha recuperat la rutina, tot, potser hi ha algunes persones que encara els hi queden vacances o que estan començant ara. Realment ens preguntem també, hem desconnectat aquest estiu?
1: Sí, jo crec que ara les persones que hem acabat les vacances, no, estem en el moment perfecte per fer un anàlisi d'aquestes setmanes i dir, vale, hem pogut deixar el mòbil com ens vam plantejar a principis d'estiu, no?
0: Uh-huh. Clar, perquè tenim més temps lliure i tot això ens dona l'oportunitat per observar-nos, perquè quan tenim 10 minuts que no hem de fer res, el primer que ens ve al cap és agafar el mòbil. No?
1: Sí, i més ara durant l'estiu, no? Quan tens tant de temps lliure, el primer que vols fer, no, és agafar el mòbil. Llavors hem de buscar maneres, no, d'omplir aquest temps i ens hem de preguntar, ara que hem acabat, bueno, les persones que encara els hi quedi una mica de vacances, no, fer aquest exercici i preguntar per què agafem el mòbil, si és amb l'impuls o perquè volem omplir un forat o exactament què és el que volem fer, no?
0: Mm-hmm. Clar, perquè el problema a vegades és no és tant el temps que passem a les pantalles, sinó també és que és el que dèiem ara, no? Que qualsevol moment buit, segon, tinc un segon i agafo el mòbil, no?
1: Sí, exactament. D'això, de fet, vaig parlar amb la Laura Beltrán, no? Que és dissenyadora de productes digitals especialitzada en l'experiència de l'usuari. I també parlava de per què ens costa tant estar en el mòbil. Estar sense el mòbil, no? Perquè al final sempre que agafem el mòbil entrem a les xarxes socials i més ara a l'estiu, que és quan tenim més de temps lliure, no podem parar de fer scroll perquè al final ja ho vam parlar un dia, no? Que teníem aquesta opció d'Instagram de regular aquest temps que passem mirant les xarxes, però realment no hi ha un moment de fi. L'escroll és infinit, al final.
0: Escoltem, doncs, el que comentaves, la Laura Beltrán, que és dissenyadora de productes digitals especialitzada en experiència d'usuari.
2: Desconnectar és important perquè quan decidim apartar la nostra atenció del mòbil, tenim l'oportunitat de dirigir-la cap a alguna cosa que ens aporti benestar i que ens faci gaudir de veritat. Les persones tenim un paper actiu en la nostra felicitat i el temps és un recurs indispensable per afavorir-la. Amb aquest temps que recuperem, tenim via lliure per explorar fonts autèntiques de diversió. Així, desconnectar del mòbil vol dir entrar en la nostra creativitat i despertar-nos a totes les possibilitats que ens ofereix la vida.
0: Clar, molt important això que comenta, no? Uh-huh. Despertar-nos i no només deixar el mòbil de banda, sinó veure tot el que podem fer quan no estem amb el mòbil.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte, perquè ella parla de que el problema no és el temps, sinó on posem la nostra atenció. Uh-huh. És una de les seves idees principals, no?, que també les explica al seu llibre, que es tracta de que al final la nostra atenció és molt limitada i constantment estem decidint de forma conscient o inconscient on la posem. I en el moment en el que agafem el mòbil, entrem a TikTok, per exemple, i comencem a fer scroll, ja estem decidint que el nostre temps va dirigit a consumir aquell contingut. Moltes vegades és inconscient, perquè comences a fer scroll i no pares. Però la importància, no, és de prendre consciència de tot això i prestar atenció a on dediquem el nostre temps.
0: I també el que deies ara, no? Prestar atenció on dediquem el temps, i l'estiu pot servir justament per això, no? Per adonar-nos de com utilitzem també la tecnologia, perquè durant l'any estem fent coses tota l'estona i a l'estiu ja que parem, doncs també és important, no? Fixar-se en això.
1: Sí, això, el que parlava amb la Laura és que té dues cares, no? Podem, ens podem prendre aquest temps per descansar, reconnectar, estar amb la família, practicar esports, descobrir noves aficions, però el problema és quan utilitzem de més la tecnologia i aquests buits els omplim amb l'ús del mòbil.
0: I la Laura Beltrán, que ara ho comentaves, que és dissenyadora de productes digitals especialitzada en experiència d'usuari, ella també té una història personal relacionada amb tot això, no? Mm-hmm.
1: Sí, ella parteix una experiència personal d'una etapa de la seva vida d'ansietat, estrès, i va voler fer un canvi vital i es va traslladar de Barcelona a Fuerteventura. Ja va passar d'un entorn molt connectat, perquè aquí a Barcelona estem molt connectats de manera natural, no? I va arribar a un lloc allà on va trobar molts espais on no hi havia cobertura. I d'aquesta manera va trobar una diferència molt important, perquè ella explica que quan no tens cobertura has de fer un gran esforç per no mirar Instagram.
0: I a partir d'aquí, ella va començar a practicar esport, no? Uh-huh. I va començar a practicar surf, en aquest cas.
1: Sí, exacte, perquè el fet de no tenir cobertura, no, li va ajudar també a dir, vale, he de buscar noves coses, no, que m'ajudin a entrenar l'atenció. I de fet descobreix l'esport, el surf, no, que és un esport en el que has d'estar molt, molt conscient i molt atent, no?
0: Mm-hmm. Clar, al final, doncs, aquesta capacitat per estar conscient, per estar en el moment, no? I això també ens ajuda a resistir a que t'agafo el mòbil.
1: Mm-hmm. Sí, perquè ella diu, de fet, quan estàs fent surf has d'estar molt concentrada, i això és una pràctica que al final, doncs, l'ha anat adquirint també. I al final esports com, i encara que sigui, doncs, anar a caminar, doncs, fer surf, anar al gimnàs sense l'ús del mòbil, et pot ajudar a deixar-lo de banda.
0: A més, doncs, ho hem d'entrenar, no? Perquè d'avui per demà no podem deixar estar el mòbil tota l'estona.
1: Sí, això s'aconsegueix en petites accions. De sobte, si ets una persona que estàs molt enganxada al mòbil, és veritat que d'un dia per l'altre no dius, vale, ara seré la persona més desconnectada del món. És que tampoc es tracta d'això. Uh-huh. Es tracta de viure els moments de la vida de forma més conscient. I l'estiu és una bona manera de començar a incorporar aquests hàbits a la vida. Per exemple, doncs, si vaig a la platja, doncs avui aniré sense el mòbil. Si vaig a prendre un cafè amb un amic que fa temps que no el veig, potser el mòbil el deixo al bolso, o si tinc un sopar no el posaré sobre de la taula.
0: Mm-hmm. I això, doncs, s'ha d'entrenar, no? És el que comentaves. Perquè també has parlat amb una altra persona que parla del mateix. L'esport és una bona eina per recuperar l'atenció, no?
1: Exacte, perquè sí, l'atenció és una cosa que s'entrena, com tot. I això ho explica l'Alejandra García, que és entrenadora, i parla precisament d'aquesta idea que parla la Laura Beltrán també, no? De com l'esport ens pot ajudar a desconnectar de les pantalles.
3: En verano muchas veces tenemos algo más de tiempo libre y creo que es un momento perfecto para mantenernos activos, pero también para desconectar del móvil y conectar un poquito más con nosotros mismos. Yo como entrenadora siempre recomiendo buscar actividades que disfrutemos, porque no todo tiene que ser ir al gimnasio. También podemos caminar, nadar, jugar al pádel, hacer una ruta o, si estamos en la playa, aprovechar para practicar algún deporte acuático. Además, el ejercicio nos ayuda a estar más presentes, a prestar atención a nuestro cuerpo, a nuestra respiración, al entorno y a lo que estamos haciendo en ese momento, dejando durante un rato las pantallas y las notificaciones a un lado. Eso sí, en verano es muy importante evitar la hora de más calor, adaptar la intensidad e hidratarnos bien. Al final, movernos también es una forma de desconectar de fuera para volver a conectar con nosotros mismos.
0: És important, no, això, no?, que deia Judit, estar presents, i també al final del dia podem fer una revisió d'allò que hem fet.
1: Sí, és molt important. La Laura, no?, també aconseja això. Quan arribem al final del dia, ens preguntem a nosaltres mateixos, hem adquirit aquests, no, aquestes eines, hem utilitzat aquestes eines que teníem, de dir, vale, no utilitzarem el mòbil, no? I descansarem, desconnectarem i intentarem connectar amb les persones que tenim al nostre voltant.
0: I és molt important fer aquesta revisió ara, que molta gent diu que el setembre és el nou gener. Doncs mira, potser l'últim espai d'aquestes tendències, d'aquesta tecnologia que estem fent amb la Judit aquest estiu, el podríem dedicar a això, no? A veure, a revisar-nos una mica, a veure
1: com
0: ho hem fet.
1: Sí, jo sempre ho dic, que el setembre és començar un nou any i és la millor oportunitat per incorporar aquests nous hàbits.
0: Judit, moltes gràcies. Ens escoltem la setmana que ve ja per última vegada. Passa molt ràpid, això.
1: Doncs sí.
0: I nosaltres arribem al butlletí informatiu de les 11 i no marxeu perquè encara ens queda una altra hora del matí de Ràdio 4. Màquina del temps, viatgem fins al 90 i després posem ordre tot plegat amb la Clara Massons. Avui ordenarem la sala d'estar.
4: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Els dies de l'entrada massiva a Ceuta s'han disparat els missatges d'odi a les xarxes socials. Es van multiplicar per 3 entre els dies 30 i 31 de juliol, amb prop de 9.600 missatges d'odi detectats durant aquells dos dies. Són dades de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia. En total, en tot el mes, s'han trobat més de 57.000 continguts d'odi i narratives discriminatòries davant els 40.800 detectats al juny. Les persones procedents del nord d'Àfrica continuen sent el principal objectiu, concentrant el 68% dels continguts analitzats. Precisament a Ràdio 4, Victòria Columba, de Caminando Fronteres, ha fet èmfasi en la necessitat de canviar el discurs que planteja la situació a Ceuta com una invasió.
6: Tenim un problema amb la narrativa que hem de deconstruir amb urgència, perquè si no tenim aquí el problema que, bueno, que la gent està fent una invasió a un país, o sigui, desarmada, i passant gana a la platja del trampolín perquè vol i no perquè l'estat està ausent i no ha fet res.
4: La celebració de la Copa Mundial de Futbol també va donar lloc a la difusió de missatges racistes, xenòfobs o islamòfobs dirigits contra jugadors, seleccions nacionals i aficionats. L'Observatori destaca que s'ha avançat, però, en la retirada de continguts d'odi de les principals plataformes digitals. X va ser la que més en va retirar, seguida de TikTok, Facebook i Instagram. A Catalunya, el govern de Salvador Illa reprèn l'activitat amb la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu. Sobre la taula, el conflicte viu amb el professorat amb una vaga prevista pel 8 de setembre, primer dia de curs, o el traspàs de Rodalies. A més, els comuns han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, a la Comissió d'Interior per explicar la gestió de les emergències per temps violent al Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp entre el 22 i el 24 d'agost. En concret, per donar explicacions sobre els motius pels quals no s'han activat mecanismes efectius per alertar la població de l'emergència a través de l'enviament de missatge S-Alert. Els comuns també lamenten la gestió del govern en qüestions com rodalies, educació o salut. El seu portaveu al Parlament, David Cid.
7: Nosaltres creiem que el govern necessita un reimpuls, no, en matèria educativa. També ho hem dit, no, no és una qüestió de noms, però és veritat que la macroconselleria, no, de la consellera Paniquet té molts fronts oberts, en parlàvem ara, habitatges, renovables, no, rodalies.
4: Primer dia de vaga indefinida dels 14.000, volíem dir, treballadors d'Airbus per exigir millores laborals. Empresa i sindicats intenten apropar postures enmig de protestes a la planta de Getafe. Els treballadors asseguren que l'última proposta de la direcció no respon a les seves principals reivindicacions. Fernando Montero és el delegat del sindicat CGT.
8: Ha cedido a que estén vinculados los salarios al IPC, pero todavía no ha puesto una cifra encima de la mesa que es lo que se espera, que recupere el poder adquisitivo perdido durante todos estos años.
4: Els parlem ara de salut. La sequera durant l'embaràs augmenta el risc de part prematur i d'alteracions en el creixement fetal. És la conclusió d'un estudi internacional coordinat científicament per l'Institut de Recerca Sant Pau. Els detalls, Anna Banyeres.
9: El canvi climàtic està fent que les sequeres siguin més freqüents, prolongades i intenses en nombroses regions del planeta i en l'objectiu de conèixer els efectes sobre la salut i concretament a les dones embarassades, s'han analitzat 30 milions de naixements al Brasil durant dues dècades i els resultats han confirmat que la sequera té afectació sobre el nadó, que s'agreugen quan coincideix amb episodis de calor extrema. Doctor Otavio Ranzani, coordinador del projecte.
10: Cuanto más la sequía durante el embarazo, aumenta el riesgo de parto prematuro y también aumenta el riesgo de que el feto tenga un peso menor de que era esperado para su edad. Y hemos visto que durante un embarazo, si la madre fue expuesta a sequía más ola de calor, este efecto en el parto prematuro es mayor.
9: Uns resultats que confirmen que les polítiques públiques contra el canvi climàtic també han de posar el focus en la sequera i no només en les onades de calor, sobretot en poblacions vulnerables com les dones embarassades.
4: I un darrer punt important en surt el registrat ahir al metro de Barcelona. Un home va ser agredit amb una arma blanca a l'interior d'un dels vagons de la línia 4 a l'estació de Joanic, al barri de Gràcia, de la ciutat comtal. El succés va tenir lloc pels volts de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena fruit d'una agressió que els Mossos desvinculen d'un atac premeditat. L'auto va poder ser detingut i tot i mostrar resistència. L'arrestat es troba en dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial i se li imputa un delicte de lesions i un altre de resistència a l'autoritat. És tot per ara. Més informació en aquesta sintonia en 55 minuts. Bon dia.
5: Ràdio 4. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: I a les dies de sol a Mònica Ridruejo i al Gorka Delgado, a la producció la Cèlia Pérez i el David Alcalde, i aquí amb mi ja, a punt per agafar la màquina del temps, la Maria Rubio. Maria, què tal?
11: Molt bé, preparada.
0: Ara sí que et sentim, espera't,
11: sí.
0: Ara.
11: Ara, perfecte, sí, doncs preparades aquí per fer aquest viatge en el temps.
0: Primera màquina del temps soles.
11: Sí, és veritat. Ara trobem a faltar la Carla.
0: És veritat que està a Croàcia passant-s'ho molt i molt bé.
11: Està viatjant i passant-s'ho molt bé, exacte.
0: Molt merescut. Avui sí, nosaltres viatgem, però d'una altra manera i a un altre lloc, cap a l'estiu del 1990.
12: Buenas noches. Berlín, como acaban de ver, es un clamor de libertad. Miles de personas han tomado literalmente un muro que hasta hace 24 horas significaba la división entre el este y el oeste. Hoy mismo, fuerzas policiales...
0: I hem de començar per aquí, justament, per Europa, perquè l'estiu del 90 arribava només uns mesos més tard d'aquest moment que sentíem ara, un dels moments més simbòlics de la història contemporània, la caiguda del mur de Berlín. El mur havia caigut el novembre del 1989 i durant els mesos següents la possibilitat de

0: tant en la seva integració política, econòmica i social, i aquell mateix estiu s'aprova la unificació monetària. La reunificació oficial arribaria a l'octubre, però el procés ja era imparable.
1: Sí, correcte, i això és important perquè durant dècades Alemanya havia estat dividida en dos estats, i aquesta divisió era un dels grans símbols de la guerra freda que hi havia entre la Unió Soviètica i Estats Units. De sobte, aquell estiu, Europa està veient com aquella frontera que semblava gairebé permanent comença a desaparèixer. I mentre Alemanya camina cap a la reunificació, la Unió Soviètica doncs, també viu els últims anys abans de la seva desaparició. És un moment en què moltes de les certeses polítiques d'aquell segle XX estan trontollant, i això conviu amb una sensació de canvi, de transformació, perquè molta gent té la percepció que s'està obrint una nova etapa.
0: Però l'optimisme no dura gaire, perquè aquell mateix estiu esclata la crisi que acabarà marcant el començament dels 90. La invasió de Kuwait per part de l'Iraq de Saddam Hussein. El 2 d'agost del 90, les tropes iraquianes entren a Kuwait. Els Estats Units i una coalició internacional reaccionen ràpidament i comencen a desplegar tropes a l'Aràbia Saudita. La guerra no començarà oficialment fins al gener del 91, però durant aquell estiu ja hi ha una enorme tensió internacional.
1: Sí, això ens recorda una cosa que potser avui costa més d'imaginar. Durant els estius dels 90, la televisió era una de les principals finestres del món. No tenien xarxes socials, no tenien notificacions al mòbil, no tenies un flux constant d'informació. I la gent s'asseia davant del televisor per veure què estava passant. I pocs mesos després, quan arribi la guerra del Golf, veurem una cosa que marcarà també la manera d'informar-nos: la retransmissió televisiva pràcticament en directe d'un conflicte internacional.
0: I enmig d'aquest món que està canviant, hi ha una figura que representa probablement millor que ningú la idea d'esperança i transformació. És Nelson Mandela. Nelson Mandela havia de la sortit de la presó al febrer del 90, després de 27 anys empresonat, i aquell estiu viatja, fa discursos, es reuneix amb líders polítics i es converteix en una figura internacional, definitivament. El seu alliberament no significa que l'apartheid desaparegui immediatament de Sud-àfrica, d'aquest país, però sí que marca un punt d'inflexió. Mandela passa de ser un pres polític conegut internacionalment a convertir-se en un dels grans símbols de la lluita contra la segregació racial.
1: I això és interessant perquè també la música reflecteix aquella lluita. Hi havia artistes que convertien la política i la reivindicació en cançons que arribaven a milions de persones. Per exemple, Brenda Fassie, una de les grans figures de la música sud-africana, amb una cançó dedicada precisament a Mandela.

0: aquest Black President, eh? I a Espanya la fotografia és força més complexa. Perquè quan pensem en un estiu del 90, potser ens ve al cap les platges plenes, música, vacances, aquell optimisme de la Barcelona preolímpica, però la realitat social també era molt més complicada perquè estava marcada per problemes importants. Un dels grans temes dels titulars de... era la lluita contra el narcotràfic, especialment a Galícia, a la Costa del Sol. Els operatius policials contra les xarxes de narcotraficants ocupaven les notícies i la figura dels grans clans començava a adquirir també una dimensió gairebé mítica en l'imaginari popular. No?
1: I sobre això del narcotràfic, per qui vulgui saber més, hi ha aquest llibre del Nacho Carretero, que es diu Fariña, que és molt bo. Molt bo i ens permet transportar-nos a aquells 90 també. No? I, però també hi havia un altre tema, no? que no podem obviar, que era ETA. El juny i el juliol del 90 són mesos de molta violència. Hi ha diversos atemptats mortals i un dels més greus es produeix el 22 de juliol precisament a Sabadell, amb un cotxe bomba que mata dos guàrdies civils i en fereix diversos més.
0: I ara sí, anem cap als esports, perquè és impossible parlar de l'estiu del 90 sense parlar de futbol. El Mundial d'Itàlia es disputa entre el juny i el juliol i és un dels grans esdeveniments esportius d'aquell any.

0: Res a veure aquesta cançó amb la Dai de la Shakira d'aquest any, eh?
1: Res a veure, res a veure.
0: Aquell Mundial també tenim una generació de jugadors que avui són mites. Tenim jugant en Maradona, en Roberto Baggio, en Mateus Lienicken i una selecció alemanya que acabarà guanyant el Mundial.
1: Exacte, i per Espanya, en canvi, el torneig acaba als vuitens de final. La selecció espanyola cau contra Iugoslàvia, de fet, però aquell Mundial deixa imatges que encara avui formen part de la memòria futbolística.
0: I aquesta cançó, també, que és molt complicat de separar de l'estiu del 90, aquesta estat italiana que, com diem, res a veure amb les cançons

0: Sí, està més a prop de la meva cançó de l'estiu, diria,
1: ah, sí?
0: Sí,
1: va
0: Telefonando
1: per aquí.
0: De la mina.
1: Va per aquí, sí. És veritat.
0: I no se sentien encara els rimes del reggaeton. No. I res, a la televisió, que també doncs, estava canviant, no? Perquè les retransmissions esportives d'aquella època tenien una manera de narrar molt particular. I una de les veus que encara avui reconeixem és la de Matías Prats, que va narrar aquell Mundial dels anys 90 per Televisió Espanyola juntament amb Olga Viza.
2: Poder recuperar a muchos jugadores es Bilardo.
3: Ya quisiera para sí Bilardo ese único problema. Cuatro jugadores, Olarticochea, Batista, Canilla y Justi, nada más y nada menos, no van a poder alinearse en el once inicial ni en la final por sanción. Hoy lo ha ratificado la FIFA. Ellos, sin duda, van a ser los cuatro ausentes en la final del próximo domingo.
1: I si parlem de Catalunya i encara d'esports, l'estiu del 90 és només dos anys abans dels Jocs Olímpics. Barcelona ja està immersa en una transformació molt gran. Encara no és la ciutat olímpica que coneixerem el 92, però Barcelona ja està preparant-se per un esdeveniment que canviarà la seva imatge internacional.
0: Sí, aquell Barcelona posa't guapa, no? I és interessant mirar Barcelona abans dels Jocs per entendre la magnitud del canvi. Hi havia grans obres, transformacions urbanístiques i una voluntat molt clara de projectar, doncs, una imatge completament diferent de la ciutat.
1: I també ho explica molt bé una sèrie que es diu Ciutat de Sombres, que la idea és una altra, és gairebé una crònica negra, però el rerefons polític que hi ha darrere és també el rerefons d'aquesta Barcelona preolímpica i com es va transformar la ciutat i com això també va afectar a moltes persones que vivien en aquelles zones.
0: Sí,
1: no?
0: Una cosa que em fa especial pena a mi és no haver viscut els xiringuitos de la Barceloneta, que els van escombrar tots, i a mi m'hagués encantat fer una paella allà.
1: Totalment, vaja. Totalment, clar, no ho vam viure. I culturalment també hi havia molt moviment, perquè el 90 es desenvolupen encara iniciatives ja vinculades a l'Olimpíada Cultural, amb exposicions i activitats que volien ja convertir Barcelona en un gran aparador cultural internacional.
0: I això passa mentre Catalunya també està creixent amb força una escena musical pròpia. El rock català està començant a convertir-se en un fenomen popular. I grups com Sau i Els Pets ja estan aconseguint que molta gent jove senti que té una música pròpia amb què identificar-se. Després ho repassarem en profunditat.
1: I hi ha un objecte que probablement molta gent recorda amb una nostàlgia brutal, ara mateix que la nostàlgia està de moda, és la Game Boy. S'havia estrenat al Japó l'any 1989, però el 90 va començar a convertir-se en un fenomen a Europa, i especialment gràcies a dos jocs, el Tetris i el Super Mario Land.

0: Tu vas tenir Game Boy, Maria?
1: Jo crec que mi mare en tenia una.
0: Ta mare tenia
1: sí,
0: una.
1: Sí, i jo crec que l'havia agafat alguna vegada, però jo pròpia meva, la Nintendo DS.
0: Ah, ja. Vale, sí, ja més tard. Sí. Jo vaig arribar a tocar alguna contemporània a la meva època, de dir, eh? Sí, sí, però no teníem els seus videojocs a casa, els meus pares no hi estaven massa d'acord. Però avui aquesta tecnologia sembla prehistòrica, gairebé. Pantalla petita, en blanc i negre i quatre botons. Però per un nen dels 90 era pràcticament màgia. I tenia una cosa que avui sembla molt estranya. No necessitaves internet, només un cartutx i piles. O sigui, sí. Anava a piles.
1: Sí, exacte, que ara ens sembla molt estrany, eh? Tot va amb bateries, hem de carregar, no?, amb internet. I aquí tenim també una de les grans paradoxes del 90, mentre la Game Boy comença a triomfar, les famílies encara estan descobrint els TDs, no?, alguns, i també s'estan posant les bases del que seria la revolució més important, no?, que és la revolució d'internet.
0: Sí, exacte. Tim Berners-Lee havia proposat el World Wide Web el 1989 i durant aquest període es desenvolupen les eines que permetran que aquella idea es converteixi en una realitat. És fascinant pensar que el mateix any en què molta gent està gravant cançons de la ràdio en cinta de casset, ja s'està construint l'arquitectura d'un món en què dècades després doncs, podrem tenir tota la música del món en un telèfon.
1: I això encara crida l'atenció, no? Per exemple, la meva àvia diu, però com pot ser que aquí dins tinguis qualsevol cançó que jo et demani?
0: Clar, no, és que abans... és una ruptura mental absoluta, no? Un canvi cultural molt bèstia per la gent doncs, que l'ha viscut, que nosaltres potser ja hem crescut amb l'internet més que avançat
1: sí,
0: i no entenem l'època prèvia pràcticament, sí.
1: I anem cap al cinema perquè hem de repassar la cartellera d'aquell any, ens agrada molt fer-ho. Hi ha dues pel·lícules que resumeixen, crec, molt bé la cultura popular d'aquell moment i les dues són, potser, de les meves preferides. Comencem per Ghost.

0: És que no puc parlar jo a sobre d'aquesta música. Ghost, protagonitzada per Patrick Swayze i Demi Moore, que combina romanticisme, fantasia, drama, va arribar als cinemes l'estiu del 90 i es va convertir en un èxit molt gran en molt poc temps.
1: Sí, la veritat és que aquesta cançó, pels amants, sigui t'agradi o no Ghost, aquesta cançó és increïble. I, evidentment, doncs, hi ha una escena que ha quedat gravada per sempre, la ceràmica.
0: Aquesta escena que estan fent ceràmica mentre sona aquest Unchained Melody, no ho sé, si algú encara no l'ha vist, que ho dubto molt, doncs que miri Ghost.
1: Si us plau.
0: Jo sempre dic que la miraria, l'he vist moltes vegades, i la miraria 50 vegades i ploraria 50 vegades. Hi ha una escena, l'escena de la moneda, que puja en una moneda per una porta, a través d'una porta, que a mi aquesta escena em fa plorar.
1: És molt fan d'aquesta pel·lícula. Jo fa molt de temps que no la miro, Ghost, també. Hauré de fer una revisió de clàssics, clarament.
0: Però em sembla que encara sóc més fan de la que ve ara.

0: Pretty Woman amb Julia Roberts i Richard Gere, una pel·lícula que va ser un èxit comercial i a més va convertir la Julia Roberts en una de les grans estrelles de Hollywood.
1: Sí, i va deixar un munt d'imatges que encara avui formen part de la cultura popular. La botiga de Rodeo Drive, el vestit vermell, l'hotel, el Richard Gere i una banda sonora que encara avui reconeixem en dos segons.
0: M'encanta Pretty Woman també.
1: Sí, a mi també, és xulíssima, evidentment.
0: De veritat, i l'altre dia que desmuntàvem mites amb la Pat Illa, que ens deia, escolta, hi ha pel·lícules que no tenen res de feminista. Aquesta era una de les que va desmuntar. Yeah. I és veritat, ja ho sabem, està molt malament. Tota aquesta pel·lícula està fatal.
1: Exacte, sí. De vegades s'ha de contextualitzar en el seu moment històric les coses i mirar-les amb mirada crítica, evidentment, que sempre mai està de més. Però, bueno, és un clàssic, ens agrada molt, ens agrada mirar-la i està tota malament, però ens agrada mirar-la.
0: I a mi m'agrada molt el Richard Gere. És, buah, brutal. A més, tinc l'espineta clavada de que havia de venir als Premis Sant Jordi l'any passat, de cinematografia.
1: Ah, wow.
0: I jo havia de presentar l'alfombra vermella, com sí. Hem fet moltes vegades, amb el David Gallac, amb la nostra companya també als serveis informatius, l'Agnès Batlle, que feia el programa, i el David i jo, doncs, estàvem a l'alfombra vermella. I el dia abans, pam, apagada.
1: Ostres,
0: i se suspenen els Premis Sant Jordi. I no ve el Richard Gere.
1: Doncs això, sí, algú va tallar un cable, no?, la centraleta, per boicotejar-te la teva trobada amb el Richard Gere.
0: Havia de trobar-me amb un dels meus amors platònics, ostres, que és Richard Gere, no vaig poder. Però bueno, sempre me l'imaginaré com en aquesta pel·lícula.
1: Clar que sí, bueno, com a mínim així no pertorbaràs aquella imatge.
0: Però el 1990 al cinema no tot era romanticisme. Hi havia una de les grans estrenes d'aquest any, que era El Padrino 2. Això era l'última entrega de la mítica saga de Francis Ford Coppola amb Al Pacino, Diane Keaton i Andy Garcia.
1: Sí, la pel·lícula recupera Michael Corleone ja gran intentant allunyar-se del món criminal, però el passat no li posa gens fàcil. I és també la pel·lícula que ens deixa una de les escenes més recordades de tota la trilogia, la de les escales de l'òpera de Palerm, que jo aquest estiu justament explicava que hem estat voltant per Sicília per Palerm. Sí, no he vist El Padrino.
0: Jo tampoc.
1: Està molt malament, però justament vam tornar amb moltes ganes de veure una mica tota aquesta cinematografia al voltant de la màfia siciliana. Però vaja, Sicília és molt més que la màfia, evidentment, però genera, sí, molt d'interès, molta curiositat.
0: I molts fans, vull dir, hi ha grans, grans fans. Hi ha gent que la considera la millor pel·lícula de la història del cinema.
1: Sí. No és curiós, perquè allà a Sicília hi ha molt de turisme al voltant també de la màfia.
0: Clar, i amb ells no els deu fer molta gràcia, els sicilians,
1: oi? Suposo que deu haver-hi allà una relació d'amor-odi, sí.
0: Doncs aquest 90 que s'estrenava El Padrino 2. I acabem el repàs de la cartellera, una d'aquelles pel·lícules que si només sentim dues notes ja sabem de quina parlem.

0: A mi que m'encanta el Nadal, jo ara mateix ja estic als Estats Units, a dins d'una supermansió plena de llums, amb un arbre de Nadal de 4 metres, amb una hot chocolate a la mà i nuvolets d'aquests que es posen a sobre. És que m'encanta el Nadal.
1: El 25 d'agost hem viatjat en aquesta, sí, en aquesta imatge, eh?
0: Oh, quants mesos queden? Agost, setembre, octubre, novembre, desembre, 4 mesos, no estan.
1: Haurem de posar ja a la Maria Carey.
0: L'altre dia la vam posar perquè vam sortejar un lot de Nadal.
1: Correcte.
0: Vam posar la Maria Carey. Parlem de Solo en Casa, Home Alone, amb Macaulay Culkin, que es convertia en un dels nens més famosos del món amb aquesta pel·lícula. No, Maria, no sé si t'agrada, si ets molt fan.
1: Sí, a mi m'agrada Solo en Casa també. És un altre que fa temps que no miro, però bueno, tothom ens vam transportar. A mi em feia una mica de por quedar-me sola a casa després de veure tot el que li passava a Macaulay Culkin quan era petita.
0: Però se'n sortia molt bé.
1: Se'n sortia molt bé, sí, era espavilat. Jo no sé si ho hagués fet
0: tan
1: bé.
0: La 1 i la 2 a mi també m'agrada bastant.
1: Sí, mira.
0: Solo en Casa 2 està molt bé, que viatja a Nova York.
1: És correcte,
0: i es veu Nova York pel Nadal, no? I que també és molt maca. Doncs aquesta pel·lícula s'estrenava l'any 1990 i sonaven cançons que, si haguéssim de fer només una playlist, estaríem hores, no?, escoltant-la, perquè Madonna dominava les ràdios en Vogue.

0: A mi aquest hit de Madonna em porta al visionat de Sexo Nova York, que jo estic fent de forma recurrent i cíclicament a casa, perquè m'encanta la sèrie, i vaja, és molt noventero, no? Tot aquest univers noventero és xulo. I
1: perquè defineix molt tot això, no?
0: Clar.
1: El pop, la moda, la dansa, aquesta imatge de convertir també la música en un espectacle, no?
0: Sí, tot, sí,
1: la,
0: sí, sí.
1: Molt Barbie, també, no sé per què ara acaba de sortir en una de les pantalles que tenim aquí a l'estudi la pel·lícula de Barbie, sí. I no sé per què escolto aquesta cançó i em ve com el cap també una mica Barbie,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. No, clar, i després tot el fenomen de Vogue, no?, dels anys 90, exacte, bueno, és previ dels anys 80 a Nova York, és molt, molt interessant. Hi ha una sèrie molt, molt xula de tot aquest fenomen, perquè bàsicament eren dones trans i tota la comunitat LGBT a Nova York que el feia, doncs, que li donava tota aquesta vida i que Madonna li va retre homenatge amb aquesta cançó.
1: I el ball, que és espectacular.
0: Exacte,
1: el,
0: sí,
1: aquest
0: sí.
1: Ball que fan amb els braços baixant, jo ho veig i que és impossible. Jo que vinc del món de la dansa, jo no sé com ho fan. És...
0: No, jo sóc segur que no podria fer-ho. I aquell any també teníem MC Hammer amb You Can Touch This, que porta el hip-hop a un públic massiu. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Són tot grans temes noventeros, eh? Sí, sí, xulíssims.
1: Sona molt, molt dels 90, eh? I sí que és veritat que molta gent que potser encara no coneixia el hip-hop o que no el tenia tan proper, doncs amb aquesta cançó jo crec que es va fer massiu, no?
0: Clar, es va fer més universal. Mm. Però les ràdios del món tenien una veu que sonava per tot arreu, que era la del Sinéad O'Connor amb Nothing Compares to You.

0: Una cançó que va convertir l'artista irlandesa en una estrella mundial i que encara avui és impossible d'escoltar sense recordar aquell primeríssim pla de la seva cara.
1: I que a més va marxar l'any 2023, va morir l'any 2023 i que sonava a tot arreu aquesta cançó.
0: Sí, correcte.
1: No?
0: Sí, sí,
1: la
0: sí,
1: recordo
0: sí.
1: Amb el cabell rapat, no? Que era un símbol també dels 90.
0: Sí, de fet ella va fer una denúncia molt forta de tota l'escena, no? d'abusos de l'església a Irlanda i que realment doncs, va ser una persona molt significada políticament també amb aquest tema, vull dir, un personatge molt interessant.
1: Sí, totalment. Hi ha molta gent que diu que això és un one hit wonder, no és veritat. Sinéad O'Connor té grans temes, no? Sí. Aquest és el més conegut, però sí que és veritat que té molta, molta música. Això sonava al 1990 i canviem d'idioma perquè ho hem avançat abans. A Catalunya tenim una escena que està creixent amb força. El rock català, Sau, Els Pets, Sopa de Cabra, són noms que comencen a formar part ja d'una generació que diu que vol cantar en català i també omplir estadis.
0: Sí, Sopa de Cabra també publicava aquell any el seu disc de La Roda, on hi havia temes com aquest.

0: El grup de Girona ja s'havia fet un nom dins del rock català i començava a consolidar un estil propi, amb influències del rock clàssic i del blues. I aquí trobem una cosa molt característica d'aquella generació. Guitarres, concerts, lletres en català i una manera de fer música que connectava molt directament amb el públic.
1: I em criden l'atenció a les lletres d'aquesta època, perquè clar, els grups ja han evolucionat molt. Escoltem aquesta, però és que la que ve ara encara és més forta.

0: Va, d'això que parlàvem ahir una mica amb la Pat, no? Aquestes dones que estan soles, aquest estereotip de la dona sola que hi ha hagut tota la vida. I parlant de grups que començaven a obrir-se camí, també tenim l'Axambusto, el grup del Vendrell, que havia publicat el seu primer disc l'any anterior, el 89, però que aquests anys començava a créixer també dins de l'escena del rock català. I atenció amb la cançó més coneguda d'aquell seu primer disc, perquè la lletra crec que és una barbaritat.
1: Que està de tela,
0: o sigui...
1: també.

0: veritat aquesta lletra. No sé com es va poder publicar en el seu moment. Bueno, al seu moment ho puc entendre. Però és que és la més coneguda d'aquell disc.
1: Sí, sí, no, no, realment, i mirada, o sigui, ara quan la mirem amb una mica trajectòria, realment fa patir, perquè la tranquil·litat amb la que es podia parlar,
0: sí,
1: doncs, de, no, de violència cap a les dones, perquè clarament és això, i, bueno, ens alegrem que puguem fer una mica de revisió històrica de tot allò, tot i que siguin els grups de la nostra infància o que hagin sonat tant als anys 90, doncs és obligat de fer.
0: Totalment, totalment.
1: Sí, i és que els anys 90 és just aquell moment en què el rock català deixa de ser una escena petita i comença a convertir-se en un fenomen generacional. I és que aquell any, Sau va publicar possiblement la que és avui en dia la cançó en català més coneguda de la història.

0: La van escriure en Pep Sala i el Carles Sabater i formava part de Quina nit, aquell disc publicat el 1990. Boig per tu va més enllà del rock català, és una cançó d'amor que ha anat travessant i traspassant generació rere generació i que ha estat versionada i reversionada milers de vegades, fins i tot la Shakira.
1: Fins i tot la Shakira,
0: ha cantat el Boig per tu. I és un èxit que va arribar a consolidar Sau com un dels grans grups de la música catalana dels 90 i també, doncs, de la història, no? Aquest Boig per tu, que l'ha cantat, l'han traduït a milers d'idiomes, al castellà, no? I que molta gent no sap encara avui en dia que parla de la lluna.
2: Sí, exacte. Jo recordo, de fet, jo crec que la gran victòria de la immersió lingüística de quan era petita és la meva professora de música dient-me Sau diu reflexada i reflectida. Una cosa que se'm va quedar al fons del meu cervell. Però sí, un gran tema i històric.
0: Demà que vénen els companys al musical de Cop de Rock, que vindran a explicar-nos que ara comencen les properes setmanes i que ja estan pràcticament les funcions totes esgotades, doncs és perquè l'èxit del rock de català dels 90 continua. No?
2: Clar, exacte, sí, és una època de la música catalana doncs, molt important i que avui en dia doncs, va ser l'avançada perquè moltes coses que ara estan passant com aquesta escena de reggaeton i música urbana en català o perquè aquest indie en català doncs, pugui existir, doncs, vam necessitar doncs, aquella etapa, no?
0: I tant, i demà en parlarem també amb els companys de Cop de Rock. Tanquem aquesta màquina del temps amb Boig per tu, no?
2: Sí, sisplau, per favor, que ressoni.
0: Perquè jo crec que seria un delicte no acabar, tot i que hem parlat de cançons enormes com Vogue, com...

aquest You Can Touch This, i com la gran veu de Sinéad O'Connor, jo crec que és un delicte no acabar aquest repàs amb Boig per tu, que demà segur que tornarà a sonar quan parlem amb la gent de Cop de Rock, que justament els protagonistes es diuen Rock pel rock català i Lluna per aquesta cançó.

0: I Clara, què tal? Com estàs?
1: Bon dia.
0: Bon dia. L'últim dia, és a dir, la setmana que ve, que això ja s'acaba, no? Ens diràs i ens explicaràs per què vas triar aquesta cançó. Perquè això té a veure també amb l'ordre i amb com entens tu tota la pau mental, no?
1: Sí, té a veure amb la filosofia que hi ha sota tenir menys coses, bàsicament. Això esperem el proper dia.
0: L'últim dia. Sempre ho fem l'últim dia. Això. I avui comencem parlant d'una cosa que ja vam començar a parlar la setmana anterior i que és important, i és aquesta càrrega mental.
1: Sí, és molt important.
0: Això de carregar-se les coses, doncs, si ja tenim la pròpia feina, sobretot ho fem les dones, en general,
1: sí.
0: És de tenir sempre al cap perquè ara hem d'anar a buscar una bombeta perquè se'ns ha fos el llum, ara hem de tenir en compte comprar les sabates dels nens, i si ho expliquem o ho fem, encara ens porta més feina. No?
1: Sí, explicar a la parella com ho ha de fer i què ha de fer, i la supervisió que comporta ens porta més feina. No? Aleshores, això és un tema importantíssim que preocupa a moltíssimes dones, i de retruc tota la família, perquè si la dona no està bé, la família no està bé. I jo el que recomanava és, com que no tenim una secció específica per fer la càrrega mental, és agafar-se el llibre de Fair Play de l'autora Eve Rotsky, i el llibre t'explica, doncs, com fer-ho per tenir més igualtat domèstica a casa, no? No només la càrrega mental. Aleshores, bàsicament, es tracta de repartir-se unes targetetes amb la feina corresponent i que cadascú responsabilitzi d'això, és a dir, que la casa funciona com una empresa i cada membre, o sigui, el pare o la mare, o les dues mares, els dos pares, són un departament, cada un, que funciona independentment però coordinats, i cadascú responsabilitza d'unes coses totalment. Si jo em responsabilitzo de l'escola, reunions, seguiment acadèmic i tot, no vol dir que jo l'endemà puc canviar els meus fills d'escola, però sí que jo portaré la gran part de la gestió, i tot l'altre ho parlaré en les reunions setmanals que faré amb l'altre departament, que és la meva parella, no?
0: És que és així, quan no tens fills, tu vas tirant amb la casa.
1: Clar,
0: quan arriba el primer fill, com que només tenim 3 mesos i mig, que no són 4, 3 mesos i mig de permís de maternitat, ens ocupem de moltes coses nosaltres perquè som les cuidadores principals que estem amb el nostre bebè, no? Quan tens el segon fill, ja tot aquell sistema que no s'aguantava ja rebenta, saps? I és quan dius, no, és que no pot ser això. I és quan cal, per salvar-nos la vida, i si ens interessa també salvar el matrimoni, aplicar el Fair Play. Al principi costa, perquè tu has estat fent aquestes coses potser durant 10 anys, i saps com fer-les i te n'has ocupat tu. Però és un procés que et canviarà la vida. La qüestió és que quan es faci, no esperar que la parella ho assumirà d'un dia per l'altre, perquè són coses que nosaltres hem anat aprenent amb assaig-error, i l'altre no ho sap fer. Aleshores, tens ganes d'ensenyar-li per dir, estalvia tot el que jo he fet i potser l'altre està receptiu o no ho està. Però sempre jo crec que val la pena descarregar-nos de part de la càrrega mental. No crec que arribem a un 50-50, però a una situació que ens sembli més justa, sí. Si arribem a un 50-50, millor. És important això que deies, tractar-ho, aquestes targetetes, no? Com aquests departaments.
1: Sí, exacte.
0: Molt útil, també.
1: Les targetes, primer, has de parlar una miqueta de si cal fer totes aquestes coses. A vegades, quan ho parles a una parella, dius, mira, és que totes aquestes coses les podríem estalviar, o per exemple, nosaltres ara tenim decidit que el nostre fill, si vol jugar a bàsquet, jugarà a bàsquet l'any que ve, però no volem encara partits al cap de setmana, perquè és petit i no volem tenir aquesta obligació o responsabilitat de fer els partits. Encara, potser més endavant sí, no? Aleshores, són coses que es parlen per no afegir més feina, perquè els partits no és només fer el partit, és fer la logística, l'equipament que necessiten, recalcular tots els plans del cap de setmana. Hem de saber que cada cosa que fem té tota una gestió al voltant, una planificació, una anticipació i un seguiment que no és gratuït. És com quan, parlant de l'ordre una miqueta, no? Et compres una bici, dius, doncs em compro la bici. Sí, però va potser amb unes eines, porta també la manxa, també tindràs el casc, tindràs potser una armilla reflectant, i aleshores has de calcular també que quan et compres la bici et compraràs tot d'objectes que també has de posar a casa teva, no? I
0: I vaja, són aquestes coses que es veuen una miqueta amb l'experiència i amb el dia a dia. I et vull parlar de la sala.
2: Som-hi, amb la sala.
0: Estem fent aquest mètode d'endreçar amb 15 minuts al dia perquè ens queixem que no tenim temps. Més que no tenim temps, no tenim energia. Moltes persones ens pensem, ai, si el dia tingués 36 hores ho podria fer tot. No, perquè el nostre problema, quan parlem de productivitat, que això és un altre tema, és la falta d'energia, no? Per mental i física, per fer determinades coses. Aleshores, amb aquest sistema de la sala, dediquem 15 minuts al dia. I el primer dia, el primer que hem de fer és pensar quin ús volem per la sala. És a dir, serà per mirar la tele, perquè els nostres fills juguin, per nosaltres jugar amb amics, jocs de taula, per menjar perquè és una sala menjador, per rebre amics. I així podrem detectar quines coses s'han colat a la sala que no hi han de ser.
2: Clar, per què volem fer servir aquell espai i a partir d'aquí quines coses necessitem en aquell espai.
0: Exacte, i treure les que s'hi han colat, les que vam deixar allà per inèrcia i que ja no pinten res. I, com sempre diem, el terra primer. El terra primer traurem, doncs, joguines o llums de peu, catifes, accés a tauletes

0: o cadires, perquè simplificarà la neteja i també es veurà molt més endreçat tot. Uh-huh. I també fem les superfícies. Això que hem fet de silenciar cada espai, silenciar el lavabo, silenciar la cuina, que és treure totes les coses de les superfícies durant 2 dies, uh-huh, també ho farem. I traurem els marcs de fotos, espelmes, figuretes, revistes, ho veurem tot una mica pelat, però és un experiment, són 2 dies.
1: Tranquilitzem-nos.
0: Eh? Exacte, i és genial. Un truquet que vull compartir per mantenir l'ordre, i és tenir una cistella que, jo li dic cistella tutti frutti en català és poti-poti, però el tutti-frutti és molt de la meva època, dels 80 i 90, encara existeix el tutti-frutti.
1: Sí, suposo que sí, no? El gelat, sí, de tutti-frutti.
0: El gelat, que un sabor incert, o els colors, o no?
1: Exacte.
0: El tutti-frutti. Aleshores, el tutti-frutti per mi és una cistella que serveix per recol·lectar coses que no tenen lloc i que queden per la sala. Per exemple, un braçalet que no sap si està trencat o què dels meus fills. Una joguineta que és una part d'alguna cosa. Un carregador que volta per allà. I tot això que no ho reclama ningú i que aquestes persones no ho deixen al seu lloc, es recol·lecta aquí i al cap d'un temps, si no s'ha reclamat, s'elimina.
1: Clar, perquè si passem prenent decisions per totes les coses que tenim,
0: no
1: podem... La tanca d'un braçalet no pot estar al lloc de les tanques dels braçalets perquè en tens un, no?
0: Sí, no, és que a més, això es vol arreglar o no? Això t'ho poses o no? Això no, és que és massa llarg també. Llavors, val la pena tot plegat, ho podem donar a algú o algú que ho arregli, però vaja, al final no es tracta d'anar llançant, sinó barrar l'entrada a casa nostra d'aquestes coses que ens creen desordre i que ens obliguen a ocupar-nos-en, perquè ja sabem que tots els objectes que tenim, la roba, implica una gestió d'aquest estoc. I això és el que hem de decidir sempre, de dir, quan vull aquest objecte, vull també gestionar-ho, això. I, clar, aleshores, aquest és el truquet, el de la cistella.
1: Necessitem temps per tot allò que tenim, tu sempre ho dius.
0: Sí, exacte. I temps, no tenim ni temps ni energia.
1: Exacte.
0: I afegim que no tenim ni ganes ni diners.
1: I després el tema de les safates va molt bé.
0: Sí, les safates són el superrecurs de l'ordre, que és que, per exemple, si tens els comandaments, unes ulleres i la crema de mans o així, doncs ho posem tot en una safateta i això és un contenidor que fa que l'espai es vegi molt més endreçat. Només aquest detallet de la safata canvia radicalment la imatge de la nostra sala. Uh-huh. El segon dia fem la tecnologia. Per exemple, a vegades tenim comandaments repetits o coses dels cables d'un DVD, que el DVD ja no el tenim.
1: Mil cables sueltos.
0: Sí, coses que vam comprar, doncs, un adaptador d'alguna cosa, però no l'hem fet servir perquè calia instal·lar-ho i aleshores ja era molt complicat o després vam descobrir que allò no era compatible i s'ha quedat allà pensant que algun dia ho farem i no s'ha fet mai. Aleshores, si no ho tenim clar si ho podem llançar o no, perquè dius, espera, després resulta que l'endemà em fa falta això, sempre tenim aquesta por. Podem posar una bossa d'aquestes de congelació amb la data i deixar un temps. I al cap d'un temps revisem si això s'ha fet servir o no i aleshores ens en podem desfer tranquil·lament.
1: Mm-hmm. Per tant, revisem en aquesta safata, en aquesta caixa del temps dirà, no?
0: Sí, exacte.
1: Moltes vegades.
0: Sí, o la podem deixar fins i tot si tenim un calaix a la sala amb totes les coses de tecnologia, doncs ho posem allà amb la bosseta.
1: Després, si està ordenat o no el calaix, ja ho veurem.
0: Sí, exacte. Si s'ha quedat com... O sigui, jo tinc molt clar quan endreço les joguines dels meus fills i hi ha una cosa que està endreçada com la vaig deixar jo, això és que no ho han tocat. Sí, igual que les cuines més endreçades que he vist a la meva vida són les de la gent que no cuina, saps?
1: Et portaré la contrària.
0: Sí?
1: A mi m'agrada molt cuinar.
0: Sí?
1: No tinc molt temps per fer-ho, però m'agrada molt cuinar.
0: Sí.
1: Quan tinc temps ho faig. I jo tinc una cuina amb una illa al mig,
0: uh-huh,
1: i que és cuina menjador.
0: Sí.
1: Llavors, què passa? Que com que quan tu entres a casa nostra es veu la casa i es veu la cuina i el menjador, això t'obliga a tenir la cuina més endreçada.
0: Clar, ben recollida.
1: Sí, i a mi no m'agrada tenir eines pel mig, a mi sempre m'agrada tenir la illa de la cuina tota llisa, és bastant gran i àmplia i sense coses pel mig, no? Llavors,
0: sí,
1: doncs això m'obliga a tenir-ho d'aquesta manera, de no tenir una olla allà 2 dies a sobre, saps?
0: Clar, clar.
1: I a mi m'agrada molt cuinar, i jo... Hi ha una cosa que al meu pare, que també li agrada cuinar, sempre diu, i és, Maria, el tajo limpio, quan estiguis cuinant. Què vol dir? Que tu talles una ceba, neteges la superfície. Tu agafes una olla, la treus i neteges sempre la vitro. Sempre que tu fas una cosa ho has de netejar, perquè tu no pots cuinar amb una cuina bruta.
0: Exacte.
1: Llavors, doncs, la gent que no és organitzada cuinant és la que embruta i la que no ordena, però si tu cuines amb consciència, crec que ja vas com ordenant.
0: Sí, sí, a més ja he parlat.
1: T'estic donant jo tu classes d'ordenar.
0: Sí, sí, sí. No,
1: realista.
0: Sí, ho fas molt bé, perquè jo sempre aprenc, sempre observo altres cases, altres maneres de fer, i és veritat, perquè després cadascú a casa seva fa el que vol, però jo he parlat amb molts chefs i tenen com molt mètode, tipus, embrutar només una part de la cuina, o sigui, no cal fer un escampall per tota la cuina, netejar-ho tot, no? I cadascú té el seu mètode, i és veritat, jo deia en el sentit que les cuines que més endreçades són les que no es fan servir perquè tenen quatre coses i guardades, i a vegades quan cuines tens uns ganivets especials per
1: sí,
0: no sé què.
1: Sí, això és veritat. Però jo no cuino tant, vull dir, no tinc ganivets especials.
0: Però... Clar, ja, però potser tens més d'una paella. Perquè
1: tres.
0: Em diràs, clar, tens tres paelles perquè em diràs coses...
1: No, una petita, una mitjana, una més gran.
0: Clar, i per la truita francesa o el que sigui, sí. No? I aleshores, tot com més coses tenim, més complica l'ordre de la cuina, no? Però clar, totalment. És el que diem sempre, és que és l'hàbit. Tu tens l'hàbit del que et deia el teu pare, no? Embruto, netejo. Cuino, guardo, no? O sigui que al final això de tenir la illa a la vista,
1: sí,
0: que dius, ai, quina càrrega, doncs no va molt bé per sempre tenir-ho preparat. No?
1: De la cuina ja en vam parlar, Ara, que dèiem, tecnologia, dia 3, llibres i revistes.
0: Sí, i també, mira, facis una cosa
1: menys,
0: que dius sí, la cuina ja en vam parlar. Quan ja hem endreçat la cuina, ja n'hem parlat i ja està, i la tornes a veure desendreçada, res de comentaris, o sigui, autocomentaris i pensaments
1: exacte, no fem mal.
0: Soc un desastre, si ho vaig endreçar, per què torna a estar així i tal? No, és un procés, anem fent, anem repetint, anem fent cada cop millor, però no ens flagelem, sisplau.
1: Llibres i revistes, no sé, em dona la sensació que revistes cada vegada en tenim menys. Llibres poder sí que...
0: Sí, revistes les guardem a vegades perquè són de decoració i ens agrada, o perquè ens vam subscriure i les continuem rebent i no trobem el moment o ens sap greu de cancel·lar la subscripció. I guardem revistes, per exemple, de decoració perquè allò ens donarà la fórmula màgica per tenir una casa molt xula.
1: Clar.
0: Aleshores, això... no tenim temps per revisar aquestes revistes que tenen el miracle i no tenim temps per implementar aquesta reforma màgica que volem fer. Aleshores, desfem-nos aquestes revistes ja i parem de posar-nos obligacions de abans de llançar la revista ho he de tornar a revisar i no sé què. No, i els llibres també passa que a vegades es barreja el FOMO, no? Aquesta por de perdre'm alguna cosa. Aquest llibre... No te l'has llegit i normalment no passa res, els llibres són per ser llegits, diuen, ai, quin pecat donar els llibres. No, quin pecat no llegir-los, no? Els llibres normalment els llegim els últims que ens han arribat a les mans, els últims que ens han recomanat. Aleshores, a vegades, quan els tenim a casa i no ens els hem llegit, en certa manera han caducat i els podem donar a la biblioteca, a amigues, a qui vulguem, i seran llegits que... Per això és perquè es van fer els llibres. Els llibres són feliços, si som una mica animistes com jo, quan són llegits.
1: I si tenim una llibreria, els posem allà o tot i així en traiem, no els acumulem?
0: Sí, clar, o sigui, a la llibreria penses quin mal fa si estan a la llibreria aquests, no, o sigui, m'ho salto, no els endreço, no? Sí, també els
1: cal
0: hem de gestionar,
1: endreçar.
0: els veiem i és una gestió, s'ha de treure la pols, ens queixem de després d'al·lèrgies i coses d'aquestes i és que els llibres estan acumulant pols, no? I s'han de netejar tots i així. Aleshores, jo sóc partidària de tenir pocs llibres, jo era traductora, la meva llicenciatura és en traducció i interpretació, aleshores tenia un munt de llibres perquè per mi és una gran font de felicitat. I el que faig és tornar el llibre a la biblioteca o a qui me l'ha deixat i ja està. I amb els meus fills també donem els llibres a l'escola i els meus fills, encara que siguin llibres xulos o bonics l'escola, quan els hi porto llibres em diuen però és que alguns són bons, perquè també porto cada birria, perquè no saps a qui li agradarà. I em diuen, sí, és que jo dono llibres bons.
1: Clar,
0: són
1: clar.
0: Llibres que ja estan
1: no
0: llegits.
1: Perquè ser merdetes,
0: ja
1: està. No?
0: Exacte. Exacte.
1: La meva sobra, per exemple, és una gran, gran, gran lectora i té estanteries plenes i plenes i plenes i plenes de llibres
0: clar.
1: A casa acumulant i que diu, és que moltes vegades ara ja no en compro, però n'he comprat tants, sí. No? I pot arribar a ser un problema, això.
0: Clar, jo a la meva mare per Sant Jordi, escolta, quin llibre et fa gràcia? Em diu, no, és que no em regalis més llibres, tinc una llista interminable de llibres que m'he de llegir i tot, i fa pena, perquè a mi em ve de regalar-li llibres i comprar-li llibres, no? Uh-huh. A vegades hi ha gent que acumula llibres a casa, i jo crec que, no ho sé, o també ho havia fet jo, com perquè m'agrada una casa amb llibres, o perquè la gent pensi, ostres, com llegeixes, no?

0: O també quan he entrat a vegades a casa he pensat, ostres, aquesta gent no llegeix, no tenen llibres. No té res a veure llegir amb tenir llibres. Exacte, no té res a veure. Exacte. Va, per favor.
1: Per tant, donar llibres no ens ha de fer mal.
0: No, per favor.
1: És pitjor no llegir-los i tenir-los allà acumulant.
0: Sí, sí, sí. Si ens agrada llegir, trobem la manera, però no, que no impliqui acumular. Jo tenia un parell de llibreries i els vaig comptar i eren com 400 llibres.
1: Mare
0: i no era tant, era un tros de paret.
1: Clar.
0: Però són moltíssims. Penso, quan em rellegiré 400
1: no,
0: llibres?
1: Mai.
0: Jo, mai, mai. Però és que no era res, o sigui, ocupaven poquíssim. Imagina't, poseu-vos a comptar els llibres i us quedareu de pedra.
1: I parlem d'un... saltem a un altre tema, que són els jocs, per a aquelles persones que tinguin nens, i si no, la gent que li agraden els jocs de taula.
0: Sí.
1: A casa meva ens agraden molt els jocs de taula, amb el meu home, i en tenim molts, no?
0: Sí.
1: I tenim, doncs, el calaix o a l'armari dels jocs de taula.
0: Sí, el quart dia, després d'haver fet els llibres i les revistes, ens dediquem als jocs. I pensem que, sobretot quan tenim fills, és millor tenir diferents jocs, de diferents estils i per diferents edats, per quan venen amiguets o cosinets o així. Però en realitat, a la pràctica, el que acaba passant és que hi ha uns quants jocs preferits i aquests són els que surten més, independentment de l'edat dels jugadors, no?
1: Mm.
0: Aleshores, aquí podem reduir moltíssim i ho podem donar de seguida. Podem fer una cerca a internet i mirar qui accepta joguines, no cal esperar a les campanyes de Nadal, i estan encantats de rebre joguines en bon estat. I nosaltres encantats de tenir espai, no? Els nens juguen molt millor quan tenen menys coses, està comprovadíssim, i disfruten de l'espai i la claredat de saber el que tenen. I el mateix amb les manualitats, eh? També pensem, doncs mira, no sé quants retoladors diferents,
1: clar, això,
0: materials, per donar més possibilitats, per la seva creativitat... La creativitat està bastant estudiat també que s'expandeix, es desplega a vegades amb poc material i explorar aquest material.
1: Per tant, és millor, per tema joguines, tenir-ne poques i variades.
0: Exacte, poques i variades. I millor, doncs, quantes, no? Que sempre, la pregunta és sempre quantes, i la gent contesta, no, això depèn de tal. Jo diria 5. O sigui, no, per exemple, el meu fill li agafa un infart si només li deixo 5 cotxes, eh? Vull dir, per exemple, uns quants cotxes és una categoria. Coseta de construcció, segona categoria. A vegades, per exemple, jo he volgut posar-los una cuineta, posar-los ninos perquè siguin sensibles i per la igualtat i tal. I
1: han passat... Tu que tens dos nens.
0: Sí, clar, tinc dos nens, i perquè també em feia il·lusió a mi m'agrada més jugar a vestir ninos potser que algunes altres coses, no? Perquè és el que he jugat jo sempre, però és que passen olímpicament. Aleshores, no he de forçar allà a posar el nino per la igualtat i no sé què. És igual, si no hi juguen, no hi juguen, saps? I si un dia se'ls desperta la curiositat i volen jugar, doncs hi ha el tió, i els reis, i els sants i aniversaris, i estan arribant joguines contínuament a casa, sempre. En realitat, es pensem que només arriben per Nadal, i arriben en realitat tot l'any.
1: Per tant, reduïm també, tenir poquetes cosetes, però més variades.
0: Sí.
1: I si ja anem al dia 5, és important reduir tot allò que tenim a les superfícies, ja ho has dit abans de treure-ho, però em refereixo a marcs de fotos, espelmes, figuretes, no? Tot
0: plantes,
1: això.
0: Mantes del sofà, llums de taula, coixins, ens queixem que els coixins sempre acaben a terra.
1: Tot. Jo sóc una fan dels coixins, Clara, aquí em mates.
0: Sí, espera tenir fills.
1: Estic obsessionada amb els coixins.
0: Espera tenir fills, em sembla fantàstic. Espera tenir fills que aniran tots a terra.
1: No.
0: I aleshores et queixaràs que qui tira els coixins, perquè es fan cabanes, es fan coses, i els coixins sempre són a terra. Quan et cansis de recollir coixins, faràs una selecció. I després, quan siguin més grans, ja els tornaràs a posar. Si no, si els teus fills no tiren els coixins de terra, doncs perfecte, allà els tindràs. I fantàstic. Aleshores, hi ha coses que ens agraden, no? Unes figuretes o uns objectes, perquè ens ho han regalat i ho hem posat. Però al cap d'un temps, potser ja no cal que estiguin allà. Els podem tenir a la caixa del temps dirà, o donar-ho, regalar-ho. No és una obligació tenir-ho allà a la vista, no? I... quan hem fet aquest silenciar la cuina, va molt bé, perquè després quan tornem a posar coses, posem realment les que més ens agraden. A mi em va passar, jo tot això que explico, aquest mètode de la Dawn Madsen, de la Minimal Mom, tot això jo ho experimento abans d'explicar-ho, no? I a mi la meva sala és un pis de lloguer normal i corrent, amb mobles aprofitats dels pisos anteriors, de l'IKEA, del que sigui... li faltava com alguna cosa, i jo pensava, què falta? Falta
1: perquè
0: cohesió.
1: Tot això et dona molta calidesa, figures, espelmes, marcs de fotos, tot això et dona també personalitat.
0: Exacte, exacte. I aleshores jo pensava, a què li

0: falta la meva sala, li falta cohesió, li falta això, li falta calidesa, que li falta, que li falta. I quan la vaig buidar totalment i després només vaig posar les coses meves preferides i les justes, vaig dir, ara he fet el clic, o sigui, ara em vinculo i ara m'encanta la meva sala.
1: És important.
0: Tenir més coses acumula pols i soroll visual. De vegades, poques coses escollides que ens encantin i que més podem anar-les canviant
2: segons l'estació. Això que et dona energia quan ho agafes, eh?
0: Sí.
1: És important.
0: I les podem anar canviant durant l'estació. Tu que t'ha agradat en la tardor,
2: no? Mira, això ho faig jo molt, de canviar cosetes. Ara em poso a la tardor unes coses que em recordin més, doncs, carbassetes, cosetes d'aquestes.
0: Exacte, elements de la tardor. I això és el que dona calidesa, els elements diferents. Els elements diferents, les textures diferents donen calidesa als espais. Es poden tenir buits i acollidors, buits i càlids, eh?
2: Molt important, també. Preguntem què vol la gent que fem el proper dia.
0: Sí, serà l'últim dia. Si volen que fem dormitoris o documents en paper digital o fer l'entrada.
2: Si ens estàs escoltant i vols que la Clara doncs, ens ajudi a ordenar o alguna part de la casa en concret que no hem fet, l'oficina, l'escriptori, l'entrada o alguna d'aquestes zones, ens pots trucar al 900-454-455 i doncs, ens dius, mira, doncs a mi m'aniria bé que la Clara fes l'escriptori, m'aniria bé que fes una altra zona de la casa que no hem tractat encara.
0: Exacte, no? Sí, perquè serà l'últim dia. I l'últim dia també farem organització personal, el que vam dir l'altre dia, de les llistes, calendaris, agendes, calendaris compartits, tasques, no? Tot això com ho hem de fer per buidar el cap. O sigui, tot això el que es tracta és... No hi ha l'app perfecta, eh? Bueno, jo recomanaré una app, que no serà públic, però recomanaré una app perquè n'he provat moltes, però es tracta de l'hàbit, del teu hàbit, i de buidar el cap, per no tenir els recordatoris al cap contínuament. Ai, que no se m'oblidi això, ai, que he de fer tal. La manera és buidar-ho en una app o en paper o el que ens agradi, el proper dia explicaré què, i ja està, i viure més tranquil·lament, perquè es tracta no de fer més i més i més productivitat, sinó viure més tranquil·les, no?
2: Sí, és molt important. La setmana que ve... serà l'última, si vols doncs, que fem alguna part d'aquestes que t'hem dit, truca al 900-454-455 i la Clara t'ajuda. Clara, ens queden 20 segons, hem de marxar.
0: Ah, molt bé.
2: No podem fer la carteta.
0: Molt bé.
2: Sap greu.
0: No passa res.
2: Hem de marxar, nosaltres hi tornarem demà a les 8 en punt, que ja serà dimecres. Vinga, que s'acosta el butllet informatiu de les 12 i nosaltres marxem. Una abraçada, que sigueu molt feliços.
3: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a la matinada gairebé 900 trucades per les fortes pluges d'ahir. Les comarques amb més avisos van ser el Tarragonès, amb 630, i la majoria a Tarragona, i el Baix Camp, amb 109 avisos. El sistema d'emergències mèdiques va atendre a 30 persones per causes vinculades a les pluges. Avui es preveu un dia estable i tranquil. Predominarà el sol, si bé hi haurà algun núvol d'evolució a l'extrem nord del Pirineu. En aquest sentit, Junts i els Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, perquè expliquin els motius que van portar a no activar l'alerta pels aiguats dissabte passat al Tarragonès i Baix Penedès i els d'aquest dilluns al Tarragonès i Baix Camp. Tot plegat coincideix amb l'inici de l'activitat del govern de Salvador Illa, avui primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu. Sobre la taula també hi tenen el conflicte viu amb el professorat, amb una vaga prevista pel 8 de setembre, primer dia de curs, o el traspàs de Rodalies. Jornada clau també en la resposta del govern espanyol a la crisi humanitària de Ceuta. Aquest matí, el president del govern espanyol ha reunit de forma extraordinària el Consell de Seguretat Nacional i declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional. El Consell de Ministres també ha d'aprovar la constitució d'un comandament únic per coordinar la resposta a Ceuta i l'encapçalarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En aquest primer Consell de Ministres, després de les vacances, també està previst que el govern aprovi una partida extraordinària de 25 milions d'euros per reforçar l'atenció als menors migrants de la ciutat autònoma. I també preveu declarar zones catastròfiques a diverses comunitats autònomes afectades pels incendis forestals o les inundacions. Obrim plana internacional, la Federació de Consumidors i Usuaris i l'Organització Agrària COAC han demanat al Ministeri de Consum que investigui si algun

0: supermercats espanyols estan venent productes de territoris palestins ocupats etiquetats com si fossin d'Israel. En la seva denúncia, l'organització recorda que un decret de l'any passat prohibeix importar productes procedents dels territoris ocupats per Israel a Palestina. Andrés Góngora és el secretari general de COAC.
1: Y que son sospechosos, tal y como recoge este informe, de proceder de territorio ocupado y que por lo tanto es una importación ilegal. Solicitamos al Ministerio de Consumo que investigue no solamente a las empresas, sino también a los supermercados donde se están vendiendo y no se están etiquetando de forma correcta.
0: Segons COAC, Espanya va ser l'any 2025 un dels principals mercats europeus per productes israelians com les patates, els dàtils o les fruites. I ja són més de 6.500 les persones mortes a Veneçuela pels terratrèmols quan tot just fa dos mesos que es van produir. A La Guaira continua la recerca de cossos. L'ONG espanyola Olvidados reclama que cal més ajuda. Olga San Martín n'és la vicepresidenta.
2: Es importante que no olvidemos que dos meses después las cosas, aunque ya no salen apenas en televisión, no se han solucionado, sino que han empeorado en el sentido de que todavía no han podido volver a sus casas muchos de ellos porque están peligrosas, otras han derrumbado, se encuentran en las carreteras, en distintos sitios asentados, en tiendas, y bueno, necesitan muchísimo apoyo.
0: Més qüestions. L'antiga fàbrica L'Escocesa, situada al barri del Poblenou de Barcelona, acollirà un centre d'inclusió social amb habitatge adaptat i oportunitats laborals per persones amb discapacitat intel·lectual. Més detalls, Laura Hurtado.
3: El projecte s'emmarca en la transformació del recinte que ja funciona com un espai de creació artística. Una de les novetats és el nou centre d'inclusió social, acollirà habitatge, art inclusiu i llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
4: Un centre d'inclusió i cohesió social impulsat per la Fundació Empans. Hi haurà també habitatge, un habitatge molt concret per un col·lectiu molt concret. Hi haurà places per 72 persones.
3: La fàbrica també albergarà un centre d'innovació alimentària i impulsarà projectes d'economia social i solidària. Es preveu que l'any 2029 tots els espais de L'Escocesa estiguin en marxa.
0: I un darrer punt, hem de lamentar la mort d'Alfonso Nassarre, qui va ser director de Ràdio Nacional entre els anys 2013 i 2018. El periodista mort avui, als 67 anys. Nassarre va ocupar diferents càrrecs a l'àrea de comunicació de la presidència del govern durant el mandat de José María Aznar, primer com a assessor del secretari d'Estat de Comunicació i més tard com a director general del portaveu del govern. La seva darrera etapa ha estat a Ràdio Televisió en Madrid, on el 2021 va assumir la direcció d'Onda Madrid, l'emissora pública madrilenya que ha dirigit durant 3 anys. És tot de moment. Més informació en aquesta sintonia en 55 minuts. Bon dia.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estic adult en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què coi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospit, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Arrenquem ja la coartada perfecta d'entreteniment cultural i social. El Sota Sospita, edició estiu a l'hora del vermut a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut. Avui comptem amb la companyia de la nostra psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán. Farem teràpia de parella. Quins són els principals conflictes que fan trontollar l'amor i com resoldre'ls? De seguida, i també comptem amb l'experta en aromes, olors, perfums i història, Tote Fernández, amb qui parlem d'olor corporal, ara intensificada amb l'estiu, com el nostre bagatge intervé en la definició del que considerem bona o mala olor i què hi tenen a dir les feromones en tot plegat. Som l'Esther Bages i la Laura González. Comencem. En tant que la Sílvia Catalán està més que acostumada per la seva professió com a terapeuta, com a psicòloga, com a sexòloga, a tractar parelles, avui volem demanar-li... Sílvia, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, què tal?
10: Vull demanar-te com dues coses.

0: Per una recomanació inicial, que és que tot el que tingui a veure amb teràpia de parella, igual que amb la resta de teràpies, però amb teràpia de parella encara és més important i ho anirem explicant al llarg d'avui, és important no deixar-ho per l'últim moment. Vale? És a dir, quan comencem a detectar que hi ha problemes a nivell de parella, quan hi ha coses que no ens acaben d'encaixar o hi ha situacions que no podem solucionar per nosaltres mateixos, és important en aquell moment començar una teràpia i no deixar-ho per l'últim moment, que és el que fa molta gent.
1: Yeah.
0: I llavors totes les tècniques i els processos es fan molt més complicades, evidentment.
1: Entenem com a teràpia de parella aquell tractament, procediment a nivell professional amb el psicòleg, la psicòloga, per tal de millorar la situació i la relació d'una parella quan hi ha algun tipus de problema. Quins són aquests tipus de problemes més habituals? Perquè jo crec que la comunicació deu estar al top 3, però no sé si el distanciament, si la rutina, si les infidelitats...
0: Mira, jo et diria que has donat a la clau, perquè realment la comunicació no és que estigui al top 3, sinó que normalment és al top 1. És a dir, la gran majoria de persones que venen a teràpia de parella és perquè hi ha dificultats de comunicació. Ja sigui dificultats de comunicació perquè tenen estils comunicatius diferents, o ja sigui perquè no ens atrevim a comunicar i no hi ha aquesta assertivitat, no?, per poder-li dir a la meva parella: ostres, doncs això em molesta o això no m'agrada. I sobretot també per un tema d'aprenentatge del que són les relacions de parella. És a dir, tot el procés terapèutic de teràpia de parella està atrevessat pel fet que tenim molt mal entesa les dinàmiques de parella. Tenim aquesta idea de l'amor romàntic, de que quan estem en parella l'amor és suficient, de que quan estem en parella ens hem de llegir la ment, de que quan estem en parella tot ha de ser fàcil, i en realitat estar en parella és molt complex, perquè és contínuament, no?, estar negociant. Per tant, jo et diria que el primer problema, el top 1, sol ser la comunicació i sol ser el treball que més a profunditat es fa a consulta amb teràpia de parella. Que les persones aprenguin a comunicar-se, que aprenguin a expressar les seves emocions, els seus sentiments, que aprenguin a demanar allò que realment necessiten, que aprenguin a dir-li a l'altre, no?, quines coses els agraden i quines no. Quin és el problema? Doncs això, no?, que moltes vegades les dinàmiques s'allarguen moltíssim, i si ve, per exemple, una parella que porta 15 anys de relació i mai s'han dit les coses, que això ens pot semblar sorprenent, però passa, i passa molt sovint, doncs clar, començar a parlar després de 15 anys de dinàmica sí, és una cosa molt complexa. Després d'aquests problemes de comunicació, moltes vegades se'n deriven la resta de problemes. En el top 3 o en el top 5 jo et diria que està tot el tema de les infidelitats, per exemple. Hi ha també el tema de la sexualitat, que això també és molt, molt habitual. Tu posaves sobre la taula el tema de la rutina, no?, i aquest com cansament o aquesta sensació de disconfort, no?, de dir, bueno, és que tots els dies són iguals i al final no hi ha... Això moltes vegades, i aquí entrem una miqueta ja en el tema de les tècniques, moltes vegades la solució o part de la solució va encarada a que la parella pugui tornar a tenir projectes conjunts. Quan una parella no té projectes, i quan parlo de projectes no parlo necessàriament de comprar-se una casa o de casar-se o de tenir un fill. Vull dir, projectes poden ser anar-nos en el cap de setmana a fer el vermut o sortir al balcó a prendre la fresca mentre xerrem. Vull dir, la qüestió és que la parella tingui, no?, allà on agafar-se, perquè és veritat que el dia a dia acaba sent una mica avorridot.
1: Yeah.
0: Si estem treballant i si no tenim de projectes conjunts, sí, és que al final és això.
1: Però la comunicació es desgasta, o és que des del principi no ho sabem fer i llavors acaba sortint a la llum les conseqüències de no saber-se comunicar?
0: Hi ha una mica de les dues coses, però jo et diria que això, que en general no hem après a comunicar-nos bé amb la nostra parella com a societat. Pel que et deia, no?, per aquests mites de que quan estem en parella doncs l'amor és suficient. I perquè al principi sembla que l'amor és suficient, és a dir, quan tu t'enamores d'algú, sembla, no, que tot aquest amor i aquesta fascinació...
1: Ho compensa
0: i aquesta,
1: tot.
0: Clar, és com, bueno, no necessito res.

0: més.
1: I passes per alt coses igual, no? Que no, que són, o que consideres que són petiteses.
0: Clar, de fet, hi ha una cosa que diem moltes vegades des de la teràpia de parella, que és allò que et va enamorar de la teva parella sol ser allò que després acabes devenint un problema dintre la relació. Uh-huh. Per exemple, no, és que m'he enamorat de la meva parella perquè és una persona superindependent, superlliure, i després resulta que quan estem convivint, el que fet que sigui tan independent i tan lliure fa que tu et sentis, per exemple, doncs abandonat o abandonada, o que tu diguis, ostres, doncs a mi m'agradaria fer més coses amb aquesta persona, però clar, és el seu esperit ser tan lliure i de més. Per tant, el que hem d'assumir és que en els primers inicis, no, de l'enamorament, aquests primers 6 mesos, un any i mig, com a molt, no, que s'allargaria aquesta fase d'enamorament, doncs és una fase en la que no practiquem aquesta comunicació. Uh-huh. Aquesta comunicació l'hem de començar a practicar en el moment que arribem a l'estabilitat, no? I a la fase d'amor, diguéssim.
1: Clar,
0: no?
1: Però generen rols fàcilment, no? És a dir, es generen formes. I em fa, no ho sé, m'ho explicaràs tu, però hi ha diferents tipus de falta de comunicació. Una qüestió pot ser que tu passis per alt algunes coses per no discutir, per exemple, uh-huh, i no parlis d'allò que et molesta o d'allò que per tu és una font d'inquietud, i al revés, pot ser que tot ho posis sobre la taula però no de la manera correcta i llavors proliferin les discussions. Uh-huh. Vull dir que tant si discuteixes massa com si no discuteixes mai, aquí pot haver-hi una manca o una comunicació incorrecta.
0: Totalment. De fet, mira, això que deies al principi, no, és aquesta evitació del conflicte. Hi ha molta gent que li fa molta por obrir un conflicte i, per yeah, tant, el que faig és no dic res, tampoc no n'hi ha per tant. No? O sigui, jo crec que aquesta frase, tampoc no n'hi ha per tant, yeah, i és veritat que la primera vegada no n'hi ha per tant, la segona potser tampoc, però la que... No, portem, m'invento, per exemple, posem una cosa com molt bàsica. Doncs no n'hi ha per tant que la meva parella sempre deixi les ampolles d'aigua de la nevera sense omplir.
1: Sí, o el lavabo com si fos un... Sí.
0: És igual, és una cosa que no em costa massa, ja ho faig jo. Va, no n'hi ha per tant. No n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant, però a la que ho has fet 15 vegades, la veritat és que la cosa ja se'n va de mare, perquè realment tu estàs molt enfadada, perquè tu estàs fent una feina que en realitat li tocava a l'altre. Per tant, aquí, si no ets capaç de dir-li, mira, escolta'm, jo estic fent això i m'estic esgotant i m'està sentant d'aquesta manera i és una cosa que em molesta molt, l'altre no té per què saber-ho, perquè moltes vegades nosaltres sentim molt aquest enfado, però si no som capaços de comunicar, l'altre no té per què saber.
1: Clar,
0: que estem enfadats.
1: Però i si no ho sabem comunicar de la manera adequada o ho comuniquem i l'altre passa?
0: Clar, pot ser que no ho sapiguem comunicar, o que ho comuniquem i l'altre passi, o que ho comuniquem i l'altre s'enfadi també.
1: Ah, això.
0: No? Perquè nosaltres podem comunicar molt bé, però no podem controlar com respon l'altra persona. Per tant, per això deia, no, que hi ha un treball aquí d'aprendre a comunicar-nos i d'aprendre a sostenir la incomoditat de l'altre. Quan estimem algú, normalment, si aquesta persona està enfadada o si aquesta persona està trista, ens afecta, no? Perquè l'estimem, perquè no volem que estigui malament, perquè, sobretot, si és, entre cometes, culpa nostra, no? És a dir, si a mi la meva parella ve i em diu, ostres, Sílvia, he omplert les ampolles 15 vegades, n'estic fins al gorro, jo m'ho prendré com un atac, però, a més, em sabré greu perquè... pensaré, vale, sí que és veritat, jo no ho he fet. Però igual a la mateixa vegada jo penso, bueno, però jo he fet altres coses que no t'he dit que he fet.
1: O això és una tonteria, aquí... això no...
0: Clar, però això és l'inici de molts bucles que comencen d'aquesta manera. Això és una cosa, com tu dius, no, una tonteria, una cosa molt petita i molt, mm-hmm, i molt insignificant, però si no aconseguim resoldre això... La següent cosa insignificant se'ns posarà a sobre. I ja no serà només que estigui enfadada per les ampolles, sinó que estigui enfadada per les ampolles i perquè sempre ha de ser jo qui faci el llit. I perquè a la següent vegada estaré enfadada per les ampolles, per el llit, i perquè, a més, cada cop que hem d'anar a casa els teus pares, no m'avises amb certa antelació i jo no em puc organitzar. I al final, no, anem entrant com en aquests bucles i es fan unes pilotes enormes, yeah, d'incomunicació.
1: Filla, és que t'enfades per tot. Això també, exacte, pot ser una resposta, no?
0: Exacte, però clar, és veritat, perquè al final sembla que et puguis enfadar per tot perquè portes tan acumulat que realment no has netejat allò que venies, no? Amb aquest neguit. Per tant, és una cosa a tenir en compte, no? Coses insignificants, coses que et molestin, és importantíssim. I jo sempre, quan treballo amb persones a consulta, no, que fa molt poquet que conviuen, per exemple, sempre els dic que és una molt bona oportunitat per sentar aquestes bases. No et deixis passar res. Mira, una de les tècniques que més utilitzo són les reunions, vale? Reunions setmanals. Jo sempre els dic que al final portar una parella, a banda del tema emocional i de més, que evidentment hi és, hi ha una part que és molt de gestió, no? Sobretot si hi ha convivència. Per tant, per què no fer un cop a la setmana, un cop al mes, un cop cada 15 dies, una reunió de gestió? Com estàs tu, com estic jo, quines coses van bé, quines no van bé, quines m'agradaria solucionar, i si les dues persones són persones adultes i amb capacitat de comunicació, això pot ser una molt bona manera d'anar netejant totes aquestes coses amb les que ens anem carregant de forma natural. Perquè a més li dediquem un espai, perquè a més no, hi ha un pacte de quan t'estigui explicant com se sent, doncs no intervinguis, escolta, accepta que ell o ella es pot sentir d'aquesta manera, no? I llavors treballar des d'aquesta tranquil·litat en la comunicació.
1: Si, per exemple, a tu et ve una parella amb aquest tipus de problemes que tenen a veure amb la falta de comunicació, amb aquestes discussions o amb aquests silencis per tal d'evitar problemes, etc., com planteges la teràpia? Hi ha diferents tipus de teràpia i la comunicació et portaria a un, no sé, a un funcionament de teràpia concret o no?
0: Clar, o sigui, evidentment s'ajusta, no, la teràpia a la persona o les persones que tens al davant, però, per exemple, en aquests casos la teràpia faria molt aquesta... O sigui, la teràpia es convertiria molt en... al final en unes classes de comunicació,
1: yeah,
0: no? Llavors és com, val, tu davant d'aquesta situació com et sents? No, bueno, no n'hi ha per tant, d'acord, no n'hi ha per tant, però com et sents, no? I... diguéssim que la teràpia de parella al final és un procés terapèutic molt intens, tant per la parella com per la terapeuta, no? A nivell de desgast, perquè al final estàs fent com gairebé dues teràpies individuals, sí, no? Alhora. Uh-huh. És a dir, tu estàs ensenyant a totes dues persones a comunicar-se amb ells mateixos i entre ells. Per tant, llavors això, no? És com, tu com et sents? A vegades ens trobem, per exemple, en parelles que no s'escolten, i llavors els hem d'ensenyar a escoltar-se. Uh-huh. Però escoltar-se no vol dir només posar l'orella. Escoltar-se vol dir intentar entendre el que t'està dient aquesta persona, deixar de banda un...
1: Validar, moment... no?, també, exacte, els seus pensaments i sentiments.
0: Exacte, no? Entendre que el que t'està explicant doncs és tan vàlid com el que tu estàs explicant. Escoltar amb tot el cos, no? Perquè moltes vegades la sensació és com, sí, sí, m'escolta, però mentre m'està escoltant està fent el sopar, o mentre m'està escoltant està mirant la tele o el mòbil. Clar, aquí en realitat no hi ha una escolta activa. Uh-huh. El que està havent-hi és un soroll de fons. Llavors, amb aquestes persones és això, no? Aprendre a comunicar-se, i després hi ha una cosa molt important, que és aprendre a arribar a acords. Jo sempre dic que estar ben parella té a veure amb l'art de la negociació. I la negociació vol dir que les discussions que tenim, perquè totes les parelles tenen discussions, i perquè evidentment, no, doncs quan hi ha convivència, quan hi ha doncs això, no, un temps amb aquesta persona, les discussions hi seran. Les discussions han de ser una cosa que ens porti a una solució o a un acord. No s'hi val a discutir per esport, no? Diguéssim, o per passar l'estona. Què vol dir això? Val, discutim. Per què? Perquè les ampolles d'aigua, perquè no sé què, perquè la taula, perquè no has anat a la compra, tant és, no? I fixa que la gran majoria de vegades el que estic dient són discussions sobre la gestió de la casa, eh? Arribem a un acord. Vale, d'acord, a tu et molesta omplir sempre les ampolles. Jo me n'oblido. Com ho fem? Vale, doncs jo què sé... quan vegi les ampolles en allà, deixo un pòstit al costat perquè t'enteris. O no, o pues el que pots fer és, si les ampolles són responsabilitat teva, quan t'aixequis de taula, directament omplir-les i comprometre't a tancar-les i a omplir-les.
1: Ja, acordar, clar.
0: Vull dir, arribar a un acord que fins i tot es pot fer en forma de contracte, no? Per tal que les dues parts entenguin que aquella discussió que han tingut té una utilitat. I quan les discussions tenen una utilitat, les discussions baixen molt, molt, molt al nivell, perquè estem buscant un acord conjunt. I el que hem d'entendre

0: és que totes dues persones que estem en aquesta relació hem d'arribar a un acord, tal qual l'arribaríem amb el jefe de la feina o amb la jefa.
1: Sí. Llavors, si a tu t'arriba una parella a teràpia, no? Posem pel cas que no estan en allò a les acaballes de la història d'amor, no? Sinó que hi ha solució, perquè han decidit doncs, posar-hi remei quan encara hi ha molt d'amor i quan no hi ha qüestions igual més greus, perquè ja ens has explicat en algunes ocasions que moltes vegades ajudeu a que s'acabin també, no? D'una manera, no sé, adulta, etc. T'arriba una parella, llavors, en principi, m'imagino que hi ha una primera sessió de diagnosi, de anem a veure què és el que passa aquí. Tu què creus que passa, l'altre què creu... Entenc que és conjunta, que som amb les dues persones juntes per plantejar el problema. I a partir d'aquí tu veure cap a on has de tirar a l'hora de fer preguntes, a l'hora d'enfocar el conflicte.
0: Exacte.
1: I llavors hi ha moments en el que tu decideixes, per exemple, si és el cas aquest de la comunicació, de mira, avui faré parella, teràpia només amb una de les dues persones, demà amb l'altra, així us podeu deixar anar i després tornarem a posar en comú. Com ho planteges tot plegat?
0: Mira, aquí dintre de les psicòlogues sempre hi ha una mica de discussió.
1: Sí.
0: Jo, per exemple, normalment no veig la parella per separat. Si faig teràpia de parella, sempre són conjuntes perquè sempre els explico que la gràcia de la teràpia de parella és que puguem parlar de tot. Però, per exemple, a vegades hi ha parelles que venen com molt marcades pel seu sistema familiar, no? Si, per exemple, jo he d'explorar el sistema familiar d'un dels dos o de tots dos de forma una miqueta més profunda, a vegades sí que els puc citar per separat per dir, vale, explica'm ben bé com és la teva família, com ha sigut, no?, com la teva infància i demés, com tota la part prèvia a la parella. Moltes vegades també ho faig conjuntament, perquè crec que també és bonic escoltar l'altra persona, no? El que passa que és veritat que és una sessió que està dedicada a un o a l'altre. Per tant, la podríem fer per separat. Quin és el risc de fer la sessió per separat? El risc de fer les sessions per separat és que hi hagi el que diem les revelacions terapèutiques o els secrets terapèutics. És a dir, t'ho imagina't que jo agafo per separat a un de la parella, a tots dos, no? Faig una sessió amb cadascun i un dels dos em diu que té una tercera persona. Clar, jo com a terapeuta no puc sostenir aquest secret davant de l'altra persona perquè sé que és una cosa que està afectant a la parella. Però clar, tampoc no puc obligar a la primera persona a que confessi una cosa que potser no vol confessar. Llavors aquí, per evitar-nos aquests conflictes, normalment les teràpies de parella sempre són conjuntes. Tot i així, torno, aquí igual ens està escoltant alguna psicòloga que diu, ah, doncs jo les veig per separat, i no és que estigui malament fer-ho així, simplement, no, que cadascú doncs, tria una miqueta allà on pot estar. Però tornant a el que em deies de la primera visita, les primeres sessions, sobretot, són de, com d'establir la base, no? És a dir, què us porta aquí, quina és la vostra història. Hi ha una tècnica que a mi m'agrada molt treballar amb les parelles i que és molt bonica i que si algú ens està escoltant i li ve de gust doncs pot fer-la a casa perquè és molt senzilla, que és bàsicament que la parella agafi un full de paper, facin una línia, no?, des del dia que es van conèixer fins ara, i que al llarg d'aquesta línia vagin posant totes les coses que han viscut, tant les boniques, els viatges, les festes, les celebracions, les trobades, les cites i demés, com les no tan boniques, doncs la discussió, aquella crisi que vam tenir, o quan... Doncs,
1: per crear una corba, diguéssim, no?, en horitzontal,
0: sí,
1: un gràfic, diguéssim.
0: Exacte, i és una manera molt bonica de tirar enrere i veure tot el que hem viscut, perquè moltes vegades això se'ns oblida.
1: Yeah.
0: I se'ns oblida i llavors només ens focalitzem amb allò dolent. Llavors, quan tu tens aquesta imatge, no?, és superpoderós veure, ostres, és que hem fet coses molt xules junts, no? I llavors és com, des d'aquest benestar, des d'aquesta realitat, no?, que de sobte es fa com molt real, valgui la redundància, és superbonic treballar, perquè clar, és molt més fàcil treballar quan jo estic veient coses positives en la parella.
1: Clar, buscant si aquells punts d'unió.
0: Exacte, si tot el que veig és negatiu, no? I també hi ha una altra tècnica que m'agrada molt, que és la de rememorar, no?, les primeres cites. Què et va agradar de l'altra persona, dir-li a l'altra persona què et va agradar, no?, quines són les coses en les que et vas fixar, en què et tornaries a fixar si ara el tornessis a conèixer o no. Aquí, evidentment, hi ha d'haver una base bona de la relació, perquè si arriben en un punt catastròfic ja, a punt del divorci o de la separació, és possible que no surtin coses, i això jo ho he viscut a consulta, no? Que un dels dos pugui dir, ostres, doncs mira, a mi m'agrada molt això, és una cosa molt bonica de tu, tal i qual, i que l'altre no trobi ni la manera de comunicar això. Llavors aquí també ja veus
1: seria un símptoma.
0: Coses. Exacte.
1: Sí. Llavors, la comunicació o la mala comunicació és causa o és conseqüència d'altres mancances? No sé, perquè també pot passar en una parella que simplement el creixement personal sigui diferent i això, dic jo, que et porti a allunyar-te d'aquella persona que en un principi doncs, tenies tantes coses en comú o vas decidir fer un projecte de vida. O sigui, la comunicació és com un símptoma de que hi ha més coses o no? És la causa de que després hi hagi més coses que no es gestionin bé?
0: Jo crec que és un peix que es mossega la cua, però si m'hagués d'inclinar per una resposta et diria que és més aviat una causa,
1: que
0: no pas un símptoma. Sí, perquè fixa't, tu, si tens una bona comunicació amb tu mateixa i amb la teva parella, si arriba aquest punt, no, en el que tu comences a tenir com necessitats diferents, com que vols de sobte, jo què sé, pues estudiar una altra cosa, o dius, mira, és que sí, vam dir de viure a la ciutat, però m'estic agobiant i m'agradaria viure a la muntanya, m'invento, si tu ets capaç de comunicar-ho, això no es farà una pilota molt grossa. Si no ets capaç de comunicar-ho, això portarà a moltíssims problemes més. I de fet, la falta de comunicació és la gran responsable moltíssimes vegades del segon gran problema amb el que venen les persones a consulta, que és amb el tema de la sexualitat.
1: Seria el segon, primer comunicació, segon, sí. Sexualitat.
0: Quan parlem de teràpia de parella,
1: què passa, que perdem l'emoció?
0: Bueno, perdem l'emoció i a més jo sempre dic que amb una persona amb la que estàs emprenyada et ve poc de gust tenir relacions sexuals. Llavors, si tu vius en aquest emprenyament, no ets capaç d'expressar com et sents, quan ho expresses l'altre no és capaç d'escoltar-te bé, no? De recollir les teves emocions i de donar-li una resposta, no? Amorosa, doncs evidentment això crea una distància a nivell emocional, i aquesta distància a nivell emocional és molt fàcil que passi de ser una distància a nivell sexual.
1: Val. T'ho pregunto respecte a la sexualitat, llavors. El fet de que hi hagi problemes en el sexe o mancances, etc., és símptoma de que hi ha quelcom més, llavors?
0: Sí, això sí que et diria.
1: Això sí,
0: Sí, de fet, moltes vegades no, les persones venen a consultar. No, és que tenim problemes a nivell sexual.
1: És que sempre la busco jo, per exemple. Exacte. Que hi ha gent que es queixa d'això, no? És que sempre sóc jo qui vol, i l'altre no, doncs mira, igual ens ho hem de fer mirar, no? O què?
0: Clar, segur que al darrere hi ha moltíssimes coses. És a dir, a no ser que sigui una cosa que sempre ha sigut així, i llavors s'ha d'assumir que és, vale?
1: Que un és més sexual que l'altre, i ja està.
0: I ja està, perquè hi ha diferents nivells i no passa res, vull dir que tot està bé. Si és que hi ha hagut un canvi, si és que hi ha hagut una, no, una davallada com sobtada, ostres, doncs abans, jo què sé, m'invento, teníem 3 relacions sexuals a la setmana i ara en tenim 3 a l'any, vale? Doncs anem a mirar què ha passat, no? Per què aquesta davallada? Però sempre és un símptoma d'això, o de problemes de comunicació en la parella, o problemes de convivència i de més, o de desenamorament, o bé que un dels dos, no, està, no sé, està passant per una temporada complicada, jo que sé, on estàs tenint molts problemes a nivell de feina, o estàs cuidant de la teva mare perquè està en un procés de demència, m'invento, no? Situacions que jo he vist a consulta, ostres, clar, és que de sobte no tinc temps, o estic maternant, no? I realment amb la maternitat les meves hormones han canviat de puesto i ara mateix les meves... Vull dir que poden haver-hi molts motius, però el problema no és només la sexualitat, sinó tot el que implica això. Moltes vegades, quan no tenim... O sigui, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és que el problema comença quan la intimitat queda relegada només a l'acte sexual. Bàsicament, si només hi ha intimitat en l'acte sexual, si deixem de tenir sexe, deixem de tenir intimitat. I això és un problema. Llavors, la intimitat ha de abarcar moltíssimes més coses que l'acte sexual en si. És a dir, intimitat podem tenir, m'invento, estirant-nos al sofà, abraçats, mentre veiem una pel·lícula, però això pot ser intimitat, sí. O dutxant-nos junts, o el que et deia, no? Doncs sortim al balcó, obrim la finestra i ens posem a parlar en aquí de com ens sentim i de més. Això també és intimitat. Què passa? Que moltes vegades les parelles releguen absolutament tota la seva intimitat al moment

0: de la relació sexual. Llavors és molt intens, sí, però clar, si no hi ha relació sexual perquè estem cansats, perquè a nivell, doncs això, físic o hormonal no puc, jo què sé, ara estava pensant en una parella que va venir, que els seus problemes sexuals van venir arrel de que ell va tenir un accident bastant greu, no? I va estar com un temps que no podia moure's. Durant aquell temps no van tenir sexe, com que no tenien intimitat més enllà del sexe, doncs la intimitat va desaparèixer
1: Sí.
0: i després no la van saber tornar a recuperar perquè se
1: Ostres.
0: sentien superdistanciats. Llavors hem d'intentar, no? I aquest és un consell que sempre dono a totes les parelles, hem d'intentar trobar espais d'intimitat fora del sexe. Moments en els que ens mirem als ulls i riem, en els que ens ho passem bé, en els que ens abracem, en els que ens fem un petó amb llengua, esperant un semàfor, que això és una cosa que fem molt quan estem enamorats al principi
1: Ja, i després
0: i
1: això no
0: després
1: passa.
0: es perd. Ei, recuperem els petons amb llengua, recuperem els morrejos, no? Són un moment d'intimitat molt xulo i no necessàriament han de portar a una sexualitat, que això també és un tema, eh? Vull dir, assumim que els morrejos porten a la relació sexual moltes vegades
1: Ja, però es poden quedar aquí?
0: i poden quedar-se aquí, poden ser molt divertits i molt xulos, per
1: Clar,
0: tant,
1: que jo
0: jo sóc molt defensora.
1: he escoltat la idea del rebutjo quan em petoneja o quan m'acaricia, perquè si no hem d'acabar al llit, sí o sí.
0: Ah,
1: I
0: exacte.
1: clar, dius, en fi. Déu-n'hi-do, hem de continuar parlant, Sílvia Catalán, perquè a banda d'introduir tot el que té a veure amb la falta de comunicació o amb la mala comunicació com a problema número 1, com a top un dels problemes de parella que porten la gent a consulta. Has parlat també dels problemes de sexualitat com a el número 2 d'aquesta gran llista, diguéssim, no, de qüestions que poden ser font de conflicte en les parelles, però hem de parlar d'infidelitats, hem de parlar de
0: Sí.
1: preocupacions externes, hem de parlar d'evolucionar de manera diferent, que també pot passar, de temes econòmics, que crec que també deuen ser un factor important, etc, etc, i a partir d'aquí de com s'articulen les teràpies. Si et sembla, en continuem la setmana vinent, estimada.
0: Em sembla fantàstic.
1: Adéu-siau, que tinguis un bon diumenge. Adéu.
0: Que vagi molt bé.
2: Coneixeu el concepte d'evolució?
3: Sota sospita.
2: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
3: Amb Laura González.
4: L'impossible. Per què la volen capturar?
5: És més intel·ligent que la majoria.
6: A Ràdio 4.

0: feia temps que teníem ganes que tornés la Tote aquí als estudis del Sota Sospita, experta en perfums, en olors, en històries i història relacionada amb tot plegat i moltes coses més, Tote, perquè ets una dona multidisciplinària, podríem dir. Benvinguda.
1: Moltes gràcies, encantadíssima d'estar aquí una altra vegada. Diguem que amb molta curiositat i sempre aprenent, que sempre s'ha d'anar aprenent, però amb curiositat.
0: A més, vull dir, aquests maquillatges que m'has portat, perquè és que ella en sap, és que ella sap de tot.
1: Ai, ojalà la
0: ella sap de tot, i a més, és una persona molt empàtica. M'explicaves, perquè a més, col·labores amb una associació i fas una tasca col·laborativa molt interessant, que m'agradaria que, si vols, compartissis.
1: Sí, és una tasca que faig a banda d'una organització molt coneguda, però és ajudar les persones quan estan passant a l'altre, com si diguéssim, el traspàs a l'amor.
0: El traspàs, molt bé.
1: Que de vegades...
0: Quan estan terminals.
1: Terminals, que de vegades és una mica complicat, de vegades no sempre, però és l'acceptació. I saber que, ja depèn del que creguis o no fa falta saber que és com a l'H2O, no? Que passem del sòlid al líquid, sí. Que no tot s'acaba aquí, ni molt menys, i és una mica això, acceptació i fe.
0: Molt bé. Que reconfortant ha de ser per les persones a les que ajudes.
1: Sobretot per les persones que estan al voltant.
0: D'acord.
1: Perquè de vegades no deixem marxar, que és normal.
0: Sí, de vegades ho accepta més, no?, la persona que sap que ha de morir, que no pas el seu entorn.
1: Sí, que el seu entorn. I és, de vegades és complicat perquè l'ésser humà diu no marxis, o la voluntat és no marxis, i hi ha un moment que a la vida sempre hem de deixar marxar coses, situacions, persones, i en un moment així tan important, hi ha un moment que dius, ja està, s'ha acabat aquí, però continua...
0: Encomiable, sens dubte. I avui ens has vingut amb els teus gadgets habituals per parlar d'olors. Clar, estem en una època molt complicada, suors, calor extrema, etc. I tot això fa que l'olor corporal potser es noti més del compte. Quanta gent no es queixa que van anar al metro, no? I dius, és que m'he d'endur les olors de les persones que igual o no s'han dutxat o han suat massa, el que sigui, no?
1: Exacte.
0: I parlarem una mica de tot plegat, tenint en compte també la història, perquè ens ha canviat conceptualment
1: molt
0: la idea del que és una bona olor i una mala olor.
1: Molt, moltíssim, moltíssim. De fet, l'olor, nosaltres quan pensem en suor, la suor té una connotació negativa, però la suor, el líquid de la suor en si, no té olor. La suor, quan surt a la pell, es descomposa segons la nostra microbiota. Llavors, amb la descomposició de la nostra pell, d'aquest pH, és quan comença aquesta olor. La suor en si no té olor.
0: D'acord.
1: O sigui, que sempre porta la suor la connotació negativa, que no la té.
0: Clar.
1: I clar, a nivell història, és el que deies tu, Laura, abans teníem molt integrada la suor, aquesta, l'ador, la pudor, que ara diem pudor, abans no ho era. Però l'evolució de les ciutats va portar, jo de dir, la comparativa de lo que és aquesta olor amb malaltia, amb classes socials baixes, amb pobresa, amb tristor. Llavors van trigar molts anys, però es van posar eines per deixar-la de banda, perquè aquesta pudor quedés obsoleta i que quedés oblidada.
0: D'acord. Clar, ara si ens transportem a qualsevol ciutat europea de fa uns segles, segurament la ferum que sentiríem és molt diferent a la d'avui dia.
1: Exacte. Hi ha dues ciutats que són, són les més conegudes per la pudor, que serien... Barcelona té també la seva història, estem a Barcelona, però seria París i Londres. Paral·lelament tenien unes històries de pudor que eren interessants. És a dir, si ens traslladem a Londres de fa 300 anys, segurament a les persones que estem avui dia no ho aguantaríem. I hi ha un fil conductor, que és el riu Tàmesis, que el riu Tàmesis fa 500, 600 anys, doncs es pescava, es banyava la gent, rentava la roba, però va arribar un moment que allò era...
0: La insalubritat,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, desfets... podria començar a dir detalls que, clar, al dia a dia hi pensem en presons, en hospitals, en gent que mor al carrer... Doncs tot anava al Tàmesis, no? I la pudor era horrible. Llavors, què passa? Quan la ciutat evoluciona, va haver-hi una manera de dir ja no podem més, perquè inclús, clar, això està bé, les classes socials baixes, doncs, bueno, es queixen, però ningú els hi fa gaire cas. Però quan arriba ja als estaments més alts, doncs, allò és que és insuportable. Llavors, què passa? Hem de fer un sistema de clavegueram que almenys no estigui a prop nostre i que, clar, doncs, això no sigui... És que la gent anava pel carrer, hi havia com una mena de salts amb olors, que, de fet, també la portava la policia perquè la gent es desmaiava. T'imagina't allà, anava pel carrer... Sí, clar, perquè dius, clar, però, evidentment, si estàs acostumat, no t'afecta. No t'afecta fins a cert punt, perquè dius...
0: Clar, però la diguéssim, el sentit de l'olfacte també se'ns ha distorsionat moltíssim.
1: Moltíssim, moltíssim. El que abans era una cosa normalitzada va passar a ser com oblidar, netejar, no podies olorar, i ara, avui dia, la nostra olor és la nostra personalitat, el nostre... és una mica... la nostra carta de presentació. De fet, quan tu preguntes a algú quina fragància portes, hi ha gent que li sap greu dir-t'ho, quan en realitat, si tu i jo ens posem la mateixa fragància, mai farem la mateixa olor, perquè parlem del nostre pH. Cada pH és diferent.
0: Però és veritat que cada vegada maquillem més la nostra olor corporal natural, diguéssim, no?
1: Sí.
0: Cremes, perfum...
1: Exacte.
0: Doncs això, exacte. Fragàncies, etc.
1: Exacte.
0: Vull dir que al final hem distorsionat aquest sentit de l'olfacte que ens permetia, quan érem, no sé, anava a dir més primitius, però no és aquesta la idea, però anys enrere...
1: Les hormones, sí.
0: Sí, exacte. Llavors les estem disfressant absolutament, que no deixa de ser un sentit essencial.
1: Exacte. Sobretot pels animals... Els animals, les feromones són aquelles molècules que fan, o sigui, atrauen sexualment, fan complex de demanada, perquè les feromones o t'acosten o t'allunyen. Llavors, clar, doncs, amb l'ésser humà ens pensem que hi ha fragàncies plenes de feromones i que sortirem i lligarem.
0: Sí, això no és veritat,
1: però, no? No, és veritat.
0: O sigui, per molt perfum que et posis...
1: No. O sigui, de fet, sí que les feromones fan una miqueta... O sigui, aquesta... El que fan amb els animals ho fan amb l'ésser humà, però d'una manera molt difusa, molt difuminada. I llavors, clar, nosaltres ens pensem, mira, ara... No és veritat. El que sí que és veritat, que el tema de les olors, que el que deies tu, que les volem amagar, ara hi ha una tendència a que... Perquè una cosa és el que deies tu, pujar a l'autobús o al metro, hi ha gent que no s'ha dutxat en molt de temps, o gent que sua, però aquesta suor del moment, en teoria, no l'hauríem de rebutjar, perquè és la nostra carta de presentació.
0: D'acord.
1: I, de fet, nosaltres sempre diem una cosa, que quan estàs amb algú, a nivell íntim, la gent, o sigui, s'ha fet... A pel·lícules es veu, vull a dutxar, o prens una dutxa. En teoria, per fer una relació més íntima, no hauries de sortir corrents.
0: Ja. Clar, jo vull dir, sí que demano que la altra persona estigui neta,
1: sí,
0: si us plau.
1: Sí, a la trobada. Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Però és veritat que si sues en un moment donat, perquè estàs fent aquell exercici,
1: sí,
0: diguéssim,
1: sí, clar.
0: Aquella olor no, aquella suor no fa olor.
1: No.
0: Una cosa és que passi per aquella samarreta sintètica.
1: Exacte.
0: I que s'acumuli durant unes hores. Llavors aixeques el braç i dius, ostres, quina aquesta aixella, per favor.
1: Que això ja és, o sigui, de dies i d'olor malament.
0: Però això és culpa de la roba sintètica, per exemple, no? De la composició
1: del
0: teixit.
1: Sí, abans hi havia molta més fibra natural i això no succeïa.
0: Mm-hmm.
1: Però sí que és veritat que ara hi ha una tendència que és a fragàncies... que afecta vacances, afecta acabo de sortir de la dutxa, i són olors i fragàncies que són molt més naturals i que trobem al nostre voltant.
0: Molt bé, o sigui que la fragància ja no serà la de roses, així.
1: Exacte.
0: A seques, o aquella que té...
1: aquells uts o aquelles fustes tan intenses.
0: Molt bé, sinó que seran fragàncies que et recordin un moment o una sensació.
1: Exacte, una sensació, un moment, exacte, Laura.
0: Has portat dos exemples
1: que
0: m'agradaria que comentessis, perquè m'ha cridat molt l'atenció quan m'explicaves, fora de micro, quines olors eren aquestes que ens acostes avui.
1: Que, de fet, parlàvem més que d'olors, era la sensació
0: i
1: el moment, és el que dèiem. Aquesta primera es diu Patio, és una fragància inspirada en un pati andalús.
0: Bueno, jo avui no estic per ensumar gaire, amb aquest nas tapat, però... Oh!
1: Alguna coseta, sí.
0: Mmm, Sí que és... hi ha aquí com diverses flors,
1: diverses,
0: no?
1: Diverses flors. Flor blanca.
0: Flor blanca.
1: El jasamí. Aquelles flors que creixen als patis. Andalusos.
0: Gerani pot ser, també?
1: Gerani també, sí, sí. Ui, això del nas que ho tenies tapant, no m'ho crec gaire,
0: Sí,
1: Laura,
0: home,
1: no? Perquè
0: bueno, ja es nota,
1: veu,
0: sí, sí.
1: Perquè et sento la veu, et sento la veu.
0: Es diu patio, patio. I llavors és l'olor?
1: D'un pati andalús, però tot el que comporta un pati andalús amb la seva... O sigui, tu et transportes amb aquell pati andalús, però és aquell pati andalús de la primavera, que entra en la llum més forta, que els dies són més llargs, que tens més flor blanca, que clar, o sigui, estàs tot el dia ensumant. És aquest moment de la primavera, i estem allà asseguts, les flors s'obren...
0: Molt bé.
1: És un moment i són unes flors que ens estan parlant.
0: Sí, estic completament visualitzant l'escenari a partir d'olorar aquesta fragància.
1: Sí.
0: I realment,
1: sí, sí.
0: O sigui, m'estic imaginant fins i tot el color de les parets, canela i blanc,
1: sí, sí,
0: per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, sí, sí, sí, dels
0: estic
1: testos,
0: veient les flors i els testos als balcons.
1: Sí, sí, del fino. De...
0: Sí, sí, sí, estic veient tot això a través d'aquesta...
1: Sí, sí, et transporta. És que el perfumista el que vol és que tu, mitjançant l'olor d'aquesta fragància, transportis en aquella situació, no només amb una flor, o sigui, està bé que potser bueno, doncs hi ha flors que l'atenció, o sigui, la tinguis aquí pel teu bulb olfactiu, però és el moment, és el que estàs vivint i és la situació on estàs.
0: I, per exemple, ara que estem en l'època que estem, si dius, mira, he sortit de matí i jo sóc una persona que surt... És que jo ho veig, que la gent ho fa, això, no? Vull dir, jo tinc companys que porten el deo, el tenen al calaix o en el bolso, i llavors a mig matí es posen deo,
1: sí,
0: desodorant, i a lo millor es fan un raig de fragància,
1: sí,
0: no? Això està bé? O el desodorant que té aquestes olors de vegades una mica fortes, juntament barrejat amb la suor perquè no t'has pogut dutxar, no seria el més recomanable? Tu com ho veus, això?
1: El més recomanable en aquesta època de l'any és el body mist. O sigui, la idea que fan ells és bé per refrescar-se,
0: sí,
1: però hi ha unes de les fragàncies que coneixem, la majoria, aquesta època de l'any, treuen el que és el body mist, que és molt, molt, molt... O sigui, és la mateixa fragància, però no amb la mateixa intensitat. Llavors són com aigües molt fresques que et pots posar al cap, al cos, a la roba... Llavors és això que dius tu durant el dia, o sues una mica, o necessites una mica d'aquest frescor, doncs és el body mist.
0: O sigui, quelcom que sigui com menys durader,
1: menys,
0: no?
1: Menys durader, exacte. La idea és fer-ho moltes vegades, com fan ells amb el desodorant,
0: sí,
1: però potser amb un producte que sigui més específic.
0: Els desodorants no m'agraden com oloren.
1: A mi tampoc. Jo és que els desodorants m'agraden aquests que són com una pedra que les mulles.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És que si no, no...
0: Aquest és el natural.
1: El natural.
0: I a mi també m'agraden alguns d'aquests biològics i ecològics,
1: sí,
0: que són en crema.
1: Amb crema.
0: Però que no té, que no tenen olor, vaja.
1: Sí, el que passa que amb les cremes va sortir una marca que era bastant comedogènic i llavors era oclusiu. Què passava amb oclusió? Que llavors tota aquesta suor que havia de sortir...
0: No surt.
1: No surt i hi havia una mica de...
0: A mi sí que em surt, eh?
1: Però hi havia polèmica que es feien, doncs, voltets i coses d'aquestes.
0: Jo sí que havia escoltat, per exemple... Que quan
1: hi ha una marca molt coneguda.
0: Jo el que sí que havia sentit és que les famoses, i això quan van a gales i tal qual, es posaven un que tenia, no sé si botox o alguna cosa,
1: sí,
0: així, que inhibia,
1: sí, sí,
0: la suor, pròpiament.
1: Sobretot per això, perquè...
0: Per l'aixella, perquè no es quedés la marca.
1: La marca aquesta, quan portes un vestit que es nota...
0: Jo li dic camachos. Vull dir, això és una paraula molt antiga, que té a veure amb un,
1: sí,
0: exentrenador de
1: sí,
0: futbol que
1: sí,
0: sempre
1: sí,
0: anava
1: sí,
0: allà amb,
1: sí,
0: amb
1: el camacho. Però és veritat, és que, clar, és molt incòmodo. Llavors és això. I ens hem traslladat al moment del pati, al moment andalús.
0: El pati andalús, m'ha encantat. Aquesta idea de que la fragància transporti a un lloc i et generi una sensació,
1: sí,
0: i un moment... Ho trobo maquíssim. És l'evolució, diguéssim, no? De la perfumeria. I l'altre que m'has portat, quin és?
1: L'altre és un moment que a l'estiu ens agrada molt, que és el moment de la migdiada.
0: Oh!
1: Però no és una migdiada a qualsevol lloc, és una migdiada sota d'una figuera. Com ho veus?
0: M'encanta la idea.
1: Sota d'una figuera, amb aquestes fulles verdes...
0: Sí, a l'ombra, no?
1: A l'ombra...
0: A veure, deixa'm ensumar això.
1: A veure què veus.
0: Ostres, no sé definir-ho, ni molt menys, però...
1: Veus la figa per aquí una miqueta?
0: Sí.
1: també oloraràs una mica verd, perquè porta
0: absolutament
1: la fulla de la figa verda, perquè de vegades de les fragàncies de figa és només figa, però amb aquesta fragància, com la migdiada la fem sota de la figuera...
0: Sí que ensumes les fulles gairebé.
1: El perfumista ha volgut deixar aquí les fulles, i també una flor que és molt tendència és l'iris, perquè ara hi ha flors i fruits a l'estiu que són tendència, com per exemple el préssec, aquest préssec de vellut. Tu poses una fragància de préssec i notes aquest vellut a la teva pell. Les flors molt, molt fresques, l'iris, les vainilles, però no molt gourmand, vainilles com molt, es diuen làctiques, que porten com notes de llet i no són aquestes vainilles. Hi ha gent que les vainilles els encanta i d'altres que no.
0: És veritat.
1: Però són unes vainilles que són molt, molt suaus, perquè és el que hem dit abans, que ja no volem fer fragàncies que siguin molt intenses, sinó fragàncies que siguin una mica més al nostre dia a dia.
0: Molt bé, més lleugeres, no? I aquesta idea que tu puges a un ascensor i no tens per què endur-te el perfum de la persona que acaba de pujar fa dos minuts.
1: És que hi ha gent que li encanta. Ai, verdad que se nota que... Sí, sí, però no hauria de ser això. Hauria de ser que si jo m'acosto a tu...
0: Clar, i ens fem dos petons, llavors sí, però si no, no.
1: Una mica la teva zona, perquè és allò de... Sinó que és que és una mica invasió, i si vas a un restaurant i olores més a la persona que tens al costat, el perfum que porta, més que al menjar, estàs una mica, és una mica intrusiu.
0: Absolutament. Això que m'ho explicava la Meritxell Falgueres, sí, quan fa un tast, clar, no has de dur perfums.
1: No.
0: Perquè llavors poden interferir teva percepció d'aquell vi.
1: És que té raó. Amb la Meritxell moltes vegades, alguna vegada que hem fet un mano a mano, clar, jo ho faig perquè porto les campanetes, però és que no s'ha d'ensumar res, perquè si no ja t'està... O sigui, les notes olfactives del vi, quan les tens a la copa, si no ja t'estic olorant a tu, tu m'olores a mi, dius, ara no sé si ets tu o jo, o són les notes olfactives que comencen a obrir-se aquest vi.
0: Llavors, la tendència, més enllà, perquè fixa't que en aquest món de la perfumeria sempre hi ha, ah, no, jo sóc de Chanel, ah, no, jo sóc de Carolina Herrera, ah, no, a mi el que m'agrada és el no sé què. O sigui, ja no es porta això de sóc d'aquesta marca o sóc d'aquesta colònia clàssica o aquest perfum clàssic, sinó buscar quelcom, que jo no sé si cada vegada també estan més personalitzats.
1: Les famílies olfactives, és el que dius tu. Sí, sí, més
0: sí,
1: que
0: no?
1: És que... A la marca li interessa que tu, o sigui, t'identifiquis amb ella, i que les marques comercials, sobretot veuràs a, o a les grans superfícies, sí, o a la televisió, veuràs que Sant Valentín o l'estiu,
0: sí, sí, sí.
1: I llavors, clar, realment tu ja estàs esperant de la teva marca quina fragància traurà, i per ells és còmode perquè no et mouràs d'allà, però realment hauríem de ser, o sigui, ara hi ha molta fragància nicho o d'autor. Nicho no m'agrada, nicho m'agrada més d'autor. La fragància d'autor és que ells no tenen cap tipus de moda, pues igual fan tres novetats al novembre o al febrer, i dius, això no té cap sentit, però és que les fan com ells volen. Llavors molta gent es sent identificada amb la fragància d'autor perquè no té modes, no és mass market.
0: És veritat que cada vegada es porta més això,
1: porta
0: no?
1: Més.
0: Escollir aquella que va amb tu, diguéssim, més
1: clar,
0: enllà de la marca coneguda.
1: Clar.
0: Després hi ha una tendència amb aquests perfums àrabs. Què passa amb això?
1: S'han posat molt de moda perquè hi ha un component que és l'oud, que l'oud és una resina, abans era natural, ara és impossible perquè no donarien a l'abast. Hi ha un insecte que pica a l'arbre, llavors l'arbre es defensa deixant anar aquesta resina. Antigament feien servir aquesta resina que es diu oud per la perfumeria, però és impossible fer-ho amb l'oud.
0: És una fabricació química, diguéssim.
1: Química, perquè l'oud, o sigui, aquesta resina triga 40 anys a sortir i deixar-se veure i que la puguis recollir. O sigui, a totes les persones que ens agrada la perfumeria d'autor seria impossible.
0: Val.
1: I es va posar molt, molt, molt de moda, i ara no està tant en tendència, perquè és bastant... O sigui, és una olor molt acertada i es fan servir en diferents... Oud amb vainilla, oud amb rosa, i s'ha portat a l'extrem.
0: D'acord, o sigui que ara quan et compres un perfum àrab
1: comprant
0: aquell producte d'essència que es va popularitzar, diguéssim.
1: Juguen més amb les fustes, amb... Els àrabs són molt fans de fer servir els atars. Els atars és l'oli essencial molt, molt, molt concentrat. O sigui, porten ampolletes així i de fet posen el dit o una mica el perfumador així i es posen una gota. No són tant amb esprai, perquè
0: clar,
1: a l'atar és molt concentrat, és caríssim,
0: sí,
1: I llavors ho fan, és més del món àrab. Ara ha vingut aquí la tendència, però és difícil que tingui tanta sortida perquè és molt costós també.
0: Tu me'n vas portar una ampolleta petita que encara conservo i encara em sí? poso, a més, sí, sí, em vas dir com fer-la servir, etc. Però jo fa molts anys, quan havia anat a Egipte, també em vaig comprar un d'aquests que era supercondensat. Sí. Supercondensat, i clar, pràcticament havies de mullar el dit, no li donaves la volta, mullaves el dit i res, posaves una mica per la pell i au.
1: Ara, és que ara que parles d'Egipte, la Cleopatra,
0: sí,
1: amb el seu vaixell, la Cleopatra, per lo que hem vist després, no era ni la persona més guapa, ni la més... Però amb això m'agrada molt, perquè era una dona molt intel·ligent, i era una dona que sempre portava estratègies, portava tots els homes bojos, sí. I la Cleopatra, al seu vaixell, quan anava d'un lloc a l'altre, ja portava uns conos d'incens i fragàncies, perquè ja la veien, quan, abans d'arribar ja l'estaven ensumant. Sí. És una dona que deixava estela, i abans d'arribar ja...
0: Fixa't.
1: Ja es feia, o sigui, ella tenia la seva estratègia d'olor. Abans d'arribar ja sabien que estava...
0: Que interessant.
1: Que viene Cleopatra.
0: Ah, sí, llavors, sí. Com ho fem per olorar bé aquest estiu?
1: Per olorar bé aquest estiu és molt important fer servir body mist, no fragàncies molt concentrades, perquè en aquests dies de calor, si ens posem fragàncies molt concentrades, serà una mica massa intens. El body mist, que és... o barregem la fragància amb una mica... També és molt interessant a l'estiu els hidrolats. Perdona, Laura, que...
0: A veure, explica'm.
1: Els hidrolats, quan... Això ho faig molt als tallers, quan estem destilant... Ara és època de la lavanda, vindrà la lavanda ara. Amb l'alambí destilem la lavanda o rosa, el que sigui. Llavors, per un costat surten les gotes d'oli essencial i per l'altre cau aigua, però és l'aigua que deixa caure aquesta planta. Llavors això es comercialitza i això t'ho poses

0: la cara, el cabell, deixa una miqueta d'olor i refresca moltíssim i per la pell és genial. Jo ara per l'estiu sempre dic hidrolats. El que passa que no són massa coneguts.
1: Bueno,
0: però,
1: doncs jo m'ho apunto.
0: Es troben,
1: mira,
0: es troben.
1: Et vaig a demanar un favor.
0: Clar
1: que i
0: sí.
1: És que fem... Et torno comida i ens expliques com podem fer aquestes coses a casa, perquè segur que tens moltes
0: sí,
1: tècniques perquè podem
0: fer
1: alguns remeis o fragàncies o perfums casolans que
0: I
1: ens
0: tant.
1: Serveixin
0: I
1: per
0: tant.
1: Portar el flis-flis al bolso
0: que sí,
1: i anar refrescant-nos
0: sí.
1: I
0: I que
1: a
0: sigui
1: més
0: natural. I li
1: millorar.
0: podem afegir una goteta d'oli essencial. Sí, sí.
1: Meravella, Tote, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies, Laura.
2: Amb tu vaig aprendre
1: amb Júlia Sard i aquest senzill Algú enamorat, cançó estiuenca i que reclama doncs tornar a la capacitat de tenir una relació sana. Tanquem el Sota Sospita d'avui i arribem

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareix aquesta hora a la Comissió de Defensa del Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. És la primera dels 8 membres del govern que acudiran a la Cambra Baixa al llarg d'aquesta setmana per informar sobre les actuacions dels seus respectius departaments a la ciutat autònoma. Més detalls, Núria Alcalà. Bona tarda.
2: Bona tarda. Robles ha iniciat la seva intervenció recordant a les víctimes de la tragèdia migratòria i ha demanat disculpes a la població ceutina si ha sentit l'abandonament de les administracions. La titular de Defensa, això s'hi ha advertit que la integritat territorial tant de Ceuta com de Melilla és, diu, intocable i ha llançat aquest missatge al Marroc.
3: Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
2: La seva intervenció també s'ha centrat en si el Centre Nacional d'Intel·ligència té informació prèvia sobre l'entrada massiva de 80.000 migrants, així com el paper del Marroc en aquesta crisi migratòria. Robles ha defensat així el CNI.
3: Que operativamente en Ceuta, nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible. Y compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
2: Robles ha continuat trencant el discurs oficial de l'executiu de Pedro Sánchez sobre el Marroc, titllant-lo la majoria de ministres d'un soci lleial. En canvi, Robles ha demanat al Marroc no tocar, com ha dit, Ceuta i Melilla i ha carregat contra Rabat.
0: Gràcies, Núria. Doncs uns minuts més tard, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha fet una crida al govern espanyol per reparar la crisi que la situació a la ciutat autònoma ha generat sobre el territori. I ha reiterat, no s'ha de repetir.
4: Para proyectar el futuro necesitamos despejar las incógnitas de que estos riesgos, que estas situaciones que estamos viviendo, no vuelvan a repetirse.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta per inundacions un cop finalitzats els avisos de perill i resoltes la majoria d'incidències al territori. L'episodi es tanca amb gairebé 900 trucades al telèfon d'emergència 112 i amb més de 530 avisos als bombers, principalment a la ciutat de Tarragona. Precisament a la capital del Tarragonès, uns 2.000 abonats d'Endesa es troben afectats a causa del temporal de vent, pluja i pedra d'aquest dilluns. La previsió és que el servei es restableixi totalment durant aquest dimarts. Pilar Ribas.
5: Les principals zones afectades són les urbanitzacions de la zona de Llevant, com Montnars, Solimar, Bonsol o la Llevantina. La companyia ha informat que una quinzena d'equips d'operaris elèctrics han treballat en la instal·lació de diversos grups electrògens per proporcionar subministrament provisional a les zones. A més, 5 brigades treballen a la tala i esporga d'arbres caiguts damunt del cablejat i infraestructura elèctrica que han causat els talls pel vent. A més, hi ha equips de l'empresa recorrent les diverses zones afectades per inspeccionar les línies i poder detectar si hi ha anomalies. Els treballs es duen a terme en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Tarragona i els bombers, segons l'empresa.
0: Les pluges també han centrat part del primer Consell Executiu del Govern de la Generalitat després de les vacances. La consellera portaveu Sílvia Panec ha dit que les polítiques climàtiques són una prioritat després d'un estiu amb incendis, temperatures de rècord i aiguats.
6: I com dic, adaptar les polítiques públiques, les polítiques de gestió pública en general, a una realitat climàtica que ens situa en un nou escenari. Ja fa algun temps, però ho hem vist també especialment aquest estiu.
0: Un dels temes que avança tractaran durant les jornades de treball d'aquest cap de setmana al Monestir de les Avellanes de la Noguera per preparar el nou curs. I un apunt en clau cultural, el director nord-americà Robert Eggers serà homenatjat a la 50a edició del Festival de Cinema de Sitges amb el Premi Màquina del Temps en reconeixement a la seva trajectòria. El certamen destaca així la contribució decisiva d'Eggers al cinema fantàstic i de terror contemporani. Durant la seva visita a Sitges, el director de pel·lícules com La Bruja, El Faro o la nova versió de Nosferatu presentarà un clip del seu nou llargmetratge, Werewolf, que arribarà als cinemes el 8 de gener de 2027. El cineasta ha visitat en dues ocasions al Festival Cinematogràfic. La primera va ser el 2015 per inaugurar-lo amb la seva òpera prima, La Bruja, que va rebre una gran acollida per part de la crítica. I en esport, Ràdio 4 ha pogut confirmar que el clàssic de la Lliga F, el Barça-Madrid, es jugarà a l'estadi del Camp Nou. El partit correspondrà a la jornada 6 i es disputarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Amb aquest apunt esportiu acabem. Continua la informació en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
2: Hola, Toni Cano, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, bona tarda. Hola. Hòstia, l'audiència, com està aquí tota la gent que ens veu.
2: L'afició t'estima, eh?
3: Ah.
2: Sí.
3: I love you too!
2: Escolta, com va anar el Sebastián Gallego al teu teatre? Va estar fent el show al Teatre Muntaner.
3: Molt bé, sí. I el Sofia, Muntaner i Sofia, va estrenar el Sofia a Madrid. I rei, aquí doncs, ha vingut aquesta temporada...
2: Operación Viejoven, eh?
3: Viejoven.
2: Vam tenir aquell programa la setmana passada, doncs, tenia una pinta...
3: Doncs sí. I el tindrem ben aviat de nou, a partir de la nova temporada. Sí, el Sebastián Gallego, un tio molt eixerit.
2: Sí, no?
3: Sí,
2: diríem.
3: Sí. Molt simpaticot, eh? Sí. No, fins aquí, Xavi. No busquis... Ja. És que
2: no.
3: sempre...
2: Que no,
3: veure,
2: que no,
3: noia,
2: que no.
3: Fica-li unos abucheos a este hombre. No, és que sempre
2: no,
3: m'està...
2: Que no vaig per aquí.
3: Home,
2: és la teva ment. Que és...
4: Aplaudiments, no, eh?
3: Aplaudiments. Ai.
2: Els tinc a tots pagats.
3: Sí, ja veig, ja. Que, per cert, acabo de parlar...
2: Hoy no cenáis.
3: Doncs, mira, tenim melons. Obro melons a lo loco.
2: A veure.
3: Però aquest acaba de sortir. Quan ha de ser el preu d'un bon regal? Perquè avui neu... el regal de noces més car, potser, de la història d'aquesta ciutat, segur, i dels més cars del món. Casa Fuster és un regal de noces.
2: Què dius?
3: Sí,
4: uau.
3: Sí.
2: L'hotel Casa Fuster de Passeig de Gràcia.
3: Correcte. Doncs, bueno, als Jardinets de Gràcia, allà dalt, quan fa la... on li agradava molt aquest senyor que va fer una pel·lícula que es deia Vicky Cristina Barcelona.
4: Sí.
3: Sí, el Woody.
4: Ah, no, el Woody. Allen. Jo ara ja m'agrada amb Steven Spielberg.
2: Spielberg, eh?
4: Al meu cap hi ha directors de cine, Steven Spielberg, James Cameron i Woody Allen. Per tant, els he creuat els tres.
3: Els tres. Estaria molt bé fer un Jurassic Park a la Ciutadella. Imagina't, allà. Seria molt guapo, perquè a més, com tenim ara el nou Museu de la Ciència, bueno, recuperat el nou museu, vull dir, que és el museu que teníem abans, però que se'n va anar i ara ha tornat, tal. Això, ja sabeu, el parc de la Ciutadella?
2: Sí.
3: Doncs hi ha un esquelet, llavors aquest podria agafar vida.
4: Del mamut.
3: Fantàstic. Jo crec que és de... No? És, bueno, suposo que serà una reproducció.
4: Sí, clar, és una reproducció d'un mamut.
3: No, un mamut. Vull dir,
4: sí, hi ha un mamut, al parc de la Ciutadella.
3: No, però el mamut és de formigó.
4: Ah.
3: Aquest és de formigó. Dins del museu és la típica imatge de La noche en el museo,
4: sí.
3: De la pel·lícula, doncs,

0: Un moment, doncs, un senyor de la burgesia catalana amb molta pasta li va regalar a la seva nòvia, que venia des de les Balears per casar-se amb ell, i li va regalar, doncs, l'edifici sencer. Perquè en aquella època també es feia molt la burgesia catalana, el modernisme, que aquí també tenim un meló, perquè van a terra dos edificis modernistes de Barcelona i hi ha molta polèmica.
1: Ai, sí.
0: Però, ojo, titular, jo crec que han d'anar a terra. Sí, ara ho, ara ho explicaré, ara ho explicaré, però... Bueno, en aquella època, molts burgesos catalans, sobretot a les seves filles, li regalaven un edifici d'aquests. I llavors, perquè visquessin al principal i després lloguessin la resta de pisos i poguessin viure del lloguer. Clar, com eren dones i en principi doncs, s'havien de quedar a casa i no podien treballar, bueno, no està malament. Com a mínim les empoderaven donant-li pasta, perquè al final, si tens dinerets, tens una capacitat de ser més independent. Però bueno, coses de dia. Si aneu, per exemple, a la Casa de les Punxes, que té una visita també espectacular, buah, heu d'anar als concerts, serà que comença l'estiu, els concertets, els acústics que fan allà al rooftop. Tota la vida ha estat una terrassa, però ara rooftop.
1: Sí,
0: eh? Ara, ja ara som tontos. Mira, un altre meló. Per què fem servir tant que fa el rooftop?
2: Anglicisme.
0: Sí, anem al briefing. La reunió del matí. La reunió del matí de parlar de continguts. Anem a fer el briefing. Després, anem a fer un break. Anem a fer un cafetó. Sí, sí, anem a sortir. Sí, sí. Anem al pati. Anem a jugar al sopapo. Heu jugat al sopapo alguna vegada?
1: Home, i tant!
2: Quan era molt petita, ni ho recordo molt, ja.
0: Però amb bola, de plata, de paper de plata? No?
2: No ho sé.
0: No?
2: No me'n recordo, és que no tinc el cap. Jo crec que no.
1: El tema del brunch,
0: sí.
1: El practiqueu?
0: El brunch es diu vermut aquí, eh? Aquí té un nom que és vermut.
2: Exacte, exacte. Sí, sí, sí.
0: Sí, d'això, aquest estiu parlarem molt aquí en aquesta casa. Sí. Menys tonteries de brunch i més vermut de tota la vida.
2: Això,
0: vermut, o esmorzar de forquilla, que també és nostra, de casa nostra, i clar...
1: Només hem de fer un vol per aquí, pel Poble Nou, per començar a llegir coses com slow food.
2: Ai, sí.
1: Que dius, què és slow food?
0: En principi, és el que va a dir que no és fast food, clar, perquè és slow food, molt bé.
2: Specialty coffee... Perdó, sí, cafè sí. D'especialitat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, però el slow food es diu...
2: Avocado toast, és que podríem seguir.
3: Avocado toast.
0: Avocado toast. Sí, sí, sí. Una torrada a sobre, ximpum. Que dius... Però, mire, senyors expats que esteu aquí ficant aquests noms, el slow food es diu menú del dia de tota la vida. El menú del dia ja era slow food perquè hi ha primer, segon i postres. També amb vi gassosa i aigua, que està molt bé, això.
2: Pa i beguda.
0: Clar, pa i beguda. I llavors hi ha un ritual aquí que es diu menjar a taula, tranquil·lament, fer una miqueta de sobretaula.
1: Que fonda,
0: llavors,
1: fonda.
0: Aquell moment de cigaló. Sí, vinga, tal. Llavors, el món brunch, a mi em toca una mica la pera. I mira que jo a casa a vegades ho practico, que em faig un combinat de tota la vida. Bueno, és que clar, el brunch, ojo, el brunch realment seria el plat combinat de tota la vida.
1: Clar.
0: Ou ferrat, unes patatetes i una mica d'amanida, no? Doncs, però bueno,
1: però
0: sí.
1: Però ara és que ara un entrepà de tota la vida, anar a buscar un entrepà, és un sandwich experience.
2: Ai, si ho vam dir l'altre dia, te'n recordes? Sí? Les tortiburgers.
1: Les tortiburgers.
2: Perquè l'altre...
0: Tortiburgers?
2: No, increïble.
0: Això sembla les tortugues ninja. M'han vingut el... Una, dos, no.
2: Sí, l'altre dia vaig explicar en un vídeo que es va fer viral d'un noi que deia que havia tastat les tortiburgers, que és això, un entrepat de truita de tota la vida on li canvia el pa normal de barra per pa d'hamburguesa. I clar, bueno, hi ha tortiburgers con boniato sticks. Boniato sticks no, és boniato fregit de tota la vida amb una truita i que en comptes de posar-ho en pa de barra ho poses en pa d'hamburguesa. Però, clar, és que... Sí, sí, sí.
0: Si voleu, us ensenyo el tàper, perquè jo avui m'he fet un anchovy sandwich. Que, amb xuna, que era pa de pagès, dues torrades ben maques, llavors l'he ficat tonyina que tenia a casa, anchovy, perquè se m'anava a fer malbé. Sí. Perquè vaig obrir un pot molt gran i dic, això m'ho he de menjar, i de tonyina també. Llavors l'he ficat de base tonyina, anchoves, després una mica d'olivetes, que també tenia el pot obert, que l'havia d'acabar, i cors de carxofes talladets també.
1: Oh, que rico.
0: Clar, i dius, però si això és lo nostre. I ben regat d'oli d'oliva. També t'he de dir que he acabat amb les mans, regalimant les mans, que rellisca, no podia agafar les coses, eh?
1: Tortiburger, Toni
2: Carles. Mira.
3: Acaba de nacer un nou concepte en Madrid, las tortiburgers. Hamburguesas que en vez de carne,

0: Llevan tortillas de patatas de sabores. Incluso puedes elegir el punto. Abrieron en 2023 en Barcelona y acaban de llegar a Madrid en formato delivery. Así que me he venido a sus cocinas para ver qué tal lo hacen. Vamos con su combo de tortiburger con boniato sticks. He elegido la carbonara, que tiene la receta original con su guanciale y estas cosas.
1: ¡Joder, tú!
0: El pan está buenísimo. Mético bríos de hamburguesa. Y la tortilla, mirad, yo la he pedido jugosita. Haría un cambio. El guanciale lo pondría crujiente de narices y le echaría más...
2: Al guanciale. ¿Qué es el guanciale? El guanciale es el que expulsaba la meva avia quan feia fred, el guanciale per sobre. Què és el guanciale?
3: És delantero, el delantero de los Asuna.
4: És la panxeta italiana. O sigui, el que nosaltres mengem panxeta, o sigui, sí, que li podem dir bacon, si vols.
2: Sí, bacon.
4: Doncs
2: sí,
4: és la panxeta, però italiana. O sigui, és un format... És el que mengen els italians. Els italians fan la carbonara amb guanciale. No la fan amb bacon.
2: Clar, ho fan amb guanciale. Que clar, sé, perfecte, sí, tota
3: sense
2: la vida.
3: Nata, sense
4: panxeta de porc.
2: Sense nata. No, no, no, no, no es fa, això. Però el tema... I brioix. El brioix tota la vida aquí ha estat pel postre. I ara resulta, el brioix...
3: No hi ha hamburgueseria sense brioix,
2: Però vull dir...
3: No.
2: Però què ens està passant?
3: Ara t'he de dir que a mi m'encanta.
2: A mi també m'agrada.
4: Les d'hamburguesa segur que són bones.
2: Però
4: li pots dir també truita amb pa d'hamburguesa, no cal que et busquis aquí un... No. Saps?
2: El truitiburger, no? Mare meva.
3: Clar, és que tenim el tema també de show cooking.
4: Ai.
3: Street food.
2: Que ha estat tota la vida el xiringuito i el finger food és el que es diu tapas aquí. Sí. Tapas, és agafar amb la mà i pam, i tu menges, clar. O sigui...
4: El meló dels anglicismes.
3: És que ja... No, aquest meló és infinit, eh?
2: Però ja no és només els anglicismes, és que són els conceptes i com canvia la nostra vida i deixem de banda coses tan brutals com tenim, que és la nostra dieta.
3: Per exemple, però tu algun cop has dit cupcake, de debò? O sigui, jo sigo diciendo magdalena. Voy a mojar magdalena con
4: magdalena. És una magdalena amb una mica de cosa a sobre, no? Un cupcake.
2: El cupcake.
4: Representa.
2: Home, és com els pastissos aquests que
3: una
2: fan.
3: Una magdalena hipertrofiada, eh?
2: Però, i no heu vist aquests marketing pastissos emocional horribles que ens han vingut from the USA, que també es fan molt a molts països de Latinoamèrica i ara es fan també massa aquí, que realment hi ha una mica de pastís al cor, però tota la resta és com un sucre, com si fos...
4: Fondant.
2: Sí, doncs sí. Això seria com... I allò és sucre pura i dura, allò no es menja, o sigui, és horrible de menjar, està dolent, i els nens surten, que sembla que els has de ficar directament a Projecte Home, perquè els nens són el diablo de Tasmània, clar, li has ficat sucre per vena, que tenen més sucre que sang, i llavors, clar, dius, home, és que, por favor...
3: Això és com el pulled pork, que dius, és carn esfilagarsada...
4: Sí, bàsicament, amb barbacoa.
3: Clar, però dius pulled pork, ho dius així, no sembla de carmanyola, saps?
4: Ja,
3: sí. Però queda bé. Smash burger. Smash burger.
4: Les hamburgueses aquestes aixafades, que en comptes de ser hamburguesa gruixudeta, que a mi m'agrada l'hamburguesa gruixudeta una mica crua pel centre, són aquestes hamburgueses aixafades que al centre està més tou i els voltants es queden cruixents i s'aixafen així.
2: Això és com quan et planxen el croissant a Madrid, no? Que diuen li planxo i llavors li apreten.
3: Ja
2: està. A mi m'agrada, però planxar, es diu planxar aquí, i perquè hi ha una planxa que a més poden fer...
4: Smashear.
2: Clar, poden fer i pots menjar diferents sabors, un mar i muntanya fàcilment, perquè fan una hamburguesa i abans han fet doncs algú de peix o sèpia i dius, oh, no, està tot aquí recollit, eh?
3: Clar, tenim el tema dels noms que ens pot fer gràcia més menys o ràbieta, però el que tu deies, no? Que perdem una miqueta el nostre idioma, la nostra cultura.
2: Home, que si ho perdem una miqueta.
3: I després està el tema ja de la vida personal, per exemple, team building.
4: Ai, el que hem dit del briefing, eh?
3: Team building, excursió laboral...
2: Bueno, pot ser també l'oficina, que a vegades el team building és, vinga, anem a baix, ara sortim un moment a la vorera i agafem aquí una pilota. A mi, això m'agrada. Anem a fer la xarxa de team building, agafarem aquí, que l'hemos robado la iaia, el ovillo de lana, i llavors ens anirem passant la llana, l'hem fet tota la vida a les colònies, els monitors estem farts de fer això.
4: Però és que més, no vull passar-me la llana amb un company meu que és company, però no seríem res més, m'entens el que et vull dir?
2: Que no és a mi.
4: Passar-me la pilota, no vull fer un joc de taula.
3: Però no, i que perdona, jo crec que no treballaràs millor després, eh?
4: No, clar.
3: T'entendràs igualment, eh?
4: A sobre, jugaràs al parxís, et menjarà la fitxa i encara sereu pitjor.
3: Exacte.
4: Ah, no,
2: si em menja una altra cosa, potser canvia la història. Que això es diu sopar de Nadal. Sopar de Nadal. El team building aquí s'ha fet a profunditat, aquí al nostre país, el sopar de Nadal. Que gent que no es cau ni bé, però perquè hi ha una atracció sexual no reconeguda, i amb un parell de birretes, al final hi ha un moment, una trobada en la quinta fase, al lavabo, que dius, què està passant aquí? I després, oh, mare meva, has vist el cafè.

0: Feta el CEO amb la de recursos humans.
1: I el dilluns, doncs, clar, arribar a l'oficina doncs, pot convertir-se en...
2: Això és team building.
1: Això és team building.
0: Això no pot haver més team building, eh? Home, no. Team building a Catalunya s'hauria de fer sempre amb els castellers. O sigui, hauries de venir...
2: Wow.
0: O falcons. Els falcons, que jo sóc molt fan dels falcons, que es coneixen molt menys que els castellers, que és, podríem dir... estructures humanes, però en moviment. Són espectaculars, els falcons. Però jo crec que això estaria molt bé, eh? Potser reduiríem la plantilla fàcilment, eh? Perquè més d'una es trencaria ja tot, però, ojo, eh? Que podríem fer el team building nostrat. Per cert, parlant d'això, que estava parlant dels edificis modernistes, i tenim un supermeló, que són els edificis modernistes amb The Holy Family, ja que estem així, la Sagrada Família. Sí.
2: Hem parlat avui de Gaudí,
0: Doncs tenim el Parc de les Glòries, que és espectacular, perquè a més no és només un parc, sinó que és tot un eix cívic el que s'està fent. A més, doncs, tenim el Mercat dels Encants, tenim el Museu del Hub, tenim la Torre Glòries, i doncs, el que toca ja més als veïns del Clot, doncs, en aquell carrer hi han dos edificis modernistes que doncs, van a terra per fer aquest parc. I llavors, bueno, per acabar d'ampliar el parc, perquè el parc gairebé ja està al 80% fet. Clar, hi ha molta gent que s'està queixant d'això. Entenc que si no tinguéssim més edificis modernistes, potser serien... O potser el que s'ha de fer és intentar recuperar el màxim possible d'elements modernistes, ja diguem les baranes, la feina en ferro, sigui tot el que sigui, tota la part floral aquesta, però a vegades... per un bé comú i per coses que arriba el moment, doncs crec que són dos edificis que són... doncs que es poden tirar a terra, i mira que jo sóc de conservar moltíssim, però crec que en aquest cas s'està parlant massa d'una cosa que es va aprovar fa 26 anys, perquè això es va aprovar en un projecte al 2000, i hi ha molta gent ficant ara, sobretot perquè hi ha molta desinformació, perquè s'està ficant molt per les xarxes, que les xarxes, tu veus, aquells dos edificis aniran a terra. Dius, ostres, però a més són dos edificis que porten gairebé 20 anys sense manteniment. Per tant, són edificis que estan...
1: oblidats.
0: Estan força oblidats i estan força malament. Però llavors això ens ve amb aquells edificis que es van fer sobre un sòl que ja se sabia que algun dia, quan s'acabés la Sagrada Família, havien d'anar a terra, i ara hi ha aquesta polèmica. Els edificis aniran a terra, no aniran a terra. Podrem acabar el projecte definitiu de la Sagrada Família amb aquesta gran escalinata doncs, a la seva façana frontal? Ai! Ai! Jo entenc que els veïns que viuen allà, però quan uns constructors molt importants d'aquesta ciutat van aconseguir, a l'època de Porcioles, construir allà, doncs, senyors, ja sabien en aquell moment que allò no seria per sempre. Llavors, ara sembla ser que han trobat un punt intermig, l'Ajuntament, el Patronat de la Sagrada Família i els veïns, que serà doncs, tirar a terra el mínim d'edificis possibles, i llavors l'avinguda que s'havia de fer molt ampla serà una avinguda una miqueta més estreta, però el projecte de l'escalinata, que és que a mi em sembla... No sé si heu vist els renders. Ara, això, mira, també render. El plano tota la vida, no? El planer ja ha fet.
1: La representació, diguéssim, virtual. Sí,
0: doncs és espectacular, eh?
1: Això va, perquè... aquesta escalinata va sobre el carrer Mallorca, no?
0: Va sobre el carrer Mallorca, i amb la darrera façana que falta, que seria com les façanes laterals que tenim, que són la primera que va, la que va acabar Gaudí. Gaudí va acabar una façana. Doncs com aquesta, aproximadament, frontal, i aquesta escalinata els cotxes passarien per sota, i això...
1: Això pot ser increïble.
0: Això pot ser increïble. Sí. I hem de pensar, jo entenc, que en el moment actual, tu estàs vivint ara i vius ara, i d'aquí 100 anys tu no hi seràs ni cap de nosaltres. Però a mi em sabria molt greu que d'aquí 100 anys vingui algú i digui això anava a ser, però resulta que aquí hi havia uns edificis als anys 60, 70, sense cap mena de valor artístic ni arquitectònic ni res, i per mantenir això... quan l'opció que s'està donant als veïns és la majoria anar a viure allà al seu mateix barri i de més. Però bueno, per cert, Xavi, tu ets germà petit.
1: Sí.
0: I vostè?
2: Jo no sóc germana, no tinc germans.
0: No tens germans?
1: És germana total.
2: L'Aro Serén, el tècnic, acaba de fer una cara com si hagués dit...
3: Quants germans tens tu?
2: Que he vist el llop, eh?
3: Tres germans tens, sou quatre.
1: I tu ets el petit, Aro? No, ets el gran.
0: Ets el gran? Ah, clar.
1: Que graciosa tu casa ara mismo. Tu deus passar...
2: És que ha fet una cara com si hagués vist el llop quan he dit que no tenia germans. No tinc germans.
0: I tens cosins?
2: Tinc cosins que són com els meus germans.
0: Ah.
2: M'he criat amb els meus cosins.
1: Ja passa. Vale. I
2: jo sóc la gran.
3: El Martí?
1: Dos...
3: Sou tres.
1: Sou tres.
3: I tu ets el de... El gran? El gran.
1: El tècnic també és el
0: gran. Clar. Allà, a la peixera, pensaran que aquest estudi és correcte, però jo crec que no. s'ha fet un estudi a The United States of America, un altre cop, aquesta gent s'avorreix i fa estudis de tot, i ha dit que els germans grans són molt més intel·ligents que els petits. Mentira!
1: Yeah. Home, no. Tu ets el petit, no?
0: Jo sóc el petit, clar.
1: Clar. Equipo pequeños.
0: Home, jo crec que al final, perquè no per res, no és perquè els nostres germans, Xavi i el teu, que jo el conec perfectament, no és que sigui menys intel·ligent que nosaltres, és que com ells ens van ajudar a aprendre, vam aprendre més que ells. O sigui, ells ens anaven obrint camí.
1: Clar.
0: Clar, i per això som més intel·ligents que els grans. Aquest és el meu estudi, que me'l trec de la màniga així, pim-pam-pum, bocadillo d'atún.
1: Nosaltres perquè... ens vam estalviar...
2: Mira, mira, Joel Sevilla diu, més un, diu... Solos. Veus, el Joel Sevilla, gran productor d'aquest programa, també és fill únic.
1: És fill únic.
2: Sí, clar, sí, és que sí, Xavi sí. Està rodejat de fills únics.
1: I cada cop hi ha més famílies sí. amb un sol fill, eh?
0: Però has tingut mancances?
2: No, zero. No. És a dir, jo he sigut molt feliç sent filla única. Una vegada, m'ho expliquen perquè jo no me'n recordo, tenia 5 anys, i el típic que em pregunten a casa, no, un germà no t'agradaria? I els hi vaig dir, si tinc un germà em destrossareu la vida.
0: Oh, en sèrio?
2: Amb 5 anys.
0: Que melodramàtica, no? Amb 5 anys.
1: Geloseta, no?
2: I quan pel carrer em deien, ai, un germanet, jo deia, jo vull un gos. Ah. I vaig tenir un gos.
1: No fa la sí? mateixa competència.
2: Sí, sí, sí. El meu Rayo, el gos que el vaig tenir des dels 9 anys fins fa 2 anyets, que va marxar, i em va fer molt feliç. I jo no he tingut mai, o sigui, no he volgut mai germans. És que no l'he demanat al germà, però...
1: El rei destronado, no? Una mica diuen, el síndrome del rei destronado.
2: No ho sé, no ho sé, però jo no he volgut germans ni m'han calgut. O sigui, jo he sigut molt feliç, però amb els meus cosins sí que és veritat que m'he criat com si fossin els meus germans, eh?
0: Doncs jo agraeixo molt que la meva germana no sigui com tu, eh? Perquè la meva germana em va demanar. La meva germana tenia, quan jo vaig néixer, 8 anys, sí. I ma mare volia ser com la família del Noia, de 3, però el meu pare deia, però com portem més nens al món? Si aquest món està fatal, imagina't això, als 80. Yeah, yeah. I llavors, la meva mare va fer equip amb ma germana, i com el meu pare devia los vientos per mi hermana, doncs va aconseguir aquell moment quan li demanava una germaneta, i va arribar un germà. I llavors ma germana va dir... Pues que no aniré a l'hospital a veure. Jo no he demanat un germà, he demanat una germana. Que no vingui. No el vull a casa.
1: Què dius?
0: Sí, ma germana va estar una època que no. I després, quan vaig arribar, va dir, bueno, vale, molt bé, però això què es fa amb això? Si només dorm i menja.
2: Clar.
1: Jo vaig ara sou molt...
0: Bueno, sí, home, sí, ara sí. És veritat que quan tens...
2: Molt rebre, aquest que té.
1: Que fent un discurs.
0: Que bonic, això, que has posat el violí aquí. Mira, una productora de televisió, un dia, amb un programa que no diré que era d'Antena 3, no diré el programa, vinga, però ja he dit la cadena, va arribar una productora executiva de la cadena i va dir, aquesta banda que toca aquí hi ha un instrument com molt de carrer, no m'agrada gens. Què és el que està sonant? I va fer que sonés tot... I va fotre fora l'acordeó, però després va fotre fora el violí.
2: No,
0: i va
2: no.
0: dir, jo no vull aquest tipus de bandes al meu programa.
2: Ai.
0: I va marmar la banda, va quedar una cosa rara. I aquesta banda, doncs, potser si el cantant d'aquesta banda m'està sentint, a més de cantant és còmic i català, i fins aquí puedo leer.
1: El podem trobar, eh? Has donat unes pistes brutals.
0: He donat pistes. Podríem jugar al quin és quien, eh? Podríem jugar al quin és quien ara mateix.
2: Segur sí, sí. que doncs... tenia germans, aquesta dona.
0: Segur.
1: Però llavors l'estudi que deia que els germans grans són els més llestos.
0: Sí.
2: I et rebato l'estudi amb un altre.
0: Mira. Y los hijos únicos son más inteligentes según la ciencia. Bueno, no. Clar, aquest
1: però és que sou els grans.
0: Clar, sou els grans i els petits. Sou tots.
1: Sou els primers.
0: I el del mig.
1: I els últims.
0: Clar.
2: Sí. I jo vaig ser filla única, neta única i neboda única pels dos costats fins als 5 anys.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Bueno. Mira, massa bé ha sortit la nena.
0: No, totalment, eh?
1: Ha sortit prepotent, mimada...
0: De galeta amb la mà oberta, eh?
1: És un tros de pa.
0: No.
1: Però sí.
0: Et sents una mica com la pescaïlla que de la cola? Perquè al final ets una mica tu mateixa amb el teu cercle, eh?
2: No, o sigui... No, no
1: el muerto en el entierro, eh?
2: A més, el meu home...
0: O t'estem fotent canya, eh?
2: No.
0: Acabaràs a teràpia després d'avui, eh?
2: El meu home sempre em diu, ell ha tingut... És germà gran, té un germà petit, i ell és molt feliç amb el seu germà, i sempre ha sigut molt feliç i està encantat, i sempre em diu que ell vol que els nostres fills visquin el que va viure ell amb el seu germà. I jo dic que cap problema, però que a mi no em faria res tenir un fill únic, perquè jo també he sigut molt feliç amb filla única, i sóc molt feliç, o sigui que no passa res per no tenir germans, home.
0: Adoptaràs el gos després de tenir el nen i la nena?
2: Tinc un conill.
0: Ah, però qualsevol dia li agafa un cobriment de cor, ho
2: saps,
0: no?
2: Ai, no em diguis això.
0: No, per res. Que ho donen molta cura, que els conills s'espanten.
2: Que té 5 anys, la Mochi, és encantadora.
1: Però què vols dir que és això que li passa als conills?
0: Els conills s'espanten, hi ha un soroll fort, pam, i es queden així, i es queden tiesos.
1: I pel mati?
2: No és veritat. Sí, tinc un conill fa 5 anys.
0: Pateixen d'estrès.
1: La nit de Sant Joan, pel Mati?
0: Pateixen d'estrès.
2: Que són delicats, és cert.
0: Són delicadets, són delicadets.

0: vol dir passar res.
1: El conill de la Maria és preciós. És, no sé si té una foto.
2: Sí, ensenyem. El Mochi. No, sisplau. Hola, qué peludito. És supermaco, però quin tipus de conill és aquest?
0: Belier, cabeza de león.
2: Ah, sí, és que té com així, com si fos un lleó. Sí. Ui,
0: no, perquè sigues...
1: Connectem en directe amb la casa de la Maria i l'Eric.
0: Us diré una cosa.
2: Són rata,
0: els conills no fan soroll.
1: No?
0: No, i a més quan... a més... No, mai, no fan sorolls mai, els conills. Mai. No? I hi ha una sèrie que ara s'està veient molt a Netflix, que es diu Berlín i la dama de l'Armiño, on surt Imma Cuesta, que fa d'una actriu principal fantàstica, que té un conill que es diu Pomelo.
2: Sí.
0: I ja no faré més spoiler, però surt un altre conill que es diu Mandarina en aquesta sèrie. I li posen el soroll que acaba de posar el Martín, li posen els conills. Els conills no fan soroll, només fan patades quan s'enfaden.
1: Són les covalles, sí, no? Les covalles sí que fan...
0: Ah, els conills no fan soroll.
2: Però
0: no.
2: Sí que fa... O sigui, hi ha algun bitxo d'aquests que ho fan, perquè una amiga meva tenia un d'aquests, no sé què era exactament, però feia...
1: I, Toni, tu que saps de tot...
2: Sí, de, bueno, d'això no. Bueno, que maco.
1: Que no, digue'm. Per què això de, com a conills?
2: Bueno, perquè...
1: Com a conejos.
0: Bueno, sí,
2: home, els conills, a la mínima... Mira, el riu Besòs, per exemple, que ara ben aviat podrem veure aigua del riu Besòs, que Aigües de Barcelona començarà a potabilitzar l'aigua del Besòs i estarà, doncs, a la xarxa d'aigües de Barcelona, perquè només teníem aigua del Llobregat i del Ter.
0: Ànims per la que us la veureu.
1: Sí. Molta força.
2: Però allà no hi havia conills fa res, i ara mateix tu te'n vas al parc fluvial del Besòs a per la nit i veus centenars. Els conills es reprodueixen moltíssim. Fins i tot, com doncs es menjaven collites i tot, a França van intentar... van gairebé acabar amb els conills del món un científic que va dir «En mi jardín no van a haber más conejos». I va fer com un virus per ells, que es va reproduir molt, i gairebé es va carregar tots els conills, però els conills al final, pum, tornen a...
1: És el cas del teu?
0: La Mochi no és un conill de camp. O sigui, estem parlant de conills que viuen a la natura, i la Mochi és un conill domèstic. La Mochi no sobreviuria al camp.
1: La Mochi és más de piso que un enchufe.
0: Sí, la Mochi viu lliure per tota la casa, des que va venir a casa nostra, que tenia un mes. Llavors, i té 5 anys, o sigui que... No, és fantàstic.
1: Preciós.
2: Jo, mira, un altre meló que volia parlar avui, que és la soledat, la soledat no desitjada, que sempre... és que saps què passa? Que això sempre ho atribuïm molt a la gent més gran, que doncs el seu cercle, doncs, jo què sé, han tingut família i els fills doncs, han anat a viure a una altra banda, tal, no sé què. Però és que ahir un amic meu, després de molt de temps, vam quedar per dinar i em va explicar doncs, que havia patit una depressió molt forta per això, per una soledat. No. Llavors, tu li recomanaries un cuní al meu amic?
0: I tant.
2: Com el teu?
0: Fan molta companyia. Sí, ho dic de veritat. Jo no sabia el que era fins que en vaig tenir un. O sigui, és fantàstic. De veritat, perquè tu al principi penses, o sigui, no l'has de treure a passejar i són bueno, dona molta companyia, de veritat.
2: I et venen, quan tu estàs al sofà,
0: sí,
2: per exemple, et ve...
0: Sí. La Mochi
2: et ve...
0: la crides,
1: fa cas.
0: La crides i ve, sí.
1: És un conill
0: sí.
1: que respon davant les necessitats.
0: La Mochi sí, i et demana el sopar, a l'hora de sopar ve a buscar-te, i puja al sofà a demanar-te mimos, és fantàstic.
2: Això és una qüestió... Això és el vin i les ardilles, potser estàvem sentint, el vin i les ardilles.
0: No sé si tots els conills són iguals, però almenys els que són raza cabeza de león, belier, com la meva, són supercarinyosos, de veritat. Li recomano un conill.
2: Jo crec que tots els animals tenen una cosa en comú, que acabes de dir, que és que tots et demanen el menjar. Quan ells, que no són tontos, quan veuen qui l'està donant de menjar constantment, diuen, la meva tortuga
1: líder.
2: És una tortuga afgana, doncs, que està allà, que dorm mig any. Està molt bé, perquè mig any doncs, no tens mascota i un altre mig any la tens a partir de la primavera
0: fins
2: la tardor.
0: Però no la vas a buscar a l'Afganistan?
2: No, va ser a les Rambles. Mira, estava fent un reportatge sobre el canvi d'usos de, doncs, dels quioscos de les Rambles que deixarien de vendre animals. I llavors jo vaig fer aquell reportatge amb una tortuga a la mà. I quan la vaig tornar, vaig preguntar, perdona, si tanqueu demà, què fareu amb tots els animals?
0: Clar.
2: Diu, els intentarem vendre. I dic, intentar vol dir que potser no els veneu tots. I em van dir, doncs potser no. I dic, i què passarà? Diu, doncs els que no puguem, doncs no es podrà. I llavors jo vaig entendre que li donaríem matarile a tots aquells que no. I vaig dir...
1: Home, jo també hauria entès
2: jo vaig entès i vaig dir, quan és? Quan
0: aquesta
2: costa?
0: Tortuga que...
2: Aquesta que tinc a la mà, aquesta no la deixo. I la umami se'n va venir amb mi.
0: Ai, umami.
2: Umami.
3: Sí, Toni.
2: Però la umami...
1: Encara està amb tu.
2: Home, clar.
1: Si que et viurà molt més que tu.
2: Home, la umami, jo... a l'herència és el primer que deixo. La umami. I la umami, que és un tortugo, és mascle, que per això no té companya, perquè quan vaig anar, la vaig portar al veterinari, d'exòtics i tal...
0: La Mochi també va exòtics. Clar, jo... Però els conills també estan considerats animals exòtics.
2: En sèrio?
0: Per tema veterinari,
2: aquest, el teu sí, perquè és cap de lleó, perquè és un híbrido, és un Pokémon. El teu és un Pokémon.
1: És un
2: no
1: Pokémon,
2: és, un...
1: és increïble.
2: Home, clar, és una barreja d'un lleó i un...
0: I la vas portar exòtics.
2: Exòtics. I llavors em va dir, ojo, perquè vaig pensar...

0: un company, una companya, em va dir, sent mascle? I diu,
1: som
0: on estarà?
1: No?
0: Dic, home, 40 metres de terrasseta per ella. I em va dir, no és prou. Eh? Hauria de ser... Dic, oh, eh? Dic, per la seva mida, això és com... I ja està allà. I sí que ve, pels matins, quan jo estic allà, ve i em recorda que... Hola, què tal?
2: 3.000 euros de lloguer a Barcelona per tenir una tortuga, eh? Mínim, mínim.
0: I l'endívia, i l'endívia. Sí.
2: Umami no li, se li agradaven més els tortugos, no? Potser directament o...
0: No ho sé, és tortugo...
2: Pot ser.
0: És tortugo gay. Bueno, hem de dir que
2: sí,
0: a la natura l'homosexualitat està demostrada a gairebé tots els animals de... Hi ha relacions homosexuals entre...
2: No, és que m'està escrivint el nostre productor, el Joel Sevilla, que és, sóc molt fan. I clar, umami, umami, que és aquest sabor com diferent.
0: És com sabrosíssim, ell, podríem dir.
2: Però ell, en lloc de umami...
0: Sí.
2: Ha enviat un WhatsApp dient directament oh, mami.
0: Oh, mami.
2: Sí. Oh, mami.
1: Acaba de dir,
2: saps?
1: Oh, mami és gay.
0: Oh, mami.
2: Sí,
1: oh, mami.
2: Oh, mami és gay. Digueu-li al Toni que no, sisplau, que oh, mami és gay.
0: Ah, doncs sí, no hi ha problema. I, però jo què volia dir? Ah, sí, que jo vaig tenir una gallina de petit. Oh. Que també les gallines també venen quan volen menjar, quan saben que ets tu, i aquesta responia pel seu nom. Maquíssima el seu nom. Gwendolyn.
2: Ai, Gwendolyn.
0: La meva gallina Gwendolyn. Però el que estàvem parlant de la soledat aquesta no desitjada, el meu amic i tothom he estat mirant i el que hem de tornar... Ja sé que aquí torno una mica a parlar del meu llibre, eh? Però és així. Hem de recuperar el teixit veïnal que és tan important, que ens ajuda tant. Llavors, les meves recomanacions, al meu amic li vaig dir, mira, la teràpia, que també és un altre meló que ja... Avui no crec que tenim temps perquè ja anem pillats.
2: Vas bé.
0: Vaig bé?
2: Vas bé.
0: Perquè crec que hi ha un excés de teràpies, també t'he de dir, per una banda. Ara està el col·legi de psicòlegs dient què diu aquest tio, eh?
2: Doncs, aquell, perdona, el que vam tractar l'altre dia al Zoom va ser si hi ha massa psicologuillo d'Instagram, que de això bona, és això, molt perillós.
0: No, això fora.
2: No, ja, però que la gent els hi fa cas.
0: Clar,
2: això
0: els hi fa cas. Però també, en el món de la teràpia, si tu estàs amb el mateix terapeuta, potser 10 anys, si no hi ha un problema molt greu, potser, si tu portes tants anys amb el mateix psicòleg, hi ha psicòlegs que diuen que no pot ser, que al màxim són 2-3 anys amb una teràpia, amb un psicòleg...
2: Llavors és que no s'acaba mai la teràpia.
0: Clar.
2: Una altra cosa és fer un seguiment, menys sessions, no? Però
0: això és un meló que obrirem un altre dia. El que jo vull és que el que tothom, o sigui, i si cal, aneu a teràpia, ara sí, després ja parlarem de que no, i llavors diràs, però què estàs dient? La vida és així. Un dia te digo sí, otro día te digo no. Un dia fa sol i un altre dia plou. Però la part important, hem de recuperar aquest teixit veïnal, hem de recuperar aquest moment que baixes a comprar la fruita i xerres una miqueta, O sigui, el que són aquestes converses efímeres ens ajuden a tenir una estabilitat emocional brutal, perquè hi ha molts dies que tu t'aixeques, que estàs així, rondinant, que tens un dia una mica gris, però tu baixes, compres el pa, fas un cafetó en aquella cafeteria que quan entres et diuen hola Maria, hola Xavi, què tal? I dius, ostres, i et canvia l'humor i tornes a casa mitja hora, 45 minuts després i dius, ostres, què em passava?
2: Cada cop menys passa això, eh?
0: Clar, però això s'ha de recuperar. Llavors,
2: sí, però...
0: he estat buscant-li activitats al meu amic i pel meu amic i per tothom. Hi ha grups que podeu entrar, no diré cap en concret perquè això feu un Google ràpid i... Hi ha grups que fan des de trobades d'una tarda, un tardeo a tal puesto, com fan, per exemple, dies, jornades d'un dia, un cap de setmana, o viatges fins i tot, Viatges de que tu arribes a l'aeroport i et trobes amb el grup i llavors, bueno, tens una ruta i tu aquesta ruta la pots fer, seguir 100% amb aquell equip, amb aquella gent, o pots anar fent, doncs, vale, has de seguir, evidentment, els hotels on estan i els viatges, les connexions que fan, però després, quan estàs en una ciutat, pots fer dia lliure per la teva banda. I el tema del senderisme, que és el que més li vaig recomanar al meu amic, em sembla molt bé perquè tu agafes i arribes allà, hola, bon dia, bona hora, què tal, anem a Collserola. Ara no, perquè estan els ports anglars que estan allà acabant de recuperar-se. Però, per exemple, anem a la Serralada de la Marina. Llavors, tu arribes allà i, si tens més ganes de xerrar, doncs agafes el que té ganes de xerrar com tu i xerres, i si no, camines més i vas sol. Però són punts de trobada perquè a dia d'avui, amb tanta pantalla, amb tant
2: individualisme,
0: estem molt sols. Llavors, és important que si ens sentim sols, hem de ser proactius per trencar aquesta soledat i en el moment que podem, hem de tirar cap endavant. Així que...
2: Algú, ara, que t'està escoltant, segurament algú et diria, però Toni, és que la gent cada dia és pitjor. Estic

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. 26 dies després de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, el president del govern espanyol ha presidit aquest matí el Consell de Seguretat Nacional per aprovar un reial decret per declarar la crisi migratòria de Ceuta situació d'interès per a la seguretat nacional. És la primera vegada que es declara. Aquesta reunió hi ha assistit el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i 17 ministres, entre aquests 3 vicepresidents. Durant la trobada s'ha formalitzat també el comandament únic que passarà a mans del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expert en la gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. Elma Saiz, portaveu del govern.
2: Además, contará con un comité especializado en el que estarán representados la ciudad autónoma, con su presidente, la delegación del gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia, todos los ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional. Es una medida que permite que las capacidades del Estado y las capacidades de todas las administraciones trabajen de manera coordinada y eficaz.
0: En el primer Consell de Ministres, després de l'estiu, també s'ha aprovat la partida extraordinària de 25 milions d'euros per a l'atenció dels menors no acompanyats de la zona. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reitera que la integritat territorial de Ceuta i Melilla és intocable i promet fermesa davant qualsevol amenaça o agressió a la seva sobirania. Robles ha obert la ronda de compareixences de membres del govern al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Núria Alcalà, bona tarda.
3: Bona tarda. La titular de Defensa ha advertit que l'entrada massiva de 80.000 persones a Ceuta a finals de juliol no pot tornar a passar i ha insistit en diverses ocasions durant la seva intervenció que la sobirania territorial de la ciutat autònoma no es qüestiona en un missatge indirecte al Marroc.
4: Cualquier agresión o intento de agresión a Ceuta o Melilla lo son a España entera porque nuestra soberanía e integridad territorial son intocables.
3: I apunta actors interessats en afavorir aquesta crisi migratòria per, diu, desestabilitzar políticament Espanya i la Unió Europea. Robles ha reconegut que quedaran moltes incògnites per respondre en relació a aquesta crisi, però ha defensat que el CNI va fer la seva feina els dies previs a l'entrada massiva de migrants.
4: Realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
3: Moment ara de les intervencions de l'oposició a la Comissió de Defensa del Congrés. El PP ha retret que el govern esperés al final de les vacances del president Pedro Sánchez per assumir el comandament únic a Ceuta. Un exemple, diu, del seu desinterès. Manté que el govern tenia informació prèvia sobre la crisi i no va fer res. Per això els populars adverteixen que demanaran la compareixença de Sánchez al Senat si la Diputació Permanent del Congrés descarta demà que ho faci a la cambra baixa. Fins a 8 membres del govern, recordem, acudiran al Congrés al llarg d'aquesta setmana.
0: Gràcies, Núria. La Comissió Europea també s'ha pronunciat sobre Ceuta. Considera prioritari avaluar la sol·licitud del govern espanyol de cara a rebre finançament d'emergència per fer front a aquesta crisi. El portaveu de la Comissió, Marcus Lammert.
5: Important challenges remain and must be tackled urgently.
0: Assegura que continuen existint reptes importants que han d'abordar-se amb urgència, com els milers de persones que encara estan a Ceuta i que, segons Lammert, han de retornar ràpidament al seu lloc d'origen. La comissió també ha rebut bé la iniciativa de crear un comandament únic per coordinar la resposta a la crisi migratòria. Primer dia de vaga indefinida dels 14.000 treballadors d'Airbus per exigir millores laborals. Empresa i sindicats intenten apropar postures enmig de protestes de la planta de Getafe a Madrid. Els treballadors asseguren que l'última proposta de la direcció no respon a les seves principals reivindicacions, però mantenen el diàleg obert amb la companyia. Exigeixen millores salarials i també laborals. Juan Antonio Vázquez, del comitè d'empresa.
6: Però va durar hasta que quiera l'empresa. Es decir, en el momento que haya propuestas concretas, que no se firmen, sino que esas propuestas de forma transparente y concreta puedan ser valoradas por la plantilla, puedan satisfacer las reclamaciones de la plantilla y puedan ser votadas y votadas afirmativamente, pues se pararán el paro. El paro no es un objetivo, es un fin.
0: I un altre punt en clau econòmica, Antonio Garamendi continuarà 4 anys més encapçalant la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials. L'actual líder de la patronal serà l'únic candidat que concorrerà a les eleccions. Davant l'absència de rivals, els estatuts de l'entitat permeten que l'actual president continuï sense necessitat de votació. Renovarà el mandat a partir de l'1 d'octubre. El basc lidera l'organització des de 2018, quan va guanyar unes eleccions a les que va arribar sense oposició. Obrint plana internacional, l'Agència de Nacions Unides per a la Població Refugiada de Palestina ha denunciat que 4 vehicles armats i més de 50 membres de les forces de seguretat israelianes han envaït una instal·lació de les Nacions Unides a l'est de Jerusalem, mentre 20 treballadors encara hi eren dins, segons el govern israelià, i volen construir una escola. Tot plegat es produeix mesos després que el Parlament israelià adoptés una decisió sense precedents i que xoca amb el dret internacional, retirar la immunitat d'aquesta agència decretant l'expropiació dels seus locals i tallant-ne els subministraments. Tornant a Espanya, però, encara vinculat amb Israel, la Federació de Consumidors i Usuaris i l'organització agrària COAC han demanat al Ministeri de Consum que investigui si alguns supermercats espanyols estan venent productes de territoris palestins ocupats, etiquetats com si fossin d'Israel. En la seva denúncia, l'organització recorda que un decret de l'any passat prohibeix importar productes procedents dels territoris ocupats. Andrés Góngora és el secretari general de COAC.
7: Y que son sospechosos, tal y como recoge este informe, de proceder de territorio ocupado y que por lo tanto es una importación ilegal. Solicitamos al Ministerio de Consumo que investigue no solamente a las empresas, sino también a los supermercados donde se están vendiendo y no se están etiquetando de forma correcta.
0: I ens fixem ara en Veneçuela, on ja són més de 6.500 les persones mortes pels terratrèmols quan tot just fa 2 mesos que es van produir. A La Guaira continua la recerca de cossos. L'ONG espanyola Olvidados reclama que cal més ajuda. Olga San Martín és la vicepresidenta.
8: Es importante que no olvidemos que 2 meses después las cosas, aunque ya no salen apenas en televisión, no se han solucionado, sino que han empeorado en el sentido de que todavía no han podido volver a sus casas muchos de ellos porque están peligrosas. Otras han derrumbado, se encuentran en las carreteras, en distintos sitios asentados, en tiendas. Y bueno, necesitan muchísimo apoyo.
0: I en esports, avui comencen a disputar-se els últims partits de la primera jornada de Lliga de Futbol. Jaume Arriello, bona tarda.
9: Què tal, Maria? Bona tarda. Aquells duels que van ser ajornats per la proximitat amb el Mundial. València-Betis, aquesta nit a les 9. Demà tindrem un Madrid-Reial Societat. I dijous ja completarem aquesta primera jornada del Campionat de Lliga amb el Celta-Osasuna i el Barça-Atlètic Club. Per cert, a Can Barça estem pendents de la possible oficialitat del porter croat Dominic Livakovic com a nou fitxatge. En ciclisme, quarta etapa de la Vuelta, 101 quilòmetres amb sortida i arribada a Andorra la Vella. La jornada transcorre íntegrament pel Principat. 3 ports de primera categoria hauran de coronar els corredors. Ahir l'etapa va quedar cancel·lada a 15 quilòmetres de la meta per una pedregada, així que la classificació continua igual amb l'eslové Tadej Pogačar al capdavant. I en tenis, avui tornarà a competir oficialment Carlos Alcaraz 133 dies després de la lesió que es va fer al canell en el passat compte de Godó. El murcià participa al dobles mixta de el US Open, fent parella amb Serena Williams. L'estrena serà a les 8 de la tarda.
0: Gràcies, Jaume. I fem un apunt en clau cultural. Ràdio Televisió Espanyola estrenarà el proper 22 de setembre al 74è Festival de Cinema de Sant Sebastián el documental Cuelga Muros, entre lo difícil y lo imposible. Recull les primeres imatges gravades per una càmera de televisió a l'interior de les criptes de Cuelga Muros, l'antic Valle de los Caídos, on jauen més de 33.800 víctimes de la Guerra Civil. Fa gairebé 6 dècades que aquesta espai està tancat. Les úniques imatges conegudes de l'interior de les criptes eren unes fotografies en blanc i negre de l'any 1959 que va fer l'agència EFA, que mostren l'arribada de les primeres caixes amb víctimes a la basílica. Apareixen algunes de les 11.000 que

50 anys que es va publicar un 25 d'agost de 1976. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. Primera reunió del govern de Salvador Illa després de les vacances d'estiu. Un primer consell executiu marcat, entre d'altres, pel temporal de pluges dels darrers dies a alguns punts del Camp de Tarragona i comarques de Lleida. Junts per Catalunya i Comuns demanen la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè doni explicacions sobre per què no es va enviar un SOS alerta a la població d'aquestes zones durant l'episodi d'aiguats. Sobre aquesta qüestió, l'executiu defensa que l'enviament d'aquests missatges respon a criteris estrictament tècnics. La portaveu Silvia Paneque.
2: I com dic, són només els criteris tècnics els que recomanen o no, ja dic, poden ser en algunes ocasions per pluges acumulades, com ens va passar a Terres de l'Ebre, que es va recomanar doncs l'ESALER, però així s'ha fet fins ara i així es continuarà fent.
1: Protecció Civil dona per finalitzat un episodi que ha deixat diversos ferits, la majoria lleus, més de 900 trucades al telèfon d'emergència 112 i registres de fins a 88 litres per metre quadrat al Baix Camp. Avui sobre el terreny, jornada de neteja i recompte de danys. De seguida hi serem. Abans, però, repassem la informació de serveis i comencem per les carreteres. Situació aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda, Isabel. Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha un accident que ens acaben de comunicar a la C-59 a Vigues i Riells. Circuleu amb cautela. Encara problemes i desviaments de trànsit a la C-25 a Riudellots de la Selva, on ha bolcat un camió carregat de porcs. Ara mateix també hi ha un accident a l'Ametlla de Mar, a l'AP7, un carril tallat en sentit Castelló, i per tant us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
1: Gràcies. I després dels últims aiguats, què ens espera les properes hores? A EMET, Jordi Urós.
4: Avui les temperatures màximes pugen a Catalunya, excepte a l'Empordà, on hi haurà pocs canvis. Atenció al litoral i al prelitoral central, perquè es podran assolir valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Girona, 33 a Barcelona, Lleida i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, el vent a la tarda bufarà del sud-oest moderat al litoral sud i al central.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Primera reunió del govern de Salvador Illa després de l'aturada per les vacances d'estiu. Un primer consell executiu que arriba enmig de les crítiques per la gestió dels aiguats dels darrers dies al Camp de Tarragona i a comarques de Lleida. Sobre per què no es van enviar missatges des d'alert durant el temporal, el govern defensa que aquest enviament respon a criteris estrictament tècnics i ha defensat la gestió de l'emergència per part de l'executiu. Anem cap al Palau de la Generalitat. Toni Conde, bona tarda.
5: Bona tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'enviament d'un missatge d'alert depèn de criteris estrictament tècnics i només es preveuen els nivells 5 i 6 d'emergència, mentre que l'episodi d'aiguats d'aquest cap de setmana al Camp de Tarragona era de nivell 4. Ha insistit que Protecció Civil és qui ha de fer anàlisis tècniques sobre aspectes que afecten la situació d'alerta, com poden ser l'hora de la incidència o el desplegament d'altres mesures de protecció, perquè el missatge és alert és una eina més dins del ventall d'opcions de prevenció. Paneque ha destacat que no s'han hagut de lamentar danys personals i ha afirmat que tot i això es revisarà si es pot millorar algun aspecte.
2: Es farà una revisió dels dos episodis, específicament els que s'han viscut al Camp de Tarragona, i si hi ha algun mecanisme de millora l'incorporarem i el traslladarem. Però insisteixo que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent, d'acord a criteris tècnics.
5: A més, després del Consell Executiu, Paneque també ha

0: avançat que el govern treballa per començar el curs escolar amb normalitat i que en els propers dies la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà els detalls sobre un nou curs marcat per la vaga convocada per al primer dia de curs el pròxim 8 de setembre.
1: És la resposta, gràcies, Toni, al govern després que Junts i Comuns hagin demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui per què no es van enviar aquests missatges és alerta a les zones del Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp. I Protecció Civil, mentrestant, dona per finalitzat l'episodi de pluges que ha deixat gairebé 900 trucades al telèfon d'emergència 112 i registres com gairebé 88,8 litres per metre quadrat a Vinyols, al Baix Camp, al Tarragonès. El sistema d'emergències mèdiques ha atès una trentena de persones, cap d'elles però greu, i a Lleida, pagesos i organitzacions agràries calculen danys, en alguns casos, del 80% en algunes produccions. En fem un repàs de tot plegat amb la Pilar Ribas des de Tarragona i la Pepa Santgenís des de Lleida.
2: Al Priorat, on estan en plena verema, la pedregada malmès entre un 10 i un 50% de la collita, segons les zones. Josep Cedó, d'Unió de Pagesos.
3: A la zona d'això, Falset, Marçà, Capçanes, Marroig, hi ha un 30-50% d'afectació, i després la zona de més al cap dalt, al Priorat, des de Bellmunt, Gratallops, Poboleda, etc., depèn de les finques, hi ha entre un 10, 20, 30% de mal. El problema, més que els danys que ha fet la pedra i la collita que s'ha perdut, és que la resta de collita a poc es començarà a podrir.
2: A la Ribera d'Ebre, on van caure pedres de grans dimensions, ha provocat danys en infraestructures. Jaume Miquel Aleu, responsable d'Unió de Pagesos a la comarca.
4: Aquí a la Ribera hi ha molts pous que estan funcionant en energia solar, que alguna placa ha sofert les conseqüències de la pedrada. Tenim coneixement d'alguna teulada de magatzems i granges, però afectació a la fruita, poca, perquè ja s'està acabant.
2: Al Tarragonès, que comencen a recollir les varietats primerenques d'avellana, l'afectació ha estat mínima. Al Baix Camp, Reus i Riudoms ha caigut la majoria d'ametlla. D'altra banda, uns 700 abonats d'Endesa a Tarragona es troben encara afectats a causa del temporal. Inicialment eren 2.000. La previsió és que el servei es restableixi totalment durant aquest dimarts. Les principals afectacions són a les urbanitzacions de la zona de Llevant de la ciutat, com Montnars, Solimar, Bonsol o la Llevantina.
5: Els pagesos han començat a avaluar aquest matí els danys de la pedregada que hi a la tarda va caure a la plana de Lleida i que va afectar diverses plantacions de fruita de pobles al Segrià i la Noguera. A l'espera de la valoració oficial del Departament d'Agricultura, l'afectació, diuen, és desigual i les varietats més perjudicades són la pera, el préssec tardà i la poma. Pere Roquer, president d'Assaig a Lleida.
6: Hi ha finques que estan molt tocades, sobretot a la zona d'Almenar, Ibarz, Alfarràs.
7: Les que estan més tocades pot variar entre un 60, un 70, un 80%, depèn de l'explotació.
8: I aquí l'Horta de Lleida, sobretot a la part més sur, podria ser entre un 15 i un 20%.
5: Però sigui molt o poca l'afectació, la comercialització serà igual de difícil. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
9: A l'hora de comercialitzar i a l'hora de la recol·lecció sigui un greu problema.
5: L'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent destaca que aquesta és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada.
1: Aquesta tarda les Kellys es concentraran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar per unes condicions laborals que, per molts estius que passin, continuen igual. Quines són, Cristina Martín?
10: Des de fa més de 10 anys, les cambreres de pis que netegen els hotels, conegudes com les Kellys, protesten a Barcelona per demanar millores laborals. Passen els anys i molts saben qui són les Kellys, però la seva realitat dia a dia no millora. Sempre es concentren a finals d'agost. És una data que arriba any rere any després d'estius de xifres rècord a la ciutat, tant de turistes com d'ingressos per als hotels. Juani Pérez és una de les organitzadores.
11: Bueno, que mientras más turistas, sí, más trabajo, pero ustedes siguen cobrando lo mismo en agosto que en noviembre, que en febrero, sí, seguimos cobrando lo mismo. Sin embargo, el tipo de faena que te encuentras en verano no tiene nada que ver con la faena que te encuentras en noviembre o que te encuentras en febrero. No tiene nada que ver.
10: L'Associació Kellys Catalunya demana millores que han aconseguit les companyes de Balears o les Canàries, com a lavar els llits o disposar de carrets motoritzats per fer més fàcil el seu treball.
1: Ens situem ara a la residència de Gent Gran de Gràcia, de Barcelona, que ha rebut el distintiu de la Generalitat com a residència compromesa amb la diversitat LGTBI+. I ha estat la nostra companya, Marga Esparza.
12: Aquest distintiu comporta el compromís per tal que les persones del col·lectiu LGTBI que són grans i han d'anar a viure a una residència puguin tenir els seus drets garantits, amb igualtat, respecte i un tracte no discriminatori. Per això ja s'han format més de 2.500 treballadors. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
13: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
12: La Carme Coromines té 89 anys i és membre del col·lectiu LGTBI. Viu en aquesta residència des de fa 3 anys.
14: A mi personalment no. Jo mai he tingut de sortir de cap armari. Sempre he sigut tal com soc. Jo soc una dona que li agraden les dones i estima les dones. Ja està. Ben fàcil, això és entendre-ho.
12: Les residències de gent gran de la Generalitat rebran el distintiu els propers mesos i també el més d'un centenar de gestió pública.
1: De l'àmbit de la salut ens fem ressò del projecte europeu Menves contra la depressió, en el marc del qual un equip de l'Hospital del Mar ha desenvolupat Mentina. Es tracta d'una aplicació de salut mental amb base científica per dissuadir preguntar a la intel·ligència artificial. És l'única del seu tipus que està seguint el procés per ser certificada com a producte sanitari. Explica'ns Anna Banyeres.
15: Per evitar consultes a la intel·ligència artificial que poden derivar en riscos associats a imprecisions per la informació facilitada o el reforçament de conductes o patrons de pensament disfuncionals, un equip de psicòlegs i psiquiatres ha treballat una aplicació mòbil que ofereix informació i resposta a la depressió basada en evidència científica, com explica una dels seus membres, Cristina de Córdoba.
16: No és un substitut d'un procés terapèutic, però sí que buscar ajudar els pacients a gestionar els seus símptomes, a prevenir recaigudes i, en general, a millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional.
15: I tot fent un seguiment de l'activitat diària de la persona usuària.
16: L'aplicació, a través dels propis sensors que té el mòbil, de passes, d'hores de son i a través de qüestionaris que va enviant regularment, fa un seguiment dels hàbits, de l'estat d'ànim del participant i ofereix un seguiment i consells per cada usuari de l'aplicació.
15: L'objectiu últim és que l'aplicació sigui certificada com a producte sanitari. Per aquest motiu s'està avaluant dins un assaig clínic que es troba en fase de reclutament de persones voluntàries.
1: Edició migdia. Ens situem ara al barri del Poblenou de Barcelona. Allà hi és l'antiga fàbrica L'Escocesa, que acollirà un espai d'art inclusiu i una promoció d'habitatge adaptat per persones amb necessitats específiques. Més detalls, Laura Hurtado.
17: El projecte s'emmarca en la transformació del recinte, que ja funciona com un espai col·lectiu de creació artística. Una de les novetats de la reforma és el nou centre d'inclusió social, on es construiran 72 habitatges per a persones amb discapacitat i es crearà un centre d'art inclusiu. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
18: Un projecte que suposa recuperar per la ciutat 11.500 metres quadrats d'un recinte històric i, per tant, fem una tasca també de recuperació del patrimoni industrial i de la memòria de la ciutat de Barcelona, sobretot del Poblenou, amb una inversió total fins a l'execució final al 2029 de l'entorn de 50 milions d'euros.
17: La fàbrica també albergarà un centre d'innovació alimentària i impulsarà projectes d'economia social i solidària.
1: Anem ara cap a la Bisbal d'Empordà. Les 24 places del curs que subvencionarà la Generalitat a l'Escola de Ceràmica d'aquest municipi ja estan plenes. La iniciativa té com objectiu garantir el relleu generacional de l'ofici de ceramista i alhora impulsar l'activitat econòmica als municipis rurals. Gemma Esteve.
19: La formació s'adreça a persones amb estudis o experiència en art, disseny o ceràmica que durant el curs aprendran tècniques com el modelatge, el treball amb el torn i els esmalts. La directora de l'escola, Dolors Ros, explica que un cop acabada l'estada, l'objectiu és que els participants puguin vendre peces, organitzar tallers o impulsar els seus propis projectes culturals i econòmics als seus municipis d'origen.
20: Ja són una gent que no han de fer estudis de disseny, sinó que ells, el problema que tenen és que no troben artesans que els hi faci les seves peces. Per tant, una de les idees és dir, molt bé, si vosaltres no trobeu artesans que us facin les vostres peces, nosaltres us farem un curs perquè vosaltres podeu crear les vostres empreses en els territoris.
19: La iniciativa forma part del programa Arrelament, que busca frenar el despoblament rural i alhora treure els joves cap a l'ofici de ceramista. El curs començarà al setembre i està subvencionat per la Generalitat. Els alumnes procedents de les 11 comarques en risc de despoblament tindran un 40% de descompte en l'allotjament.
1: I abans dels esports, un apunt més, el biòleg Josep Canadell i Gili ha rebut el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 que atorga la Generalitat. Canadell està premiat pel seu treball sobre les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Segons el jurat, aquesta recerca ha desenvolupat noves maneres d'estudiar el canvi climàtic i aporta eines per dissenyar noves mesures per reduir els seus efectes. Així ho ha explicat Sílvia Paneque, portaveu del govern.
0: I precisament aquesta és una de les grans aportacions del doctor Canadell, generar coneixement per poder entendre també millor els canvis que estem experimentant o estem veient en el planeta, a la conca del Mediterrani específicament, i, per tant, disposar de millors eines per afrontar-los.
1: El premi, creat el 2004, està dotat amb 80.000 euros. I moment ara per repassar el més destacat de l'actualitat esportiva, i ho fem amb Jaume Riello. Bona tarda.
21: Què tal? Bona tarda.
1: Esports.
21: El Barça podria fer oficial en les properes hores la incorporació del porter croat Dominic Livakovic. Germà García, bona tarda.
22: Bona tarda. En efecte, el Barça ha pres la decisió de reforçar la porteria i properament anunciarà l'arribada de l'exporter del Girona, Dominic Livakovic, de 31 anys, croat, procedent del Dinamo de Zagreb, per bé que va jugar cedit la passada temporada al Fenerbahçe turc. El Barça pagarà 2 milions d'euros més variables i signarà per 4 temporades. La intenció és que s'incorpori d'immediat com a suplent de Joan Garcia i que Chesney, que viu la seva última etapa, l'última temporada en actiu, sigui el tercer porter. Paral·lelament, el Barça encara no ha descartat Julián Álvarez, tot i que sembla força complicada la seva arribada, esperarà fins al tancament de mercat del proper dilluns, i la novetat és que, si no poden fitxar el davanter argentí, no arribarà cap altre jugador.
21: Gràcies, Germà. Aquest matí, Rodri ha tornat a treballar al ritme dels seus companys a la Ciutat Esportiva. El capità de la selecció espanyola podria debutar divendres amb la samarreta del Barça en el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. El clàssic de la Lliga F, el Barça-Real Madrid, serà al Camp Nou. És una informació que ha pogut confirmar Ràdio 4. Jorge Agüero, bona tarda.
23: Bona tarda. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, jornada sisena de la Lliga F, amb horaris encara per determinar, tornarà a obrir-se el Camp Nou per a l'equip femení 5 mesos després. El clàssic de dones lluirà en un marc incomparable i amb una particularitat, el fet que aquesta obertura sigui en partit de Lliga, competició on fins aleshores només havia jugat una vegada al Camp Nou. Va ser el 6 de gener, dia de Reis de l'any 2021, un derbi contra l'Espanyol que les blaugranes es van endur amb un 5-0.
21: Gràcies, Jorge. Encara en futbol, Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. El seu debut a la banqueta de l'Oranje serà el 24 de setembre contra Alemanya, que també tindrà un nou seleccionador, Jürgen Klopp. I en handbol, el Futbol Club Barcelona en categoria masculina i el Granollers en femenina s'han proclamat campions de la Supercopa de Catalunya.
1: Gràcies, Jaume.
21: Fins ara.
1: De la cultura, ens situem a Girona, que es converteix des d'avui en un gran escenari pel teatre d'aficionats amb el seu Festival Internacional del Teatre Amateur, el FITAC. Una vintena de companyies de tot el món presenten fins diumenge els seus espectacles en aquest punt de trobada pels amants de les arts escèniques, que arriba a la seva 26a edició, i els detalls els té la Marta Orquín.
24: Un FITAC inaugura avui tot un clàssic de Broadway, Into the Woods, de Stephen Sondheim. La companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern presenta Dins del bosc, la seva adaptació en català d'aquest musical sobre el costat fosc dels contes de fades. És una de les 23 companyies catalanes, internacionals i de l'estat espanyol que participen al FITAC, un gran aparador del teatre amateur que enceta una nova etapa de 4 anys a càrrec de l'actual equip organitzador. Xavier Valentí és el director artístic del festival.
25: Mantenir el nivell en què el FITAC ha arribat en aquesta 26a edició a través sempre d'una bona selecció d'espectacles, demostrar que el teatre amateur no és necessàriament menys bo que el teatre professional.
24: La programació reflecteix la diversitat del teatre amateur, des de clàssics com una Antígona amb l'Estudio de Mònaco, a la dansa de Sweet Addictions, al teatre d'objectes de Bukowski, que portarà el Teatre Nacional de Titelles d'Armènia, o la reflexió sobre l'esclerosi múltiple dels Meus dimonis i jo, dels mallorquins Les Mil Cares. Juventus otra vez en campaña. També destacant el manual de la buena esposa de la companyia Marujasp, que retrata amb humor l'adoctrinament de les dones durant el franquisme, comèdia sin título interpretada pels actors invidents de Set Estrelo Teatro, o un altre musical, Maratzade, de Locos por Actuar, amb 24 intèrprets en escena. Una programació que amb el lema FITAC Connection vol enfortir vincles.
25: Convida a connectar-nos, actors amb el seu públic, espectadors amb espectadors, companyies amb companyies, en aquesta celebració que és el teatre.
24: Les funcions es repartiran en diferents escenaris de la ciutat de Girona i els municipis adherits a la xarxa FITAC.
1: Del teatre al cinema, el director nord-americà Robert Eggers serà homenatjat en la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges amb el Premi Màquina del Temps, en reconeixement de la seva trajectòria. El certamen destaca així la contribució decisiva del director al cinema fantàstic i terror contemporani. Durant la seva visita, el director de pel·lícules com La Bruja, El Faro o la nova versió de Nosferatu presentarà un clip del seu nou llargmetratge que veurà la llum el 8 de gener del 2027. Nosaltres avui marxem al ritme de Set de Rumba. Hi.

El grup portarà la seva rumba a les festes majors de Sants aquesta tarda, la cita a 6:45 del vespre al Parc de l'Espanya Industrial. En una cambreta. Amb ells marxem, la informació continua en aquesta sintonia i al portal rtv-e.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
2: Doncs jo crec que ja ens hem ambientat. Aquesta és la música que sona en aquesta pel·lícula, A Fuego, aquesta història de dol, de desig de viure, de joventut al límit. Això parla de la joventut, no? Després de la mort de cop del seu germà Nico, la Lola, és una noia de 17 anys interpretada per la Zoe Bonafonte, ara ho explicàvem, ella va estar nominada al Goya l'any passat per el 47, i descobreix justament el búnquer, que és un espai clandestí de festes, de batalles de dansa, que sonen aquestes cançons de llibertat, on es mou gairebé en secret, on ell es movia en secret. Allà troba una nova família, reconnecta amb la dansa i comença a preguntar-se com se segueix endavant quan tot s'ha trencat, quan tot s'ha parat. Ho hem dit, és l'òpera prima de l'Estel Díaz, d'una pel·lícula que parla sobre ballar, sobre sobreviure, viure, créixer sense demanar permís, aprendre a viure sense por, sense filtres, i en definitiva, doncs això, el títol de la pel·lícula, A Fuego, A Foc. Estel Díaz, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies per convidar-me.
2: Ara ens hem ambientat una mica abans de que arribessis amb la música que sona en aquesta pel·lícula, que és un punt clau, no? Sonen artistes com la Batguial, la Ruslan, hem sentit a la Muix, que també ara sentim a la Zoe, forma part una mica de l'ambient, no?, de tot plegat, perquè et facis una idea, si ve ara el capcirat, per exemple, que duen tota l'estona sense aquesta música de fons de la rave, no?, també perquè et fiquis a dins el búnquer, la banda sonora és clau en aquesta pel·lícula.
3: Sí, ho teníem clar des de que escrivíem el guió. Al final representa que és un espai on sempre està sonant música, no? Que jo pensava, i junt amb la guionista, la Núria Donjó, a la nostra vida està present constantment. I una mica la música que sona, en realitat, és la que pot sonar una prèvia amb els meus amics abans de que, doncs, ens n'anem a l'Apolo. Llavors, era important per connectar, que tingués aquest punt de realitat i de doncs, com de subconscient, gairebé.
2: La pel·lícula, ara ho dèiem, comença d'una manera molt forta, amb una ausència brutal, que és la mort del Nico, del germà de la Lola. No sé si volíeu explicar el duel des d'una manera diferent al que s'ha explicat sempre, el dol, no des del silenci, des del recolliment, sinó des de la generació que s'ho pren d'una altra manera i que el que fa és rebel·lar-se.
3: Sí, al final Hi ha moltes maneres d'explicar el dol, hi ha uns punts comuns, però cada persona el viu d'una manera diferent, i el que volíem era ser molt concretes a l'hora de dibuixar el personatge de la Lola i el procés que està passant, perquè creiem que així és molt més fàcil identificar-se amb els personatges, no generalitzar. Llavors, el procés de la Lola és el que li encaixella per personalitat, té una cosa molt inquieta dins, no?, d'estar en moviment, i aquesta com immobilitat que comentes tu del dol no li encaixa, no? Aquesta cosa més tradicional, que és com ho està vivint, per exemple, el personatge de la seva mare. Llavors, això ens funcionava molt per tenir aquest moviment, aquesta energia que té el personatge, tot i estar en aquest estat de dol, de no conformar-se i encaixar molt amb l'esperit del búnquer.
2: Si dèiem que la música és clau per l'ambient, també ho és la dansa, no? La dansa es converteix gairebé en el llenguatge principal de la ferida que té la Lola, no? D'aquestes emocions que expliques una mica, perquè els que estem en el món de la dansa i hem crescut ballant sabem que la dansa va més enllà de les paraules, que ho pots expressar amb el moviment. Però tota aquella gent que potser no està tan ficada en aquests ambients de dansa, clar, també expliques com a partir d'aquí pots explicar coses sense parlar, no?
3: Exacte, és que el procés que fa la Lola en realitat té com un nus a dins, ella, i la dansa ja no la fa servir directament com per dir em passa això i explico això, sinó com per intentar entendre el que li està passant. Diguem que és una manera de connectar amb la faceta emocional que no et permet fer-ho d'una manera racional, no? Ho treballa des d'una altra manera, i la Lola està en aquest punt de, bueno, ho necessito, però a la vegada em costa, i ens anava molt bé. És un mecanisme expressiu, evidentment, i visual, increïblement potent.
2: Entenc que les coreografies també han sigut un punt clau de la pel·lícula. Com ho veu fer?
3: Doncs amb l'Anna Macau, la coreògrafa, que és increïble, és molt fàcil treballar amb ella, és superentusiasta, i des del primer moment volíem buscar alguna cosa molt des del personatge, és a dir, no crear alguna cosa des de l'extern buscant un look visual concret o específic, sinó agafant tots els personatges que tenim i dient, vale, què necessitem que expressi en cada moment. Llavors jo crec que això és el que ho lliga molt més la dansa amb la resta de la narrativa de la pel·lícula.
2: El búnquer, que és aquest espai que descobreix la Lola, sembla com un refugi per ella, però també una fugida. No sé si, fins a quin punt volíeu retratar que els joves busquen llibertat, però també un lloc on ningú els hi pregunti, que passin una mica desapercebuts. No és això, justament?
3: És 100% això. És una mica en plan, bueno, deixeu-me un pau una estona que m'organitzi jo, que entengui el que m'està passant. És això, 100%. I també, més enllà d'aquest espai de fugida, volíem expressar la capacitat i la necessitat de muntar-te un propi espai, no? amb el teu col·lectiu, diguem, amb la gent afí, i una cosa pròpia, no? Que no estigui marcada. I el búnquer és això, realment.
2: Mira, n'estem parlant molt, però si et sembla, anem a escoltar el tràiler, perquè la gent es faci una idea.
4: Esto empieza!
5: Perder.
6: Esto es el búnker, ¿no?
7: Soy Bego.
6: Lola.
7: Andy, la absoluta reina del búnker.
6: Y aparte de bailar...
8: Aquí hacemos de todo, cariño.
9: Entonces te encanta Mario.
6: Va, enséñame.
10: Tú ya sabes bailar.
6: ¿Y tú cómo lo sabes?
10: Que el mar bailaba tan bien.
6: Era el mejor.
11: Sí, sí.
8: Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú no bailas?
6: Es que lo he dejado.
8: ¿Por?
6: Aya. No le cuentes a nadie que Nico era mi hermano.
11: Aya.
6: ¿Qué pasó esa noche?
11: ¡Para música!
6: Lo siento mucho, Lola.
9: Pero el caso es que aquí todo el mundo nos hemos callado algo. Te ibas a librar de nosotros tan fácil.

0: I només sentint això ja ens ambientem, eh? Amb això que deies ara de la música. La pel·lícula, ara ho sentíem, també parla una mica dels amics, no? Aquesta família que tries, que avui en dia molts joves confien més, i jo crec que ho hem fet tots quan hem estat adolescents, en els seus amics que en la família, que en aquells que els haurien de sostenir, però que justament en aquest cas també estan trencats, no?
1: Sí, suposo que forma part del procés de madurar. Al final, vull dir, et converteixes en una persona adulta, has de construir la teva pròpia vida i passa doncs, per anar construint nous lligams, que és el que fa el personatge de la Lola, i realment la Lola aconsegueix doncs, treballar el seu dol, superar el seu conflicte per l'ajuda d'aquests nous amics, 100%.
0: Aquesta és la teva primera pel·lícula, Estel. No sé per què has triat aquesta temàtica, per què volies centrar-te en els adolescents i en aquesta història també de dolor, perquè també no és fàcil explicar una història d'adolescents sense jutjar-los, sense parlar d'ells, però des de la perspectiva que s'ha fet sempre, no?
1: Aviam, haig de confessar... Bueno, confessar. Això, en realitat, era un encàrrec. El que passa és que era un encàrrec molt obert i vam tenir molta llibertat i ens hem sentit increïblement còmodes, perquè la premissa era joves i ball. I partint d'això, vam encarar el projecte amb la guionista pensant... Bé, al final, o sigui, el que et passa a l'adolescència és el mateix que et pot passar a l'edat adulta, però com si tinguessis el volum al màxim. No? Perquè és la primera vegada que experimentes moltes coses, però les emocions són les mateixes. Llavors, això és el que penso que ens ha permès encarar els personatges adolescents des del mateix nivell, no? Que a vegades és el que dius tu, els mirem des de dalt, o és una cosa com... menys tenim una mica, no? El que els pugui passar com que no és important. I jo crec que això és al final tots hem sigut adolescents i tots podem ser públic d'aquest tipus de continguts si realment els tractem amb el valor que tenen.
0: Creus que molta gent se sentirà identificada quan vegi aquesta pel·lícula?
1: Bueno, espero que sí. No sé si passarà o no. Espero que sí. Al final, jo no sé fer res si no m'identifico amb el que estic fent i penso que això es tradueix en l'experiència de l'espectador. Espero. Ese és l'objectiu.
0: La Zoe, que és la que interpreta el personatge de la Lola, ve de, ho dèiem ara, un reconeixement molt gran pel 47, aquesta pel·lícula que va ser millor pel·lícula del Goya Ex Aequo, del Marcel Barrena, justament en La Infiltrada. Ara passa per una pel·lícula molt diferent, que la lidera ella i per també és molt física, és molt emocional. Com ha estat dirigir-la amb ella, amb aquest paper que obligava a demostrar una mica d'actriu diferent al que havíem vist, eh?
1: Ha sigut un gust, perquè és molt treballadora, té molt talent, i jo, de veritat, des del principi vaig pensar quina sort. O sigui, realment era una part d'alleujament, que és que ja està, ja ho tenim, això funcionarà, i després ja a partir d'aquí era disfrutar-ho. I efectivament hi ha una dimensió molt física de ball que ella va posar, és que ho va donar tot, cada dia, és que cada dia ballava, assajava tot al 100%. I això és molt intuïtiva, té molta intuïció i sap perfectament com apropar-se a un personatge i com treballar-lo.
0: També comptes amb l'Omar Banana, no? Que és sí. També un actor, no tan jove com la Zoe, també molt jove, però que també va ser nominat als Premis Goya, al millor actor revelació en la pel·lícula Te estoy amando locamente, recordem, no? I que també és un actor que l'hem vist fent altres coses, però aquí també el tens amb un paper una mica diferent, no?
1: Sí, l'Omar, un altre que és un gust treballar amb ell, la veritat és que li aporta molt a les seqüències d'una manera tan natural i a la vegada treballa moltíssim també. I sí, és un paper diferent, però perquè, no sé, jo vaig veure molt, molt clar des del càsting. Al final és un paper que està inspirat en dos amics meus. Vull dir que ve molt, molt de la realitat i va ser molt divertit veure com, doncs ja, quan comences a rodar, li dones el paper a l'actor, no? Li vam donar el paper a l'Omar i ell creava coses i de cop feia algunes bromes que jo pensava, ostres, això no ho hem escrit, però és que això ho diu aquest amic meu, que està inspirat, no? I era com, jo, que guai, no? Com que realment es va generar allà com una dimensió del personatge i que li dona molta realitat i molt d'humor. Vull dir, l'Omar és impossible no riure amb ell.
0: I els teus amics en els que està inspirats han vist la pel·lícula?
1: Un sí, l'altre no.
0: I què t'han dit?
1: Bueno, va riure molt el que ho va veure perquè s'ha sentit molt identificat. L'altre, aviam, espero que també rigui, que també s'ho passi bé, si no...
0: Clar. Sí, és dur. És que pensava, perquè veure't reflectit també és complicat, no? Tot i que no siguis tu, però que sàpigues que està inspirat en tu. Ho has dit abans, l'has escrit aquesta pel·lícula juntament amb la Núria Dunjó. quina conversa va ser una mica la idea de la història? Perquè us van dir joves i ball, no? Però d'on va sortir tot el tema de que hi hagués doncs, una pèrdua tan complicada a l'inici, el dol, l'amistat, una mica també la por a créixer, no?, d'aquests joves?
1: Doncs es va posar durant molts dies, van ser setmanes de parlar i reflexionar quines eren les problemàtiques que els podien preocupar més als joves ara mateix. Tinc molta gent al meu entorn que són professors de secundària i de primària també, i a partir d'aquí vam començar a conformar aquesta dualitat entre la pressió i l'ambició, que diguem que estan més representades des del personatge del Nico, no? aquesta tensió que es genera entre m'esforço i no arribo, i a la vegada la rebel·lió, que està més representada en el personatge de la Lola, i després també a través del búnquer. Són maneres de rebel·lar-se diferents, però de rebel·lar-se és de construir, perquè volíem sempre que hi hagués un punt molt positiu, no? com bueno, hi ha problemes, no ho negarem, seria absurd plantejar una adolescència totalment feliç, però també hi ha llum a través dels personatges i de la seva agència.
0: No sé com va ser la manera a l'hora d'ensenyar-los a ballar en els actors, no? En els personatges també, perquè no sé si ells havien ballat mai, si ho havien fet d'aquesta manera. Com va ser tot el procés amb l'Anna Macau, has dit que és la
1: sí,
0: coreògrafa.
1: Exacte, aviam, Marc Soler venia ballant increïble, que no t'ho creus, la Ruslana una altra
0: clar,
1: increïble.
0: La Ruslana va sortir d'Operació Triunfo.
1: Exacte, sí, la Ruslana va arribar el primer dia d'assajos, jo vaig anar que portant 2 hores i ja tenia tota la coreografia agafada i jo vaig dir, bueno, pues aquí, això, increïble, d'aquí cap amunt. La Zoe sí que tenia coneixements de ball, també, tot i que no de l'estil en el que, bueno, el que es mou el personatge, llavors d'aquí va venir pues, tota aquesta feina que comento que va fer tant ella amb la coreògrafa i de més. I el personatge del Nico, per exemple, sí que tenia el Miquel Melero, té un background increïble en clàssic, és increïble veure'l ballar, però tots van fer un esforç, perquè al final no és només ballar, és ballar, això conforma el personatge, no? Com conforma les seqüències, l'arc emocional. I jo penso que va ser molt d'esforç, però molt gratificant, tant per ells com... Bueno, per mi ho va ser moltíssim veure com evolucionen i com cada cop ho feien millor.
0: Clar, ara m'he quedat una mica parada perquè he dit el nom de la coreògrafa, de l'Anna Macau, no? Que va ser professora meva de dansa.
1: Ah, uau!
0: I m'ha vingut com ara al cap perquè jo vaig tenir a l'Anna i a la Carla. La Carla Macau és la seva germana.
1: Sí, qui és, però no.
0: I m'havien fet classes de dansa. Jo sóc ballarina des de que tenia 5 anys i en tinc gairebé 29. I clar, m'ha vingut molt al cap que recordo que l'Anna és una gran, grandíssima coreògrafa.
1: És increïble.
0: Clar, jo no he ballat mai en una pel·lícula, però també és complicat, no? Si no vens d'aquest món, posar-t'hi. Clar, tu... ja has explicat històries de joves, històries d'adolescents, no és la primera vegada que ho fas. També vas dirigir Bienvenidos a l'Eden i, clar, recordo que hi havia la Nona Sobo en aquesta sèrie, oi que sí?
1: Sí.
0: També és el meu poble. Aquí fent
1: tot queda a casa.
0: Una mica això. Com va ser també fer una sèrie per Netflix tan gran? Perquè tu és la teva primera òpera prima, ho estem dient, és el cinema, però ja vens d'un background de fer moltes altres coses.
1: Sí, jo vaig... Sí, és veritat que al final la temàtica d'adolescència acaba sent com un punt habitual a la meva carrera. També penso que és un dels punts d'entrada a l'audiovisual, justament per això, perquè a vegades està com denostat, però se li pot treure molt més partit. A Bienvenidos a Eden justament vaig estar de segona directora, no vaig estar de principal, però la primera temporada estava en un programa de shadowing i la segona vaig fer la segona unitat. I la veritat és que tenir un cast tan ampli d'actors t'ajuda molt a també, d'aquestes edats em refereixo, molt propers a les adolescències, t'ajuda molt a poder tenir un ventall i tenir una visió més diversa, diguem, de les maneres de viure l'adolescència. Llavors et permet també estar en contacte amb, doncs, amb gent propera als personatges que escrius, que donar-li veracitat a les històries que estàs explicant i als personatges.
0: Creus que el cinema, i el cinema espanyol en concret, ara parlaves una mica de l'adolescència, que ha estat una mica denostada, no?, també, ha mirat masses vegades els adolescents des de fora, com un problema, i poques vegades des de dins, o sigui, una història que realment els tingui com a protagonistes i que parli d'ells, dels seus dolors, de les seves preocupacions?
1: Clar, sí, però penso que això ja no és només de l'audiovisual, sinó que és un tema social. Vull dir, crec que simplement ho percebem a l'audiovisual perquè és una tendència habitual i generalitzada. Però clar, al final penso, vull dir, és que tots hem sigut adolescents, no? Tots tenim, o sigui, és una època de la nostra vida que ens ha marcat moltíssim. Penso que ens aniria bé potser fer un exercici de tornada. Jo això ho he après a través de fer-ho, eh? No és una cosa que em vingués de sèrie. Però de cop, clar, quan et trobes amb aquesta necessitat de retratar aquestes històries, has d'entendre els protagonistes i les protagonistes i requereix aquest esforç i és molt enriquidor.
0: Has parlat amb molts joves.
1: Sí, però ja no des de l'objectiu concret de tinc aquest projecte, haig de fer això, tal, sinó com més d'un mecanisme d'imbuir-se, no? De sempre tenir-ho present. I al final em passa que a vegades acaba un projecte però igualment em segueixo interessant. Vull dir, ara després d'acabar aquesta pel·lícula a Fuego, ara estic dintre el món de la dansa, vull dir, estic a tope, soc espectadora, molt entusiasta. Llavors crec que això està molt bé perquè tot ho emportes. Sempre acaba apareixent en un projecte d'una altra, d'una manera o una altra.
0: Parlem dels adolescents, però si es parla de joves adolescents, ara mateix el 2026 i ja fa uns anys, és xarxes socials, és gravar-ho tot, la pel·lícula, ho dieu, no? Sense por, sense filtres, a foc, però què significa viure d'aquesta manera en un moment on tot es grava, on tot es jutja, on qualsevol cosa que puguis fer es pot estar gravant en aquell moment i penjant-ho a les xarxes? És més complicat que com ho vivíem nosaltres. Jo no vaig arribar en aquest punt, també, no?
1: Penso que sí, però penso que a la vegada, vull dir, totes les generacions hem tingut la nostra problemàtica, no? Jo penso que aquesta, ara mateix tenim, no problemàtica, però aquest condicionant, aquest element social que són les xarxes socials, que al final que són, és un mirall, una extensió de la societat en la que vivim. Però sí que hi ha hagut molts avenços a nivell de feminismes, a nivell de consciència social, i penso que això també és una cosa que els ha donat molta agència a molts dels adolescents. I al final hi ha una necessitat inevitable de rebel·lar-se, no? I de trencar amb alguns cànons i tal. I jo penso que potser estem arribant al punt límit d'aquesta necessitat de compartir tota la vida a les xarxes socials, no? Fa poc escoltava un podcast que deien crec que s'acabaran els influencers aviat. Potser és aquesta generació la que rebel·la i la que canvia una mica el paradigma.
0: Dels influencers, no? Cada vegada els joves se senten menys representats, això ho han dit.
1: Clar, exacte. Llavors, és que igual són ells els que fan el twist, no? Els que comencen a viure d'una manera diferent i n'aprenem tots.
0: Parlaves abans de la Ruslana, que surt, que balla molt bé, no? La vam veure tots a Operación Triunfo, que era una gran cantant, una gran ballarina, però com és com a actriu?
1: Molt, molt fresca, molt natural, molt directa, molt, molt sincera, realment. Però perquè crec que ella és així. Jo crec que això és el que ens va fer veure que encaixava amb el personatge. Jo, confesso, no vaig veure Operación Triunfo en aquest cas, no la coneixia res, crec que gairebé millor, perquè va ser com, bueno, ja està, aquesta noia funciona perfecta pel paper independentment de qualsevol cosa. I és molt fàcil treballar amb ella. O sigui, sempre és, sí, vinga, endavant, molt entusiasta, molt autoexigent, també, i això, i el resultat és com te'l creus, et creus el que digui.
0: Heu estat a alguns festivals, si no m'equivoco, o aneu ara?
1: Anirem ara.
0: Anem ara a Mallorca?
1: Exacte, anem a l'Atlàntida.
0: A l'Atlàntida Mallorca Film Fest, quins dies són això?
1: Crec que comença la penúltima setmana de juliol, però nosaltres anem al primer cap de setmana d'agost.
0: Perquè s'estrena el 21 d'agost, aquesta pel·lícula.
1: Exacte.
0: O sigui, qui la vulgui veure ara... No, ara no la pots veure, aquesta pel·lícula.
1: Encara no. Que escalfin motors.
0: Aneu a Mallorca. Què? Teniu ganes? Com ho esteu preparant?
1: En tenim moltes ganes, perquè, a més, és una projecció a l'aire lliure, és gratuïta, és al vespre i després va acompanyada d'un concert de la Zoe, seguidament de Parquineos. O sigui, és la millor manera d'estrenar aquesta pel·lícula, perquè després, clar, vull dir, estàs allà, veus la pel·lícula, t'aixeques i ja et poses a ballar.
0: Clar, o sigui, perquè és totalment l'ambient una mica on es desenvolupa aquesta pel·lícula, no? Parlem de la música, parlem de la dansa, però també el vestuari és clau, sí, també, no? Per, de com es vesteixen els joves, de com trenquen una mica també amb el que està establert en el moment, no?
1: 100% el vestuari, jo hi afegeixo també la caracterització de maquillatge i de perruqueria, perquè van fer un treball conjunt increïble, la Sara Clemente i la Berta Pairet de vestuari, la Dana de Gatell i el Raül de per maquillatge i perruqueria. Al final són un equip que es fixa molt en el detall, que ho viu constantment, això que t'he explicat, que jo pues, intento imbuir, no estar sempre pendent i escoltant pues, tant els adolescents com qualsevol tipus de persona. En el cas de la Sara i la Berta, tenien un coneixement de la simbologia inconscient a vegades del vestuari, de les maneres d'expressar-se i tal, que és com, bueno, gairebé material enciclopèdic, la veritat.
0: Us heu endinsat una mica també en aquests locals, en aquests llocs, aquestes batalles clandestines, com ha sigut?
1: Sí, però la veritat és que tota la idea va sorgir, va aparèixer de manera molt orgànica, el tema dels concursos de ball i de més, perquè jo, justament amb la Sara Clemente i amb altra gent, tenim un col·lectiu, una associació cultural sense ànim de lucre, que ens diem Futuroa, i organitzem festes. I organitzem festes amb concursos drag.
0: Uau,
1: llavors, clar, és una altra cosa, però de cop per mi tenia un paral·lelisme molt, molt clar, perquè era com els elements de comunitat, els elements de festa. Nosaltres tenim un lema, per exemple, que és que lo petardo no te quite lo político, i que lo político no te quite lo petardo, i això és una mica el búnquer també, no? Una mica l'Andy representa una mica això. Llavors, vam tirar d'aquí, vam tirar de bueno, com se sent la gent que forma part d'aquesta comunitat, que ve a les nostres festes, que són companyes nostres, i d'aquí li vam afegir la dansa.
0: Un ambient que també s'ha criminalitzat molt, recordo, vull dir, perquè si s'han criminalitzat les raves, no? Si parlava abans de Cirana, amb aquesta rave, un ambient que sempre s'ha criminalitzat pel que sigui, no? Sempre s'ha dit que és un ambient de drogues, que és un ambient que no és un bon ambient, i també treure una mica l'estigma, no?, d'això.
1: 100%, és que a més, nosaltres sobretot pensàvem, per exemple, quan escrivíem amb la Núria en l'antiga Massana, no sé si coneixes,
0: sí,
1: que tristament desapareguda, és el contrari a aquesta imatge. Vull dir, normalment

0: sí, tot aquest moviment autogestionat i tal està molt relacionat com algú fosc, al contrari, en un lloc de llum, l'antiga Massana, i d'autoexpressió i de crear comunitat i de tenir un lloc que t'acompanyi. I no ho sé, espero que la pel·li ajudi a mostrar la veritable cara que té tot això, que és un ambient molt lluminós.
1: Justament d'això et volia comentar, no? Aquest ambient lluminós retrata aquesta joventut lluminosa que realment només troba la llum quan surt de casa seva, que això també és complicat a vegades, no? Trobar llocs, espais segurs per a aquesta joventut, i que els espais segurs poden ser aquests clubs de dansa, que no té per què ser un lloc més tranquil, vull dir que no passa res també per escapar-se, per anar a ballar, per estar por ahí tota la nit descobrint, és el que han de fer, no? També voleu mostrar això.
0: 100%, és que és el que ha de passar, és el que dius, és, i per mi és necessari, imprescindible, justament lligant amb el que dèiem de les xarxes, viure la vida real també. I volen. Jo penso que és una pulsió que tots els joves hem tingut i que segueixen tenint.
1: I no sé amb quina idea t'agradaria que es quedés la gent quan surt del cinema, una mica descriminalitzar a la gent, als joves, també entendre aquests espais o pensar, escolta, tots hem sigut joves encara que nosaltres no haguem fet el mateix, que no siguessin aquests els ambients.
0: Sí, 100%, i que s'associin, que generin xarxa amb persones amb afinitat i que s'activin i que ballin. Espero que surtin de la sala del cinema ballant.
1: Molt important també, perquè la dansa urbana també és criminalitzada i moltes vegades vista menys que altres tipus de dansa, no? I jo que estic en el món de la dansa, suposo que tu també ho hauràs notat. Sí que agrada molt, que té molt públic, però moltes vegades sí que, bueno, com allò que passa al carrer, no? No és així.
0: Sí, allò
1: té
0: que...
1: Té molta cultura també.
0: 100%, vull dir, al final també pots agafar, es veu claríssim en moviments com el voguing o el walking, no? que van sorgir de les dues costes d'Estats Units, sorgeixen des de una crítica social, no? des de una pulsió de en aquest cas són des de les comunitats queer. La dansa urbana al carrer té això, sempre és com això es relaciona com amb la perillositat o delinqüència o així, no? Tradicionalment, però al contrari, I es menys té perquè no s'estudia potser en una escola o en un centre, ara més, no?
1: Però sí,
0: no,
1: però fa uns anys no.
0: Clar, no fa tant, i no és el mateix com estudiar clàssic, no? Clar. Per exemple, el personatge del Nico se'n va a Londres, una gran escola i tal. I jo me n'he adonat, i veient tota la gent que balla a la pel·lícula, que hi ha uns figurants que són increïbles, els ballarins, que requereix una feina, requereix un esforç constant, que no... O sigui, jo a mi no m'hi cap al cap que es diferenciï.
1: Totalment. Doncs donem-li valor a la dansa, aquests espais nocturns, i per tot això hem d'anar a veure el 21 d'agost, encara queden unes setmanes, A Fuego, que s'estrenarà als cinemes, és l'òpera prima de l'Estel Dia. D'Estel, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Per aquesta conversa fantàstica que hem mantingut, i si voleu escoltar totes aquestes artistes i aquests artistes fantàstics, doncs també és un molt bon lloc. I ara se'n van a Mallorca, que potser teniu uns dies i potser també podeu anar cap allà i gaudir després d'aquest concert, que a més hi haurà després de la pel·lícula.
2: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
3: Amb Xavi Martínez. Anem a brindar.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant el ple del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. De moment, la compareixença encara no té data. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
2: El president del govern comparecerà en el Congreso, sin duda, como lo ha hecho siempre. Quiero recordarles que es el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales.
0: Aquesta setmana passaran per la cambra baixa 8 ministres de l'executiu. Avui era el torn de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha reiterat que la integritat territorial de Ceuta i Melilla és intocable i promet fermesa davant qualsevol amenaça o agressió a la seva sobirania. Apunta actors interessats en afavorir aquesta crisi migratòria per desestabilitzar políticament Espanya i a la Unió Europea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat que hi hagués cap informe d'intel·ligència que anticipés l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Declaracions que xoquen amb les de la ministra de Defensa aquest mateix matí, que ha defensat que el CNI va fer la seva feina i va compartir informació. Els escoltem.
3: No havia ningún informe que atisbara que el dia 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
4: Realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
0: En aquest Consell de Ministres, el primer després de les vacances d'estiu, el govern ha donat llum verda als avantprojectes de llei d'asil i de reforma de la llei d'estrangeria, coincidint amb la crisi migratòria. Les iniciatives busquen comptar amb un sistema de protecció més àgil, eficaç i garantista. Aquesta nova llei d'asil actualitza les definicions de protecció internacional, estatut del refugiat i protecció subsidiària i s'incorporen expressament realitats com la persecució relacionada amb el gènere, la identitat o l'expressió de gènere i la discapacitat. Respecte a la tramitació dels expedients de sol·licitud de protecció internacional, la futura llei distingeix entre el procediment ordinari d'examen i un procediment accelerat que s'ha de resoldre en 3 mesos. Ja són prop de 400 les persones que han denunciat una agència de viatges a l'Escala per presumptes irregularitats. Els Mossos continuen investigant el cas i no descarten que el nombre d'afectats segueixi augmentant. Girona, Gemma Esteve.
5: El cas va començar quan alguns clients van cancel·lar els viatges contractats i no van recuperar els diners. Altres afectats es van trobar que a l'hora de marxar encara no havien rebut els bitllets d'avió o que un cop al destí descobrien que part de l'estada no estava pagada. L'agència oferia viatges a preus molt competitius i treballava principalment de manera telemàtica a través d'una pàgina web i les xarxes socials que va tancar la setmana passada. A principis d'agost, la responsable va anunciar que suspendria tota l'activitat i va demanar disculpes als clients. Assegurava que treballava per retornar-los els diners i que la situació no havia estat premeditada. Mentrestant, el degoteig de denúncies continua i ja s'acosta a les 400. De moment, no hi ha cap persona detinguda.
0: Més qüestions. Entitats ecologistes i veïnals han presentat al·legacions contra la planta de piròlisi que l'empresa Valogreen Econova vol instal·lar al polígon industrial Xalamec de la Selva del Camp. Més detalls, Pilar Ribas.
6: L'anomenat grup de veïns i veïnes, Noa Valogreen, demana la paralització del projecte perquè assegura que no compleix els requisits legals establerts per a la seva aprovació. Considera que pot comportar riscos ambientals i de seguretat. Víctor Álvarez, president d'Ecologistes en Acció a Tarragona i l'Ebre, explica els principals arguments de les al·legacions.
7: Provocaria grans quantitats de fums, que això portaria dioxines, furans, metalls pesants. Tot aquest procés s'ha tirat endavant sense l'existència d'un estudi ambiental. Llavors demanem la nulitat de ple dret d'aquesta concessió. I per últim també, el que denuncia més que tot això s'està gestionant com si fos una empresa de revalorització de residus, quan realment ens trobem davant d'una empresa de química de producció d'hidrocarburs.
6: Valogreen es dedica al tractament de residus industrials i a la fabricació de matèries primeres circulars, concretament oli pirolític i carbó, mitjançant piròlisi de plàstics i envasos.
0: I no deixem Tarragona perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal diumenge a la matinada a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que aquest dimecres passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els Mossos van rebre l'avís d'una baralla cap a 3:45 i en arribar al lloc van trobar la víctima ferida per apunyalament. Tot i les maniobres de reanimació, va acabar morint. La Divisió de Recerca Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té una investigació oberta sota el secret de les actuacions. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: Ràdio 4.
9: Marcel, has portat una consola molt especial.
10: Sí, he portat una Atari Lynx, que segurament molt poca gent que ens està escoltant sap què és, però a mi em va marcar la infància perquè la vaig veure per primera vegada amb un amic meu que la va portar, el seu pare li va portar d'Estats Units, quan als anys 80 la gent no viatjava als Estats Units.
9: Clar.
10: I li va portar un trasto que jo no havia imaginat mai, que era una joguina on es poguessin intercanviar els jocs. Per tant, era una joguina de joguines. En aquell moment no existia, o jo no havia vist mai una Game Boy, per exemple.
9: Clar.
10: I de cop i volta va aparèixer amb un objecte estrany, amb àudio estèreo, amb gràfics de colors. Em va semblar molt espectacular i per mi allò es va convertir en una cosa aspiracional. I vaig estar mesos i mesos i mesos i mesos demanant i buscant, però no existia. No havia arribat a Espanya fins que finalment ho va fer, crec que amb una campanya de Nadal. I jo devia ser l'única persona que la vaig comprar, o que me la van portar els Reis, que la vaig demanar amb tot el meu... O sigui, és la cosa de nen que més vaig voler, aquesta màquina. I finalment me la van portar i es va convertir com una espècie de tresor solitari perquè no existia, no hi havia jocs. Sí, sí, era una consola individual i només tenia un joc i no hi havia... No hi havia mercat al país, o sigui, va arribar la consola en plan, suposo, camp de proves, i no la va passar, i no hi havia jocs, no hi havia mercat, i jo recordo ser un nen i anar doncs, a tots els centres comercials, a tots els aniversaris, a tots els Reis, a tots els Nadal, a tot, sempre a demanar un joc de la Lynx. I no hi havia lloc, potser algun racó del mercat de Sant Antoni, però era bastant frustrant per mi, un nen que jo devia tenir 6 o 7 anys i això ho veia com ho vivia molt intensament.
9: Clar, ens hem d'imaginar un món sense internet.
10: Ens hem d'imaginar no una Barcelona...
9: No. On ho puc trobar, això?
10: No, una Barcelona dels 80 o clar, inicis clar. Del 90, on no hi havia coses d'importació, o a mi se'm feia un impossible amb 8 o 9 anys. I no vaig aconseguir mai jocs, ara tot és molt més fàcil perquè ara estan les xarxes i de més, però a més, clar, això és una consola dels 80, o sigui, ha quedat molt desfasada, però per mi va ser una cosa molt, molt especial perquè era molt potent en el seu moment, però no ho podia demostrar. I com que jo era, bueno, vaig tenir la meva infància una mica solitària, doncs els pocs jocs que vaig poder aconseguir em van ajudar molt. I ara de tant en quant tinc algun ramalazo de nostàlgia i si veig un joc a eBay o viatjo pel món i me'l trobo, doncs a vegades me'l compro per tenir-lo allà.
9: O sigui que aquest és un objecte quasi de col·leccionista.
10: És un objecte de col·leccionista, perquè després, o sigui, els nens tenien la Game Boy de Nintendo, tenien la Game Gear, que era aquella de Sega, sí, que era amb 8 bits, però només jo tenia jo del meu món, només jo tenia l'Atari Lynx. I mira, no sé, això doncs encara la va convertir per mi en algo més especial, perquè era...
9: Et senties especial, tu?
10: No.
9: Al contrari.
10: No, absolut. No, però mira, no sé, l'he portat quan em vas dir, porta un objecte, i l'he vist avui allà a l'estanteria, que la tinc... Ja no funciona, no? Clar, això va deixar de... No sé ni com arreglar-la, però... Tampoc li puc ensenyar als meus fills, perquè si li poso això als meus fills, diran, papa, això quina merda és aquesta... És com quan els hi poso, jo què sé, Indiana Jones o Tiburón i la Guerra de les Galàxies i em miren així com, bueno, ok. Doncs
9: hi ha prou, no?
10: Més o menys és el mateix.
9: Avui el nostre irrepetible és el director de cinema Marcel Barrena.

0: Has coescrit amb Alberto Marini. Què
1: sí,
0: tal?
1: Sí, senyor, molt bé.
0: Content?
1: Estic molt content. Ja, sí. Justament aquest matí, abans de venir, hem tancat sí. el primer muntatge i estic molt content. Crec que tenim una cosa molt especial.
0: O sigui, la cosa va ràpid.
1: És que jo munto en paral·lel. Jo munto en paral·lel mentre estem rodant.
0: En paral·lel al rodatge?
1: Sí. A mi m'ajuda per saber si tenim el to adequat, si de cop ens hem deixat algun plano per fer o veiem que alguna cosa es pot millorar. No acostuma a passar que el dia següent estiguem la mateixa localització i, per tant, que ho puguem repetir, però clar. Per si cas, alguna vegada, doncs mira, ha sonat la campana i ho hem aconseguit. En realitat no, però ja tinc alguna certa mili i em conec. Ja.
0: Sobre la Roja, ja n'hem parlat aquí a Irrepetibles, amb la ballarina i coreògrafa Sol Picó, ara fa només un mes.
2: Ara estem en una en concret.
0: Sí. La Roja, es pot
2: la
0: dir.
2: La Roja, es pot dir.
0: De Marcel Barrena,
2: sí,
0: que has
2: sí,
0: fet
2: sí.
0: a la Roja.
2: Bueno, rodem demà, per cert. Estic, bueno, faig la coreografia del casament, una coreografia
0: sí.
2: Molt divertida, la veritat. Hem estat avui assajant també en la Carolina Juste i l'altre dia amb el Paco León i tots els... I molt
0: els
2: divertit,
0: actors.
2: És tots els actors. És una manera de celebrar la vida, és una coreografia que viatja un poc entre el... Molt senzilla, per suposat, però viatja entre el Bollywood i el contemporani. I entonces, bueno, és una cosa vital i que la veritat és que hi ha moments que te se posen una mica els pèls de punta de veure la gent com es mou aixins, sobretot els actors que no són
0: clar,
2: tan
0: clar.
2: actors.
0: I tu estàs passant
2: pel·li.
0: Bé, no?
2: M'ho estic passant molt bé, però és una cosa preciosa, preciosa.
0: O sigui que hi ha ball a la Roja.
1: Ella acaba de dir la Sol, o ho va dir en el seu moment, molt senzilla. No, o sigui, jo quan vaig veure els assajos del que havia muntat la Sol vaig flipar. Però com és possible que algú pugui crear això així? Tan bonic i tan ràpid i tan espectacular. O sigui que ella sí que és humil. A mi em va semblar molt espectacular i ha sigut molt bonic. Com deia la Sol, els protagonistes són el Paco León, la Carolina Juste, l'Òscar de la Fuente, tenim el Guillermo Laseras, tenim un repartiment, el Marc Martínez, que fa un paper espectacular. Tenim la sort de tenir grans actors, però estan rodejats també d'actors no coneguts, però que debuten, de fet. Doncs el nostre protagonista, dos dies abans de fer una pel·li amb el Paco i la Carol, estava en un restaurant al Raval cobrant en negre, que són indis, pakistanesos, marroquins, que ens han rodejat, que ens han ajudat, que ens han aportat tot, doncs, per poder fer aquesta pel·li que tracta sobre la selecció espanyola de críquet. La selecció espanyola de críquet està només formada per jugadors del Pakistan i de la Índia. És gent que sovint rep el menyspreu i el racisme i tots els ismes dolents, però alhora estan intentant portar un país que no els vol als Jocs Olímpics. I són taxistes, repartidors de menjar, i alhora són atletes de primer nivell, però ningú ho sap.
0: Escoltem una peça del Telediario de Televisió Espanyola.
3: Como no hay instalaciones, entrenan en aparcamientos o descampados, con pelotas de tenis para evitar romper algún cristal. La mayoría son de origen pakistaní, ya que en su país el cricket es casi una religión. Al no ser un deporte federado, no cuentan con ninguna ayuda económica, pero aún así sacan tiempo para disfrutar de este deporte. Un esfuerzo que ha permitido a algunos de ellos representar a España de forma internacional. Son una selección multicultural de 14 jugadores, de los cuales solo uno, el capitán, tiene la nacionalidad española.
4: Es cierto que en nuestro vestuario hay jugadores nacidos en países tan dispares como Pakistán, Inglaterra, India, pero tanto dentro como fuera del campo hablamos en español.
0: Aquesta era la veu de Cristian Muñoz Mills, el capità. La qüestió és que quan van quedar tercers d'Europa a la seva primera competició oficial, hi va haver comentaris molt racistes a les xarxes socials.
1: Sí, això va ser el que a mi em va portar a decidir que havia de fer aquesta pel·li. Jo venia de Mediterráneo, que era una pel·lícula sobre ajudar a qui més ho necessita, que és qui es veu obligat a marxar de casa seva per la guerra o per l'hambruna o pel que sigui. I ja la pel·li tenia attached a ella mateixa doncs el hate de l'extrema dreta nostra i la del costat. Perquè, en fi, odien a les altres religions, als altres colors, o bàsicament el que odien és a la pobresa. I ja vam rebre de tot tipus d'elogis d'aquest sector. Després, amb el 47, també es va repetir una mica el fenomen. Ens criticaven dient que havien blanquejat la immigració, i jo pensava, els meus avis no són bruts, perquè no havia ni plantejat que ens podrien atacar per aquí. a

0: I així que venia una mica calentet ja amb el tema. I quan vaig veure la notícia, doncs això, que la selecció espanyola de críquet, i vaig pensar, selecció espanyola de críquet, críquet? Com críquet? Saps que és el segon esport més jugat del món. Però clar, aquí no el juga
1: ningú.
0: Ningú. I vaig dir, hòstia, però això existeix. I vaig entrar a la notícia i vaig veure la típica escena de l'himne, de l'himne, quan es posen els jugadors amb l'himne, que a mi els himnes... i la selecció espanyola a mi tampoc allò, però vaig veure l'escena de l'himne amb el tan, i tots els jugadors que hi havia, i el traveling lateral,
1: totes les cares
0: eren indis, pakistanesos, i vaig pensar, uau, aquí hi ha una història, saps? Perquè era l'himne de la selecció espanyola, l'himne de La Roja, amb uns jugadors que dius, no tenen pinta. I tots els comentaris a la notícia, els comentaris d'aquell diari digital, els comentaris dels usuaris eren, bueno, el que podries esperar. Sí. Moros, iros a vostra casa, no nos representais. I vaig pensar, mira'ls, un altre cop, aquí els tenim. I vaig dir, doncs, vamos allà. I hem fet la peli sobre tota aquesta gent.
1: Quan la veurem?
0: El 19 de març.
1: Ah, ja tenim data.
0: El 19 de març del 27.
1: Uau.
0: Pensa que
1: em diria l'any vinent, no ho sé.
0: 19 de març. No,
1: 19
0: de març. 19 de març està ja fixada perquè és... a veure com ho dic. Ens ha quedat molt bé. Estem molt orgullosos de la peli i una de les coses més importants per al cine, per les pel·lis, és saber triar la data. Perquè és contra qui competeixes, quin espai tens, doncs, per poder ser aquí amb vosaltres... que us interesseu, que la premsa s'interessi per una pel·li, que la gent en parli, per moltes coses, has de triar molt bé la data per saber com et col·loques, com l'expliques. Doncs perquè és una gran aposta de 3Media i de Netflix i volen assegurar, doncs, tenir una bona data que coincideix amb Setmana Santa, que coincideix amb diferents coses per tenir espai...
1: El dia del pare,
0: per tenir espai per explicar-la, perquè a mi... m'interessa molt, molt, molt, molt també, sobretot especialment a Catalunya, explicar de què va això. Perquè quan dius La Roja, dius, ai, a veure de què va això.
1: Sí.
0: I no és una apologia de cap bandera, és una apologia de la humanitat i la solidaritat i de la mescla de cultures, de llengües.
1: No hi ha patriotisme.
0: En absolut. De fet, la pel·lícula està parlada en castellà, està parlada en català, està parlada en hindi, en urdu, en anglès, en malai i mal. O sigui, és una amalgama de coses. De fet, hi ha un personatge, que això és un superespoiler, que no l'he explicat a ningú, però bueno, ja sortirà tard o d'hora, que està inspirat en un personatge real, perquè la pel·lícula és una inspiració de la selecció real. Nosaltres hem comptat amb l'ajuda de la selecció catalana i l'ajuda de la selecció espanyola. Hi havia un personatge de la pel·lícula que és un noi del Pakistan, el Paco León, que és l'entrenador, i diu, ei, tio, tu jugues de puta mare, vine a jugar amb nosaltres. I ell li diu, no, jo a Espanya no hi puc anar. I diu, per què, no tens papers o què? I diu, no, és que jo sóc independentista català. I diu, a Espanya no hi jugo. Un pakistanès. Llavors, tot això que està tractat, crec que ho hem tractat amb molt de carinyo, amb molta finesa, doncs és la peli. O sigui, no és una apologia de res. És una pel·li, crec, molt política, però no des del nacionalisme, sinó des de la solidaritat i l'empatia.
1: Retrocedim en el temps.

0: va començar a sonar aquesta cançó, tu tenies 7 anys només.
1: I la cosa especial per mi d'aquesta cançó és que la vaig descobrir fa molt poc.
0: Jo, ah, sí?
1: Sí, sí, la vaig descobrir fa molt poc, perquè, i és curiós i em sap greu fins i tot perquè jo sóc un ultra dels Beatles. Sóc un ultra dels Beatles. I creia que m'ho sabia tot, i no dels Beatles, sinó després de la part posterior dels Beatles. I fa pocs anys vaig descobrir aquest disc que, en el que formava part el George Harrison,
0: sí.
1: I va composar aquesta cançó amb uns altres que a mi em patava en el cap del seu talent i de la seva veu, que era el Roy Orbison, el Bob Dylan, el Tom Petty, i aquests tios junts, o sigui, repeteixo, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison i Bob Dylan junts, van treure un disc i van fer doncs, aquest disc, i aquesta és el single, i des de llavors que l'escolto gairebé cada dia.
0: Handle with care.

0: Marcel Barrena Capilla. Sí. Vas néixer el 15 d'octubre de 1981 i ens hem de situar a l'Hospitalet de Llobregat. Com recordes el petit Manel? Que, per cert, com va anar el dia 23 el pregó de les festes de primavera de l'Hospitalet de Llobregat?
1: Sí, senyor. El 23 d'abril vaig tenir l'honor de fer el pregó d'Hospitalet.
0: I què tal?
1: Doncs molt emocionant.
0: Quines sensacions.
1: Molt bonic. Crec que va anar bé. No ho sé, vaig estar molt content de que pensessin en mi i molt orgull, la veritat, va ser bonic. Jo vaig néixer a Barcelona. Uh-huh. Jo vaig néixer a la Clínica Sant, sí, Jordi de Barcelona, i vaig anar a viure a l'Hospitalet, que és on vaig créixer, i amb la identitat dividida, perquè jo dormia a Hospitalet i els meus avis vivien al carrer Lavínia d'Hospitalet, però jo a l'escola la feia a l'escola pública de Barrufet, a Sants. Llavors era com que estic entre dues aigües, entre Barcelona i Sants. Ai, perdó, entre Hospitalet i Sants. Però molt bé, molt bé. Home, mira, una mica com la Tari Lynch que parlàvem abans. Realment era una altra època. Que també és el que ens vam enfrontar quan vam fer el 47, que vivíem en una ciutat o dues ciutats, en el meu cas, que han canviat com res. O sigui, si hi ha ciutats que han canviat en els últims 40 anys, ha sigut Barcelona o Hospitalet. Jo em despertava cada matí amb el toc de trompeta d'un quartel militar que tenia davant, que és un quartel que ja no existeix, el quartel de Lepanto. Jo vivia en un edifici que hi havia unes vies del tren abandonades, un túnel del tren abandonat, que anava allà la gent a... Bueno, doncs imagina't tu què. Clar, sí, això era l'Hospitalet, però a Barcelona, estàvem a 100 metres de Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: I clar, això ara és impensable. Mm. I anàvem a fer atletisme amb els meus amics amb una pista d'atletisme de sorra que li dèiem El Huevo, on si podíem arribar érem sort, perquè passàvem a través d'uns ponts de metall i d'unes xarxes on venien bandes a tirar-nos pedres i atracar-nos. O sigui, ahir ho pensava abans de fer el pregó, dic, això no ho explicaré, però clar, era
0: tot molt xungo.
1: Era xungo, però ara molt d'amor i molt de carinyo.
0: Anys 80-90 van ser dues dècades amb grans pel·lícules, pel·lis molt populars com els Gremlins.
2: Oye, Billy, ¿dónde puedo conseguir uno?
3: No lo sé, es el único que he visto.
2: ¿Puedo cogerlo?
3: Claro, ¿por qué no? ¿Le has gustado? Muy bien.
2: Lo siento. ¿Qué había en el frasco?
3: Nada, solo agua.
2: ¿Por qué grita tanto?
0: I diguem que aquestes pel·lícules feien que cada cop t'agradés més el cinema.
1: Sí, clar. Aquestes pel·lis... És la màgia del cine. Gremlins, jo, mira, Gremlins 2 la recordo, l'he vist amb la meva tieta i el meu tiet a un cine del Paral·lel que ja no existeix. Vaig veure Indiana Jones 3 el dia del meu aniversari, i són les pel·lis que, en Regreso al Futuro, segurament és la pel·lícula que més he vist, uh-huh, i són aquestes pel·lis que et portaven a altres llocs,
0: sí,
1: i que et feien volar, i aquestes pel·lis que crec que és l'essència del cine, la idea del cine, que és per tothom, que les puguin entendre tots, que tothom les puguin gaudir. I l'altre dia, des del profund respecte a totes les tipus d'expressions artístiques i de cinema, però jo a vegades estic amb els meus nens i els hi poso aquest tipus de pel·lis i se'ls hi posen els ulls com plats i al·lucinen i els veus que estan emocionats i que volen veure una altra pel·li. Després és amb aquest tipus de cine amb el que es crea la cinefília. Que després sí, que cine... artístic i autoral i tal, molt important i tal, que també estaria bé que comencéssim a parlar de què és el cinema autoral. Jo encara no ho sé, perquè ja no el fa una persona, una pel·lícula. Una pel·lícula la fan 150 persones, llavors, uh-huh, bueno, sí que és veritat que hi ha una persona que capitaneja tot, però...
0: El més culte, no? Potser, no ho sé.
1: Sí, però no ho sé, o sigui, 150 persones darrere d'un equip. Però per a mi aquest és el gran cine que, uh-huh, que ens fa estimar el cine.
0: Clar, començaves a estimar el cinema, però de quina manera? Volia ser actor? Volia ser director? No. Volia ser guionista? De quina manera?
1: De fet, jo recordo estar a mi quan era molt petit i el que més m'agradava eren els tràilers de les pel·lis. I recordo un dia estar veient tràilers de pel·lis i pensar, uau, però això fa algú, saps? O sigui,
0: el tràiler.
1: Clar, sí, el tràiler, però aquestes coses algú les fa. I després vaig pensar, però qui les fa? Estem parlant que a Barcelona als anys 80, o sigui, tot era com tan a prop i tan lluny. I un bon dia vaig pensar, però per què no ho fas tu? I vaig dir, doncs, vamos allà. Però clar, jo, o sigui, des de l'Hospitalet,

0: Barcelona a poder fer Gremlins hi havia una, hi havia una diferència.
1: Ja, i comences a estudiar comunicació audiovisual a la Blanquerna.
0: Bueno,
1: amb molt d'esforç, perquè és privada.
0: Sí, jo no tenia, la meva família ni jo teníem els diners per pagar prou diners per pagar una... o que suposés, diguem, una cosa fàcil assumir els diners, així que doncs, jo em vaig posar a treballar el que podia. I bàsicament em vaig dedicar a repartir pizzas amunt i avall.
1: Moltes pizzas.
0: Per l'Hospitalet, per Barcelona, i fèiem el que podíem. Vaig fer un any de traspàs abans, de transició, perdó, que vaig fer un any de dret a la UB, perquè és que jo també sóc una mica així, sóc una mica de desastre a vegades i no me'n vaig enterar que existia la comunicació audiovisual de Ramon Llull. Perquè per mi no m'havia plantejat mai fer uns estudis privats, mai. Per mi no era una possibilitat.
1: No era una opció.
0: No existia. Ja. L'igual que no existia per mi l'opció d'anar a l'ESCAC, no existia l'opció d'anar a la Ramon Llull, perquè valia molts diners. I llavors l'única opció era la Pompeu Fabra. Comunicació audiovisual a Pompeu Fabra, però clar, comunicació audiovisual a Pompeu Fabra, crec recordar que la mitjana era un 9,23 per entrar de la SELE, que em sembla que els números han canviat ara, però un 9,23 de 10, i jo t'asseguro que un 9,23 de 10
1: no el tenies.
0: No el tenia. Si he tret un 9,23 algun cop a la meva vida, me n'en recordaria, i no el tenia. I llavors em vaig enterar que hi havia la possibilitat de fer d'anar amb una privada que no es regien per, diguem, la nota de tall, sinó que feia una prova interna i després sí que agafaven la mitjana amb la CELE i tal i qual. I jo em vaig veure amb força suficient per fer l'examen d'entrada, perquè era de cultura general, de cine, i vaig dir, bueno, escolta, si no passo això ja, vámonos. Però me'n vaig enterar el dia després de que fessin les proves. I vaig dir, bueno, pues ara és tarda, i em vaig apuntar, no sé per què, un any a fer dret a la UB, esperant que tornessin a obrir el següent...
1: Per fer alguna cosa.
0: Vaig aprendre molt. Sí, vaig tenir la sort de tenir un professor de dret civil, era que bàsicament amb ell el que parlàvem era de pel·lis. I ell em deixava els seus VHS i fèiem intercanvi de pel·lis, i recordo molt de carinyo. I ja està, l'any següent vaig aconseguir fer les proves perquè vaig arribar a temps, i vaig seguir repartint pizzas i fent el que podia.
1: D'aquells anys també hem de parlar de la revista Fotogrames.
0: Sí, senyor.
1: Que és molt important per tu.
0: Sí.
1: Allà vas fer grans amics, amics per tota la vida.
0: Recordo perfectament la primera vegada que vaig llegir una Fotogrames, era una amiga dels meus pares, l'Àngels, que ella era molt cinèfila i em va regalar una revista. I va coincidir amb aquesta època dels 80 de Gremlins, aquest cine, i tot em al·lucinava, i m'al·lucinava també que doncs això, que hi hagués gent que pogués anar que la seva feina fos algo relacionat amb el cine, saps? O sigui, aquests periodistes que escrivien sobre el cine, però com, saps? O sigui, els hi paguen per això, saps? I llavors vaig anar entrant i vaig pensar jo algun dia d'aconseguir treballar Fotogrames, perquè potser així puc anar al cine gratis, que era com el gran objectiu. Jo no em gastava els diners de les propines que em donaven els meus avis o les propines que em donaven del Telepizza, eren al cine. I llavors vaig pensar, hi ha gent que va al cine gratis, que per mi era com el màxim. I vaig dir, he d'entrar a Fotogrames d'alguna forma. I vaig començar a picar pedra, a enviar mails i mails i mails i mails, pesau. I al final em va dir, bueno, nen, va, té. I vaig fer una secció. I en aquell moment el meu currículum era repartidor de pizzas i col·laborador de la revista Fotogrames. I això va ser durant molts anys.
1: 10 anys.
0: Vaig estar 10 anys fent una secció, sí.
1: I clar, el teu debut va ser amb la pel·lícula per televisió Quatre Estacions, inspirada en el teu temps com a repartidor de pizzas. Any 2009.
2: Sé que busques tu sitio en la vida. Quiero que te vayas.
3: Ya, yo. ¿Y esto?
2: En la vida hay que hacer muchas cosas, atreverse. No todo está en decir, si pudiera, me gustaría. No, porque un día ya no podrás.
3: ¿Me estás animando a que deje la carrera con una sola asignatura?
2: Te estoy animando que hagas lo que quieras hacer. No te quedes aquí por no dejar a un viejo solo.
3: Ya, pero se supone que tú tendrías que animarme...
2: Aunque no lo creas, todo esto son 4 días. Por eso, haz lo que quieres hacer, créeme.
1: Quin bon diàleg aquest, Quin bon diàleg.
0: Feia molts anys que no.
1: Manel Bronxut i David Verdaguer.
0: Manel Bronxut, el cel sigui, i David Verdaguer, que avui és el padrí de la meva filla, i que em va costar Déu i ajuda que pogués fer aquesta pel·li, perquè jo era repartidor de pizzas, i el David en aquell moment era el reporter en bigoti. Clar. Alguna pregunta més. Sí. Ningú el considerava com a actor. Jo sí perquè el coneixia i havíem fet els nostres curs de la uni junts, però no el volien. I jo anava per les teles dient, no, és que jo ja tinc el meu protagonista. I crec que la resposta de les teles en aquell moment era, bueno, com que aquesta pel·li no la veurà ni Cristo, fes el que vulguis, nen. I vaig agafar el meu amic per fer de protagonista. El meu amic, que llavors era el reporter de bigoti, que ara té dos Goyas.
1: Mira quina carrera ha fet després,
0: Ara té dos Goyas. Sí, sí. I això, era una pel·li feta amb tres pals i una canya. Jo encara estic esperant que me la paguin, per cert. Mira, des d'aquí obro el micro de Ràdio Nacional, perquè 15 anys més tard estic esperant que em paguin.
1: Tenies 27, 28 anys.
0: Pot ser, sí.
1: Quines sensacions
0: màgiques,
1: amb la primera pel·lícula?
0: Allò era, va ser tot... O sigui, jo vaig estar 7 anys darrere de... Mentre repartia les pizzas, escrivia el guió... Havia de ser una pel·lícula per cinemes i es veu que al final no sé què va passar, que la pel·lícula va morir, naixia, moria contínuament, jo estava desesperat, veia que això era impossible. I un bon dia van dir, va, l'última opció que té d'això d'existir és fer una pel·lícula per televisió. És veritat que llavors una pel·lícula per televisió no és com ara, que ara tens HBO, Netflix,
1: Amb
0: Nicole Kidman, no. Llavors era... Doncs per
1: televisió, que es veia un dia i ja està.
0: I Santes Pasques i el pressupost, sí. Imagina't el que era.
1: Ja, ja.
0: Vaig dir, clar que sí, fem-ho. I va funcionar des de la més absoluta de les... d'anem a fer això. El David sense repre, sense negociar, quasi sense cobrar, jo també sense cobrar. La pel·lícula teníem un duro i el que vam fer és convidar tots els meus amics a que sortissin. I surten tota... Hi ha una escena en una discoteca que està molt mal fet, obvi, però tota la gent que surt de fons són els meus col·legues. Hi ha un senyor gran que surt ballant amb dos brasilenyes en una discoteca, que el senyor és el meu avi, que ja no hi és entre nosaltres, però jo sempre el tindré ja.
1: I
0: de cop i volta aquesta pel·li, que els repres de Catalunya no volien enviar els seus actors perquè deien que això seria una xusta, ja. Doncs de cop aquesta pel·li es va convertir en un superèxit d'audiència inesperat i va guanyar el Gaudí.
4: I el Gaudí és per Quatre Estacions, escrita i dirigida per Marcel Barrena i produïda per Televisió de Catalunya, Sagrera TV, Canal 9 i Somnia Arts.
5: Recollim aquest premi en nom d'un equip extraordinari. Molts de nosaltres començàvem amb això del cinema, amb aquesta pel·lícula, així que hem d'agrair profundament a la valentia de Televisió de Catalunya, Canal 9, Somni Arts, Sagrera Audiovisual, amb el Ramon en cap, que va ser el primer en confiar en tots nosaltres, i a la màgia que ens van regalar alguns dels nostres millors actors, el David Verdaguer, la Letícia Dolera, el Jordi Vilches, l'Ivan Morales, l'Antonio Valero, el Sergio Caballero i un llarg etcètera, que ens van fer el gran regal de voler participar en aquest joc. He d'agrair a tots aquells que ens van ajudar sense demanar res a canvi en el rodatge, en donar-vos a conèixer aquesta pel·lícula, i molt personalment a la Roser per tants anys de bons consells i de tant talent, i també molt profundament a la meva mà esquerra en aquesta pel·lícula, que ha sigut el millor productor que qualsevol director pot tenir, que és l'Oriol Maimó. Aquest Gaudí no és el més important de la nit, però us ben asseguro que avui no hi haurà un equip més feliç que el de Quatre Estacions. Moltes gràcies.
1: Estaves molt emocionat i estàs molt emocionat ara, també.
0: És que va ser molt especial. És que això és una mica com la Natalie Lynch, el que t'explicava al començament. Sí. Ningú hi creia. Va ser... De fet, ningú la volia presentar als Gaudí. Vaig ser jo que la vaig canviar. Em feia els DVDs de casa meva, les còpies pels acadèmics.
1: Sí.
0: Enviava jo les cartes. Sí, sí, és que ja et dic, una de les empreses va tancar abans d'allò. No ens vam enganxar els dits tots i no... I això va quedar com allà en un limbo estrany i va ser de la il·lusió de que arribés, i la vam fer arribar entre tots nosaltres. I jo és el millor... A nivell professional meu, crec que és el moment més feliç que tindré mai. Jo no sé on arribarà o si em passarà per sobre un autobús a sortir de l'estudi, no sé fins a on, la vida no se sap.
1: Yeah.
0: Però aquell moment va ser per mi... O sigui, imagino el meu avi, els meus avis davant de la tele, el meu avi sortia ballant amb una brasilenya, saps? I de cop, saps? Era com la final de la Champions per tots nosaltres, saps? És,
1: molt maco.
0: Mira que després he tingut la sort dels Goya, dels Gaudí i tal, però aquell moment, per una TV Movie... per mi va ser únic.

0: Saps que no coneixia aquesta cançó de Queen?
1: Això és el que més m'agrada, aquesta cançó de Queen. Veus que...
0: Mira, una altra vegada, una dins.
1: Ja comences em vas començant a inconscientment a ubicar. Sí. Aquesta, per mi, és la cançó més preciosa que va fer Queen. Mira que en tenen. Sí. Però no la coneix, no sé, quan dius quasi ningú, és que de cop i volta hi ha 50 milions de persones que la coneixen, sí, vale, però no és Bohemian Rhapsody, no és Radio Gaga, no és un dels hits de Queen, a més no el canta, la cançó és de Brian May, no és de Mercury, sinó, llavors és com una cançó que bueno, està allà, però que a mi m'emociona molt, i a més és una cançó de ciència-ficció, parla de viatges a l'espai i coses, és molt bona, la trobo preciosa.
0: Molt maca, sí. I arriba la teva primera pel·lícula documental, Montpetit, amb l'Albert Casals com a protagonista, un altre dels nostres irrepetibles, estrenada el 2013.
2: Què fa una cadira de rodes, jo crec? Sobretot, per damunt de tot, el que fa és que trenca la por de la gent. Perquè mai és que la gent no et vulgui ajudar. Inclús, jo què sé, la gent que està fent autostop i no para a recollir-te, no és perquè siguin males persones i no et vulguin recollir, saps? És perquè... tenen por sempre de que els facis alguna cosa, que els passi alguna cosa, mil coses, vale? Llavors sí que és veritat que, clar, amb una cadira fas menys por de que els puguis robar.
3: Aquests són els nostres amics de Mas, que ens han arribat a la casa i tot, i he estat aquí 4 o 5 dies.
4: Sí. Cosquilles.
5: Cosquilles.
3: No, cosquilles.
0: Aquesta, un munt de premis. Sí. Marcel, fins i tot nominada al Goya com a millor documental, i va aconseguir 3 premis Gaudí, millor documental, millor música i millor producció. I vull que recordem el missatge que al desembre li deixaves a l'Albert i quina va ser la seva resposta.
6: Explica'm un petit que ell, quan era petit, estava jugant al terra i es va punxar amb unes pedres al genoll i es va queixar o va plorar, i el seu pare el va anar a buscar i de cop i volta l'Albert es va posar a riure i li va dir... El pare li va preguntar, de què rius, si t'has fet mal? I ell li va dir, doncs perquè aquí hi havia 5 pedres i només me n'he clavat 3. I, carai, això és molt definitori de la mentalitat, de la filosofia d'una persona, perquè en aquell moment potser l'Albert tenia 5 o 6 anys. Doncs això mateix ho va anar allargant durant tot el seu periple vital, almenys en el que jo vaig coincidir amb ell. És una cosa, una de les lliçons que jo he intentat aplicar no només a la meva vida, sinó, com deia, encara més important, a l'educació dels meus nens. Realment jo estic molt feliç d'haver-lo conegut.
5: Jo també estic molt feliç d'haver-lo conegut a ell. Sí, sí, no, és el que et deia. Ara fa molt temps que no el veig i m'agradaria.
7: Què et sembla? Has canviat o no has canviat respecte a aquell Albert que va conèixer?
5: Bueno, sempre canviem i sempre anem aprenent coses, no? Però crec que no és com... desfer alguna cosa o substituir una cosa per una altra, sinó que es va com afegint, no? Crec que com més visc, més coses aprenc sobre les persones, sobre com cuidar-nos, sobre com viure feliç o viure satisfet, però sí que crec que em porto molt bé amb l'Albert de 5 anys i amb l'Albert de 15 anys, no? Com els estimo moltíssim, no? És com... Mai he viscut aquesta experiència de... buah, pues... renego de lo que era abans o això, no? Tot el contrari, com, buah, sempre sento que vaig aprenent i que vaig fent el millor que puc, saps?
0: Tu què me'n dius? Conèixer-lo et va canviar la teva percepció de la vida?
1: Sí, sí, sí. A més, és que quan començàvem a fer la peli, no sé, teníem aquella mirada també cínica de l'edat que teníem quan la vam començar a fer, i pensàvem, és impossible que hi hagi algú tan feliç, és impossible que hi hagi algú que només veu les coses des del punt de vista... lluminós, és impossible, què més hi haurà, què més hi haurà? I no hi havia res més, que és que era així, era genuí, i l'Albert em va ensenyar això, em va ensenyar a veure el cantó positiu i a concentrar-te en allò. L'Albert, si algú les ha passat cabrones a la vida, ha sigut ell, una malaltia molt greu, la seva mare va morir, en fi, han passat coses molt dures en la seva vida, però ell no va deixar mai de ser qui era, i òbviament ho va passar malament, però va ressorgir i el seu estat vital és aquest. Jo vaig aprendre molt amb l'Albert, és una personalitat radical, i les personalitats radicals, doncs, o t'enamoren o d'allò, però a mi em va enamorar, i era genuí, perquè vam fer un viatge molt llarg, vam arribar, ell sobretot, vam arribar a Nova Zelanda i mai va canviar. Jo no vaig percebre mai que allò no fos genuí. I hòstia, optar per la felicitat i per millorar i per en fi, crear ambients bonics i màgics és una, també és una decisió vital, i ella va prendre en un moment de la seva vida, l'ha portat a, fins al final. I jo estic... És de les persones que han marcat, encara que, clar, fem una pel·li, va ser un procés llarg, van ser anys, però després ja cadascú fa el seu camí, però jo quan miro enrere penso una de les persones importants de la meva vida és l'Albert Casals, sí.
0: El 2015 vau estrenar la pel·lícula Segon Origen, dirigida per Carles Porta, que havia de dirigir el Bigas Luna, però va morir el 2013, i llavors vau fer el guió el David Victori i tu. I més pel·lícules, 100 metres, any 2016.
4: ¿No creías que hiciera deporte?
8: Sí, footing.
4: Bueno, ¿seré un Ironman?
8: ¿Pero tú te estás oyendo? ¿Te has vuelto loco?
4: Los mejores recuerdos vienen de la idea más loca.
8: Oye, que a mí no me tienes que vender un coche.
4: Tengo un año para prepararme. Puede ser la mejor campaña para volver a creer en mí.
8: Yo creo en ti. Pero tienes esclerosis múltiple. ¿En serio estamos hablando de esto?
4: Inma, no puedes controlarlo todo.
8: Vamos a ver, ¿por qué alguien con esclerosis querría hacer algo así?
4: Bueno, ¿y por qué alguien sin esclerosis querría hacer algo así? Yo por lo menos tengo un objetivo.
0: Una pel·lícula protagonitzada per Dani Rovira, Carra Elejalde, on explicaves la història del Ramon Arroyo. I va caure a les teves mans en un moment en què s'havia ensorrat un projecte molt important.
1: Sí, sí, sí. Jo justament venia d'estrenar... Se m'han ajuntat dues coses. Mira, també pensant en la mentalitat de l'Albert. Jo venia de Nova York, que havíem posat Montpetit i va ser tan... bonic, tan bonic el que vam rebre en Montpetit, de gent que anava en cadira a rodes i que ens donava les gràcies per haver posat el focus en una persona en positiu com l'Albert. I uns dies abans m'havia caigut un projecte que jo tenia d'una comèdia romàntica, que en aquell moment, doncs, bueno, també ets molt jove i penses en aquests termes, no? Tampoc allò. I a l'avió, tornant, va ser com, allò com una reflexió de, hòstia, però el que m'ha donat Montpetit, l'emoció i com què m'ha transmès la gent en Montpetit, encara que fos un documental, que fos petit i que l'ha vist poca gent en comparació, ho puc fer amb una pel·li gran, ho puc fer amb els millors actors, amb un megàfon gran. I de cop i volta, fent zapping, vaig veure un programa que es deia Informe Robinson, un programa meravellós que feien a Movistar, i li feien una entrevista amb un senyor que deia que volia fer un Ironman amb esclerosi múltiple. I vaig dir, és aquest. I el vaig anar a buscar. I encara avui, 100 metres, que serà una pel·lícula que està a Netflix, la gent l'han vist milions de persones. Crec que la meva pel·li que ha vist més gent perquè al voltant del món, però és una pel·li que no és una pel·li, diguem, cinematogràficament artística. És una pel·li molt, diguem, molt Disney. Molt, no puc i al final sí. Però és que és una pel·li que encara a dia d'avui, per exemple, quan estava fent el pregó d'Hospitalet, em va venir un noi amb cadira de rodes i em va dir gràcies per fer aquesta pel·li, ens ha canviat la vida, el col·lectiu. El col·lectiu d'acompanyants o de pacients d'esclerosi múltiple se la van fer seva, era una malaltia oculta, que no se'n parlava. Encara avui es posa la pel·li a universitats, no a universitats de cinema, que a mi... ho sento molt i si en guanyo un amics, però són les que menys m'interessen. Són a les universitats de medicina, a les universitats d'humanitats, la posen en cap arreu del món. La posen perquè els pacients d'esclerosi o els metges d'esclerosi sàpiguen de què va aquesta malaltia. I això és un gol per l'esquadra. A mi em va escriure un metge, crec que era del Perú, em va escriure i em va dir que ell receptava la pel·lícula. El concepte de receptar una pel·lícula als seus pacients.
0: És meravellós.
1: Quina pel·lícula que va al festival de no sé què... Per això aquest és el cine que a mi m'interessa fer, perquè també és un tema egoista de rebre aquestes coses. I això en un altre tipus de cine no passa. És quan pots motivar canvis i canviar energies i canviar corrents, saps, en positiu. Mm-hmm. Per això, sent una pel·li... Home, que jo la veig ara, és la primera pel·li de ficció que feia, doncs té les seves coses, però... humanament crec que va ser una pel·li important.
0: Ens hem posat en contacte amb el Ramon Arroyo perquè ens expliqui com és o com va ser treballar amb tu en aquesta pel·lícula.
9: Hòstia. ¿Qué decir de mi participación en la pel·lícula 100 metros, ¿no? Pues para mí fue una experiencia absolutamente maravillosa, ¿no? Yo no he pertenecido nunca al mundo del cine ni he estado relacionado con nadie que estuviese metido en este mundo. Incluso como público he sido mal cliente para el cine, ¿no? Y gracias a Marcel y a su generosidad, pues pude participar en, bueno, colaborar con él, darle mi opinión durante la creación del guión, así como durante la grabación de la película, ¿no? Y esa generosidad que tuvo, pues fue una oportunidad personal para mí para aportar mi granito de arena en la peli, para poder aprender y participar de un mundo maravilloso que es el cine, y sobre todo participar en 100 metros ha supuesto que mucha gente me reconozca o me contacte después de ver la peli, dándome las gracias o dándonos las gracias por la película, por lo que ha supuesto un cambio para ellos, y no solo gente con esclerosis múltiple cuarentona, ¿no?, sino gente de todas edades, con todas patologías o sin ninguna patología, sino con problemas vitales, que gracias a la peli han seguido adelante. 100 metros es una peli que sigue viva, y 100 metros es una peli, como dije el día del estreno, que es una peli para recetar.
0: I gràcies a la pel·lícula sou molt amics.
1: Sí, sí, Marcel. Estem en contacte encara, i també ha sigut una altra persona important, molt important. Nosaltres, almenys, jo no viatjaria pel món, em quedaria a roda sense diners, tinc la fortuna, la vida almenys encara, de no tenir una malaltia degenerativa, o no podria anar a l'Open Arms al mar a rescatar gent, però puc fer les pel·lis, puc explicar les seves històries. I a mi he tingut la sort de que m'he fet amic personal íntim dels protagonistes reals amb els que he fet les pel·lis, i m'han aportat molt. Nosaltres, igual que vosaltres els periodistes, suposo que, o almenys els guionistes, els directors, les directores, no sabem dels temes als que ens enfrontem normalment, fins que ho fem. I tenim la sort de fer un IMSD de temes superdiversos i d'enriquir-nos de coses de la vida que no eren els nostres temes, i de cop i volta jo doncs aprendre coses de algú que viatja com l'Albert, o d'esclerosi múltiple, o de les ONGs com Open Arms, o dels barris perifèrics com el Torre Baró 47, són coses, o el críquet en la Roja, són coses que vosaltres els periodistes i nosaltres tenim en comú, perquè quan entrevisteu, ens documentem, fem, doncs aprenem. I a sobre jo he tingut la fortuna de fer-me amic d'aquesta gent.
0: 2021, Mediterrani.
10: Con esto quiere que salvemos, ¿eh? Este trozo de plástico, sin motor.
11: Por ejemplo, llegan a 100 cada día. Alguna habrá que esté bien, y si no, con una y otra y otra.
10: Por eso, Óscar, que llegan a cientos, tío, todos los días, por toda la costa. ¿Qué hacemos nosotros así?
11: Y ahí empezamos por aquí, por esta playa. Llevamos a estos que vengan, llevamos a Nico, que traigan las motos, que traigan los uniformes.
10: Óscar, ¿tú te estás escuchando, tío? ¿Te estás escuchando?
11: La temporada de verano ha terminado ya.
10: Bueno, ¿y qué? Necesitaríamos un socorrista por cada 250 metros de playa, tío. Eso me lo has enseñado tú.
11: ¿Qué prefieres, picadas de medusa e insolaciones?
10: No, lo que prefiero es no tener que discutir locuras porque tú has visto la foto de un niño muerto en una playa, tío. Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Óscar. Vámonos.
11: Ahí está el aeropuerto. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo.
12: Llora y llora el mar.
0: I a la pel·lícula van participar més de 1.000 persones refugiades.
1: Sí senyor. Jo crec que no faré una pel·li més complicada a la meva vida que aquesta. En plena pandèmia. La pandèmia es la va aturar. Quan la pandèmia semblava que mainava, vam tornar i havíem patit atacs nazis i d'extrema dreta, amenaces als pobles on havíem de rodar la pel·li. Coincideix amb el diagnòstic de càncer del nostre protagonista, el Dani Rovira. Vam haver de parar la pel·li, no sé, vam perdre part del pressupost, vam poder engegar un altre cop a la tardor, i amb 1.200 refugiats reals que nosaltres anàvem a buscar als camps de refugiats, que un dia l'obrien, un dia el tancaven per amenaces o per Covid, i la pel·li l'anàvem gairebé improvisant, perquè de cop anaves un dia a rodar i tenies en el cap fer una gran seqüència d'un rescat, però arribava si no hi havia figuració perquè l'havien tancat pel Covid o perquè el que fos. I rodar al mar és terrorífic. Imagina't fer aquest programa de ràdio amb onades, i a la que canvies el micro o el plano, jo ja estic a l'altra punta perquè la onada m'ha portat cap allà, doncs això passava tota l'estona. Les càmeres que hi ha a l'aigua, com que estàvem en pandèmia, no les podíem fer tornar, no podíem contractar més d'Alemanya, perquè nosaltres estàvem a territoris inhòspits de Grècia. Va ser molt complicada, però va valer tot la pena. Vam ajudar en la mesura que vam poder a Open Arms. Vam intentar posar llum a la ignorància, a l'odi, al racisme, tots aquells que deien que Open Arms es dedicaven a traficar amb persones, sí, bueno, unes barbaritats espectaculars que neixen base

0: bàsicament de la ignorància. O sigui, quan un no té ni idea d'un tema, doncs és, doncs diu aquest tipus de coses. I jo estic molt orgullós de la pel·li, un cop més, per situacions que van passar, doncs no va... Crec que els impediments que vam tenir, doncs la van limitar, doncs, a l'estrena, per exemple. Vam estrenar en plena pandèmia, els cinemes al 50%. Crec que d'ànims la gent no necessitava necessitava coses més alegres, i però tot i així
1: i
0: la pel·li
1: va funcionar molt bé.
0: Va funcionar sí. Superbé, vam ser preseleccionats als Goya, a l'Oscar, perdó, vam guanyar 3 Goyes, vam guanyar, no sé, 8 o 9 Gaudís, no me'n recordo, i vam guanyar el Festival de Roma. De fet, la pel·li va ser fins i tot recomanada pel Papa. Mm. I vam aconseguir coses màgiques, i per mi la més important és que vam ajudar doncs almenys en aquells 1.200 refugiats que vam contractar, que els vam poder treure almenys durant uns dies dels camps
1: que
0: de refugiats.
1: Poder pagar.
0: Home, i tant, mm-hmm. Tu diràs. Sí, sí, que els vam treure dels camps, i que vam intentar, vam ajudar una mica a Open Arms, i avui, doncs, un altre cop, doncs, m'emporto a un amic íntim.
1: L'Òscar Camps.
0: L'Òscar Camps, sí. Mm-hmm.

0: I el 2024 es va estrenar la pel·lícula El 47, un dels últims fenòmens del cinema espanyol, sobre la lluita veïnal, reivindicativa, el dret a l'habitatge, moltes coses. El 47, que ens situa al 1978.
1: Senyor regidor, el meu nom és Manolo Vidal, un veí del barri de Torre Baró, barri que vam construir a les nostres mans. I no vam venir perquè quisiéramos, no. Vinimos expulsados de Extremadura, de la nostra terra. Ens van treure el nostre treball i quisieron quitarnos nuestra dignidad. Eso es lo último que se pierde. Vam arribar aquí, a Torre Baró, compramos las parcelas y nos construimos las casas con nuestras manos. Nos atraen construir Torre Baró y Barcelona y Cataluña. Y seguim lluitant per la nostra dignitat. I la dignitat no és algo abstracta, no. La dignitat és la lucha por el agua, la lucha por la luz, la lucha por correo, la lucha por la sanidad y por la educación pública. Això és la dignitat. Però estem allà, detrás de la muntanya, som los de atrás de la muntanya. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró, que cobreixi el Extraradi. Què vostès diuen?
0: Que bo és l'Eduard Fernández.
2: L'Eduard és el millor, sí.
0: Des del principi va saber que ell havia de ser el protagonista?
2: Sí, sí, sí, sí. Havíem fet Mediterrània junts.
0: Sí.
2: I jo la vaig escriure pensant en ell. El que passa és que després per les agendes, perquè clar, si estàs treballant amb Messi, doncs hi ha equips que volen fitxar. I nosaltres treballem amb Messi. I per agendes i coses, la cosa es va complicar molt, i fins al punt que un dia vam tenir una trucada on ell gairebé plorant m'ha dit que no la puc
0: fer,
2: és que no la puc fer, no m'entra. I va ser molt dur i vam dir, val, doncs hem de seguir endavant. I vam parlar amb un altre gran actor i el dia següent va tornar a trucar a l'Eduard i em va dir, l'he de fer jo.
0: Ostres!
2: I
0: vau haver de dir a l'altre que no.
2: Aquest és un altre actor. Uau! És un altre actor que no crec que em torni a dir que sí mai més.
0: O potser sí.
2: No ho sé.
0: Es va enfadar. Una mica.
2: Però era l'Eduard. És l'amor de la teva vida, doncs has de tirar cap allà. I era l'Eduard, ja està. I crec que va fer el paper de la seva vida. Vam tenir la mala sort que va coincidir amb un altre gran paper que va fer ell, que era el d'Enric Marco.
0: És veritat.
2: Però jo crec que és el millor actor que hi ha a Europa. Vaja, si parlés anglès seria el Dustin Hoffman del moment. I sí.
0: 7 premis Goya, entre ells el de millor pel·lícula, i 8 premis Gaudí i també el de millor pel·lícula.
3: Tot el que li passi a aquesta pel·li és gràcies als avis d'aquesta senyora que està pujant a l'escenari, a la Carmen i al Manolo. I al barri de Torre Baró, jo ràpidament només dedicar-li a la Joana, a la gent que de veritat, els que de veritat, no els que des d'ara, els que des de veritat, els de sempre, coneixien el Manolo i a la Carmen, dedicar-li al Max i a la Juleta i a tot aquest meravellós equip que ens ha millorat cada

0: de dia, en els quals hi afegeixo els que avui no són aquí, en especial a la meva ajudant de direcció, la Mònica Ferrés, a la meva script, l'Anna Peris, i als productors que van creure en nosaltres des del primer moment, Javier Méndez, un sou al Bernat Elias, a la Laura Fernández, al Tatxa Benet i al Jaume Reures, a tot l'equip de MediaPro. Moltíssimes gràcies a tots.
1: Quantes emocions, veritat?
2: Hi ha moltes després coses darrere.
1: Després de tant de temps.
2: Hi ha moltes coses, sí, sí, hi ha moltes coses. I dic aquí una cosa que ara m'han recordat així com de tapadillo, que és els que coneixien el Manolo Vital de veritat. Això no ho vaig dir perquè sí, ho vaig dir perquè va haver-hi soroll després, que són aquestes petites coses que dius, té com som, no? Perquè abans de l'estrena del 47 ningú parlava del Manolo Vital. El Manolo Vital era algú molt estimat a la seva família, als seus amics, al seu barri, però no havia transcendit injustament la seva figura. Jo quan em vaig enterar de qui era Manolo Vital, no hi havia narrativa, no hi havia llibres, no hi havia documentals, hi havia una entrevista que havien fet, crec que era a un programa que havia fet el Francesc Escribano, una gran persona i bon amic, però hi havia molt poqueta cosa d'ell, i de cop i volta s'estrena la peli. La
1: ja ho coneixia tothom.
2: Bueno, és que va ser bastant frustrant.
1: Passa molt amb els Premis Nobel de Literatura.
2: No, és increïble. S'estrena la peli i no només s'estrena. Dius, bueno, al començament s'estrena, no passa res, però de cop la peli es converteix en un fenomen,
1: sí.
2: I comencem a rebre crítiques de no ho he fet bé això, el Manolo era molt d'aquest partit, el segrest de l'autobús el va organitzar aquesta organització concreta. Dic, però ben un moment, i jo compartint totes aquestes coses amb la família i els amics, que són amb els que vam escriure el guió, els amics i la neta i el fill del Manolo Vital, i ells dient, però qui és aquesta gent? Aquesta gent no els coneixem de res, no sé qui són. I si aquesta gent hagués organitzat això, perquè no hi havia la seva bandera el dia del segrest? És més, el vídeo on surt el Manolo Vital real explicant que això ho va fer ell sol, no l'han vist o no l'han volgut veure. Llavors vam començar a rebre, bueno, les típiques onades de sempre de l'extrema de sempre, en contra de bla bla bla bla bla bla bla, i després una gent que s'apropiava de la figura del Manolo d'una forma increïble. O sigui, absolutament em vaig quedar anonadado amb aquest fenomen que clar, era divertit perquè jo rebia coses, li passava a la família de Manolo i em deien, no tenim ni idea qui és aquest senyor, no tenim ni idea qui és aquest historiador, no tenim ni idea qui és aquest periodista, no tenim ni idea qui és aquesta agrupació política que diu que ells van organitzar això, no tenim ni idea qui són, no hi ha cap document a la família, no tenim cap record de que això fos així. I és més, passem aquest vídeo on surt el Manolo, perquè de vídeos del Manolo hi ha tres d'ell real, hi ha tres on diu que ell això ho va fer sol. Llavors, d'aquí el missatge d'aquest dels que de veritat coneixien el Manolo, perquè és un fenomen bastant especial aquest, eh?
1: Marcel Barrena, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Esperem La Roja el 19 de març.
2: Moltes
1: de l'any vinent. Moltes gràcies. I marxem amb Benvolgut, de Manel, que sé que per tu és una cançó important.
2: Crec que és la millor cançó que s'ha fet mai. Així t'ho dic, sí.
1: Una gran història s'explica dins. Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre Irrepetible. Fins la propera.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Benvolgut.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem amb una notícia de darrera hora. L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, ha confirmat fa tot just uns minuts que la família de les dues persones ferides dissabte per l'episodi de pluges torrencials han decidit de retirar-los el suport vital. Rosa Quitllet, bona tarda.
2: Bona tarda, es tracta d'una noia de 18 anys i la seva mare, que estan en estat crític després de quedar-se atrapada sota un mur. Ha parlat aquest matí amb l'avi de la jove de 18 anys, que ha resultat greu ferida. L'Ajuntament de Roda de Berà ha traslladat el condol a la família i ha anunciat que aquesta tarda es farà un minut de silenci en record de les víctimes. També l'espectacle piromusical d'aquesta nit estarà dedicat a totes dues i les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol. S'han decretat dos dies també de dol, que es faran demà i demà passat.
0: Gràcies, Rosa. Doncs a tot això, avui ha arrencat el curs polític a Catalunya molt centrat en la gestió que ha fet el govern dels aiguats al Tarragona, al Baix Penedès i Baix Camp i comarques de Lleida, i precisament les crítiques de l'oposició. Junts per Catalunya i els comuns demanen la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar per què no es van enviar missatges és alert. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que l'enviament d'aquest missatge respon a criteris estrictament tècnics.
3: Els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i, a més, és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
0: I tot plegat aquest dimarts, quan Protecció Civil ja dona per finalitzat l'episodi d'aiguats, que ha deixat gairebé 900 trucades al telèfon d'emergències 112. Continuem també molt pendents de la crisi migratòria a Ceuta i els moviments polítics que s'estan duent a terme. El Consell de Ministres ja ha aprovat que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assumeixi el comandament únic de la gestió de la situació en coordinació amb el govern de Ceuta i les administracions pertinents. Ángel Víctor Torres ha assegurat que la intenció és millorar aquesta situació a Ceuta, però que cal la coordinació entre totes les administracions.
4: Nosotros vamos a trabajar, y estoy convencido que así va a ser, en que cada día vamos a ir a mejor, en una situación en la que el gobierno de Ceuta y el gobierno de España, y también cualquier gobierno que esté en la solución de los problemas o cualquier organización política, debería arrimar el hombro y arremangarse.
0: A més, l'executiu en Consell de Ministres també ha aprovat un avantprojecte de llei d'asil i la reforma de la llei d'estrangeria. Es tracta de dues normes amb què es busca adaptar la legislació espanyola a l'europea. La nova llei d'asil vol agilitzar la resolució de les sol·licituds amb un procediment accelerat de 3 mesos i un procediment de frontera de fins a 12 setmanes. La reforma d'estrangeria incorpora un sistema de triatge per identificar i valorar els migrants que entren irregularment. El procés inclourà identificació, dades biomètriques, revisió mèdica i estudi de vulnerabilitat, i haurà de completar-se en un màxim de 72 hores. Mentrestant, avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat al Congrés dels Diputats la ronda de compareixences dels 8 membres de l'executiu central en relació a aquesta crisi. Més endavant també és previst que comparegui Pedro Sánchez i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha sol·licitat avui i també compareixer al Congrés. Ens quedem per això en les explicacions que ha donat la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha dit que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va fer la seva feina els dies previs a l'entrada massiva de persones a Ceuta a finals de juliol i va compartir la informació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i amb la delegació del govern a la ciutat autònoma. Una posició que ha contradit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Els escoltem a tots dos.
5: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
6: Realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
0: Des de l'oposició, el Partit Popular demana aclarir qui diu la veritat. I pel que fa al temps, avui les temperatures màximes pugen a Catalunya amb 36 graus a Girona i 33 a Barcelona, Tarragona i Lleida. Els cels es mantenen i els vents es mantenen clars i els vents a sud-oest són moderats. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Què tal, com estem? Molt bona tarda, són les 4 i 5 minuts. Com bé sabeu, estem a Ràdio 4, l'estiu XL d'aquest dimarts 25 d'agost del 2026. Tenim un programa carregadet avui amb moltíssimes coses. Un programa que ha fet possible l'Aitor Caminero, el Julio Leal, el Marc García, a la producció la Jubi Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia, el Mariano Salvador, el Carlos Messia i avui a les vies de som, el Geni Sabater, l'Esther Bages i l'Edu Ortega. Comencem aquí l'estiu XL d'avui.
1: Estiu XL a Ràdio 4... amb Joan Barutel.
0: I també està per aquí, pel meu costat, Marc Avena. Marc Avena, bona tarda, què tal?
2: Hola, hola, molt bé, i tu?
0: Mira, encantat d'estar aquí una tarda més, amb un dimarts, que és fantàstic i fenomenal, perquè avui...
2: Què passa avui?
0: És el complé de dues persones especials de la casa, de Ràdio 4. Mira, d'una banda, Montse Vidal, que avui és el seu complé, el seu aniversari.
2: Jo l'he felicitat.
0: Jo també.
2: No sé si m'ha contestat.
0: No ho sé. I també el nostre company Carlos Cano, que també fa anys avui, o sigui que imagina't, tenim l'equip permanentment fent anys.
2: Per molts i bons anys.
0: Exacte, que tots els veiem i els podem gaudir junts.
3: Joan!
0: Què, t'ha contestat? Ah, ja està content i feliç. Mira, quina alegria més bona. Molt bé, va, tranquil·litza't, ja està.
2: Saps què m'ha posat?
0: Què t'ha posat?
2: Moltes gràcies, Marc. Exclamació, exclamació, exclamació, farmejant aura a tope.
0: Sí.
2: I l'emoticona de petonet, petonet, petonet.
0: Molt bé, estàs content ja?
2: Bé, li contesto, no? L'haurà de contestar.
0: Sí, l'hauràs de contestar, però sisplau, el que no vull... Sisplau,
2: Vull fer una nota d'àudio aquí en directe?
0: No, després li contestes. El que no vull és que et faci cap patiment i que estiguis després aquí al sofà de fora amb atacs al cor.
2: És que m'han contestat.
0: Va, no, però és que l'altre dia...
2: No tothom em contesta últimament, tu
0: ja
2: saps?
0: Ja ho sé, però és que l'altre dia vas acabar... Mira, sí, és veritat, és un moment així.
2: No, però és que, aviam, menys conya perquè després ella es pensa que és broma.
0: No, no és broma, però que l'altre dia, quan la vam trucar en directe...
2: O aviam si em denunciarà, ara.
0: I vas acabar aquí, al passadís aquest d'aquí.
2: I m'ofegava.
0: En el sofà que t'ofegaves.
2: Perquè tinc poc fons, això ho saps, també.
0: No, sí, però no vull que tinguis cap ensurt aquí, ningú, que estiguis sa i que et conservis.
2: Vaig a gravar una nota d'àudio, va.
0: Va, grava una nota
2: d'àudio. Amb aquesta cançó que segur que m'inspira.
0: Vinga, grava una nota d'àudio.
2: Com es grava una nota d'àudio?
0: Allà hi som.
2: El micro?
0: Espera, deixa-m'ho, ja la fas després. Deixa-m'ho, Marc.
2: No, està gravant ja.
0: Que tenim gent esperant.
2: Però està gravant ja.
0: Bé, tenim gent esperant.
2: Hola, Montse, aquesta és una nota d'àudio que jo t'envio amb tota la meva estima, tot el meu afecte en directe des del programa Estiu XL quan passa un minut de mig quart de 5 de la tarda.
0: Ui, que complicat, això.
2: Estic molt content perquè m'has contestat. Em deus un cafè? Bé, te'l dec jo. El minigolf el deixem per més endavant. Acaba de passar un gran dia. Adéu, petons. Petons, petons, petons, perquè ja m'ha posat l'emoticona dels petons tres cops.
0: Molt bé. Estàs ja més tranquil?
2: Espera, que... On, perquè deixi de gravar?
0: Tens que parar aquí. Para aquí.
2: I a la fletxa?
0: Ja. A la fletxa. I envia-ho ja. Va. Marc García, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan.
0: Què tal, com estàs?
4: Pues bé, amb ganes, com
0: hem
4: sempre.
0: Hem fet avui jacuzzi, sauna, no hem fet res.
4: Ho vaig fer ahir.
0: Ah, no ens ho vas dir, punyetero.
4: Bueno, és que a vegades s'ha de mantenir una mica el secret, no? Perquè si no sembla aquí que sigui un vividor només.
0: No, ets una persona treballadora que de tant en tant necessites el teu relax i estem molt contents que tinguis el relax que necessites.
4: I que em lleveu a les 7 del matí, que poc es diu.
0: Sí.
4: A les 7 del matí per poder relaxar-me.
0: Sí, però que et lleves a les 7 del matí, que en teoria és per fer piscina, i piscina poca, i molta sauna i molt jacuzzi. Perquè ahir quantes piscines vas fer?
4: 12 llargs.
0: Sí, 12 llargs.
4: I llavors vaig fer una mica de sauna i em vaig saltar al jacuzzi perquè hi havia massa gent.
0: Ah, molt bé.
4: No sé què passa últimament, que va molta gent al jacuzzi molt aviat.
0: Perquè ho has dit molt, per antena, la gent s'ha enterat i llavors la gent va a aquesta hora al jacuzzi.
4: I potser és per conèixer-me, no? També.
0: Sí, a lo millor demà van anar autògrafs al jacuzzi.
2: I mai se sap. Quantes persones per tu serien massa gent?
4: Crec que eren dues.
2: Amb tu?
4: Sí, però és que m'agrada, ja que vaig aviat, poder estar sol, que no em molesti ningú.
0: Vinga, anem a parlar d'una cosa que avui és important, perquè els esportistes sempre són importants, perquè aconsegueixen reptes. M'entens? Coses que nosaltres, que no som esportistes, no aconseguim.
4: Sí, i en aquest cas, avui parlarem de vela, perquè el regatista barceloní Jordi Xammar va fer història la setmana passada en convertir-se en el primer esportista a pujar 8 vegades consecutives al podi d'un campionat del món de 470. Ho va aconseguir a Enoshima, al Japó, fent parella amb la seva tripulant de les dues últimes temporades, la major

0: des del 2025, navega amb la seva actual tripulant, Marta Cardona. En total, 2 ors, 3 plates i 3 bronzes en campionats del món. Una trajectòria a la qual cal afegir-hi també les medalles als europeus i, sobretot, aquell bronze olímpic d'Enoshima que ara, 5 anys després, torna a ser escenari d'un nou capítol de la història de Xamar. I nosaltres, des d'Estiu XL, volíem parlar amb ell per conèixer de primera mà com està vivint aquest nou èxit. I per això tenim amb nosaltres el nostre company Dani Esclusa, que es troba ara mateix amb el Jordi. Bona tarda, Dani, i bona tarda, Jordi.
1: Què tal? Què tal? Bona tarda. Doncs mira, pensava que no acabàveu mai de dir el palmarès d'en Jordi Xamar, perquè és realment increïble. El tenim aquí al nostre costat, el Jordi. Jordi, ha passat una setmana ja d'aquest bronze al Mundial d'Enoshima. Com estàs? Has pogut assaborir ja aquesta nova medalla?
2: Sí, la veritat és que molt content. Bona tarda a tots. I bé, ara disfrutant també de les vacances, d'aquest bronze també, però bueno, mirant ja de reull l'any que ve, que és any preolímpic, i els Jocs de Los Angeles ja es comencen a apropar.
1: Parlarem del que ve, però abans, ho saps, has fet història, has entrat en la història de la vela, aquestes 8 medalles seguides en un Mundial, només ho ha fet una persona a part de tu. No sé si et pares a pensar molt en això o ets, com diria una mica el Cholo Simeone en el futbol, per exemple, del partit a partit.
2: La veritat és que no ho penso gaire, i de fet no en tenia ni idea d'això que igualava el rècord, i va ser just l'entrenador de l'equip anglès que van guanyar, i quan vam creuar la línia d'arribada i els vam anar a felicitar, va ser ell qui m'ho va dir. Jo la veritat és que ho desconeixia, però bueno, sí que quan han passat els dies doncs fa il·lusió, no? Igualar sobretot a una llegenda com Matt Belcher.
1: Exacte, a més, moltes vegades jo crec que el que fa la diferència realment entre el que és un gran esportista, no? Que hi ha hagut molts grans esportistes, i llegendes de l'esport que entren en la història en majúscules de l'esport, és precisament aquesta constància, aquesta manera de mantenir en el temps aquestes victòries i aquests grans resultats, i tu vas camí d'aconseguir-ho.
2: Sí, és realment complicat, especialment crec que en el nostre esport la vela, que depèn de variables com el vent, el mar, que no controles, no? Aleshores, realment crec que la constància és algo que als inicis de la meva carrera esportiva vam treballar molt per aconseguir-ho, perquè realment és molt difícil d'aconseguir i és una de les claus del nostre esport, i bé, aquest resultat, no? Aquesta successió de resultats doncs demostren que es va fer una bona feina en aquest sentit.
1: Ell així també m'he informat que, si bé sempre ha sigut bo, evidentment, no eres potser el que més destacava des de més petit, però en canvi, mira on has arribat. La gràcia, el secret, és el treball, és la feina.
2: Sí, és una cosa que jo ara a vegades ho parlo amb els meus entrenadors d'Òptimis, de quan era un nen petit, i els hi pregunto, escolta'm, però jo era molt bo, i em deien, tu tenies moltes ganes, i eres bo, però destacaven les teves ganes, no? De que no hi havia vent i tu volies anar a l'aigua perquè veies una ratxeta de vent, t'encantava navegar, i la veritat és que crec que aquest és el meu secret, no? Que m'encanta navegar, sóc un apassionat del meu esport, ara estic de vacances, però estic navegant amb un barcos de foil que volen, perquè bé, disfruto el que faig, i al final acabes passant més hores a l'aigua i acabes entrenant més, i això al final t'aporta resultats.
1: Passió i feina és un consell, per exemple, que li donaries als més petits que estan començant en el món de la vela o de qualsevol altre esport?
2: Sí, al final, el que et dic, no? Tinc la sort de que m'agrada molt el que faig, i crec que el fet de que t'agradi el que facis doncs et porta a fer-ho més, no? I al final l'entrenar més o el treballar més doncs et fa més bon el que li estiguis dedicant el temps, no? I com a conseqüència doncs acabes rendint més i acaben arribant els resultats, així que és un bon començament que t'agradi el que fas.
1: Perquè, Jordi, una altra de les coses que em sorprèn, em sembla destacable de tu, és que has aconseguit tots aquests resultats, guanyar amb diferents companys d'aquí. Ho deia ara el nostre company, primer amb el Nico Rodríguez, després quan va passar el mixt amb la Nora Brugman, i ara amb la Marta Cardona. Què tal la química amb ella? Pels resultats entenc que bé.
2: Sí, molt bé. La veritat és que amb la Marta hem format un gran equip. Ella, quan vam començar, tenia 19 anys, o sigui, era molt, molt jove, però la veritat és que impressionant, no? La mentalitat que té és d'un esportista molt amb el cap molt amoblat, i bé, és la clau, no?, de poder doncs canviar tripulant, i en els primers mesos ja fer bons resultats, no? Així que, bueno, agraït, no?, de poder seguir formant equip. Tenim marge de millora, que també és important identificar-ho. Tenim identificat a quines àrees, així que, bueno, ara aquests 2 anys afinar el que tenim que millorar.
1: Exacte, això et volia dir, perquè 2 anys és temps, però potser encara queda espai, no?, perquè pugueu acabar de treballar aquests petits detalls que us portin, ja sé que el vau aconseguir l'any passat, però a tornar a guanyar una medalla, que no sigui només una medalla, sinó que sigui d'or.
2: Sí, és 2 anys pels Jocs és temps, però sobretot crec que per l'esport de vela

0: No és gaire temps, perquè nosaltres ens és molt important el material, l'elecció del material, el barco, amb el que competiràs, el pal, les veles, i tota aquesta elecció del material la tens que tancar 6 mesos abans dels jocs, perquè allà ja, diguéssim, tens que centrar en altres coses, no? Aleshores, si tirem enrere 6 mesos, estem a un any i mig d'aquesta dada, no? I la veritat és que en aquest any i mig tenim bastant clar el camí, però també tenim que fer alguns canvis que tenim que afinar amb tot aquest tema de material, sobretot la posta a punt del pal, la vela i el barco, aquestes 3 coses alineades per bueno, intentar fer un salt en velocitat, que a dia d'avui és el que més tenim que millorar.
1: Perquè els jocs, al final, tu has guanyat medalles en mundials, ho hem dit, en europeus, però els jocs són els jocs, no? Els jocs és el més gran de tot.
0: Sí. Per bo i per dolent, per quan et van bé i quan et van malament, no? Els jocs són, és el que... El que més, diria, espina et deixa, no? Positiva o negativa, no? El que més empremta et deixa, no? Així que, sí, com et dic, no? Molta il·lusió preparant els Jocs de Los Angeles, que seran els meus quarts, però la veritat és que no tinc la sensació que siguin els meus quarts. És com, ostres, vaig a preparar els Jocs, uns Jocs més, no? I la veritat és això, no? Amb la il·lusió de poder lluitar un altre cop per una medalla olímpica.
1: I abans dels Jocs, a l'horitzó també, bueno, doncs, competicions importants, per exemple, el Mundial de l'any que ve, podeu guanyar una altra medalla i poder superar ja definitivament, quedar-te sol com a home rècord. Suposo que són molts els reptes que queden d'aquí als Jocs.
0: Sí, la veritat és que ara que amb tot això doncs, sí que sóc conscient de que l'any que ve es podria superar, doncs la veritat és que tinc ganes i ja començo a sentir estar més pressió, no? perquè bueno, em faria il·lusió, però bé, ho afrontarem com un mundial més, intentant anar-lo a guanyar. És on es poden, on és la primera oportunitat per adquirir la plaça olímpica, perquè el país classifiqui pels Jocs Olímpics, així que aquell serà el principal objectiu, i després fer el millor mundial possible, com sempre.
1: Perfecte, Jordi, ja la última per meva, després segur que et volen saludar també els companys de l'estudi i fer-te alguna pregunta. És una mica el futur més immediat, no, més enllà de la competició, del que ja hem parlat, els Jocs, el proper Mundial. Com et veus ara per començar, doncs, a entrenar? Quins són els objectius de millores que teniu, tant tu com la Marta? Què és el que fareu a partir d'ara, després d'aquesta nova medalla?
0: Pues la veritat és que ara, després d'aquest Mundial, l'haver fet tercers, doncs, si guanyes, jo crec que automàticament et relaxes un pèl més, no? Però l'haver fet tercers, vulguis o no, ja aquesta setmana ja no he deixat de donar-li voltes al cap a què és el que tenim que treballar, què és el que tenim que millorar, parlar amb el constructor de veles, no? Ostres, tenim que millorar en aquesta condició de vent, amb el constructor de pals, ostres, com podem millorar temes de fracció dels pals, o sigui... realment és que no, el meu cop et diria que potser és el cop que menys ha desconnectat després d'un mundial, no? I bueno, imagino que és el foc aquest, no? De dir, ostres, volem més, no? Que bueno, però bueno, també ara tinc 2 fills, així que 2 molt petits, així que disfrutant també d'ells i de la família. I també tinc que dir que abans venia d'un mundial i descansava, i ara vinc d'un mundial i se'm pengen 2 nanos del coll i...
1: Quasi que descanses més entrenant, no, ara?
0: Sí, quasi que vaig arribar... Estava més descansat fa una setmana que ara, però bueno, és el que toca, i disfrutant-ho també.
1: Doncs Jordi, moltes gràcies. T'escolten en Joan i en Marc. Segur que li voleu preguntar una cosa al nostre campió, al Jordi.
2: Sí, jo li volia comentar justament que deia això de ser pare, el Jordi. Com portes compaginar l'entrenament d'elit i les competicions amb la paternitat?
0: Doncs és complicat, la veritat. Es parla molt de la maternitat, que em sembla genial, perquè és algo que realment és extremadament complicat, però tinc que dir que la paternitat, no la comparo amb la maternitat, però també és molt complicada, no? I la veritat és que, bueno, tinc la sort de tindre una dona que, doncs, que m'apoya molt, m'ajuda molt, i en aquest sentit em facilita molt la vida, però bueno, sí que quan torno jo mateix, clar, vols passar molt de temps amb els teus fills, no? I és això, no? O sigui, ara acabo d'arribar a un mundial i realment avui ja començava com amb mal de coll, amb angines, dic, això és les defenses, que clar, arribes cansadíssim del mundial i el que vols és descansar, i ara, aquesta setmana, doncs, això, no? Se't pengen 2 nanos del coll i entre les nits i tot, es fa difícil, però bueno, la veritat és que ho disfruto molt i també el que crec que ajuda és a passar molt de temps de qualitat, no? Amb ells, una vegada tornes, tens moltes ganes amb ells, i en aquest sentit el temps de qualitat el disfruto molt.
2: Clar, Jordi, perquè des de fora 8 podis consecutius semblen o són tota una exhibició de regularitat, però què hi ha darrere d'aquesta regularitat? Quantes hores passes fora de casa? Quins sacrificis has hagut de fer?
0: Fora de casa, doncs, abans de ser pare et diria que estàvem una mitja de 250 dies l'any fora de casa, que és moltíssim. Però bueno, la vela, a diferència de lo que la gent es pensa, que, no, que sempre ens tracten com que som un esport elitista, al final nosaltres som un esport minoritari, no? I por ende, diguéssim, tenim pocs recursos. Això fa que el regatista sigui regatista, conductor, doncs el que carga el barco, el que treballa al barco, el que treballa les veles, el tot, no?
1: No hi ha un equip darrere que t'ho porti tot.
0: No, desgraciadament no tenim un entrenador que poc fa, o sigui, que suficient fa, i tenim un equip de fisios que ens acompanyen moltíssim i un meteoròleg que no sol viatjar amb nosaltres, que ens assisteix des d'Espanya, no? Però després nosaltres som transportistes, som mecànics de barcos, som mecànics de lanxa, de l'entrenador si fa falta, i bueno, això fa que la càrrega, el volum de dies, ja sigui d'aigua o fora d'aigua, sigui molt elevat.
3: Quina seria la prima que tu et van donar des de la Federació de Vela, entenc, per guanyar el Campionat del Món?
0: Bueno, nosaltres tenim un... com a esport olímpic, uh-huh, entrem en el programa de beques ADO, de l'Associació de Deportistes Olímpicos, i aleshores el que depèn una mica, com tots els esports olímpics, depèn del lloc al Mundial, no? Uh-huh. Que això té una cosa bona i una cosa dolenta, no? La cosa bona és que, bueno, si et va bé el Mundial, molt bé, però també et jugues tot en una sola regata, no? Aleshores, doncs, clar, un Mundial, com ha sigut el cas de Hiroshima, pot haver-hi una setmana d'un vent molt variable i molt complicat, no? I si no et va bé, doncs et quedes pràcticament sense... et jugues el sou de tot l'any en aquella setmana, no? Per sort, els resultats doncs, en el Mundial m'han anat bastant bé, però bueno, és algo complicat, no? Perquè, clar, és important.
4: Una pregunta, Jordi. Clar, estem parlant d'esforç, però a mi m'agradaria saber com és la rutina d'entrenament d'una persona que és regatista.
0: Doncs la rutina és llarga, diguéssim. Ens aixequem i el primer que fem és un estudi, bueno, un anàlisi del meteorològic del dia. Si hi ha competició al Mundial, doncs fem una videollamada amb el meteoròleg que està aquí a Espanya, i si no ho fem nosaltres amb diferents programes que tenim. Una vegada tenim identificades les condicions, doncs fem un briefing per decidir què és el que es treballarà en el cas d'entrenament en aquelles condicions, perquè és el, diguéssim, els principals punts dèbils, com tenim que enfocar el dia. Un cop hem fet això, tenim, si és entrenament i no competició, també tenim una sessió de gimnàs, ja sigui 3 dies a la setmana gimnàs, 3 dies a la setmana cardio, i després ja anem al port, preparació del barco, sortir a l'aigua, entrenem 3-4 hores, entre 3 i 5 hores, tornem, fer les medicions doncs, de la posta a punt que tinguem que fer, recollir el barco, tornar cap a casa, i fer un briefing de conclusions. Primer solem menjar alguna cosa, posta aigua, i fer un briefing de conclusions, analitzar tots els vídeos, les fotos de les veles, etc., que és tan important com el fet de sortir a l'aigua, no? Perquè realment és on realment aprens en el briefing post-aigua, no? I una vegada fet això ja no queda més que sopar, dormir i descansar, que el dia següent a les 8 es torna a començar.
4: Quina feinada, eh?
1: Li faré una altra pregunta que he pensat ara en el Jordi. Precisament, crec que em puc imaginar la resposta pel que has dit de la passió que sents per la vela i tot, però ara que parlem de tot aquest esforç, tot aquest sacrifici, que parlàvem també dels teus fills, entenc que són molt petits encara i encara no pensen en aquestes coses, però si et diguessin, papa, em vull dedicar a la vela, què els hi diries?
0: Que no, la veritat és que és curiós, perquè a mi personalment m'encanta la competició i és la meva passió, no? el competir, i m'encanta el meu esport també, no? Però el meu pare, que també venia al món de la competició, en aquest cas del motociclisme, ell no volia que jo competís, i jo durant molts anys no ho entenia, dic, per què no vol que competi? Ell sempre em deia, la competició és molt cruel, és molt dura, o sigui, acabes patint molt, no? I a mi em considero una persona que he tingut molta sort en la meva carrera esportiva i he sigut molt més exitós del que em podia imaginar, i tot i així és veritat que pateixes molt, no? I aleshores Ara que sóc pare, entenc perfectament el dir, ostres, per una banda sí, que m'encantaria, més l'esport de la vela, crec que és un esport que a nivell formatiu per un nen és espectacular, perquè tu tens el teu material, tens el teu barco petit, la teva vela, el teu pal, si no el revises i se't trenca tu. Si el dia següent no poses a secar el neopreno, quan has tornat a navegar, el neopreno mullet el dia següent te'l poses tu, i el que et passes fred ets tu. Si t'equivoques, t'equivoques tu, estàs sol al barco. Si acertes, acertes tu, estàs en un medi natural com el mar. Aleshores, en aquest sentit, el veig un esport immillorable a nivell formatiu, no? Però sí que és veritat que l'alta competició, crec que a llarg plaç acabes patint. Tot i haver tingut una carrera, repeteixo, ostres, que estic contentíssim, o estic tenint una carrera contentíssim, acabes patint molt més que els moments bons que vius.
1: A més, Jordi, tot el que has guanyat, parlàvem 4 Jocs Olímpics a l'any ja, però encara ets jove, així que entenc que la cosa va per llarg, no?
0: Sí, la veritat és que sí. Si comparem amb els meus rivals, ja tinc rivals de més de 40 anys, no? I així que sí, la veritat és que sóc jove, vaig anar a uns Jocs Olímpics molt d'hora, per la mitja edat que es va amb vela, així que bé, sí, tinc corda, no? I a més, com et dic, m'agrada molt el que faig. Però bueno, ara la veritat és que estic molt centrat en Los Angeles i crec que estic anar veient, no?, cicle olímpic, el que el cos i el que el cor et demana.
2: Perquè, clar, Jordi, aquest quart joc als Jocs Olímpics de París fa que l'objectiu de Los Angeles 2028 te'l prenguis encara amb més il·lusió, amb més ganes?
0: Sí, a veure, més il·lusió, la veritat és difícil perquè li vam posar tota la il·lusió del món als Jocs a París, però bueno, sí que amb, no sé si més gana, ahir em preguntaven, ostres, tens una espina clavada? Dic, una espina no, tinc una espasa clavada aquí, que m'atravessa i que jo crec que no hi ha un dia que en algun moment, o un dia no ho sé, però no hi ha una setmana que no me'n recordi dels Jocs de París, no? Però és que això també és l'esport, no? Que no tot surti bé. Amb tota la meva carrera esportiva tot m'havia anat guiat, tot era com un... tot m'havia anat perfecte, i els Jocs de París van ser com la primera vegada que el guió no va sortir bé, no? I bueno, la veritat és que va ser molt difícil, però també un aprenentatge a nivell personal de que, bueno, això és la vida. Així ens ho han ensenyat molts esportistes al nostre país, no? Que han passat moments molt difícils i en base de seguir han aconseguit, han acabat tornant a guanyar i tornar a estar dalt. Així que, bueno, jo fent el meu camí i molt humilment, doncs, intentaré també aconseguir-ho.
1: I m'imagino que aquesta espasa que dius que tens clavada no et farà tenir més il·lusió, perquè la il·lusió ja la tenies, però potser sí que et dona aquell puntet més com de ràbia ben entesa que et pot fer arribar realment un altre cop a les medalles i, per què no, a l'or.
0: Sí, és una realitat que quan guanyes, inconscientment hi ha una certa relaxació. Després pot ser molt superior i pot seguir guanyant. Nosaltres, a París, podríem haver guanyat perfectament. Però és veritat que no és el mateix el foc que tens després de guanyar que després d'haver tingut un patapum fort, no? Així que bé, sí, aquest foc està i esperem que ens ajudi a la bona direcció.
4: Doncs, Jordi, enhorabona per tu i per la Marta per aquesta medalla, i que siguin moltes més. I gràcies també al nostre company que ha estat allà, al nostre company d'esports, el Dani Esclusa, per apropar-nos a tot el que ha viscut des de fa uns dies el Jordi. Què volies dir?
3: Jo necessito saber, abans d'acabar l'entrevista, com es diuen els petits.
0: Leo i Lucas.
3: Molt bé, abraçada per ells també. Leo i Lucas.
0: Moltes gràcies.
4: Doncs que vagi molt bé i a continuar celebrant aquesta medalla i, sobretot, aprofitar les teves vacances.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Ara mateix són 4:45 de la tarda. Marc García, gràcies. Seguim aquí a Ràdio 4 d'Estiu XL.

0: cançó va anar amb molt bon rotllo, és la música de Pitbull, de Jason Derulo, aquest tema que es diu Privacy.
1: Estiu. XL. A Ràdio 4.
0: Són 2:45 de 5 de la tarda i tenim de nou el nostre espai on parlem de feina, de recerca, d'oportunitats i de com moure'ns millor pel mercat laboral. Avui torna amb nosaltres la Mireia Gargallo, orientadora laboral, docent i consultora especialitzada en ocupació i creadora d'orientadora d'orientadors. Mireia, avui parlem de buscar feina a partir dels 45 i crec que vols donar-nos alguns trucs per entendre que els sèniors han de fer recerca de feina de forma diferent, no?
2: Sí, sí, perquè quan una persona porta 20 o 30 anys treballant, moltes vegades continua buscant feina com si acabés de començar. Llavors entra en un portal, veu una oferta, envia un currículum i espera. Llavors es pot quedar esperant aquí, perquè ara tenim un problema, no? És veritat que existeixen, doncs, ara veurem també una mica, no?, el tema de l'edat, i avui veurem que s'ha de fer alguna cosa més.
3: Joan, pren nota, para molta atenció, perquè això ens afecta directament a tu
0: ja,
3: i a mi,
0: Ja estem aquí, eh?
3: Més a tu que a mi.
0: Sí, sí. És que en una setmana hem de començar a buscar feina.
3: Als 45 els superem tots dos, i sí, efectivament, sí, sí. D'aquí a una setmana hem de començar a buscar feina.
0: Bé, de fet, ja ho estem fent malament, ja l'hauríem d'estar buscant.
3: Què hem de fer de diferent?
0: Sí. No?
2: Un mes buscant-la, hauríeu de portar ja. Sí,
0: anem tard.
3: Què és allò de diferent que hem de fer, aviam?
2: Doncs quan tenim certa data, el que es tracta és d'aprofitar tot allò que ens emportem, tot el que hem construït durant tots aquests anys. Coneixement, coneixem el sector. Si no coneixem el sector i el que volem és fer canvi, que ja ho vam explicar l'altre, en un dels programes també, el que es tractaria és d'investigar, no? Però tenim contactes en empreses, antics companys, clients, proveïdors, no? La reputació professional que t'has creat, encara que sigui en una feina diferent, però tu et crees una marca i una reputació, i llavors preguntar-nos, no?, on podria trobar oportunitats per algú com jo. No? Llavors, el que sí que és important és fixar-nos que avui, per exemple, he portat un parell de testimonis que els he plantejat una pregunta, a veure què us semblen les respostes també, no? I els he preguntat què és el que més t'està costant o t'ha costat a l'hora de buscar feina a partir dels 40-45, que ja comencen a haver problemes, ja cada vegada anem més cap a baix, no sé, mira on acabarem, no? I això és el que m'han contestat el Daniel i la Valeri.
4: Hola, què tal? A la pregunta que fas, jo crec que el que més m'està costant o que més m'ha costat de trobar feina és que et reconeixin la teva expertesa en molta experiència, en molts sectors, perquè no tens la titulació. Hi ha moltes... Jo toco moltes tecles, treballo des del teatre, soc dinamitzador, em queda una assignatura per ser educador social. He tingut un negoci familiar durant 8 anys, és a dir, que he sigut productor, elaborador, venedor, comercial, he fet coses d'emmagatzematge, compres, tot això. Aleshores, tot això amb una feina... No hi ha moltes feines, o crec que cap feina, que et reconegui el teu currículum de manera holística, de manera integral, de manera completa. I crec que això és el que trobo a faltar, perquè jo crec que el mercat està pensat... Bueno, no tinc ni idea per què està pensat el mercat, però és molt difícil que les feines et valorin tota la teva trajectòria. Quan tens un currículum amb una sola línia marcada, és molt clar, però si tens un currículum molt polifacètic, hauria de ser un factor que suma, però no sempre ho és. Tot i així, he anat trobant feina, ara estic en un pla ocupacional que se m'acaba el desembre, i suposo que a partir de desembre ja trobaré feina d'educador, que ja tindré la carrera acabada, i no em pagaran com a integrador o monitor. Gràcies, una abraçada.
5: El que em va costar més és adaptar-me, bueno, entendre els canvis que hi havien passat des de que vaig començar a buscar feina amb 25 anys, adaptar-me a aquests canvis, bueno, entendre com, quines eines feien servir les empreses, i adaptar-me a això i també adaptar-me a les eines d'entrevistes, que són, bueno, només l'ús de la càmera, tenir una bona llum, una bona posició, una superpresentació, entrenar-me davant el mirall, que això és una cosa que no havia fet mai, però bueno, és necessari adaptar-se a les eines noves que hi hagin i a la vegada confiar en mi mateixa i tenir bueno, treballar sobre l'autoconeixement. De fet, tu vas fer un curs que em va servir molt al gener 2025, que em va anar fantàstic perquè em va servir per tota la resta de l'any, i uns mesos després vaig trobar feina. I després rebaixar una mica les meves expectatives salarials, perquè quan vaig buscar feina em vaig trobar una posició una mica com si fos una junior, al final, encara que tingués més de 40.
2: Doncs, com veieu,
3: tema
2: xitxa,
3: titulació, interessant,
2: xitxa,
0: I el que veig també és que ser chico para todo després no funciona per trobar feina, eh?
2: Si no ets capaç de focalitzar després dintre del currículum, no, perquè es tractaria d'agrupar tot això que deia el Daniel, que havia fet, doncs agrupar-ho de manera que li afavoreixi, ara, per exemple, doncs, per buscar, com diu ell, com a educador social, no? Doncs com m'explico tota aquesta part tan polifacètica, com m'afavoreix com a educador? I això seria transformar el currículum.
3: I també les entrevistes, que han canviat el format, es fan a distància, clar, es fan amb videotrucada i tot el que això suposa.
0: No, i a més el que estic veient és que, clar, també som, el que havia fet el Daniel eren coses com molt diferents, com de, saps?
2: Totalment diferents.
0: I això el que fa és que, clar, què agafo? Bueno, també vam parlar l'altre dia que hem d'agafar per cada currículum, per cada feina, per cada proposta de feina, el que més ens interessa. És a dir, no s'ha d'agafar tot, s'ha de plantejar el que realment interessa per la feina en la que ens estem presentant. Però bé, jo entenc que una persona amb tanta experiència no encaixa directament amb una oferta d'Infojobs, per exemple, o d'un portal per buscar feina.
2: Clar, tot això tan variat, no?, que ens deia precisament el Daniel, és un exemple de que les persones sènior tenen moltes experiències i que poden ser molt, molt variades, a més, no?, i que necessiten un canal diferent a l'hora de fer aquesta recerca de feina, i no un únic canal. No diem que Infojobs no serveixi, però és un canal més i es necessiten altres més variats, perquè si només busquem ofertes publicades, arribarem a les mateixes empreses, estan saturades, a més, tothom està buscant en el mateix lloc, i llavors, quan arribem, quan l'empresa ja ha decidit què necessita, i probablement hi ha moltes persones que estiguin competint per lo mateix.
3: I Mireia, aleshores, què podem fer perquè no sigui massa tard?
2: Doncs identificar empreses, que és una de les coses més importants, i llavors imaginem que hem treballat 20 anys, per exemple, en logística, i llavors, en lloc de buscar feina només d'ofertes de logística, doncs pots fer una llista d'empreses del teu territori que tinguin magatzems, que facin distribució, que tinguin transport, que facin producció, que treballin en cadena de subministraments, per exemple, i llavors començar a investigar-les i dirigir-nos directament amb elles, que encara que no hagin pujat una oferta, i això és una de les millors maneres de buscar feina. De fet, és el mercat ocult, que és una d'aquestes coses que es parla tant i que es desconeix, no? Que són empreses que poden estar buscant persones però no ho han publicat perquè igual ho estan comunicant a altres treballadors i està tothom buscant aquestes feines.
0: Sí, que ho han de fer encara que no hi hagi una oferta publicada, però és que a vegades dona la sensació de que si no estan buscant feina el teu currículum quedarà com amagat, no? Com a sota dels que reben.
2: Aquest matí parlàvem amb un grup i em comentaven és estar en el lloc indicat en el moment indicat, i com que no saps quan és el moment, ho has de provar. Llavors, si tu proves i envies un currículum a una empresa directament que no té oferta, i dintre de 3 mesos ho tornes a intentar, tornes a enviar el currículum, canvies la carta de presentació, canvies alguna coseta en el currículum per millorar-lo, vas enfocant i segueixes enfocant-te en aquella empresa, igual un dia cau el currículum i necessiten algú com tu, i en aquell moment sí que et truquen.
0: O sigui, que si no tenen oferta publicada, nosaltres igualment hem d'enviar.
2: Enviem currículum.
3: No quedem malament en cap moment.
2: No.
3: No ens fem pesats ni...
2: Evidentment, si envies un currículum cada dia o cada setmana, clar, doncs igual una mica pesat sí que quedaràs, eh? O sigui, no es tracta de fer-ho de forma obsessiva, sinó d'envio, m'apunto, vaig enviar al gener, per exemple, no? Doncs ho torno a provar en el març, a l'abril, torno a enviar el currículum a la mateixa empresa, si m'interessa, encara que no hi hagi una oferta, i torno a intentar-ho.
3: No envio 2 cada setmana.
2: No, millor no s'atura.
3: Prenc nota.
0: No. Clar, és que a vegades penses que si no t'han trucat, doncs és perquè el teu perfil no encaixa en aquella empresa, no? I el que hem de fer és que potser no feia falta ningú en aquell moment, i per això és bo anar...
2: Exacte, o sigui, nosaltres no sabem què està passant a darrere, no? Llavors nosaltres el que hem de fer és intentar accedir en aquella empresa perquè és del teu interès, i evidentment doncs posar-li, quan nosaltres li escrivim en aquesta empresa, quin és el nostre interès per poder accedir a la seva empresa.
3: I hi ha un tema molt interessant, que és el tema dels contactes. Contactes.
0: Sí.
3: Jo tinc un contacte, jo conec algú, i la gent que no coneixem o que no tenim contactes, què fem?
2: Clar, quan una persona ha treballat molt de temps, la pregunta seria, no? Has treballat molt de temps en general?
3: La resposta és sí.
2: Perfecte. Llavors, tens antics companys?
3: Sí.
2: Tens,
3: alguns antics... vius.
2: I alguns, entenc que també alguns responsables,
3: sí,
2: que, clients que hagin pogut veure com treballes.
3: Això són contactes.
2: Clar,
3: ah, molt bé.
2: Tot això són contactes. Proveïdors, clients, persones d'altres empreses amb les que has parlat, treballat, persones que han marxat a altres organitzacions, amics, familiars, tot això forma part de la teva xarxa de contactes.
0: Bé. Sí, a mi va passar una vegada que estava treballant a un lloc i em van conèixer allà i arran d'això em va sortir una feina. O sigui, que a vegades sí que va bé perquè t'han vist en algun lloc i, saps? Allà, què fas? Ah, doncs t'interessaria això? I és com ha sortit alguna feina alguna vegada, sí.
2: I el que dius que és molt important és seguir en contacte amb els contactes. Ja sé que és un, no?, com una...
0: Però això fa una mica de vergonya perquè després de 5 anys enviar-li un missatge a algú dient estic buscant feina, m'ajudes?
2: Clar, és que el tema és aquest. Els contactes s'han de mantenir en el temps i no només anar-los a buscar quan els necessitem per demanar-los un favor o per... No? Això a nosaltres no ens fa gràcia perquè ens sentim com utilitzats,
0: sí,
2: no?
0: Sí, és un...
2: Llavors has de començar aquesta relació de quedem per fer un cafetó o així, o fins i tot doncs, podríem anar, perquè no soni, no? Com podríem fer un missatge més de hola, mira, fa més de 5 anys que no parlem, tens feina per mi, seria molt a saco, no? Això seria... I a més és desagradable, és molt temps.
3: A mi em sonaria un pèl desesperat, sobretot si parlem d'una persona que fa 5 anys o els que sigui, que no ha donat senyals de vida.
2: Si no en saps res, no? L'ideal seria recuperar aquest contacte d'una forma més natural, no? Ostres, fa molt de temps que no parlem, he vist que continues treballant en el sector, jo ara estic explorant noves oportunitats de gestió o d'operacions, per exemple, i m'agradaria saber com està el mercat des de la teva perspectiva, per exemple, no? No li estàs demanant feina, ja estàs obrint una conversa per fer un cafetó, per quedar i per començar a xerrar. I aquesta persona ja sap que estàs buscant feina.
0: Uh-huh. I com aconseguim, per exemple, que una empresa ens conegui sense enviar-li el currículum només?
2: Doncs tenim moltes maneres perquè i moltes que se'ns obliden. Participar en jornades professionals, que n'hi ha arreu. Fires de sectors, les fires sectorials que pugui haver relacionades amb el que m'agrada o amb el que jo treballo. Altres actes com que fan doncs, cambres de comerç, associacions empresarials, trobades del sector. Per exemple, a l'octubre tenim 2 dies del Saló de l'Ocupació, anar... Allà coneixes les empreses directament, pots parlar amb ells directament. O taules rodones, llocs on hi hagi debats, intercanvis de professionals, o fins i tot a compartir a LinkedIn amb altres companys.
3: LinkedIn, mandra. A més que cada cop LinkedIn és més Facebook i menys LinkedIn. Sí o no?
2: És com
3: jo passo, Ho sento molt, però passo.
2: Home, Marc, no cal publicar cada dia, no? Es tracta que ens fem influencers. Home, si vols guanyar-te la vida com a influencer, podria ser, però pots fer coses més senzilles, per exemple, comentar o pujar una notícia al sector, compartir un canvi que estàs veient dintre del sector, felicitar algú... L'objectiu no és tenir un munt de seguidors, però sí que les persones adequades que hi ha a diferents empreses et posin l'ull a sobre.
3: Però ara de debò, orientadora d'orientadors, LinkedIn encara és una eina per aconseguir feina? Encara és efectiva?
2: Sí. És efectiva, però amb estratègia. És important l'estratègia. És a dir, comentar a persones que estan en el teu àmbit. Parlar també o utilitzar-la com a eina per mostrar. Escolta, mira, he vist que ha sortit aquesta notícia dintre del nostre àmbit. Què en penseu? I compartir, debatre, depèn de quin tipus de marca que vulguis tenir tu, si vols fer reflexionar altres persones, si vols transmetre què és el que vols per fer servir el LinkedIn, però sobretot per mantenir contacte o fer xarxa, que després pots dir, pues quedem per prendre alguna cosa, o fem una virtual i ens coneixem amb una persona que igual no està ni a la mateixa comunitat autònoma, que avui en dia és superfàcil conèixer gent que treballa en el mateix que tu, però en altres llocs.
3: He de canviar el xip, Joan.
0: Home, és que si això estem utilitzant les xarxes socials per lligar, per exemple, que estem xatejant, no?, per altres llocs, és normal que també ho utilitzem per buscar feina.
3: Tu no fas servir una xarxa social per lligar?
0: Jo no, però hi ha molta gent que sí que ho fa.
3: Joan Barutel.
0: No, sí, jo estic de secano, però que, a veure, que hi ha molta gent que sí que ho fa. Anem al joc setmanal, aquest que fem cada setmana amb tu, Mireia, en el que proposem una acció típica i tu ens dones una alternativa.
3: M'encanta.
0: La primera, vale?
3: Hem de buscar una sintonia.
0: Sí, veig una empresa que m'interessa i envio el currículum a l'empresa que sigui, no? info@empresa.com. Què passa?
2: Alternativa, investigo en aquest cas qui dirigeix l'àrea que m'interessa, miro si tenim algun contacte en comú i intento entendre quin problema podria resoldre jo dintre d'aquella empresa. I després el que puc fer és aproximar-me d'una forma més concreta.
3: Més escenaris. Porto 6 mesos mirant ofertes cada matí.
2: Jo aquí li afegiria una mica de marxa, no? Perquè cada setmana identificaré, per exemple, 5 empreses noves i intentaré generar almenys 2 converses professionals.
0: Li dic a la família, si sabeu alguna cosa, m'aviseu.
2: Massa genèric, no? Potser millor estic buscant de la posició de tal, no? La que sigui, dintre de quina zona vull anar, indústria de la zona tal, i si coneixes algú del sector, m'interessa sobretot parlar amb aquesta persona.
3: És que ha explicat així, sona molt millor, eh?
0: Sí, sona com molt més... Sí, això de busco Mireia... feina, si obert, és com molt obert, massa
3: la
0: obert.
3: La Mireia domina molt d'això.
2: És que si no et trucaran igual per un forn i després no vols, o netejar les caques de gossos i després no t'agrada.
0: No està clar. Vinga, anem a coses més concretes. Per exemple, on puc trobar aquests espais que tu estàs comentant?
2: Doncs mira, hem de pensar en què és el que he estudiat o què és el que he treballat i si existeixen associacions empresarials, si hi ha col·legis professionals, si hi ha fires, congressos, cambres de comerç, clústers, trobades professionals que hi hagin, jornades tècniques i a qualsevol servei també local d'ocupació, normalment els ajuntaments també tenen contacte directe amb empreses i ens poden ajudar doncs, a entrar en contacte amb elles perquè fan trobades.
3: Canalla, que esteu per aquí escoltant amb atenció, ja us arribarà, eh? Els 45 no us queda molt lluny ara, però us arribarà, eh, al moment. Creieu-me que arribarà. Bé.
2: És que penseu que sobretot, depèn de quina edat, l'ideal és que ens coneguin en persona. No enviar currículums i deixar caure, sinó apropar-nos, intentar aparèixer en persona.
3: Mira, hi ha un dubte que segur que em pots aclarir o contestar. Hi ha recursos específics per a persones de més de 45?
2: Sí, tenim i existeixen entitats que treballen només amb col·lectiu de persones sèniors i també amb programes. A Catalunya, per exemple, tindrem el programa Orienta, que està impulsat pel SOC, i aquí doncs, hi ha diverses entitats sense ànim de lucre que poden participar, associacions, fundacions, socials, organitzacions del tercer sector... i després sindicats i patronals que estan dintre d'aquest programa Orienta. També promoció econòmica, ajuntaments, consells comarcals, és a dir, que ens podem apropar i demanar per aquest programa. Teniu aquí el programa Orienta i entitats que es dediquen a la inserció. Després tenim el programa Talent Més 45, val? Que és un programa que en aquest cas està adreçat a majors de 45 anys i que ofereix orientació, diagnòstic professional i formació en competències digitals, i aquesta sobretot està a les cambres de comerç, a fundacions privades de caràcter social i bueno, que han d'estar acreditades específicament per poder formar part. Aquí trobaríem Intermèdia o hi ha fundacions, Fundació Sur, val? I després està el programa Treball i Formació, que està subvencionat pel SOC i que té línies específiques per majors de 45 anys que combinen un contracte de treball amb accions de formació i de millora d'ocupabilitat. Per tant, en aquest cas ens podrem adreçar a ajuntaments, a consells comarcals, diputacions, mancomunitats, fundacions... Llavors, què hem de fer? Doncs tenim entitats al voltant de casa que parlen d'inserció, tal, anem a preguntar si hi ha algun programa per majors de 45 anys que tinguin obert i al que puguem accedir.
0: Abans parlàvem d'enviar el currículum directament a una empresa. Quan ens presentem així de forma espontània, això funciona?
2: Sí, això funciona i de fet és una de les maneres de trobar feina. Però no consisteix en adjunto el currículum per si teniu alguna vacant.
3: Això ho faria jo segur. Això no funciona, d'acord, entesos. No. Però què podem fer o com ho podem fer?
2: Pues explicar per què aquella empresa, és a dir, per què m'interessa aquesta empresa, què és el que conec d'aquesta empresa i que, en què jo puc ser útil en aquesta empresa. Llavors, en quina àrea puc aportar? Exemple, així com he treballat 15 anys gestionant proveïdors del sector industrial, per exemple, i he vist que esteu ampliant la vostra activitat en aquesta zona i m'interessaria molt poder conversar amb la persona responsable de compres, d'operacions o així. La idea seria, sobretot, que intentem iniciar una conversa professional.
0: Uh-huh. Passa que a vegades em sembla que això és molt complicat, eh? Tenim aquesta sensació des de fora.
2: Sí, ens pot semblar molt, com molt fred des de fora perquè no coneixem, però si no intentem generar aquest contacte, o sigui, els contactes és una de les fonts. Penseu que per pandèmia era, va pujar a un 95% a tenir contactes per trobar feina, i s'enterava tothom a través de missatges de WhatsApp, que et passo un missatge d'un contacte, d'un contacte, d'un contacte, i ara mateix doncs és un 80-85% de possibilitats que tens a través de contactes, que no vol dir l'enxufe de tota la vida, no? De, em fiquen aquí perquè no sé fer ni l'ou i m'agafen igualment, no. Es tracta de conec algú que coneix algú i arrel d'això doncs, miren que realment jo encaixi.
0: Anem a la nostra secció favorita.
3: Ara sí, ara sí.
0: La que més ens agrada, que és el nostre mite o realitat.
2: Vinga.
0: Et ve enviant coses i tu ens dius si això és un mite o és una realitat. Per exemple, si una empresa no té una oferta publicada, no està contractant.
2: Això és un mite, perquè pot estar començant a detectar necessitats i cobrir-la internament o buscar candidats per altres vies.
3: Una paraula que a mi m'encanta, senyores i senyors. Networking. Ara explicaràs què és networking, si és que hi ha alguna explicació o algun significat, perquè jo per mi és una paraula inventada. Aviam, networking significa demanar feina als meus contactes?
2: Mita. Networking és construir i mantenir aquestes relacions professionals sempre, durant molt de temps, per no anar a demanar-li feina a algú quan estàs desesperat i així. De vegades acaba amb una oportunitat i de vegades, doncs, no.
0: Quan tinc una trajectòria llarga, que porto molt temps treballant, la meva xarxa que conec de gent és tan important com el currículum.
2: Realitat. La veritat és que moltes vegades està molt infrautilitzada, però molt.
3: Si tinc més de 45 anys, he de competir enviant més i més currículums.
2: I això és un mite. Potser necessites enviar-ne menys, però generar més converses amb altres persones, amb les empreses adequades. O sigui, es tracta de buscar conversar, d'intentar, doncs, si tenim un LinkedIn, per exemple, el de recursos humans de no sé què, doncs enviar-li un missatge, o una persona que fa la mateixa feina que jo, enviar-li un missatge de escolta, tu com vas començar en aquesta feina? I a partir d'aquí, doncs, no? Tenir com... doncs mira, vaig haver de fer aquesta formació, llavors tu també ja tens una orientació de com pots accedir a una empresa.
0: Clar, també és veritat que això que hi ha de LinkedIn és important perquè és una xarxa per buscar feina, per obtenir contactes. No és tan invasiu com fer-ho per altres xarxes socials. És a dir, que és una mica el que ens passa quan consumim xarxes, no? Que diem, ah, és que estic a Facebook i Facebook, clar, m'està ficant públic, jo vinc aquí a veure els meus amics. Aquí no, aquí sabem que la gent que està en aquesta xarxa el que està fent és marca personal i conèixer gent entre si del sector.
2: Correcte. I a més, no es tracta de que jo em dediqui a publicar coses cada dia, sinó que pot ser que estigui comentant coses que altres companys diuen. Llavors, aquells companys ja et veuen comentar i ja et coneixen al final, no? És com, ah, mira, la Mireia un altre cop que em diu, i aquesta Mireia jo ja he entrat en el seu perfil, he mirat, llavors això provoca moltes vegades que una persona reclutadora entri dintre del nostre perfil, perquè ens veu comentar, li sembla que és interessant o que el que estàs dient és coherent sempre, llavors li entra la curiositat i entra dintre del teu perfil. Això és el que et pot donar oportunitats, no anar demanant a diestro i siniestro.
3: LinkedIn, networking, marca personal...
0: Bé, anem a veure si ara... Clar, segurament que hi ha gent que és major de 45 anys que està ara mateix buscant feina i li volem fer una proposta per aquesta setmana. Què és el que ha de fer?
2: Doncs, cosa concreta. Vinga, pot fer un llistat de 20 empreses on tindria sentit enviar el currículum per l'experiència que té. Després, fer una llista de 10 persones de la xarxa professional que té, apuntar quines són 10 persones amb les que podria reprendre el contacte i d'aquestes 10 persones intentar generar 5 converses.
3: Quin tipus de conversa?
2: Que aquí, quan parlem de conversa, no és, escolta, mira, doncs, és que la Mireia m'ha dit que conversem, no? No.
3: Hola,
2: aniríem més en la línia de, doncs, si són persones que estem dient que les estem agafant dintre de la nostra xarxa professional, doncs podem preguntar-li com està el sector ara mateix, per exemple. Per exemple, també he vist que estàs treballant en una empresa de X, no? Del que sigui, i que està creixent a aquesta àrea. Com està sent això dintre de la teva empresa, no? El que t'interessa és aconseguir informació per poder explorar una mica pues, com està aquell sector, aquell espai, com està fàcil o difícil trobar feina dintre d'aquella professió. Llavors pots preguntar també, doncs, a explorar, doncs, m'interessa molt entendre com està evolucionant la professió per veure quines oportunitats s'obren i com podria jo accedir a aquesta feina, no? Llavors, d'aquestes converses tu extreus informació, fins i tot de vegades és el que deia abans, no? Preguntar, i tu com vas començar, què era el que vas necessitar més, o si haguessis de començar ara, què m'aconsellaries tu? No?
0: El que passa que també és veritat que tot evoluciona, que potser quan va començar aquesta persona hi ha coses que han canviat, o inclús si tu vols reenganxar en aquella feina, coses també poden haver canviat de com ho feies tu a com es fa ara.
2: Clar, però aquesta persona, com que està dintre, està veient aquests canvis també, no? I et pot dir, ostres, doncs quan ja vaig començar va ser molt així, però ara el que estic veient, doncs aquesta part del que estic veient és la que ens interessa moltíssim, no?
0: Per tant, canviem una mica el marcador, en lloc de comptar currículums enviats, no? Fem altres coses.
2: Clar, comptem empreses identificades, persones contactades i converses que hem aconseguit generar. Llavors, si portes 20 o 30 anys treballant, tens alguna cosa que una persona que comença ara mateix no té, que és una història professional i una xarxa, que normalment, si has estat treballant en uns llocs, doncs pot ser molt extensa també, i que has d'activar. I has de mantenir activa sempre, no només quan estiguis buscant feina.
3: I una conclusió que podem treure, Mireia, és que a partir dels 45, buscar feina no hauria de ser només intentar que una empresa trobi el teu currículum entre centenars.
2: És que quan una persona és sènior, la dificultat augmenta, aquest edatisme que diem que existeix, es dona. Llavors és important també que les persones adequades et coneguin, i per això et toca moure't. I moltes vegades això, enviar una oferta no ens serveix, i el que és important és que una persona concreta o aquelles persones que t'interessen a tu o aquelles empreses recordin què és el que tu saps fer i que quan aparegui la necessitat et truquin a tu.
0: Doncs aquí hem estat amb Mireia Gargallo, orientadora d'Orientadors. Avui hem descobert que buscar feina també pot significar deixar de perseguir només ofertes i començar a generar oportunitats. Ho hem fet per la gent que és major de 40-45 anys, perquè és una forma bé de trobar feina i de canviar la nostra forma d'actuar quan estem fent aquesta feina, que és trobar feina, perquè és una feina buscar feina.
2: I tant, i hem de canviar de xip.
0: Sí, sí, i s'ha d'invertir temps, i s'ha d'investigar i veure com es fa. Fins la setmana vinent.
2: La setmana que ve ens veiem.
0: Ok. Anem camí de les 5 de la tarda. Arriba el butlletí informatiu a Ràdio 4 de les 5 i després més Estiu Gisela. Fins ara mateix.
6: Són les 5.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Comencem molt pendents d'un incendi de matolls declarat aquesta tarda a Barcelona, a la serra de Collserola, que avança sense control a prop del barri de Canyelles. El foc ha provocat una gran columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat. Protecció Civil acaba d'enviar un SOS alert per ordenar el confinament de la població del barri de Torre Baró i Ciutat Meridiana per aquest incendi de vegetació, i es recomana als veïns tancar portes i finestres. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat treballen conjuntament per controlar les flames. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Infocat i el 112 ha rebut més d'un miler de trucades alertant de la columna de fum. És el segon incendi d'aquest estiu a Collserola. El 14 d'agost, un altre foc va afectar la zona de Sant Pere Màrtir i va cremar unes 10 hectàrees, i la Guàrdia Urbana va detenir un presumpte piròman. També de darrera hora, a Roda de Barà, al Tarragonès, l'Ajuntament ha precisat que les dues persones ferides als aiguats de dissabte continuen hospitalitzades i que s'han precipitat en informar sobre el seu estat de salut. Toni Conde.
8: L'Ajuntament de Roda de Berà ha publicat fa escassos minuts un comunicat on informa que les dues dones ferides per les pluges torrencials continuen amb vida, mantenen constants vitals i encara no han estat desconnectades del suport vital. Rectifiquen així l'anterior comunicat on indicaven que la jove de 18 anys i la seva mare havien estat desconnectades i, en conseqüència, convocaven 2 dies de dol al municipi i 1 minut de silenci aquesta tarda. Les dues es troben a l'Hospital Joan 23 i des de l'Ajuntament han demanat disculpes per la confusió, l'angoixa i el dolor que aquesta informació errònia hagi pogut generar.
6: Acaba de finalitzar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Això sí, causant certa confusió per contradiccions amb el Ministeri de l'Interior. Laura Hurtado, bona tarda.
7: Bona tarda. Margarita Robles ha defensat l'actuació del CNI i diu que es va alertar el govern central de la convocatòria d'entrada massiva a Ceuta prevista pel 29 de juliol. Segons Robles, els agents van compartir la informació amb les forces de seguretat i la delegació del govern.
9: Evidentemente, los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras, pero no hace falta muchas veces ir a informes manuscritos de servicios de inteligencia.
7: Amb tot, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat que tinguessin aquesta informació.
10: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
7: A tot això, el govern ha aprovat la creació del Comandament Únic per gestionar la crisi encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
6: Gràcies, Laura. Més qüestions. Una dona de 68 anys és la primera víctima mortal pel virus del Nil Occidental aquest any a Extremadura, segons ha informat el Servei Extremeny de Salut. La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Don Benito Villanueva. Ja són 24 els afectats en aquesta comunitat autònoma des de l'inici del 2026, dels quals 3 es troben hospitalitzats. Si se sumen els contagis registrats a Andalusia, en total aquest any a Espanya ha comptabilitzat 76 casos. L'any 2025 es van notificar 45 casos. La meitat van generar malaltia neuroinvasiva amb una letalitat del 13% entre els pacients simptomàtics. El virus del Nil, recordem, es transmet a través de picades de mosquit i, segons els experts, només el 20% presenta simptomatologia lleu i l'1% desenvolupar patologies greus. I en clau de successos, una bretolada adolescent ha acabat amb una sala de cinema de Diagonal Mar desallotjada. Sergi Bassoles.
11: Sí, en concret, els dos menors d'edat van tenir l'ocurrència de ruixar amb un esprai de gas pebre a l'interior d'una sala de cinema on s'estava projectant la pel·lícula L'Odissea. Eren 7:15 del vespre. I a conseqüència d'aquesta bretola de la seixantena d'espectadors que en aquell moment visionaven el film de Christopher Nolan, van haver de ser desallotjats d'immediat de la sala, tot plegat després que molts d'ells, visiblement afectats i amb molèsties als ulls i dificultats per respirar, alertessin els treballadors del cinema. Fins a les seves instal·lacions es van desplaçar unitats dels Mossos, dels Bombers de Barcelona i del SEM. De fet, 2 persones van requerir assistència mèdica, tot i que se'ls va donar d'alta in situ. En quant als 2 menors causants d'aquesta bretolada, van ser traslladats a comissaria on se'ls va identificar abans de ser entregats als seus pares.
6: Gràcies, Sergi. I acabem amb la previsió del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
12: Bona tarda. Avui les temperatures màximes pugen a Catalunya, excepte a l'Empordà, on hi haurà pocs canvis. Atenció al litoral i al prelitoral central, perquè es podran assolir valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Girona, 33 a Barcelona, Lleida i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, el vent a la tarda bufarà del sud-oest moderat al litoral sud i al central. És una informació d'AEMET.
6: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.

Radio 4. Radio 4.

0: Són les 5 i 6 minuts, seguim aquí a Ràdio 4, la segona hora de l'estiu XL d'aquest dimarts, anomenat dia 25 d'agost del 2026, i en aquesta hora farem una cosa molt curiosa, és buscar or. Ara mateix us ho expliquem. Julio Leal, això m'ha sorprès moltíssim.
1: Sí, perquè, bona vesprada, es pot fer pràcticament quasi de tot, inclús buscar or.
2: Jo compro. Aquí estan els meus diners. Jo he buidat el compte bancari aquest matí.
0: Però no és comprar-ne, eh? És anar a buscar-ne.
2: He tret tot el cash. Ja, però aquesta iniciativa m'encanta. És a dir, tota la meva pasta va directa a aquesta iniciativa.
0: Però s'ha de buscar, eh?
2: Bé, buscaré.
0: No, tu, clar, t'has de currar el tema.
2: Buscaré i trobaré.
0: És a dir, no és el compro or, això que es fa com a inversió, és anar a buscar-ne.
2: La clau és anar cridant de tant en tant, pipites, pipites d'or, pipites.
0: Sí, segur que venen.
2: I apareixen soles.
0: Com si fossin coloms. Escolta,
2: pipites.
0: Com és això de buscar or?
1: Doncs bé, jo penso que anem a ficar una sintonia per a situar-nos un poquet, no?
0: Vinga.
2: Bé, Julio, bé.
1: Jo penso que amb aquesta música de la febre de l'or estem ja situats, ens fiquem en situació, perquè encara que potser molts tenim el nostre imaginari degut als westerns, la imatge, no?, dels vaquers buscant or al riu, aquesta pràctica és molt més antiga, però la veritat que molt, molt més. Va més enllà del salvatge oest. L'origen de la cerca d'or als rius es remunta a la prehistòria, concretament al període neolític, sent el bat al·luvial el mètode més antic de la humanitat per obtindre aquest metall preciós. Jo estic convençut que de segur que teniu la imatge, no?, de la gent ahir fent ús d'aquest aparell.
0: És molt de l'oest, això. Sí.
1: Doncs bé, aquesta pràctica ha estat present a moltes civilitzacions, no només als vaquers de l'oest, sinó que també a les nostres terres. Concretament, des de fa molts segles ja es buscava or al riu Segre, un exercici que avui en dia encara continua viu gràcies a la iniciativa del Centre d'Interpretació d'Or, que es troba a la localitat de Balaguer. I qui millor que la seva tècnica, Mireia Subirada, per tal de ficar-nos ja en feina, de ficar-nos al riu. Moltes gràcies, Mireia, per estar amb nosaltres a l'estiu XL.
3: Bona tarda.
1: Doncs bé, anem a parlar avui d'una iniciativa que ha estat tot un èxit, perquè en principi estava prevista fins aquest dissabte, però s'allargarà, per sort, fins al dia 12 de setembre.
2: Ah.
3: Exacte, l'allarguem fins a mitjans de setembre perquè, bueno, tenim molta gent que s'havia quedat sense reserva perquè les places són limitades i agafem molt poca gent i hem decidit d'allargar-ho fins a mitjans de setembre per donar cabuda a tota aquesta gent que s'havien quedat sense plaça.
2: Mira, acabem el programa, que serà la propera setmana, i després anem cap allà.
0: Sí, perquè d'alguna cosa hem de viure, no?, de buscar or.
2: Reserva dues places més com a mínim, però potser ens animem i anem als 10, que fem el programa.
1: Un minibús.
2: Sí.
3: Haurem de buscar un altre dia, si de cas.
2: Bé.
0: Escolta, Mireia, clar, és que em sobta moltíssim el tema de que es busqui or al riu Segre. Com surt aquesta iniciativa, aquesta proposta?
3: Bueno, clar,
0: es busca
3: de fet, això,
0: i es troba o no?
3: Es troba. Ara, amb grans quantitats, no. Ah. Això ho hem de dir, que la gent mai es farà rica buscant or al Segre. Vull dir, aquesta és una activitat, podem dir, esportiva, lúdica, d'oci, però en cap cas la quantitat que es pot treure ens donaria per guanyar-nos el jornal, no?, com es diria. De fet, heu de pensar que per aconseguir un gram d'or s'haurien de netejar unes 500 tones de sediment, d'arena i de grava del riu. Per tant, no és una pràctica que ens hi puguem guanyar la vida. Però sí que, de fet, s'extreu or, que sabem nosaltres al Segre, des d'època romana, a la zona de la Cerdanya, i després aquí, a la Plana, des de la zona de Balaguer i de Lleida, en època andalusí, no?, entre els segles IX i XII. No? El que hem fet nosaltres és recuperar aquesta activitat, no?, per donar-la a conèixer i explicar també una mica la història de l'explotació aquí al Segre. Però a part, convidem a la gent a que es posi a la pell dels buscadors d'or i coneguin l'activitat com es feia in situ antigament.
1: Mm-hmm. Jo entenc que avui en dia és una pràctica habitual que la gent del poble no va al riu a buscar or, o sí?
3: No, no és una pràctica.

0: explicar la història de l'explotació de l'or. Aquest és un projecte que va néixer ja fa més de 15 anys. Ara fa 13 anys que estem en funcionament i tenim una petita part expositiva on expliquem el que sabem sobre la recerca de l'or aquí, no? Dels rius aurífers d'aquí de la zona de Lleida. I després tenim un espai habilitat a dins de l'equipament on podem fer tallers durant tot l'any. Després el que fem és sumar-hi l'activitat aquesta del riu, que la fem des de finals de juny fins ara mitjans de setembre, no? Aprofitant que fa bon temps, que el cabal del riu no és alt i, per tant, combinem les dues activitats. De fet, va ser una idea que primer semblava una idea una mica estranya, no? Una mica estrambòtica, no? Perquè això d'or aquí al riu Segre és un tema molt poc conegut, no? Però, bueno, amb la Universitat de Barcelona i el Manel Viladevall, que és catedràtic ja jubilat de la universitat, vam començar a moure aquest projecte amb l'Ajuntament i vam decidir obrir aquest centre aquí a Balaguer.
1: Parlem una mica de l'activitat. És a dir, jo arribo aquí per recollir or i amb vosaltres i què em doneu? Perquè, clar, això, com ho hem vist a les pel·lícules...
2: Unes botes, segur. Clar, unes botes d'aigua, segur.
1: Com hem de venir preparats? Què hem de portar? Què ens doneu? Explica sí. Una mica com va això.
0: Mireu, ara a l'estiu, normalment, el públic que ens ve ja ve amb el seu calçat d'aigua, no? Si anéssim més cap a la tardor, tenim botes aquí, botes de goma, i les deixem. Però l'eina indispensable és l'àbac o batea, que és aquesta espècie de plat, no?, que ara us imagineu de les pel·lícules del Far West, no?, aquest plat metàl·lic, que ara el que utilitzem és de plàstic i de color negre perquè l'or ressalti. Això és l'imprescindible. Després necessitem un cubell, una galleda, una pala petita, un sedàs, molt important, i molta paciència.
2: Clar, tu
0: llavors,
2: digues.
0: El que fem és baixar el riu i omplir un cubell ple de sediment, és a dir, grava i arena. Quan aquest cubell el tenim ple, el passem pel sedàs. És a dir, tot aquest material del cubell l'anem passant pel sedàs. Per què? Perquè només ens interessa la grava i l'arena més fina, més que res pel tamany de les partícules d'or. Heu de pensar que el tamany de l'or que trobem aquí és molt semblant a la purpurina. Les partícules més grans que hem trobat feien uns 3 mil·límetres, perquè us feu la idea.
2: Sí, sí, però l'or està en màxims històrics, eh? Màxims històrics.
0: No, mireu, us dono una dada que la donem sempre al públic que ens visite.
2: Dóna-la.
0: Quan vam inaugurar, fa 13 anys, el preu de l'or estava a 30 euros el gram.
2: I ara quan està?
0: I aquest any l'hem arribat a veure a més de 150 euros el gram.
2: I seguirà pujant.
0: I seguirà pujant. És a dir, que si haguéssim comprat or fa 10 o 12 anys, doncs segurament ara riuríem més. Però, no va ser el cas.
2: Aquest tema no us sembla tan tonto, ara. Ara tothom ja parant atenció al màxim. Bé, jo tinc una pregunta sobre la tècnica. Tu com entens en la matèria, què destacaries més o què consideres que és més important per poder trobar or? La tècnica, la paciència, l'atzar, cridar pipites, com deia jo al començament...
0: Exacte, mira, la tècnica s'aprèn en 10 minuts. Bé. La paciència crec que és el més important, perquè és molt fàcil abandonar de seguida. I no, sempre diem que s'ha de tenir paciència. Paciència, que al final acaben sortint, perquè la tècnica al final és remoure el plat de forma circular, de tal manera que l'aigua que tenim a dins a la batea agafa velocitat i l'arena, que pesa molt poc, te la va expulsant cap a fora. I al final el que queda al fons del plat és el concentrat, que es diu, que són els minerals pesants entre els quals es pot trobar l'or. Per tant, el més important no és la tècnica, sinó tenir paciència i que al final acabi tenint premi.
1: Escolta, jo, clar, penso... trobem or. Un cop que es troba, això com queda? M'ho quedo jo? Es reparteix? Ho queda l'entitat? Com funciona la cosa?
0: No. Això és el millor de la visita. Vull dir, l'or, tothom se l'emporta cap a casa. És a dir, cadascú té el seu petit... Són uns petits vials de plàstic que donem i cadascú té el seu vial personal, intransferible, i tothom se l'emporta a casa amb les partícules d'or a dins una mica com a premi de l'esforç, no? I de l'estona que ja hem patit.
2: Només faltaria, clar, és que...
1: No, és que jo pensava que com era una activitat...
2: A sobre que m'hi deixo la vista, jo.
1: Sí, home, però és una activitat
2: que
1: conjunta.
2: Que se deixo el meu temps, només falta que em pispin l'or.
1: Clar, però ella explica que és una activitat que fan també per conèixer gent, per fer una activitat lúdica, per explicar una mica la història de com es fa. Doncs jo, clar, jo no sabia que l'or te l'emportaves tu cap a casa, per això ho pregunto.
2: Home, només faltaria, tu.
1: Home, a sobre...
0: Exacte.
1: O sigui, està...
0: Se'n va cap a casa.
1: Doncs, clar, però ja hem dit que les troballes són com filets de purpurina.
2: Per aconseguir un gram, quantes tones era de sediments?
0: Bueno, són unes 500 tones.
2: Molt bé.
0: De sediment.
1: És una cosa...
0: Uns 18 camions. Us ho direm camions, uns 18 camions.
1: 18 camions, molt bé, eh? Que divertit i que meravellós tot. Escolta, i quin és el tipus de gent que ve?
0: Mira, bàsicament el que tenim ara a l'estiu és públic familiar, sobretot ara l'activitat, com que la fem durant l'estiu, quasi tot el que tenim és públic familiar, que estan a Balaguer o aquí a la comarca de la Noguera, de vacances, passant uns dies, llavors és una activitat, també us diré que no té límit d'edat, no? La recomanem a partir dels 6 o 7 anys, perquè la canalla té una mica d'habilitat per moure el plat, però després pot vindre tot tipus de públic, eh? Vull dir, gent gran, pares, vull dir, és una activitat adreçada a tothom.
1: Bé, quan

0: Arriba la família, arriben els amics, arriba la gent a fer aquesta activitat. Segur que deuen passar coses curioses. Hi ha alguna anècdota?
1: Home, al riu el que ens passa molt, que potser no té res a veure amb l'or, és que trobem crancs, els crancs americans al riu, i de fet aquest és un any que n'hem trobat bastants, perquè deu ser, de fet diuen que els crancs surten sobretot o se'n veuen quan l'aigua està molt neta, i el que ens passa molt amb la canalla és que abandonen la recerca de l'or per anar a buscar els crancs, cosa que els adults això no els hi passa.
2: Quina innocència.
1: Vull dir que la febre de l'or està clar que la tenen més els adults que no pas la canalla.
0: Home, doncs els crancs també estan guais, eh? És una cosa divertida.
2: No, però són una espècie invasora.
0: Invasora i estan bons.
2: Sí, això també.
0: Clar, sí, no pesques or, però pesques crancs. Segur que si els nens es dediquen a pescar crancs, després quan els porten cap a casa, els pares tampoc es queixen.
1: No, tampoc.
0: Perquè és possible que vagin a casa amb més crancs que mor. O sigui que la inversió més intel·ligent és la dels nens que la dels adults.
1: Exacte.
0: Bé.
3: Sí, jo volia saber un poquet quina és la reacció a l'hora de trobar-ne or. Quina exclamació, què cosa sol dir la gent quan en troba?
1: Mira, ara us diré una cosa, que això ens passa. Que ens criden de seguida, aixequen el dit, que ho anem a mirar. El que passa que a vegades el que troben és l'or dels babaus.
2: Ai.
1: O l'or dels bojos, que això ho tenim documentat, que són minerals que per la brillantor s'assemblen a l'or però que no ho són. Això ens passa sobretot amb la pirita, la calcopirita i els granits, no? Què passa? Que amb la lluentor del sol i el reflex de l'aigua, doncs allò que diuen, com en diuen, no tot el que llueix és or, doncs ens ho hem d'aplicar una mica. Per tant, també l'ull s'ha d'acostumar una mica a diferenciar l'or autèntic del que no ho és. Però la cara d'il·lusió que fa la gent quan troba una partícula d'or, això és per gravar-ho, eh?
2: Fa molt temps que no escoltava la paraula babau. L'or dels babaus. I això, això ho tires tu, ara que no s'escolta ningú, ho tires tu allà al riu per jugar amb els sentiments de la gent que s'apunta a aquesta activitat, no?
1: No. Nosaltres sempre avisem. De fet, quan fem els tallers aquí dalt, a la zona que tenim habilitada, diem la zona de les banyeres o la zona dels safarejos, aquí sí que l'arena nosaltres la tenim concentrada, diem. Això ja ho diem sempre, eh? Aquí tenim les partícules d'or perquè ens interessa que la gent practiqui, que la gent les trobi, però que després els avisem que després al riu és una altra història. Costa molt més, pot ser que no en surti, però normalment en surten per cada cubell, entre una i tres partícules d'or acaben sortint. I aquest és un any bo. És un any en què a la primavera va ploure molt, també a la tardor passada, i per tant el riu ha tingut molt cabal, ha arrossegat sediment de més amunt, ha remenat tota aquesta grava, i per tant és un bon any aquest.
2: Jo compro, tanquem-ho ja.
0: Sí, no, està claríssim.
2: Tot va a favor.
0: I suposo que quan passa això hi ha moment foto, no? Moment il·lusió, moment de gravar-se... O...
2: Regaleu un DVD.
0: No.
1: Bueno, de fet, sempre hi ha, quan venen famílies que són 3, 4 o 5, sempre passa que n'hi ha un que només es dediqui a fer fotos. A fer fotos i a gravar el moment. Vull dir que es perd gairebé l'activitat, però bueno, ho té tot gravat i digitalitzat.
0: I aquesta activitat quanta estona dura?
1: Aproximadament 2 hores.
0: 2 hores.
1: Una hora primer, sí, una hora aquí al centre, on primer fem una mica l'explicació teòrica i la pràctica amb la batea, a dins de les banyeres, perquè la gent s'acostumi a utilitzar-la, a moure-la, i després agafem tot aquest material que necessitem, tot el kit que diem, i baixem a baix al riu una altra hora.
2: Però això és poca estona, una hora ja...
1: Tot i que s'allarga, perquè teòricament la fem de les 11 a la 1, però portem tot l'estiu pujant a 2 quarts de 2, 3 quarts de 2, bé. I amb calor, vull dir que la gent allí patint calor, però la gent allí a dins el riu allí netejant.
0: Per tant, esteu parlant d'una hora que és com molt tard, no? 3 quarts de 2 del matí.
1: Sí, de fet, la comencem a les 11 perquè és una hora tampoc per no fer matinar molt a la gent que està de vacances, però hauríem de pujar a la 1 i, de fet, la calor sembla que obligaria, però la gent està tan entusiasmada. Els deixem uns tamborets, És a dir, quan ens posem a la llera del riu amb l'aigua per netejar-ho, tenim uns tamborets i la gent ho fa sentada, no? Però la gent està tan emocionada que no noten ni la calor. És curiós, això.
2: Si hi ha tamboret, jo ja compro definitivament 5 tiquets, només per mi. Si us plau, Mireia.
1: Sí, tu truca, que nosaltres te'ls guardem.
0: Escolta, Mireia, doncs si algú es vol animar, s'han ampliat les dates fins al 12 de setembre, com dèiem. Què és el que ha de fer per poder anar-hi?
1: Doncs posar-se a la pàgina web del Museu de la Noguera, que és museunoguera.cat, i allí trobarà tota la informació de l'activitat, i on simplement només cal complir un formulari o que ens truqui i li expliquem i intentarem trobar plaça. Encara en queden algunes pel setembre, i si no també tenim una llista de reserva, que això també ho fem, per si hi ha alguna baixa, i bueno, ho intentarem. I si no, que no pateixin, que l'any següent la comencem una altra vegada, després de Sant Joan, tornarem a començar l'activitat.
2: Però l'equip de l'Estiu XL ens fa un grup a part, segur. sense sí. cap mena de problema.
0: Sí, una trobada per anar a buscar or, no?
2: Sí, jo necessito 5 hores.
1: Convingui,
2: 5
1: no
2: hores, molt bé.
0: 5 hores, sí. A veure si trobaràs més que la resta.
2: Jo no l'havia abans. Aquest és un tema que al meu amic David li encantaria. Només el tema, només tocar aquest tema li encantarà. És un consultor que tenim que puntuar el programa, Mireia, un cop per setmana. Ah. Es diu David, el seu cognom és Balaguer. Tot encaixa, tot coincideix. Casualitat? Jo diria que no.
0: Doncs Mireia Subirada, que és la tècnica que porta aquesta activitat, coordina aquesta activitat del Centre d'Interpretació de l'Or, que es troba a Balaguer, en el qual es fa, doncs això, buscar or al riu Segre amb gent que pot tenir aquesta experiència i viure-la en directe, com feien a les pel·lícules de l'Oest, a més explicant una mica la història.
2: Pipites.
0: I a més, si la troben, s'ho emporten. Mireia, gràcies per explicar-nos aquesta aventura i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Julio, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Ara mateix manquen 8 minuts perquè siguin 2:15 de la tarda.
4: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Una miqueta de ritme amb aquesta cançó de Portugal i el seu The Man, Fila i Estil. Què?
1: Informació de servei.
0: Què vols?
1: Ara mateix està disputant el campionat d'Europa de vòlei femení.
0: Sí.
1: A Baku, Azerbaiyán. Estan jugant a Espanya contra Països Baixos.
0: Ah, per fi ja s'han averiguat qui eren.
1: Dos sets a favor, o sigui, 2-0 a favor de Països Baixos i el tercer set van 5-5.
0: Molt bé.
1: Informació de servei.
0: Com a sota que tens vista, visió a la tele, perquè jo d'aquí allà no vaig. No veig res. Mancaran ara mateix 5 minuts perquè siguin 5:45 de la tarda.
2: Es diu... XL. Amb Joan Barutel.
0: Doncs aquí estem a Ràdio 4 de l'Estiu XL amb la Iris Torres, la nostra dietista, nutricionista, clínica especialista en comportament alimentari. Com estàs? Bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona tarda, Joan.
0: Ai, Déu meu, marxem de vacances i resulta que no marxem aquí al costat, que no marxem al poble, que marxem cap a l'estranger.
4: Carai.
0: I llavors hem de controlar algunes cosetes abans de marxar, perquè sí. Hi ha temes que ens preocupen, com per exemple el tema de l'aigua. Que és una cosa tan bàsica com el canvi d'aigües que pot provocar que les vacances et vagin a prendre pel sac.
3: Sí, correcte. Una de les coses que, bueno, és el més comú i el que més es coneix és el tema de l'aigua, sobretot quan anem a països estrangers o a països que a nivell sociosanitaris no tenen unes condicions semblants al nostre país, doncs aquí s'ha de tindre cuidado. Més que res, perquè al final nosaltres estem acostumats o estem en contacte amb certs microorganismes i al final anar a un altre país pues, és posar-te en contacte amb una altra cultura i amb altres microorganismes. Per tant, estem més en risc de poder patir una gastroenteritis i que et fastidi alguns dies del viatge.
0: Uh-huh. Per tant, una de les coses importantíssimes és l'aigua, perquè és forma part de la nostra hidratació.
3: Correcte.
0: Per tant, sempre tenir aigua embotellada, que sapiguem que és de confiança de l'hotel o on sigui, per evitar aquests canvis d'aigües que moltes vegades poden produir-te malestar general.
3: Sí, sobretot la recomanació seria això, doncs, a comprar aigua embotellada, evitar tot el que sigui l'aigua de l'aixeta, que encara que posi que sigui potable, raspallar-se les dents amb l'aigua de l'aixeta, menjar aliments com amanides o frites que puguin estar netejades en un restaurant que no podem controlar aquella aigua, glaçons, granissats, que estiguin tots fets amb aigua, que no sabem d'on ve, doncs és el que hem d'evitar.
1: Uh-huh. I glaçons no hauria pensat mai.
0: No, però mira, al final és un tema curiós que a vegades això pot liar-te-la una mica parda.
3: És que segons quin país no saps amb quines mesures no, sanitàries estan realitzats,
1: és
3: si és aigua potable o no, o...
1: I clar, la fruita també, vas amb tota la confiança i...
0: I arribes a un país típic, no? Com passa aquí a Barcelona, a la Boqueria, que de sobte quan entres veus aquells aparadors, amb aquelles fruites, amb allò que t'està cridant. Clar, aquí tenim confiança, però en un altre país això hem de vigilar-ho també, no?
3: Sí, correcte, sobretot amb les fruites, que és el que més crida, perquè a més, no, doncs aquí, com tu comentes, ja ho tallen i ho fan d'una manera perquè cridi i vengui. El més important és buscar les que no estiguin manipulades, és veritat, però aquí i a qualsevol lloc, que no estiguin tallats, perquè al final quan un aliment contra més superfície tingui de contacte, més perill tenim de que hi hagi un patogen i que al final ens senti malament. Uh-huh. Vale? Això primer, després les condicions de la temperatura. Vale. I després pues, la recomanació principal seria fruita sencera que tingui una pell, pues, una taronja, un plàtan, un meló igual inclús que el podem nosaltres tallar, però res de pues, no sé, maduixes, cireres que estan en ple contacte i al final ens ho mengem.
0: Exacte, que estan allà a l'aire lliure obertes. I clar, jo arribo a un país i això és típic, vull provar el producte local, la gastronomia local. I clar, és a lo millor a la que jo no estic gens acostumat, perquè es mengen coses diferents. Què fem? Fem un canvi radical? Ho anem combinant, si podem, amb productes d'aquí, que no siguin d'aquí, que a lo millor no són, però que s'assembla més al que mengem aquí? Com ho hem de fer, això, per gestionar-ho?
3: Sí, bueno, aquí tampoc hi ha la clau ni el que funcioni més ni el que funcioni menys, perquè al final cada persona és totalment diferent i no, això passa, que a vegades mengem alguna cosa, uns es posa malament i els altres no. Llavors, jo sempre el que recomano és que fem una petita adaptació, és a dir, quan anem de vacances o ens anem a l'estranger, no és menjar tot el dia l'alimentació totalment diferent, perquè és que igual ens posem malalts, perquè és un contrast, no? Hi ha moltes espècies, hi ha productes nous que no conec, no sé si em senten bé, encara que siguin bons, saludables i estiguin en unes condicions higièniques perfectes. Per tant, és menjar poquet, si em senta bé, el pròxim dia puc tornar a consumir. Uh-huh. I llavors seria una mica aquesta progressió. I, òbviament, doncs, que l'alimentació no variï molt, ja no només pel fet de pues, agafar una gastroenteritis, sinó per doncs, també mantindrat, nutrit. Al final, menjar aliments que no coneixem, doncs el cos també els pot agafar d'una altra manera diferent. Per tant, doncs, combinar el que coneixem amb coses noves per, si ens senta malament, saber directament que és el que em senta malament.
4: I una persona que ens estigui escoltant ara mateix aquí a l'Estiu XL, a Iris, i que és això, que sigui intolerant, que tingui alguna intolerància alimentària o que sigui celíaca, què li podem dir?
3: Sí, bueno, aquí ja ve una miqueta més el tindre molt de cuidado. Llavors, una de les coses molt importants és conèixer el país on anem, per tant, fer una miqueta d'investigació. Quin nivell, no? Pues, sociosanitari, quines són les condicions socioeconòmiques també del país, que això ens donarà, pues, sapiguer si al final, pues, no? Hi ha restaurants amb més higiene, bueno, no? Pues, que estiguin més cuidats. I després investigar la gastronomia, també molt important. Saber què hi ha, si jo soc intolerant a X, doncs si en aquell país es mengen, no, més productes d'aquell estil, doncs evitar-los o buscar una adaptació. Per tant, el primer seria investigar el país. Això és el primer.
0: I també saber si allà estan realment identificats, no, els productes que porten una intolerància, no, que t'avisen, sí. Perquè aquí vas a molts restaurants i sí que trobes indicacions de que si tens intoleràncies que avisis, que aquests productes són per gent celíaca, que aquests productes són... I clar, potser allà això no...
3: Sí, correcte. Al final, una altra de les feines que hem de fer és, primer, doncs, si anem a un país que no parla la nostra mateixa llengua, doncs saber comunicar-nos, doncs, per preguntar, saber com s'identifica, com es diu aquella intolerància en aquell país, i veure com s'identifiquen en els paquets. Vale? Però sobretot també saber-se comunicar, perquè tu pots anar a un supermercat i saber identificar quin és el dibuix o quin és el nom, però també comunicar-se amb un restaurant, que és al final, no, on deixes també una mica la teva intolerància sobre la taula d'aquell restaurant.
4: És un fet que limita molt. Sí. A la vida del dia a dia i a l'hora de viatjar, òbviament, també.
0: Clar, llavors és important mirar etiquetes, que a vegades també pot ser que les trobem en aquell país amb un altre idioma que no sigui el nostre. És veritat que tenim la intel·ligència artificial, que fas una foto i t'ho tradueix, sí. És fantàstic. Però que això ho hauríem de fer, no? Mirar etiquetes per estar tranquils si comprem menjar, encara que sigui preparat, per saber el que estem menjant.
3: Sí, és que al final, lo de les etiquetes, tots tindrem que mirar-les i saber una mica què estem menjant i què estem consumint, però sobretot la gent que té al·lèrgies encara més, perquè a vegades no estan, no? O sigui, ara, bueno, hi ha molts productes que són molt processats i que poden estar aquell aliment que jo tinc al·lèrgia, doncs allà. Per tant, és important. Jo, el que la recomanació, doncs, com tu bé dius, Joan, ara mateix tenim, bueno, doncs a la nostra base moltes aplicacions, doncs si som intolerants al gluten, que ens poden ajudar a identificar, doncs, restaurants, a saber interpretar, hi ha associacions també de certes al·lèrgies i certes intoleràncies que ens ajuden. I després, una altra cosa que també podem fer nosaltres, doncs conèixer quins són els símptomes de la meva al·lèrgia i la meva intolerància, i si tinc medicació que em puc emportar, doncs fer un kit una mica de supervivència.
0: La medicació és important que sempre la tinguem al dia, que la portem en regla.
3: Correcte.
0: I jo preguntaria, escolta, si jo a més m'estic anant a un país estranger i veig que l'alimentació no està gaire fina, em puc emportar coses d'aquí?
3: Sí, correcte, i tant. I seria una de les tercera o quarta recomanació important, conèixer l'al·lèrgia i intolerància que tenim, saber com es diu en el país, podem portar-nos una mica un kit de rescate, que seria, doncs, la medicació, vale, si soc al·lèrgica o si soc, per exemple, intolerant a la lactosa, que hi ha unes pastilles que tenen l'enzim que me'l puc prendre, per tant, això ens faria que podria menjar normal. I després una mica, doncs, emportar-nos algun aliment que aquí que coneixem. Si sóc intolerant al gluten, doncs, jo què sé, des de unes tortilles amb arròs, amb uns frits secs, coses que, pues, al final tampoc es facin malbé pel calor i puguin viatjar a l'aeroport, si és el cas, i si no amb cotxe, encara tenim, doncs, millors opcions.
0: Clar, el tema és que estem uns dies, a vegades, molts dies, i clar, tampoc podem portar molta alimentació, per tant, sí que hem de fer deures, abans de viatjar, quan ens passen aquestes coses.
3: Sí, una miqueta, és investigar, per això, fer una mica un kit de supervivència, que jo dic, portar-nos aliments de confort, que jo els etiqueto així, aliments que jo sé que a casa meva en les meves condicions em funcionen i em van bé, per tant, si jo me'ls emporto i els mantinc fora, no té per què passar absolutament res.
0: També és veritat que ara, clar, sabem que quan estem viatjant, moltes vegades ho fem sols, de forma independent, però moltes vegades estem amb guies que ens porten a llocs que ens poden indicar aquestes problemàtiques, perquè nosaltres, clar, hi ha molta gent intolerant a diferents països que viatgen a certs llocs turístics que sí que poden indicar-te i preguntant, escolta, on puc menjar perquè tinc aquesta intolerància abans de marxar?
3: Sí, sí, sí. O sigui, això és el que comentàvem, saber-nos comunicar i saber preguntar, i jo recomano moltes aplicacions, que al final avui en dia entres i ja t'ho diu, hi ha restaurants especialistes, doncs, en celíacs, moltes cartes. Segons, si anem a la Comunitat Europea, estan obligats a indicar les al·lèrgies. Per tant, doncs, bueno, sobretot les recomanacions més importants quan sortim ja de, bueno, països amb un nivell socioeconòmic, doncs, no en via de desenvolupament, que allà, doncs, les condicions són minoritàries.
0: És important, que tinguem en compte, com estava dient l'Iris, el tema de vigilar què hem de menjar abans de marxar, controlar una mica de gastronomia del lloc, fer una mica els deures, apuntar-ho i tenir-ho tot molt claret, aprendre clarament com es diuen aquestes cosetes que ens passen en l'idioma de la terra, no agafar productes que estiguin allà exposats, per molt macos que siguin i perquè ens entrin pels ulls, per les coloraines, sinó que realment estiguin les fuites, per exemple, tancades, que el tema dels glaçons, importantíssim, que vigilem els anissats, que l'aigua sempre sigui embotellada, inclús per rentar-nos les dents, també, i que vigilem molt el que estem fent a qualsevol lloc, i que al final preguntar no és cap problema, és a dir, que és molt important preguntar als guies, mirar abans aplicacions, mirar etiquetes, i també, per què no, entrar a foros, que deuen haver molló de llocs on pots, a Google segurament busques, i molta gent que fa referències de llocs on estan anant o on pots anar a menjar, en cas que tinguis qualsevol tipus d'intolerància quan viatges en un país a l'estranger. Doncs Iris Torres, dietista, nutricionista, clínica, especialista en comportament alimentari, gràcies per donar-nos consells per ara que ens anem de vacances a altres països de fora. En uns dies, molt més. Gràcies, bona tarda.
2: Estiu XL. A Ràdio 4.

0: La música de Hugel, com ens encanta aquesta cançó, eh? Ara mateix són les 5:38 minuts i el que volem fer és parlar amb el Marc García, que avui ens porta coses divertides, no?
1: Sí, cosetes.
0: Perquè he vist que aquests dies esteu molt a la redacció parlant d'algunes coses que ho fan molta gràcia i avui volem traslladar tot aquest esperit a l'antena del Es diu XL.
1: Sobretot d'un tema que hem parlat molt, que era el Fermeo d'Aura, no?
0: El Fermeo d'Aura, sí, que això és un tema que va sortir ahir, que estàveu aquí com molt emocionats.
2: I no deixarem de tocar aquest tema fins que acabi aquest programa, aquesta temporada d'estiu.
0: I no sé què és, perquè avui també tenim virals.
1: Sí, sí, tenim molts virals i anem a repassar una mica alguns dels més destacats d'aquest estiu. I m'agradaria començar pel que ha passat aquesta setmana a la Vuelta a Espanya. No sé si esteu al corrent, no?
0: Sí, una mica sí, sí.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la història comença abans que esclati la polèmica. Érola Jones, influencer catalana de 28 anys i amb més de 6 milions de seguidors, va ser contractada per l'organització de la Vuelta per crear contingut per a Twitch i YouTube i intentar acostar la cursa a un públic més jove. Això és una cosa que es fa molt últimament.
2: I sí. Aquesta noia és molt coneguda per intentar lligar, no?, amb diferents persones, escenaris diversos, també.
1: Això
2: no?
1: També, i a més sembla que el jovent no es pugui interessar per l'esport, sinó que ha d'haver-hi aquesta espècie de complement que jo no acabo d'entendre, almenys des del meu pare.
0: Perquè a tu t'agrada molt l'esport.
2: Marc està indignat.
0: Sí, perquè al Marc agrada molt l'esport. Veure'l, no practicar-lo, però veure'l sí.
1: Això per suposat. I la idea, com he dit, era portar a la Vuelta un estil d'entreteniment molt diferent del periodisme esportiu tradicional. I el problema arriba després de la primera etapa, una contrarrellotge de 9,4 quilòmetres disputada a Mònaco aquest diumenge. Jones tenia accés a zones restringides on hi havia ciclistes i va començar a fer amb diversos corredors el mateix tipus de contingut que justament ara mateix comentava el Marc, que fa habitualment a les seves xarxes i que passen pel flirteig, bromes de caràcter personal i algunes de mal gust i pujades de to. I clar...
2: La podem escoltar o no?
1: Sí, ara l'escoltarem. Ara l'escoltarem. Primer, una mica d'intriga, també.
2: No, molt bé, molt bé.
1: Necessitem que...
2: Ens poses en context. Clar. Això seria el lore, no? Ens estàs explicant el lore del que va passar.
0: Està fent un cebo.
1: Una prèvia.
0: Exacte.
1: I clar, la resposta de la gent, al veure aquest contingut, i a sobre amb el micro de la Vuelta... ha estat demolidora, ja que consideren que és una manera completament inadequada d'abordar esportistes que al cap i a la fi estan treballant. I jo crec, Joan Marc, que hauríem d'escoltar uns quants talls.
2: Ara.
0: Vinga.
1: I anem amb aquest on, al finalitzar l'etapa, la creadora de contingut intenta colar-se al camió on s'estava canviant de roba el guanyador de l'etapa, Tadej Pogacar.
2: Bé,
3: eh? Es mejor pedir perdón que permiso en esta vida, hermanos. He visto un poco y no me ha disgustado.
1: He visto un poco y no me ha disgustado.
2: Aviam.
0: No sabem què hem vist.
1: No, sí, està molt clar. És el que estàs pressuposant també.
0: Ah, sí, també, sí.
1: Sí, ella, si veus el vídeo sencer, està allà fora del camió, no sap si entra o no, tira pel dret i la fan fora. Uh-huh. Perquè, clar, s'estava canviant.
0: Clar.
2: Jo aquesta noia la defensaré.
0: Per què?
2: Perquè sí, perquè és que podria ser perfectament el Marc Cadena de fa 25 anys.
0: Home, tu no entraries a un camerino on s'està canviant algú.
2: Jo et dic que sí. Fa 25 anys, Joan Barutel.
0: Bé, sí, és veritat, sí, sé que entraries. Sí. No sé si entraries fins i tot
2: encara,
0: ara.
2: Encara li agafaré carinyo.
1: Sort que el delicte ha prescrit. Sort que el delicte ha prescrit.
0: Bé.
1: Jo ho deixo aquí.
2: No, però clar, també l'han fitxat per alguna cosa. Ja sabien el seu perfil, com feia la seva feina, no?, aquesta noia.
1: Sí, sí, això és lo estrany. Això clar. És el que fa pensar de... qui està treballant al...
2: Qui hi ha l'organització de la Vuelta com per poder tenir la brillant idea de pensar en ella per fer aquesta feina.
1: Això seria una cosa que m'agradaria molt poder preguntar i no sé si algun dia podem fer una entrevista. Perquè, és un tema pel programa, també.
2: Al cap i a la fi, aquesta noia l'han contractat.
0: Sí, sí, sí. Ja. Però anem a escoltar més talls. Què més passa, Marc?
1: Sí, perquè, òbviament, els moments més virals han estat amb Tadej Pogacar, ja que estem parlant del gran dominador del ciclisme en l'actualitat i segurament el millor de tots els temps. Però això no acaba aquí. I és que la influencer el va perseguir durant tota l'estona posterior a la finalització de l'etapa, batejant-lo, i amb moltes confiances, com a Pogacitar.
3: Grande Pogacitar! Llévame a dar una vuelta a mi también.
1: Llévame a dar una vuelta a mi també.
2: Jo ho sento molt, a mi això em fa molta gràcia.
1: Però clar, quina cara se li queda al Pogacar, no?
0: Home, però el Pogacar m'agrada molt, és com molt íntim, no? És com de tu a tu.
2: Podem escoltar aquest tall de nou, Janis, sisplau. Demano, sisplau, aquest tall de nou, un bis. És que és perfecte.
3: Grande Boga Chitar. Llévame a dar una vuelta a mi también.
1: Espera.
0: Bé. Avancem.
1: Pogacar ja té parella, jo ho deixo aquí, té parella eslovena, ciclista també. De fet, no van als Jocs Olímpics perquè es va enfadar amb la federació perquè no havien portat a la seva dona. Llavors, no sé si li va fer gaire gràcia. De fet, l'UAE es va queixar obertament i ja, això...
2: Si no tenen sentit de l'humor, és cosa seva, tu.
1: Problema de, bueno, al final dels Emirats Àrabs, no?
2: El Pogacar tampoc s'enfadaria massa.
1: No.
2: Sí, ni ho va entendre, segurament.
1: Això és probable. A lo mejor és probable perquè no sé fins a quin punt el seu nivell d'espanyol arriba...
2: Pogacar no li diu ni la seva nòvia.
0: A veure, és possible que no ho entengui, però si s'ha fet viral és possible que després li expliqui.
2: Grande Pogacar, llévame a dar una vuelta ciclista a Espanya, meravellosa.
0: Seguim avançant.
2: Arola Jones, molt gran.
1: Clar, el ciclista mentrestant passava d'ella i no li feia ni cas, com és normal. I perquè és que tot era un cúmul de sense sentits. Però va arribar el moment on finalment sí que va poder parlar amb ell. Segurament molts de nosaltres tindríem moltes coses a comentar amb el Tadej, a nivell periodístic i en el meu cas com a aficionat al ciclisme també. Però què li va dir Erola Jones?
3: Graba esto. ¿Lo ves? ¿Lo ves a Pogacar? Mira qué mono es. A 2 metros lo tengo, nena. Ni a 1 metro lo tengo. Pogacar. Why you hyperventilate every time you see me?
0: ¿Pero qué ha dit?
4: Hyperventilate.
1: Why you hyperventilate every time you see me?
2: Aquí hi ha 4 persones a aquest estudi i estem tots rient.
0: Sí, sí, el que tu vulguis.
2: Doncs ja està.
0: Però...
2: Prova superadíssima.
0: Home, però estem rient perquè el nostre anglès seria igual o similar.
2: Però why you hyperventilate every time you see me? Meravellosa.
1: Clar, i no se sent ara en aquest tall, però el ciclista diu, what?
2: Sí, i abans escolta algú dient, no.
1: Pobre home, que només vol agafar la bici, va guanyar l'etapa. Avui està fent una exhibició i ha de venir aquesta a dir aquestes bajanades.
2: Meravellós.
0: Però això porta conseqüències,
2: no? No sé quin taller és millor.
1: Sí, clar, l'organització ha reaccionat a la polèmica i a partir d'ara Erola Jones no pot parlar amb els ciclistes sense obtenir abans el permís dels equips. Cosa bastant complicada vist el panorama. La Vuelta també li ha demanat que adapti el to i l'estil del seu contingut al context d'una competició esportiva d'alt nivell.
2: Equip de producció, podem moure una entrevista amb aquesta noia, amb Erola Jones, sisplau?
0: No caldria, eh?
2: Ah, no?
0: No caldria.
2: Això és censura, eh?
0: Bé, no, censura
2: no. Vostè està el director d'aquest programa, però jo qui sóc?
0: El sos director... Clar, sí, però...
2: Jo també puc proposar.
0: Tu proposa,
2: jo
0: però
2: fer la meva, també.
0: Les propostes es fan a la reunió de continguts a les 11 del matí.
2: Demà a les 11 parlem.
1: Bueno, de fet, ella ha sortit avui en premsa dient que estava orgullosa de lo que havia fet.
2: Bé. No, la van contractar per què? Perquè clar, això segurament...
1: Això hauríem de mirar el contracte i quines eren les clàusules, però...
2: Why you hyperventilate every time you see me?
0: Jo crec que la persona que la va contractar,
2: sí?
0: Sincerament, no sabia que estava contractant.
2: Ah, doncs és problema seu.
0: Ja, doncs per això del
2: que
0: ha passat.
2: Que culpin aquest paio a aquesta noia.
0: O sigui que ja dic això. Deixem aquest tema i canviem de registre.
1: Sí, de la polèmica viral a la Vuelta, passem a un dels fenòmens virals d'aquest estiu a TikTok, Spider-Man en el sostre.
5: ¿Sabes cómo se hace este truco viral de Spider-Man? Estos videos se están difundiendo a toda velocidad en las redes sociales mientras la gente intenta agarrarse al techo y quedarse colgada usando solo una mano. Esta tendencia se conoce como The Spider-Man Ceiling Trick. Pero ¿cómo lo consiguen? Te lo voy a explicar ahora mismo.
1: Primer de tot, vosaltres heu vist la pel·lícula aquesta de Spider-Man que van estrenar a l'estiu?
0: Sí, jo l'he vista ja, sí.
2: No, jo no.
0: Jo sí.
1: I et va agradar?
0: Molt. Molt. Jo sóc fan de Spider-Man o Spider-Man, com li vulgueu dir.
2: Tom Holland és bo, eh?
0: Sí, m'agrada molt Tom Holland a mi també, sí.
2: La Zendaya també, eh?
0: També, clar. Uh-huh. Tenen molta química, per això són parella.
1: Doncs, bueno, a conseqüència de l'estrena de la pel·lícula va sorgir aquest tren que es tracta de vídeos en què sembla que una persona està caminant o movent-se pel sostre com si tingués els poders de l'Home Aranya.
0: Uh-huh.
1: La gràcia està en la perspectiva i l'edició del vídeo i jugant amb l'angle de la càmera, girant la imatge, aconsegueixen crear aquesta il·lusió òptica que fa que el sostre sembli al terra. I tot plegat sovint amb Sunflower de Post Malone i Suol Lee com a banda sonora.
0: Uh-huh.
2: Això podem provar.
0: Prova-ho tu, si vols.
2: Jo
0: amb tal com estic, només em falta fer experiments.
2: Tu em graves, ho edites després, com només tu saps fer, i que sembli que jo camino pel sostre d'aquest estudi.
1: seria divertit.
2: Bé.
1: I el pengem a xarxes.
2: Ens posem.
1: El posem a xarxes.
2: I de sobte la veu de la Ilnola gay aquesta que deies abans.
1: Mm. El format s'ha anat replicant a TikTok en versions cada vegada més creatives i absurdes i és un exemple perfecte de com funcionen molts dels virals actuals. Una idea molt senzilla, fàcil de copiar i que en només uns segons ja genera sorpresa en qui ho està mirant. A més, també funciona molt bé com a màrqueting, eh? O sigui, els d'Spiderman deuen estar
2: pujant-se
1: per les parets superalegres, vamos.
0: Home, clar, això és una campanya de màrqueting sense buscar-la.
2: Mm. És fi al marc, eh? Deuen estar pujant-se per les parets.
0: Sí.
2: És en què, en allò en el que consisteix aquest viral.
0: Sí, no, no, no.
2: I no, no ve dit perquè sí, el
0: marc. I no, no només el viral, també l'Spiderman.
2: El marc no ve dit perquè sí, eh?
0: No, no, ho ha fet bé aquí. Sí, ho fa bé moltes vegades, però aquí també.
2: Jo li faig la pilota ara perquè demà en compri l'entrevista a la...
1: A l'Erola Jones. Això. No, si jo te la compro des del principi.
2: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Fet.
0: Parlem de més coses.
1: Sí, perquè del fenomen de Marvel m'agradaria passar un relacionat amb la cançó de Lady Gaga, Paparazzi.

0: Aquest format que s'ha fet viral a l'estiu de TikTok és el Ugly to Hot Transition, que juga amb les transformacions i els coneguts glow-ups. La idea és començar el vídeo mostrant-se amb una aparença deliberadament poc afavoridora, amb una expressió estranya, un look informal o una imatge que no sigui precisament la més elegant.
1: Bé, bé. És a dir, la imatge que veig jo cada matí quan el Joan Barutel surt de la seva habitació podria ser la part inicial?
0: Jo en això ja no hi entro.
1: Ah.
0: Aquí ja no
2: serà que tu estàs molt presentable. Però bé, no parlem de la nostra vida íntima de parella...
1: Després he de comentar una cosa de l'habitació on dormo jo.
2: D'homosexuals. Continuem seguint.
0: Sí, perquè de cop arriba la transformació. Canvi de roba, pentinat, maquillatge o simplement una altra actitud. I la persona apareix completament diferent. El canvi es fa coincidir amb un moment concret de la música, de manera que el salt entre les dues imatges és molt més espectacular. El que fa que funcioni és precisament el contrast i l'efecte sorpresa. Seria divertit, ho deixo anar així com a idea, que ho féssim els de l'equip, així amb una foto, acabats de llevar, despentinats, i amb males pintes, i després ja en un moment una mica més afavoridor.
1: Si aquesta és una tendència inspirada en una cançó de Lady Gaga, jo crec que qui ho ha de fer ho tenim tots claríssim.
2: Jo no, perquè jo no sóc Gaga Vibes.
1: Qui té Lady Gaga Vibes aquí?
2: Ets tu la mania de dir-me sempre que sóc jo la Gaga Vibes. Jo no tinc Gaga Vibes.
1: La meva mare em va preguntar, què tal Lady Gaga? Com està?
2: Clar, perquè ho has fet tu. M'has acabat ficant aquí aquest nom i me l'ha hagut d'empassar.
1: Doncs un altre viral que hem de fer, apuntadíssim, eh?
2: Vinga, apunta'l.
0: Jo crec que en aquest riuríem bastant.
2: Bé, doncs apuntem. Si us animeu, el fem. Va.
0: Faríem aquí,
2: va,
0: també.
2: Va, vinga. No sou tan valents, doncs vinga.
1: No, que el farem, sí.
2: Però
1: sí.
2: Feu els marcs, el duo.
1: Cap problema, però...
2: Marc al quadrado.
1: És que ho dius com si, no sé...
2: No, perquè parleu molt, però després no us poseu les piles.
3: Why you hyperventilate every time you see me?
2: No hyperventilate i poseu-vos a fer el gag.
1: Va.
2: Vinga.
1: Minuts i de 6 en punt, informació de servei.
0: Ara a sobre voldrem fer també el farmeig d'aura, que és el que ve ara.
2: Sí.
0: Farmeo d'aura, ho hem deixat pel final.
2: Uh-huh.
0: Perquè per acabar m'agradaria doncs, tocar aquest fenomen viral de l'estiu. Jo diria que és el més viral de tot l'estiu.
1: I el que queda d'any.
0: I que, de fet, com dèiem abans, hem parlat molt a la redacció.
1: Sí, estat
2: bastant.
1: Pràcticament tot el matí. Des d'ahir, de fet. Des d'ahir pel matí.
0: Farmejar aura, una expressió que s'ha popularitzat especialment entre els més joves de TikTok. La paraula aura s'utilitza a les xarxes per parlar d'aquesta mena d'energia o magnetisme que té una persona, i farmejar, que ve de farming, que en els videojocs significa acumular o aconseguir alguna cosa.
1: Així és.
0: Per tant, farmejar aura seria acumular punts d'aura fent una entrada espectacular, una mirada, una celebració, una jugada esportiva o un ball o gest de TikTok que en algun moment s'ha fet popular. I la qüestió és que el fenomen ha anat més enllà de TikTok. Fins al punt que aquest estiu s'han popularitzat les que ara comentàvem, batalles d'aura, en què diverses persones competeixen per veure qui és capaç de fer la millor posada en escena tenint en compte el context.
1: Dels creadors de Batalla de Gallos, de cantar, rapejar, fer rimes, dels creadors de Batalla de Ball, arriba ara Batalla de farmejar aura.
0: I clar, això ho veus en vídeo, la veritat és que et quedes catatònic.
1: És que és un espectacle. És un espectacle.
2: Llavors, què esteu dient? Que fareu els vídeos virals els tres?
1: Sí, però espera. Volem, volem aprofundir en això de les batalles de farmejar aura. Si us plau, Marc.
0: Sí.
1: Digue'm que tens talls de vídeos.
0: Tenim algun tall de gent que a sobre fa aquestes competicions i escoltem què suposa farmejar aura per a aquells que ho fan.
4: Yo vine a farmejar aura, hacer lo que mejor se me da.
5: ¿Qué es farmear para vos?
4: Un estilo de vida.
2: Un estilo de vida. Ai, Déu meu, ens estan en l'olla.
0: Un estil de vida, una activitat que es va començar a fer fa un parell de setmanes.
2: Sí. Ja ha canviat la vida.
0: Si no, és com aquests futbolistes que diuen no, és que el meu somni des de petit és jugar al Barça o jugar al Madrid. Aquest, el seu somni des de petit era farmejar aura. El que passa és que no existia. No existia.
2: No, i el problema és que en dos dies sortirà un altre viral i li canviarà l'estil de vida de cop. No?
0: Sí.
2: Deixarà de farmear aura a fer una altra cosa diferent.
0: Bueno, tot i que seria divertit que d'això fes una passió, imagina't amb 90 anys farmejant aura.
1: Jo he nascut 30 anys abans del que em tocava, tu. Ja estaria allà ara farmejant aura, donant-ho tot.
0: Jo crec que jo preferiria haver nascut als 80, 90, 90.
1: Jo t'ho canvio. Però és que el tall que ve ara, Joan, és encara millor.
2: Ah.
1: Tu no l'has escoltat perquè estàs a les teves coses, no? Les teves reunions amb direcció i tal.
2: Però
1: és que el tall que ve ara és...
0: Sí, perquè volem descobrir què fan exactament.
1: Ara.
5: Nada, arranqué acá haciendo el 6-7, después hice Mewin, y nada, y después me saqué el boxer sin bajarme los pantalones.
1: Sisplau, jo demano una entrevista amb la influencer catalana que l'àlia de Talàs era bé a la Vuelta i demano un report de batalles de Farmàs Jaura. Sisplau, no has demanat tant.
2: No, però si tu en qualsevol moment pots anar al carrer a buscar gent que estigui farmejant ara...
1: Aquí al costat, aquí al costat, hi ha gent farmejant.
2: Segur que hi ha molta gent. Aquí al costat on fan TikToks tot el dia, segur que hi ha gent farmejant ara.
1: Podem escoltar de nou què fa aquest paio per farmejar ara i guanyar la batalla?
5: Nada, arranqué acá haciendo el 6-7, después hice Mewin, y nada, y después me saqué el boxer sin bajarme los pantalones.
2: Dios, que això va atrás el boxer sense baixar-se els pantalons, entén-la, ja esperpèntic. Però bé, també ho podeu fer, si voleu, eh? Jo, si voleu fer virals...
1: Si no has baixat els pantalons, queda de fer pujar els calçotets, no entenc?
0: És que jo segueixo sense entendre al 100% què és ben bé el que fa aquest home.
1: El primer que és 6-7. 6-7 ja sabem què és, el moviment aquest amb les mans.
0: Això que feia el papa, també, quan va venir aquí.
2: Fa moltíssima gent.
1: 6-7, sí. Mewin, que és com apretar la mandíbula per marcar el que seria el múscul del maxilar, o no?
0: Crec que ho fan perquè... Crec que la mandíbula te'ls eixampla d'una manera que tenen una cara més maca, o això ho diuen.
1: I el boxer, doncs ja sabem que és el boxer, però sense baixar-se els pantalons.
0: Però com es fa això?
1: Pujant els calçotets.
2: Escolta, jo penso que la millor cosa que heu de fer no és preguntar-vos com es fa, és fer-ho. Com esteu tan animats, doncs feu un vídeo i si realment queda decent...
0: No, Joan,
2: i es
0: veu... ara tenim càmeres a l'estudi.
2: Sí, però no fa falta que ho fem en directe.
0: Ja.
2: M'entens? Però ho podeu provar i si va bé, doncs farmegem aura i demà doncs el pengem a les xarxes.
1: Compte amb el que fem aquí a l'estudi, que no es grava, com sabem, però la meva mare fa captures de tot.
2: No, ja ho sé, ja.
1: És el seu nou hobby.
2: Ens té molt controlats. Doncs aquests eren els virals d'avui. Marc García, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: Una miqueta de música a l'Estiu XL a Ràdio 4.

0: Una de les cançons de Taylor Swift que hem escoltat moltíssim aquest estiu, aquesta que es diu Opalaite, que ens ajuda a arribar al butlletí a les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4. Ens informem i després la tercera hora de l'estiu XL. Fins ara mateix.
1: Són les 6.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Pendents de l'incendi que crema aquesta tarda al Parc de Collserola, al districte de Nou Barris de Barcelona. S'ha decretat el confinament preventiu dels veïns de la zona de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel fum que pot afectar els residents. Segons fonts municipals, el foc s'ha declarat en una zona de matolls i, de moment, ja ha cremat 25 hectàrees i ha provocat desperfectes en una torre d'alta tensió. L'incendi s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda i hores d'ara hi treballen 17 unitats dels bombers de Barcelona. Els bombers de la Generalitat hi han enviat 6 mitjans aeris, 16 de terrestres i 3 vehicles d'aigua. Fins al centre de comandament instal·lat a la zona s'hi ha desplaçat el tercer tinent d'alcaldia, Albert Batlle. Com a conseqüència d'aquest foc, l'Ajuntament de Barcelona ha activat en fase d'alerta el pla d'emergència municipal per risc d'incendis forestals. Pendents de la crisi migratòria a Ceuta i els moviments polítics que s'estan duent a terme. El Consell de Ministres ja ha aprovat que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assumeixi el comandament únic de la gestió de la situació en coordinació amb el govern de Ceuta i les administracions pertinents.
3: Nosotros vamos a trabajar, y estoy convencido que así va a ser, en que cada día vamos a ir a mejor, en una situación en el que el gobierno de Ceuta y el gobierno de España y también cualquier gobierno que esté en la solución de los problemas o cualquier organización política debería arrimar el hombro y arremangarse.
1: A més, l'Executiu Central també ha aprovat un avantprojecte de llei d'asil i la reforma de la llei d'estrangeria. Es tracta de dues normes amb què es busca adaptar la legislació espanyola a l'europea. La nova llei d'asil vol agilitzar la resolució de les sol·licituds amb un procediment accelerat de 3 mesos i un procediment de frontera de fins a 12 setmanes. La reforma d'estrangeria incorpora un sistema de triatge per identificar i valorar els migrants que entren irregularment. El procés inclourà identificació, dades biomètriques, revisió mèdica i estudi de vulnerabilitat i haurà de completar-se en un màxim de 72 hores. Més qüestions. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat aquest dimarts que el Ministeri ja ha obert un expedient intern davant un possible ús desproporcionat de la força per part del Cos Nacional de Policia abans de l'inici del partit Elx-Barça del diumenge passat.
4: La investigación se ha abierto de oficio y evidentemente tendrá el desarrollo necesario y sin perjuicio de cualquier otra denuncia que pueda formalizar la persona afectada en los términos que indicas.
1: Mentrestant, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha condemnat l'ús de la violència per part de la Policia Nacional durant la prèvia del partit, com dèiem, entre l'Elx i el Barça. En la roda de premsa posterior al primer Consell Executiu després de les vacances, Paneque ha recordat que els únics elements prohibits en esdeveniments esportius són aquells símbols que tenen una incitació directa a la violència o l'odi, cosa que no inclou una estelada. Paneque ha assegurat que la delegació del govern espanyol al País Valencià no va donar cap ordre específica de requisar banderes. I a la capital catalana, aquesta hora, nova protesta del col·lectiu de les Quelis, les cambreres de pisos i habitació d'hotels que tornen a portar les seves reivindicacions al carrer. Han convocat aquesta protesta al centre de Barcelona per reclamar millores laborals, com ara poder accedir a una jubilació anticipada o al reconeixement de malalties professionals, entre d'altres. Unes condicions que es veuen especialment compromeses en èpoques com ara l'estiu, quan es multiplica el nombre de turistes i serveis. Juani Pérez és una de les organitzadores de la concentració.
5: Si ya llevamos las ratios que llevamos, que son bastante elevadas durante todo el año, ¿cómo es que en verano hago esa misma ratio donde las habitaciones tienen más camas, tienen más gente?
1: La protesta acaba de començar, com dèiem, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En esports, l'eslové Tadej Pogačar de l'equip UAE s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya. Han estat 104 quilòmetres amb sortida i arribada a Andorra la Vella i ha estat un dels primers contactes amb l'alta muntanya. Pogačar ha atacat a més de 50 quilòmetres de meta a la collada de Baixalís i ha reforçat el seu lideratge amb una gran exhibició que consolida el seu mallot vermell. I ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la carretera B-5224 està tallada a Sant Pere de Torelló en tots dos sentits per un camió accidentat. Es fan desviaments senyalitzats en aquest tram. A l'autopista APST hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A la mateixa autopista APST hi ha retencions a l'Ametlla de Mar en sentit sud per la retirada d'un camió de la calçada. Hi ha un carril tallat en aquest tram. També hi ha un carril tallat a la mateixa APST a Mont-roig del Camp en sentit Barcelona per un accident i això provoca uns 3 quilòmetres de retenció en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la pota nord, a la B20 hi ha retencions de Santa Coloma a Gramenet al nus de Trinitat en sentit sud, en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions del nus de Trinitat a la via Júlia en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril, per tant precaució, i també hi ha cua de Collserola a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Les 6 i 6 minuts comencem aquí l'última hora d'aquest dimarts de l'estiu X de la Ràdio 4. Una hora a la que volem proposar moltíssimes coses. Una d'elles, per exemple, que puguis anar al Museu de la Xocolata a fer una activitat superxula. És un passe per dues persones dobles que inclou la visita al Museu de la Xocolata i després fer un taller que es diu Xocotrencadís al Museu, en el qual fas coses amb la xocolata. Si vols emportar-te aquestes dues entraves dobles, pots marcar el telèfon de la ràdio, que és el 900 454 455, al 900 454 455.
1: Truca'ns al 900 454 455.
0: Recorda, 900 454 455, 900 454 455.
2: El guanyador guanya un passi doble,
0: sí,
2: per a dues persones.
0: Tenim dos passes dobles per fer un taller en el qual jugaràs amb la xocolata, podràs veure l'exposició permanent, però a més podràs fer un taller molt xulo per aprendre a fer coses amb la xocolata.
2: El telèfon gratuït d'aquesta casa, que es diu...
0: Ràdio 4.
2: Perquè emissora que no s'identifica...
0: És emissora que no existeix.
2: No hauria de ser aquest.
0: No, ja sé, cadena i ordi moltes vegades. Però hauria de ser una altra cosa, ja està, no?
2: Un cop, vull dir.
0: Sí, no, ja, però és que et repeteixes, sembles a vegades un iaio, et repeteixes bastant. Ho sento, però és veritat.
2: És que té conya que tu em diguis que em repeteixo.
0: És que et repeteixes molt.
2: Ho diu ell.
0: Recorda el telèfon, 900 454 455, 900 454 455. Comencem aquesta nova hora.
1: Es diu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: més.
1: Que pesat que és.
0: Val? No, escolta, a molta gent li agrada que li diguis que agafa el sol i que pren el sol i que es posa moreno.
2: El que et passa és que tens enveja.
0: Doncs sí, sí, sí, és veritat, una mica sí.
3: Enveja. No, també estàs moreno.
0: No, jo poso gamba.
3: No, no, però per què estàs moreno si estàs aquí a l'estudi tot el dia?
0: Perquè no estic a l'estudi. Pujo a la terrassa de dalt i prenc el sol.
3: Ah, hi ha terrassa aquí?
0: No et puc explicar
2: solarium.
0: Més coses. Solarium. Solarium, que això és, bueno, és la ràdio pública.
3: Avui, a través del Retrosapping,
0: sí?
3: Repassarem què feien els adults perquè els nens s'anessin a la cama quan estaven veient la televisió.
0: Ah, li vamos a la
3: perquè
0: cama.
3: Ara està molt fàcil. Ah, clar, ara posen a la revuelta.
0: Sí.
3: Aquest, com es diu? L'hombre màgic.
0: El hombre màgico, sí.
3: No, però que als anys 60, qui era l'hombre màgico?
0: Doncs hi havia diferents, en diferents etapes. Jo he viscut alguns d'ells.
2: Als anys 60, ni idea.
0: No.
3: Tu has viscut als
0: 75.
3: 70, bueno, ara repassarem.
0: Ara repassem.
3: Comencem pels 60,
0: vale,
3: que era la família Telerín.
4: De parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piques, lo mayamos hasta la cama. ¡Ale!

0: Clar, tu això no ho vas viure. Però et sona.
1: A mi m'han parlat de la família Tererini, sí, els meus pares.
0: Sí.
1: Jo no sé si ho vaig enganxar, inclús, eh?
0: No, home, no.
1: No, segur?
2: No, home, no. Té 80 anys, eh, vostè?
0: No, perquè als 70 va arribar aquest ratolí italià que es deia Topo Gigio.
1: Ah, sí?
0: Tu te'n recordes?
1: No, de què no me'n
0: recordo. Sí, perquè després es va repetir als anys 90, es va fer molt famós.
2: Amb la Xuxa.
0: El de la Xuxa.
1: Sí. Ah,
0: tu n'has tingut infància, no?
1: No, no he tingut gaire infància.
0: Mira com sonava. Segurament te'n recordes.

0: se olviden de querer.
1: ¿Qué ha dicho al final?
2: No se olviden de querer.
3: Que amor, que s'ha d'estimar.
2: Sí, sí, sí. Mira, després, al final del 170 va arribar una cançó que era... Eren protagonistes 5 nens i un lloro. Jo no sé si te'n recordes. Deien els televicientes. Tu te'n recordes?
3: No, d'aquesta no.
2: Jo he vist la imatge i m'han recordat. Diu, ostres, és veritat, el lloro, que... amb una bossa...
3: Ah, doncs no.
2: Dintre. No, no, no te'n recordes? Mira, escolta.
4: El sol està en pijama, la luna en camisón, no s'espera a la cama, el dia s'acabó.
5: Que soy mayor!
2: El loro. Fluixa, aquesta cançó. Aquesta fluixa, eh?
3: Aquesta no...
2: No te'n recordes.
3: No me'n recordo.
2: Però dels anys 80 te'n recordes del Casimiro?
3: Sí!
2: Ah,
3: sí.
2: El Casimiro! Ah, bé, jo també sóc del Casimiro.
3: Clar, que me'n recordo, Casimiro.
2: Però què era el Casimiro?
3: Una cosa rara.
2: Era un monstre, una aranya?
3: Un monstre així de color groc.
2: Groc no, era taronja.
6: Taronja.
3: Això, taronja.
2: Taronja. Taronja.
6: Molt pelut, molt pelut.
2: Molt pelut,
3: sí, sí.
2: Sí.
3: Feia una mica
2: sí,
3: de por, també.
2: El tècnic està flipant amb nosaltres
3: sí,
2: avui.
3: Sí, home, és que és molt jove.
2: Sí, sí. Doncs la cançó sonava així.
7: Que ven mis ojos, niños pequeñuelos, sí. Personas diminutas y aún levantados.

0: Sí, senyor, Casemiro, visca Casemiro.
1: Joan, per què has ballat com el tram? Ara que has fet així, amb els braços com el tram.
0: La genètica és el que té.
2: Ai, sí, serà això, segurament. Però aquesta sí que me'n recordava, veus? La del Casemiro, aquesta sí.
1: Sí. I als finals del 80 va arribar dos germans, el Talín i el Telén, que teníem un televisor que era el Talón.
2: Ah?
1: No, I Talón? Recordes la cançó? Sí, mira, escolta.

0: Buenas noches.
1: Estem repassant les formes que ha tingut Televisió Espanyola durant aquests darrers anys d'enviar els nens al llit, eh?
2: Aquesta Acorda? No l'havia escoltat en la vida.
3: Com que no?
2: En la vida. Casimiro sí, però aquesta no.
1: Jo sí, aquesta també.
3: Segurament el nostre tècnic ha escoltat la dels anys 2000.
1: A veure.
3: Que eren els Lunis.
1: Oh, esta era muy guay.

0: A veure, Marc, si tu ja no eres tan petit, com cantes aquesta cançó?
1: Jo, és que aquesta em va encantar.
2: T'explicaré per què. Venga, perquè l'any 2000, quan aquesta cançó va sortir, es va fer un remix dance per discoteques que feien Pumping Dolls i el posàvem amb el programa de ràdio.
3: Ah!
2: Un remix dance brutal d'aquesta cançó.
3: Home. És que, a més, la part millor de la cançó, malauradament, no ha sonat, que era Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama. Hasta mañana.
0: Va ser una gran creació de Radio Televisió Espanyola,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, i tant, per això. Sí, sí.
0: Va marcar molt. Va marcar
3: amb la Lucrecia.
2: Amb la Lucrecia.
0: Ui,
2: i Àlex Casademunt.
3: Sí.
2: Que en pau descansi.
0: Sí. Una pregunta. Què feiu després de que els nens s'anessin al llit a dormir?
2: Doncs...
0: Què veieu a la tele?
2: Doncs moltes coses.
0: Cols TV's.
2: Cols TV, sí, alguna vegada sí, perquè enganxaven, eh?
0: Sí, i tant, que enganxaven.
2: Mira que enganxaven, eh? Sí. I posaves una mica enfadat perquè deies, si jo no sé la resposta i no
0: sí, tocaré... Sí, no, home, les respostes eren senzilles, eh?
2: Ah, sí?
0: Però de vegades passaven coses com aquesta.
4: Buenas noches, bueno, a ver, buenas noches.
5: Hola.
4: Hola, guapa, ¿cómo te llamas?
5: Liliana.
4: Bravo, Liliana. Pues mira, estoy buscando un nombre de chico con una A.
5: Alejandro.
4: Ah, ¡ay, Liliana! ¡Liliana! Lo dije o no lo dije. Con una sola A. No vale. Lo siento, Liliana, lo siento mucho, cariño. Era con una sola A, ¿vale?
0: Només una A.
2: Y ya habéis dues.
0: Marc.
3: Antonio.
2: No,
0: Joan.
2: No, però ja, però clar, és que això ja sabem com anava tot, eh?
3: Sí, com anava, què vol dir?
2: Home, que hi havia moltes trucades, que hi havia Escolt i Vist, que havien trucades gravades i anaven posant allà.
0: Perquè... Tu vols dir?
2: Sí, oh, és
3: impossible.
2: Sí.
0: Tu imagina't si et compliquen la cosa, no una, dos A's.
6: Hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
6: Hola, bienvenido, ¿cómo te llamas?
7: Javi.
6: Javi, cariño, nombre del chico con dos A's.
7: Javier.
6: Javier.
2: Es podrien intercanviar d'una per l'altra, no?
0: Sí, però aquí hi ha un problema. I és que la presentadora dona per bo Javier.
3: Sí.
2: No.
3: No fotis.
0: Sí, mira, escolta.
6: Javi, cariño, nombre del chico con dos A's.
7: Javier.
6: Javier. Claro que sí, claro que sí, Javi. 530 euros y voy a apuntar. Ay, pero espérate, espérate. Javier no me vale, porque Javier tiene una A. Mira.
0: Uy, uy, ¿qué ha pasado?
3: Uy, cariño.
0: Ay, Déu meu. No passa res, no passa res.
2: No portava pinga, niño, perquè algú li digués que això no era així.
0: No passa res, no passa res.
3: Déu meu, compta amb el premi, eh? No eren 20 euros.
2: No, no.
0: Vinga, ho farem més fàcil.
2: Va.
0: Ni A, ni dos, ni tres. No, no, no. Va. Un nom de noia.
2: No, qualsevol, sí, no?
0: Qualsevol.
2: Qualsevol.
0: Sí, vinga, va.
4: Que sepas que de esas 16 letras se obtiene un nombre de chica. Bueno, vamos a ver qué nombre de chica. ¿Qué nombre de chica es? Pues aquí estoy. El nombre de chica que esté aquí. Conéctate y a ganar.
6: Hola, buenas noches. Dime tu respuesta.
7: Carlos.
4: Carlos.
6: Carlos es un nombre de chico.
3: Però que s'ha confós, el televident.
2: No, perquè és el que t'estic dient, que gravaven talls de veu perquè això eren telèfons de 806 per facturació.
3: Que no pot ser.
2: De telèfons premium, sí. I tenien gravats talls de veu i els llançaven perquè la gent... Sí, tant que sí. Perquè la gent truqués i facturar. Per això es van prohibir aquests concursos.
3: Toni, estaven demanant un nom de dona, un nom femení, de 16 lletres?
2: No, estaven demanant que en aquelles 16 lletres que es veien es podien formar noms de noia.
3: Ah, molt bé.
2: És això el que estàvem fent.
0: Carlos.
2: Carlos, no. Sí, Carlos.
0: Vinga, més fàcil, que sigui de noi.
6: Pues sí, claro que sí, estamos buscando chicos que contenga la E. Hasta 10.000 euros una persona se lo puede llevar. ¿Qué estás esperando?
4: Buenas noches.
7: Buenas noches,
4: Elena. Hola, amigo, ¿cuál es tu respuesta?
7: Elena.
4: ¿Perdón?
7: Elena.
0: Elena.
3: Mira que hi ha opcions, eh? Federico. Sí.
2: Hi ha moltíssimes opcions.
3: Rafael.
2: Serà per noms.
3: O sigui, Oleguer.
2: Oleguer. Sí,
0: sí. Ai, el problema és si la presentadora tenia aquella lletra allà.
4: Hola, ¿desde dónde?
5: Desde Elche.
4: Vamos a por tu primera palabra, suerte.
5: Viejo.
4: Diego.
6: Diego.
5: Viejo.
4: Ah, viejo. Viejo.
6: Ay, perdona. V-I-A.
5: Viejo.
6: V-I-A.
4: No, viejo.
6: V-I-A-J.
3: Sí, claro.
6: V-I-A-J.
4: ¿Qué es una E?

0: Una cançó que vam posar fa més de 20 anys, aquesta de Milky, el jazz de Way You Are, amb aquesta versió que ha fet David Guetta per aquest any 2026. Ara mateix manquen 2 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda aquí a Ràdio 4. I tenim una proposta per vosaltres. Volem que aneu al Museu de la Xocolata. Recordeu que tenim una història molt important, perquè quan tu vas a un lloc, a més de veure-ho, que és maco, veure la xocolata i l'exposició que hi ha permanent, imagina que puguis jugar amb la xocolata i tu mateix o tu mateixa poder fer
1: que
0: coses.
1: Que la puguis catar.
0: No, que puguis experimentar.
1: Que la puguis tocar.
0: Que la puguis tocar i fer coses amb la xocolata. I és que hi ha uns tallers que es diuen Xoco Trencadís, que són molt xulos perquè tu puguis fer coses amb la xocolata i llavors pots practicar. I tenim 2 passis doble perquè puguis emportar-te, doncs, ara mateix, si truques al telèfon de la ràdio, que és el 900-454-455, 900-454-455.
2: Ens al 900-454-455.
0: És el telèfon de Ràdio 4, recorda, és un taller, tu fas el taller, però a més també veus l'exposició i veus el Museu de la Xocolata, que és superinteressant i superxula de veure.
1: Marca, passa per antena, premi directe.
0: Exacte, sí.
1: Premi directe.
0: Premi directe, 900-454-455, 900-454-455.
2: Truca'ns al 900-454-455.
1: Compte que és un plàning molt bo com a... Bé, plàning per fer una primera cita.
0: També. Tu ets molt de primeres cites.
1: Minigolf i després visita al Museu de la Xocolata.
0: És que hi ha molta gent que fa molts tallers d'aquests com a primera cita. També bé. Hi ha de pintar, hi ha molts d'aquests, eh? Això t'ho compro.
1: Ah,
0: tu que ets
1: el
0: molt
1: minigolf,
0: de...
1: no?
0: No, jo canviaria el minigolf per un taller de la xocolata, que em sembla més interessant, eh?
1: No sé, per anar... Bé, diria moltes persones, però no diré noms. Va, quedaré bé i no diré noms per un cop. Per anar al Museu de la Xocolata amb qui tu vulguis, totalment de franc, gràcies a l'Estiu XL de Ràdio 4.
0: Exacte, per fer, com bé sabeu, un taller importantíssim. Jo dic importantíssim perquè un cop que surtis d'allà, aquest taller servirà per quedar molt bé a casa.
1: Obrim el telèfon ja mateix, 900-454-455, 900-454-455.
0: Exacte. Jo és que dic molt al telèfon perquè els de la ràdio sempre el diem molt de pressa perquè ens el sabem. I per l'audiència s'ha de repetir molt al telèfon perquè l'han d'apuntar.
1: I és un telèfon gratuït. Un 900 continua sent gratuït, oi?
0: Sí. 454-455. Sí, sí. Bé, cadena. Anem ara mateix, si et sembla bé, a començar el déjà-vu d'avui.
1: Sí, però abans hem de comentar una sèrie de coses que estan passant a casa teva.
0: Ja comencem.
1: Una.
0: Va.
1: Aquest matí m'he llevat, sí. I a una de les parets de l'habitació on jo dormo,
0: sí.
1: Hi havia una taca de sang.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, que era sang, ho he descobert a posteriori. Uh-huh. Primer he vist una taca.
0: Sí.
1: M'ha espantat.
0: Sí, sí, sí.
1: He apropat.
0: És gran, la taca, eh?
1: M'he apropat uh-huh. a la paret on hi era la taca. La taca, efectivament, fa com un pam.
0: Sí, sí, sí.
1: I té forma de cara.
0: Home,
1: té forma de cara.
0: Això ho vius tu.
1: Té forma de cara, cara humana.
0: Jo no l'he vist cara...
1: No és una pantera, ni un cocodril, ni una papallona. No, no, té cara humana. D'aquí no ho sé. S'assembla algú? Sí. No sé qui és encara. Però uh-huh. seguirem investigant.
0: És possible que quan arribem a casa ara, després de fer el programa, la taca sigui més gran i tingui forma
1: bé.
0: I hagi evolucionat?
1: Per ser possible, pot ser possible qualsevol cosa.
0: O que demà al matí tingui més forma d'alguna cosa?
1: No, és que veig molta conya marinera aquí amb això que estic explicant.
0: No.
1: I m'agradaria a mi que tu, si més no, quan t'has llevat aquest matí, el primer que veiessis fos, el que he vist jo, una taca de sang en forma de cara.
0: Jo he vist una taca de sang.
1: Riu-te'n tu de les cares de Belmez. Allò era aigua, eren humitats, era una estafa, era una pantomima. Però seguirem investigant. I finalment espero poder dir què és aquesta taca i de qui és la cara feta amb sang a l'habitació on jo aquesta nit també he de dormir. Però aquí no s'acaba la cosa. De casa del Joan passem aquest programa. A Ràdio 4, Estiu XL.
0: Què passa ara?
1: La meva pregunta és...
0: Sí.
1: Podríem mantenir també la sintonia d'Expedient X?
0: No fa falta.
1: Però no fa falta. Què ha passat aquí, en aquesta casa, amb els senyals horaris de 2:15?
0: Ara treu el tema dels senyals horaris de 2:15. Els pots fer tu, si vols.
1: Què ha passat aquí amb els senyals horaris de 2:15?
0: Ja no
1: bé,
0: es posen.
1: Em sembla molt bé que la cadena no es posi, però què ha passat aquí? On són? Qui els té?
0: Pues algú se'ls ha quedat.
1: Estan segrestats.
0: S'ha menjat algú.
1: Algú ha demanat rescat pels senyals horaris de dos quarts.
0: Ai, deixa aquest tema.
1: Hi ha més emissores que fan servir aquesta pràctica?
0: Moltes, moltes. Sí? Algunes hi en posen.
1: Però a les hores en punt sí que hi ha, eh?
0: Sí, però a dos quarts no. Anna, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
2: Jo bé.
0: Anna, des d'on ens truques?
2: Jo ara mateix des d'Igualada, amb moc. Vaig amb el cotxe amunt i avall i us escolto el cotxe.
1: Anna, d'Igualada, tu has vist últimament els senyals horaris de dos quarts de Ràdio 4?
2: Els què? Perdó.
1: Els senyals horaris. Sí, els senyals horaris de dos quarts, els has vist o no?
2: No.
1: Els tens tu?
2: És que passen cotxes en els temps, que estan amb la finestra.
1: Aquesta resposta és sospitosa.
2: A veure com va això.
0: Escolta, Anna, que estàs conduint, que tampoc volem liar-te molt la pajarraca, et donem els dos passis, vale? Perquè puguis anar al Museu de la Xocolata per fer aquest taller superxulo, perquè aprenguis a fer coses amb la xocolata i veure l'exposició que està allà, més, habitualment, en el museu.
2: Fantàstic.
0: Ok? Molt bé. Sí que està conduint.
2: Molt bé.
0: No sigui que tinguin... Molt bé.
1: Amb què aniràs? No vull allargar més la conversa, però amb què aniràs?
2: Amb què aniré? Doncs, si ets a Barcelona amb cotxe... amb qui aniré? Això segons el dia, no sé.
1: Molt bé.
2: Sé quan és això.
0: No preocupis,
2: no sé.
0: Que ara mateix et posen al dia l'equip de producció.
2: Vale, d'acord.
0: Gràcies, Anna, per trucar-nos.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Vinga, adéu-siau. Recorda el telèfon de la ràdio, 900-454-455, 900-454-455. Tenim dos passis més pel Museu de la Xocolata.
1: Dos passis més, un passi doble.
0: Un passi doble, sí, dos passis perquè algú vagi amb qui vulgui.
1: Molt bé.
0: Comencem ja el DJV d'avui?
1: Vinga, va. Ens posem en situació, expliquem el lore. En aquell any Facebook ja era imprescindible pels més joves, els que no érem joves però ens pensàvem que sí, vam obrir un compte a 20.
0: Uh-huh. Sí.
1: Poca gent ho admet, això, però jo vaig obrir un compte, un perfil a 20. Uh-huh. Els telèfons intel·ligents, Joan, encara costaven una pasta gansa, Leo Messi va guanyar la seva primera pilota d'or i Barack Obama va ser escollit president dels Estats Units d'Amèrica. Barack Obama, eh? Barack Hussein Obama.
0: Uh-huh.
1: Bé, és hora de saber què va passar i com va sonar el passat any 2009.

0: Aquesta cançó va sonar moltíssim aquell any, eh? Moltíssim.
1: Alicia Dixon.
0: Sí.
1: La cançó es diu The Boy Does Nothing.
0: Exacte. Doncs va ser una cançó que va sonar moltíssim aquell
1: any. Jo estava desconnectadíssim de tot aleshores.
0: El 2009?
1: Aquesta cançó no l'havia escoltat mai.
0: No m'ho puc creure, això, cabena. Si encara no havies penjat les botes.
1: Mai, no, però com a comunicador, sí.
0: Ah, bé, però tu escoltes molt coses, no? Escoltes música.
1: No, estava encara. No, 2009, sí,
0: clar.
1: Sí.
0: Clar.
1: Sí, sí. No sé per què no la coneixia.
0: Ah, vale, això és una altra cosa.
1: No he de conèixer tot, eh?
0: No. Tampoc cal, però...
1: 2009, aleshores, la crisi econòmica ja afectava el nostre país, però culturalment va ser un any molt destacat i ho sabrem el perquè durant aquest déjà vu d'avui a l'estiu Ixeda. Després de guanyar les eleccions de 2008, com acabem de comentar, Barack Obama va prendre possessió com a president del USA a començaments de 2009 i a l'Iran també va haver-hi eleccions. Allà va néixer aleshores el moviment verd que reclamava més transparència als comicis. Uh-huh. La van aconseguir?
0: Bé.
1: Deixem la pregunta a l'aire.
0: Exacte.

0: No em demanis que balli, no em demanis que m'acosti a tu com estàs fent fora de micro. No ho faré. La meva mare després em crida l'atenció.
1: Jo no t'estic demanant res perquè precisament no és una cosa que em vingui gaire de gust.
0: I a més m'ofego després.
1: Sí, sí, això també és veritat.
0: Jo passo molt malament.
1: Aquí qualsevol dia tindrem un disgust.
0: La culpa és seva. No que jo sigui un fumador compulsiu i impulsiu. No, la culpa és seva, que m'obliga a fer coses que no em venen bé.
1: Moment, cadena, que anem a parlar amb el José Luis. José Luis, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Com estàs?
2: Bien, bien, ¿y vosotros?
1: Pues aquí hace un programita de radio, que nos quedan ya un ratito para hacerlo. ¿Desde dónde nos llamas?
2: Yo desde Barcelona os llamo.
1: Muy bien, ¿y qué estabas haciendo ahora mismo?
2: Nada, acabo de llegar de trabajar, así que descansando un poco.
1: ¿Has hecho vacaciones o no?
2: No, ya no.
1: ¿Pero las coges o no las tienes?
2: No, ya se me han acabado, las cojo.
1: Bueno, pues te vas a ir al Museo de la Chocolata,
0: claro,
1: como actividad para que puedas jugar con el chocolate y ver la exposición.
0: Aquí esta sería la pregunta, José Luis, ¿qué es la chocolata? Ve, ¿no?
2: ¿Qué es el chocolate?
0: No, el chocolate bien, ¿no? Digo, que te gusta.
2: Sí, claro, me gusta.
0: Al Museo de la Chocolata es un planazo, un planacla.
2: Buah, total, me parece un planazo.
0: ¿Sabes con quién irías o no?
2: Creo que sí.
0: Qué misterioso sí, todo, sí.
1: Más, ho està pensant, deixa'l que pensi, pobre.
0: Bé.
1: Tampoc hem de saber les coses, no podem ser tan tafanes.
2: Bueno, doncs... probablemente con mis compañeros de piso.
1: Pues mira, veus, com companys de pis.
0: Ten cuidado que es uno más uno, ¿eh? Es un pase doble.
1: Bé, doncs algú s'haurà de jugar, sí. A veure qui se'n va.
0: O algú no tendrá que pagar.
1: Sí, que tampoc passa res.
0: Molt bé, perfecte.
1: Tampoc passa res. José Luis, doncs enhorabona i gràcies per trucar-nos i per escoltar-nos.
2: Muchas gracias.
0: Adéu,
1: vinga,
0: descansa.
1: Bona tarda. Adéu-siau.
2: Adéu.
1: Estem escoltant la música de Kesha amb aquesta cançó que es diu TikTok. I
0: va ser, com es diu, una...
1: Què?
0: Una noia avançada al seu temps.
1: Per què?
0: Perquè no existia TikTok.
1: Ah, bé, però ja TikTok també pot ser quan l'efecte l'onomatopeia va tocar a la porta o d'un rellotge que sona, bé, no?
0: Però qui va ser la inventora del nom, Kesha?
1: Ara què vols? Dir-li que...
0: Visionària.
1: Que li paguin drets.
0: Aviam, a Espanya, el nostre país vivia una crisi econòmica bestial, acompanyada també d'una crisi immobiliària sense precedents. El món va viure una nova alarma sanitària, any 2009, gripa. La gripa es va estendre per diferents països i també aleshores l'OMS va acabar declarant una nova pandèmia. I la música d'aquell any sonava així.

0: tenim la cançó, la veu d'Amy McDonald amb el seu This is the Life.
1: No pots fer cap comentari.
2: Cada dia em surt millor.
1: Bueno.
2: Hi ha indignació? No, a la seva mirada hi ha indignació ara mateix?
1: No dic el que penso.
2: A tu, TikTok.
1: A mi, TikTok, sí. Va dir me la sua, però directament queda més maco dir TikTok, sí.
2: I la gira d'aquell any, Joan, quina va ser?
1: No sé, quina va ser?
2: Una que es va dir The Fame Monster.
1: I qui la feia?
2: Lady Gaga, quina casualitat.

0: Ella es va donar a conèixer l'any anterior amb cançons com aquesta, com Poker Face, com Just Dance era el seu primer número 1.
1: Sí.
0: I l'any següent, el 2009, es va fer, bé, es va consolidar com a superdiva, que és el que ens agrada dir a l'Esteu Ixela, amb cançons com aquesta, com Poker Face, o sobretot amb la seva gira mundial.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu la vas veure en directe? L'has vist en directe,
1: sí,
0: mai?
1: Sí, l'he vist en directe, sí.
0: Sí?
1: Sí que l'he vist, sí.
0: I el proper convidat?
1: El primer convidat, també.
0: També?
1: Sí.
0: Català?
1: Català, sí, sí. Ah. Sí, sí. No...
0: Què t'ha semblat el concert de Macaco?
1: Molt bé, va estar molt xulo.
0: I aquesta cançó, què?
1: Moving, tot un hit de l'estiu.
0: Una de les cançons de l'any, una de les cançons de l'estiu,
1: l'any 2009.
0: Moving.
1: Moving.
0: All the people?
1: Is moving. La música de Macaco.
0: One night?
1: Deixa-ho.
0: For one dream?

0: Under Your Feet.
1: Under Your Feet, Joan.
2: Moving, una cançó fantàstica de Macaco de l'any 2009 que ens ajuda a viatjar 17 anys enrere.
1: 2026 més 2009, 17 anys, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ho he apuntat bé.
2: Avui sí.
1: Avui no ho diu, eh?
2: Avui és el primer dia que sap sumar, restar i multiplicar bé. Molt bé.
1: Em vaig quedar jo al batxillerat.
2: A veure.
1: No vaig acabar el BUP, jo.
2: No farà falta comprar-te al final el quadern perquè aprenguis a sumar
1: no
2: i a
1: restar. No vaig acabar el BUP. Mira, comentava abans amb l'orientadora d'orientadors, amb la Mireia, però tinc un diploma de MAUC emmarcat a casa meva, que és de l'Incanop.
2: Ah, molt bé. Doncs fantàstic. Tot el que sigui educació, suma. També sonaven cançons com aquesta.

0: Quinta estació, que també van... No, tampoc han acabat gaire bé aquests dos.
1: No han acabat massa bé. No. Natàlia...
0: Sí, sí, van acabar aquí una mica malament.
1: I un molt bon directe, eh? La Quinta estació, amb això que s'anomena Que te quería, eh? Uh-huh. Es diu així, Que te quería, la canció?
0: Que te quería. Uh-huh. Sí.
1: Més coses que sonaven al panorama nacional, aleshores, fa 17 anys.
0: Vinga.
1: Compte amb això.

0: cuando llega.
1: A veure, no podis aquí a dormir perquè l'has proxat tu aquesta cançó perquè has pogut a la secció.
2: Perquè és una secció objectiva.
1: Sí, objectiva.
2: Objectiva.
1: Després ronques, però qui ha programat aquesta cançó a la secció? Tu, no?
2: Doncs ja, ja podem escoltar el començament del tall de nou? Compte,
1: sí, sí, ronca, sí, per la noche, sí.
2: O naranarané, una cosa així, deien, eh? Pam, pasta gansa, Alejandro Sanz, eh?
1: Sí, sí.
2: Ho faig jo? No m'ho publiquen, ho fa ell?
1: Però, apa,
2: a cobrar.
1: Però és que ho va fer amb Alicia Keys.
2: Sí, sí.
1: Aquesta cançó és una molt bona combinació.
2: Aquesta és Alicia Keys, no?
1: Sí.
2: I vol que m'ho cregui, no?
1: Sí, sí, sí, sí, canten junts.
2: És Alicia Keys?
1: Sí. Sí.
2: És que amb vostè cada dia aprenc una cosa nova. Ma. És una eminència musical, enciclopèdia en potes.
1: Bé. Molt temps les posant cançons.
2: Està una mica contracturat últimament, però bé, continua sent el de sempre.
1: Sí, sí. I també al nostre país sonaven cançons com aquesta.
2: Vinga, Joan, un bailoteo. Los días que pasan. Eva Maral farmeando ahora.
1: Sí, m'has de convidar a ballar, que sigui alguna cosa més animada, eh?
2: Va ensenyar els pits a un concert, eh?
1: Ah, sí? Veus, diu la Bajes que ella l'ensenya cada dia a la platja i no hi ha tant rebombori.
2: Bé. Clar. Quina platja seria?
1: No t'ho mira pas.
2: Una del litoral català, com a mínim, no?
1: Sí.
2: Seria català.
1: Sí, sí.
2: És que jo la sé, la platja, però no la diré.
1: Molt bé, sí, m'agrada que guardis la discreció de les persones.
2: Més música que sonava no fa tants anys, només 17 anys... Què són 17 anys?
1: Res.
2: Quan de tot em fa ja 25 o 40.
1: O 40. Eh? O 40.
2: Més música del passat any 2009.

0: La música, David Bisbal, i segurament que ja has fet la teva recopilació de pel·lícules al cinema, no?, per veure aquell any les que t'agraven a tu.
1: Oi, tant, Joan, sembla que tinguis una còpia del guió davant teu,
0: Sí, la tinc.
1: Aviam, va ser l'any de la primera d'Avatar, que durant molts anys va ser la pel·li que més recaptació va aconseguir, durant molts anys. Bé, Up, una pel·li que era quelcom més que una pel·li d'animació, amb aquella part inicial, que ja era una pel·lícula dintre de la pel·lícula. Tu la vas veure, Up, o no?
0: No l'he vista.
1: Ah, Joan, para.
0: No, no paris la música, va. És que sempre ha de fer el drama. És que sempre ha de muntar l'espectacle, el drama, quan no s'apropa se'n va lluny, quan no se'n va lluny s'apropa, quan no es posa de peu, quan no la lia...
2: Pots parlar o no?
0: Pots fer algun dia una secció normal, com un programa normal?
2: Sóc el sotsdirector d'aquest programa.
0: Se'n sembla fantàstic, però podem fer un programa d'una forma normal?
2: Que no hagis vist Friends, mira, em toca el voraviu, però té un passi.
0: Bé, va.
2: Ara, que no hagis vist Tap...
0: Oh, Déu meu.
2: Tu que ets el típic que no ho pel·lis d'animació perquè són de nens petits, o
0: no,
2: què?
0: No, perquè en aquell moment no m'encaixaria veure Ja està, Marc.
1: La mare que et va parir, que la veuré ara o no?
0: No, avui no.
1: Bé, quan la vegi, que es prepari.
0: Bé, doncs...
1: No té cap... La dona no té cap culpa.
0: No, el meu t'has de preparar tu, depèn de què
1: li diguis. També és veritat.
0: Sí, vés en compte.
1: Bé, Up, mira-la, sisplau, aquest cap de setmana,
0: sí,
1: sisplau,
0: sí, sí.
1: Slumdog Millionaire, que era la pregunta o la pel·li que anava sobre el concurs Quieres ser millonario?
0: Sí.
1: Ubicada ja a la Índia. Va guanyar l'Òscar a la millor pel·li aquell any. Gran Torino, Malditos Bastardos de Tarantino i la meva preferida de tot l'any. I de la dècada. Lluvia d'albòndigues. En català, pluja de mandonguilles. Clar, què es pot esperar d'un home que no visap? Doncs una cara com la que fa ara mateix el Joan Barutel. Però és la millor pel·li de la dècada. De la primera dècada del segle XXI.
0: Sí, sí.
1: Pluja de mandonguilles.
0: Té menys credibilitat, a vegades, que jo no sé ni com pot ser.
1: Bé, i ara, després de les recomanacions cinematogràfiques d'aquell any, i ens posem seriosos, fem un minut de silenci.
0: No podem fer un minut de silenci.
1: Un minut de silenci.
0: Tu deixes aquí un minut de silenci surt una cosa aquí que posa coses.
1: Com fan el futbol, 5 segons de silenci.
0: Home, és que aquí, segons com deixis, salten...
1: Saps qui va morir l'any 2009?
0: Sí.
1: Qui?
0: El rei del pop. Va ser l'any que ens va deixar Michael Jackson.
1: Ens va deixar, és una forma molt suau de dir-ho.
0: Bé.
1: Segons la justícia, se'l van carregar. Va ser un accident, però se'l van carregar. Homicidi involuntari, que diuen, El doctor va aplicar més propofol del que podia aguantar en aquell moment el Michael.
0: Això sembla.
1: Michael Jaco Jackson, el déjà vu, en temps de l'estiu XL, amb aquesta cançó. L'escoltarem sencera, Joan?
0: Ah, si vols, sí.
1: És la de Any I Walk Key.
0: Sí, exacte.
1: Any I Walk Key.
0: Aquesta. És molt criminal.
1: Any I Walk Key. Any I Walk Key.

0: Des de la pel·li Moonwalker, la música de Michael Jackson i aquesta cançó que es deia Smooth Criminal.
1: Hi ha gent que pensa que ho va fins i tot, que està viu encara.
0: Bé, és que...
1: Hi ha un moviment als Estats Units i a tot el món que es diu MJ is Alive.
0: Però passa amb ell, passa amb Elvis i passa amb moltíssima més gent.
1: I si fos veritat?
0: Bé, doncs això no ho sabrem mai.
1: 2009, atenció, va ser l'any que el fenomen d'Àguila Roja va escampar-se per tot el país i més enllà. Àguila Roja, eh?
0: Sí, sí.
1: L'Espanya del segle XVII, misteri, revenges, aventures, amb el català, eh? Com es deia el prota?
0: No ho recordo.
1: Bé, abans que acabi el programa, ho direm aquí, el déjà vu, perquè és un noi català planíssim de talent i molt maco, també. El vaig conèixer en persona.
0: Ah, sí?
1: A Madrid.
0: Molt bé.
1: I a la seva parella, també.
0: És que tens molts contactes.
1: La seva parella és catalana, també.
0: Està a Madrid.
1: O era, ara ja no ho sé, fa molts anys d'això.
0: I aquell any sonaven cançons també com aquesta.

0: David Jané, el prota d'Àguila Roja. David Jané, gràcies. Pages.
1: Mira, jo recordo a l'actor, però la sèrie no l'he vist. Per tant, no podia dir que era l'actor, però sí que ara sí que és el David Jané.
0: Gràcies per la teva ajuda, Pages, un cop més. Et dedico a aquesta cançó que sé que t'encanta, de Pitbull.

0: Podríem dir que amb aquesta cançó va començar tot.
1: Sí, va ser el seu primer èxit i, a més, cal dir que és important perquè va ser una cançó en la que ell està tota la part cantant ell, perquè després va començar a fer moltes col·laboracions. Després era el senyor de les col·laboracions amb tothom.
0: Mr. Worldwide.
1: Mr. Worldwide, el senyor Pitbull i aquesta cançó que es deia I Know You Want Me.
0: Compte amb la que ve a continuació.

0: Jo et dic Human, The Killers, i també et dic Viva la vida de Coldplay. En quin club de futbol et faig pensar?
1: El Barça.
0: Efectivament, el Barça. Saps què ha passat el 2009?
1: Les cançons que posava...
0: El Pepo Guardiola amb aquells vídeos,
1: els vestidors, perquè la gent s'animés també.
0: Es motivava, això ho podem fer algun dia abans de començar l'estiu XL.
1: Posar cançons que motivin.
0: Com acabem de dinar, és l'hora de la migdia. De vegades estem sense flow.
1: Sí, una mica adormit, sí.
0: Necessitem un bon vídeo.
1: Sí, ja farem una història.
0: El Barça aquell any, atenció, perquè va guanyar la Lliga, la Copa, la Champions, la Supercopa d'Espanya, la Supercopa d'Europa, el Mundial de Clubs. És a dir, 6 títols en un any. Sextet. D'això se'n diu sextet.
1: Quina meravella parlar sempre del Barça i mai parlar de la resta d'equips.
0: I del sextet del Barça, la loba de Shakira.

0: Ja sé qui s'assembla la cara de sang que hi ha a la meva habitació. A l'habitació de casa teva.
1: Sí, ara la Shakira que està apareixent per allà.
0: És la cara de la Shakira, Joan.
1: Això ara no sé què t'expressa avui directament.
0: És jo avui, que avui no dormo allà, coses. Eh? Avui no dormo allà.
1: Doncs pues vés a dormir on vulguis. És
0: el balcó,
1: al
0: balcó.
1: Ah, vale, doncs dorm al balcó.
0: Si zona fumadors.
1: Sí, sí, la zona de fumadors, dorm al balcó si vols. Ja hi ha gent que ho fa, eh? O sigui que no preocupis, no sé, ja és el primer que ho fa. Llevo conmigo un radar especial para localizar. I aquell any va ser l'èxit de Shakira amb aquesta cançó que es deia Loba i també la gran revolució amb ells.
0: Era bona aquesta, eh?

0: Podem dir també que amb aquesta va començar tot.
1: No, van haver-hi d'altres.
0: És cert. Abans ja havien fet algun número 1, eh?
1: Clar.
0: És cert.
1: Van haver moltes.
0: És que el 2009 estava desconnectat, jo.
1: Home, però vam posar el What is the Love i moltes més.
0: No, hem quedat que estava en actiu, no? El 2009. Clar. Jo estava encara en actiu.
1: Sí.
0: Cert. Com The Black Eyed Peas. I ara sí, Joan. Camí de les 7 en punt del vespre, camí del punt i final del programa d'avui. La cançó de l'estiu i de l'any, si vols. Quin duet, eh?
1: Bé,
0: ho veus així en perspectiva i penses, carai, quin duet, eh?
1: I amb una mica de polèmica.
0: Sí, una mica. Està sent molt generós avui, eh?
1: Sí, aquí posem la música que va ser tema de l'estiu també i de tot l'any, de Carlos Baute i Marta Sánchez.
0: Com comença suau, eh? I com va pujant de mica en mica la temperatura, eh?
2: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierto en tus besos.
0: Sabes.
2: Tus sextos.

0: Va ser un duet fantàstic aquest de Carlos Baute i Marta Sánchez. Ells van acabar una mica malament perquè veia la Marta que no li havien pagat suficient pasta per aquesta història, però bé.
1: Malentesos.
0: Sí, això passa. No s'imaginava que això seria tampoc aquest pelotazo que va ser aquest duet de Marta Sánchez i Carlos Baute. Cabena, gràcies per el déjà vu d'avui, de l'any 2009.
1: A tu sempre, fins demà, si no neva, siau, eh?
0: Ho he portat bé.
1: No m'ha contestat.
0: Bé, doncs ja et contestarà,
1: potser no
0: preocupis.
1: Potser la nota d'àudio era, no sé, una cosa massa invasiva.
0: Però qui t'havia de contestar?
1: El Montse Vidal.
0: Ah, vale, molt bé. És
1: que ja fa... la nota d'àudio.
0: Sí, ja ho sé, però és que fa 3 hores i qui no t'hagi escoltat abans no sabrà qui d'aquí
1: espera. Montse, per molts anys, eh? Acaba de passar un dia... Cucu.
0: Vinga, que marxem, que ha sigut un plaer acompanyar-vos a l'edició d'avui de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4. Demà tornem a partir de les 4 i 5 minuts. Ara us quedeu amb els serveis informatius de Ràdio 4 i després amb el pla B de Toni Marín i els millors moments. Que demà a les 4 i 5 tornem a estar aquí amb vosaltres. Fins demà.
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda, continuem molt pendents de l'incendi a la serra de Collserola. De fet, acabem de conèixer que els equips d'emergència han desallotjat de manera preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró per aquest incendi. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb zona forestal. A més, Protecció Civil ha enviat un nou SLR per reiterar aquesta ordre de confinament dels més de 14.000 veïns dels barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona afectats per aquest incendi forestal. Rosa Quitllet, bona tarda.
4: Bona tarda. El nou avís insisteix en la recomanació de tancar portes i finestres i no sortir al carrer. També es demana als veïns i la resta de població que no s'acosti a la zona de l'incendi. Recordem que està tallada la carretera d'Horta-Cerdanyola i la carretera del cementiri de Collserola. Protecció Civil ha activat el pla Infocat en fase d'alerta i remarca que cal limitar la mobilitat per facilitar les tasques dels serveis d'emergència. De moment s'han cremat 25 hectàrees de massa forestal i una torre d'alta tensió. Una trentena de dotacions als bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen en l'extinció de les flames que es mantenen molt actives atiades pel vent. L'incendi que afecta el parc de Collserola, recordem que es troba en una zona d'alt risc per la pesta porcina africana. Per prevenir la propagació del virus, els agents rurals han activat protocols de bioseguretat i han desplegat equips de desinfecció per als vehicles i els equips dels serveis d'emergència.
2: Gràcies, Rosa. Mentrestant, arriben bones notícies de l'incendi forestal declarat a Tresvilles, Almeria, que ha quedat estabilitzat després de calcinar més de 300 hectàrees. Ja no presenta focus actius i evoluciona favorablement, però continuen treballant-hi desenes d'efectius. Antonio Sanz, conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia.
5: I la estabilització no nos pone nunca fin al trabajo. En las tres villas siguen actuando 84 profesionales del EMA Infoca, 5 autobombas, una unidad médica para incendios forestales y 2 aviones de carga en tierra.
2: I sobre Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre la gestió feta. Ha defensat l'actuació del CNI i diu que es va alertar el govern central de la convocatòria d'entrada massiva a la ciutat autònoma prevista pel 29 de juliol.
6: Evidentemente, los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras, pero no hace falta muchas veces ir a informes manuscritos de servicios de inteligencia.
2: Amb tot, a la roda de premsa posterior, el Consell de Ministres, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat que tinguessin aquesta informació.
7: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
2: A tot això, el govern ha aprovat la creació del Comandament Únic per gestionar la crisi migratòria, encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Mig centenar de cambreres de pis dels hotels de Barcelona s'han concentrat aquesta tarda per protestar per les seves condicions laborals. Ho ha seguit la nostra companya Cristina Martín.
8: Fa més de 10 anys que les Kellys es manifesten a finals de cada estiu. Ho fan sempre després d'una altra temporada turística de rècord. Aquest any no ha estat una excepció, com es pot veure aquesta tarda a la plaça Sant Jaume, amb turistes fent-se fotos davant de l'Ajuntament mentre les treballadores que els hi han netejat l'habitació protesten. Més visitants que mai i la mateixa precarietat de sempre. Juani Pérez és una de les organitzadores.
9: O sea, nuestras condiciones laborales van a peor. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que con estos beneficios que obtienen las grandes empresas hoteleras o toda la industria hotelera, ¿no? Porque no es solo los hoteles, todo el mundo gana, parece que en este negocio todo el mundo gana, menos nosotras.
8: Les Kellys critiquen que tant sindicats com patronals les ignoren, així com també ho fan les administracions. Entre les principals millores que reclamen, n'hi ha algunes que ja han aconseguit les companyies de Balears i Canàries, com reconèixer les malalties que pateixen.
2: Gràcies, Cristina. I hem conegut aquesta tarda que un ciclista de 59 anys ha mort en un accident a la C-147 al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, l'home ha caigut a la calçada i ha mort. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones mortes enguany en accidents de trànsit a les carreteres catalanes i 6 d'elles eren ciclistes. I arribats a aquest punt, ens interessem per com se circula aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que la B-5224 es manté tallada a Sant Pere de Torelló en tots dos sentits per un camió accidentat i a desviaments senyalitzats en aquest tram. A l'autopista AP-7 ara hi ha lentitud de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Més endavant a la mateixa autopista AP-7 hi ha un quilòmetre de retenció a l'Ametlla de Mar en sentit sud per la retirada d'un camió de la calçada. Hi ha un carril tallat en aquest tram. També hi ha un carril tallat a la mateixa AP-7 a Mont-roig del Camp en sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats. Hi ha 6 quilòmetres de retenció en sentit nord. A la C-58 hi ha lentitud a Montcada i Reixac en sentit Sabadell. A la B-30 hi ha lentitud i aturades de Cerdanyola a Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la 2 hi ha cua a Cornellà en sentit Lleida. A la C-60 hi ha lentitud a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C-32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha intensitat entre el Nus de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Què tal? Molt bona tarda. Moltes gràcies per ser-hi, com sempre. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Pla B, edició estiu, que és una edició que ens dediquem, ja ho saben vostès, a recordar bons moments que hem tingut ocasió de compartir al llarg de la nostra temporada. La veritat és que el Pla B té com a fil conductor que tothom que ve és gent que pensem realment té coses que explicar i que compartir de manera molt interessant amb vostès. És per això i amb nosaltres. És per això que en aquest dimarts 25 d'agost, d'interessant, per cert, anem a recordar quatre fragments, jo crec, de veritat, d'aquells que val la pena. El primer, el que vam tenir, la xerrada que vam tenir, no fa tant, fa un parell de mesos, amb l'exdiputada del Parlament de Catalunya i de la CUP, una persona que vostès coneixen perfectament, Anna Gabriel. A continuació, ens deixarem anar per la vessant més amable del nostre programa, quan obrim la secció del Jordi Merck en el dia que li va dedicar a la secció Els Casals d'Estiu. I d'aquesta manera arribarem fins a les 8 del vespre. Un cop deixem enrere les notícies, d'entrada parlem del canvi climàtic amb el que és el nostre gran referent en aquesta matèria, el professor Jordi Soler, investigador en canvi climàtic, transició energètica i complexitat de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. I per acabar el programa, tampoc s'ho perdin, perquè recordo perfectament la conversa que ens vam quedar al·lucinats, no? Com es punxa el mòbil, qui ens el punxa i com ho podem evitar. És cosa, com sempre, del nostre expert Bruno Pérez. Tot això fins a les 9 de la nit. No marxin. A Ràdio 4, el Pla B. Ara mateix li acabem de fer una oferta al... parlant de pueblos.
1: Sí.
0: Li acabem de fer una oferta, l'Anna Gabriel.
1: De feina.
0: I és de Sallent. Li dic, no vindries a Sallent a fer l'espectacle?
2: Li he demanat què costa.
1: Anirem. Va, em comprometo aquí,
2: Anna. I li he dit que som una festa major autogestionada, que no tenim molts recursos, però cuidem a la gent que ve d'una manera...
1: Jo em comprometo avui, sí? Dia... Quin dia és? Espera, que no s'ho
0: veurà,
1: això.
0: Avui és dia 26.
1: 26, que anirem a Sallent.
0: Molt bé.
1: A actuar.
0: Molt bé. I està molt bé, ja ho tens.
1: Busquem un preu i el que no, doncs que ho pagui el Toni.
0: Ah, això mateix,
2: home,
0: no?
2: Ja que és... I el que no serà la satisfacció d'haver vingut.
1: Vale.
0: És que és bona.
1: Com es nota, que ha sigut, que s'ha dedicat a la política,
0: a
1: es nota,
0: No, que es dedica a la política. Jo sempre dic un polític, una política, mai deixen la política, en realitat. Potser deixen la primera línia. Potser no es presenta una llista electoral, però mai es deixa la política, no, Anna?
2: No ho sé, no vull parlar per tothom ni vull erigir-me en portaveu de no sé exactament què. Jo no, per mi, clar, no sé si definir-me com a política o no, en tot cas, doncs, com una persona que li agradaria que el món fos d'una altra manera, que les coses anessin millor, que la gent no patís tant, que no morís ningú. Es pot semblar idealista com a plantejament, però per què no, oi?
0: I tant.
2: I clar, i això, doncs, mentre hi hagi la EB de Bonafini, que era com una, no, de les madres de la Plaza de Mayo, una de les icones, sempre diria: mientras quede un solo niño que pase hambre, uno, s'ha de seguir lluitant. Doncs és exactament això.
0: Com és la teva lluita a dia d'avui?
2: Doncs això, a Sallent, molt activa a Sallent, a l'Ateneu, amb projectes que estem desplegant així com molt de l'àmbit comunitari, reforçant una mica la cohesió entre veïnes, perquè ens inquieta una mica tota aquesta onada, no?, racista, xenòfoba, que s'acosta, i per tant volem començar també a construir com des d'una base molt propera, que és la trinxera de lo local, no?, per veure si podem frenar, ni que sigui, no?, en el nostre poble, aquesta ofensiva. I després vinculada a l'esquerra independentista, com ho he estat sempre, a nivell sindical també, al sindicat on he estat sempre. I la veritat és que això, sí, jo molt activa, vinc de dues reunions aquesta tarda, no de feina, sinó de militància, vull dir que sí, no paro.
0: Se't veu relaxada, però.
2: Sí?
0: Sí.
2: No ho sé. Estic contenta.
0: Jo sempre dic que la gent que heu estat en una hiperprimera línia, quan de sobte feu un pas enrere, no de la política,
2: sinó
0: de la primera línia, sí, d'acord.
2: Fa 10 anys,
0: Però que després... 10 anys han passat, ja?
2: Bueno, encara no ben bé, però sí.
0: Déu-n'hi-do. Sí. En qualsevol cas, que s'us instal·la la tranquil·litat al rostre, no?
2: Va, no sé. Jo crec que si tu mires fotos de fa 10 anys, jo estava millor fa 10 anys que no pas ara. Però bueno, està bé, la...
0: Déu-n'hi-do. Com recordes tot allò? Bueno, tot allò és massa gran.
2: Clar.
0: No? Tot allò és massa
2: gran.
0: Tot allò que és. Clar.
2: No ho sé, doncs, de maneres diferents. Recordo episodis, no sé, concrets, d'intervencions concretes al Parlament, recordo fer moltes assemblees, recordo conèixer moltíssima gent, recordo fer assemblees obertes, en tinc ara una al cap, a Sabadell, a Can Capablanca, que hi havia multitud de persones que quasi no hi cabíem, recordo il·lusió, nervi, motor, esperança, entrega, hosti, hi ha una part que és molt, molt positiva, també recordo, i venint cap aquí, mira, no sé per què ho recordava, com de vegades jo no dormia al pis on vivia, no? Perquè sabíem que hi havia com uns seguiments, hi havia amenaces de l'extrema dreta, preníem algunes mesures, això també existia, eh? Però el, diguéssim, el compendi final, la valoració

0: Esquerra, un moment de molta il·lusió, sí. No? De pensar que les coses podien fer d'una altra manera. No?
1: I la gent que va estar a les places ho recorda i ho reté, i això ja ho tindrà per sempre. I a més a nivell també mundial, no? Una onada progressista també a molts països d'Amèrica Llatina, l'esperança que s'obria a Grècia, que també es va tancar molt ràpid i malament. Bueno, era un context on d'alguna manera podies tenir la sensació de que hi havia com un vell món que s'esgotava, que s'acabava, que moria i que potser en naixia un de nou, no? I en aquest interregne que definia Gramsci, que surten els monstres, i tu estàs allà que en un moment, buah, quasi que pots guanyar. Dic guanyar també simplificant la idea, eh? Però m'enteneu. No va ser així. És a dir, tota aquesta onada progressista, democratitzadora, que impugnava el règim des de l'esquerra i que venia a assentar unes noves bases constituents, doncs no se'n van sortir, i estem veient el contrari, no? que s'ha tancat tot per dalt, i amb un recentrament de la dreta, del centre, perdó, cap a la dreta i cap a l'extrema dreta, i per tant estem en un nou moment bastant pitjor.
0: Avui sí. Jo pensava, no?, que perquè al guió tinc una pregunta que és com veus l'arribada de l'extrema dreta, no? Jo crec que la pregunta és més aviat per què la gent vota l'extrema dreta, no?
1: Jo crec que, és a dir, d'extremes dretes també n'hi ha vàries, i jo crec que les hem de saber disseccionar bé i les hem de saber analitzar bé, separadament, perquè a cadascuna hi fem front també de manera diferent, punt 1. Punt 2, si arriba per molts camins diferents, si arriba, i pot semblar paradoxal el que diré, però si arriba per una qüestió de reivindicació dels drets de les dones, que sembla que hi ha una migració que ens vindrà a negar el dret a vestir-nos com volem, si arriba per una frustració perquè no ens van prometre que seríem independents i no ho som, si arriba perquè disputo la beca de menjador del meu fill amb una persona, és fals, però jo entenc que disputo aquesta beca amb una persona que ha viscut de fora, tinc una llista d'espera de la sanitat de més de 6 mesos, això és perquè hi ha molta gent que ve de fora i no hi ha recursos per tots, és a dir, s'hi arriba per llocs molt diferents i no s'hi arriba només des del feixisme. L'altra cosa és qui pilota això, qui lidera això i quins interessos hi ha al darrere, que evidentment són interessos feixistitzants, d'extrema dreta, d'agenda ultraneoliberal, i que el que busquen és privatitzar les pensions, per resumir-ho. Però la gent hi arriba molta des d'una creença que de veritat la seva vida podria ser millor. I jo crec que les esquerres tenim el deure de saber recollir tota aquesta frustració, aquest desengany, aquestes ànsies de no haver de disputar-se l'engruna i poder oferir realment una alternativa.
0: Estava pensant, fixa't sobre el que et vaig a preguntar. Justament avui a la part inicial del programa hem estat parlant de l'encíclica de Lleó 14, que parla justament del tema de la intel·ligència artificial, i va parar aquí mateix. Si et pares a pensar, perquè diu que, clar, el problema de l'algoritme és quan aquest està en mans només de 4 empresaris que no estan sotmesos a cap mena de legislació i que, per tant, ens poden portar cap a una banda o ens poden portar cap a una altra. I al darrere dels arguments que tu estaves comentant ara, hi ha molt d'algoritme, hi ha molta mentida d'aquella de que són els immigrants els que no sé què, de que tu no tens una beca menjador perquè hi ha un immigrant que no sé què, i tot això són les xarxes socials i els algoritmes el que et porten cap efectivament a aquest tipus de qüestions, no?
1: Les xarxes tenen un rol, és evident, estan en mans de qui estan, hi ha els interessos que hi ha una inversió molt important, de centenars de milions en aquesta IA generativa, perquè ens situï en un marc concret i en un terreny de joc determinat, amb una agenda neoliberal i de la internacional de l'odi molt clara. Per això crec que, més enllà de les xarxes i d'aquestes pantalles en les que jo crec que serà molt difícil que hi puguem competir, les coses que no ho puguem intentar, però serà molt difícil, jo crec que hem de construir des d'un altre lloc. I hem de trepitjar molt carrer, molt porta a porta, molt veïna a veí i molt teixir xarxes de cohesió. Clar, pot semblar que no sé si ens en sortirem, amb una agenda neoliberal, amb tants recursos, amb tant poder i amb tanta capacitat d'arribar a tothom mitjançant un smartphone que els té tothom, i jo parlant de trinxeres de la quotidianitat i de llaços de cohesió social, bueno, ho pot dir. Bueno,
0: com m'agradaria que veiessin la cara de l'Anna Gabriel.
1: No sé si guanyarem.
0: T'has sonat a rotllo tu mateixa, si em permets que t'ho digui, no?
1: Perquè em poso a la pell d'algú que no està en aquesta lògica de construcció d'alternatives ni militant, i diu, aquesta de què parla, no? Però de veritat, jo crec que és l'única manera, és dir, coincidir amb totes aquelles persones que es poden arribar a disputar l'engruna, ajuntar-les perquè s'adonin que qui té al costat no és en absolut el seu adversari.
0: Mira, hi ha un llibre brutal d'una persona que tu coneixes molt més que jo, el David Fernández, que dins una

0: La sèrie dels, dels pecats capitals, ell escriu El no robaràs. I el dia que va venir el David, clar, quan llegeixes aquest llibre és que se't queda cara de tonto. Estem pensant que el lladre és el senyor que fa no sé què per poder arribar a final de mes o que s'emporta una cartera, encara que no sigui per final de mes. I ens estem veient sotmesos realment a l'efecte real de, del robatori. No?
1: Però és que havia... hem d'injectar més recursos a la política pública. És que és veritat que no hi ha suficients recursos a la sanitat, ni hi ha suficients recursos a l'educació, ni hi ha suficients recursos en habitatge. És evident. És dir, la realitat concreta de moltes persones és que no tenen garantit el dret a l'habitatge i que no tenen garantida la beca menjador. Evidentment, l'extrema dreta xenòfoba racista dona l'explicació que la culpa és de l'immigrant i, malauradament, la resposta doncs, no és aquesta. Em sap greu per la gent de l'extrema dreta i és tota una altra, però clar, fins que no tinguem la manera de resoldre les necessitats materials de vida de la gent, clar, només en paraules la gent no omple la nevera. I només en paraules no paguem la factura de la llum. I, per tant, aquest és el gran repte, no? Que les esquerres realment tinguin capacitat de recuperar sobirania i tinguin capacitat de posar els recursos allà on toca. Per això les independentistes pensem que això seria més factible fora de l'estat espanyol i a una escala, doncs, en aquest cas, no? Catalana.
0: Ara anem a parar a això que comentes, però fixa't que aquests dies que estem parlant, pots imaginar, no?, del conflicte de l'ensenyament, del conflicte dels metges, de tots els conflictes que tenim al damunt la taula.
1: Les biblioteques.
0: Sí, ara acaben de començar una vaga indefinida, efectivament. Sempre acabem parant allà mateix, que és la conseqüència de tot un seguit d'anys on no hi ha hagut inversió, Rodalies, per exemple, on s'han dipositat els diners o una altra qüestió. Tu tens la sensació que a Catalunya hi ha hagut una època que s'han prioritzat, per exemple, les qüestions identitàries davant de qüestions com els metges, els professors, etc, etc.
1: No, i això també jo crec que va ser un dels discursos que va venir a instaurar, jo recordo molt bé l'arribada de Ciutadans, que ens va agafar una mica despistats, en plan, aquesta gent que fa cartells amb el seu líder mig despullat, això de què va? No, doncs això venia, no?, d'instaurar tota aquesta lògica de los chiringuitos i com si gastéssim molts diners en no sé quines ambaixades que representa que teníem a l'exterior i no sé què. No, jo crec que això va de formar part d'un estat, que és l'estat espanyol, que forma part al seu torn de la Unió Europea, amb una agenda econòmica liberal que prioritza el pagament del deute als bancs per sobre de qualsevol política pública, i això és legislació de la Unió Europea que no pots desobeir com a estat. I Catalunya està aquí dintre, i per tant la gran onada, diguéssim, de retallades del final, o sigui, entorn del 2008, que no hem recuperat i que no hem, diguéssim, revertit, anava d'això, és a dir, agenda que obligava a retallar en sanitat i en educació, i això encara ho arrosseguem. Res a veure amb reivindicacions de més sobirania, al contrari, jo crec que els que reivindiquem una agenda sobirana, reivindiquem que puguem decidir, que el poble pugui decidir a on van els recursos, i que no sigui una cancelleria, no?, a Alemanya, situada a la cúspide de la Unió Europea, que diu si van primer els interessos dels bancs.
0: Creus que hi ha molta gent independentista decepcionada amb els partits independentistes?
1: Sí, clar. Sí, és, per poc que coneguis o que parlis amb la gent o que et creuis amb gent, és obvi. Jo crec que es va generar la sensació de que manifestant-nos algunes vegades i confiant en uns líders, no?, votaríem un dia i guanyaríem aquesta votació i seríem independents. Es van posar massa terminis, no?, i es van fer massa tuits fàcils, que si jo és l'última vegada que seré diputat, perquè a partir d'aquí ja serem independents. I tota aquesta frivolitat, simplificació i jo crec ocurrència, perquè com que estem en l'època també dels titulars, i sobretot si estàs a la primera línia política i generes un titular, doncs tot això que t'emportes, i vam contribuir a generar com aquesta mena de sense sentit, quan la secessió d'un estat molt poderós, a més, molt fort i que pertany, insisteixo, a la Unió Europea, la secessió d'un estat així no és una cosa que va de manifestar-te un parell de vegades en uns quants anys i de fer una votació.
0: És veritat que la CUP anava una mica per una altra banda, no? Ho dic perquè jo recordo, qüestions com no sortirem d'Europa. I recordo discursos d'Artur Mas assegurant que no sortiríem d'Europa perquè no es podien permetre, efectivament, perdre el producte interior brut català. Senties, per exemple, Esquerra Republicana, que es pronunciava en una línia bastant semblant, mentre els grans líders internacionals deien si un territori surt del país, surt d'Europa. I aquí la CUP sí que deia, no és només que sortim d'Europa, sinó que volem sortir d'Europa, no?
1: És que jo crec que nosaltres, que som més això, com militants de base dels moviments socials, de diferents lluites, que puntualment estem en una arena parlamentària i després en tornem a sortir i tornem, no, als nostres llocs militants d'origen, mai ens hem cregut mai massa que això era un debat legal, legalista o jurídic, ni que això aniria de la llei a la llei, ni que hi hauria una transició pacífica entre aprovar una llei i que de facto et desfaries de no sé quina matriu jurídica pertanyent a l'Estat, ni que això anava d'una elaboració teòrica sobre si surts de la Unió Europea pel fet de secessionar-te o no. És a dir, no anava d'això. És una correlació de força. Perquè l'Estat espanyol mai ha acceptat una solució democràtica tal com s'ha reivindicat per part, no, dels nacionalismes, per exemple, basc i català. Mai ha acceptat que puguem fer un referèndum legal, acordat, i escolta'm, i s'accepta el que decideixi la majoria. Mai. Per tant, quan tu no estàs en una via democratitzadora de resolució del conflicte, et mous en un altre paràmetre, i no és el paràmetre jurídic, és el de la correlació de forces. I què vol dir la correlació de forces? Doncs depèn. Doncs no hem vist com el País Basc han estat molts anys de lluita armada, amb molt patiment, moltes morts, molta tortura, molta presó i molt sofriment, i tampoc han aconseguit, no, dirimir si hi ha una majoria social basca que opta pel dret a l'autodeterminació o no, i nosaltres que vam manifestar-nos de forma pacífica fent no, consultes prèviament per testejar el terreny, intentant doncs fer campanyes molt obertes i transparents, dient l'únic que volem és poder escoltar què vol la ciutadania, doncs tampoc es permet, perquè veiem que l'Estat espanyol ho considera il·legal i romp amb la força. Per tant, això va de qui aguanta més en aquesta correlació de forces, que en el nostre cas volia dir doncs, un sosteniment massiu segurament de la desobediència enfront de l'Estat i probablement haver de suportar majors cotes de repressió, que això és el que jo crec que ens va faltar saber, és dir, si la població catalana estava disposada a sostenir
0: amb el pas
1: això.
0: Del temps, no creus que es va renunciar a aquell 70% de gent que sense ser independentista era favorable al dret a decidir? Perquè aquesta és una carta que no es va jugar.
1: Jo crec, clar, en perspectiva, evidentment, les coses s'analitzen molt, molt diferent. Jo crec que l'1 d'octubre va colpir moltíssim a tothom, el 3 d'octubre va ser una jornada que vam veure, no?, massiva, molt, però molt solidària en un vector antirepressiu, no vol dir, perdó, que tota la gent que es va mobilitzar fos independentista, però el 3 d'octubre va ser una cosa molt, molt colpidora. I a partir d'aquí jo crec que ja tot el que va venir a partir del 3 no es va gestionar bé. Ni la declaració suspesa, ni l'ítering aquest on semblava que venien unes forces a intentar negociar, però que nosaltres tampoc no sabíem massa què era. I probablement el que tocava, no?, és d'alguna manera fer un acte de realisme i de dir l'Estat espanyol està disposat a utilitzar la força. I nosaltres davant d'això hem de decidir què fem, no? Si la gent vol seguir mantenint aquest anhel i aquesta reivindicació del dret a l'autodeterminació o no, i decidir conjuntament amb la gent. Probablement hagués estat molt millor.
0: Avui sentia que el Parlament d'Escòcia tornarà a demanar un referèndum d'independència. Tu creus que a Catalunya se li pot tornar a donar la truita una altra vegada, a la volta?
1: Si avui estiguéssim, doncs no sé, en una situació d'habitatge resolta, que veiéssim doncs això, que els recursos no van a l'exèrcit i van a l'escola i van a la sanitat, que veiéssim que el territori està preservat, que no hi ha inflació, que, és a dir, si estiguéssim en un altre món, no ho sé. Però amb la situació actual que estem vivint, nosaltres seguim pensant que l'autodeterminació resitua i recentra la decisió sobre allò que afecta les vides humanes, no?, en una lògica propera, no delegada a uns poders que tenen una agenda molt diferent dels interessos de les classes populars. N'estem convençudes. I no som independentistes, no sé, perquè les catalanes siguem més guapes o siguem millors. És que, de fet, ens és una mica igual l'adscripció nacional de cadascú, que cadascú se senti d'on vulgui i que parli, no?, la llengua que desitgi. Però creiem que aquesta és una agenda que acosta la decisió a la ciutadania, que empodera les classes populars, que situa la gent en un paper protagònic i no delegat, i que això sempre serà millor a l'hora de construir una alternativa al sistema que tenim.
0: Com recordes l'època de Ginebra?
1: Doncs també hi ha dies de tot. Hi ha dies que recordes episodis més agradables, hi ha dies que sents com un punt d'enyorança, perquè és veritat, és un lloc on també t'hi has vinculat, i has passat moltíssimes hores, t'hi has llevat molts dies i t'has anat a dormir moltes nits en aquest lloc, i a vegades, fins i tot, paradoxalment, arribes a enyorar-lo, no? Però jo és un lloc on no volia anar. És a dir, jo vaig marxar perquè ens semblava que si Suïssa es posicionava dient que no acceptava l'extradició perquè era una persecució política, podia beneficiar la situació dels presos que hi havia en aquell moment. Jo no hi vaig anar perquè tingués ganes de marxar un temps, ni buscar una feina allà, ni canviar d'aires. No, hi vaig anar per un objectiu polític i hagués preferit no haver-me'n d'anar perquè volia dir que estàvem sostenint, no, a la confrontació amb l'Estat des dels carrers. No va ser el cas.
0: Devia ser interessant, de tota manera, la teva experiència com a secretària regional del sindicat Únia.
1: Molt intensa, molt difícil, era la primera dona
0: molt
1: que estava.
0: Molt diferent, perdona, sí. Respecte al que és l'activitat sindical d'aquí?
1: Res a veure, un altre món. I de fet els suïssos m'ho recordaven, em deien, això no és Catalunya, i això no és un sindicat d'allà, perquè evidentment és un sindicalisme de concertació, és un sindicat que té molts recursos perquè la part, diguéssim, de les pensions i de les prestacions de desocupació les gestionen els sindicats, són sindicats amb molts recursos, i jo era la primera dona que estava al capdavant del sindicat, que a més vaig muntar una direcció enterament femenina, érem tot dones, no? Les dones que vaig posar la direcció era això, primera vegada, i estranger, d'origen estranger. Vull dir que va ser una mica la primera de moltes coses i va ser molt difícil. Molt difícil. Jo no treballava en català, la meva llengua de negociació, diguéssim, amb la patronal, era una llengua que jo no domino del tot, i per tant m'imposava una pressió important. Però vam guanyar convenis bons pels treballadors. Això sempre quedarà.
0: Creus que el dia que veiem a Carles Puigdemont per aquí... Saps?
1: Tant de bo, jo hi penso cada dia, amb les que no estan aquí, amb el Toni, amb el Lluís. Jo crec que s'ha frivolitzat molt també amb el que vol dir l'exili. Les xarxes també han contribuït a dir moltes tonteries, i jo no li desitjo absolutament a ningú. Dissabte teníem entre nosaltres el que va ser vicepresident de Bolívia, García Linera, que explicava, no? Jo li vaig demanar pels seus anys a la presó, i ell va començar dient, jo això no li desitjo a ningú, ni al meu pitjor adversari ni enemic, a ningú. Doncs jo diria el mateix. Jo a l'exili no li desitjo a ningú.
0: La presó tampoc.
1: No.
0: Jo vaig anar a veure una de les persones que van estar a la presó, un bon amic meu, i em va impressionar profundament el mur. No? Quan li vaig dir, però tot el que arribes a veure és aquesta paret. Diu, això és el màxim que arribem a veure. No? També em va impressionar molt quan el vaig veure amb els coberts de plàstic, perquè no fos una amenaça. No? La presó no és desitjable absolutament per ningú.
1: No.
0: Hola, Jordi.
2: Hola, què tal?
0: Què?
2: Molt atent, jo. Jo això és com una classe de la universitat, per mi, eh?
0: Ah, sí?
2: Clar, jo aprenc molt aquí, eh?
0: Sí? Però avui has fet deures, tu.
2: Avui he fet deures, perquè, clar, jo parlava amb la Glòria aquest matí, que li envio... Jo, a la Glòria, doncs, aquest matí, doncs, li envio el guió, què tal, com està, i li pregunto a qui entrevistem.
0: Sí.
2: I m'ha dit a la persona que entrevistaven, i l'he buscat per internet, però
0: clar,
2: sé qui era, però, bueno, per veure dades. Llavors m'ha fet molta gràcia, perquè l'Anna va néixer un 13 de setembre.
1: Sí.
2: No direm l'any.
1: Pots dir-lo.
2: Sí? Del 75.
1: Sí.
2: 13 de setembre. Jo sóc del 16 de setembre.
0: Sí.
2: Llavors...
1: Del 75?
2: No.
1: No vols dir l'any?
2: Sí, del 83.
0: Que jove. Hola, que jove ets.
1: Que jove. Ah.
2: Però no.
1: Em sembles més gran.
2: No, però aquest que jo, exacte. Aquest que jo...
0: Que mala persona.
2: Home, aquest que jo m'ha sigut fatal. Però jo, en sèrio.
0: Per favor.
2: La veritat que vinc sense afaitar, això fa molt,
0: Jo és que, com deies, l'EGB tenia situat com abans, saps?
2: Home, però l'EGB va ser molts anys,
0: Ja, és veritat.
1: Clar, va durar molt.
0: És veritat.
2: 13 de setembre, ella, jo 16 de setembre. Sí. Llavors, des d'aquí et vull fer una pregunta.
1: Digues. Ets verge?
0: Jo sí.
2: Jo sí.
1: Anaves a demanar-me això o no?
2: No, ja, si jo soc del 16...
1: Clar.
2: Tu també?
0: Jo també.
2: Quin dia ets tu?
0: 25 d'agost.
2: Ah, clar. Tu ets dels primers i nosaltres quasi dels últims,
0: Clar.
2: Però, clar, jo, sent del 16 de setembre, jo sempre he patit una cosa i vull saber si tu també la paties, que és que jo durant tot l'any anava a tots els cumples dels meus amics i ningú venia al meu cumple.
1: Per què?
2: Perquè, clar, 16 de setembre, primer dia del cole...
0: Sí.
2: Jo arribava al col i no me felicitava ningú.
0: Ai, pobre.
2: Jo tot l'any allà currant-m'ho,
0: Perdona.
2: Jo m'ho currava tot l'any, Allà anant a... Jo no va cumplir de gent que no m'aquella bé, Rotllo, aquest xaval no em cau bé, però aniré, perquè vingui el meu.
1: Mira, et dic una cosa que t'agradarà molt.
2: A tu et passava això o no?
1: No, saps per què? Saps per què? Perquè el 13 de setembre és la festa major de Sallent.
0: Veus.
2: El dia que aniré jo a actuar.
0: El dia que has d'anar a actuar a Sallent.
2: Pues, el 13 de setembre d'aquest any no puc, però ja, ja ho deixem pel 27.
0: Escolta'm, no entrarem... O sigui, et vull preguntar per la pregunta, però no pel contingut de la pregunta, perquè a mi m'és completament igual.
1: Vale.
0: És que m'ha fet molta gràcia, perquè avui m'han dit que la teva parella és el Jordi Évole.
1: Sí.
0: I era com una cosa que la sabia tothom. Aquesta cosa de premsa del cor relacionada amb una persona com tu deu ser molt surrealista, no?
1: Això també necessitaríem unes quantes hores més de programa, que crec que no tens.
0: És que t'ho juro que
1: he
0: flipat, perquè jo no tinc ni idea. D'aquestes coses no en sé. I m'ha sorprès molt que posessin aquesta pregunta al guió. Deu ser una mica surrealista, això, no?
1: És surrealista, és simptomàtic també del tipus de societat en la que estem. Des de la perspectiva de gènere o de dona feminista tampoc és que sigui particularment
0: agradable.
1: I a més, clar, tampoc tens ganes, diguéssim, de necessàriament de publicitar segons quines coses. I és com que no ho pots triar, és a dir, no depèn de tu. I no sé, no són coses que jo pensi que són d'interès de... No d'interès, vull dir, quina importància té o...
0: No, per això, a mi el que em sembla estrany és haver de parlar d'això. I per això et volia preguntar per la pregunta, no per una altra cosa.
1: Doncs...
0: Escolta, m'ha encantat conèixer't, m'ha encantat que vinguis al programa.
1: Ja, és que no ens coneixíem.
0: No ens coneixia, això és fora, eh?
1: Ja,
0: és curiós.
1: Coses,
0: mira que he parlat vegades de tu, eh?
1: Ui.
0: No, jo molt seriós, molt formal,
1: molt
0: exacte.
1: Molt bé.
0: Ha estat un plaer, David, Tana Gabriel.
1: Doncs gràcies a vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Un plaer.
0: Moltíssimes molt gràcies.
1: Bon programa.
0: Ara fem una pausa.
2: Sí.
0: Ara fem una pausa breu.
2: I parlem del
0: Gabriel i després parlem del Benito.
2: Li podem preguntar a l'Anna, saps qui és el Benito Antonio Martínez Ocasio?
1: Sí.
2: Perfecte.
0: T'agrada?
2: Ho sap tothom, ho sabia tothom menys jo.
0: T'agrada aquest senyor o no?
1: No particularment.
0: Ja. Home, quan vam veure l'espectacle davant del tram, ens va caure una mica bé, com a mínim una mica bé a tots, no?
1: Sí, i jo he de dir que aquell espectacle, jo que sóc de fàcil emocionar-me, a mi em barreges colors de pell i gent que jo identifico que ve de les classes populars i que estan alegres i que reivindiquen amb orgull la seva condició davant de l'establishment yankee, jo m'emociono.
0: Ja.
1: Sigui Bad Bunny, sigui qui sigui, jo m'emociono. Ja
0: doncs està molt bé. Doncs estupendo. Anna Gabriel, moltes gràcies. Una pausa molt breu, de seguida, al moment Jordi Merca arriba al Pla B de Ràdio 4. La secció que no li agrada als papes i a les mares.
2: Clar, avui la meva secció no li agradarà als pares i les mares. M'incloc una mica, potser.
0: Clar.
2: També t'incloc a tu, com a pare. Perquè... Què està a punt de passar?
0: Què està a punt de... Ah, que agafen vacances.
2: Què està a punt de passar? Què està a punt de passar?
0: Que agafen les vacances.
2: Que ja ve les vacances el divendres ja... Cada cop s'acaba més d'hora al col·le?
0: Jo diria que no. Home. Perquè sempre és pels voltants de Sant Joan.
2: Però
0: anem a veure. Com ha dit avui la Glòria Galeano.
2: Però anem a veure.
0: Quan jo he preguntat avui, però ja arriben les vacances, m'ha dit, sí, home, sempre són pels voltants de Sant Joan.
2: Sí, clar. Però abans anàvem al col·le fins al dia abans
0: de Sant Joan. Estic d'acord.
2: Sí, tu anaves al col·le fins al 22. Si el 22 acabava amb dimarts, fins al dimarts...
0: I tant.
2: Home, ara no, ja no. Ja fem la setmana d'abans de Sant Joan, home. És que estàs fent càlculs, eh?
0: Sí, tu anaves a buscar fustes per fer les fogueres o no?
2: Home, jo fotia guàrdies si nosaltres fèiem la foguera
0: en
2: un descampat que just, a més, just estava davant del balcó de casa dels meus pares i fèiem guàrdies perquè no ens robessin la foguera.
0: Home, clar, perdona.
2: Perquè entre els barris...
0: Es anaven a robar les
2: fustes.
0: Clar, jo sóc de poble més poble que el teu, perquè sóc de Premià de Dalt.
2: Sí, ja m'ho has dit.
0: I allà ho fèiem molt, això. Unes fogueres,
2: ho dius cada setmana, que ets de Premià, eh?
0: No, no és
2: veritat. Sí, cada setmana. Cada setmana, algun momentet...
0: I a més, en tot cas, no dic que sóc de Premià. Dic que sóc de Premià de Dalt.
2: Jo crec que... L'altre dia vaig anar a sopar a Premià de Mar, de Dalt.
0: Ah, molt bé. A on?
2: Sí, al Casal.
0: Al Casal? A la Cisa.
2: Com es diu el teatre de Premià de Mar?
0: El Premià de Mar? Al Casal? No. L'Amistat?
2: No, me'n recordo.
0: Ho estic dient de memòria.
2: No. Bueno, el teatre, en el bar del teatre,
0: sí?
2: Que ara ho han agafat, i això és veritat, ho han agafat uns argentins.
0: Ah, molt bé.
2: Oh!
0: Es menja bé.
2: Oh! Unes milaneses. Oh!
0: No!
2: Oh! Increïble.
0: Ah, sí?
2: Increïble.
0: Hem d'anar.
2: Ara t'ho passaré.
0: Vinga.
2: Ara t'ho passaré, increïble. Vinga, va. He fet càlculs, que estem parlant una mica de...
0: Sí,
2: m'estava
0: explicant coses
2: bueno,
0: rares.
2: Bueno, perquè aquesta hora ja fa gana, aquesta hora.
0: Molt bé.
2: Vale, he fet un càlcul, vale, al col·le,
0: sí?
2: Perquè els nens es queixen. O sigui, la meva filla està ja com... Oh, que s'acabi ja, que estem molt cansats del col·le, no? Estem cansades del col·le. Al col·le, els nens i nenes d'aquest país...
0: Sí.
2: Van 178 dies al classe.
0: 178.
2: 178 dies.
0: Ja.
2: De 365 és un 48%. O sigui, no van ni la meitat de l'any.
0: Ja veus.
2: Vale? Comptant, ja, comptant que aquest any han tingut mala sort, s'ha de dir que aquest any han tingut mala sort.
0: Sí.
2: Perquè el 12 d'octubre va caure en diumenge,
0: sí,
2: i l'1 de novembre també.
0: Bé.
2: Llavors, clar, són... si no haguessin sent 176, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Sen... jo ho veig poc.
0: Bé, sí. A veure. Sí, sí, jo a veure. També. Jo també.
2: No, no et dic un mes més, però 15 dies més. O sigui, de l'1 de setembre,
0: sí,
2: perquè comencen el 9.
0: Ja.
2: No, aquesta és una altra. He estat mirant el calendari, perquè jo ja, ja que estava fent feina, ja estava fent feina de família.
0: Clar,
2: no?
0: Clar, clar.
2: I he mirat el calendari de l'any que ve, llavors el col·le comença el dia 9,
0: sí,
2: però és que el dia 11 festa.
0: Ah, és veritat.
2: Però, home, però com... Però...
0: Bueno, perquè l'11 és festa, sí o sí. Què vols, començar el 13?
2: No, home, però a l'1.
0: A l'1, o sigui...
2: Jo a l'1, jo a l'1.
0: Em sembla que les, no tindràs èxit.
2: Les vacances a mi se'm fan llargues.
0: Ja.
2: Perquè hi havia un Instagramer l'any passat que deia necessito vacaciones de les vacaciones.
0: Ah, sí, això és molt habitual.
2: Això és un habitual. Tu te'n vas de vacances i quan s'acaba la vacança dius i les meves vacances on estan?
0: Clar.
2: No? Jo ja he començat... Jo el dia 1 de setembre...
0: Però aquí has de ser una mica per exemple, perquè en un moment donat en el qual, per exemple, esteu tothom a casa teva, ah, saps què has de fer tu?
2: Hasta luego, Mari Carmen.
0: Mutis por el forro.
2: Mutis por el forro.
0: Per el forro no.
2: Ah, per el forro no. Jo primer havia
0: el
2: pensat...
0: El forro és una altra cosa.
2: Jo pensava que havia dit mutis, voy a hacer mutis per el forro. I pensava, collo.
0: No, per el forro.
2: Hòstia, no ho veus, eh? Aquí fent documentals i tal, però mutis per el forro, eh?
0: No, per el forro.
2: Cuidado, no, per el forro, per el forro. M'agrada, m'agrada.
0: Una expressió molt bonica.
2: Vale? Clar, aquest any, a part...
0: Sí?
2: A part de les festes, perquè després hi ha la Pasqua, la segunda Pasqua, Setmana Santa, el no sé què, de vacances de Nadal, el no sé què, de la tot de festes,
0: sí,
2: hi han hagut 17 vagues escolars,
0: sí,
2: 17 vagues dels mestres, que estem d'acord, amb la vaga, vull dir que a tope amb la vaga, reivindicació, que guai, que hem de reivindicar, un més a favor, l'altre més a... És igual, però...
0: Són 17 dies.
2: Són 17 dies, eh?
0: Exacte.
2: I ara dic una cosa, els nens van despistats.
0: Sí, sí.
2: Avui la meva filla m'ha dit, aquesta setmana quan és vaga?
0: Sí, sí.
2: O sigui, ja han interioritzat
0: és veritat,
2: les meves
0: això
2: filles.
0: Això passa, això passa.
2: No, broma, sí, sí. Ara no, sembla que estem fent broma.
0: No és broma.
2: Però no és broma. No les és broma. Meves filles han interioritzat que és vaga un cop per setmana ja. O sigui, com si quin, en el menjador quin dia toca fruita?
0: Sí,
2: no?
0: Ja. Pues,
2: quin dia toca vaga aquesta setmana?
0: No? Quin dia toca...
2: Quin dia toca peix? Quin, sí, dia, no? Pues, quin dia toca vaga? Vale?
0: Molt bé.
2: Però tot això té una solució, perquè per això està el progrés. El progrés està per buscar solucions, per donar solucions a aquestes coses que ens passen i als pares aquestes coses, perquè ja han arribat i ja està a punt d'arribar als casals d'estiu.
3: El caloret, el caloret, el caloret, el caloret faller, el caloret, el caloret...
0: Escolta, però jo saps... Recordant la setmana passada quan et va donar per imitar Justo Molinero...
2: Molt bona nit
0: i
2: benvingut a Ràdio Cabify.
0: I avui amb aquesta cançó... Els teus veïns et deuen odiar, no?
2: Mira, ara vols que t'expliqui una cosa?
0: Què?
2: El dimarts, que jo preparo aquesta secció avui al matí.
0: Clar.
2: Per tenir... No per res. Per tenir-la fresca.
0: I la més actual.
2: Per tenir-la fresca,
0: clar,
2: que sigui
0: clar.
2: Actual. I és el dia que ve la dona de fer feines.
0: Sí.
2: I la senyora,
0: sí,
2: flipa.
0: Home, ho entenc.
2: Perquè, clar, perquè escolta coses que potser no hauria d'escoltar.
0: Perquè tu auriculars no?
2: No, estic en contra dels auriculars per treballar.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè m'encierran en un mundo que no veo. Jo quan treballo vull veure el que hi ha al meu voltant.
0: Clar.
2: Per naturalitzar la
0: feina. Però els auriculars es posen a les orelles, no als ulls. Eh?
2: Ja, però...
0: Què vull dir?
2: No sé, sí, ho he dit perquè no els tinc a sí, mica... mà.
0: Bueno, en fi.
2: No, no els faig servir. Vinga, una de les modernitats d'aquest segle XXI és el casalet d'estiu.
0: Ai.
2: O aquella cosa que es diu casalet d'estiu, però tu al gener ja has de començar a buscar, eh?
0: Home, clar.
2: Tu al gener ja has de començar a dir, bueno...
0: A buscar i a estalviar.
2: Exacte, dius, bueno... que el 19 de juny acaba el col·le, estem a 4 de... Han vingut els Reis i el dia 7 de gener ja comencen. Bueno, sí, anem a buscar casalet. Per què? Perquè, clar, els nens... Això és una cosa que està mal muntada. Veus com està mal muntat? Perquè els nens acaben l'escola per Sant Joan, però els pares agafen festa a finals de juliol. Sí, que dius, la societat Veus? 15 dies més de nens al col·le no passaria absolutament res.
0: T'aniria molt bé,
2: a
0: tu, eh?
2: Home, a tothom, vale? El casalet, vale? Que, pues, el casalet d'estiu...
0: Jo faria una reunió amb els sindicats de
2: home,
0: profes.
2: Home, sí, els hi encantaria,
0: els,
2: eh?
0: I els hi dius.
2: Home, els profes ara mateix estan escoltant aquesta secció i els tenim
0: aquí
2: baix.
0: Estan tastant, o sigui...
2: Estan agafant la samarreta, les pancartes dels altres dies i estan aquí baix. No, no. El casalet, que és, pues, posar els nens a fer coses a 40 graus a l'ombra.
0: Ja veus.
2: Perquè el cas, per això es diu el casalet d'estiu, perquè fa molta calor,
0: molta calor
2: en els casalets d'estiu. Hi ha casalets de tot. Avui he fet una...
0: He fet una
2: recerca de casalets a Barcelona.
0: Molt bé.
2: Vale, llavors, dintre del món dels casalets, hi ha, per exemple, el casalet de l'escola.
0: Sí.
2: Cada escola
0: té els seus casals.
2: El casalet de l'escola.
0: És veritat.
2: Vale?
0: Per què li dius casalet?
2: Jo sempre li dic casalet.
0: Ah, val.
2: Perquè
0: val.
2: Casal... És com d'aquest gent gran.
0: No.
2: Anem a fer la cerveseta al casal
0: no,
2: de gent gran?
0: No, però la gent fa els casals d'estiu, no els casalets
2: no, casalet.
0: D'estiu.
2: És que a mi casal em sona a gent de 60 i pico que va allà a fer la partida, al casal.
0: Ja. Yeah.
2: No? Bueno. Mon pare va al casal a fer la partida.
0: Bueno, s'ho passa bé?
2: Sí, molt.
0: A què juga?
2: No sé. Diu, me voy a hacer la partida.
0: Ah, d'acord.
2: Però no sé de què.
0: A mi jo, quan em jubili, també aniré a fer la partida.
2: De què? Dominó?
0: No, a mi m'agrada el Conti.
2: El Conti?
0: El Continental. M'agrada molt el mus.
2: Jo soy más del Prica.
0: El mus m'agrada molt. Que dolent, per favor. M'agrada molt
2: el mus.
0: I ahir vaig aprendre, abans d'ahir vaig aprendre a jugar al xinxon.
2: Al xinxon. Però el xinxon no és una beguda. El xinxon és una...
0: El xinxon és una beguda?
2: Glòria.
0: Sí,
2: que la Glòria sap de tot,
0: De tot el que sigui begudes.
2: La
0: Glòria ho domina.
2: La Glòria és la Viquipèdia de Ràdio 4,
0: Sí, sí.
2: Glòria, el que xinxones.
0: És veritat.
2: Ara diré...
0: És com un vi o una cosa així, no? Un anís.
2: I ara et diré més que xinxon és una població.
0: Xinxon
2: és un lloc d'Espanya. Glòria,
0: sí,
2: veus la Glòria? Xinxon és un lloc d'Espanya, que ho sàpigues.
0: Que has anat a actuar.
2: No, he passat per davant.
0: Ah, molt bé.
2: M'ha fet gràcia.
0: Bienvenidos a Xinxon.
2: Chimpón. Al entrar pone Xinxon i al salir pone Chimpón.
0: Doncs està ben trobat, això, no?
2: Molaria.
0: Està ben trobat.
2: Molaria.
0: Vinga, podríem trucar a l'alcalde
2: de Xinxon
0: i els hi proposem.
2: Li venem això com a
0: publicitat,
2: no?
0: Perdona. Bienvenidos a Xinxon.
2: Igual que Jaén,
0: sí.
2: Jaén, paraíso interior. No saps què és Jaén? O sigui, Jaén...
0: Sí, Jaén, la població,
2: clar, Jaén,
0: sí, home, clar.
2: La promoció és Jaén, paraíso interior.
0: Ah, molt bé.
2: Que dius, paraíso, però... Interior.
0: Interior.
2: No un
0: bueno,
2: paraíso
0: normal.
2: No
0: està, perquè no està...
2: No està a l'exterior.
0: No està a l'exterior, clar.
2: Està a l'interior.
0: Exacte.
2: Em fa molta gràcia el de Jaén, paraíso interior.
0: A mi m'agrada més el xinxon, ximpon.
2: Xinxon, xinxon, ximpon.
0: Sí, m'agrada molt això.
2: Això podríem anar amb un rotulador
0: sí,
2: un dia i fer la gambarada.
0: I ho fem nosaltres. Bueno, ara ja sabien que som nosaltres.
2: Bueno, això és veritat. Vale, bueno, sí. No, aleshores. Perquè estem dient en català i no s'han...
0: Però no hi ha casals de ximpon, de xinxon.
2: No ho sé si hi ha casals de xinxon.
0: Ah, és que documentes poc.
2: Però per què parlem de xinxon?
0: Perquè tu m'ho has
2: tret. Hi ha el casalet de l'escola.
0: Sí.
2: Casalet de la mateixa escola.
0: Molt bé.
2: Vale? Que és lo mateix...
0: A mi m'agrada les subordinades que fem, perquè, clar, estàvem parlant de tal i ens hem anat a no sé on.
2: No sé, tu que estaves parlant d'aquí.
0: No, perdona, has estat tu.
2: Tu has dit que volies anar de vacances a Xinxon i no sé
0: jo
2: què.
0: Jo no he dit res
2: sí,
0: d'anar a Xinxon.
2: Sí, crec que has dit alguna cosa de Xinxon.
0: Bueno, què?
2: Vale. Després, un que és molt famós, que és el casalet del futbol.
0: Sí.
2: Vull dir, el nen que es passa tot l'any jugant a futbol...
0: Fa un casal de futbol.
2: Fa el casal de futbol. Per què? Perquè tu, com a pare, penses que el teu fill és molt bo jugant al futbol. Això yeah. és una cosa que tots els pares pensen dels seus fills. És, mi hijo es muy bueno jugando.
0: Ja veràs tu, Messi.
2: I és mentida.
0: Ja. Yeah.
2: Ho hem de dir des d'aquí. El teu fill no és bo jugant a futbol. No és. Diu, no, és que l'entrenador el posa poc perquè ha de posar a tots... Han de jugar tots.
0: Yeah.
2: No t'ho creus ni tu. El teu fill juga menys perquè és dolent.
0: Clar.
2: Passa que tu li veus amb els ulls de pare.
0: Clar.
2: I passa que tu penses que és bo i vols que el nen sigui bo perquè et retiri. Que això, els pares aquests que estan allà a la grada cridant com bojos, el que volen ser el pare de la Minya Mal.
0: És veritat, és veritat.
2: Aquella gent vol ser el pare de la Minya Mal.
0: Sí, sí.
2: Aquell senyor no ha vist un altre en la seva vida més, eh? El pare de la Minya Mal.
0: Jo crec que ells no volen ser el pare de la Minya Mal. Jo crec que volen que el seu fill sigui
2: la Minya Mal. Bueno, i ells el pare de la Minya Mal.
0: Bueno, sí, tens raó.
2: Vale? Després hi ha típic casalet que aquí es fa molt a Barcelona, que és d'activitat nàutica.
0: Sí.
2: És el típic casalet, és el més car de tots, també t'ho
0: dic.
2: Home, aquests casals que hi ha a les... Ara tu te'n vas a la Barceloneta a partir del dia 25 i tots són nens i nenes amb xalecos salvavides amb pàdel surf a l'aigua. Hi ha 5.000 pàdel surf a l'aigua de la Barceloneta.
0: Això passa amb bombes, segur.
2: 5.000 pàdel surf amb nens allà amb xaleco tocant els nassos. Després vols anar a tu a la platja i no tens lloc per banyar-te perquè estan els nens amb el pàdel surf. Després fan una cosa, que és posar tots els pàdels, això ho fan al meu barri, tots els pàdels així, i pugen i es tiren a l'aigua. Casalet d'estiu de platja.
0: Molt bé. Quins altres casals?
2: És els millors perquè, clar, perquè te pots banyar.
0: Te pots banyar, sí.
2: Te pots banyar. Llavors he trobat un que diu Casal de Artes Marciales i Autodefensa.
0: Sí.
2: Vull estornudar.
0: Aquest està bé. Salut. Gràcies. Això són els aires acondicionats,
2: sí,
0: eh?
2: Sí. Oh, calla. Això hauríem de parlar un dia, també, eh? Com pot ser que tu al carrer faci 40 graus,
0: sí,
2: entris al Mercadona...
0: I faci un fred.
2: I foto... Al Mercadona fot un fred,
0: no,
2: capela.
0: No, al Mercadona, on fa fred de debò...
2: A veure.
0: Al Lidl.
2: Oh!
0: I a l'Aldi, ara que penso.
2: A l'Aldi.
0: Quan hi ha una nevera...
2: Sí, hi ha una nevera que no te porta.
0: Que davant, que no te porta.
2: No te porta.
0: I jo crec que se'ls hi ha anat de les mans,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí, sí. Té la nevera està refredant, el senyor del tercer primera.
0: Exacte.
2: Té la calefacció posada de la nevera.
0: Imagina't si poden fer casals allà.
2: Home, allà el casal de Pescanova, directament. Casal d'arts marcials i autodefensa. Aquest m'agrada,
0: sí,
2: perquè s'està posant la cosa xunga. S'està posant la cosa xunga a Barcelona. Casal d'autodefensa. Després, casal d'artes del circo.
0: Això és xulo.
2: Aquest m'agrada molt.
0: A mi també.
2: Molt hippie.
0: Jo vaig veure un casal de màgia, que també m'ha semblat xulíssim.
2: Hòstia, però una setmana de màgia...
0: Què?
2: Potser surt el nen allà mareau, no? Tanta màgia. Bueno també pot ser.
0: Fent servir la màgia.
2: Aquest m'agrada molt, que es fa a Sòria. Aquest l'he vist, que la fa a Sòria, que és el Rock Camp.
0: A Sòria?
2: És a Sòria. Sòria, paraís interior.
0: No, Sòria és preciós.
2: Sòria és maco, eh?
0: Molt maco.
2: I fa fresca a la nit. A Sòria a la nit t'has de tapar, eh?
0: Veus, això està... Això a mi m'agraden molt els llocs. M'agraden molt els llocs que a la nit t'has de tapar.
2: Els pobles que a la nit t'has de tapar. Quina sort. Durant el dia, 100 graus. Durant el dia, el cafè no te'l pots demanar. Demanes un tallat, diu, la leche del tiempo, i diu, no, de la nevera.
0: De la nevera,
2: si me pones del tiempo, no me puedo beber el cafè.
0: Claro.
2: Porque el tiempo, está fatal el tiempo. Però, vale.
0: Bueno.
2: Rock Camp, que és un casal de rock.
0: Ah,
2: de fer grups de rock.
0: Ah, que molt bé. Crec que la gent d'Eufòria també feia casals d'estiu.
2: També,
0: crec,
2: podria ser.
0: Sí,
2: també podria ser.
0: Sí.
2: Però, clar, no és de rock, és d'Eufòria.
0: Ja, clar.
2: I no estic parlant d'això.
0: Bueno.
2: Vale. Campament de cuina. Aquest m'ha agradat també molt, que ja des de petits ensenyar els nens a cuinar. Això m'agrada.
0: Això també m'agrada.
2: Home, això m'aniria bé.
0: És
2: a casa meva no cuina ni el tato, he de cuinar jo sempre.
0: A mi la cuina m'agrada.
2: A mi sí, també.
0: I els nanos és xulo que sàpiguen.
2: Sí, però... se dispersen. Llavors aquí estarien centrats en Masterchef.
0: Molt bé.
2: I l'últim que m'ha agradat molt, que és un campament de supervivència.
0: Ja veus.
2: Tu fots el nen allà...
0: De los Boy Scouts, no?
2: Sí, rotllo Boy Scouts, supervivència. Tu dius al nen i dius, vale, ja vengo d'aquí 15 dies.
0: Mira.
2: I després el teu nen està ple de merda, s'ha tirat pel fang... I
0: bueno, s'ha passat bomba.
2: Està bé, no? Ja. Està bé, està bé. Clar, això dels casalets se'ns ha anat de les mans. A mi se m'ha... Perquè, clar, tu tens una edat i jo també.
0: Sí.
2: Tu feies casalet de petit?
0: No. Jo acabava...
2: Tu acabaves al col·le?
0: Al col·le, i tenia 3 mesos de vacances.
2: 3 mesos de veure a la tele.
0: Anar a la piscina al poble...
2: Exacte, de poble.
0: De jugar...
2: De vida al carrer.
0: De jugar amb la bici...
2: Ta mare a les 9 del matí te deia, nen, fora de casa.
0: Saps quina...
2: Directament, fora de casa. No et vull ni veure fins a l'hora de dinar.
0: Saps quina era la pregunta més repetida a la meva infantesa als estius?
2: Digue-me-la.
0: Trucaven a la porta i se sentia... Surs?
2: Home! Baixes?
0: I tu
2: bueno, clar, jo vivia en un quart de... Baixes?
0: I jo sortia.
2: Ma mare deia, a l'hora de dinar aquí!
0: Exacte.
2: Que tu no sabies quina era l'hora... Perquè ta mare no
0: es pensi... Allà a Premià de Dalt hi havia una senyora...
2: Que senyora.
0: Que es diu Isabel.
2: Encara està viva?
0: No, sí, sí, no és la meva mare, és l'altra, que també es diu Isabel. Que sortia a cridar el seu fill pel balcó.
2: Oh!
0: I jo crec que l'escoltaven allò entre Argentona... i Dosrius.
2: Era com les campanades del
0: una això, cosa, no? Però clar, era aquell crit... No, els deien David. David!
2: Home, David fa de mal cridar.
0: No, home, ja, però Jonathan...
2: Home, Jonathan
0: en
2: fa de...
0: En aquella època encara no hi havia en Jonathan.
2: No hi havia.
0: Van arribar després.
2: Van arribar més tard, van arribar als 80.
0: Exacte.
2: Doncs això, ta mare et deia, surt de casa, no et vull ni veure, i et deia, torna a l'hora de dinar.
0: Ja.
2: Que no et deia hora. No deia torna a la una i quart. Per què?
0: Perquè sempre es dinava a la mateixa hora.
2: I perquè tu no portaves rellotge, tampoc.
0: Ah, clar.
2: Però tu, a l'hora de dinar, estaves a casa.
0: És veritat.
2: Sense rellotge! Sense Apple Watch! No, és que ara el nen, jo el deixo sortir, però té un rellotge que li puc trucar quan em dóna la gana, perquè té una targeta SIM connectada a un satèl·lit i en tot moment...
0: I geolocalitzat, perquè clar...
2: En tot moment sé on està.
0: Clar.
2: Ta mare no sabia on estaves. Ta mare sabia que a l'hora de dinar...
0: No, i a més una altra cosa.
2: Havies d'estar a casa.
0: Arribaves a casa destrossat. Perquè el dia que no t'havies caigut d'un arbre...
2: Home.
0: O t'havies estampat amb la bici...
2: Sí.
0: No?
4: te faltava una dent.
0: No anaves a veure obres? Nosaltres, sí. Amb els col·legues anàvem a veure obres.
4: Bueno, nosaltres ens colàvem amb el poliesportiu.
0: El poliesportiu?
4: Clar, ens colàvem, perquè estava, perquè el poliesportiu el juliol tancava.
0: Ah, d'acord.
4: Perquè és el més lògic. Tancar un poliesportiu al juliol és el més lògic. Sí. Llavors ens colàvem. Vale? O t'enviaven al poble. Abans feien molt allò d'enviar-te al poble.
0: Clar.
4: No t'havien enviat al poble mai?
0: A mi no.
4: Allò, venga, al pueblo con tus abuelos.
0: No.
4: I tu t'anaves a un poble de Múrcia.
0: Sí.
4: A 150 graus a l'ombra, que tu... O sigui, en aquell poble no hi havia absolutament res a part de xixarres. La xixarra és molt de poble.
0: Però també hi havia els arbres, no? I et podies menjar un préssec.
4: Al poble del meu pare no hi havia arbres.
0: Ah, no hi havia arbres.
4: Allò és un sacarral. No hi havia xixarres, que és aquell bitxo que quan surt el sol fa... Saps aquell bitxo?
0: Ah, sí.
4: Allò sona estiu, eh? Aquell soroll...
0: És estiu,
4: sí. És estiu, eh?
0: És veritat.
4: Hi havia 50 graus allà fora... I fa... A l'hora de la siesta... Hòstia, aquell soroll de xixarra, eh?
0: Clar.
4: Ha canviat l'educació dels nostres fills. Això ho tenim clar, ha canviat l'educació. Perquè abans... ara és com que sobreprotegim els nostres fills. Hi ha aquesta teoria de... Ai, que no li passi res! El rellotge no està! Què li passa? Abans no, abans és... Cau?
0: T'aixeques.
4: I com diguis alguna cosa, te'n foto una perquè no t'acaba. La meva àvia, jo vaig caure una vegada, vaig arribar a casa amb els genolls pelats i em va fotre un guantasso i em va dir pa que no te caiga más.
0: De veritat?
4: T'ho juro.
0: Que fort. Caram.
4: Del pal. Si tornes a caure, a mi no m'ho diguis perquè te foto una colleja. Home, molt de iaia. Les iaies abans, és que les iaies abans tenien la mà suelta, eh?
0: La teva, si més no.
4: Totes. Les iaies...
0: Ah, sí?
4: Les iaies que ara tindria. La meva iaia, ara ja no, però... tindria 100 i escaig d'anys.
0: Ja.
4: 103, 104.
0: Ja.
4: La meva iaia, el casal aquest d'artes marciales i autodefensa...
0: Ja el feia ella.
4: Ja el feia ella, eh? Me'l feia ella. Fotia un esclatallots, la meva iaia. Oh! Vale? Han canviat també... Ha canviat molt, he vist que ha canviat molt la interacció entre pares i profes.
0: Sí.
4: Això ha canviat molt. Abans, a tu el profe et castigava, i et castigava. Tu no arribes, tu arribes a casa i deies, mama, el profe m'ha castigat i algo has hecho.
0: Clar.
4: Ma mare no... O sigui, el meu profe fotia molta por. Era un senyor que fotia molta por. Ma mare no anava a parlar amb el meu profe.
0: Ah, no?
4: Perquè li fotia por!
0: De veritat?
4: Jo, home, ma mare deia jo... El profe que tienes que hablar con él. Me decía la madre, una mierda. Yo no voy a hablar con ese señor, que me da miedo. Ma mare va una vegada i va tornar amb deures. Li van dir, copia 100 veces.
0: Li van posar deures?
4: Sí. El profe li va dir, copia 100 veces en esta hoja. No me l'educaré más a mi hijo. ¿Vale? Ara no, ara és al revés. Ara és al revés. Ara... Els profes tenen por dels pares.
0: Clar.
4: No perquè els castiguin, sinó per les xapes que li foten. Els pares d'avui en dia, pares i mares de nens petits,
0: sí.
4: Deixeu de fotre xapes.
0: Ja.
4: Sou molt xapes.
0: Pesats, vols dir?
4: Pesats, molt pesats. Sí, el pare de nen o nena d'I3, que és el padre primerizo, que es deia, no? El primer padre.
0: Sí, sí.
4: Padre maduro, padre que una... Hòstia, fot molta xapa, eh? Jo veig a la porta del col·le de les meves filles que cada dia... No, perdona, que avui el nen és que ha passat mala nit, que si no l'atabalis molt. Tu, això ho he vist jo, a la porta del col·le. No, que no l'atabalis molt, que avui ha passat mala nit, que no ha dormit bé.
0: Ai, pobret.
4: Pobret el nen, eh?
0: El nen.
4: I, sí, parlant de profes, que això m'ho he apuntat, que me fa molta gràcia. Les profes d'infantil, i els profes d'infantil, quina mania tenen de parlar-nos als pares...
0: Com si fóssim els nens.
4: Amb el mateix to dels nens. Ja. Això per què? O sigui, tu vas a parlar...
0: Jo crec que això és de formació professional.
4: Sí, és de formació totalment.
0: Sí, sí.
4: O sigui, tu vas a parlar amb un pare, amb una mestra d'I3 i 4 i diu... Bueno, pues s'ha portat molt bé, ha fet tot el que havia de fer... Ara, quan arribeu a casa, li has de... I dic, però sí, però senyora, que tinc 42 anys, ja, eh?
0: Ja, ja.
4: A mi me pot parlar bé vostè, eh? Ja. Me pot parlar bé vostè. Llavors... Arribat a aquest punt... Per què he arribat a aquest punt? Perquè jo he trobat una cosa molt guai aquest matí. O sigui, tot això que he dit és una cosa que he trobat.
0: Tot era una entrada al que anem ara.
4: Ara em queden 25 minuts més de secció.
0: Home, no. Sembla que no ens dona temps, eh?
4: He trobat a Twitter... Sí. No, a Twitter no, a TikTok.
0: Ah.
4: A TikTok a vegades hi ha coses interessants.
0: I tant.
4: Llavors hi ha un profe de TikTok que s'ha fet molt famós perquè va relatant... els mails que li envien els pares.
0: Oh, això sí. Oh, jo vull saber-ho, això.
4: Això és boníssim. I he fet un recull dels millors.
0: Em sembla molt bé.
4: Vale? Els mails que els pares envien a aquest profe. Vale? S'ha fet, té milions i milions de visites, milions i milions de comentaris. Vale? Hola, professor. mi hijo...
0: Tot això és verídic, eh?
4: Tot això és verídic. Tot això, bueno, ell diu que és verídic.
0: Clar, clar, clar.
4: Ell és profe i són els mails que els pares li envien. Hola, profesor. Mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11. ¿Podría adelantar el recreo?
0: No m'ho crec.
4: No quiero que pase hambre, gracias.
0: Qué fort.
4: Sí. ¿Sabes allò de... Diu, es que el niño a las 10:30...
0: ¿Tiene hambre?
4: Tiene hambre. Pues el niño tiene hambre.
0: ¿Qué más le da?
4: ¿Qué más le da? Es media hora de nada.
0: No, total.
4: Total, cambie usted toda la infraestructura del colegio porque mi hijo tiene hambre.
0: Qué fort.
4: Que dius, pues...
0: No m'estranya.
4: Si el nene... A veure, també diu una cosa. Si el nen entra a les 9 i a les 10:30 té gana...
0: També és veritat.
4: Aquest nen no ve d'esmorzar de casa. Que nen no ha esmorzat a casa seva.
0: Clar, clar.
4: Home, que esmorzi més, dona-li més d'esmorzar, no que li fas passar gana al nen. Vale. Li agradeceria...
0: Potser et deixen a l'acollida.
4: Ah, també pot ser, a les 8.
0: A les 8.
4: No? Clar, clar. Això és una altra que hauríem de parlar, clar, també, de les acollides.
0: Clar, les acollides també.
4: I les extraescolares. Le agradecería que no use bolígrafos rojos al corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color muy agresivo y le genera ansiedad.
0: ¿De veritat?
4: ¿Puede corregir en rosa pastel o verde agua?
0: ¿Vols dir?
4: T'ho juro, que això ho diu el tio. ¿Puede corregir en rosa? ¿Tú te imaginas?
0: Has de ser
4: molt... Aquell profe...
0: Perdó, i espero que no sigui cap de vostès, de les persones que... Però has de ser molt ridícul per enviar un correu així,
4: perquè, clar,
0: eh?
4: Perquè, clar, vermell, diu... Puede correr, clar, és
0: veritat. Suggerint els colors perquè el nen o la nena,
4: home,
0: no...
4: Home, és que és veritat, a veure...
0: El rojo,
4: el rojo, el semàforo rojo.
0: Però tota la vida s'ha corregit en vermell.
4: Però mira, que hi ha colors per corregir el color bonito que és el verde agua.
5: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu...

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. Els equips d'emergència han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge del barri de Torre Baró per l'incendi de Collserola. Són uns 35 veïns dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Rosa Quitllet, bon vespre.
2: Bon vespre. Protecció Civil ha enviat un nou SLR per reiterar l'ordre de confinament de les més de 14.000 persones als barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró. El nou avís insisteix en la recomanació de tancar portes i finestres i no sortir al carrer. També es demana als veïns i la resta de la població de Barcelona que no s'acosti a la zona de l'incendi. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Jo com a alcalde el que he de demanar és que se segueixin els consells de protecció civil. Estem treballant, com ha dit el cap d'intervenció, i esperem que en les properes hores doncs, tot estigui, diguem-ne, controlat i tranquil·litzat. Per tant, màxima confiança amb els cossos de seguretat i de prevenció.
2: Protecció Civil ha activat el pla enfocat en fase d'alerta i remarca que cal limitar la mobilitat per facilitar les tasques dels serveis d'emergència. De moment s'han cremat 35 hectàrees de massa forestal i una torre d'alta tensió. Una seixantena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen en l'extinció de les flames. Sergi Bové, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, ha explicat fa uns minuts que el foc és viu i que espera que les condicions meteorològiques no empitjorin.
4: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: Per motius de seguretat, Rodalies ha informat que els trens de la línia R4 no efectuaran parada a l'estació de Torre Baró fins que la situació no quedi normalitzada. Recordem també que està tallada la carretera d'Horta a Cerdanyola i la carretera del cementiri de Collserola.
0: Gràcies, Rosa. I mentre continuem molt pendents de l'evolució d'aquest foc a Barcelona, a la serra de Collserola, arriben bones notícies des del País Valencià. Ha quedat controlat l'incendi forestal que es va declarar dijous a Segorbe, a Castelló, i que ha cremat prop de 630 hectàrees de massa forestal. Les condicions meteorològiques han facilitat aquestes tasques de control. El foc provocat per un llamp durant una tempesta ha afectat gairebé 400 hectàrees de Segorbe i 235 de Gàtova dins del Parc Natural de la Serra Calderona. Ahir es va aixecar el confinament dels veïns de Gàtova i també es va reobrir la carretera d'accés. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte 22 d'agost un menor de 17 anys que conduïa un cotxe per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. La policia catalana l'investiga per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el permís. Els agents van arrestar també el seu pare de 58 anys com a presumpte cooperador necessari en el mateix delicte per haver-li consentit la conducció sabent que no tenia carnet. El vehicle, ocupat per 4 persones, va ser aturat en un control. Durant la identificació, el conductor va mostrar inicialment una imatge d'un permís de conduir que posteriorment va reconèixer que corresponia al seu germà. I arribats a aquest punt, ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara, a l'autopista AP7 hi ha un carril tallat encara a Mont-roig del Camp en sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats. Això provoca 8 quilòmetres de retenció des de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant fins a arribar a Mont-roig del Camp en sentit Barcelona. En sentit nord, la BV-5224 continua tallada a Sant Pere de Torelló en tots dos sentits per un camió accidentat i a desviaments senyalitzats en aquest tram. A banda d'aquests problemes, situació tranquil·la ja a la resta de la xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I per acabar, ens interessem per la previsió meteorològica per demà a EMET. Jordi Oriós, bona tarda.
6: Bona tarda. Demà a Catalunya s'esperen intervals de núvols amb possibilitat de precipitacions febles i disperses a la primera meitat del dia. Pel que fa a les temperatures, demà en lleuger ascens o sense canvis, llevat de les màximes a Barcelona i Tarragona, en baixaran. Demà s'esperen valors màxims de 33 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 24 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona. Continuen eixos valors tropicals, especialment cap al litoral. És una informació d'EMET.
0: Doncs això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i també en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
7: Jordi Soler, com estàs? Bona nit, Jordi.
8: Hola, bona nit.
7: És un home que explica tant sobre el canvi climàtic que, com continuï explicant tant, el canvi climàtic acabarà, no amb la humanitat, sinó amb ell, de manera immediata, no? Jordi Soler és investigador del grup d'Oceanografia Física i Tecnològica de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, és membre del Comitè d'Experts sobre Canvi Climàtic de Catalunya, i en aquests moments està formant part d'una marató que està recorrent tot l'estat espanyol, una marató divulgativa que es diu No Normal Tour. En què consisteix això, Jordi?
8: Sí, bueno, abans d'explicar, agrair-te també que ens que em convidis per explicar això i per ser, diguem-ne, participant al programa. Llavors, aquesta iniciativa és una iniciativa que ha sorgit arrel dels aconteixements, la crisi energètica que estem començant a patir i que serà cada cop més greu, per conscienciar la població de realment la situació crítica en la que estem i quines mesures podem emprendre per poder gestionar-la i poder adaptar-nos-hi bé amb aquesta situació.
7: És aprofitar l'avinentesa, perquè en definitiva en aquests moments tots els missatges ens porten una mica en aquesta línia. El propi president de la Generalitat l'altre dia feia una demanda o una aposta millor per al que serien les energies alternatives, marcant l'evidència del que significava dependre dels fòssils, no? Dels materials fòssils, sí.
8: Sí, no, i a més, avui mateix la Unió Europea ha donat un conjunt de recomanacions, teletreball, subvenció del transport públic, per enfatitzar i, sobretot, reduir els viatges en avió, la qual és una qüestió que ho està dient ara, que comença la temporada turística, la temporada, diguem-ne, d'increment de vols. I això és significatiu. No dirien això si realment no estiguin preocupats per uns problemes d'abastiment, tant de querosè, però sobretot de dièsel.
7: Li queden 6 setmanes als avions a Europa per poder volar si no soluciona la crisi abans.
8: Sí, però és que el que tenim és que hi ha altres llocs del sud global o d'Àsia que ja estan experimentant certes mancances de querosè. Però torno a repetir, el punt clau aquí no és tant el querosè com el dièsel, perquè el dièsel és, bueno, el petroli es diu que és la sang del sistema econòmic actual, però bàsicament, si anem a afinar més, és el dièsel. El dièsel és transport, però és mineria, és indústria i tenim problemes, comencem a tenir problemes i en tindrem més si el Estret d'Hormuz continua tancat en l'abastiment de dièsel. Hi haurà escassedat.
7: Per què diuen vostès que la guerra a l'Iran és un pas més en direcció a una crisi que per molta treva que hi hagi no ens en lliurarem?
8: Perquè ja amb el conflicte, perquè abans ja teníem un mercat energètic tensionat, és a dir, per exemple, la producció de cru no creixia. La producció de cru mitjà, és a dir, el que ve d'Aràbia, el que serveix precisament el millor per fer dièsel i querosè, perquè sabem que hi ha diferents tipus de cru, el més lleuger, el mitjà i l'extrapesant, doncs el que serveix millor per fer dièsel i querosè majoritàriament venia d'Orient Mitjà. Ara, amb els danys que ha ocasionat la guerra, segurament s'estima que s'han perdut ja entre 1 i 3 milions de barrils diaris. En una situació en la qual no podia créixer la producció i amb un dany d'infraestructures, encara que ara mateix s'obrís l'Estret d'Hormuz, això significa un impacte estructural i una caiguda de la producció, que això afecta, té un efecte en cascada amb encariment dels preus.
7: El que demanen vostès, que són tot un conjunt de científics, no només del CSIC, perquè sí, he vist professors universitaris, hi ha molta gent implicada en aquest gran moviment que, insisteixo, està recorrent l'Estat en aquests moments, el que demanen clarament és un canvi, no?
8: Sí, perquè, de fet, a veure, tal com ja se diu de vegades, és a dir, necessitem canvis estructurals per evitar aquesta, diguem-ne, aquesta fragilitat que ja tenim del sistema, que ja portem anys amb aquesta fragilitat, en diferents problemes, crisis, pujades de preus, hi ha una guerra a Ucraïna, puja el preu del gas, ara hi ha el problema aquest de la guerra dels Estats Units i Israel amb Iran, allò se tanca l'Estret d'Hormuz, estem depenent dels combustibles fòssils i això és un problema. Però no només és aquest el problema, necessitem canvis estructurals forts perquè posar més renovables per si sola tampoc no soluciona el problema, perquè calen canvis estructurals. Val? I això ho hem vist, l'Estat espanyol és una potència en producció renovable, però calen canvis a la xarxa, cal inversió en la xarxa elèctrica, si no ens trobem coses com la que vam passar l'any passat amb la gran apagada.
7: Ara li anava a dir, no hem fet els deures.
8: s'han fet deures, s'han fet coses per, d'alguna manera, alleujar i prevenir i tenir uns mecanismes de reacció més ràpida. Va? Però els canvis estructurals que es necessiten, si suposem que encara ha d'incrementar més aquesta, diguem-ne, l'electrificació de la societat, que hi han d'haver més cotxes elèctrics, que l'economia s'ha d'electrificar, és a dir, ha de deixar de dependre els combustibles fòssils i ha de passar a ser més, tot més elèctric, necessitem canvis també en la xarxa elèctrica més estructurals, més bateries, més mecanismes de compensació i d'estabilització de xarxa, etc etc. I això és molt car i encara no s'està fent.
7: Segurament hi ha moltes apostes, ho dic perquè, miri, justament és que aquest matí a mi m'estava parlant una persona de l'interès de dur a terme una iniciativa que passaria justament per energies alternatives, la seva acumulació en bateries, caminar cap a, d'alguna manera, societats que s'abasteixin a si mateixes. Creu que estem molt lluny d'una situació d'aquestes característiques?
8: Estem molt lluny perquè hi ha una qüestió fonamental que encara a nivell polític no es vol afrontar, que és gestió de la demanda.
7: Què significa això?
8: Això significa que si tu tens les energies renovables, que tens electricitat quan bufa vent o quan fa sol, mal, què passa quan no fa vent ni no fa sol? Si necessites, pots posar bateries, però tu no pots exigir amb aquest sistema el mateix nivell, el mateix nivell d'abastiment d'electricitat que un sistema que té el recolzament fòssil, i el fòssil incloc tant nuclear com fòssil com gas, per exemple, i carbó. Mal? Per tant, això s'ha de repensar i s'ha de dir, bé, doncs llavors igual ens hem d'adaptar als cicles naturals, o està, no totalment, però sí que repensar una mica quin és l'oferta i adaptar el consum amb aquesta oferta.
7: Dit d'una altra manera, hem de consumir menys.
8: Hem de consumir menys i hem de consumir d'una manera diferent. I hem de malbaratar menys. És a dir, tal com estan les coses, i si fem els números, la solució tecnològica per si sola no ens serveix. S'ha de fer una transició renovable, s'ha de posar més renovables. Una renovable industrial de gran escala pot ser interessant, però no l'única. Ha de ser més també una renovable de petita escala i sobretot hem d'adaptar el consum. Hem de consumir menys. De fet, és el que està passant. Ara, amb aquesta crisi energètica, anirem a consumir menys. Però és que si mirem l'evolució de la demanda elèctrica a l'estat espanyol, ha anat caient.

0: Sí, és que en aquests moments, i ho estem veient, que hi ha països, concretament a la Unió Europea, que estan fent clarament una aposta per l'energia nuclear, no? Per les centrals nuclears, no? A França s'estan creant noves centrals, crec que és a Polònia, no? On també hi ha una, a més, amb inversió dels Estats Units, la qual cosa ens portaria també a un altre assumpte que ara no toca. És interessant veure aquesta Europa a dues velocitats pel que fa al tema de l'energia nuclear, eh?
1: Sí, i penso que clarament és d'un punt de vista estratègic i a mitjà termini és un error molt gran apostar per la nuclear.
0: Per
1: dues qüestions fonamentals. Primer, la nuclear no és una energia neta. Una central nuclear, com les que tenim a Europa, l'altra cosa són les centrals nuclears, diguem-ne, de tercera generació. Però les que tenim, la majoria del parc nuclear europeu, són de segona generació. Està calculat, s'està estimat, que més o menys és una mica menor les emissions que produeix una central nuclear, i quan dic això vol dir des de que extreus el material, l'urani, el mineria, l'enriqueixes i el transportes fins a la central, això es fa en combustibles fòssils i, per tant, s'emet, no és una energia neta. Val? Si a més comptem el procés que necessitem per després, quan acaba el cicle de vida de la central nuclear, desballestar-la, i l'urani que s'ha d'emmagatzemar de forma segura durant desenes de milers d'anys, llavors la qüestió és dir si realment és un bon negoci. Més tenint en compte, i això ho ha fet Àustria, per exemple, quan la Unió Europea va declarar l'energia nuclear com una energia de transició parcialment neta, Àustria es va queixar, no tenen centrals nuclears. I un dels punts que va donar, que crec que és molt interessant, és que Europa no té sistemes per emmagatzemament de residus prou, diguem-ne, no ho té escalat prou. Val? Llavors, què fem amb els residus? És una patata calenta que li passem a les següents generacions, bastantes generacions, perquè són milers d'anys. Llavors, si tenim en compte tot això, per un costat, és un mal negoci. Però és que per l'altre, no tenim independència energètica. Perquè d'on importem l'urani a Europa? L'importem bàsicament de Rússia, Kazakhstan i Níger. I la història amb Níger és una mica truculenta, perquè abans França estava a Níger, els van fer fora, i ara França s'està plantejant també, doncs, a veure què fa a Níger i si intervé estil Estats Units, no? Llavors, no em sembla que sigui una cosa gaire ètica plantejar-s'ho aquestes qüestions, i tornem a parlar d'independència energètica, no.
0: Fixi's que quan va començar tot aquest procés, tot el problema amb l'Iran, el món sencer es va quedar sorprès amb la Xina, no? I aleshores vam descobrir, efectivament, que la seva aposta per les energies alternatives havia provocat que realment la crisi del petroli la visquessin d'una manera molt més tranquil·la. L'altre dia també, en aquesta cimera que va veure entre Xi Jinping i Pedro Sánchez, escoltava a corresponsals que des de Pequín asseguraven que realment és impressionant veure en què s'ha convertit aquella ciutat, amb tot de cotxes elèctrics i de més, no? Certament, en aquests moments podem tenir una societat que miri amb més atenció el que seria un canvi en l'ús d'aquest tipus de components, però creu que no ens passarà com sempre? És a dir, que ara tots signaríem perquè això sigui així, però ho vam veure amb el Covid, ho hem vist 40.000 vegades, que la cosa torna a la normalitat, ens oblidem de tot plegat, no?
1: És que precisament per això en aquest tour li diem no normal. Perquè la idea és que ja no era normal abans, ara no és normal, però és que ja no tornarem a la normalitat. És que pensem que l'Agència Internacional de l'Energia està dient que aquesta crisi energètica serà pitjor que les que hi ha hagut abans.
0: Per què?
1: Perquè realment la situació que tenim és molt crítica. És a dir, les altres crisis energètiques va ser factors, per exemple, la primera dels anys 70, va ser una qüestió de que els Estats Units va arribar al seu pic de producció. I llavors això va reorganitzar el mercat global. Després, la dels 90 va ser una qüestió geopolítica, val? Diguem-ne, tensions geopolítiques. L'actual és una crisi que s'ajunta un factor geopolític, diguem-ne, de competència, d'intentar monopolitzar recursos, amb una situació en la qual, per exemple, la producció de petroli cru de grau mitjà està saturada, no pot créixer més, no hi ha capacitat, el que se diu en termes especialistes, no hi ha capacitat ociosa. És a dir, si nosaltres mirem el petroli com una aixeta que es produeix, fins fa uns anys les potències productores, els països productors, podien regular l'aixeta obrint-la més o menys. El problema que tenim ara és que ja no podem obrir més l'aixeta, ja queda molt poc marge. I per això tenim ara els problemes que tenim. Diem, bueno, no ve per petroli de l'Orient Mitjà. Doncs agafem-ne de Rússia. Rússia no té aquesta capacitat. No pot incrementar molt més la producció per substituir. Però ni Rússia ni cap altre país productor per suplir aquesta

0: Mancat.
1: Als Estats Units, no?
0: Als Estats Units tampoc, perquè aquí, i torno a anar amb una qüestió, si mirem el petroli, Estats Units és importador de petroli. Exporta, però exporta un tipus de petroli que és un petroli lleuger, sí, que no serveix per fer dièsel, en la seva majoria.
1: Clar.
0: I per això necessita petroli de grau mitjà, que sí que serveix per querosè i dièsel. I aquest és el problema que tenim actualment.
1: Clar. És interessant perquè fixis que estem enfocant tota aquesta qüestió com si tot plegat fos només un problema econòmic. I ahir, sense anar més lluny, vam tenir una notícia que jo... Bueno, és que ens acaba tan a prop, estem parlant dels Pirineus. Coneixíem els resultats d'un estudi que confirma que l'augment de la temperatura de l'aire dels Pirineus ha provocat la pèrdua de 3 dies de gelada cada any i un augment de 4,9 dies d'estiu per cada dècada. Això és molt seriós. Això és un problema.
0: Sí, sí, però a veure, és que aquest problema, els que ens dediquem a fer recerca sobre el clima... Ja fa anys que venim avisant d'això. El que passa que cada cop, el que sí que sorprèn, per exemple, el que sorprèn, diguem-ne, els informes de l'IPCC, de Nacions Unides, el panell que s'ocupa del canvi climàtic de Nacions Unides, que està assessorat, a més, per científics, el que ens està dient és que els canvis s'estan donant cada cop més ràpidament. I, de fet, a veure, una notícia que va sortir a principis d'any era que aquests tres últims anys han estat els que han sigut més càlids des del 1940, amb diferència. Val? Llavors, ja hem arribat gairebé al grau i mig. Allò que deien els acords de París de no superar el grau i mig i quedar-se molt per sota dels 2 graus, aquest escenari ha passat. I això vol dir que anem a unes situacions d'uns escenaris que en la ciència ens diu que a partir dels 2 graus tenim problemes de supervivència en molts llocs del planeta.
1: Segurament una de les poques coses bones que està tenint en aquest moment és que veiem clarament que a vegades el negoci passa pel davant de l'interès comú. Moltes de les accions que estem veient en molts països, a Venezuela, Cuba potser no tant, sí, Groenlàndia des d'un altre punt de vista, o efectivament Ucraïna, no? Quan es parla del tema de les terres rares, tot això sona més a una política empresarial que no pas a una política que velli pels interessos de la humanitat, no?
0: Sí, sí, perquè el que passa és un problema sistèmic, és a dir, tenim un sistema que a hores d'ara només està pendent del següent semestre d'avaluació financera i dels guanys que pugui produir això.
1: Clar.
0: I llavors hi tenim, sap greu dir-ho, però jo sí, quan hi ha personatges molt coneguts com Elon Musk, que diu que, per exemple, l'empatia és una cosa que en realitat, com podríem dir, fa mal al sistema, no? Dius, doncs ostres, quin sistema estem tenint, no? Perquè llavors ja això, campi qui pugui, no? I llavors això, aquest sistema econòmic el que enfatitza doncs és el guany i el benefici respecte al que hauria de ser, que és el bé comú, com has comentat.
1: Fixi's que, a més, és que no cal anar massa lluny, no? Només cal recordar el que han estat els últims 2 anys, hem tingut de tot.
0: Sí.
1: Hem tingut danes, hem tingut unes temperatures exageradíssimes, vents com no recordàvem, tempestes brutals, nevades, hem passat de sequera total a tenir ara mateix els embassaments absolutament plens.
0: Sí, però al nord d'Europa no, al revés. Al nord d'Europa han tingut un hivern sec.
1: Ja veus.
0: I ells allà els embassaments tiren d'això, sobretot a la península escandinava i fins i tot a Alemanya, que importa electricitat moltes vegades d'allà. En la qual cosa, estem tenint unes situacions anòmales a tot arreu, val? I aquí hi ha un problema que jo crec que també s'han de repensar, perquè ara se creuen 2 crisis. La crisi climàtica amb una crisi energètica, que recordem que a través del Golf també i de l'Estret d'Hormuz passa gas natural. Gas natural és important pels fertilitzants i, per tant, per la producció d'aliments. Si aquest any s'ajunta un any dolent climàticament amb un any en el qual els fertilitzants, que ara és l'època en què en l'hemisferi nord, diguem-ne, es planta, no s'hi té prou accés, doncs això crearà problemes i tensions en el mercat alimentari, i poden haver problemes de seguretat alimentària, i això és molt greu.
1: L'altre dia veia unes imatges de, ara que parlàvem dels oceans, ja que tenim aquí a Frederic Amat, del Carib, amb platges i grans extensions de mars plenes dels sargassos, diu sargasso, que és,
0: sí,
1: aquesta alga.
0: Sí, sí.
1: Què està passant amb els oceans, amb tota aquesta situació?
0: Bé, el que passa en els oceans és una qüestió una mica, que és una... és el que se'n diu, o sigui, l'atmosfera i els oceans i el clima és un sistema que es retroalimenta un a l'altre, no? Llavors, fins ara els oceans el que havien fet és suavitzar l'impacte dels extrems i de l'escalfament a nivell planetari. I aquesta energia que capturaven els oceans, doncs d'alguna manera feia que l'acumulació d'energia que té el sistema Terra no fos tan accelerada. Què ha passat? Doncs que estem veient a nivell, amb alguns treballs científics, ja darrerament, que realment aquest sistema, diguem-ne, d'emmagatzemar energia ja està arribant al seu límit. I això com es veu? Es veu per una qüestió a nivell dels grans corrents que transporten i redistribueixen tota aquesta energia en tot el planeta, bàsicament de latituds baixes, astròpics, cap a latituds altes, però a més s'està veient que la temperatura superficial de l'oceà està creixent, està augmentant. I això dona un problema perquè produeix que, per exemple, on hi ha molt de menjar, per dir-ho així, molt de nutrients i un increment de temperatura, afavoreix que moltes espècies creixin molt més del que ho feien abans i provocant aquestes, diguem-ne, proliferacions que se'n diu pròpiament en oceanografia biològica i aquest creixement desmesurat d'algues.
1: Pepe, quin panorama, no?
2: Bueno, sí, però jo relativitzo moltíssim.
1: Va.
2: Perquè també sé que, per exemple, construir un molí de vent de 200 metres necessita un formigó, que construir aquest formigó és tota l'energia que donarà aquest molí, sobretot quan es planten a llocs que no hi ha el vent adequat per al molí, que és el que volen fer a l'Empordà, posant 460 molins i transformar l'Empordà d'una comarca agrícola a una comarca industrial.
1: Aquí tenim aquest efecte.
2: O sigui que... Sí. I després el canvi climàtic...
1: Espera, ara anem al canvi climàtic, però m'agradaria que pogués comentar al respecte a Jordi Soler, perquè aquí tenim una altra cosa molt interessant, que és allò que diem l'efecte NIMBY, no? És a dir, saber que ens calen tota una sèrie d'infraestructures, però les volem al costat nostre, no?
0: Però aquí jo torno a anar al mateix.
1: Apropa't una miqueta al micro, sisplau.
0: Torno a anar al mateix. Aquí el punt és energia per què? És a dir, un macroparc a l'Empordà, que el volen posar a terra, però també en volen posar una al mar...
2: No, però l'important és el de la terra, perquè els fils elèctrics que provoca càncer de sang, a la sang.
0: Bé,
2: i això tinc tota una família que eren els ecologistes de l'Ajo Blanco, que estan tots morts per culpa de cables elèctrics.
0: És aquí on vaig, en el sentit de que, a més, les renovables de gran escala al final perpetuen un model que és el model industrial que ve del fòssil, i moltes empreses renovables de gran escala, per les inversions característiques que tenen, venen, diguem-ne, a reforçar empreses que abans invertien en la cartera fòssil i ara s'han passat amb subvenció europea, perquè això demanen subvenció europea per fer aquests grans projectes. Llavors estem començant la casa per la teulada una mica, val? Jo no discuteixo si són necessaris o no. La qüestió és dir, tornem a la demanda, modulem la demanda. Necessitem aquesta energia per perpetuar un model que la demanda no es pot tocar ni es pot modular i que només volem substituir fòssil per renovable i ja està. Això no funciona si volem fer el front al canvi climàtic. Per què? Doncs perquè en el món s'han anat instal·lant cada cop més renovables, però si mirem les emissions de gasos d'efecte hivernacle, no han caigut. I per què passa això? Per un fenomen que està estudiat i que Barclay Smith, un científic que treballa als Estats Units, doncs ja va anomenar, i és l'estratificació energètica. És a dir, les fonts renovables no estan substituint els combustibles fòssils, s'afegeixen al mix energètic.
1: Ja, ja. Què deies del canvi climàtic? Després m'agradarà escoltar també el Frederic Amat, que ha escoltat amb molta atenció tot el que ens explicava el Jordi. Sí, digues, Pepe.
2: No, vull dir que el problema és que érem 4.000 milions quan jo estudiava, i ara són 9.000 milions. Vull dir, llavors aquest és el problema, que hi ha una sobreproducció de l'espècie. O sigui, són com les formigues.
3: No, jo no crec que sí.
2: Bueno, jo crec que sí.
3: Demogràfica.
1: A veure, sí, Frederic.
0: Sí, digues.
3: No. Evidentment, jo venia preocupat com tothom. Jo crec que qui té dosis de front avui en dia viu preocupat. Vivim tots d'alguna manera preocupats. Però sentint el Jordi Soler m'he quedat esclafat. Per clar, és un testimoni d'una evidència, és a dir, tot el que té no són somiatrites, té raó. Una trista raó, és el que està succeint. i està succeint cada dia. Clar, el que el PP també té raó. El problema és trobar les solucions. Aquesta manera de trobar solucions implica no un canvi climàtic, implica una cosa molt més profunda. Un canvi d'una manera d'entendre la humanitat i el dia a dia i el món. És a dir, hi ha una crisi profundament sistemàtica, però no el sistema socialment econòmic, sinó molt més enllà. I si tots no fem un canvi profund, això se'n va a res. Dit això, jo era dels ingenus, innocents, que confiava que amb aquesta pandèmia que va haver-hi, canviaríem. Jo en aquell reset, aquest moment de paràlisi, dic, ara, a partir del dia que la gent pugui sortir al carrer, el món serà el diferent. I em vaig equivocar.
0: Jo només vull aportar una dada, si em permets, sobre això que hem dit que som massa gent. Una dada, un article publicat ara a principis a la revista Nature, que és una de les de més prestigi a nivell científic, a principis d'aquest any, que avaluaven la petjada de materials a nivell d'humanitat per poder adquisitiu. Val? I el que troben és que un 20% de la part més rica de la societat, de totes les societats en tots els països, a nivell de combustible fòssil consumeix gairebé un 50% de combustible fòssil. La resta, anem de la resta, un 10% de la classe més baixa, de la part més baixa, només en consumeix un 20%.
1: Ai,
0: llavors, no és tant un problema de població, sinó de qui consumeix què.
2: Però no es moren de gana. Estaven a produir el menjar.
0: Però els que consumeixen més, contaminen més, sí. I estan fent més mal, perquè emeten més.
1: M'està venint al cap l'entrevista que vam fer ahir a aquesta hora, que jo, si vostès no la van escoltar, de veritat els hi recomano molt que se'n vagin a la pàgina web de Radio Televisió Espanyola, Radio 4, El Pla B, i pam, allà se troben aquesta xerrada que vam tenir ahir amb el que va ser ministre d'Universitats, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat, Joan Subirats. Efectivament, va haver un moment, un exemple que ell va posar, que jo crec que és molt interessant i que dona sentit una mica tot això que estem parlant, no? Parlava dels carrils. Deia que la política va per l'esquerra mentre o per la dreta, és igual, no era una qüestió de tendència política, i que la ciència va pel carril del centre i que havíem de trobar una manera en la que uns fessin cas als altres. I en aquest sentit va recordar unes declaracions de Juncker quan va ser president de la Comissió Europea, en la que va dir cal valentia per fer les coses que cal fer i sabidoria per saber com tot i així es poden guanyar les eleccions. Segurament hi ha una mica d'això, no?, amb tota aquesta història. Jordi Soler, què bé això que esteu fent. L'enhorabona.
0: Gràcies, i gràcies a vosaltres per convidar-me aquí i poder explicar tot això.
1: No, però m'explicaves que hi estaves a...
0: A veure, el que estem fent, en segons quin punt, a mi em fa una mica de cosa, perquè jo hi estava a Palma. Vaig fer una tornada a Palma, a Mallorca. I demà vaig a Girona.
1: Això contamina una mica, vols
0: clar,
1: dir, no?
0: Clar, ho vaig fer amb avió. Llavors, esclar, és una cosa d'aquelles que dius, bueno, són les contradiccions aquestes internes que tothom tenim. No?
1: París li en vale una missa, en
0: aquest
1: cas.
0: Però
1: no?
0: També és veritat que l'assistència i l'interès d'allà, l'audiència, va ser sorprenentment, per lo ràpid que s'ha muntat això, molt, molt, molt notable. O sigui, la sala estava plena, per tant, bueno.
1: Ha estat un plaer, de veritat,
0: Jordi.
1: Moltíssimes gràcies.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Bruno Pérez, com estàs? Bona nit.
5: Molt bona nit.
1: A veure qui és el guapo, dic, que no vol saber si alguna vegada li han punxat o no al telèfon, no?
5: Bueno, saps que hi ha de tot a la vinya del senyor, però sí, sí, és un dels temes que preocupa, i per la meva experiència puc dir que és una cosa més habitual del que et penses.
1: Ja comencem bé. És una cosa habitual. Deixa'm preguntar-te, qui ens punxa el telèfon? Quina és la persona que es dedica a punxar el telèfon?
5: Mira, de vegades pensem que són aquests grans serveis d'intel·ligència o que són aquestes grans corporacions, no? I, bueno, sí, sí que és cert que ho fan, però a vegades és la persona més propera que tens, sí? Jo pensava al principi, quan em vaig especialitzar justament en detectar si els telèfons estaven espiats o no, doncs que m'enfrontaria això, m'enfrontaria a Pegasus o m'enfrontaria amb temes de polítics o fins i tot et diré dintre la política municipal, que hi ha moltes ganivetades, vale? hi ha molta cosa, doncs jo pensava que em dedicaria molt a això. Doncs no. On te trobo més software espia i on te trobo més gent que s'intercepta les comunicacions d'un costat a l'altre és en els típics casos d'una separació, d'un divorci, sí? Sí. En aquí és on la gent treu tota l'artilleria pesada i és aquí on es comencen a espiar, bueno, foten bestieses, des d'espiar-se la parella, perquè, esclar, han tingut accés, que ara t'explicaré doncs, bueno, com detectar-ho i com mesures de no fer-ho, i l'altre fins i tot intenten atacar en l'advocat de la part contrària per saber tenir informació privilegiada, saps què t'avui?
1: Què dius?
5: Però... No, és una cosa que sí, sí. Que,
1: o sigui,
5: no,
1: anem ja, bé, perquè al començament, quan m'has dit tothom pensa en grans corporacions, efectivament pensa amb això, però és que pot ser la parella que et punxi el telèfon.
5: Clar, justament això, perquè en aquí és qui vol la teva informació. També una mica d'humilitat, no? Jo recordo quan eren èpoques d'aquestes del procés que et venia molta gent i et demanava que jo tinc el Pegasus, no? Perquè si no el tenies col·locat, semblava que eres un mindú.
1: Que no eres important, no?
5: Vull dir. I quan li deies que no, deia, t'has equivocat, me cago en nena, que no m'he equivocat, estic dient que no el tens, saps què te vull dir? I en canvi, gent que no s'ho pensava, sobretot molt de periodista, doncs gent que no s'ho pensava, saps que el portava, no? Però ja et dic, qui vol la teva informació? Doncs algú proper teu, Mussol, saps què te vull dir? Doncs des d'un company, algú que t'està doncs, fotent una mica la martingala a la feina, sobretot la ex-parella, sí? Perquè justament esteu en un procés de divorci i tota informació, bé, també hi ha els casos obsessius, no? De dir, persones que, bueno, que volen tenir controlada l'altra persona en plan malaltís i justament s'aprofiten d'aquests programes espies i d'aquestes tècniques d'intercepció de comunicacions per fer-ho, que també t'haig de dir, atenció, aviso a navegantes, que aviam, que això és delictiu.
1: Clar.
5: I te trobes molts de casos, que és un procés de divorci, que és una cosa, és un social, per dir-ho d'alguna manera, de bon rotllo, pots acabar, doncs això es transforma en un penal. Perquè, atenció, aviam, tu interceptar les comunicacions d'una persona, això el dret al Codi Penal et diu que això, ojo, que és delictiu, i a més, tu, mínim, 4 anys de presó, per dir-ho d'alguna manera, vale? Intercepció de comunicacions. A més, si és revelació de secrets, ja són 4 més, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, 4-4 ja et fan 8. I te trobes amb un pollastre en un moment de cuidado. Per tant, d'aquí que s'avisa de dir... Aviam, no foteu bestieses perquè això se't pot girar. I m'he trobat casos que sap greu perquè ja veus que la persona l'ha cagada, però esclar, ha comès un delicte. I
1: sí, sí, està molt, clar.
5: Un delicte és un delicte.
1: És un delicte, no hi ha, no hi ha. I és un delicte greu, vaja, perquè si t'ho fan a tu greu. Això és una... En fi, com es molt punxa greu. Un telèfon, Bruno? Com es fa això?
5: Doncs mira, hi han moltes maneres de fer-ho. Sí? Una de les més conegudes doncs, són aquests famosos programes espies. N'hi ha que són realment molt, molt cars, per dir-ho d'una manera, aquests els famosos gamma alta, Pegasus, etc., que tu no has de fer res i ja te l'han col·locat, o sigui, directament. Per què? Perquè aquesta gent doncs, té una cosa que es diuen vulnerabilitats zero day. Una vulnerabilitat zero day vol dir que és un fallo en el sistema que ni el propi fabricant coneix. Per tant, no hi ha un parche, no hi ha una actualització. Fixa't bé que sempre el Consell de Ciberseguretat, el primer que us dono, i ho recordo sempre, són les actualitzacions. Sempre has d'anar actualitzat. Per què? Perquè l'actualització justament tapa aquests forats, aquestes vulnerabilitats. Doncs aquests programes fan servir aquestes vulnerabilitats, tu no t'enteres de res, i te reps com una videotrucada d'un número estranger a les 3 del matí, que agafa i penja, i tu, uita, s'ha equivocat el Mussol aquest. No, s'ha equivocat, no, ja està, ja t'han injectat el còdic, val? Quan, tenen altres maneres
1: en el moment,
5: de fer-ho.
1: Perdona, en el moment en el que despenges, no?
5: No, justament no. Els de gamma alta són els que s'anomenen zero click. Zero click vol dir que l'usuari poca fa res.
1: Ah, ok.
5: No has de fer res. Només tu rebent aquesta... Això te parlo de fa temps, eh? Ara hi ha altres mètodes. Però fa temps enrere, una de les maneres que es feia era et feien una videotrucada alterada, modificada, ja t'ho dic, a les tantíssimes de la nit, però només tenies que rebre la trucada. Només rebre-la, vale? I pel fet de tu rebre-la, pum, ja està, ja te l'havien injectat.
1: Ja veus, ja veus.
5: O sigui, per tant, estaves aquí venut. Clar, no podies fer res, perquè, esclar, tu no pots bloquejar aquesta trucada. L'has de rebre sí o sí. Per això aquests són els de gamma alta, que són els que valen calés. Quan te parlo de calés, t'estic parlant el més econòmic de bon rotllo i comprant paquets grossos, potser estem parlant d'uns cap a 40-50 mil euros. Vale?
1: Vaja, tant... que és poc probable que sigui el que et posi la teva parella, dit d'una altra manera. Ah,
5: efectivament.
1: No?
5: Però sí que n'hi ha d'altres que, si la teva parella té accés al teu dispositiu físicament, físicament, vale? En aquí sí que te'l poden colar. Vale? I són, et diré, fins i tot n'hi ha de gratuïts. Vale? Hi ha programes d'aquests, tenen un nom molt concret, que justament són gratuïts. Val? És a dir, per tant, qualsevol pot tenir accés a un programet, d'aquests. Sí? És això. Llavors la parella, esclar, si pensa que estàs dormint amb una... dorms amb una persona, et dutxes quan aquesta persona doncs està ja a prop teu. A més, sistemes de desbloquejar el telèfon. Aviam, si el PIN, si sempre feu servir el mateix, 2200-1122, 22, el que sigui, o sigui... I a més, aquesta persona te'l pot veure, per tant, pot accedir. Sempre que pugueu, i és la primera mesura que us dono, feu servir sistemes biomètrics, sí? Sí. Sempre dic el mateix. El dit, sí? La cara, per més lleig que siguis, no pateixis.
1: El telèfon li és igual, no vols dir?
5: Li és igual que siguis lleig, però bueno, tu foto-li perquè funciona. Doncs sempre recorda fer servir un biomètric. Perquè quantes càmeres al dia et registren quan tu estàs posant el desbloqueig? A mi em fa molta ràbia i ho explico sempre. Quan vinc amb l'AVE cap aquí a Barcelona, sempre miro la finestra, no?, i resulta que estic veient el reflexe del personatge de davant que està desbloquejant el telèfon, i l'altre dia era 7714 era. Sí, del de davant meu el codi de desbloqueig era 7714, ja saps què t'ho vull dir?
1: Clar,
5: ho veus per reflexe sense voler, saps? Doncs primera mesura és ens hem de protegir. Clar, si aquesta persona té el nostre codi de desbloqueig, ja has begut oli, perquè clar, de les primeres coses que fan és et desbloquegen el telèfon, val?, s'acosten amb un ordinador i t'engeguen el WhatsApp web, sí? I automàticament es passen tot el que tu tens, vale? Vinculen el teu WhatsApp en el WhatsApp web d'aquest ordinador.
1: Ah, clar.
5: Brum, i ja hi ets, barraca, ja s'han descarregat les coses, sí?
1: Que sí, llavors, sí, tot el teu WhatsApp, lògicament.
5: Que llavors dius, no, ja ho desvinculen ràpidament, sí, però mentrestant aquestes bases de dades han quedat, hi ha uns programets que les agafen, les miren després amb calma, saps què t'ho vull dir? Però ja està, ja te l'han fotut. Mira que és fàcil fotre un WhatsApp per dir-ho d'alguna manera, val? Com això, la tècnica salvatge que és d'instal·lar-te un software d'aquests que es diuen un RAT, vale? Això sobretot amb els Androids, val? Amb un iPhone no pots fer-ho, vale? Amb un iPhone no pots posar-li un programa perquè tu vols. Sí que hi ha d'altres maneres de fer-ho, però bueno, no és tan fàcil com amb un, com es diu ara, amb un Android. Amb un Android sí, amb un Android tu te'n vas a configuració, li poses permetre aplicacions de tercers, sí? I a partir d'aquí tu et descarregues l'APK, el programet que tu vulguis, maliciós, i li injectes, i ximpum, així de fàcil, així de ràpid. Per altre canto, a l'iPhone, val? Així com dispositiu és molt segur, té un fallo molt gros, que és la còpia de seguretat. Sí? Perquè, per exemple, quan tu tens l'iPhone 10 i te compres l'iPhone 74, sí? Tu els connectes de costat i fa flix i li passa tot d'un costat a l'altre. Clar, tu el agafes, el penges amb un ordinador i li dius, nen, fes-me una còpia de seguretat. A més, clar, tens el PIN de desbloqueig, doncs què fa ell? Rum, tu baixa tot en aquest ordinador. Clar, ja t'ho has quedat a l'ordinador, hi ha un programet molt senzill, sí, que no val gaires diners, val, crec, uns... no arriba a 60 dòlars, que a més, si el compres a Black Friday i te fan descompte i ho pots pagar fins a 40 dòlars, que t'obre aquesta còpia de seguretat,
1: sí,
5: i t'ho treu tot. WhatsApps, fotos, trucades, on t'has anat, on t'has caminat, on te passeges el gos, què mires, què no mires, què busques, què esborres, tot. Per tant, la còpia de seguretat de l'iPhone és perillosa. Per això, ara ve l'altra mesura de seguretat. El compte que tinguis que accedeix en el telèfon, sí? Digue-li la compte d'iCloud en els iPhones o digue-li la compte de Gmail en els, com es diu ara, en els Androids, sí? Aquesta compte ha d'estar blindada. Sempre ha de tenir un doble factor de verificació activat, sempre. És molt important que mirem a quins dispositius està vinculada, sí? Perquè hi ha gent que t'agafi i te la vincula doncs, el dispositiu de la parella, i tu això poc ho saps. Doncs, guita, és de les maneres de veure si te l'estan colant o no, mirant justament això. A quins dispositius tinc vinculat als comptes importants, vale, els comptes de correu electrònic, per saber aviam si cola o no cola. I també molt important mirar els inicis de sessió, perquè, és clar, si jo, aviam, ens hem separat, jo

0: visc a Barcelona, la parella viu a, jo què sé, a Reus, i resulta que m'estan fent inicis de sessió de Reus, home,
1: home sí.
0: Dos, i dos, dos i dos són quatre.
1: Clar, no, no, però en aquest cas és bastant evident, no? I era la pregunta que tenia previst fer-te, no? M'imagino sí. Que deu haver-hi alguna manera en la que puguem donar el toc d'alerta, és a dir, sí. Hi ha alguna cosa que passi més enllà, de que algú hagi començat la nostra sessió des d'un lloc que no és on vivim, però que nosaltres puguem detectar que el comportament que està tenint el telèfon no és el normal?
0: Sí, hi ha uns consells, vale, que sempre et diuen, mira això per saber si el teu telèfon està punxat o el teu telèfon no està punxat, vale? Jo et diré els que es diuen, però jo et diré els que són de veritat i els que no són de veritat. Et diuen senyals d'alerta, primer de tot. S'esgota la bateria més ràpid. Mm-hmm. És cert, vale? Quan un programa espia d'aquests funciona, la bateria es descarrega més ràpid. Però atenció, aviam, el teu telèfon està programat, obsolescència programada, per cada vegada gastar més bateria. Per tant, tu pots dir, és que cada vegada gasta més bateria. Sí, sí, ja t'ho dic jo, però és que ve programat. No és que sigui cap programa d'aquests espies, val? Ja. L'altre, s'escalfa. En el cas d'un dena, s'escalfa. Prepara't aquest estiu si s'escalfarà el telèfon. Ja t'ho dic jo, que sortirà fum per tot arreu. De dir, vale, el telèfon s'escalfa. No. Aquí ja comencem això. Soroll a les trucades. Hi ha eco, hi ha, a vegades se senten clics, interferències. Aviam, les comunicacions funcionen com funcionen, és una mica el que hi ha, no? Però si és molt habitual, això ja comença a fer una mica d'olor, sí? I aquí és on també la dada important, que és, realment el dispositiu comença a fer coses estranyes. I, la més important de totes, apareixen aplicacions que tu no has col·locat, coses rares, sí? De dir, jo aquest icona jo no el tenia fa 15 dies, no sé com dir-ho, doncs aquí vigila. De tot això que et dic, l'única que realment t'empaita si tens un programa espia o no és el consum de les dades, sí? Ja. Que, malauradament, la gent, tothom sap que gasta d'aigua, tothom sap que gasta de llum, tothom sap que gasta de gas, però quan li dius quantes dades gastes, poc ho sé pas. Ja. Doncs tu has de mirar les teves estadístiques, que això, els dispositius actuals ja t'estan donant aquestes estadístiques de consum, i tu has de comparar-lo amb períodes molt semblants. Per què? Perquè per Nadal, clar, tots fotem una disparada de consum de dades de la leche, perquè és quan reps totes les felicitacions d'aquesta gent que en tot l'any no parla, saps què t'ho vull dir? I llavors tu també, bueno, els hi tornes, no? I els hi felicites també. Doncs són dates que tu ja ho saps que tindràs una pujada de consum, però si en un mes que tu saps que tu tens una activitat normal, el consum se't dispara, això vol dir que hi ha alguna cosa aquí que està enviant informació que potser no ets tu, saps què t'ho vull dir? Doncs el millor indicador de tots, justament, és aquest, el controlar el consum. I la més també important de totes és quan tu dones una informació per un mitjà, sí, i alguna persona que no és la receptora d'aquesta informació per darrere te la diu, la sap, sí? Això justament està aquí, amb la gestió de la informació que fem. És aquí on tu a vegades has de crear el parany, sí? De dir, guita, a vegades amb una mentida doncs enganxes una veritat, saps? Doncs tu aquí has d'anar filtrant aquestes informacions per diversos mitjans per veure si realment algú la rep i algú te la fa intuir o algú te la fa conèixer, saps què t'ho vull dir? Perquè llavors ja vol dir que aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Vigilem, que també m'he trobat casos, de siguem una mica curosos amb la nostra privacitat. El cas que et deia de la persona que jo tenia davant l'altre dia al tren.
1: El 771, doncs, bueno, vols dir, no?
0: El 7714, sí,
1: ah, 1, 4,
0: sí.
1: Doncs,
0: el personatge en qüestió bueno, està en una empresa que estan tinguent problemes, doncs guita tu, jo m'he assabentat de tot, saps què t'ho vull dir? Doncs vigilem on te parlem. Hem perdut la nostra privacitat. Això us ho he explicat moltes vegades. Abans, quan volíem parlar per telèfon, un dels problemes que hi havia justament a la privacitat. I clar, quan els telèfons van sortir de les cases i van anar a llocs públics, clar, la gent deia, escolta, jo no vull que m'escoltin. I què

0: es va fer la cabina de telèfon, te'n recordes?
1: Clar,
0: la cabina telefònica aquella, tan xula.
1: Tancada.
0: Per què? Per...
1: Tancada, recordem-ho.
0: Sí, et foties allà dintre, ja tancat, etc etc. Però per què? Perquè, home, tots volíem una privacitat.
1: Clar.
0: Perquè era una mica, com tu diria jo, el meu pare m'ho deia, si veus algú parlant sol pel carrer, canvia de vorera, saps? Doncs pues ara mateix no sé com
1: dir-ho. Passes la vida, efectivament. No, però hem fet una passa més enllà, eh? És a dir, perquè no és que ja haguem renunciat a que no s'escolti el que diem nosaltres, sinó que anem amb els mans lliures pel carrer deixant que la gent escolti també el que diu el nostre interlocutor, no?
0: Home, clar, és més interessant, no fotem.
1: No, no sé, com interessant no et dic el contrari. Dic que a mi em resulta sorprenent, sincerament, no?
0: Sí, sí, sí, realment li hem donat aquí una volta de cargol molt potent, de dir, és això, ja no et senten a tu, sinó que a més sentim l'altre, que és d'agrair, no? Perquè a vegades jo que escolto converses me quedo amb el dubte, no? De dir, almenys sabrem com acaba.
1: Però no et quedes a mitges, en definitiva, vols
0: dir,
1: no?
0: Doncs fixa't bé que tot comença una mica per nosaltres mateixos. I en aquests casos de que tu ja veus que algú pot estar interessat en la teva informació, doncs comença a posar mesures, que és el que et deia. Un, sempre actualitzar els dispositius. Dos, en aquest comptes especials, doncs, activar dobles factors de verificació. El mateix, ja fa temps que us ho he demanat que ho feu, és activar el doble factor de verificació en el WhatsApp. Sí, a les teves xarxes socials també ja me recordo un cas de, és que la meva exparella ho sap tot de mi. M'espia en el telèfon. Aviam, Mussol, si ho penges tot a les xarxes, clar, saps què t'ho dic? És que va saber que estava a Mallorca. Home, si has penjat fotos, demà t'ho explico, m'entens, de dir Mussol?
1: Però això continua, doncs... però això continua passant. Perquè jo recordo el començament de les xarxes socials, sí que era molt habitual, això. Però aquestes alçades de la pel·lícula, som conscients, no?, del que posem o no a l'aparador, no?
0: Mira, sí, sí i no. Jo és de les coses que sempre destaco, jo he vist una evolució i he vist una maduresa dintre el món de les xarxes, perquè al principi ens ho vam creure tots, i jo el primer, i també jo aquí jo vaig anar de perdir, jo al principi de tot em feia il·lusió, volia compartir amb les meves amistats, doncs els meus viatges, les meves coses, etc. Però esclar, a la que ja vaig veure per on anava el percal, doncs a sortir ràpid, no? Però no, encara hi ha molta gent que malauri... I més, saps què passa? És que aquí obrirem un meló potent. Quan la gent se separa, sembla que ha de publicar coses perquè l'altra persona se n'assabenti.
1: Perquè vegi el molt bé que està, vols dir, no?
0: Exacte. Yeah. I, clar, i bueno, ja sé. Que no, que té un motiu de ser, digue-li que vulgui, jo respecto a tothom, però que diem, vigilem una mica, no?
1: Yeah.
0: Doncs el tema de l'espionatge de telèfons, com et deia, és un tema que realment preocupa, és una realitat, però que, atenció, que sobretot l'enemic, que no pensem això que és aquest gran servei d'intel·ligència, no? Al contrari, de dir, pot ser una persona molt propera, pot ser un company de treball. El que et deia, m'he trobat molt amb petits polítics, amb regidors de petits ajuntaments, que els hi colen allà dintre un programa i ho tenen tot més controlat que jo que sé, doncs, ja t'ho dic, vigilem. I no només el dispositiu, sinó també la manera que nosaltres, doncs, tractem la nostra informació i sobretot aquests petits detalls que és aquest compte que és el central, perquè si jo tinc el teu usuari i contrasenya de Gmail del teu telèfon Android, sí, el que puc fer és dir, he perdido el teléfono, sí?
1: Clar.
0: I li poso el teu usuari a la contrasenya i em dirà on t'estàs. Ui, que ara fliparàs. Vigileu perquè no ara ja no es fan servir tant els telèfons, es fan servir molt els vehicles, els cotxes, sí?
1: Ah.
0: Penseu que aquests cotxes moderns d'avui en dia, sí? Això, a l'hora de la veritat, això és un iPhone amb quatre rodes.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: No és més. Clar, ve el personatge en qüestió, es connecta, o té accés a l'aplicació del vehicle amb l'usuari i contrasenya de la persona, clar, i li veu l'activitat, i sap on t'ha anat, i sap si ha parat a casa d'aquell que sospita que es veu o no, o a quina discoteca ha anat, o quina platja
1: però,
0: va...
1: Però, escolta'm, deixa'm que li pregunti al, a una persona que està en contacte contínuament amb la gent que fa aquest tipus de coses, no? S'ha d'estar una mica malalt, no? Per sotmetre un dispositiu de seguiment a una persona... o una mica malalt, o has d'odiar molt aquella persona, no?
0: M'ho preguntes a mi?
1: Clar.
0: Ostres, doncs, aviam, jo realment, per descomptat, és un problema malaltís, home, no? És a dir, aviam, a l'hora de la veritat, viu i deixa viure, sí? Però aquí surten altres problemes, que per això et dic jo, això és més un problema, diguéssim, que haurien de parlar psicòlegs o psiquiatres.
1: Clar, clar.
0: De dir, aviam, aquí la persona té un problema molt greu, que és de guita, desenganxa't d'aquesta persona, fes la teva vida, deixa-li fer, però llavors també, en casos de divorcis en les que s'estan jugant, doncs partides grosses en les que s'estan jugant, doncs calés, se juguen cases, se juguen coses, doncs aquí la gent vol una mica... Aviam, qui té la informació té el poder. Ja. Aquesta és la realitat. I aquí hi ha gent que fa trampes, i ja està. El que passa que han de vigilar, perquè com els enganxi...
1: Això,
0: ja,
1: és, això és
0: ja
1: el que va dir. O sigui, qui té la informació té el poder, no ser que t'enganxin. I aleshores correcte, pots acabar la garjola, perquè del que estem parlant és d'un delicte, no? Un delicte...
0: I tenim...
1: Digues.
0: No, i tenim sistemes justament per poder detectar-ho. Abans era més complicat, ara no et diré cada vegada és més fàcil, aviam, sí que a vegades és més complicat, però sí que tenim unes eines molt actuals que ens permeten fer una intercepció de comunicació sempre i quan amb el consentiment del client, només faltaria, sempre es firma un conveni de confidencialitat, un document de consentiment d'accés a les seves comunicacions. A partir d'aquí tu interceptes les comunicacions i veus tota aquesta informació on te va, val? Si va a aplicacions bones, si va a aplicacions dolentes, i és una prova relativament senzilla, sí, ràpida, estem parlant de 20 a 30 minuts d'intercepció de comunicacions, i a partir d'aquí ja pots donar uns resultats. Vale? Té un cost relatiu, vale? Un cost, val? Però ja no és el que havia arribat a costar fa molts anys enrere. Vale? Fa molts anys enrere això pensa que s'anava a 2.000 i 3.000 euros saber si un telèfon estava punxat. I ara la cosa ha canviat, per sort ha canviat moltíssim.
1: En qualsevol cas, jo crec que avui hem tingut una hora interessantíssima. Primer amb l'Albert Sales, ara amb tu. En el sentit en el que tot això que ens acabes d'explicar d'entrada ens fa obrir els ulls a que no cal a que siguem polítics molt famosos perquè ens espiïn, perquè potser és la parella, perquè potser és algú de casa, perquè potser és algú de la feina, que simplement... O el que deies, que m'ha semblat realment un exemple molt fàcil d'entendre-ho, no? El que em deies d'un regidor d'un ajuntament petit. Perquè, clar, hi ha molts interessos, segurament, als ajuntaments petits, no? En fi, que... Interessantíssim, sí senyor. Bruno Pérez, ha estat un plaer, com cada 15 dies, tenir-te amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
2: Salida del vuelo con destino a la ciutat.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Els bombers esperen que la situació meteorològica millori en les pròximes hores per poder controlar el foc forestal del parc de Collserola. El cap d'intervenció dels bombers de la ciutat comtal, Sergi Bové, ha explicat que inicialment el vent empenyia el flanc dret, però que quan ha parat, el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. Ara esperen que el vent amaini. Sergi Bové.
2: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha agraït la tasca dels equips d'emergència i ha demanat a la ciutadania que segueixi els consells de protecció civil.
3: Jo, com a alcalde, el que he de demanar és que se segueixin els consells de protecció civil. Estem treballant, com ha dit el cap d'intervenció, i esperem que en les properes hores doncs, tot estigui, diguem-ne, controlat i tranquil·litzat. Per tant, màxima confiança amb els cossos de seguretat i de prevenció.
0: Recordem que els equips d'emergència han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatges al barri de Torre Baró. Són uns 35 veïns dels edificis dels carrers Lliçà i Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Continuen confinats prop de 14.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana per la presència de fum a la zona. El foc, recordem que ha començat al terme municipal de Barcelona, on ha afectat 34 hectàrees i s'ha propagat cap a Montcada i Reixac amb una hectàrea afectada. La superfície cremada és principalment arbrat i matolls del parc natural. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 25 d'agost, que també ens deixa altres titulars. Arrenca el curs polític a Catalunya. Primera reunió en Consell Executiu del Govern de Salvador Illa després de les vacances d'estiu. Una primera trobada que arriba també enmig de les crítiques per part de l'oposició per la gestió dels aiguats dels darrers dies al Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp i a les comarques de Lleida. Junts per Catalunya i els comuns demanen la compareixença de la consellera Núria Parlon per explicar per què no es van enviar missatges S-Alert. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que l'enviament d'aquest missatge correspon a criteris estrictament tècnics.
4: Els criteris pels quals s'envia un S-Alert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i, a més, és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
0: Avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat al Congrés dels Diputats la ronda de compareixences dels membres de l'executiu central en relació a la crisi migratòria. Pel que fa a les explicacions de Robles, ha dit que el Centre Nacional d'Intel·ligència va fer la seva feina els dies previs a l'entrada massiva de persones a Ceuta i va compartir la informació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i també amb la delegació del govern de la Ciutat Autònoma. Una posició que contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Els escoltem.
5: No havia ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
6: Realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
0: A tot això, el govern ha aprovat la creació del Comandament Únic per gestionar la crisi de Ceuta, encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I una dona de 68 anys és la primera víctima mortal del virus del Nil Occidental aquest any a Extremadura, segons ha informat el Servei Extremeny de Salut. La víctima es trobava ingressada a l'Hospital Don Benito Villanueva. I un apunt del món de la cultura. La cantant, compositora, actriu i estrella de la música country Dolly Parton ha mort aquest dimarts als 80 anys d'edat. Va compondre la coneguda cançó I Will Always Love You, que es va convertir en un èxit mundial amb la versió de Whitney Houston el 1992. Al llarg de la seva carrera, Dolly Parton va guanyar 11 premis Grammy, inclòs el Premi a la Trajectòria, i es va convertir en una de les artistes femenines més escoltades de tots els temps, amb més de 100 milions de discos venuts. I ara així marxem amb la previsió del temps. Jordi Oriós, bona nit.
7: Bona nit. Demà a Catalunya les temperatures en ascens lleuger o sense canvis, excepte el cas de les màximes a Barcelona i Tarragona, ens espera que baixin. Demà s'esperen valors màxims de 33 graus a Girona i Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 24 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona. Continuen eixos valors tropicals més cap al litoral. Pel que fa al cel, demà intervals de núvols en general, amb possibilitat de precipitacions febles i disperses a la primera meitat del dia. És una informació d'AEMET.
0: Doncs és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal rtve.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
8: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: La rumba catalana és la protagonista al Metrópoli de Ràdio 4 cada setmana. Programa i espai pioner a Catalunya sobre la rumba catalana. Sí, Òscar Bonell, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Com et trobes? Bé?
1: Bé.
0: Quina setmana, de notícies, sí, tot notícies. Sí, sí. Escolta, estem aquí cada dia passen coses.
1: Estem a l'última.
0: Avui parlem amb un grup mític.
1: Avui parlem amb una institució de la rumba. Perquè les coses s'han de dir pel seu nom. I avui tenim el Rumba 3, que són una institució de la rumba catalana. No sé què...

0: no sé què tiene. A l'altra banda del fil telefònic tenim el Joan Capdevila. Joan, benvingut, molt bona nit.
1: Hola, bona nit, benvingut també a vosaltres.
0: Com estàs a Tossa?
1: Pues bueno, la veritat és que bé, ara aquests dies bé, perquè el que passa és que fa uns dies enrere ha sigut un temps terrorífic de vent i d'aigua i tal, però bueno, molt content de... Bueno, aquí a Tossa s'està
0: molt bé,
1: és un poble molt maco,
0: està molt bé.
1: Amb la platja, muntanya, o sigui, bé, bé, la veritat és que bé, porto molts anys aquí, bueno, des de molt jove i molt content.
0: A mi m'agrada molt Tossa, i als estudis tenim el Pere Capdevila.
2: Hola, què tal? Què tal? Estic molt content, eh?
0: Sí, jo també.
2: Una passada.
0: Rumba 3, ara... treu nou disc, es diu De Cerca. Un nou disc recopilatori d'aquest legendari grup Rumba 3, que s'ha publicat digitalment, atenció, per una gran multinacional, Warner Music.
2: Pujar a dir, això és un luxe, eh? És un luxe, això.
0: Com ha estat arribar a Warner Music ara mateix per fer aquest recopilatori?
2: Bueno, ells, com que són els que més...

0: Estem parlant de 20 cançons, 20 cançons recopilades amb aquest De Cerca. Com ha estat escollir totes les cançons, Joan?
1: Bueno, aviam, jo suposo que, bueno, jo, de moment, molt content, perquè, clar, al fer un recopilatori de 20 cançons vol dir que han sigut èxits i, com diu el meu amic Sico, reconegudes a nivell mundial, perquè no sé, no sé, el senyor, tengo lo que quiero, perdí amor, tot això ha sigut a nivell mundial i que s'han fet moltes versions de cançons nostres i nosaltres ens sentim molt orgullosos. Inclús Sico va fer uns arreglos d'una... Bueno, de no sé, no sé, i senyora, que va fer uns arreglos nou que va utilitzar el meu fill per la... el documental de Rumba 3 de Delta i vam utilitzar l'arreglo que va fer el nostre gran amic Sant Cicl. Bueno, molt content que hagin fet això la Warner, perquè, escolta, vulguis o no, pues, vol dir que encara se'n recorden de nosaltres, de les cançons, eh? Perquè a vegades la gent jove diuen Rumba 3, ostres, no sé qui són, però quan li dic no sé què de netos, ah, hombre, i tant, i no sé què, i no sé què, i t'encanten diversos, i dic, bueno, això ja és superpositiu, no? Vol dir que som, com diu el Sico, llegendes antigues, però bueno, que en tornem aquí, tu.
0: Va marcar molt, no sé, no sé, va marcar molt la vostra trajectòria?
2: Mira, no sé, no sé, va ser lo increïble, dic lo increïble perquè anar a Polònia i resulta que guanya un festival a Polònia, no sé, no sé, pues ens van quedar al·lucinant, perquè era la primera vegada que una cançó tan comercial, tan senzilla, però tan tanta pegada, i van guanyar títol.
0: Vau guanyar.
2: La mare que va.
3: Hi ha les imatges d'això.
0: Sí, clar que sí.
3: Home, que les van veure amb el documental.
0: Sí, perquè són imatges d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola.
2: És increïble.
0: No. Allà la vas liar, no? La vas liar,
3: la va liar.
0: Amb un altaveu.
2: És que jo soc molt nerviós.
0: Què va passar amb l'altaveu aquell?
2: Que em vaig liar, tenia que anar per la dreta, però vaig tirar per davant, me'n vaig emportar l'altaveu, però jo penso que la gent pensaria que
3: formava part de l'actuació.
2: Perquè és que l'altaveu va caure i tot, per terra, tot va volar.
0: Jo et dic que la gent devia pensar que era part de l'actuació.
2: Jo penso que sí, perquè, però no era... que jo soc així, eh?
0: Com recordeu?
1: El que passa que el Pere, quan estava a l'escenari, el Pere bueno, era un torbellino, tu. O sigui, és que no parava quiet, amb una mà i amb una. I moltes vegades jo li deia, tio, que més en compte amb això, perquè no és com ara.

0: O sigui que tens els inalàmbrics, no? Cap problema. Però me recordo el dia que va tirar la teva allà a Sopot. Mare de Déu, senyor. Escolta, jo em volia fondre, però bueno, la cosa va quedar bé, va quedar. Perquè sap sortir d'aquest tema, saps? Ho va fer molt bé.
1: I què recordeu d'aquells començaments de Rumba 3?
0: Mira, nosaltres vam començar molt joves, eh? Vam començar a l'edat... Jo tenia 8 anys i... Bueno, ja al col·legi ja cantàvem, érem els tres, tant el Pepe com el Pere com jo, i vam començar a fer coses, perquè era un temari que n'hi havia al col·legi. Jo deia, a veure, què se pot fer a nivell cultural i tal d'allò? Bueno, però jo canto, el meu germà cantava bé, la veritat, perquè inclús hi va haver un moment que es volien portar aquí a la colònia de Montserrat, però el meu pare va dir que no. I, bueno, i el que tocava la guitarra era el meu company Pepe. I sortint al col·legi li diu a un dels professors al meu company, tu que toques la guitarra, i acompanya los hermanos Catuila i tal, i com eren cançons que ell coneixia, doncs així va començar amb 8 anys. Els dos van començar, els nostres pares van dir, bueno, si voleu dedicar a la música teniu que estudiar música i fer-ho amb tota la consciència, no? I es va, bueno, vam anar al liceu a estudiar música i arrel de llavors, primer, tota la vida junts, els 12 anys, ja vam fer el sindicat vertical que es deia un permís especial per poder actuar, perquè llavors ja cantàvem amb el Ricardo Rébol, que feia gales per Catalunya en 12 anys, però teníem un permís especial, saps? I als 16 ja ens van donar el carnet del sindicat vertical dels artistes i tal, que era de color rosa. Bueno, imagina't, aquest és l'inici de Rumba 3. Mm. Mil vivències molt positives, alguna també, no tot són flors i violes, perquè no pensin que la gent... que tot és maco, no? N'hi ha coses que també les passes a vegades magres, però bueno.
1: Sí, perquè vosaltres vau estar en un internat.
0: Sí.
2: Això ho recordo jo, sí.
1: Sí, ho recordes?
2: Mare
1: com?
2: De Déu, mare de Déu.
0: Sí, no, i tant.
2: Però et diré una cosa, mira, és la prote, la protecció de menors. Mm. I ara resulta que molts dels que tenim ja més de 70, jo tinc 70, ara faré 78, fem dos dinars a l'any. Un dinar per l'estiu i un dinar... I hi ha molta gent molt marcada, eh? És que compte que hi havia nens que els deixaven abandonats com Moisés a dintre de... És real, eh? Que un d'ells jugava al Barça, fixa-t'hi. I a nosaltres, el fotut de la cosa és que a mi, per problemes econòmics de les famílies, que no n'hi havia forma, ens treien del nostre hàbitat, que jo ja tenia 12 anys, i això em picava molt, perquè jo tenia els meus amics, tenia el camp que jugava, i em treien d'allà,
0: era molt fotut, eh? Eres més jove, en tenies 10, tu.
1: En tenies 10, diu el teu germà.
2: Ah, tenia 10, ja me'n recordo.
3: Bueno, 10, 12...
0: Tu tenies 10 i jo en tenia 7 i mig, en tenia.
2: Què trembla. Sí, però maltracte no me'n tindré mai, eh? Mai van tindre cap maltracte de cara al... L'únic era el menjar.
1: Que faltava el menjar, no?
2: Sí, els garibolos. Menjàvem un... Es deien garibolos, els cigrons, i els trossets de pernil i de tocino que posava tenien uns pèls, que era l'hòstia, traiem els pèls allà. Era divertit, no?, treure pèls per allà. Triqui, triqui, triqui, triqui, triqui.
1: Ara això li expliquem a la gent jove i... No s'ho creu. Pensa que han passat molts anys. I no, escolta, no han passat tants, eh? Estem parlant de 60 anys enrere.
0: Sí,
1: tampoc són tants.
0: Sí. Saps el que passa? Que també, nosaltres vam anar allà, com ha dit el Pere, també per problemes, diguéssim. El pare era invàlid de guerra, anava amb bastons i tal, i llavors, clar, eren quatre germans i era la postguerra, i això que treballava a tres llocs diferents, perquè el meu pare tenia una capacitat de treball increïble, tenia una memòria bestial, treballava de taquilla morsina i portava la comptabilitat a dues empreses, o sigui, però clar, per molt que guanyés, eren quatre fills i la postguerra doncs, era molt difícil. I van tindre que anar a aquesta institució, el meu germà Pere va estar 2 anys i jo vaig estar 3, perquè amb ell, el segon any, el van treure d'allà i el van portar a un col·legi de
2: ricos. A la part de dalt de Sarrià.
0: Sí, sí.
2: Vaig durar 4 mesos. Em van fotre fora, les monges. Em van fotre fora. La mare del
0: Pano. A veure que va haver una moguda i qui s'ho va carregar. S'ho va carregar el pobre. El pobre era el meu germà, també.
2: Però jo no era, jo no vaig fer res. Van dir que jo vaig posar que les monges eren unes tontes, però jo no vaig fer-ho, t'ho juro. Jo no vaig fer-ho. I això em va fer molt de mal. Bueno. M'estan despedint per algo que jo no he fet. Bueno,
1: i sabies qui ho havia fet?
2: No.
1: No. Aquestes coses
2: no ho sabia, noi.
1: Hi ha una cançó que també va marcar la història de Rumba 3. Es diu Perdido Amor.

0: Joan, sí, què dius d'aquesta cançó?
1: Jo, bueno, aquesta va ser el primer gran èxit, diguéssim, a nivell ja nacional i internacional, eh? Ya no te puedo querer, mi cariño, que debo. I que molta gent no la coneix com a Perdí Amor. La majoria de gent diu, ¿sabes la canción de Ya no te puedo querer?
0: Sí.
1: La majoria de gent. I, bueno, aquesta cançó va ser el primer gran èxit, perquè, a més, té una, aquesta cançó té una anècdota, perquè quan es va gravar, bueno, Belter va treure al mercat, normal, però no va passar res, tu, o sigui, però els directius deien, no pot ser, perquè aquesta cançó està molt bé, és molt, molt pegadissa i tal, i llavors van fer una segona tirada, amb molt poc temps de diferència, amb un mes i mig o així, i van canviar la portada del disco. Ostres, va ser fer això, que el canvi aquest, de, diguéssim, de portada del disco i treure la mateixa cançó, i patapam, pelotazo. Però pelotazo gordo, i llavors ja era cada any uno o dos pelotazos, eh? Perquè està, pues ya va a vindre el Tengo lo que quiero, la respira, bueno, tot això, ja el no sé, llavors ja aquesta gesta ja va ser el sumum. Ja tinc internacional, com diu l'amic Sigo, i s'han fet aquesta cançó moltíssimes versions.
2: Lo de No te puedo querer, jo sóc un d'aquells que sempre ho dic, no me'n recordo mai del nom, i sempre dic, ja no te puedo querer.
1: Si és que molta gent la coneix com això. I el no sé, no diuen mai no sé. Diuen, cántame lo de los ojitos. Perquè sempre, eh? És curiós, no? Són aquelles coses que queden i... Però ja saps la cançó que és, llavors... La de los ojitos, sí, si no sé, no, la de los ojitos. Bueno, no sé, vale.
0: I després de tot, vosaltres arriba un punt que esteu a punt d'anar a viure a Miami.
3: Sí, no? Sí, sí. Mira, el Rocío Jurado ja havia buscat hasta el pis.
0: Ah.
3: Era un bloc que al mig n'hi havia un forat, era com una... Era un bloc preciós. I anàvem a anar, però... nosaltres érem massa sensibles per deixar la família, és que no podíem. Preferien...
1: No, bueno, va anar una miqueta així, però aviam. Nosaltres ja havíem marcat tot, o sigui, la Rocío va buscar el pit, els col·legis, també s'ho va buscar perquè, clar, teníem fills petits, però ella va dir, no te preocupes, que també aquí, on estaven, diguéssim, per... I aquí seria l'equivalent al Liceu Francès, ja ho tenia tot, però el meu company va dir que no. Quan una vegada estava tot fet, el meu company va dir, jo no voy, porque yo no dejo a mis hijas. Bueno, había mis padres aquí, no sé qué tal, no sé cuál más, pero tío, pero a ver, estamos unos años y tal, y bueno, van a ser el tema. I llavors, clar, la part positiva, però diu, el meu germà va dir, bueno, aviam, això té dos vertientes, tu dos vertientes, que és... I anem a Miami i resulta que s'estem banyant a la platja perquè s'està molt bé a la platja i ve un tauró i se'ns cava, que si no anem és per alguna cosa.
2: Molt bé, clar que sí.
3: Jo estic tan Barcelona.
1: Dir, això és una anècdota, però és veritat. Bueno, i si anem a Miami i ve un tauró i se'ns cava.
2: Més val sempre pájaro en mano, no?
0: Sí.
2: Que ciento volando.
0: I per vosaltres, què és la rumba catalana?
3: Bueno, per nosaltres... La rumba catalana ha sigut i és tan important per nosaltres. És una institució, per mi és un estil que, encara que té molts anys, però ara ha pujat molt, collons, a partir d'aquí van sortir també los Gypsy King amb totes aquelles coses.
0: Mm-hmm.
3: És molt important. Molt important.
1: Però jo, la rumba catalana, jo crec que si dins de, diguéssim, de les nostres arrels, encara que tu, per exemple, és gitano, sí, nosaltres som paios, però és igual, com va néixer allà Bon Pastor,
2: no
1: tu saps que allà
2: n'hi
1: havia... Ja, sí, ja ho sé, no, vull dir amb el sentit de que nosaltres vam fer això perquè allà n'hi havia molts emigrants i tal, i d'allò, però la rumba catalana, per mi, és la institució de la música nostra, tu, és que... És algo que dius, bueno, rumba catalana, cuidado, no confonem la rumba catalana, per exemple, amb l'altre tipus de rumba, n'hi ha, de rumba n'hi ha, però el sabor de la rumba catalana amb el cop aquest que fem diguéssim, a la caixa de la guitarra, que és aquest ritme, diguéssim, fer també amb la caixa que fem aquesta percussió, això és només nosaltres, això és algo molt nostre de Catalunya.
2: Només es fa a Catalunya, és el tret diferencial que té la rumba catalana amb la rumba
1: flamenca. Exacte, i per això jo moltes vegades, a vegades tinc discussions gent i diu, no, però la rumba de la xuita, no, és diferent, és igual que la rumba del sur. Aviam, no deixa de ser rumba, però és diferent. O sigui, nosaltres, jo l'ensenyo, llavors agafo, millor estic amb d'allò, mira, ves, esto, si jo llevo estos golpes, ellos no lo hacen, ellos lo hacen, oh, ostres, ara no entiendo. Però, clar, és una institució nostra de rumba catalana i ara només falta que ja pugui entrar a UNESCO d'una santa vegada, perquè crec que ens ho mereixem en tots els sentits.
0: La rumba catalana ha evolucionat molt amb els darrers anys, des d'en Peret fins al dia d'avui, no? Amb els Estopa. Però vosaltres vau tenir relació amb en Peret i el Pescaïlla?
3: Nosaltres sí, molta, bueno, vam tindre molta relació. Tinc un record tan trist, perquè mira, aquest any, a part d'entrar el Peret a l'hospital, havien quedat per Natosa, perquè allà n'hi havia una sala que deia el Flamenco, i el Paulino, que era l'amo, que pobret també va morir, era molt amic del Peret. I anàvem a anar a passar allà uns dies, allà amb l'ambient que a Peret li agradava molt. Tu te'n recordes del Paulino, del Flamenco? Bueno, pobret, diu, bueno, pues ara quan surti de l'hospital, molt animat el tio, eh? Ara quan surti de l'hospital ja quedem, sobretot, no vull parlar de música, eh? Parlarem de dones, perquè parlarem de dones allí. Però res de música, només de dones parlarem, perquè veurem les guiris aquelles i ens tornarem bojos. Vale. Li vaig donar molta moral. I pobret, va entrar a l'hospital i ja no va sortir.
1: Ja, nosaltres amb el Peret tenim una amistat de molts anys, de molt jove, perquè ell va vindre a veure'ns quan nosaltres érem crios i estàvem actuant en una sala de festes de Barcelona.
3: El Ciros, no?
1: No, el Ciros no era l'altre, com se deia, que anava també, a Paulino també anava molt allà, anava el Chacho i tot això. No era el Ciros.
3: Hòstia.
1: Les Vegas.
0: A Las Vegas, sí.
3: A Las Vegas, sí.
1: Sí. I allà, arrel d'allà, ens van fer amics, mira si fa anys. I moltes vegades vam estar allà a Barcelona, a Mataró, i xerràvem molt i ens havien trobat també fent gira junts, i tal, com està tot, nois, i tal. Aviam, ens unia una amistat molt maca i molt sincera. Era amic nostre, o sigui, teníem molt bon rotllo. I mira, l'última gravació d'ell en vida és la que va fer el meu fill amb el nostre... amb el nostre documental, l'Ida i Vuelta, és l'última gravació d'ell, diguéssim, parlant de nosaltres, aquella és l'última quan ell estava en vida. I arrel d'això, al poc pocs dies, ja va ser quan va ingressar i tal, i em va saber molt de greu. Però, bueno, en fi.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest documental que porta per títol d'Ida i Vuelta?
1: Bueno, és que, aviam, el meu fill va estudiar... Aviam, el meu fill és biòleg. Llavors, ell volia fer gravacions de biologia en marina o no sé què volia fer, però volia fer gravacions, diguéssim, filmacions, que m'entenguis. Però, clar, ell va dir, bueno, per fer això tinc que estudiar, aviam com funciona, i es va apuntar a l'ESCAT. Va estar 4 anys a Bayona, hi ha molta gent. Llavors, què va passar? Ell es va integrar tant en el món del cinema que va acabar el cinema, feia produccions i tal, va treballar amb el Perfume, va treballar amb molts d'allò. Llavors ell ja sabia de què anava, feia direcció i producció, de segons quines coses, i va dir, papa, diu, et faré un vídeo. Diu, un vídeo ben parit. Diu, hòstia, jo, vale, pues gràcies. I al cap de poc dia, diu, saps què? Diu, farem un documental. Diu, que ja estàs una boja, noi. Diu, sí, faré un documental. I va, bueno, i va pagar-ho tot ell, de la seva butxaca. Jo no vaig posar, bueno, ningú de nosaltres ni un duro. Diu, però tio, que estàs fent? Vam inclús anar a Estats Units 2 vegades, a Ecuador i tal, a gravar gent d'allà, que surten artistes americans d'allà, bueno, i locutors i tal, i així va sortir, i ha tingut molts i molts de premis, i premis molt importants. Bueno, i així va sortir, va ser una idea del meu fill.
0: Va estrenar a l'Inèdit, al Festival Inèdit.
1: Sí, no, i va tindre una promoció bestial a nivell, diguéssim, dels crítics i tal, el posava molt i molt bé, molt, molt bé, i va tindre també diverses nominacions, no perquè... amb el Gaudí, també, bueno, i per situacions i circumstàncies de coses que a vegades passen, doncs pues mira. Però, i, bueno, inclús a Hollywood també tenim un, també té com a, com deia, documental i no sé què, tal, va tindre un premi molt important, i a, bueno, molts països, eh? I a més, s'està reflexat en una part, diguéssim, en la caràtula, perquè després van haver molt més premis. Era bo, el meu fill, el que passa que la punyetera pandèmia aquí el va cardar, perquè va estar 2 anys que no podien fer res, clar, ell tenia família, ell tenia que treballar, tenia que fer coses, bueno, i ara s'ha dedicat a una altra cosa, però encara és ara, i encara el truquen de vez en quan, escolta, que continues amb el tema aquest del cinema i tal, no, ostres, que necessitaria, diu, no pots fer-ho, diu, no, perquè ja té un altre negoci i ara no pot. Però bueno, així va sortir, diguéssim, el que és el tema, diguéssim, el documental de Rumba 3, d'Ida i Volta.

0: Quina és la història de la cançó Pere, te quiero, te quiero?
1: Oh, però no me'n recordo d'aquesta cançó.
0: Sí, està inclosa en aquest disc.
1: Però te quiero, te quiero, està com el títol, és te quiero, te quiero.
2: Sí, pues, sí, és aquesta, Pere. I jo te quiero,
1: vida mía. Però no es diu te quiero, te quiero. O
0: doncs
1: sí?
0: Està titulada com te quiero, te quiero. Quina és la història de la cançó?
1: Pues, sincerament, el que te quiero, és que nosaltres estimem a tothom. I com que estimem a tothom, pues te quiero, perquè ningú s'ha sentit... Sí. Pues no sabria explicar-te, però...

0: era tu amor.
1: Què va representar per tu, Siclus, la gent, la formació de Rumba 3?
2: Home, tots hem crescut amb els grans de la rumba catalana, no només amb el Paret, amb el Pescaí, amb el Chacho, amb el Samaya, jo el ficaria amb aquest repòquer d'artistes, no? I ells vull dir, estan amb aquest grup de privilegiats que han portat la rumba arreu del món i que són artistes reconeguts. I sobretot que han fet una rumba molt, molt seva. Sobretot les veus. Quan escoltes Rumba 3, saps que és Rumba 3. Escoltes una cançó i saps que és Rumba 3. I això és un segell d'identitat propi. Mm-hmm. No? I a part, ells han sigut els primers, vull dir-ho així, entre cometes, paios que es van atrevir a fer rumba. Sí. No? I això té un mèrit que no els hi traurà mai ningú. Clar. Perquè amb una música que en aquella època tot eren gitanos, entrar allà i tirar cap a dalt, cuidado, no era fàcil.
1: No era fàcil, no?
2: No era fàcil.
3: Tu te no recordes de Los Chavos?
2: Sí.
3: Pues mira, sí. Ja fa d'anys, eh? Sí. Pues nosaltres treballàvem bastant per Lleida. I vam connectar molt amb Los Chavos. Sí. I a ells els agradava molt la forma que teníem de cantar i els van animar molt. No sé què s'hauran fet, estan bé.
2: Bueno, encara, l'Antonio encara canta, ja és gran i li costa. Mare,
3: era més gran que jo, eh? Ja sí, tindrà 79,
2: sí,
3: per almenys.
2: Sí, 80 ja. Mare, 80, 80 anys, sí.
3: Mare de Déu.
2: I composa bé. Bueno, jo, de fet, d'ell canto la cançó El ritmo de Juanito, és de l'Antonio de los Chavos. I clar, vull dir, són d'aquesta època, no? I una miqueta, doncs, clar, jo sempre els he admirat i se'ls he tingut i els hi tindré sempre, com a tots els artistes, però quan veu gent amb aquest nivell,
3: sí, molt bons,
2: sobretot molt de respecte.
1: El passat dia 6 de febrer es va publicar aquest àlbum, es diu De Cerca, de Rumba 3, per part de Warner Music Espanya. Però ara què? Ara us tocarà presentar l'àlbum?
3: Teniu a mi ja m'agradaria, eh?
1: Teniu pensat ja concerts?
3: Mira, et diré una cosa. Casualment, fa dos dies em van trucar de Zaragoza un representant que diu Pardo. Està bé el tio encara, eh?
2: Ja.
3: I va dir, oye, ¿por qué no venís aquí? Que, bueno, lo organizamos como una despedida. Y, uy, pues yo tengo muchas ganas de hacer esto. Porque de voz estoy muy bien. Mi voz es una especie, le iba a decir, es como un cañón. Estoy muy bien.
2: Olé.
3: Muy bien. Oye, pues házmelo saber y lo organizamos. A Zaragoza, iríamos todo lo que es la parte de Aragón. Sí.
2: No, y mai,
4: Aragón,
2: Cataluña también, home.
3: Clar. Sí, sí.
4: Aviam, la idea, perdona que em fiqui pel mig, la idea nostra és, aviam, si tot funciona bé ja perquè el Pere pugui fer-ho, que li doni, per dir d'alguna forma, al cardiòleg,
3: digui, Pere. Sóc una màquina, tio.
4: Ja ho sé, però que el cardiòleg digui, mira, ja pot ser.
2: Perquè,
4: llavors, fer ja una gira de despedida, però ben feta. Fer Barcelona, Madrid, o sigui, tot el que tingui que fer, televisió, premsa, ràdio, tot això, no? I fer una despedida com Déu mana i tal. I aquesta és la nostra idea. Aviam si podem fer-ho aquest any, que jo penso que sí. I llavors fet l'explicació de tot, i a la vegada pues, poder presentar això del Warner, no? M'entens? O sigui, és despedida i presentació d'aquesta recopilació. I si podem ficar entremig alguna cançó nova que succeeixi o que faci Siclus per nosaltres, pues, la farem. M'entens?
2: Però Siclus, a mi les que...
1: Estàs compromès ara mateix a fer una cançó per Rumba 3.
2: Ells saben que jo sempre tinc el sí per ells, per lo que ells vulguin. Vull dir que he tingut la sort de compartir escenari a Llatosa, vale, amb un dels concerts que els vaig poder veure en directe i vaig al·lucinar.
1: Jo faria una cançó molt versió dels començaments.
2: Perquè sembla que l'edat no passi per ells. Saps? Perquè amb els anys tendeixes a baixar tons i a... No, aquest home està igual.
3: Sembla mentida, eh?
2: Mira.
3: Jo tinc l'edat que tinc, però jo no em conformo. És que el meu cervell me diu... Però és que la tinc. I les cames ja no m'ha... A vegades tinc que anar amb cuidado quan baixo les escales del metro, perquè jo sóc una manda d'agafar els metros i els autobuses, eh?
1: Ja m'ho han dit, eh?
3: M'agrada molt agafar els metros i els autobuses.
1: Li hem posat un cotxe per venir aquí i ell deia, no, jo vaig en transport públic. No. Un artista d'aquestes característiques...
2: Per almenys amb aquest programa has de venir en taxi, home.
3: Bueno, clar. Ja està, estupendo, meravellós.
1: Estaria molt bé, eh? Una gira de comiat de Rumba 3.
2: Tenen que fer.
1: Estaria molt bé.
3: M'agradaria.
4: Això, Ja fa temps que estem pensant i bueno, jo quasi segur que ho farem, quasi segur un 99% de possibilitats. I fer això i presentar també el de la Warner i presentar, bueno, i fer la despedida oficial, no?
2: Clar.
4: Però a nivell nacional, com diem aquí, com Déu mana, ràdio, premsa, televisió, clar, tal...
1: Vosaltres esteu aquí amb aquest programa presentant aquest àlbum, però la gran pregunta, els mitjans s'han fet ressò d'aquest nou àlbum de Cerca, de Rumba 3? Han trucat, s'han interessat els mitjans per un grup emblemàtic com Rumba 3 perquè tingui presència als programes de televisió, als programes de ràdio, a la premsa escrita? Hi ha hagut interès per part dels mitjans?
3: Jo penso que igual tenia que haver hagut una miqueta més d'interès, no?
2: Bueno, a vegades... Ara el tema, diguéssim, de promoció ha canviat molt. En relativament abans, no? Abans traiem un disc i ja és una campanya. El bo d'aquest disc és que és atemporal. Vull dir que no depèn del temps. Vull dir que com és una recopilació dels últims èxits i és l'últim disc, doncs jo crec que això és una miqueta... el anar fent, i sobretot els mitjans, sobretot tu ja saps com sou, et tinc que incloure,
1: ja m'has inclòs,
2: aunque siguem amics, quan hi ha un titular a darrere, allò de dir Rumba 3 fa la gira de despedida, no tinguis por, que els tindran a tot arreu, els cridaran a tot arreu.
4: Sí, d'acord.
2: Perquè aquest país, a vegades, per desgràcia, funciona així, no? Has de dir que te'n vas perquè et vinguin i... Ah, corre, vine.
1: Clar, suposo que amb aquesta gira de despedida ja esteu buscant els músics que us acompanyaran. Teniu algun en cap?
3: Bueno, el meu germà Joan, com que està en tracte de músics i tal, i el meu nebot, el Jordi, que és del Rumbo, doncs... No n'hi haurà problema, els tindrem, segur.
1: Molt bé.
2: No els hi faltarà,
1: home. No, clar, tothom voldrà tocar amb Rumba 3.
2: Home, i tant, home.
1: Després de tants anys, no?, de no trepitjar escenaris.
3: L'altre dia vam actuar al Bon Pastor.
1: Sí, fa uns dies, ho vaig veure.
3: Que ens van fer un homenatge i, ostres, vaig ser molt feliç allà, eh? Ens van reconèixer en vida que el Rumba 3, nascuts al barri, que ens banyàvem amb el riu Besòs.
2: Molt bé.
3: És increïble. I ens van reconèixer en vida, aquest homenatge tan maco.
2: És que els homenatges tenim una de les males costums
1: de fer-ho
2: quan la persona no hi és i l'artista no el disfruta. I els homenatges han de ser en vida, perquè, veus, ell ho va disfrutar al seu barri. Entens? Ho van poder disfrutar al seu... I això, és tot això que s'emportarà. Ara, un cop ja no estàs aquí, és quedar bé amb la família, que està bé, però l'artista no ho disfruta, no? I a vegades, dir-li a un artista, ostres, que bé que ho fas i que bé que ho has fet, doncs, home, és una miqueta tornar amb aquell artista el que t'ha donat, no?

0: Abans parlàvem, no?, del que era el disc i les cançons que estan incloses en aquest àlbum, però jo trobo a faltar alguna de les cançons. Ja sé que hi ha moltes al repertori de Rumba 3, però, per exemple, Senyora, per què no està...
1: Sí.
0: Per què no ha estat inclòs?
2: Senyora, és una de les més bones que tenim.
3: No, sí. Això jo crec que potser deu ser un problema d'editorial. Mm. Podria ser. Podria ser, perquè... No ho entenc, no ho entenc, perquè Senyora és una cançó que ha sonat a nivell mundial. Bueno, el germà de Rubén Blades l'ha gravat a Mèxic i s'ha gravat a un grapat de països i que ha sigut una cançó internacional, però jo més aviat penso que pot ser un tema d'editorial, eh?
0: Mm. I què esperes, Joan, dels propers anys de Rumba 3? Què esperes?
3: Bueno, aviam, nosaltres ja, bueno, si fem una despedida, pues intentar fer... Aviam, espero viure el millor possible amb el sentit de gaudir de la família, dels nens i tal, i bueno, jo també tinc una sala de festes aquí a Tossa de Mar, que es diu Tahití, i de vegades en quan em ve de gust, pues baixo, quan està ple, baixo i em foto a cantar, i el meu fill diu, papa, que portes una hora i mitja cantant. Diu, hòstia, no m'acabo d'enterar, tio, estic aquí de collons i no m'he enterat. I clar, jo, bueno, gaudir de la família i dels amics, i intentar passar-ho el millor possible perquè el resta de vida, a veure si m'entén. Sempre, a veure, encara que ho deixis, sempre hi ha alguna... Sempre n'hi ha algú que et fa actuar amb un homenatge o et fa actuar o algú, perquè això, encara que te retiris, l'artista es retira, però no es retira mai a la vida. O sigui, sempre n'hi ha un motiu perquè et pugui sortir a l'escenari, m'entén el que vull dir? Bueno, jo, amb això ja estaria feliç. Estar bé amb la família, tranquil, tenir una salut i de vegades en qual una actuació d'aquestes esporàdiques, és el que te vull dir, eh?
0: Mm-hmm. I en Pere? I en Pere què? Què espera?
2: Jo espero...
0: De la música.
2: Bueno, de moment ja he rebut tants records, aquestes emocions que cada vegada que parlo de les nostres cançons o cançons de l'època meva, jo espero, si seguim, que seguirem segur, ara el meu germà el que té que fer és cuidar-se i posar-se fort, com jo.
4: Com ell.
2: I llavors sortirem. Pues mira, jo espero, si puc... A mi m'agradaria aguantar 5 anys, el podríem aguantar. No, 4. 4? Joan, 4 anys podrem aguantar?
3: Jo sí, tio, jo estic molt bé.
2: Sí, però tu t'has de cuidar, tio. Tu t'has de cuidar, bé.
3: Jo sí que
2: sé segur.
4: Joan,
2: que
4: jo el que sé és que el Pere
2: m'han deixat
4: aquí
2: el motor
4: que...
2: nou, jo estic que... nou del motor.
4: Que no vegis com està, nen. Està més fort que jo.
2: Escolta, sí. Pues espero de la música... inclús, explico... espero una mica més que el que m'han per l'edat. Perquè, clar, el que te vinguin a veure gent que tenen 73, 74, els seus fills, els seus nets... Oh, mi abuelo, jo escuchaba a mi abuelo... Tu saps lo maco que era això?
0: Sí, veritat. Sí.
2: És una cosa
4: que jo ara,
2: t'omple.
0: Molt.
4: Jo ara vull dir una cosa. Ho he dit una cosa perquè ho estic mirant. Rumba 3 porta temps sense tocar en directe, no? Però si tu veus els números de Spotify, tenen 152.000 oients mensuals.
0: Sí, ho vaig mirar l'altre dia.
4: I això no és allò fruit d'un dia, saps què t'avui? Vol dir que tenen seguidors que encara els escolten i que ells no estiguin, diguéssim, fent concerts. Què vol dir? Que quan comencin a fer altra vegada concerts, això es multiplicarà per 10, saps?
0: Doncs, Joan Capdevila, des de Tossa, moltíssimes gràcies i que tinguis
3: bona
0: nit. Gràcies.
3: Molt bé.
0: Pere Capdevila. Que sempre és un
3: molt
0: plaer.
3: Bé, pues,
2: que molt bé, doncs ja ho veurem per la piscina.
0: Sí, va, sí, ja es veurem a la piscina. No
2: i el Cico que m'explicarà...
0: Que un dia vingui.
4: Un dia vindré.
2: Tu et poses crema o alguna cosa, la cara? Belleza en 7 dies?
4: No poso res.
2: Està bé guapo, tio.
4: Gràcies.
0: Gràcies.
4: Em mires amb bons ulls.
0: Gràcies per venir, Cico.
2: Que t'estimem.
0: Carbonell, gràcies.
4: Gràcies.
0: La setmana vinent. Bona nit.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada al de nit ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: Radio 4.
1: La barrera del so. Amb Irene Desunguila. A Radio 4.
2: Lord Byron és absolutament i mundialment conegut per ser un grandíssim escriptor, però el que potser no gaire gent sap és que era escriptor també de cançons. Avui descobrirem la faceta més musical de Lord Byron en aquest programa especial en el que, ja sabeu, estem fent aquest estiu recuperant alguns dels millors moments que hem viscut al programa, com per exemple la conversa que vam mantenir amb Lorenzo Luengo, un gran estudiós de la figura de Lord Byron i que acaba de publicar també un llibre interessantíssim que es diu El Don Tenebroso. Amb ell conversarem sobre la figura més musical doncs, del geni romàntic en un programa on també reflexionarem molt sobre a l'anomenat silenci musical, és a dir, el silenci musical que es produeix en la literatura. I tot això què vol dir? Doncs bé, a partir de la interdisciplinarietat de les arts expliquem una cosa que en realitat és tan complexa com senzilla alhora, que significa aquell espai de consciència, aquell moment de concentració màxima, aquell estat meditatiu on podem connectar amb el nostre ésser més pur, ho podem fer a través de la música o ho podem fer a través de la literatura. En parlarem amb una de les artífexs que acaba de publicar també un llibre molt especial. En recuperarem també la conversa amb ella, un llibre molt especial que es diu El silenci musical en la literatura i que precisament explica tot això. Avui és el que tenim aquí al programa, que desitgem que t'agradi. Comencem ja.

0: És l'inici de She Walks in Beauty, probablement un dels poemes més importants de Lord Byron, convertit aquí en melodia en la música d'Isaac Nathan, un poema reconegut com a obra literària clàssica, però desvinculat d'aquesta música que amb el temps va caure en l'oblit. Ho sap bé l'escriptor, traductor i editor Lorenzo Luengo, expert en el període del romanticisme i en la figura de Byron, a qui ha traduït. De fet, acaba de publicar un llibre, El Don Tenebroso, sobre Byron i Shelley, i és també el responsable de que aquestes Hebrew Melodies, de les que parlarem avui, s'hagin pogut escoltar en directe al Museu del Romanticisme de Madrid. Avui volem parlar de Lord Byron quasi músic, del Lord Byron que s'escolta, a més de llegir-se, de Lord Byron i la música, i ens acompanya Lorenzo Luengo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días, Irene, ¿qué tal?
0: Buenos días, ho fem en connexió amb Radio Nacional a Segovia. Moltíssimes gràcies als companys que ho fan possible. Hoy queremos hablar de Byron y la música y de cómo su literatura

0: I ara farem un exercici interessant. Deixo alguns silencis i potser de sobte et fixes més en el ritme o la modulació de les meves paraules. Ara el silenci potser augmenta la teva atenció i potser fins i tot escoltes més el significat de les meves paraules. Potser fins i tot les meves paraules i la seva sonoritat comencen a evocar-te sensacions o potser emocions. I potser si continuéssim així, com si es tractés d'una meditació guiada, potser fins i tot podries arribar com a un estat contemplatiu, introspectiu. Aquest exercici que he volgut fer ara vol ser una mica una representació breu i una mica patillera, diguéssim, del que llargament s'explica a l'assaig El silencio musical en la literatura. El signa la doctora en literatura hispanoamericana per la Universitat Complutense de Madrid, professora de literatura creativa, escriptora, i que ha investigat molt sobre el silenci musical. És la Daniela Hernández Gallo, i acaba de publicar aquest assaig El silencio musical en la literatura a Dairea Ediciones. Bé, ja té un temps, el llibre. I la Daniela ens atén des de Madrid. Daniela, què tal? Com estàs?
1: Hola, muy bien, Irene.
0: Estaba yo aquí y estaba jugando con el silencio. Estaba pensando, ¿podría haber puesto el 4-3-3 de John Cage, esos 4 minutos y 33 segundos de silencio? Podría haber callado, pero en realidad yo siempre estoy poniendo música en las entrevistas. Tengo un poco de horror vacui, siempre necesito que haya alguna música detrás, ¿no? Y en realidad también, no sé si lo sabías, pero en radio, si tú, por ejemplo, estás unos cuantos segundos sin decir absolutamente nada, saltan las alarmas,

Sí, l'aigua subterrània. L'heu vist emergir aquests dies vora les vostres cases? I si és que l'aigua drena i la terra absorbeix de nou, sembla que alguna cosa estarem començant a fer bé. Perquè avui, en clau d'emergència climàtica, defensem la terra gràcies al llibre Rebels Climàtiques. En parlarem amb Marc Carrera, Mo Bertran, Nibola Ullà i Esther Izquierdo.